0: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
1: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: ¿Me cuentas un cuento, papi?
3: Claro. Me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
4: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
5: Però està fent un podcast a nivell intel·lectual que convida en unes entrevistes, convida gent superculta de tot tipus, una cosa, i a més tracta uns temes tan delicats com, per exemple, la guerra de Gaza. O sigui, molt bé, realment, perquè està, i a més està fent molts números, no? És un podcast que cal mencionar perquè és que és molt escoltat. Mm-hmm. Per tant, en aquest tema estem ben servits. N'hi ha molts més, eh? Però està molt bé perquè el nostre For You no només ens entretén, ens reflecteix què consumim, què pensem i fins i tot com construïm la nostra identitat digital, no? Tu veus el teu For You i pots veure una mica com ets tu, una mica.
6: I a vegades també val la pena revisar-lo una mica i dir, a veure, què és el que estem, amb què estic perdent el temps també, no?
5: Sí.
6: Guanyant-lo a vegades.
5: I aquí volíem entrar a la nostra secció de En un minut t'ho explico.
6: A veure, què m'expliqueu en un minut?
5: No volem explicar, volem recomanar a tu.
6: Clar. Molt bé, doncs vinga, va, recomaneu-me.
5: Ens has explicat fora de micro els teus gustos, no? Una mica de què t'agrada, no? I ens has dit una sèrie de coses, no? Jo voldria començar amb una que ens has dit, que et relaxa molt, has dit, que t'agrada molt el que t'aconsellin, sí. Que seria tema de manualitats, de teixir...
6: Sí, exacte.
5: El broixer...
6: Em relaxa molt veure coses que es fan amb les mans.
5: Sí, doncs mira, jo t'he portat un parell d'exemples. La persona... dues persones, no? Una catalana i una argentina. La catalana seria Hedvig i Ingrid, així es diu, mm-hmm. I l'argentina seria Pepa Pirula, així es diu.
6: Ah, val.
5: I bé, les dues amb molts consells, amb molts tallers, tutorials per fer exactament el que vols, el que t'ensenyen, i millor que alguns menjars, no? Que després ho fas i no et surt, no.
6: Exacte, aquestes
5: t'ho
6: expliquen bé.
5: I reflexions fins i tot, no? De per què, literalment, cito textualment, et pot portar la felicitat.
6: Veus?
5: Teixir. Broixer, així que, mira, aquí t'ho deixo, aquests
6: veure,
5: dos noms.
6: Una altra,
7: també tu... ens has dit Paula, que t'agrada els llibres,
6: molt,
7: no?
6: Molt, sí.
7: Doncs jo et recomano Vida entre llibres. És una noia que es diu Laia, que recomana des de llibres infantils fins a novel·les de gènere negre. Mm-hmm. Inclús pots demanar-li recomanacions per temes, per autors o pel que sigui.
6: Ah, fantàstic. També l'interiorisme, us he dit que m'agradava.
7: Exacte. Sí. En aquesta línia tenim la Laura Martínez, que, bueno, mostra una mica contingut sobre decoració, compartint idees, per transformar espais en llocs més funcionals, acollidors i estètics.
6: Ah, fantàstic.
7: La pots trobar com Laura Martínez Interiorista.
6: Val, la buscaré. I en política també, i en
7: política,
6: filosofia.
7: Exacte.
6: A veure, digue'm aquests dos últims.
7: En política, l'ordre mundial, que fa divulgació sobre política i actualitat internacional d'una manera més clara, visual i comprensible.
6: Val. O sigui
5: que... I en filosofia tindríem universitats com la UAB o la UB, però més concret així, per exemple, Filosofia en Co, que va molt bé perquè realment és una comunitat repleta d'idees, que va molt bé, és un bon espai per pensar, per fer filosofia i, en general, per deixar anar la ment. Així que...
6: Vosaltres també el seguiríeu, alguns d'aquests que...
5: Jo seguia uns...
7: Jo
5: sí.
7: Sí.
5: Ens ha costat trobar alguns que no seguissis tu,
7: ara.
5: Alguns hem seguit,
6: sí,
5: no, també?
6: Veus? Us he obert el vostre For You.
7: Exacte.
5: Sí.
6: Doncs escolta, amb Paula i Joan, Paula García i Joan Vigil, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a tu.
6: Recordem ara els estius passats amb Jordi Margarit. Bon dia, Jordi.
8: Bon dia, Noé. Avui fa 60 anys de la primera fotografia de la Terra feta des de la Lluna. La va fer la sonda Orbit One. Traspassava fronteres de l'espai i ens enviava postals del seu viatge.

De moment, els nostres desplaçaments per conèixer paisatges propers o llunyans, de moment, dic, no viatgen per l'espai. El nostre univers es queda al planeta Terra i els vehicles utilitzats són el cotxe, el tren, l'avió o el vaixell. I sobretot a l'estiu, per què sentim la necessitat de viatjar, de creuar fronteres de tota mena?

Cada vegada s'utilitza més el concepte desconnexió. La pressió diària a la feina, les responsabilitats personals i familiars o una actualitat obsessivament invasiva i espessa ens abassega i ens cal fer un parèntesi, un llarg viatge. Necessitem un reset, reiniciar la ment mentre dura aquest parèntesi, tot pensant en l'obligat retorn. Torna, sempre és la millor. Mireu, només el procés de planificar, escollir l'aventura, imaginar el que farem i com ho farem, ja ens produeix una sensació d'alliberament instantani i un procés il·lusionant que alleuja la rutina. Jo hi afegiria les noves perspectives i l'aprenentatge que suposa conèixer de primera mà altres realitats, cultures i costums. Això que alguns els tira enrere pensant en la moguda del desplaçament, a mi em posa d'allò més. Ei, sempre que no s'hagi renunciat a l'enriquiment personal constant. Com deia aquell, qui ja ho sap tot, que no vingui a escoltar-me.

Ara bé, si patiu les inclemències d'una xarxa ferroviària desastrosa, el tren no és la vostra opció. Si us maregeu, no agafeu el creuer. Esteu farts de cues a l'autopista? No cremeu benzina. I si l'avió no mola, no trepitgeu cap aeroport. Feu anar la imaginació.

0: Només agraint una descoberta constant del que volem a la vida, acceptem el repte d'un viatge que ens ajudarà a resoldre situacions desconegudes. Creuar fronteres ens fa més independents, molt més forts.
1: I després de parlar dels nostres joves i recordar estius meravellosos, anem a gaudir ara amb els més petits de la casa.

0: Doncs sí, aquest estiu ens hem proposat llegir i jugar, que són dues coses que ens encanten fer-les de la mà de l'avi Sisquella. Avi, bon dia.
1: Bon dia, Noé.
0: Que és psicòloga infantil, que la podeu trobar a @ludumcp, que a més és una apassionada dels jocs i de les lectures, de totes
1: sí.
0: dues coses.
1: Ah, exactament.
0: I realment va molt bé llegir amb els nens, o que els nens llegeixin sols.
1: Sempre quan els agradi bastant llegir, sí, si no, llegir-los els llibres també està
0: és molt
1: bé.
0: Maco. Sí. I avui ens fa una recomanació. Primer comencem pel joc.
1: Sí.
0: Quin joc?
1: A què
0: juguem?
1: Joc,
0: sí,
1: saps,
0: sí,
1: no,
0: sí, sí. Que hem de dir, recordem que l'avi té una col·lecció de jocs de quants? Ja.
1: Ara vaig camí cap als 1.600. Encara no he arribat 1.600, als 1.600, però jocs. Sí.
0: Sí. Per tant, és una gran experta de jocs, no cal dir més, res més sobre el tema. A veure, i avui juguem, escolta'm, amb un que no ens cal massa cosa.
1: Avui no porto res.
0: Avui imaginem que anem a la platja i ens hem deixat tot.
1: Exacte. Un full, una llibreteta tonta,
0: una llibreteta.
1: Això sí.
0: Exacte.
1: I dos bolis, sobretot.
0: Això sí.
1: O ho hem preparat prèviament a casa, que també una mica més de feina a casa, però també ens ho podem passar millor i ho podem repetir diverses vegades.
0: Exacte.
1: Us explico el que és, d'acord?
0: Sí.
1: O pels restaurants. També va bé això,
0: clar,
1: pels restaurants.
0: Clar, clar, està molt bé.
1: Què fem, què fem? M'avorreixo, m'avorreixo.
0: No. No, res de mòbil, juguem. Res d'iPads, no, juguem.
1: Aleshores, hem de preparar una graella en funció sí. de l'edat. Quan més petits, més petita serà la graella, òbviament, de, per exemple, un 5x5, ¿vale? Uh-huh. I posarem com dibuixos d'objectes quotidians de la criatura. Aleshores, uh-huh. farem quatre còpies d'aquest paper, d'acord? Aleshores, tindrem dos cada un i farem uns vaixells, un dir la flota tota la vida, uh-huh. però amb dibuixets, d'acord? Aleshores, marcarem els nostres vaixells amb rotuladors i marcarem doncs, dos vaixells de dos dibuixets i tres vaixells de tres dibuixets. I li anirem donant pistes. Un dels meus vaixells porta una A, per exemple. I, per tant, l'infant haurà d'anar buscant quin dels seus dibuixos, que no està escrit en paraules perquè sigui un punt més difícil i divertit, s'escriu a mà i aleshores buscar a veure quin és on està aquell vaixell que jo t'he marcat, per exemple.
0: Sí, sí.
1: O, per exemple, és un dels meus vaixells no porta la S, que encara és més difícil. Uh-huh. Famílies del món, és més fàcil dir-li quina lletra apareix que quina lletra no apareix.
0: No apareix, home, clar, sí, sí.
1: Això no vol dir que no ho fem, el no apareix, és que anem regulant-ho,
0: uh-huh.
1: vale? O en porta funció. Dos As, o està en singular, o està en plural,
0: uh-huh.
1: vale? Això és en funció del nivell de l'infant.
0: Exacte.
1: Que ho volem posar una mica més difícil? Ho fem amb paraules escrites, però paraules ja d'ús freqüent per treballar l'ortografia.
0: Mm-hmm.
1: Graelles de 5x5, no vull graelles de 9x9, amb 81 paraules.
0: No, sisplau, que perquè vegades estarà etern i al final pot acabar sent avorrit.
1: Bueno,
0: no?
1: Sí, acaba sent un mal dia.
0: Exacte. El que pretenia i prometia
1: acaba de ser, o sigui, havia de ser 10 minuts de joc tonto,
0: clar,
1: i acaba sent un pollo a casa, perquè no, on està el vaixell? No cal, tampoc. Dir,
0: no cal,
1: fàcil,
0: que sí, fem-ho fàcil, sisplau. És important triar i saber triar el joc.
1: I saber parar el joc, és a dir, quan veiem que comença a sortir fum per l'orella dreta de la criatura,
0: ja
1: parem
0: no cal,
1: ja de
0: sí.
1: dir, escolta, vés a banyar-te, no sé
0: exacte,
1: què,
0: i ja
1: demà continuem, però si
0: sí,
1: està
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: vull
0: sí,
1: dir,
0: sí, sí,
1: 14 d'agost, vull dir, saps
0: ah,
1: que
0: exacte,
1: fem-ho
0: que sí,
1: tranquil.
0: Que sí. Vale. Això pel que fa al joc i fem Venga. Una lectura. Quina lectura ens recomanes avui? A veure,
1: et porto un conte tan bonic.
0: Oh.
1: Endevina com t'estimo.
0: Oh, que bonic.
1: Les il·lustracions són una meravella. Són una meravella. Vale?
0: Sí, uns conillets.
1: Els contes infantils. Són llibres, sí. Els contes infantils, les il·lustracions habitualment són tan boniques sí. que ja només per això.
0: Sí, val la pena tenir-los per fullejar-los,
1: sí,
0: per contemplar el dibuix.
1: Exacte. Jo el vaig llegir amb la Gina i mira, vaig pensar que
0: seria
1: que el portava.
0: Ah,
1: exacte. Doncs
0: serà fantàstic.
1: I el que ensenya és a com a mesurar l'estima cap a algú.
0: Mm-hmm.
1: Perquè la llebre petita li va dient jo t'estimo i obre els braços. I clar, estima el que dona els braços. La mare li diu, pues jo t'estimo i obre els braços. I sempre la mare l'estima més. I la llebre petita va buscant maneres de mostrar-li la mare que l'estima més que ella. I la mare sempre li va dient com l'estima de més. Fins que al final la llebre petita ho aconsegueix. Però és molt bonic.
0: A més, jo crec que això ho hem fet tots. No, sí.
1: jo t'estimo
0: més.
1: Jo t'estimo
0: quant més? És que jo més.
1: Exacte.
0: Jo, aquí la lluna.
1: Sí. I al final cada cosa es posa al seu lloc.
0: Clar.
1: I al final, bueno, ja ho llegireu. No us faig espòilers, perquè si
0: com
1: no...
0: Com t'estimo... Endevina com t'estimo. De Sam McBranney, il·lustrat per l'Anita Geram, i és de Coquinos.
1: Exactament.
0: Coquinos, perdó, que veig ara l'accent. Coquinos, l'editorial. Doncs fantàstic, aquesta és la nostra recomanació de llibres, i sobretot aquest estiu jugueu
1: i molt, jugueu molt. Feu-me cas i jugueu molt.
0: Jugueu molt i llegiu molt. Avi, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Noé.
0: I ara una proposta més de lectura, en aquest cas Contes de Sibèria.

0: Els habitants d'aquesta terra, del cel en diuen pare, de la terra mare. Les muntanyes són la llar dels seus avantpassats i els boscos i rius ho són dels esperits que habiten entre els homes. Ells són els tuvinians i la seva terra és coneguda des de temps immemorials amb el nom de Tuvà, al vell mig de la Sibèria. I per què diem tot això? Doncs perquè això és el que explica aquest llibre, aquests contes de Sibèria de Gerard Canals Puig Vendrelló. Molt bon dia, Gerard.
1: Molt bon dia.
0: I ara estàvem parlant... Tu ets de Vic. El Gerard és de Vic. És enginyer tècnic agrícola i llicenciat en ciències ambientals. Clar, d'aquí suposo també l'interès per segons quines terres, però això no té res a veure amb que siguis escriptor i a més de contes, no?
1: Sí, sí, exacte. No té res a veure. Són dues vessants totalment diferents.
0: Exacte, però tu sí que vas aprendre a cantar el... A veure si ho dic bé, el Kumei.
1: Kumei, sí.
0: Kumei, un estil de cant tradicional tuvinià. Primer situem-nos. On està? De quines terres estem parlant?
1: Estem parlant d'unes terres al sud de Sibèria, per tant, a Rússia, que fan frontera amb Mongòlia. De fet, els tuvinians són un poble nòmada, pastors, i per tant, una part d'aquest poble es troba a cavall entre Rússia, que és on hi ha la major part, i també al nord de Mongòlia. Llavors és una terra de muntanyes, d'estepes, de taigà, que és aquest gran bosc siberià, i han mantingut unes tradicions, unes creences i també una tradició musical molt pròpia, que és la que a mi em va fascinar.
0: Clar, això és el que anava a dir. Nosaltres ara parlarem dels contes de Sibèria, però per què arribes a escriure aquests contes? És a través d'aquesta música. I tu vas decidir, doncs, això, introduir-te en aquesta música tan, tan, tan especial. Què té d'especial? Per què et va treure?
1: Sí, a mi em va treure... les sonoritats, el mimetisme que té amb la natura, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Llavors jo quan ho vaig sentir per primera vegada, doncs vaig quedar totalment fascinat i vaig dir, això ho vaig aprendre a fer, sigui com sigui. I a partir d'aquí doncs va començar un llarg, llarg viatge per aprendre-ho, perquè aquesta música es caracteritza per tota una sèrie de sons guturals, difònics, se poden arribar a fer dues notes a la vegada quan cantes, i a part és una tradició musical molt rica, perquè ells, el seu poble nòmada, doncs, la seva cultura l'han transmès amb contes, amb cançons, i per tant doncs, hi ha una riquesa molt gran de tot aquest folclor, que és el que a mi em va interessar.
0: Una riquesa oral.
1: Una riquesa oral, totalment oral. De fet, aquests pobles tenen... A dintre del clan hi ha tres persones molt importants. Un és el xaman, perquè ells és una tradició xamànica. L'altre és el narrador de contes, el tolxu, que és el que narra contes i els explica i manté doncs, la memòria del seu poble. I llavors hi ha el kumeiji, que és el que canta kumei i una mica fa doncs, de recopilació d'aquests contes i els hi posa música i els canta perquè encara agafin més pes dintre de la seva, del seu dia a dia.
0: Tot això va començar, aquesta introducció, a través de la música, com dèiem, vas aprendre a cantar el kumei, que ens podries fer algunes notes de com és? Perquè hem de dir que el 2022 el Gerard va guanyar un premi al 4 Festival Internacional Etnomusical de kumei al Centre d'Àsia. I que com arribes a guanyar aquest premi?
1: Clar, aquest premi va ser molt especial, perquè jo ja m'havia presentat alguns anys... Però l'any de la pandèmia, arran doncs, de totes les restriccions pel Covid, doncs, no es podia viatjar, no era impossible doncs, plantejar-me arribar a Kizil, que és la capital de Tuvà, i llavors ells, així com una mica de prova, van decidir que gent de tot Tuvà, que tampoc es podien moure, i de Mongòlia, i de tot arreu del món, si volien, poguessin participar. Llavors, jo, com que ja coneixia gent d'allà, m'ho van comentar, em van dir, va, podies fer-ho, perquè doncs, estaria bé que hi hagués algú de l'altra punta del món, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, després d'un parell o tres d'eliminatòries, diguem-ne, doncs, al final, doncs, vaig guanyar un petit premi, no era el premi principal, ni molt menys, perquè allà saben molt més que jo, però em va fer molta il·lusió.
0: Ells havien estat sorpresos, una persona de Vic... Sí. Aprengués a cantar i a fer aquests sons així, no?
1: Sí, de fet, ells... O sigui, tot i que és una tradició molt viva i hi ha molta gent que la practica allà, tampoc és majoritària. És a dir, tampoc és dir allà qualsevol ho sap fer. No, vull dir, al contrari, és com... persones molt concretes que els hi surt o que tenen també una mica la dèria de llançar-se a fer això fins que en saben.
0: Clar, i a veure, podríem saber com és un so d'aquests?
1: Sí, el kumei és el nom general que dona nom a tota la varietat de cants, i és aquest.

0: aprens, això?
1: Això són moltíssimes hores de mirar vídeos per YouTube. Sí.
0: Ah, això anava a dir. És el YouTube que t'ensenya a fer-ho.
1: És el YouTube, sí, sí. Són moltíssimes hores de vídeos en llengües que no comprenc, com el tuinià, com el rus, com el mongol, i sobretot escoltar molta música i anar-me impregnant d'aquestes sonoritats i entendre també el context. Aquí em van ajudar molt els contes, perquè a mi m'agrada molt escriure, llavors ho he anat portant en paral·lel, de dir, vale, doncs intento fer aquesta música, i per altra banda, doncs, intento doncs, conèixer bé doncs, tota aquesta cultura i totes les seves tradicions, i a partir d'aquí doncs, també t'adones d'aquests cants, quan s'utilitzen, per què, i llavors fer la música. És a dir, una cosa és fer aquestes sonoritats, que ja és complicat, però més o menys
0: després
1: es pot fer, i l'altra cosa llavors és aprendre les cançons tradicionals, els instruments tradicionals i tota la...
0: Perquè aquestes notes que es fan amb la veu van acompanyades de música, d'instruments.
1: Sí, sí, sí, sí. D'instruments, i es canten, i amb aquestes veus, diguem-ne, es pot arribar a vocalitzar i a parlar.
0: Ah, sí? Sí, fent aquestes notes.
1: Fent aquestes notes, sí. Amb la melodia, evidentment, no, com puc parlar jo ara amb tu, no podria parlar amb aquesta veu, però cantant, amb l'impuls de cantar, la melodia i una mica doncs amb tot, sí que pots, es pot cantar, sí, sí.
0: Clar, sentint aquestes notes on s'ha traslladat directament a una altra cultura.
1: Sí, sí, sí.
0: I en allà és on tu fas aquest intent de recollir tots aquests contes que després expliques en aquest llibre en català.
1: Exacte.
0: Com fas la tria?
1: Mira, la tria...
0: Perquè no te n'has inventat cap.
1: No. Són tots tradicionals d'allà. Llavors, la tria és en base doncs, d'anar buscant. Moltes de les lletres de les cançons moltes vegades tenen alguna història, algun conte associat. Perquè això, no? Perquè el comegi, aquesta figura del cantant, doncs moltes vegades s'inspira en històries, en llegendes de la seva terra per crear les cançons. Llavors, moltes vegades, a l'aprendre'm una cançó o al buscar la lletra d'una cançó, trobava darrere una història. I una mica aquestes són les que he recollit al llibre són, diguem-ne, les principals o les més característiques, perquè, evidentment, doncs, n'hi haurien moltíssimes que jo desconec, segur, però que aquestes són una mica les més importants.
0: Que tots són contes, fins que al final hi ha també cançons, 27 contes, els agrupes per animals, instruments musicals, herois, reis i genets, i també muntanyes sagrades. Són temàtiques molt concretes que diu molt també de la seva cultura, no?
1: Sí,
0: el fet
1: sí,
0: que siguin
1: sí.
0: animals, que siguin muntanyes, aquesta connexió amb la natura,
1: sí.
0: que també és una mica d'on vens tu, no? Al final, vull dir que
1: sí, sí.
0: ets enginyer tècnic agrícola, per tant, suposo que és una mica el que et va treure d'aquesta
1: sí,
0: cultura,
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: arrelament a la terra.
1: Exacte. Sí, sí, els tuvinians són pastors i a la seva tradició sempre diuen que ells ho poden pasturar tot. De fet, pasturen vaques, cabres, xais, iacs, camells, cavalls, que és el seu animal totèmic, rens, qualsevol cosa que es pugui pasturar, diguem-ne, doncs hi ha tuvinians que ho porten amunt i avall de les estepes, de les muntanyes. Són un poble que, evidentment, doncs, bueno, que basa o ha basat tradicionalment la seva subsistència amb aquest estil de vida.
0: Tuvinians, que tu vas estar allà durant un mes, dius?
1: Aproximadament, sí, una mica menys, però sí.
0: Clar, t'havies empapat de tot a distància sempre. Quan arribes allà, et sorprèn alguna cosa que no hagis ja més o menys intuït mentre no hi eres?
1: Clar, em sorprenen moltes coses, la veritat és que sí, perquè tot i que anava amb una imatge bastant realista de lo que em trobaria, però evidentment quan ets allà i estàs amb la gent, doncs, bueno, doncs evidentment passen coses i és una terra que és molt gran, les distàncies són enormes, l'estepa és una cosa que és gegantina i esclar, t'adones que... Bueno, ells estan acostumats a moure's, són nòmades, per ells les distàncies és una cosa molt relativa respecte a el que considerem nosaltres, i bueno, és un tarannà, és un ritme de vida molt diferent, i on també aquestes estones per cantar, per exemple, jo quan era allà cantava pràcticament cada dia, perquè quan ells a més sabien que jo cantava,
0: clar.
1: doncs és que s'avisaven entre ells fins i tot de dir,
0: que
1: bo. Veniu perquè aquí n'hi ha un que canta
0: i que és de fora,
1: i que és de fora. Sí, sí, sí.
0: I llavors ells et comencen també a explicar històries, no? Aquests contes.
1: Sí, sí, sí, surt sol, vull dir, la veritat és que a la gent també és veritat que, lògicament, li agrada compartir, és normal, i quan veuen algú que els interessa i que els hi pregunta i que...
0: I a més una cultura tan minoritària,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ells ja en són conscients, que
1: ells
0: és
1: una
0: cultura minoritària i que despertar aquest interès a fora és gairebé màgic, perquè
1: sí, sí, sí.
0: els hi deu costar també mantenir-la entre ells.
1: Sí, sí que és veritat que, per exemple, respecte a Rússia, no, la part de Tuvà, que forma part de Rússia, com que estan molt, molt apartats, la veritat és que ells comenten que tenen molts pocs russos a les seves terres, em sembla que no arriben ni al 7%, i llavors, clar, en aquest aspecte mantenen bastant bé la seva idiosincràsia perquè és que estan molt, molt aïllats. I, però sí, evidentment és una llengua molt minoritària, no arriben a les 300.000 persones que la parlen, i evidentment doncs no té accés a la majoria de coses que poden tenir accés les grans llengües, diguem-ne, del món.
0: Tu la parles?
1: No, no la parlo.
0: No, però l'entens? Com ho has fet per recollir tots aquests contes?
1: Entenc coses i entenc bastantes coses, perquè de fet quan vaig ser allà doncs em va sorprendre que déu-n'hi-do el que
0: pescava. Home, tantes hores de YouTube.
1: Sí, l'únic que és clar, per parlar una conversa no, mm-hmm. no, no. Però jo memoritzo les cançons, sé el que canto i sé el que dic, però no per després estructurar el que jo penso.
0: Què creus que trobarà algú que agafi aquest llibre i aquests contes? Què creus que trobarà aquí dintre que el pugui aproximar per sent una cultura tan diferent i tan llunyana?
1: Mira, una de les coses que et sorprèn i que en certa manera intuïa però que t'adones que és realment així, que els contes no tenen cultura, quasi bé et podria dir, perquè sí que aquí parla de rens i nosaltres no parlaríem de rens, parlaríem de xais o de cabres, però la història és la mateixa. Vull dir, algú que llegeix aquest llibre s'adonarà que les històries tradicionals catalanes de tota la vida no van gens lluny de lo que s'explica al cor de Sibèria. Vull dir, les temàtiques, el rerefons, fins i tot alguns personatges. Et pot sorprendre, dius, ostres, però és que no se'm fa gens estrany, però a la vegada té un punt exòtic, perquè parla de xamans, parla de tradicions de caça, que per nosaltres, evidentment, doncs, són totalment llunyanes, no? Perquè no vivim d'aquesta manera, i en aquest aspecte doncs, té una part propera i una part doncs, que és molt interessant. I són contes que són divertits. És una cultura que és divertida, a ells els agrada jugar, els agrada anar a cavall, els agrada tenir competicions quan es troben, doncs que estan molt aïllats, quan es troben els agrada raptar-se, a cantar, a lluitar, fan una lluita lliure que és molt coneguda. Bueno, vull dir que és una cultura que és alegre, no? és interessant.
0: Uh-huh. El llibre acabes amb cançons, i jo sí. Demanaré que ens cantis un trosset de cançó d'aquestes que cantes. No entendrem res, segurament, però no sé si la tens també en el llibre, la que tens ara per cantar.
1: Al llibre hi ha un codi QR que us transportarà en un canal de YouTube que jo hi penjo totes aquestes cançons, i tinc un CD també que vaig fer juntament amb el llibre, que també està en físic, però com que avui dia no es compren CDs físics, doncs vam pensar que seria més profitós ficar-lo així vinculat en una plataforma. I d'aquest cop que hi vaig estar, un dia a la nit en una tenda, hi havia una xamana i hi havia la seva ajudant. La xamana era una dona molt gran que sí que ens va cantar alguna cançó, però la seva ajudant ens va cantar una de molt maca i me la vaig aprendre, perquè lògicament vaig dir, ostres, aquesta l'has de recopilar. No està en el llibre, però sí que està en el canal de YouTube, i si voleu us encantaré un trosset.
0: Doncs vinga.

0: d'una manera perfecta per traslladar-los mentalment a aquesta Sibèria, que a més la podreu conèixer molt més de prop amb aquests contes de Sibèria que ens ha regalat ara amb aquestes cançons el Gerard Canals Puigventralló. Moltíssimes gràcies, Gerard, per
1: haver estat aquí. Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara què us sembla si ens refresquem una mica submergint-nos al fons del mar?

0: Ens agrada fer immersió amb el David Valverde. David, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que ell és tècnic de la casa, però clar, evidentment, ell és instructor de submarinisme i li hem dit, va, porta'ns pels fons marins. I una de les cites que era obligada eren les Illes Medes, no?
1: Evidentment.
0: Si no hi ha ningú que li agradi la immersió i que no vulgui passar per les Illes Medes.
1: I segurament hi ha gent de tot el món.
0: Clar, és sí, veritat, sí. De tot arreu.
1: És segurament el lloc més famós de la nostra costa, un lloc que, a més, és una àrea protegida i, per tant, una zona que està cuidada i que només per ser àrea protegida allò ja és espectacular de veure sota l'aigua.
0: Doncs explica'ns què són les Illes Medes.
1: Anem fins a l'Estartit. No? Si parlem d'Illes Medes, hem de parlar d'Estartit, van lligades. Les Illes Medes és un arxipèlag, petit arxipèlag, que ve geològicament és la continuació del massís del Montgrí, per tant, és la continuació d'aquelles muntanyes que acaben caient al mar, i és un conjunt de 10 illes, més o menys, que en elles s'hi poden fer una vintena ben bé de punts de busseig.
0: En aquesta immersió pot anar-hi qualsevol? És a dir, serà difícil?
1: Hi ha immersions per tots els nivells. Per tots els nivells, des de la gent que s'està iniciant, hem immersions que van des dels 3 fins als 15 metres, fins a immersions pels més experimentats, que van fins a més dels 40 metres, amb moltes corrents, amb coves fins i tot. Per tant, hi ha immersions per tothom, i per tots els nivells.
0: I per tant, també explica'ns què hi podrem trobar, perquè ja sabem que hi poden anar petits, grans i gent que en sàpiga més o menys, però bueno, això sí, s'ha de saber un mínim, que aquí no ens aventurem qualsevol.
1: No, a veure, s'hi fan batejos, per tant, algú que no ha bussejat mai també pot anar amb un dels
0: centres... Però acompanyat, sempre.
1: Sí, ja, evidentment. Sempre el busseig sempre és acompanyat.
0: Sempre és acompanyat.
1: Sempre parlem que el busseig, la unitat mínima, són dos.
0: Exacte.
1: Per tant, sempre acompanyats.
0: Doncs molt bé. I què hi trobarem? Quines espècies, quins peixos...
1: Mira, hi trobarem de tot i gros. Perquè tot el que tu puguis trobar fora de les Illes Medes, tu trobaràs a les Illes Medes ampliat per dos.
0: Ah, sí?
1: Uns tamanys immensos. És a dir, espectacular. A mi el que més em va sorprendre el primer cop que vaig bussejar a les Illes Medes van ser els meros.
0: Ah.
1: Perquè jo estava acostumat a Mataró, que els meros parlen llatí ja, perquè et veuen i ja fugen, i en canvi a les Illes Medes tens uns meros que com a poc fan 40 quilos, és a dir, estem parlant d'uns meros d'un metro de llarg i un volum immens, però que a més no fugen, se t'acosten, són curiosos, estan domesticats, pràcticament venen perquè els toquis.
0: Suposo que estan acostumats a veure gent constantment.
1: Sí, i parlant de meros, és que el mero és un peix que pensa que pot arribar a pesar 300 quilos i medir 2 metres. És a dir, són animals molt grossos i que, a més, una curiositat que tenen és que neixen amb els dos sexes i poden canviar de sexe al llarg de la seva vida.
0: Ah, caram!
1: Sí.
0: Mira, que interessant.
1: És xulo.
0: Què més veurem? Més coses?
1: Mira, espets. Els espets, parlem de barracudes molt grosses, parlem de corballs, per exemple, també. És molt espectacular veure, per exemple, les parets plenes de gorgònia, que al final és un corall tou, molt vistós, amb molt de color, és molt maco de veure. Tot això a les Illes Medes, amb diferents punts d'immersió, espectacular, no ens ho podem perdre.
0: Ai, el David sempre ens fa venir ganes de fer aquestes immersions i sempre acabem amb aquesta frase que la vam començar el primer dia que vas venir i vam dir, la direm cada vegada.
1: Per acabar, com sempre, del mar només hi deixem bombolles i ens emportem records.
0: Que maco, ens encanta que vagi molt bé.
1: Adeu.

0: El passat 10 de juny, el món va ser testimoni d'un espectacle sublim. El Papa Lleó XIV va beneir oficialment la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Amb 172,5 metres d'alçada, aquesta torre és ara el punt més alt de la basílica i l'ha convertit en l'església més alta del món. Avui volem parlar de la Sagrada Família i ho fem amb en Jaume Serrallonga. Ell és doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la tesi doctoral Geometria i Mecànica en els Models de Gaudí, membre del Departament de Projecte de la Sagrada Família. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia.
0: Contents de tenir-te aquí perquè, en primer lloc, després de saber que el món mirava la Sagrada Família, hem volgut fer una revisió de tornar-la a mirar nosaltres, sobretot la gent d'aquí, que l'hem vist en tot el procés i que hem de començar partint de en quin punt es troba actualment la construcció de la Sagrada Família.
1: Bé, doncs estem encarant, diguéssim, la recta final, perquè hem culminat el temple, hem posat la creu, el punt més alt del temple, però ens falta la façana principal, que seria pues, el projecte més gros que ens falta. I el següent més gros que falta seria l'edifici de la sagristia de Llevant, que clar, no té la dimensió de la façana principal, però també és un projecte prou important. Mm-hmm. Bàsicament només falta això, o sigui, estem encarant la recta final.
0: És la recta final que es preveu cap al...
1: No hi ha una previsió exacta d'un any, però sí que més o menys podem intuir que entre 8 i 10 anys podria estar enllestit.
0: Entre 8 i 10 anys, els que vam veure aquest creixement
1: tot
0: de la Sagrada Família.
1: Tot depèn dels ingressos, depèn de moltes coses.
0: Clar, sí. En aquest cas estem parlant d'una església que està, una catedral, que està construïda amb aportacions dels feligresos principalment. Almenys aquesta era la idea i també amb suport, evidentment, de l'entitat pública.
1: Clar, es va concebre com un temple expiatori, això vol dir que no hi ha aportacions públiques, són les mateixes eixos visitants que ho subvencionen, la gent que s'interessa per entrar-hi, no? Que en principi són feligresos, que avui en dia la majoria immensa són turisme de tot arreu del món.
0: Hi ha zero capital administratiu?
1: Zero.
0: Zero. Mm-hmm. Ara estem parlant de que ja estem veient aquest final, però ha sigut un camí llarg i jo diria que dur. Com ha sigut tot aquest procés? Quants anys portem?
1: Clar, ara mateix portem uns 144 anys, o sigui, des del 1882, o sigui, són molts anys, sí, 144, doncs això, moltes coses passen en 144 anys, des de revolucions, des de pandèmies, des de la guerra civil, des de moltes coses. I pràcticament només s'han aturat les obres, ha hagut èpoques molt dolentes que han anat les obres molt a poc realment perquè no hi havia donatius, però pràcticament aturat, només s'han aturat per la pandèmia ara recentment i per la guerra civil.
0: Mai hi ha hagut cap moment que hagi estat en perill la seva estructura? Cap error? Cap cosa que hagi fet anar enrere, un pas enrere?
1: Com estructuralment, com si hagués de caure.
0: No, vull dir que dificultats arquitectòniques.
1: Bueno, dificultats hi han hagut moltes, però ha sigut un gran repte. Les mateixes torres centrals aquestes han sigut un repte enorme, perquè antigament les catedrals tenien uns murs que podien tenir uns gruixos de metre i de metre 20 i de metre i mig, i convenia, no? Tenien uns gruixos de parets, i això vol dir uns pesos enormes. I totes aquestes torres centrals, la Torre Jesús mateixa, per exemple, només està suportada dintre del temple per quatre columnes. Mm-hmm. Quatre columnes que tenen 2,10 metres de diàmetre, és una columna gruixuda, de 2 metres és una bona columna, però perquè fem una comparació, a Sant Pere del Vaticà aquests quatre angles del creuer vindrien a ser quatre sales, no una columna, una sala, dintre hi cabria una habitació, un lavabo, un magatzem. O sigui, la dimensió d'esveltesa que té la Sagrada Família és increïble, és molt grossa. I llavors, esclar, són molts quilos, moltes tones de pes perquè vagin per aquestes quatre columnes. I llavors, això va ser un repte. Construir aquestes semblava impossible. No sabíem com ho hagués pensat Gaudí, però semblava molt difícil d'aconseguir-ho.
0: La tecnologia ha ajudat?
1: Oh, i tant, moltíssim, moltíssim.
0: Una tecnologia que segurament Gaudí no ni somiava, potser que hi seria?
1: No, però és curiós la capacitat que tenia Gaudí d'innovar diguéssim, xuclar, d'apropiar-se de totes les novetats que sortien al moment. O sigui, era... no era gens conservador en aquest sentit. Sortia una cosa nova i si li interessava de seguida la prenia com a seva. Des dels ascensors, entrem a una pàgina web d'ascensors antics a Barcelona i veurem que el primer que posa, em sembla que diu el 1888, però és que el 1889 Gaudí ja n'està posant un a la Casa Calvet, que després rep un premi de l'Ajuntament, la casa més bonica de l'any i tot això, no? Una empresa que acaba de fundar-se, quants ascensors fa en un any a Barcelona? Potser 8 o 10. O sigui que els primers d'ascensors ja ho va agafar-ho. I això com a exemple, podíem parlar de formigó armat, podíem parlar moltes coses que Gaudí és innovador. Mm-hmm. O sigui, amb moltes coses, sí.
0: Gaudí va deixar tot un llegat, però què hi ha de Gaudí i què s'ha hagut de reinventar? Suposo que a nivell estructural sí que tot estava molt ben deixat, molt ben escrit, molt ben descrit, però també hi ha la part d'escultura, de on acaba la feina de Gaudí, on comença l'aportació actual?
1: És difícil, perquè és una transició, eh? No és una frontera, clar, és una transició. Tot el seu coneixement passa als seus ajudants, que han vist com treballaven, que ell és mort quan l'atropella el tramvia i tal, però continuen ells mateixos, no? I després, o sigui, la seva mà dreta és el que passa a ser l'arquitecte director. Després els altres ajudants seran els següents arquitectes directors. O sigui, hi ha una transició de coneixement que han begut directament de la font, diguéssim, del mestre, no?, en aquest sentit. I per tant no hi ha una data com de ruptura. Però sí que és clar que la manera de calcular estructures que tenia ell, que bàsicament era aquest sistema que jo estudio la tesa de pesos i cordills, o sigui, és un sistema de càrregues gravitatòries, perquè el que fas com una maqueta invertida del revés i allò del mirall, no? I els pesos donen la forma dels arcs i de les cúpules i de les voltes. Aquest sistema és gravitatori, no? I està bé, el més important moltes vegades en un edifici és calcular per la gravetat, però en un edifici de tanta altura no és el més important. Moltes vegades en un edifici de molta altura, i això sobretot els experts en càlcul de gratacels a Nova York i tot això ho saben molt bé, és que és el vent i les forces horitzontals, que són el sisme, el vent, les que poden realment alterar les seccions estructurals d'un edifici, no? I en aquest sentit, Gaudí afirma en algunes converses que estan recollides en text de que havia tingut en compte el càlcul del vent, però no sabem com. No sabem com, perquè tota la documentació es va cremar en la Guerra Civil, i la veritat és que se'ns fa una mica increïble, uh-huh, perquè realment era molt difícil això. I ha sigut gràcies a la tecnologia actual que hem pogut recórrer aquest mètode de la pedra tasada i totes aquestes tècniques més modernes per alleugerir molt els pesos, alleugerir-los molt i fer possible aquestes torres centrals, sí.
0: Una de les coses que s'ha dit més també en quant a construcció, com a anècdota, han parlat d'aquest loctite, d'aquesta mena de pagament, de no sé com dir-ho, que a tothom li ha sobtat, no? Hi ha més curiositats d'aquestes? I fins a quin punt podem parlar
1: de... L'octit és com una simplificació, en el fons és una barreja de components que fan unes resines molt especials. O sigui, com que totes les torres s'han aixecat amb aquests panells de pedra tasada, això vol dir una combinació de pedra i acer. O sigui, els cables d'acer no apreten la pedra directament, sinó apreten uns blocs d'acer massís, que en diem els caps de tasat, i aquests caps de tasat s'han d'adherir a la pedra. I llavors totes aquestes superfícies de contacte entre acer i pedra es fan amb unes resines molt especials en què el loctite, pues, és un dels components, no? Però està clar, però no és ben bé el loctite, però bueno, és una simplificació prou clara pel públic en general.
0: Hi ha més anècdotes d'aquestes curiositats,
1: no sé,
0: com a mínim a nivell de construcció, que a vegades pensa en tota la complexitat, però hi ha punts que són com a més simples.
1: Sí, s'hauria de fer recompte a vegades, ja. El que agrada són els números i diu, s'han fet servir no sé quants cargols, no sé quantes femelles. Home, la veritat és que quan puges a l'obra i te n'adones de la mida de les coses, impressiona. Per exemple, jo he tingut a les mans un cargol i l'has d'agafar amb les dues mans. Clar. O sigui, un cargol té aquesta mida, aquest diàmetre d'un puny, no? O sigui, estem parlant de diàmetres de 6 i de 7 centímetres. O sigui, uns cargols que dius, un cargol, un sol cargol ja pesa, no?
0: Tota la dimensió de la Sagrada Família, que nosaltres, sí, els barcelonins sobretot, ja li hem donat la dimensió que cal, no? És a dir, que moltes vegades per Carles, això és més llarg que l'obra de la Sagrada Família, o més important que l'obra de la Sagrada Família. Sí. Ja és com una base de mesura, no? Clar. A nivell arquitectònic suposo que també, no?
1: Sí, sí, sí, no, clar, és...
0: Ha marcat un abans i un després també en molts temes.
1: És singular en moltes coses. Hi ha coses que són comúniques i exclusives de la Sagrada Família, però hi ha coses que reverteixen a la societat, vull dir, que són importants, que la Sagrada Família és com una mena de cornellet d'Índies o un laboratori d'exploració de novetats, i abans he insinuat alguna cosa del formigó armat, però per exemple seria un exemple, no? Quan un construeix la vora del mar a la Costa Brava i hi ha merder i paren l'obra perquè allò era un paratge natural, el que sigui, no? Aquestes coses que a vegades passen, no? Mm-hmm. I resulta que aquell edifici està com 4, 5 anys o 6 parada, no? Amb l'estructura a mig fer, el formigó a mig fer, havien fet un pis, faltava el de sobre, aquestes coses que a vegades passen. Aquell formigó, a pocs metres del mar, que arriba la marinada, tot el salnitre, tal, quan li donen permís per continuar l'obra, el primer que fan és tirar-ho tot a terra. Clar. I tornar a començar, perquè no se'n fien dels vicis ocults que poden sorgir arrel del salnitre que ha absorbit l'estructura i
0: ha
1: tot això.
0: Ha passat això amb la Sagrada Família?
1: A la Sagrada Família... Clar. No tenim cap casa que la tapi i hem tingut formigó durant 25 anys a la intempèrie, amb aquesta marinada que ve, que a vegades la marinada la reben fins al massís de Montserrat, vull dir que... I no ha sigut un problema. I quina és la diferència? Doncs que el formigó normalment que es fa servir en edificació, quan començava jo a estudiar, era formigó de 175 quilos per centímetre quadrat. Ara actualment això ha anat pujant 200, ara són 250 quilos per centímetre quadrat. Però és un formigó normal. A la seva família estem fent servir formigó de 600 i de 800, i quan portes les provetes al laboratori perquè tingui la resistència, estem parlant de 1.000 quilos per centímetre quadrat. Clar, són 4 o 5 vegades més. Són formigons molt, però molt més compactes, molt més resistents. I clar, no penetren aquests agents deteriorants del formigó. I llavors això és un avenç que després la societat se'n podrà beneficiar. Una persona fa tota la seva inversió de la seva vida comprant el pis i després en 4 dies diu, és el luminós i el pis a terra. I clar, dius, ostres, en canvi, si fessin servir formigons com els que hem estat fent servir a la família, clar, clar, això ja no passaria, no?
0: Per tant, aquests 100 i pico anys, quants hem dit?
1: 144.
0: 144 anys... no han passat factura de moment en l'edifici i a més prendrà una dimensió encara més gran. Ara dèiem, acabarà 10, 15 anys, però segurament moltes generacions podran veure aquest final de la Sagrada Família. La dimensió física, és a dir, ara tenim les tres façanes, tindrem les tres façanes, ara en tenim dues, sí. Falta la principal. Sí. Això a nivell de dimensió farà que encara sigui molt més gran l'edifici? Com ho percebrem aquest final? Com serà físicament, descriptivament?
1: No crec, la dimensió global no crec que es percebi gaire més gran, no? Perquè el temple sobretot s'aixeca amb altura, aquesta idea, aquest eslògan que s'ha dit ara d'alça la mirada és ben bé gaudinià, no? El que volia Gaudí és que miréssim amunt, no? Que aquesta verticalitat, aquesta connexió de la terra amb el cel, aquesta acostar-se a Déu, o digue-li com sigui, més simbòlicament. Però, o sigui, la dimensió global de l'edifici no canviarà molt, però sí que d'alguna manera, jo crec que la façana principal serà molt important, perquè d'alguna manera s'ha perdut ara mateix la silueta clàssica, la que tenim com en el cor, perquè representava com les quatre barres, quasi, no? Eren quatre torres retallades en el cel, i ara tot el taló de fons de les torres centrals desdibuixen aquesta imatge, no? Mm-hmm. En canvi, la façana de la principal, com que està separada de tot aquest nucli central de torres, tot el que és la nau, no? I queda com més separada, un, quan s'acosti, de seguida començarà a veure aquestes quatre torres retallades al cel i tornarà a recordar aquella visió sempre tan barcelonina nostra de la Sagrada Família,
0: no?
1: De les quatre torres retallades al cel. Sí.
0: Tenim, per tant, naixement i passió, falta glòria.
1: Falta la glòria, sí, sí, sí.
0: A part de tot això, aquesta part més estructural, més exterior, hi ha la part de vitralls. Això és tot un llenguatge interior, és a dir, la llum que deixa passar aquest colorit de vitralls és espectacular, i té tota una lectura que mereix un capítol especial. Què pretenia Gaudí?
1: A veure, aquí hi ha la feina de dos, o sigui, Gaudí ja li diuen que és l'arquitecte de la llum, però també hi ha la feina, i no hem de treure mai el mèrit de l'artista, artista vitraller el que dissenya els vitralls més que el que els construeix.
0: Ell,
1: també
0: Gaudí, però... no els va deixar dissenyats.
1: No, va deixar moltes coses dites, uh-huh. però fetes proves físiques de vitralls en va fer a Mallorca algunes, uh-huh. perquè ell treballava amb un sistema de vitralls que també hauria resultat molt car i molt complex, que era la quatricomia, o sigui, feia quatre capes de vidres de color, els degradava amb àcid de manera diferent cada un dels tres colors bàsics, més un blanc per acabar d'estabilitzar el color, i ens barrejant aquests vidres i col·locant-los amb els desplaçaments corresponents, doncs feia com una sensació, buscava com una sensació de relleu dels cossos, si es representaven uns sants amb uns cossos tal, buscava aquests relleus i aquests reflexos a base de degradar pues, el groc, el magenta i els tres colors primaris, no? I col·locar-los adequadament. O sigui, no hi havia línies negres, per entendre's, no hi havia ploms. Uh-huh. Això quan se li va encarregar a Joan Viladrau, que és, tenia una experiència, un currículum sobre vitralls a totes les catedrals d'Europa, o sigui, havia conegut molt el vitrall gòtic i tots els seus pros i contres, se'n va adonar, doncs, que per algun motiu Gaudí va frenar els vitralls i només en va poder fer una a Mallorca perquè no... pel preu, per una banda, perquè clar, és quatre vegades més car, quatre vegades vidres molt més grossos, vidres que després quan dilaten tenen molts problemes, que aquestes capes que passa quan s'hi posa humitat entremig, que s'ha d'evaporar aquesta humitat, mm-hmm. i generaven realment molts problemes. I en Joan Viladrau va dir que el vidre gòtic era el de sempre, era el que funcionava i era molt més fàcil, doncs tot aquest tema de les dilatacions, tot el tema més tècnic.
0: I va fer una proposta. Clar, el resultat és de les coses que potser més criden l'atenció a l'entrenar al temple.
1: Sí, és de les coses que més atrauen, mm. i realment és espectacular.
0: Hi ha un codi amb aquest joc de colors, és a dir, hi ha trossos que són totalment vermells, d'altres que són totalment blaus, després passa els verds, els grocs...
1: Sí. La idea, d'alguna manera, Gaudí és com la natura és la seva mestra, diu, no? Aquest arbre d'aquí és el meu mestre, totes aquestes coses sobre la natura, aquesta influència de la natura. Doncs una idea és potenciar la llum natural. O sigui, la llum sembla que no, però té color. Mm-hmm. Quan a la ferreteria comprar una bombeta i com la vol, cala i freda, no? Sí. La llum té color, encara que potser no ho veiem del tot. I ens potenciar aquest color natural de la llum. I quin és el color natural de la llum? D'alguna manera és el color que té l'ambient. Què passa al matí? Com que ha hagut tota la nit que s'ha refredat, al matí els colors són freds. I aleshores, a la banda de llevant, els colors dels vitralls són colors freds. I en canvi, la tarda, tot l'ambient s'ha escalfat de tot el dia, ha tocat el sol tot el dia, l'ambient és càlid, i la llum es tenyeix d'aquests colors càlids. Llavors, els vitralls que es cullen de posar a la banda de ponent són tots de colors càlids.
0: Mm-hmm. Estem parlant dels vitralls, però també hi ha tota la part d'escultura, que és impressionant, i que si tu veus la façana del naixement i passes a la façana de la passió, veus el contrast.
1: Clar.
0: I hi ha tot el paper de Subirats també, en aquesta aportació artística.
1: Aquí durant molts anys va haver-hi molta incomprensió. Ara una de les feines al Departament de Divulgació Cultural i Educativa és justament desfer aquests malentesos, aquestes confusions.
0: La gent no va entendre aquest contrast.
1: No, i és que clar, són dos façanes realment molt, molt diferents des de la seva concepció. Una és la façana de la vida, mm-hmm. és la façana que mira cap a llevant al començament del dia, el naixement de Jesús és el començament de tot, aquella façana. L'explosió de la vida, el Nadal és el desembre, és l'hivern, aquella cançó del desembre congelat, i en canvi es veuen les gotes de neu i de gel que fan el contorneig dels tres portals, dels frontons dels tres portals, i en canvi dintre d'aquests tres frontons explota la primavera amb ocells, plantes i flors, no? Està expressant la màxima alegria. L'altra façana està expressant la mort, està expressant el final de tot, la desolació, la tristesa, i no hi ha res. Però és que Gaudí volia que fes por aquesta façana, la volia així. I clar, quan diuen aquesta façana, els arquitectes continuadors ho han fet molt malament, no té res a veure, i clar que no té res a veure, perquè... i aquesta és de les poques coses que Gaudí va dibuixar amb molt de detall, o sigui que és absolutament fidel a el que volia Gaudí, perquè Gaudí pues, es van cremar tots els plànols per la Guerra Civil i es va conservar tot allò que s'havia fotografiat, i per sort aquesta façana estava molt ben fotografiada d'un dibuix de mà d'ell directament, i ara t'has dibuixat dibuixos que són de mans dels seus ajudants i delineants i arquitectes col·laboradors, però aquest justament era seu, eh? O sigui que està molt ben dibuixada, i va dir que la va dibuixar després de passar una malaltia molt greu a Puigcerdà, a punt de morir, va fer testament i tot, perquè es pensava que es moria, i va dir: estic tan a prop de la mort que he estat amb les millors condicions per projectar la façana de la mort, no? O sigui que és una façana que impacta, però és que volia que impactés, però pel sentit contrari, per aquesta sensació de soledat, de desesperació, d'abandonament de Jesús a la creu penjat, de patiment, de dolor, no? De sacrifici.
0: En l'hora de triar qui agafa el relleu, hi ha també una connotació religiosa, tots els que hi han intervingut són arquitectes o escultors que creguin que siguin religiosos, per poder també empapar-se d'aquesta religiositat, sí, que realment Gaudí sí que la tenia.
1: Sí, jo no sóc en el departament d'això de gestió de persones per poder dir els ítems, però estic pràcticament segur que això no ho poden contemplar com un ítem de selecció, perquè si no hi hauria prou gent. Clar, perquè estem en un moment de l'Església Catòlica o del cristianisme de molta davallada, suposo que els que dirigeixen això en són conscients, però sí, tenim una altra perspectiva de la vida actualment, no? Jo en aquest cas sóc creient i puc explicar tot en tot detall totes les simbologies i totes les coses del temple, però no és l'usual. No és l'usual. I en aquest cas, per exemple, Subirachs era agnòstic i es declarava públicament com agnòstic, però què passa? Era un gran exponent de l'escultura. Dintre del nostre país era clarament el millor que podíem triar, i en aquell moment l'arquitecte director era Jordi Bonet, i va triar sense cap dubte Subirachs. I penso que va fer un gran encert, perquè les ganes que tenia Gaudí, que aquella casana fes por, que expressés aquest dolor, les escultures Subirachs ho expressen perfectament, aquest dolor, aquest patiment, mires els seus rostres i són absolutament en consonància amb el que volia Gaudí.
0: Simbologia que també hi ha repartida pel temple, i que, per exemple, hi ha aquesta numerologia que marca que si sumes els números acabes sempre sumant 33,
1: això és de Subirachs, sí.
0: El que hi hagi Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona també inclosos dintre del centre, sí, del temple. Hi ha molts detalls que a primera vista podrien passar per alt, no?
1: Sí, a tot arreu. Estic pensant en Subirachs, n'hi ha molts, perquè és un artista molt especial, Subirachs, que busca com símbols i expressar-se amb símbols, i el que ho observa, si va descobrint els detalls, va fent-se el seu fil conductor que li va explicant aquella història a través de detalls petits, no? Com aquest del 33 de l'edat de Crist, bueno, la teòrica edat de Crist quan el maten. I a dintre hi ha molts, des d'aquesta idea de les diòcesis, primer posa les catalanes, després les que representen d'alguna manera els països catalans, no? Posant Perpinyà, València, Mallorca i l'Aragó, i després pues, hi ha la resta d'Espanya, la resta del món, no? I així va com expandint-se amb aquesta vocació. No és ben bé una catedral, moltes vegades es presenta com a catedral, perquè una catedral és la seu d'un bisbe, i en aquest cas, clar, Barcelona té la seu del bisbe a la catedral de Barcelona, que no és la seva família, però la vocació del temple és com una vocació universal, no? És com la catedral d'Europa, ja, li hauríem de posar un altre nom que no fos catedral, però sí que té una vocació d'estar com per sobre, i en aquest sentit pues, té aquesta com vocació universal, que tothom si et senti atret, vingui de la cultura que vingui, si senti atret a entrar.
0: Amb tot això, és una visita turística el que es fa moltes vegades, però també hi ha tota una vida de litúrgia dintre de la mateixa Sagrada Família, i la cripta n'és la protagonista, una mica, és on es recull més la litúrgia i...
1: Sí, perquè és que la cripta, clar, com que hi ha tants visitants, hi ha molta demanda d'això, i amb diferents idiomes, i doncs cada dia hi ha missa a la cripta. Es pot visitar la cripta, es pot visitar, però clar, sempre tenint en compte aquests horaris de les misses, pues, lo millor és pues, anar a una missa, i al sortir de la missa tens uns minuts més per acabar de veure la cripta, però la veritat és que la cripta té activitat bastant que no para. I en el mateix temple, cada setmana, cada dissabte, la missa vespertina al vespre, i cada diumenge al matí hi ha ha missa. I després, a vegades, algunes misses especials. Aquest any Sant Josep ha caigut en dimecres i aleshores, doncs, el dimecres es talla el turisme i es fa la gran celebració. Els josefins, diguéssim, l'Associació de Devots de Sant Josep va ser la promotora de les obres i per nosaltres sempre el Sant Josep ha sigut una data especial. Es va posar la primera pedra en un dia de Sant Josep, etcètera.
0: Sí? Tota una càrrega...
1: I llavors, clar, hi ha dates assenyalades, que caiguin com caiguin, encara que no sigui dissabte o diumenge, pues es fa la celebració. Clar, és un temple i el principal del temple és fer la celebració de la missa. Sí. Mm-hmm.
0: La façana principal dèiem que no està acabada, però si fem un recorregut ara per la Sagrada Família, comencem pel naixement.
1: Sí, és el més ordenat, és l'inici, dèiem, l'inici de tot, és el millor començar pel naixement.
0: I
1: sí.
0: Per el recorregut com el
1: feien? El recorregut normal seria entrar per naixement, aleshores ja després de veure tot aquest esclat de la vida i de les escultures de naixement ja seria entrar a les naus i sortir pel costat de Passió. Si un té més temps, doncs pot anar al museu, i al museu hi ha molts detalls i moltes coses boniques de veure i que et poden ajudar a entendre moltes coses. Si un tingués encara més temps, potser recomanaria primer anar al museu per entendre després el que veuràs o entendràs millor. Però clar, a vegades pues, els fluxos també de gent al museu és una mica difícil perquè no són espais tampoc tan grossos i no tothom passa pel museu, però bueno.
0: I per tancar, no acabaríem de parlar i sempre hi ha coses més a explicar, però si haguéssim de dir el llegat que deixa Gaudí a l'arquitectura contemporània, com ho definiríem? En poques paraules, perquè, esclar, tenim poc temps.
1: És difícil. Gaudí està dintre d'aquesta generació d'arquitectes del modernisme, però és tan especial que ja no se'l pot etiquetar com a tal, no? I llavors ja està com en una altra lliga, està en un altre nivell, en una altra casella. I llavors ens deixa justament aquestes diferències amb el modernisme. El modernisme sí que tots els arquitectes apareixen flors i coses orgàniques i naturals i tal, però amb Gaudí a vegades tota aquesta natura és estructural, o sigui, quan tu veus les naus del temple et sembla que estàs en un bosc, perquè les columnes, la manera de calcular les estructures en aquests models invertits que dèiem abans, no?, acaben produint columnes que semblen arbres amb branques i les voltes són foradades, no són llises, sinó que entra la llum per les voltes, entra la llum per les façanes, i dona aquesta sensació de bosc. Però clar, és un bosc

0: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info, Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Li agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Juntes. Bona. Després d'estar tants anys a la seva família, hauria de canviar el títol i posar-li també la simbologia, perquè són les tres coses juntes que són inseparables.
5: Mm-hmm. Sí, sí. Doncs avui hem volgut fer aquest repàs per la Sagrada Família, que només ha sigut un petit passeig, que hagués pogut ser un gran recorregut, però el temps ens ho permet i que ens ha permès conèixer molt més aquest edifici per nosaltres, emblemàtic i també a ulls del món un gran edifici. Moltíssimes gràcies, Jaume Serrallonga, que és doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, que a més té la tesi doctoral justament de la geometria i la mecànica. Ara afegim i la simbologia amb els models de Gaudí. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
5: I temps ara per endreçar els nostres números.

0: Doncs sí, durant l'estiu fem aquest repàs als errors financers més habituals. Ho fem de la mà de l'Eduard Conti. Ed, molt bon dia. Ell
1: bon
0: és
1: dia.
0: Justament assessor de les finances més personals, les més quotidianes, i volem saber les cotitzacions dels autònoms, que això és tot un tema. Per què hi ha tants autònoms que intenten cotitzar el mínim possible?
1: Mira, jo crec que és una reacció molt humana. Uh-huh. Cada mes, i cada vegada més clarament, veu sortir diners del compte, i és normal pensar, si pago menys quota d'autònoms, em queden més diners. Uh-huh. Això és com un pensament molt lògic, és el més fàcil, és el que tenim més a prop. El problema és que moltes vegades és una decisió que pot semblar intel·ligent fins que passa alguna cosa.
0: Uh-huh. I quin és l'error concret?
1: Mira, l'error seria veure la cotització només com una despesa. Val? Simplement com uns diners que marxen, com qui va un dia al restaurant, no? Gaudeixes del dinar, però els diners te'ls has gastat, no? Clar, hi ha molta gent... Primer és un tema com de comprensió, no? Hi ha molta gent que pensa que les cotitzacions que paguem els autònoms només serveixen per la jubilació. I en realitat també estan relacionades amb temes tan importants com una baixa per malaltia, una incapacitat, una pensió de viduïtat, una pensió d'orfandat... És a dir, les cotitzacions protegeixen moltes més coses de les que acostumem a pensar.
0: I la gent no té present, això?
1: Moltes vegades no, perquè quan tens 40 o 50 anys, ja no diguem 30, la jubilació sembla molt llunyana. Llavors, si nosaltres associem cotització amb jubilació i pensem que les aportacions que fem cada mes seran per la jubilació i ens falten 35-40 anys, doncs igual dius... Bueno, clar, el problema quin és? Que una baixa laboral, un problema de salut, poden arribar molt abans. Mm-hmm. Vull dir que no és un tema de 25, 30, 40 anys vista. També és veritat que hi ha molta desconfiança, per dir-ho tot. Hi ha autònoms que em diuen, jo no sé si cobraré una pensió d'aquí 20 o 30 anys. Això, bueno, tu també ho deus haver sentit,
0: clar,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Aquesta mena de desconfiança. Hi ha articles...
0: Que de fet la tenim tots, no?, que el seu autònom.
1: Tots tenim una certa desconfiança, però alhora... Clar, aquesta desconfiança t'haig de dir que fa molt... Hi ha articles dels anys 80, de principis dels 80...
0: Que també tenien la mateixa
1: que qüestionaven que l'estat espanyol pogués pagar pensions a partir de l'any 2000. Estem al 2026. Vull dir que... Vaja, a dia d'avui s'ha demostrat que de moment estem cobrant les pensions, val? Però és una preocupació legítima, tenir dubtes. Però fins i tot si deixem de banda de jubilació, és a dir, si la nostra aposta és que no hi haurà pensions de jubilació o seran molt petites, la cotització continua tenint un impacte molt important sobre una baixa mèdica, una incapacitat o la protecció de la família. I això sí que ens pot afectar molt abans. I si ho volem cobrir de manera privada amb una assegurança, doncs hem de saber que això costarà diners.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que la cobertura que tens a través del règim de la seguretat social és una cobertura molt àmplia.
0: I què et trobes tu en el teu dia a dia?
1: Jo em trobo autònoms que gestionen molt bé el seu negoci, que fan més hores que el rellotge, que de fet

0: és una de les característiques típiques de molts autònoms, no? Treballar sí, molt, no tenir...
1: Clar, un autònom,
0: quan un autònom es casa no té 15 dies de vacances.
1: No, clar.
0: Per exemple. Però clar, tots aquests autònoms que treballen tant no han dedicat molt no han dedicat prou temps a pensar en la seva seguretat econòmica. Estan tan enfocats en el dia a dia, en generar, etc., no? Que no pensen en aquestes coses. No s'han preguntat prou què passaria, fixa't la pregunta, eh? Què passaria si deixessin de poder treballar durant uns mesos? Mm-hmm. Ja no diguem un any, eh? Però clar, què passa? Quina protecció tindries si tu ja no pots treballar demà, per exemple, mm-hmm. per un tema de salut?
1: A més, aquest any molts autònoms s'han trobat amb una sorpresa de la seguretat social.
0: Sí, això també. Jo també crec que és un tema dels que potser no se'n parla prou, no? Hi ha hagut molts autònoms, i hi ha molts autònoms en aquest país, un de cada sis treballadors són autònoms, doncs n'hi ha molts que han rebut notificacions indicant que havien de pagar una diferència de quota corresponent a l'any 2024, que és el primer any en el que es van començar a fer les compensacions. Hi ha hagut altres autònoms que, en canvi, han rebut una devolució perquè van pagar més cotització de la que havien d'haver pagat, no?
1: I això per què passa?
0: Això passa perquè ara la quota d'autònoms es calcula segons els ingressos reals. Abans, parlo, quan dic abans, parlo de fa 3 anys.
1: Sí, exacte, fa molt.
0: Abans, fins fa 3 anys, l'autònom decidia la cotització. Podia decidir un tio o una tia, un home o una dona, que facturessin 100.000 euros a l'any, podien decidir cotitzar pel mínim. Ara no. Ara, el que fa l'autònom és, durant l'any, fa una previsió dels seus ingressos, rendiments, i cotitza en funció d'aquesta previsió. Després, quan la Seguretat Social coneix els ingressos reals, regularitza la situació, que vol dir que si has cotitzat de menys et toca pagar la diferència i si has cotitzat de més et tornen diners. Això és el que està passant aquest inici d'any i clar, ha estat una sorpresa per molta gent.
1: I això la gent ho entén bé?
0: Sincerament, moltes vegades no. I aquí hi ha un altre error molt habitual, eh? No dedicar ni una estona a entendre com funciona la pròpia cotització. I també val a dir que l'administració ha fet pocs esforços per explicar-ho millor. Perquè al final és una cosa molt important que hi ha molts autònoms que viuen en la ignorància, no?, respecte a aquestes qüestions. La cotització és una peça més de la seguretat econòmica. Ens ha de quedar clara aquesta idea. Igual que assegurem una casa o assegurem un cotxe, també té sentit protegir la teva capacitat de generar ingressos. I no m'estic referint a assegurances privades, m'estic referint a les aportacions que tu fas a la Seguretat Social, mm-hmm. que al final després et poden tornar en moments de dificultat i et poden millorar la teva seguretat.
1: I això vol dir que tothom hauria de cotitzar al màxim?
0: No necessàriament, perquè cada situació és diferent. En primer lloc, com he dit, el que cotitzem depèn dels ingressos o del rendiment que tinguem com a treballadors autònoms. Però també, evidentment, depèn del patrimoni que tinguis. Clar, hi ha gent que té molt patrimoni o que el treball és una petita fracció de tots els ingressos que tenen a la seva economia personal o familiar. Per tant, clar, no puc parlar per tothom. Hauríem de veure això, quin és el patrimoni del que disposen, quina és la situació familiar i quin nivell de protecció té per altres vies, no? Llavors, quan mires tot això, pots veure si té una cobertura a través dels socials suficient o no. El que dic és que la decisió sobre les cotitzacions hauria de ser conscient. És a dir, no cotitzar menys per inèrcia o perquè sempre s'ha fet així, que és el que tenim ara mateix instal·lat moltes persones que treballen per compte propi.
1: I per tant, què li diries a un autònom que ara ens estigui escoltant?
0: Mira, una pregunta molt senzilla. Si demà no poguessis treballar durant 6 mesos, mm-hmm. si demà no poguessis treballar durant 6 mesos, com quedaria la teva economia i l'economia de la teva família? Val? Moltes vegades la resposta a aquesta pregunta explica millor que cap altra si estem prou protegits.
1: Doncs sí, efectivament, Edu, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: A tu.

0: Doncs amb aquesta música ens volem posar al dia dels musicals i ho fem com sempre, com venim fent aquest estiu, amb el Martí O, que ell és el corresponsal de RAC1 a Nova York i, a més, votant dels Globus d'Or, que això ens encanta dir-ho, perquè el primer català, home, és un prestigi.
1: Té honor, té honor.
0: Clar que sí. Marc, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb el Jordi Ramos, que també és el nostre especialista en musicals. Jordi Ramos, bon dia.
2: Bon dia a tothom. Escolta, ja has votat algun musical o no aquest any?
1: He votat.
2: Pregunto.
1: No, home, encara no estan clares les nominacions, Algun musical hi haurà, però no hem pogut votar encara.
0: El Ramos vol que votis algun
1: musical.
0: Sí,
1: no, ja ho veig, ja.
0: Ja ho has vist, No fa pressió ni res, això és il·legal.
1: Ara passarà un sobret per sota la taula.
0: Sí, és il·legal.
2: Home, la de pernils que et deuen enviar les distribuïdores.
1: Oh, tant de bo.
0: Marc, a veure, va, què ens recomanes? Perquè tu sí que has repassat la cartellera d'aquests dies, d'aquest any, d'aquest curs passat, a Nova York.
1: Doncs sí, i a més he vist coses molt interessants, les hem estat repassant aquest estiu.
0: I tant,
1: ara us porto el millor revival de l'any. Els revivals són aquelles reestrenes musicals que ja existeixen i que es tornen a l'escenari de Broadway. I aquest ha sigut un dels musicals més premiats, no només el millor revival, també ha tingut dos dels seus actors premiats. És un musical molt emocionant, molt emotiu. Realment és un d'aquells musicals que no coneixia en absolut i que va ser seure'm allà i ser un mar de llàgrimes. Es diu Ragtime i sona així.

0: amb aquest t'imagines aixecant una cama, eh?
1: Sembla, eh?
0: Sí, sí.
1: Té aquell component clàssic, tot sí. I que no hi s'aixequen molt les cames perquè és una història molt històrica i una història molt tràgica que té lloc al principis del segle XX als Estats Units i tot i ser una novel·la, adaptar una novel·la de l'any 75, no? Però que explica fets passats, però com ens trobem molt en aquests moments de la vida i la història que es repeteixen esdeveniments, la veus al dia d'avui i et sona com si estigués passant en el present. I és una història molt xula perquè aquesta cançó que esteu escoltant, que és la primera de totes, Ragtime, el Ragtime és un estil de música, eh? Per si no ho coneixeu, és una melodia de piano, això neix del Midwest dels Estats Units i representa que és una mà del piano fa una melodia regular i l'altra fa una cosa com a sincopada, que sembla que no es correspongui, però li dona aquell dinamisme, no? I és una dels gèneres o dels estils musicals que sonen en aquest musical. Doncs aquesta història ens presenta tres famílies, una blanca, una negra i una jueva immigrant. I és la història, no, d'aquests tres, d'aquests cercles que es van combinant al llarg de la història, no? Es van trobant d'alguna forma a vegades inesperada. En un cas molt estrambòtic, la família negra, la noia, abandona el seu fill i l'abandona al jardí de la família blanca, no? I la dona blanca que troba aquest nadó decideix acollir-lo i el té a casa. Finalment la noia, la dona, la mare és descoberta i també l'acull, no? I és de cop i volta estan vivint junts a la mateixa casa. I el marit d'aquesta dona negra que ha sigut, no?, que ha abandonat el fill, hi ha aquest retrobament, i és el que ens porta a una de les cançons més emocionants del musical. És el típic moment en què la gent aplaudeix a mitja cançó de lo preciosa que és i de lo emotiva que és. Es diu Wheels of a Dream, que ve a ser Rodes d'un somni.

0: dius.
1: Veus molt potents, eh? Ell va guanyar el Premi Tony al millor actor.
2: Estava pensant que justament això, eh? Quines bauarres que
3: sí,
2: tenen.
3: Sí, i a més et anava a dir, aquests tons èpics que agafen els musicals, no? Que sembla que sigui sempre una història de somnis, de lluites, però tot molt èpic, oi? Mm-hmm.
1: I aquest no li falta gens d'èpica, eh? És un musical, insisteixo, de no conèixer-lo gens i de destrossar-me. O sigui, és d'aquells musicals que et deixa fet pols. I imagineu-vos aquesta cançó que us deia Wheels of a Dream, no? Rodes d'un somni. Ell, de fet, parla de les rodes d'un cotxe, que s'ha comprat un cotxe com a símbol del somni americà. Aquest cotxe, spoiler alert, acaba destrossat per uns blancs racistes que li destrossen el cotxe i li destrossen els somnis que ell diposita en el seu fill, no? Aquest fill que es retroba i que pensa que, doncs, que tindrà un futur millor, i no és així. Vol dir que és realment un musical no per divertir-se, no és el de les grans escenografies i de ball, sinó que és un musical crec, de reflexionar sobre la història i de sentir emocions, no?
2: Gairebé sembla que estiguis parlant d'una obra de text.
1: Doncs sí. De fet, com que ve d'un text, crec que han fet una bona adaptació en un musical molt clàssic, eh? Sentiu les cançons, que no és del que hem sentit al llarg de l'estiu, però això és potser una mica més, té més de pes, no? I vull acabar amb aquesta cançó que canta la mare, no? En un moment en què representa que troba trenca amb les cadenes que l'han portat a viure en aquesta mena de passat, el passat del seu marit, no? Que l'ha relegada sempre en un paper secundari, i ella aconsegueix, doncs, no? separar-se i buscar un futur més com a ella individua. Es diu Back to Before, o sigui, tornant a l'abans.

0: Una altra veu brutal, ja sí, la sentiu, eh? O sigui, els dos, que heu portat dues cançons dels dos guanyadors del premi d'interpretació, perquè són brutals, i us recomano molt que si la busqueu a l'Spotify, que hi és, l'escolteu d'una tirada, i insisteixo, no només bones cançons, bones veus, sinó a més una història molt emotiva i molt actual, malgrat portar-nos a un segle endarrere.
1: Sí, perquè això és veritat que és curiós, que moltes vegades, ho dèiem amb Sonrises i Làgrimes, mm-hmm. no? O fins i tot amb Cabaret, que
0: totalment.
1: Són pel·lícules, o musicals en aquest cas, que al llarg de la història es veuen de manera diferent. Jo mateix vaig veure Cabaret a l'edició de Madrid l'any passat, mm-hmm. i francament l'havia vist feia 20 anys, i no es veu igual en 20 anys, que tot el tema del racisme, del feixisme, es veia d'una manera ultra llunyana, i ara, en canvi, tornes a veure la mateixa història, com està ascendint el feixisme a l'entreguerres de Berlín de Cabaret, i l'estàs veient d'una manera tan pròxima que realment et posa la pell de gallina, i l'òptica és completament diferent, no?
2: Sí, sí, però en canvi tan vigents totes, eh? Mm-hmm. En fi, tu què ens portes?
1: Doncs mira, desengreixaré una mica.
2: Sí?
1: Vinga, va. Marc porta un revival... Jo en porto un altre, un revival que tindrem a Barcelona.
2: A veure.
1: De fet, el tindrem ben aviat, perquè arriba el dia 26 de setembre al Teatre Tívoli. I és un musical que, bueno, qui no coneix, i que comença així. Ai.

0: Bueno, són notes que tots coneixem.
1: Mare meva, anava a dir jo. Mare meva.
2: Bé, si alguna vegada algú baixa del cel i encara no ha identificat de què estem parlant, això és Mamma Mia, el somni d'una nena que sap que el seu pare és un... Hi ha tres candidats per ser el seu pare, va buscant entre els diaris de la seva mare i decideix convidar-los els tres al seu casament per veure què passa. I què passa? Doncs una festa. Mamma Mia.
3: No podem evitar-ho, eh? Tots tres hem ballat.
1: El mar també. Se'ns en van
2: els peus. M'atreviria a dir que és un dels... Bueno, sens dubte per mi, el gran musical de hits que existeix i que ha existit. No sabria dir-te si va ser el primer o no, però d'això d'agafar un grup de música i a partir d'ells doncs, fer tot un musical. També hi havia el de Queen. No sé si quin va ser primer, però sí que és veritat que, bé, Mamma Mia ha trencat tots els rècords. S'ha fet un infotiment de vegades, la pel·lícula és el musical cinematogràfic que més ha recaptat a la història, la tercera part ja està en preproducció, vull dir que, escolta'm, és una experiència que jo no sé de ningú que hagi anat a veure Mamma Mia i no li hagi agradat. I bueno, doncs mira, és l'ocasió de tornar-hi. Com dic, a partir del 26 de setembre fins al 29 de novembre, vull dir, dos mesos al Teatre Tívoli, el muntatge que s'ha fet a Madrid i que estava fent gira per tot l'estat i que aquí també podrem veure. Què dir? A veure, sí, serà en castellà. Això a mi, personalment, fa una mica allò de rabieta no poder sentir exactament les cançons d'Ava. Però escolta'm, la festa s'encomana. Vull dir, l'argument et pot agradar més o menys, però escolta'm, és que les cançons
3: ballar,
2: les
3: ballarem.
2: Coneixes totes. Ballar, balles. Bueno, tu, escolta'm, tornant a aquestes persones aparegudes que no coneixen l'argument, saber doncs, que es trobaran amb aquests tres possibles pares i a partir d'aquí doncs, tot de peripècies, però sobretot molt bon rotllo, perquè és que jo crec que veient la pel·lícula, fins i tot, si una cosa desprèn, és lo bé que s'ho han passat fent-la.
3: Bon rotllo,
2: doncs escolta'm, bon rotllo veient-la, bon rotllo gaudint-la i bon rotllo acabant-la.

0: és al final.
1: Clar, clar.
0: Quan s'ha acabat l'obra, tampoc estic fent gran spoiler.
1: No, amb aquesta home, crec que no.
0: Ja. Aquesta no, no em faig, però bueno, s'ha acabat l'obra i surten a saludar. I què ve? Doncs ve la cançó que va guanyar el Festival d'Eurovisió el 1974.
1: Ah, és que en Marc no estàvem al cas ara, tu i jo.
2: No, no, no, estàvem aquí...
1: Havíem d'acabar Eurovisió.
2: Hipnotitzats amb la cançó, clar, i ens ha colat a Eurovisió.
1: Ah, ja estem a Eurovisió, de sobte.
2: Ho portes a la sang.
0: Home, sí, és un lloc d'honor. No, sí, se m'ha acut millor manera per acabar avui.
1: Ah, em sembla fantàstic. Doncs a nosaltres ens agrada molt de repassar aquests musicals. A tots dos, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Marc i Jordi.
0: Bon dia i bona hora.
1: I bona hora. Ha ha ha.

0: veure, imagineu-vos créixer en una comunitat, però que no sigui d'humans, sinó que sigui d'animals. Créixer entre animals. Imagineu-vos passar això, la vostra infància a la natura, caçant, dormint, menjant al bosc, sense tenir cap contacte amb la societat. Imagineu-vos tenir de pares, de germans, també, una manada de llops. És possible que aquesta descripció també ho recordi a alguns personatges de ficció, fins i tot, com el Tarzan, en Mowgli, el llibre de la selva, fins i tot a la història de Ròmul i Rem. Però en aquest cas parlem d'una història real, Via Lliure, molt real, ben real. Aquesta setmana ha mort Marcos Rodríguez, als 80 anys, l'últim cas que com a mínim es coneix a Europa d'un nen que va estar criat entre animals. És un cas únic a Espanya i que en el seu moment va donar la volta al món. El Marcos era conegut com el nen llop, va créixer part de la seva infància sol al mig dels boscos de Sierra Morena, a Andalusia, al sud d'Espanya, amb la companyia d'una manada de llops i altres animals. Avui ens acompanya al Via Lliure el Guillem Pujol, que és periodista i autor del reportatge Una vida salvatge, Marcos Rodríguez, el nen que va créixer entre llops, el diari Ara el va publicar. De fet, fa 2 anys el Guillem va viatjar a Galícia per trobar-se amb el Marcos, conèixer-lo, i diu ell que va ser una de les històries més increïbles que ha pogut documentar mai. Per això avui estem molt contents que el Guillem ens acompanyi aquí al Via Lliure de RAC1. Guillem, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: A veure, tenim moltes preguntes. Tu que vas conèixer el Marcos Rodríguez, però la primera pregunta, jo crec que la que es pot fer moltíssima gent ara mateix que ens estigui escoltant al Via Lliure de RAC1 és com arriba un nen de 7 anys a viure sol al mig del bosc? Com va arribar a ser això?
1: Clar, aquesta és una història... La vida de Marcos és una història tràgica, no? I com ell explicava, només va ser durant els anys que va viure al bosc que va viure en veritable felicitat, no? Llavors,
0: sí,
1: això explicava, sí. Va créixer i la seva mare crec que va morir i la seva madrastra i el seu pare, a l'edat de 7 anys, era un nen que no el van ensenyar ni a llegir ni a escriure... No dormia al ras, maltractat, diguéssim, no? I el van vendre, això estem parlant de l'any 1953, a un pastor de la Sierra Morena.
0: El van vendre a un pastor?
1: El van vendre a un pastor de la Sierra Morena.
0: I no? Aquest pastor?
1: Llavors, aquest pastor, al cap d'un any i mig, alguna cosa així, també has de pensar que la línia temporal per ell no era absolutament clara, però va morir, i ell es va quedar sol, aïllat al mig de la muntanya, no?
0: Per tant, d'aquesta manera, ell es queda sol amb 7, 8 anys,
1: sí,
0: ho hauríem
1: 8
0: de veure,
1: anys,
0: però és difícil
1: anys,
0: de calibrar, però això, molt petit, al mig del bosc. De fet, mira, aquest és el moment en què el Marcos ho explicava, com s'introdueix a la que serà la seva família durant 12 anys.
2: Me encontré con una lobera y me metí a jugar con los cachorros, me quedé dormido, vino esa mamá loba, y me pegó un manotazo en el culo. Entonces yo me fui arrastrando para salir de la cueva, pero no pude salir porque me pidieron el pasaporte en la puerta. El macho alfa estaba allí con un ciervo para darle comer sus cachorros, me enseñó los dientes para atrás. Entonces me metí en la cueva, me arrinconé allí contra la roca. Esa mamá loba que estaba mirando sus cachorros como no le iba a hecho nada, y los cachorritos se venían detrás mía, ¿no? Yo llorando allí arrinconado con un hambre que me moría. Esa mamá loba cogió, fue a la red, partió un trozo de carne y me la tiró allí al lado. Entonces yo me di cuenta que quería que la cogiera, ¿no? Entonces yo despacito la cogí. Fue el día que más miedo pasé en mi vida, porque viene esa loba para mí. Yo quería que mi madre me comía y ahora me come a mí, ¿no? No, pues no fue así. Resulta que esa mamá loba sacó la lengua, me la botó la cara de la sangre que tenía de comerme la carne. Entonces se arrozó contra mía, yo con esta mano le eché mano así al cuello y para mí aquello, sentí una cosa como lo que no iba a tener nunca, ¿no? Un cariño de un animal como una madre, ¿me comprendes?
1: Sí.
2: Que no lo iba a tener nunca.
1: Claro, tú no sentiste esto ni con tu padre, ni con tu madrastra, seguro.
2: No.
1: Ni con el cabrero.
2: No.
1: O sea, sentirte amado, digamos,
2: sí,
1: sentirte querido.
2: Totalmente.
0: Ara ho sentíeu, eh? És una entrevista que li va fer el Guillem Pujol, amb qui estem parlant a Galícia, una entrevista al Marcos Rodríguez. d'aquesta entrevista, què és el que et va sorprendre de la manera com el Marcos explicava justament la manada, eh? Que interessant com descrivia la manada.
1: Bueno, aquest moment que acaba de passar és un dels moments fundacionals de la seva vida, és el primer cop que sent amor, no? Llavors, la relació amb els animals era, bueno, una qüestió interessant. Pensa que ell va viure durant 9 anys allà, no? I amb aquests 9 anys també va anar creixent, no? Clar. I el moment que li vaig preguntar com per la qüestió de tu com et senties a nivell d'intel·ligència, et senties més, et senties menys, i em deia, no, intel·ligència no creo que sea eso. Sí que és cierto que els llops, em deia, sabien que jo sabia fer algunes coses més, però ells també sabien fer coses que jo no sabia fer. Llavors ens distribuïm les tasques d'alguna manera, no?
0: Que fort. Però com s'hi comunicava amb els llops?
1: Això ens ho va ensenyar també, bueno, que hi havia diferents formes d'udolar, no? Que significava, doncs, bueno, quan jo pujava dalt de la muntanya i feia aquest udol, significava que s'havien de reunir cap aquí i anàvem de caça major, per exemple, no? Però també m'explicava que hi ha diferents formes de tractar, i el llenguatge no verbal també serveix molt, no?, per comunicar. Llavors, però sí, tot és, en fi, mirades, comportaments, gestos i diferents formes d'udol.
0: Tu parlaves de la caça, podríem dir, no? La sortia a caçar, com aconseguien el menjar? Els llops, evidentment, els aconseguien, però per ell, com aconseguia aquest menjar? Caçava amb els llops? O...
1: Ell caçava, quan s'anava d'allà de caça major, caçava amb els llops, però també és de pensar que ell està acostumat a posar trampes, a caçar conills, a menjar plantes, no? O sigui, no només era això que podia caçar a través dels llops, sinó que després d'una estada àmplia en el bosc, doncs ja tenia recursos i formes de sobreviure, no? Ell, de fet, explicava que quan havia passat gana era entre les persones humanes, no?
0: Que bo, ara en parlarem, després de la reinserció a la societat, o la civilització, per dir-ho d'una manera, entre humans. Però això, estem parlant del Marcos Rodríguez, que en molts pocs anys, de molt petit, vaja, i durant molts anys, va viure entre llops a la sierra d'Andalusia. Una altra pregunta, per exemple, com dormia? Dormia a una cova amb els llops?
1: Sí, ell tenia diferents coves, és a dir, tu has de pensar que era un territori vast, no? Ell s'amagava dels humans quan els sentia, perquè els humans l'havien maltractat. Això també explica una mica la dificultat per trobar-lo durant tant de temps, no? I segons m'explicava, doncs clar, es anava movent pel bosc, no tenia una residència fixa, però en tenia 3 o 4, no? D'això que anava oscil·lant, també en funció, doncs, de si hi havia cacera o de si havia de fer anar al riu o...
0: Però ell dormia amb els llops.
1: Ell dormia amb els llops, no sempre, no sempre. O sigui, els primers anys explicava que sí que el van acollir com si fos un fill més, però després, a mesura que va anar creixent, va anar augmentant una mica. Clar. És a dir, ell vivia amb els llops, però també explica que tenia una guineu i que sempre seguia una serp. Una serp, que és curiós, i això em va fer gràcia, com m'explicava, em deia que a l'hivern la serp no sortia perquè era molt friolera, no? No és que hivernin els animals, no, és que són frioleros.
0: Era molt friolera, no? Sí. Que bo. Clar, perquè ell no tenia el coneixement, no, de com actuaven i d'això, de la hibernació. Però això deies, el Marcos, entenc llavors que no va tenir cap tipus de relació amb cap humà durant això, la seva infantesa, des que va quedar sol el llop? Des que va quedar sol al bosc amb els llops?
1: No, més enllà d'amagar-se, de sentir trets de caçadors, no, intentar veure per allà, pel que tinc entès, no, ell va estar força aïllat.
0: A l'entrevista diu que ell va sentir, ara ho comentàvem, un efecte que ell no havia sentit mai amb aquesta manada de llops, amb la lloba en concret, no? També parla. Per això, per si és realment possible, hem vist que queda demostrat, crear vincles emocionals també amb els animals. En volem parlar també amb l'antropòleg José Mansillas. José, bon dia. Mira, sembla que no el tenim encara, però vaja, ara li preguntarem al José. Parlem d'això, estem parlant del Marcos Rodríguez, que va viure als boscos de Sierra Morena durant 12 anys. Ell en tenia 19 quan la Guàrdia Civil el va trobar. Ara que comentàvem, no, com havia de ser aquesta reinserció, i llavors va ser en 19 anys que se'l van dur a la força per reinserir-lo a la societat. Com va ser aquest moment? Com te l'explicava el Marcos?
1: D'entrada, a ell no li feia massa il·lusió per parlar d'aquest moment, perquè va ser un moment on ell va perdre alguns dels seus membres més estimats de la família, perquè era quan va entrar la Guàrdia Civil, va entrar disparant i va entrar doncs, matant algun dels llops. No? Llavors, bueno, m'explicava que ell, doncs, òbviament, va anar a mossegar a la jugular i va anar a doncs, intentar protegir la seva família. Després, un procés de, en podem dir, reinserció, però que mai es va acabar de completar en el seu cas. No?
0: Ara parlarem d'aquest procés, però ara sí que hem recuperat el José Mansillas, que, insistim, és antropòleg, per intentar entendre aquest vincle que va crear el Marco Rodríguez amb aquests llops i amb altres animals, com ara comentava el Guillem, amb, per exemple, una serp o una guineu. José, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Ara explicava la història del Marco Rodríguez, que va viure durant molts anys i des de molt petit amb el bosc, envoltat d'animals. Des de l'antropologia, què entenem per un vincle també amb els animals i realment com es pot desenvolupar al llarg de tants anys sense cap tipus de contacte amb els humans?
3: Bé, jo crec que el cas del Marcos és com molt evident que veritablement aquest tipus de relacions han estat sempre presents al voltant dels éssers humans. És a dir, nosaltres som animals també i hem tingut una relació a la natura de tota la vida. O sigui, de fet, forma part de la nostra evolució, no?, com a espècie. El que sé per dir a mi, una cosa que em resulta curiós d'aquest cas precisament és que diguem-ne, el fet de que ell doncs, va passar molt de temps aïllat, no?, de la resta de la societat, el va fer d'alguna manera que no pogués desenvolupar tot el caràcter veritablement humà. Clar. Que és el que es caracteritza, no? Jo a classe de vegades sempre comento això de que Aristòtel i al seu moment deia això de que només els déus i els animals poden estar sols i els éssers humans no són ni una cosa ni l'altra. Llavors nosaltres necessitem a la resta, no? Necessitem a la nostra gent, a la comunitat, a la societat, per veritablement desenvolupar-nos com animals i com animals pensants, com animals, diguem-ne, com homo sapiens, com espècie, i el que li va passar al pobre del Marco va ser que no va poder desenvolupar aquesta realitat. De fet, si em deixeu només un segon,
0: sí.
3: Perquè feu una idea, o sigui, hi ha coses al cervell humà, per exemple, determinat tipus de fonemes, no?, de sons. Jo, per exemple, que sóc andalús, quan parlo català no puc desenvolupar determinat tipus de pronunciació perquè el desenvolupament del cervell arriba a, diguem-ne, a captar aquesta diferenciació fins als 10 anys. Uh-huh. A partir dels 10 anys, el cervell és massa madur per poder, d'alguna manera, captar diferents sons i no poder reproduir-los. Llavors, imagineu, si estem parlant de diferents idiomes no, en els éssers humans,
0: sí, sí.
3: El que significa que un nen es criés sol al mig de la natura.
0: Clar, Guillem, perquè el Marcos es va criar fins als 19 anys, dèiem, sol, envoltat d'animals, per tant, no va parlar mai amb això des dels 7 anys públicament. Això a l'hora de parlar, a l'hora de relacionar-te tu amb ell, ho vas notar? Es notava?
1: Una mica. Bé, és cert que després va tenir 50 anys en societat, no? Sí que va desenvolupar, doncs, òbviament, la forma de parlar, però sí, es notava una diferència d'algú que ha estat constituït a través d'una altra cosa, no?
0: Mira, aquest era el moment que ell explicava l'arribada també de la Guàrdia Civil.
4: ¿Te despediste de los lobos? O sea, ¿cuándo, no sé, ¿cuándo fue la última vez que los vistes?
5: Eso no quiero contarlo, porque sinvergüenza me lo mataron casi todo. Me quedó uno, que le pegaron un tiro, lo curé con jara, y cuando me cogieron ya por última vez, ya que ya me llevaron, se quedó huyendo en alto una roca, se quedó huyendo en alto una roca, y ya no corrí más a ver nada. Me mataron casi todos.
0: És això que deies, que el Marcos no volia explicar gaire el moment aquest en què la Guàrdia Civil arriba i que deu ser traumàtic, perquè en el fons era la seva família.
1: No, clar, abans has dit, estava sol al bosc, no, ell va estar
0: no
1: sol,
0: bé, clar,
1: ell va
0: no.
1: estar sol després, tots els anys després en societat, quan no va estar sol va ser quan vivia al bosc, no?
0: Ell t'ho deia això, que després s'havia sentit sol?
1: Sí, sí, sí.
0: Com van ser aquests primers anys del Marcos envoltat d'humans?
1: Els primers anys no en tenia gaire cosa. O sigui, els primers anys era un intent constant de fugir i tornar al bosc. Clar, la història sencera s'hauria de parlar en un capítol a part, eh? També s'hauria d'investigar una mica més. Però sé que el van portar en un convent religiós.
0: Això és, no? En ple franquisme,
1: en
0: també.
1: En ple franquisme, on allà el van, no? Li van dir, bueno, jo a Dios no l'he visto nunca. Li van dir que estava a l'església i ell preguntava, però d'on està? Bueno, en fi, vull dir que va passar per diferents fases, no? També li van posar una espècie de fèrula a la columna perquè ell caminava, no? Doncs, amb quatre mans, en fi, traumàtic, no,
0: clar,
1: complicat.
0: Ell va imitar la manera de caminar també pel bosc dels llops, entenc,
1: sí,
0: el que dius.
1: Sí, i també, segons explicava, perquè era una forma més eficient per anar-se movent per aquell territori, no?
0: José, no sé si, escoltant i coneixent la història del Marcos Rodríguez, insistim, aquest últim cas, com a mínim conegut a Europa, d'un criu que s'ha criat durant molts anys de la seva infància amb una manada de llops i amb altres animals. No sé si, coneixent aquest cas, si realment tu creus que és possible una reinserció total a la societat d'una persona que realment n'ha crescut al marge. És veritat, no ha crescut sol, ara ho deia el Guillem, però sí que n'ha nascut al marge, com a mínim, on ha crescut.
3: A veure, jo no sóc especialista en antropologia de l'educació ni en pedagogia, però em sembla molt complicat. També és veritat, clar, jo quan escoltava ara el que estava comentant el Guillem, que ja és mala sort que la primera persona que trobes després d'estar tant de temps aïllat al bosc sigui la Guàrdia Civil. O sigui, és que, en fi, en tota la gent que hi ha, no? I a més, durant el franquisme, llavors, clar, els dispositius educatius i socialitzants que tenia el franquisme eren, ja l'ha comentat també el Guillem, doncs ficat un convent o l'església o jo què sé, o el servei militar, no? Avui dia, afortunadament, tenim altres eines, coneixem molt més com funciona el procés de socialització dels nens i les nenes i possiblement, doncs el tractament seria molt diferent i més profitós. Però ja et dic que no tinc la suficient capacitat per dir-te si arribaria a ser una persona, diguem-ne, comuna. El que sí que és veritat és que em sembla molt complicat, perquè ja dic que està molt estudiat que els primers anys dels nens i les nenes són fonamentals als processos de socialització, perquè és quan aprenem, no? Això que es diu la universitat de la calle, no? O sigui, la universitat del carrer. Això és veritat. Nosaltres traspassem per diferents àmbits, esferes, atmosferes que ens van, d'alguna manera, introduint elements que d'alguna manera el que fan és donar-nos les eines per comportar-nos en societat. I clar, si tu no tens aquest procés, no pots fer-ho en normalitat.
0: Guillem, en Marcos va arribar-se a retrobar amb la seva família humana després d'això, de tants anys vivint amb aquesta manada de llops?
1: Sí, em va explicar un episodi on un guàrdia civil el va posar en contacte amb el que era el seu germà o un dels seus germans, no? I jo li vaig preguntar què sentia, no?, en retrobar-se amb el seu germà, i em va dir que res, no? Diu que la sangre no és nada, no?
0: De fet, mira, sí. Aquest és el moment en què ell ho explicava a la teva entrevista.
6: Y me pregunta, ¿usted cómo se llama? Digo, yo, Marcos Rodríguez Pantoja. Dice, se quedó mirándome. Digo, ¿y tú cómo te llamas? Dice, yo, Antonio Rodríguez Pantoja. Vamos a su casa.
0: Aquest és el moment que coneixia o que deia amb això, que descobria que tenia un germà i després l'explicació que donava era aquesta.
4: ¿Sentiste algo? No. ¿Significaba algo para ti, hermano?
6: No, porque no... la sangre no vale para nada. Es el roce de la persona lo que vale todo. ¿Me comprendes?
4: Sí.
6: Es el roce de la persona, es tontería. La sangre no vale.
0: José, com a antropòleg també, com és que podem sentir un vincle molt més proper amb un animal, en aquest cas, com li passava al Marcos, que no pas algú que per molt que sigui de sang no hi haguem tingut un tracte?
3: Doncs mira, el Marcos és que explica, diguem-ne, tota l'assignatura d'antropologia del parentiu en aquesta frase, vamos. Sí. És que és així, o sigui, el parentiu és un sistema, diguem-ne, ideològic de construcció social, en el qual nosaltres tenim vincles amb les persones que són properes a nosaltres, perquè passem durant aquest procés de socialització i ens diuen durant tot aquest temps que són la nostra pare, la nostra mare o el que sigui. No tenim una mena com d'instint natural per qual, quan ja som, diguem-ne, quan anem creixent, desenvolupem de manera natural i instintiva una vinculació més propera en determinades persones. Això no existeix. Nosaltres el que passem són processos en els quals la gent que està propera a nosaltres s'acaba per tenir una relació, doncs, com la que coneixem. I ja està, per això nosaltres, perquè vivim en un món europeu, la cultura, diguem-ne, occidental i tal, que està molt establerta com és això, però per posar-te un exemple només, hi ha cultures a altres llocs del món on el que exerceix el paper en aquest cas de pare és l'ancla, sí, el germà de la mare. Llavors, s'arriba... Clar, sí, exacte, l'ancla, perdó. L'oncle, perdó. S'arriba a tenir una relació social de filiació amb el teu tiet, per dir-ho així, més que amb el teu pare biològic. Llavors, són tots construccions socials que, de fet, és el que es dona aquesta carta de naturalesa a l'ésser humà.
0: Guillem, tu explicaves que el Marcos et parlava de persones per referir-se als animals i persones humanes per referir-se a tots nosaltres.
1: Sí, és una cosa curiosa que dona de què pensar, perquè diem, els seres humans ens situem no, en aquesta piràmide del món animal en la superior per la nostra suposada capacitat de pensament racional i lògic, i ell utilitzava la mateixa paraula, no ens diferenciava, tots són persones, no? És que unes són persones llops, altres són persones humanes, altres són persones, i la veritat, bueno, és una qüestió interessant per pensar aquesta distinció entre espècies, no?
0: De fet, tu diria que el fil de Twitter que l'altre dia publicaves això a X, a la plataforma X, el dia que va morir, o uns dies després de que morís el Marco Rodríguez, als 80 anys, deies una cosa així com que et preguntaves què significava ser humà i que amb ell vas aprendre què significa ser.
1: Sí, bé, aquí hi ha una qüestió, és que a filosofia política o el que t'ensenyen més o menys a la facultat i també vinculat amb el pensament liberal economicista, la idea que ens representa és que nosaltres som individus, no? És a dir, que som unitats aïllades, racionals, no? I separades de la resta, i el cas de Marcos doncs em va ajudar a comprendre d'una forma més concreta que nosaltres som en potència, som en mesura que hi ha un altre, no? Som un devenir constant, no? Llavors això doncs trenca una mica amb aquesta idea de, no, nosaltres som autosuficients, no? Som aïllats i podem tirar pel nostre compte.
0: I en el cas del Marcos, el seu altre eren els llops. El Marcos, com dèiem, va poder refer la seva vida dintre del que cap a Galícia, no? Com és que va anar a Galícia?
1: Va anar a Galícia perquè una persona que va conèixer a Mallorca, que era, crec, un militar, sota el que va fer, no sé si la mili, li va cedir un pis. Un pis amb el que nosaltres vam estar, i, en fi, era un pis amb males condicions, sí, sí. Un pis petit, una cosa, però tenia un sostre, sí.
0: No sé si tu, que has estudiat una mica el cas, hi ha molts altres casos com els del Marco Rodríguez de persones, i en aquest cas de crius, que han crescut envoltats d'animals.
1: N'hi ha poc, el José potser sap una mica més d'això. De fet, jo em vaig començar a interessar per aquesta qüestió a la universitat, on a la classe de teoria política ens van ensenyar el cas de l'Oksana Malaya, que és una noia ucraïnesa que es va criar entre gossos, i clar, jo vaig veure un vídeo a YouTube d'ella, i la forma en què caminava, la forma en què abordava, respirava o bevia aigua, doncs diguem-ne que tenia poc a veure amb els Terian d'avui, no? Hi ha aquest cas, hi ha el cas documentat de Victor d'Avignon a França, no? Al segle XIX, també molt empuntat de tota aquesta romantització, no? En fi, de què som, si som a la natura, no? Si som certs morals ja de naixement, etc. I crec que hi ha un parell de casos més, però no, n'hi ha pocs.
0: Doncs avui, bueno, no sé, José, si tu en tens detectats alguns altres que hi hagin hagut i que realment s'assemblin o s'equiparin al cas del Marcos Rodríguez.
3: No, jo no conec més. De fet, el més conegut és el Víctor d'Avignó, que és el que ha comentat el Guillem, perquè François Truffaut va fer una pel·li als anys 70, que és el famós El petit salvatge, no?
0: Sí.
3: Que és bàsicament el seguiment de la història d'aquest nen, i va ser molt conegut.
0: Mira,
3: com una forma també de...
0: Aprofito, sí, José, per què a les pel·lícules, n'hem citat algunes, ara tu en citaves algunes, el Guillem també, per què també en el món audiovisual o en la ficció ens fascina tant, bueno, la ficció no la ficció, en aquesta història real, per què ens fascina tant aquesta figura del nen salvatge, també?
3: Doncs jo, a veure, jo crec que bàsicament perquè no som nosaltres, és a dir, perquè nosaltres tenim una fascinació per els altres, per conèixer els altres, no? I clar, què més altre que algú que ha viscut d'on sol al mig de la natura, no? Però també perquè són mites, no? O sigui, per exemple, jo què sé, la història de Tarzan, que potser és la més coneguda també, sí. No? O la de o la del...
0: El llibre de la selva, també.
3: Exactament, el llibre de la selva, perdó, sí. Clar, això són mites, que el que fan bàsicament, mites o històries, que són bàsicament el que tenen darrere, és una mena com de moraleja, por dir-ho així, no? Que és bàsicament el avisar-te, no? El dir-te que hi ha una separació molt clara entre la natura i la cultura, no? Entre l'ésser humà i el que és el món salvatge, que és molt complicat de saltar i que sempre has de tornar a casa teva, que és la cultura. Llavors, el que fa tota aquesta mitologia és avisar-nos d'alguna manera o educar-nos en els perills que suposa trencar aquesta relació tan clara i que, doncs, el món occidental, la cultura judeocristiana és tan, tan evident de la separació de cultura i natura. Però jo crec que, bàsicament, és la fascinació per l'altre, no? Per com ha viscut algú tan diferent a nosaltres.
0: Doncs avui hem parlat d'aquesta història, de la història del Marcos Rodríguez, un nen que es va criar durant molts anys entre llops, entre una manada de llops a Andalusia, al sud de la península, i que ha mort aquesta setmana justament als seus 80 anys, un cas únic a l'estat i segurament dels pocs al món. Insistim, venut el seu pare a un pastor, posteriorment orfe, en Marcos, que va créixer sol aquest bosc de Sierra Morena, i ens ho ha explicat el Guillem Pujol, que és periodista i que és un autor és l'autor, de fet, del reportatge que descriu perfectament la història del Marcos Rodríguez, i també amb l'antropòleg José Mansilla. Gràcies als dos, gràcies Guillem, que tinguis un bon dia i una bona setmana, i gràcies José, des de la distància, una abraçada.
3: Igualment a vosaltres, abraçada.
0: Cinc minuts i seran 12:15. De seguida tornem amb els insults, l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, que ja ronden per aquí. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Recte final ja de l'estiu al Via Lliure, i aquí al programa tot l'estiu hem anat insultant pràcticament, o més ben dit, cada diumenge, amb la Sandra Vicente. Què tal, Sandra?
1: Bon dia.
0: I amb l'Arturo Puente.
2: Arturo, bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
0: Amb aquest ànimus injuriandi, avui sí.
1: Molt bé.
2: Acabarem l'estiu i l'haurà pillat.
1: En queda una, l'hauràs de dir bé,
0: sí,
1: l'última.
0: Sí. Quina pressió per l'últim dia. Això, doncs, cada diumenge que hem anat repassant insults i malnombradors de tota mena, de tot espectre de la nostra societat. Hem fet Donald Trump, hem fet Muhammad Ali, hem fet els insults en català, hem fet moltes coses. I aquesta setmana no sé per on anem. Sandra, Arturo.
1: Doncs mira, si vols, jo començo una mica nostàlgica. Estic nostàlgica,
0: vaja.
1: Sí, perquè, clar, l'altre dia sabeu allò estàs al sofà morint-te de calor després de dinar.
0: Un clàssic de l'estiu, mare meva.
1: Clar, poses la tele, només fan el ciclisme. Ai, jo que a mi que no m'agrada el
0: ciclisme. Què passa amb el ciclisme, home?
1: A tu t'agrada, eh?
0: Home, a mi m'encanta el ciclisme.
1: Ai, perdó, ara t'ho fes a tu i a mitja Catalunya.
0: No, digues.
1: Ara mateix ja l'estic
0: molt
1: interessant.
0: Ja l'he cagat,
1: ja puc anar marxant, eh?
0: No. Jo entenc que a qui no agradi el ciclisme...
1: I a més que a mi no m'agrada fer migdiades. Llavors, clar, m'agrada encara menys. No, però sí que m'agrada una cosa molt de l'estiu, que és mirar plats bruts, que és l'única cosa que puc mirar com a catalana que no m'agrada el ciclisme.
0: Sí. De fet, aquesta setmana ha començat la Vuelta a Espanya. Ahir dissabte va començar la Vuelta a Espanya.
1: Que bé, quina
0: il·lusió. Per tant, ja ho tens, ja ho tens.
1: Veus com no ho sabia, perquè com que m'és igual, jo miro plats bruts.
0: Que tu estaves mai veient plats bruts, la resta que li és igual.
1: Clar, clar, tu sabràs, Arnau, l'Arturo, que ve de Navarra, no sé si saps què vol dir per nosaltres.
2: M'ha arribat una mica, m'ha arribat.
1: T'ha arribat,
2: sí, sí. La vostra dèria per aquesta sitcom. Què he vist algun capítol?
1: Que te la bufa, com a mi el ciclisme, no?
2: No. He vist algun capítol i he de reconèixer que fa molt riure.
0: Que t'ha agradat.
1: Sí. Clar, és que és una cosa que es mira cada estiu, no? Fan les reposicions aquestes, si no la teniu a TV3 a la carta, però, bueno, la qüestió és que cada any, com l'has vist tants cops, veus coses noves, no? Jo aquest any, com que m'esteu menjant el tarro, perquè dins el meu cap només hi hagi insults, doncs me n'he donat una cosa.
0: A veure...
1: que és que el meu insult preferit de tots els temps...
2: Epa.
1: És un que mai no sabia exactament d'on coi l'havia tret, i és realment, crec que és un deute que tinc amb el López.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí. Home. Ell, López, va ser la primera persona a qui vaig sentir dir mai tros de quòniam.
0: Tros de quòniam.
1: M'encanta la sonoritat d'aquesta paraula.
0: Guai, sí.
1: Tros de quòniam. Perquè és que el López, no sé si us en recordeu, però té un art per l'insult que va instruir tota una generació de catalans.
3: Ai, doncs així, capritxós, poc metòdic, molt anàrquic, despistat, poc disciplinat, insultes, tant així vol dir això. Que sí que és un cregut de can collons, tampoc.
1: Com us deia, el López és un gran insultador, i ell deia tros de quòniam. No he trobat un tall que digués tros de quòniam, però...
0: Sí, a mi també em sona tros de quòniam, sí.
1: Jo us creieu-me sí. que ho fa, no? I clar, jo no sabia què volia dir aquest insult.
2: Clar, exacte, d'on ve?
1: I jo porto 32 anys dient tros de quòniam aquí, visca. Però m'he informat, per parlar-vos, m'he documentat, i es veu que ve del llatí. És quòniam, és una derivació de la paraula per què, i és un insult que van idear els estudiants de llatí del segle XVI per persones burres que discutien sense tenir base o el per què de les seves tesis ben desenvolupades. Tros de quòniam.
0: Carai,
1: o sigui, tontos, bàsicament.
0: Heu d'escoltar el Via Lliure per saber aquestes coses i per saber, a partir d'ara, per poder dir tros de quòniam a consciència.
1: Amb coneixement de causa.
0: Hi ha insults de tot tipus. De fet, també hi ha el capità Haddock del Tintín,
2: no només el
0: López de Plats Bruts. Són dos referents diferents.
1: Sí, el meu referent és el López, però Haddock va ser la primera persona, de fet, que jo sàpiga o que hagi trobat, que va dir tros de quòniam a TV3.
0: Ah, mira, també.
1: Ell, en Haddock, era un grandíssim insultador, jo crec que un dels més grans i més prolífics que hem tingut a la cultura popular.
4: Criminals, gànsters, atropelladors, així n'aprendran, parell d'animals, carcamals, pirates... Qui es pensen que són aquest parell de gamarussos? Ho sentiu, parell d'esparracats, viviseccionistes, botxins, antropòfags, canàpies, bretos...
0: Déu-n'hi-do, el capità Haddock,
1: podríem
0: seguir. El capità Haddock, que no para, que continua, eh? Si poguéssim estar tot el diumenge...
1: Podem marxar, voleu.
2: I és que, a més a més, el coneixia, clar, en castellà, tant dels còmics com de la sèrie, i no estava gaire familiaritzat, no, eh? Amb aquest renex, ni amb això del tros de quòniam. Si més no, tros de quòniam, jo...
1: No hi ha un castellanisme, no?, per tros de quòniam.
0: No es podria traduir...
1: Trozo de quòniam.
2: Jo, si més no, tros de quòniam, fins al procés, perquè a mi, que em va ensenyar aquest insult, en Nostrat, no va ser pas en López ni en Haddock.
0: Ah, no, eh?
2: No, el molt honorable president Torra.
0: Com?
5: Sí. Si us permeteu, i en homenatge al gran Joaquim Ventalló, la meva resposta al president Sánchez és que és un bon tros de quòniam.
0: Això va dir el president Torra...
2: Sí.
0: Parlant de Pedro Sánchez, crec, no? Deia...
1: Sí, i llavors, si us fixeu, Torra diu el nom de Joaquim Ventalló, sí. Que és el traductor de Tintín, que és a qui li devem aquesta sí. adaptació dels renecs de Haddock des del francès al català, que tampoc no sabem com es diu Tros d'Aquàniam en francès, però...
0: Per tant, Torra insultant a Pedro sí. Sánchez, dient-li sí, també sí, Tros sí, d'Aquàniam, sí. i citant el traductor, el sí. Joaquim Ventalló.
2: Clar, en castellà no tenim ni Plats Bruts ni Tintín en català, però sí que mira, jo almenys de petit miràvem El Simpson, una altra sèrie que també molt d'estiu i que està plena d'insults i faltades del respecte que s'han tornat molt mítiques i que també s'han instaurat en l'argot de la parla quotidiana. Tenim el estúpid i sensual Flanders, tenim Paraloca tu calva, són mítics, mítics, no? Sí. I per suposat el més ocorregut
6: Multiplícate por cero.
7: ¡Ay, me voy a quedar en cero!
0: Multiplícate por cero.
2: I Homer dient, ¡ay, me voy a quedar en cero!
0: Que tot i ser una sèrie de dibuixos animats i de ser de hi, ha, ha, però sí. també és un bon insult, multiplícate por cero, eh? Sí, sí, sí.
2: Aquesta expressió va arribar...
0: I amb enginy.
2: Sí, i es va fer tan popular que fins i tot alguns polítics van començar a utilitzar-la. Ah. Encara que els Simpsons van començar a emetre a Espanya el 91, el PP la rescata per la campanya electoral de les municipals i autonòmiques del 2007, perquè en aquella època governava un president socialista amb un cognom que permetia fer un rodolí que va fer les delícies dels mitjans de comunicació.
6: Zapatero, multiplícate por cero!
0: Home! Yeah.
2: Acabem de sentir un document, eh?
0: És Rita Barberà, no?
2: És Rita Barberà, tirant de cultura popular per intentar desprestigiar el llavors president José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Clar, Zapatero, cero.
2: Claro. Sí,
0: Zapatero
2: fàcil,
0: cero.
2: Sí, aquesta sí, és fàcil. Sí. Ara bé, no sé si hem fet bé en treure aquesta relíquia del baúl dels records, perquè amb la que està caient ara mateix, com algun dirigent del PP recordi d'aquest hit, encara es tornarà a posar-lo de moda, eh?
0: Sí. Zapatero, clar, torna a estar a la palestra.
2: Sí, sí. sí.
1: Clar, a mi, a veure, ja faria una mica de vergonyeta aliena, t'haig de dir. I una mica d'insult, i una mica d'enginy, però clar, també t'haig de dir una cosa, se li ha de reconèixer la inventiva a Rita Barberà en pocs
0: casos. Home, i tant.
1: Perquè...
0: Aquí estem a favor de la gent que rescata aquestes coses, que té enginy, té enginy en l'insult, sigui del partit que sigui.
1: Perquè a més venim d'això, de Zapatero multiplicate por cero, sí. però clar, el que tenim ara és me gusta la fruta.
2: Clar, és molt més trist.
1: Hem
2: cap a baix. Però tornant al Simpson un moment, he de dir que això de multiplicate por cero li devem a María José Aguirre de Càrcer, que va ser la primera traductora de la sèrie. I va ser qui es va empescar aquesta fórmula per adaptar-la al castellà, la mítica falca d'en Bart, que en anglès original és Eat My Shorts. No té res a veure, menja't els meus calçotets. No?
0: Ah, i d'això va passar el multiplícate por cero.
1: Sí, enginy, fantàstic. Ja i de fet, parlant de traduccions, no sé si ho sabeu, però els Simpsons es van arribar a emetre en català. Fins la quarta temporada.
0: Ah, no ho sabia, això, jo. Els Simpsons en català, eh?
1: Els Simpsons en català. De fet, li devem a 3Media, que seria ser sospitosa de fer campanya pel català.
0: Però en català on?
1: Doncs a les desconnexions catalanes, van començar el 95. D'això, us haig de dir que molt poca gent se'n recorda, perquè va durar molt poc, no? Són 4 temporades. I clar, la gent estava molt acostumada ja al doblatge en castellà i no ens hi vam adaptar, els catalans, i no va sortir gaire bé, com us imagineu. I és una llàstima, perquè aquests capítols s'han perdut i no es poden veure cap plataforma de streaming, la 3Media no ho té a la seva catàleg, no? I queda només un grapat d'esquetxos que algú va penjar a YouTube.
2: Ai, a veure.
1: Per desgràcia no he trobat cap multiplicat per zero, però sí que us he dut un tastet d'un Homer una mica delirant i insultador.
8: Estúpid mautonoca sinistra lladre de receptes caracul.
9: Mira, Homer, potser consoli el fet de saber que una cosa que vas crear tu estigui fent feliç tanta gent.
8: Oh, mira, estic fent feliç la gent. Que bé, sóc un home màgic del país feliç, de la casa, de la regalèstia, del carrer, de les llaminadures.
0: Que estrany sentir a Homer Simpson en català, no?
1: Sí, és raríssim. I a més, són aquells primers capítols que, bueno, és fantàstic, us ho recomano.
2: Està clar que la cultura popular influeix moltíssim, no? En com ens parlem, com ens expressem, i que els insults no en són menys. De fet, el magnífic doblatge del Simpson va permetre rescatar de l'oblit alguns insults que si bé ja existien al diccionari, evidentment, doncs ja no se'n deien, havien caigut en un lligam de sus i de cop i volta hi havia joves i adolescents que deien coses com mequetrefe, cenutrio, alcornoque, no? En castellà sí. també són bons.
1: Clar, van fer arqueologia del menyspreu, podríem dir-ne,
0: sí,
1: no?
0: Però,
1: clar,
0: el Simpson, eh?
1: El Simpson, yeah. sí, clar, rescatar aquestes coses que ja no es deien, no? Però clar, com deies l'Arturo, no? Que la cultura popular ha fet molt per com parlem i com insultem, i jo també us porto algunes sèries i pel·lícules que han popularitzat insults de nova creació, no? Un exemple molt clar el trobem en el Muggle, que ve de Harry Potter, no? Que serveix per dir que algú és un simple, un insult,
2: no?
1: Que
2: li falta aquesta
1: màgia. Un normi, sí, que li falta aquesta especialitat, que no té màgia, quasi literalment, no? També tenim insults que són noms propis de personatges de ficció, per exemple, en Gargamel.
0: Ah, sí, senyora.
1: Les persones grans, una mica amargades, o el Grinch, no? Per les que són així com antisocials, aixafar guitarres...
2: Se'n fan servir, jo crec. Ser un Grinch es diu sovint.
1: Sí, sí. I bueno, hi ha una cosa que també m'agrada molt, que un dels llegats que ens ha deixat la cultura popular a l'hora d'insultar és un dels meus preferits, que és una obra de la Hora Chanante i té forma de cançó.
10: Mequetrefe, payasa, potarate, tontaca, gilipipas.
11: Hombre, ¿qué gilipipas, hombre? No, hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta.

0: És fort com això s'aconsegueix, això, crear amb una cançó sí, i tot, que conformar una cançó de cultura popular, podríem dir. Ara pensava, si parlem de sèries, parlem de pel·lícules que també han marcat clarament els nostres insults, hi ha un nom que és el Vegeta de Bola de Drac, que segurament va ser un dels grans insultadors de la infància de moltes persones que van néixer i que hem nascut entre els 80 i els 90, i que per tant va ser una de les claus.
1: I tant, Arnau, però què et pensaves? Que necessàriem el Vegeta?
0: No.
1: Jo el vaig conèixer en castellà, però he de reconèixer que el doblatge en català

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: La mare era del Berguedà i era un home molt renegador, diguéssim, no? I li van agafar pues, tot el ventall aquest de renecs del segle XIX, diguéssim, d'alguna manera. Sí. Això que dèieu, arqueologia del menyspreu. Sí. I ho va incorporar perquè va dir, bueno, i es va provar i va funcionar, simplement.
6: Joan, no sé si tu en tens un de preferit de tots els insults del Vegeta.
5: És una pregunta que em fan de vegades, la vaig variant. Hi ha èpoques que m'agrada molt Baliga Balaga, però sí. Fantasmot, per la seva sonoritat. Sí. Ei, Fantasmot! Vull dir, boníssim. No sé, té una força així sí. Semàntica. Ara m'agrada bastant, sobretot Fantasmot, aquests que acaben
6: anot.
5: Així.
6: De... Anot, també hem parlat, sí. També, aquí, eh? Fa uns dies també hem parlat de que com agafa força, no? Si acabes amb un ot al final, o aquest sufix.
5: Sí, exacte.
6: Que agafa força,
5: sí,
6: no?
5: I semànticament a mi m'agraden aquests.
6: No sé si te'n diuen pel carrer, quan et reconeixen, a quins agraden més.
5: El Chicharello, molt, yeah. Bueno, Chicharello. Gent que et coneix o que et veu al Saló del Manga, aquests llocs que et vas trobant amb tot el... Bueno, moltíssima gent que ja coneixes d'altres certàmens d'aquests i, ei, Chicharello, bueno, aquest és bastant l'habitual. Ei, Cacarot, hi ha una anècdota que nosaltres, durant molt temps a la sèrie, amb el Marc Zani, que era la veu del Goku, que li deia, ei, Cacarot, i tal i que qual, ens pensàvem que era un insult, també. Ah. I després vam descobrir que no. Era el seu nom realment del seu planeta.
6: No sé si tu, que vas ser un referent, tu, o el personatge, més ben dit, però vaja, amb la teva veu, que molts d'aquests insults s'estan perdent, malauradament, però la teva veu, que va inspirar a milers de catalans això a l'hora d'insultar, que van ser popularment coneguts, no sé si ara hi ha alguna referència actualment de les noves generacions a l'hora d'insultar i insultar en català genuïnament.
5: Bueno, ara ha canviat bastant. Bueno, jo tinc una filla que ara en farà 26 i bueno, el seu ventall d'insults, el que passa que bueno, tots són conscients, vull dir, tots han anat veient la sèrie i alguns concretament pues, sí que els han incorporat. El que passa que potser als anys 90 va tenir més impacte, potser pel factor novetat. Ara, no sé, jo crec que una part en sobreviscut, no? Basta que un personatge popular en faci servir un, no?
7: Ja ho tindríem, no?
5: Llavors ja puja i baixa una mica com la borsa, no? Crec jo. Però bueno, ara hi ha molts insults nous que s'han... Bueno, d'altres cultures que els han incorporat, però bueno, jo quan sí que els sento de tant en tant, encara que sigui... en to de broma, no?
7: Que bé.
6: Quan vas començar a doblar el Vegeta, què pensaves quan tenies davant tots aquests insults que havia traduït l'Helena Jürgens?
5: Bueno, en aquell moment tampoc sabíem que la sèrie aquesta tindria tanta transcendència. Clar. En aquell moment era una feina més, que anàvem fent a més ara 10 capítols, ara 15... Vull dir, bueno, feia gràcia, no? Ens feia riure. Hòstia, això què vol dir, no? I tal, no ho havia sentit mai... Bueno, una certa curiositat i tal, el que passa que, ja dic, curiosament, fins a acabat d'un temps, un dia ens van voler entrevistar amb una ràdio a Mataró, una ràdio d'uns fans que van pensar, però per què ens volen entrevistar nosaltres si som totalment anònims i tal. Clar, llavors ja vam veure que darrere Bola de Drac realment hi havia tot un grup de fans.
6: Tot un fenomen,
5: anaven,
6: no?
5: Anaven alimentant tota aquesta cultura, però nosaltres fins llavors no n'érem conscients.
6: El Joan Sanz, que és el doblador del català d'en Vegeta, per tant, la veu de molts d'aquests insults que avui hem repassat. Bueno, saluda el Vegeta i digue-li que vagi molt bé, també. No sé si hi haurà alguna altra sorpresa en algun moment,
5: diré,
6: però vaja.
5: Sí,
6: ja li
5: diré, no és gaire diplomàtic.
6: Ja, ja.
5: A la porra, aquests de RAC1!
6: Gràcies, Joan. Gràcies, bon dia. Que vagi molt bé.
8: Tu amb mi, tots dos junts lluitarem. Volant, volant.
6: Val, que dèiem, alguns insults que efectivament s'estan perdent.

0: Una llàstima, però jo diria que també n'hem guanyat de nous amb les noves generacions. No sé si aneu una mica perduts també amb les noves generacions.
1: Una mica, clar, n'hem perdut.
2: En general.
1: En general. Hem perdut Pringat, no? Caracol, sí. I altres joies que ja són vintage, una mica per guanyar-ne.
0: Pringat tu creus que l'hem perdut? No
1: ho sé, serà una mica antic.
0: Potser és que som antics també.
1: Clar, és que això passa una mica. És un insult que jo podria dir, però no sé si les generacions una mica més joves...
2: Com deia, hem passat a tenir insults nous, que moltes vegades no entenem, jo no entenc, almenys. El que passa és que van molt ràpid, saps? I jo potser ara...
0: Caduca molt ràpid,
2: clar,
0: no vols
2: dir? Caduca molt ràpid. Abans teníem sèries que duraven anys, no? Com en Chicharello del Magetta, podíem passar anys sentint-lo, però ara, clar, si ens alimentem de xarxes socials, influencers i tal, doncs moltes vegades tot va molt ràpid i que, a més a més, són de parla anglesa, no? I adoptem molts anglicismes.
1: Sí, ara repassarem uns quants, però, a més, farem una mica de servei públic i tirarem d'inventiva. Us proposarem també maneres d'adaptar aquests anglicismes al català, perquè si alguna cosa ens han demostrat els traductors de Bola de Drac, de Tintín i tots aquests, és que nosaltres també podem insultar en propietat.
0: I tant.
2: Sí, mira, ara que em perdoni l'Helena Jürgens, perquè segurament ho faria molt millor que jo, però us proposo algunes alternatives, no? Dèiem NPC, no? Que, per exemple, ve del món dels videojocs, i que són les sigles de Non-Playable Character, que són els personatges aquells que estan al fons, amb els quals no es pot interactuar, i que serveix perquè dir que algú és intrascendent, substancial.
1: Es diu molt,
2: Es diu molt, NPC.
0: Una persona sense sang, no?
2: Sí,
0: exacte. Llavors, que no és protagonista, també.
2: Exacte. Llavors, jo aquestes sigles NPC, de Non-Playable Character, us proposo a canviar-les per Null Pensament Cerebral o Neci per Complet.
1: Molt bé, molt bé.
2: Sí, us agrada? Visca, visca.
0: És a dir, que podem incorporar els NPC.
2: Clar, perquè més diem les sigles en català. Vull dir que...
0: I que si ens pregunten què vol dir, doncs Null Pensament Cerebral o...
2: Neci per complet.
0: Neci per complet.
1: Sí. Molt bé.
0: Perfecte. Sí, sí,
1: sí. També tenim cringe, no? Que vol dir que algú fa fastiguet, i això podria substituir per porcater, no? Ronyós, gorrino... Llepard, no? Que és literalment algú o una cosa que fa venir pues, nàusees, no?
2: Ai, casco.
0: Aquí teniu apuntada una paraula que jo no havia sentit mai, que és...
2: Xugui.
0: Sí.
1: És per coses com passades de moda, no? I en català tenim un...
0: Xugui,
1: que és, Sí, que és fantàstic i molt sonor, que és carquinyoli.
0: Carquinyoli,
1: no? A més del dolç, també és un mot per definir alguna cosa rància, passada. També es pot dir atrotinat, carcamal... Antediluvià...
2: Totes aquestes paraules que jo són ja com una mica xugui.
1: Sí, xugui.
0: Xugui, no?
1: Són xugui.
2: Ja són antiquades,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
2: Tenim més, mira, per exemple, de Lulu, no? Que es diu algú que viu de fantasies, no? Llavors podríem dir delirat, no? Que conserva una mica la regla aquesta del deliri, o de delusional, no? En anglès.
1: Sí.
2: També podria ser idòlat, o el classiquíssim ja flipat, no? Que si volem tirar de... També, si volem tirar d'expressions, podem dir també somiatruites, tocat del bolet,
1: a mi
2: no?
1: Somiatruites m'agrada molt, i tocat del bolet també.
2: És que a més té aquesta cosa com de menjar. Ara potser és que tinc gana, però... però m'agrada.
0: I que, a part d'aquestes traduccions que hem fet aquí al Via Lliure, també això, que moltes d'aquestes expressions angleses, dèiem abans red flag, no? Que vindria a ser traduït bandera vermella, que són els límits que has de posar, podríem dir també això, bandera vermella.
2: Bandera vermella, sí.
0: Hem de fer-nos nostres.
2: Deixem de dir red flag. Nens, nenes, que avui no he fet disclaimer.
1: No, no he fet disclaimer.
2: Catalanes, nens i nenes, no diguem red flag, diguem bandera vermella.
0: Bandera vermella, o límits, jo digueu el que vulgueu,
2: però
0: de parlar en anglès. Estem farts de parlar en anglès. No sé, tenim alguna conclusió a aquesta...
1: No, parlant d'això, simplement, que abans de marxar recordem que portem demanant tot l'estiu insults, que ens envieu, volem saber com insulteu.
2: En català, per favor.
1: En català,
0: sí.
1: Qui posa un anglicisme està fora.
2: Bueno.
1: No, llavors això, com insulteu, com us insulten, com recordeu que s'insultava el vostre poble,
2: malnoms...
1: Tot això, tota aquesta arqueologia ens interessa molt.
0: I això, només cal que ens envieu un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa, apunteu 606 25 64 39, també el correu electrònic si voleu vialliure@raco.net, i ens dieu això, el vostre nom, edat, des d'on ens escriviu, perquè també és interessant això, saber des d'on ens escriviu i d'on sou, per saber quin tipus d'insult, renec, malnom feu servir, ens ho envieu. I recordeu, ho vam insinuar la setmana passada, aquesta setmana ja ho puc dir a consciència.
2: Confirmem?
0: I més, després d'aquesta secció d'avui, que hem parlat molt del Chicharello.
1: Sí. Sí.
0: Doncs la setmana que ve sortejarem 3 lots del vi al Chicharello, que és un vi del Penedès, que és de Xarello, d'aquí el joc també.
2: que no són...
1: Clar, clar, home, sí, clar. Sandra! Sandra!
2: Ara sóc la Chicharella,
1: jo. Sandra!
0: Doncs aquests tres lots del vi del Chicharello, del Penedès, que són aquestes ampolles, que són també molt, molt divertides, amb 70 insults renecs a tota l'ampolla, que molts venen, per cert, de la pagesia, venen de l'església també, fins i tot, la gent de Can Virgili, que si la setmana que ve no guanyeu cap d'aquests tres lots, que els podeu comprar també a la seva web, però, de moment, això, envieu-nos els vostres renecs, els vostres insults al WhatsApp del programa, i entre tots plegats sortejarem tres lots d'aquest vi del Chicharello, que també fan bandera molt d'aquests insults en català. Per tant, d'aquesta manera tanquem la secció d'avui d'Animus Injuriandi, la setmana que ve l'última, i farem aquest sorteig dels tres lots del vi del Chicharello. Fins aquí, no, Sandra, Arturo?
1: Sí, fins aquí.
0: Doncs vinga, va, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Besides that, all of our kids took after your part of the family anyway. Oh, they did, huh?
0: Well... What about the ones that's bald? Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui. Imagineu-vos créixer en una comunitat, però que no sigui d'humans, sinó que sigui d'animals, créixer entre animals. Imagineu-vos passar això, la vostra infància a la natura, caçant, dormint, menjant al bosc, sense tenir cap contacte amb la societat. Imagineu-vos tenir de pares, de germans, també, una manada de llops. És possible que aquesta descripció també us recordi a alguns personatges de ficció, fins i tot, com el Tarzan, en Mowgli, el llibre de la selva, fins i tot a la història de Ròmul i Rem, però en aquest cas parlem d'una història real, Via Lliure, molt real, ben real. Aquesta setmana ha mort Marcos Rodríguez, als 80 anys, l'últim cas que com a mínim es coneix a Europa d'un nen que va estar criat entre animals. És un cas únic a Espanya i que en el seu moment va donar la volta al món. El Marcos era conegut com el nen llop, va créixer part de la seva infància sol al mig dels boscos de Sierra Morena, a Andalusia, al sud d'Espanya, amb la companyia d'una manada de llops i altres animals. Avui ens acompanya al Via Lliure el Guillem Pujol, que és periodista i autor del reportatge Una vida salvatge, Marcos Rodríguez, el nen que va créixer entre llops, el diari Ara el va publicar. De fet, fa 2 anys el Guillem va viatjar a Galícia per trobar-se amb el Marcos, conèixer-lo, i diu ell que va ser una de les històries més increïbles que ha pogut documentar mai. Per això avui estem molt contents que el Guillem ens acompanyi aquí al Via Lliure de RAC1. Guillem, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: A veure, tenim moltes preguntes. Tu que vas conèixer el Marcos Rodríguez, però la primera pregunta, jo crec que la que es pot fer moltíssima gent ara mateix que ens estigui escoltant al Via Lliure de RAC1 és com arriba un nen de 7 anys a viure sol al mig del bosc? Com va arribar a ser això?
3: Clar, aquesta és una història... La vida de Marcos és una història tràgica, no? I com ell explicava, només va ser durant els anys que va viure al bosc que va viure amb veritable felicitat, no? Llavors, sí, això explicava, sí. Va créixer i la seva mare crec que va morir i la seva madrastra i el seu pare, a l'edat de 7 anys, era un nen que no el van ensenyar ni a llegir ni a escriure... No dormia al ras, maltractat, diguéssim, no? I el van vendre, això estem parlant de l'any 1953, a un pastor de la Sierra Morena.
0: El van vendre a un pastor?
3: El van vendre a un pastor de la Sierra Morena.
0: I aquest pastor?
3: Llavors, aquest pastor, al cap d'un any i mig, alguna cosa així, també has de pensar que la línia temporal per ell no era absolutament clara, però va morir, i ell es va quedar sol, aïllat al mig de la muntanya, no?
0: Per tant, d'aquesta manera, ell es queda sol amb 7, 8 anys, ho hauríem de veure, però és difícil de calibrar, però això, molt petit, al mig del bosc. De fet, mira, aquest és el moment en què el Marcos ho explicava, com s'introdueix a la que serà la seva família durant 12 anys.
4: Me encontré con una lobera y me metí a jugar con los cachorros, me quedé dormido, vino esa mamá loba, y me pegó un manotazo en el culo. Entonces yo me fui arrastrando para salir de la cueva, pero no pude salir porque me pidieron el pasaporte en la puerta. El macho arro estaba allí con un ciervo para darle comer a sus cachorros. Me enseñó los dientes para atrás. Entonces me metí en la cueva, me arrinconé allí contra la roca. Esa mamá loba que estaba mirando a sus cachorros como no le iba a hecho nada, y los cachorritos se venían detrás mía, ¿no? Yo llorando allí arrinconado, con un hambre que me moría. Esa mamá loba cogió, fue a la red, partió un trozo de carne y me la tiró allí al lado. Entonces yo me di cuenta que quería que la cogiera, ¿no? Entonces yo despacito la cogí. Fue el día que más miedo pasé en mi vida, porque viene esa loba para mí. Yo quería que me ha dado de comer y ahora me come a mí, ¿no?

0: No, pues no fue así. Resulta que se mamá loba, sacó la lengua, me la botó la cara de la sangre que tenía, de comerme la carne. Uh-huh. Entonces se arrozó contra mía, yo con esta mano le eché mano así al cuello, y para mí aquello, sentí una cosa como lo que no iba a tener nunca, ¿no? Un cariño de uh-huh. un animal como una madre, ¿me comprendes?
1: Sí.
0: Que no lo iba a tener nunca.
1: No, no, claro, tú no sentiste esto ni con tu padre, ni con tu madrastra, seguro.
0: No, no.
1: Ni
0: no,
1: con el cabrero.
0: No,
1: o
0: no,
1: sea,
0: no,
1: sentirte no. amado, digamos, sí, sentirte querido.
0: Totalmente.
2: Ara ho sentíeu, eh? És una entrevista que li va fer el Guillem, el Guillem Pujol, amb qui estem parlant a Galícia, una entrevista al Marcos Rodríguez. D'aquesta entrevista, què és el que et va sorprendre de la manera com el Marcos explicava justament la manada, eh? Que interessant com descrivia la manada.
3: Bueno, aquest moment que acaba de passar és un dels moments fundacionals de la seva vida. És el primer cop que sent amor, no? Llavors, la relació amb els animals era, bueno, una qüestió interessant. Pensa que ell va viure durant 9 anys allà, no? I amb aquests 9 anys també va anar creixent, no?
2: Clar.
3: I el moment que li vaig preguntar com per la qüestió de tu com et senties a nivell d'intel·ligència, et senties més, et senties menys, i em deia, no, intel·ligència no creo que sea eso. Sí que és cierto que els llops, em deia, sabien que jo sabia fer algunes coses més, però ells també sabien fer coses que jo no sabia fer. Llavors ens distribuïem les tasques d'alguna manera, no?
2: Que fort. Però com s'hi comunicava amb els llops?
3: Això ens ho va ensenyar també. Bueno, hi havia diferents formes d'udular, no? Que significava, doncs, bueno, quan jo pujava dalt de la muntanya i feia aquest udol, significava que s'havien de reunir cap aquí i anàvem de caça major, per exemple, no? Però també m'explicava que hi ha diferents formes de tractar, i el llenguatge no verbal també serveix molt, no?, per comunicar. Llavors, però sí, tot és, en fi, mirades, comportaments, gestos i diferents formes d'udol.
2: Tu parlaves de la caça, podríem dir, no? La sortia a caçar, com aconseguien el menjar? Els llops, evidentment, els aconseguien, però per ell, com aconseguia aquest menjar? Caçava amb els llops? O...
3: Ell caçava, quan s'anava d'allà de caça major, sí. Caçava amb els llops, però també és de pensar que ell està acostumat a posar trampes, a caçar conills, a menjar plantes, no? O sigui, no només era això que podia caçar a través dels llops, sinó que després d'una estada àmplia en el bosc, doncs ja tenia recursos i formes de sobreviure, no? Ell, de fet, explicava que quan havia passat gana era entre les persones humanes, no?
2: Que bo, ara en parlarem, després d'admet la reinserció a la societat o la civilització, per dir-ho d'una manera, entre humans, però això, estem parlant del Marcos Rodríguez, que en molts pocs anys, de molt petit, vaja, i durant molts anys, va viure entre llops a la sierra d'Andalusia. Una altra pregunta, per exemple, com dormia? Dormia a una cova amb els llops?
3: Sí, ell tenia diferents coves, és a dir, tu has de pensar que era un territori vast, no? Ell s'amagava dels humans quan els sentia, perquè els humans l'havien maltractat. Això també explica una mica la dificultat per trobar-lo durant tant de temps, no? I segons m'explicava, doncs clar, es anava movent pel bosc, no tenia una residència fixa, però en tenia 3 o 4, no? D'això que anava oscil·lant, també en funció, doncs, de si hi havia cacera o de si havia de fer anar al riu o...
2: Però ell dormia amb els llops.
3: Ell dormia amb els llops, no sempre, no sempre. O sigui, els primers anys explicava que sí, que el van acollir com si fos un fill més, però després, a mesura que va anar creixent, va anar augmentant una mica.
2: Clar.
3: És a dir, ell vivia amb els llops, però també explica que tenia una guineu i que sempre el seguia una serp, que una serp, que és curiós, i això em va fer gràcia, com m'explicava, em deia que a l'hivern la serp no sortia perquè era molt friolera, no? No és que hivernin els animals, no, és que són frioleros.
2: Era molt friolera,
3: no? Sí.
2: Que bo. Clar, perquè ell no tenia el coneixement, no, de com actuaven i d'això, de la hibernació. Però això deies, el Marcos, entenc llavors que no va tenir cap tipus de relació amb cap humà durant això, la seva infantesa, des que va quedar sol el llop? Des que va quedar sol al bosc amb els llops?
3: No, més enllà d'amagar-se, de sentir trets de caçadors, no, intentar veure per allà, pel que tinc entès, no, ell va estar força aïllat.
2: A l'entrevista diu que ell va sentir, ara ho comentàvem, un efecte que ell no havia sentit mai amb aquesta manada de llops, amb la lloba en concret, no? També parla. Per això, per si és realment possible, hem vist que queda demostrat, crear vincles emocionals també amb els animals. En volem parlar també amb l'antropòleg José Mansillas. José, bon dia. Mira, sembla que no el tenim encara, però vaja, ara li preguntarem al José. Parlem d'això. Estem parlant del Marcos Rodríguez, que va viure als boscos de Sierra Morena durant 12 anys. Ell en tenia 19 quan la Guàrdia Civil el va trobar. Ara que comentàvem, no, com havia de ser aquesta reinserció, i llavors va ser en 19 anys que se'l van dur a la força per reinserir-lo a la societat. Com va ser aquest moment? Com te l'explicava el Marcos?
3: D'entrada, amb ell no li feia massa il·lusió per parlar d'aquest moment, perquè va ser un moment on ell va perdre alguns dels seus membres més estimats de la família, perquè era quan va entrar la Guàrdia Civil, va entrar disparant i va entrar doncs matant algun dels llops, no? Llavors, bueno, m'explicava que ell, doncs, òbviament, va anar a mossegar a la jugular i va anar a doncs, intentar protegir la seva família. Després, un procés de, en podem dir, reinserció, però que mai es va acabar de completar en el seu cas, no?
2: Ara parlarem d'aquest procés, però ara sí que hem recuperat el José Mansillas, que, insistim, és antropòleg, per intentar entendre aquest vincle que va crear el Marcos Rodríguez amb aquests llops i amb altres animals, com ara comentava el Guillem, amb, per exemple, una serp o una guineu. José, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, com esteu?
2: Ara explicava a mi la història del Marcos Rodríguez, que va viure durant molts anys i des de molt petit al bosc, envoltat d'animals. Des de l'antropologia, què entenem per un vincle també amb els animals i realment com es pot desenvolupar al llarg de tants anys sense cap tipus de contacte amb els humans?
4: Bé, jo crec que el cas del Marcos és com molt evident que veritablement aquest tipus de relacions han estat sempre presents al voltant dels éssers humans. És a dir, nosaltres som animals també i hem tingut una relació a la natura de tota la vida. O sigui, de fet, forma part de la nostra evolució, no?, com a espècie. El que sé veritat, a mi una cosa que em resulta curiós d'aquest cas precisament és que diguem-ne, el fet de que ell va passar molt de temps aïllat, no?, de la resta de la societat, el va fer d'alguna manera que no pogués desenvolupar tot el caràcter veritablement humà. Clar. Que és el que es caracteritza, no? Jo a classe de vegades sempre comento això de que Aristòtel al seu moment deia això de que només els déus i els animals poden estar sols i els éssers humans no són ni una cosa ni l'altra. Llavors nosaltres necessitem a la resta, no? Necessitem a la nostra gent, a la comunitat, a la societat, per veritablement desenvolupar-nos com animals i com animals pensants, com animals, diguem-ne, com homo sapiens, com espècie, i el que li va passar al pobre del Marco va ser que no va poder desenvolupar aquesta realitat. De fet, si em deixeu només un segon,
2: sí.
4: Perquè feu una idea, o sigui, hi ha coses al cervell humà, per exemple, determinat tipus de fonemes, no?, de sons. Jo, per exemple, que soc andalús, quan parlo català no puc desenvolupar determinat tipus de pronunciació perquè el desenvolupament del cervell arriba a, diguem-ne, a captar aquesta diferenciació fins als 10 anys. Uh-huh. A partir dels 10 anys, el cervell és massa madur per poder, d'alguna manera, captar diferents sons i no poder reproduir-los. Llavors, imagineu, si estem parlant de diferents idiomes no, en els éssers humans,
2: sí, sí.
4: El que significa que un nen es criés sol al mig de la natura.
2: Clar, Guillem, perquè el Marcos es va criar fins als 19 anys, dèiem, sol, envoltat d'animals, per tant, no va parlar mai amb això des dels 7 anys públicament. Això a l'hora de parlar, a l'hora de relacionar-te tu amb ell, ho vas notar? Es notava?
3: Una mica. És cert que després va tenir 50 anys en societat, no? Sí que va desenvolupar, doncs, òbviament, la forma de parlar, però sí, es notava una diferència d'algú que ha estat constituït a través d'una altra cosa, no?
2: Mira, aquest era el moment que ell explicava l'arribada també de la Guàrdia Civil.
5: ¿Te despediste de los lobos? O sea, ¿cuándo, no sé, ¿cuándo fue la última vez que los viste?
0: Eso no quiero contarlo, porque sin vergüenza me lo mataron casi todo. Me quedó uno, que le pegaron un tiro, yo lo curé con jara y cuando me cogieron ya por última vez, ya que ya me llevaron, se quedó huyendo en alto una roca, se quedó huyendo en alto una roca y ya no corrí más a saber nada. Me mataron casi todos.
2: És això que deies, que el Marcos no volia explicar gaire el moment aquest en què la Guàrdia Civil arriba i que deu ser traumàtic, perquè en el fons era la seva família.
3: No, clar, abans has dit, estava sol al bosc, no, ell va estar
2: no
3: sol,
2: bé, clar,
3: ell va
2: no.
3: estar sol després, tots els anys després en societat, quan no va estar sol va ser quan vivia al bosc, no?
2: Ell t'ho deia això, que després s'havia sentit sol?
3: Sí, Sí, sí.
2: Com van ser aquests primers anys del Marcos envoltat d'humans?
3: Els primers anys no en tenia gaire cosa. O sigui, els primers anys era un intent constant de fugir i tornar al bosc. Clar, la història sencera s'hauria de parlar en un capítol a part, també s'hauria d'investigar una mica més. Però sé que el van portar en un convent religiós.
2: Això és en ple franquisme, també.
3: En ple franquisme, on allà el van, no? Li van dir, bueno, jo Dios no l'he visto nunca. Li van dir que estava a l'església i ell preguntava, però d'on està? Bueno, en fi, vull dir que va passar per diferents fases, no? També li van posar una espècie de fèrula a la columna perquè ell caminava, no? Doncs amb quatre mans, en fi, traumàtic, clar, complicat.
2: Ell va imitar la manera de caminar també pel bosc dels llops, entenc,
3: sí,
2: el que dius.
3: Sí, sí. Sí, sí, i també, segons explicava, perquè era una forma més eficient per anar-se movent per aquell territori, no?
2: José, no sé si, escoltant i coneixent la història del Marcos Rodríguez, insistim, aquest últim cas, com a mínim conegut a Europa, d'un criu que s'ha criat durant molts anys de la seva infància amb una manada de llops i amb altres animals, no sé si, coneixent aquest cas, si realment tu creus que és possible una reinserció total a la societat d'una persona que realment n'ha crescut al marge. És veritat, no ha crescut sol, ara ho deia el Guillem, però sí que n'ha nascut al marge, com a mínim, on ha crescut.
4: A ver, yo no soy especialista en antropología de la educación y ni en pedagogía, pero se me ha muy complicado. Se me ha muy complicado. También es verdad, claro, yo cuando escoltaba ahora que estaba comentando el Guillén, que ya es mala sort, que la primera persona que trobes después de estar tant de temps aïllat al bosc sigui la Guàrdia Civil. O sigui, es que, en fi, en tota la gent que hi ha, no? I a més, durant el franquisme, llavors, clar, els dispositius educatius i socialitzants que tenia el franquisme eren, ja l'ha comentat també el Guillem, doncs ficat un convent o l'església o jo què sé, o el servei militar, no? Avui dia, afortunadament, tenim altres eines, coneixem molt més com funciona el procés de socialització dels nens i les nenes i possiblement, doncs el tractament seria molt diferent i més profitós. Però ja et dic que no tinc la suficient capacitat per dir-te si arribaria a ser una persona, diguem-ne, comuna. El que sí és veritat és que em sembla molt complicat, perquè ja dic que està molt estudiat que els primers anys dels nens i les nenes són fonamentals als processos de socialització, perquè és quan aprenem, no? Això que es diu la universitat de la calle, no? O sigui, la universitat del carrer. Això és veritat. Nosaltres traspassem per diferents àmbits, esferes, atmosferes que ens van, d'alguna manera, introduint elements que d'alguna manera el que fan és donar-nos les eines per comportar-nos en societat. I clar, si tu no tens aquest procés, no pots fer-ho en normalitat.
2: Guillem, en Marcos va arribar-se a retrobar amb la seva família humana després d'això, de tants anys vivint amb aquesta manada de llops?
3: Sí, em va explicar un episodi on un guàrdia civil el va posar en contacte amb el que era el seu germà o un dels seus germans, no? I jo li vaig preguntar què sentia, no?, en retrobar-se amb el seu germà, i em va dir que res, no? Diu que la sangre no és nada, no?
2: De fet, mira, sí. Aquest és el moment en què ell ho explicava a la teva entrevista.
6: Y me pregunta, ¿usted cómo se llama? Digo, yo, Marcos Rodríguez Pantoja. Dice, se quedó mirándome. Digo, ¿y tú cómo te llamas? Dice, yo, Antonio Rodríguez Pantoja. Vamos a su casa.
2: Aquest és el moment que coneixia o que deia això, que descobria que tenia un germà i després l'explicació que donava era aquesta.
5: ¿Sentiste algo? No. ¿Significaba algo para ti, hermano?
6: No, porque no... la sangre no vale para nada. Ese roce de la persona lo que vale todo. ¿Me comprendes?
5: Sí.
6: El roce de la persona es tontería. La sangre no vale.
2: José, com a antropòleg també, com és que podem sentir un vincle molt més proper amb un animal, en aquest cas, com li passava al Marcos, que no pas algú que per molt que sigui de sang no hi haguem tingut un tracte?
4: Doncs mira, el Marcos és que explica, diguem-ne, tota l'assignatura d'antropologia del parentiu en aquesta frase, vamos. Sí. És que és així, o sigui, el parentiu és un sistema, diguem-ne, ideològic de construcció social, en el qual nosaltres tenim vincles a les persones que són properes a nosaltres perquè passem durant aquest procés de socialització i ens diuen durant tot aquest temps que són el nostre pare, la nostra mare o el que sigui. No tenim una mena com d'instint natural per qual, quan ja som, diguem-ne, quan anem creixent, desenvolupem de manera natural i instintiva una vinculació més propera en determinades persones. Això no existeix. Nosaltres el que passem són processos en els quals la gent que està propera a nosaltres acaba per tenir una relació doncs, com la que coneixem. I ja està, per això és, ja, nosaltres, perquè vivim en un món europeu, la cultura, diguem-ne, occidental i tal, que està molt establerta com és això, però per posar-te un exemple només, hi ha cultures a altres llocs del món on el que exerceix el paper en aquest cas de pare és l'ancla, sí, el germà de la mare. Llavors, s'arriba... Clar, sí, exacte, l'ancla, perdó. L'oncle, perdó. S'arriba a tenir una relació social de filiació amb el teu tiet, per dir-ho així, més que amb el teu pare biològic. Llavors, són tots construccions socials que, de fet, és el que es dona aquesta carta de naturalesa a l'ésser humà.
2: Guillem, tu explicaves que el Marcos et parlava de persones per referir-se als animals i persones humanes per referir-se a tots nosaltres.
3: Sí, és una cosa curiosa que dona de què pensar, perquè diguem-ne, els seres humans ens situem no, en aquesta piràmide del món animal en la superior per la nostra suposada capacitat de pensament racional i lògic, i ell utilitzava la mateixa paraula, no ens diferenciava, tots són persones, no? És que unes són persones llops, les altres són persones humanes, les altres són persones, i la veritat, bueno, és una qüestió interessant per pensar aquesta distinció entre espècies, no?
2: De fet, tu diria que el fil de Twitter que l'altre dia publicaves això a X, a la plataforma X, el dia que va morir, o uns dies després de que morís el Marcos Rodríguez, als 80 anys, deies una cosa així com que et preguntaves què significava ser humà i que amb ell vas aprendre què significa ser.
3: Sí, bé, aquí hi ha una qüestió, és que a filosofia política o el que t'ensenyen més o menys a la facultat i també vinculat amb el pensament liberal economicista, la idea que ens representa és que nosaltres som individus, no? És a dir, que som unitats aïllades, racionals, no? I separades de la resta, i el cas del Marcos doncs em va ajudar a comprendre d'una forma més concreta que nosaltres som en potència, som en mesura que hi ha un altre, no? Som un devenir constant, no? Llavors això doncs trenca una mica amb aquesta idea de, no, nosaltres som autosuficients, no? Som aïllats i podem tirar pel nostre compte.
2: I en el cas del Marcos, el seu altre eren els llops. El Marcos, com dèiem, va poder refer la seva vida dintre del que cap a Galícia, no? Com és que va anar a Galícia?
3: Va anar a Galícia perquè una persona que va conèixer a Mallorca, que era, crec, un militar, sota el que va fer, no sé si la mili, li va cedir un pis. Un pis amb el que nosaltres vam estar, i, en fi, era un pis amb males condicions, sí, sí. Un pis petit, una cosa, però tenia un sostre, sí.
2: No sé si tu, que has estudiat una mica el cas, hi ha molts altres casos com els del Marcos Rodríguez de persones, i en aquest cas de crius, que han crescut envoltats d'animals.
3: N'hi ha poc, el José potser sap una mica més d'això. De fet, jo em vaig començar a interessar per aquesta qüestió a la universitat, on a la classe de teoria política ens van ensenyar el cas de l'Oksana Malaya, que és una noia ucraïnesa que es va criar entre gossos, i clar, jo vaig veure un vídeo a YouTube d'ella, i la forma en què caminava, la forma en la que abordava, respirava o bevia aigua, doncs diguem-ne que tenia poc a veure amb els Terian d'avui, no? Hi ha aquest cas, hi ha el cas documentat de Victor d'Avignon a França, no? Al segle XIX, també molt envoltat de tota aquesta romantització, no? En fi, de què som, si som a la natura, no? Si som certs morals ja de naixement, etc. I crec que hi ha un parell de casos més, però no, n'hi ha pocs.
2: Doncs avui, bueno, no sé, José, si tu en tens detectats alguns altres que hi hagin hagut i que realment s'assemblin o s'equiparin al cas del Marcos Rodríguez.
4: No, jo no conec més. De fet, el més conegut és el Víctor de Avignon, que és el que ha comentat el Guillem, perquè François Truffaut va fer una pel·li als anys 70, que és el famós El petit salvatge, no?
2: Sí.
4: Que és bàsicament el seguiment de la història d'aquest nen, i va ser molt conegut.
2: Mira,
4: com una forma també de...
2: Aprofito, sí, José, per què a les pel·lícules, n'hem citat algunes, ara tu en citaves algunes, el Guillem també, per què també en el món audiovisual o en la ficció ens fascina tant, bueno, la ficció no la ficció, en aquesta història real, per què ens fascina tant aquesta figura del nen salvatge també?
4: Doncs jo, a veure, jo crec que bàsicament perquè no són nosaltres, és a dir, perquè nosaltres tenim una fascinació per els altres, per conèixer els altres, no? I clar, què més altre que algú que ha viscut d'on sol al mig de la natura, no? Però també perquè són mites, no? O sigui, per exemple, jo què sé, doncs la història de Tarzan, que pot ser la més coneguda també, sí, no? O la de... O la del,
7: el llibre de la selva, també.
4: Exactament, el llibre de la selva, perdó, sí. Clar, això són mites que el que fan bàsicament, mites o històries, que són bàsicament el que tenen darrere és una mena com de moraleja, por dir-ho així, no? Que és bàsicament el avisar-te, no? El dir-te que hi ha una separació molt clara entre la natura i la cultura, no? Entre l'ésser humà i el que és el món salvatge, que és molt complicat de saltar i que sempre has de tornar a casa teva, que és la cultura. Llavors, el que fa tota aquesta mitologia és avisar-nos d'alguna manera o educar-nos en els perills que suposa trencar aquesta relació tan clara i que, doncs, el món occidental, la cultura judeocristiana és tan, tan evident de la separació de cultura i natura. Però jo crec que, bàsicament, és la fascinació per l'altre, no? Per com ha viscut algú tan diferent a nosaltres.
7: Doncs avui hem parlat d'aquesta història, de la història del Marco Rodríguez, un nen que es va criar durant molts anys entre llops, entre una manada de llops a Andalusia, al sud de la península, i que ha mort aquesta setmana justament als seus 80 anys, un cas únic a l'estat i segurament dels pocs al món, insistim, venut el seu pare a un pastor, posteriorment orfe, en Marcos, que va créixer sol a aquest bosc de Sierra Morena, i ens ho ha explicat el Guillem Pujol, que és periodista i que és un autor és l'autor, de fet, del reportatge que descriu perfectament la història del Marco Rodríguez, i també amb l'antropòleg José Mansilla. Gràcies als dos, gràcies Guillem, que tinguis un bon dia i una bona setmana, i gràcies José, des de la distància, una abraçada.
4: Igualment a vosaltres, abraçada.
7: Cinc minuts i seran 12:15, de seguida tornem amb els insults, l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, que ja ronden per aquí. Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: I amb aquesta música arribem a l'equador del Via Lliure, penúltim diumenge, penúltim diumenge de temporada d'estiu, amb el Joan Pancorbo fent música. Què tal, Joan? Bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: I Albert Millán, també, un diumenge més. Albert, bon dia.
2: Bon dia a tothom, com esteu?
0: Ja recta final d'aquest Via Lliure, penúltim Via Lliure de temporada, per tant, penúltima secció de la Cara B, el Joan i l'Albert, que ens acompanyen cada diumenge amb una mica de música. Recordeu, a partir de diferents canvis de la història de la música, explicar diferents àmbits també d'aquesta indústria, la indústria que ens agrada molt. Hem
2: anat parlant, la indústria
0: com és la indústria de Capritxosa?
1: Avui numerets, eh?
0: Avui numerets, tornem als numerets. Sí. La setmana passada vam fer molts insults, vam parlar de... ja no me'n recordo.
2: Trautòniums.
1: ARP 2600, coses gravíssimes.
0: Vam explicar unes coses, vam parlar de l'electrificació, en el seu moment vam parlar de l'amplificació, vam parlar de la gravació, vam parlar de mil coses. Avui cap on anem?
1: Avui parlarem de l'internet.
0: Ah, l'internet. L'internet amb la música, clar.
1: Efectivament. Així és. Avui toca una mica de streaming, de Spotify. És una mica com hem arribat fins avui.
0: L'streaming, clar, Spotify, bàsicament.
1: Principalment.
0: Ara veurem, però l'streaming en la música, que suposo que efectivament és un canvi important també pel món de la música i per la història de la música, també.
1: Efectivament. I res, si vols, comencem fent una mica de context.
0: Sempre. Música de context, ja ho sabeu, música de...
2: La pianola...
0: Posar-nos en situació. La nena aquella que explicàvem el primer dia que tocava el piano, doncs la tenim aquí tocant el piano. Vinga.
2: Anem a fer una mica d'examen.
0: Vinga.
2: Hem passat pel fonògraf, que era un cilindre metàl·lic. Hem passat pel gramòfon, que ja era un disc de mala qualitat i de poca duració. Després vam arribar al vinil, que ja durava més i tenia més bona qualitat, però clar, no es podia portar. I llavors va arribar el caset, que te'l podies embudur, però la qualitat d'àudio era regular, fins a arribar al CD, que ja era portat i tenia bona qualitat. Estem ubicats, no?
0: Estem ubicadíssims. Sí.
2: Perfecte, entesos. Què passa?
0: Fins aquí bé.
2: Sí, aquests formats doncs, tenien en comú que es tractava d'una cosa tancada, que tu compraves un disc, un vinil, un caset, el que sigui, escoltaves el que et proposava l'artista i no podies decidir ni l'ordre, ni ho podies barrejar, ni res. Llavors, la música aquí seguia sent compacta i, molt important això, unidireccional.
0: Qui manava era l'artista, deia, vull que ho escoltis així i ho escoltaràs així.
2: Tu t'ho compraves i apretaves play.
1: Però aquí arribem als CDs, i això la cosa una mica canvia. I la gran revolució que hi ha en els CDs, que això ja ho vam explicar en el seu dia, que és que hi ha un fitxer digital a dintre. Abans, amb un vinil, quedava la música gravada.
0: Una cosa física.
1: Exacte. Aquí ja hi ha un fitxer digital. I aquest fitxer digital el que passa és que es pot extreure, no? També amb CDs, la indústria es va fer d'or perquè era molt econòmic fabricar CDs i pràcticament el venien a preu de vinil. Llavors, evidentment, la indústria va dir això és...
0: Bitllets.
1: Això va dir és fantàstic, no? Llavors, què passa? També als anys 90, cada vegada la gent té més ordinadors a casa seva, té connexió a internet, etc. Quin és el fenomen que es produeix en aquest cas, no? Doncs que la gent comença a veure que pot d'aquests CDs que els havia escoltat al cotxe els vol escoltar a ordinador. El fico a l'ordinador i veu que poden treure els fitxers de dintre del CD.
0: Copiar-lo a un altre lloc.
1: Llavors, simplement, ells volien escoltar la música al seu ordinador. Què passava? Que si el volien compartir, de moment encara no podien, perquè pesaven molt. Però llavors, aquí arriba la segona revolució, que és la invenció de l'MP3.

0: Això que escoltem.
1: Què és això?
0: És Tom's Dinner de Susan Vega, un clàssic de la música. I és que aquest tema es va utilitzar per part de Karl-Heinz Brandenburg, que és un enginyer alemany, i tot el seu equip per crear aquest fitxer, aquest format que es diu MP3. És un format que tenen els fitxers d'àudio digital,
1: sí,
0: que el que fa és comprimir l'àudio. Perquè ens entenguem, l'àudio doncs necessita ocupar un cert espai en un fitxer digital, no? Llavors, l'MP3 el que permetia era, mantenint una molt bona qualitat d'àudio, fer que aquest arxiu passés de pesar 100 a pesar 5.
1: Mm.
0: Llavors, el fet de que pesés més menys ja et permetia que si tu tenies aquests fitxers al teu ordinador, si una cançó t'agradava molt i li volies enviar al teu amic, doncs li podies enviar al teu amic.
1: I aquí s'obre un ventall d'opcions i un ventall de possibilitats que suposo que canvien moltes coses.
2: Exacte. Home. Aquí el que passa és que tu ara el que pots fer és enviar moltes vegades el fitxer, però moltes vegades sense voler. Vull dir, tu t'agrada molt una cançó, no? Posa pel cas que t'agrada una cançó de Chic Corea, per dir alguna cosa. Que tu és lo teu, no? Clar, aquesta cançó a tu t'agrada i li vols enviar a la teva parella, sí, no? La treus del disco i l'envies a la teva parella i la teva parella diu, caram, que bo que és Chic Corea, jo li vull enviar a la meva cosina. I així aquest fitxer es va enviant de forma gratuïta sense maldant, no?
1: Clar, va corrent perquè la meva parella i la seva cosina no han comprat aquell
2: Exacte.
1: CD i per tant no han pagat res d'aquesta música.
2: I així neix la pirateria.
1: Home! Aquesta no me l'esperava, aquesta sintonia de pirateria. No
2: està
1: falla.
2: Baixant el nivell, ja, musical. Sí, ja, cada vegada...
1: Hem començat amb qui era la música de context,
2: sí,
1: quina era
2: les variacions
1: de Goldberg, i ara hi ha sintonia de pirates.
2: Exacte.
0: Per tant, aquest barco fa aigües.
1: Arriba la pirateria, important, també. Això, clarament, sí, més enllà de l'streaming, és un canvi en la història de la música,
2: Correcte.
1: Suposo.
0: Sí, la pirateria passa perquè doncs, la gent té internet a casa seva i es pot enviar els fitxers de forma gratuïta, no? Vull dir, tu, al principi doncs, segurament es hauria fer per mail, però després ja cap a finals dels 90 i principis dels 2000 apareixen una cosa que es diuen plataformes P2P, que són uns programes que et permeten intercanviar arxius amb desconeguts. Segurament alguns de vosaltres recordareu el Napster, que era el més famós per fer-ho música, i els que ja tenim unes quantes canes recordarem doncs l'Ares o l'Emule.
1: Home, jo el Napster no el recordo, però l'Emule i l'Ares t'asseguro que per conèixer-la, jo en cap cas la pirateria l'he tocat, en cap cas.
0: Home, ja ens ho suposava, Bernau.
1: M'ha sonat de lluny.
2: Tu segur
1: però...
2: que no et baixaves discografies dels teus artistes de jazz preferits del moment i alguna cosa més inconfessable que podies descarregar.
1: I el torrent.
2: Sí, també
1: era un
0: torrent dels... és una altra forma de compartir fitxers en aquestes plataformes.
2: Llavors tu, Arnau, mai ho havies fet, no?
1: Mai. En cap cas. Jo, la pirateria aquí no la trobarem.
0: Jo? No, jo estic en contra de la pirateria. Home, jo faig música. Jo no vull que la gent escolti la meva música encara que sigui de forma gratuïta.
1: No, però sí que era una cosa que era, en aquell moment era molt fàcil.
2: Correcte.
1: Era una cosa molt estesa, la pirateria i aquell tipus de pirateria.
2: Exacte, és que el tema era això, que amb uns coneixements molt bàsics, molt rudimentaris de saber funcionar un ordinador...
1: Però tot, molt bàsics,
2: molt
1: és a dir,
2: bàsics,
1: jo no tinc coneixements d'informàtica i podria haver-ho fet.
2: Efectivament.
1: En un moment
2: Podries,
1: donat.
2: En un moment
1: en
2: donat.
1: Un moment donat.
2: Suposadament.
1: Clar, exacte.
0: Però vas decidir que no.
1: Vaig decidir que no.
2: Llavors, què va passar? Que a sobre van aparèixer uns aparells que tots recordem, que són aquells MP3 que eren com un pendrive que podies ficar uns auriculars, o segurament un dels aparells més venuts de la història i més perfectes en quant a disseny, que són els iPods... iPod Mini, qui tenia quartos tenia el gros, que era com un disc dur portable de música. I clar, qui no recorda aquelles mítiques cançons que teníem en aquells aparells? No? Jo, per exemple, en recordo molt un parell, a veure si us sona a vosaltres. So you think you want to...

0: hem d'imaginar això, el teu iPod sonant a tot drap, la Shakira Hips Don't Lie.
1: Punt MP3.
0: Punt MP3.
1: També
0: sempre
1: tenia, evidentment, alguna perla espanyolita, no?, com aquesta.
0: Home!
1: Ara mateix a l'estudi s'estan aixecant braços.
0: Sí, sí, mira, mira, allà al fons ja veig llums i llanternes dels mòbils. Encenedors ja no, perquè avui en dia ja no
2: ara la gent ja fuma vàper, ja no.
0: Ara ja, amb el vàper no d'allòs. Però sí, també és això, banda sonora, la Shakira, l'oreja de Van Gogh, totes aquestes coses d'aquells anys i que en molts iPods de moltes persones que segur que ens estan escoltant i que formaven part d'aquest entorn de la pirateria o com a mínim de l'iPod, sonaven aquestes coses. Mira, mira, escolta. Què més teníeu en aquests iPods d'aquells anys?
2: Jo sempre he estat una mica més gambarret.
0: Home, ja se't veu.
2: Jo tenia coses com aquesta.

0: El canto del loco, zapatillas.
1: Sí. Bueno, he hagut de posar zapatillas perquè el Joan no em va voler deixar posar la polla rècord. Vaja. No? Però vaja.
0: Hi ha límits, hi ha límits, ja ho sabeu. Bueno. Què més, què més?
1: Però també he tingut sempre un costat una mica més divo, com
0: sí,
1: és aquest.
0: Sí, que l'has tingut.

0: quin salt cap enrere, eh? Uns quants anys enrere amb aquests iPods, que jo crec que seria la, com la, sí, l'aparell exacte per aquest tipus de música. Exacte. I aquestes bandes sonores d'allà fa uns anys. Això ens estem situant, què? Els anys...
1: 2000.
0: 2000 i poc.
1: Mitjans sí. del 2000, això és 2004, 2005, 2006.
0: Clar, a partir d'aquí apareix la pirateria, una cosa bastant extensa, bastant estesa, més ben dit, i a partir d'aquí els discos que, clar, suposo que es deixen de vendre, o cada cop n'hi ha menys, se'n venen menys.
1: Evidentment, qui us voldria comprar un disc de 20 euros si tu ho podies trobar fàcilment per internet, no?
0: O sigui, jo sí, jo me'l comprava,
1: Tu segurament et comprava, a més, afecta sobretot a la música pop, perquè música d'aquestes de singles, si t'has de comprar l'àlbum de Lucky Twice per escoltar només aquesta cançó, doncs, evidentment, no hi havia molta motivació,
2: bueno,
1: no?
2: Bueno, i a part que, si algú sap dir-me alguna altra cançó d'aquest duet,
1: no,
2: que em truqui, que em truqui.
1: Exacte, no me'n ve cap. Aleshores, la indústria, aquí, evidentment, aquests senyors amb traje i el nas una mica embussat, es van tornar completament bojos, no? I van començar, per exemple, a fer pràctiques com denunciar menors d'edat que havien detectat que s'havien descarregat música de forma il·legal. Sí, sí.
0: I va haver una ofensiva legal, fins i tot.
1: Sí, sí, sí. Carai. Van començar, primer, els propietaris d'aquestes plataformes d'intercanvi de fitxers, però també la gent...
2: Els usuaris.
1: O sigui, hi ha casos de mares amb dos o tres criatures solteres que per haver-se baixat 4 o 5 discos els hi demanaven 100.000 dòlars. Carai. Sí. Això està documentat. Aleshores, van començar a pensar alternatives, no? Com ho podem fer? Una d'elles va ser l'iTunes Store, que tu et podies baixar a l'MP3 pagant un euro, per exemple, que era una alternativa, ja no t'havies de comprar el disc.
0: Molt més econòmica, sense el format físic,
1: exacte,
0: en aquest cas.
1: Però la solució no va venir ni per Nova York, ni per Londres, ni per Los Angeles, sinó per Suècia. I aquesta és una història sueca.

0: A veure, està sonant ABBA, però jo diria que ABBA tampoc té res a veure en tot això. Vaja, ABBA no...
1: Bueno, ABBA és un dels grups més piratejats de la història. Això
0: és veritat, això és veritat. Però la solució sueca que dèieu, o la història sueca...
1: Bueno, doncs semblava que la pirateria havia d'acabar amb la indústria musical, sí. No amb la música, ojo, que la gent seguia fent música.
0: Sí, això sí.
1: Però no va ser així, tot el contrari, perquè la solució va venir, doncs, de Suècia, evidentment, i va ser una solució que... A priori, anava bé per tothom, pels usuaris i per aquests senyors en traje i corbata que remenen les cireres, i estem parlant de Spotify.
0: Spotify, que és sueca, entenc.
1: Exacte.
0: Ah, no ho sabia, això.
1: Exactament.
0: Spotify és una empresa sueca, sí. I llavors això sembla que comença a obrir una possibilitat,
1: sí,
0: en
1: és com,
0: aquest cas.
1: És com la panacea, el que estàvem buscant.
0: D'acord.
1: El 2006, doncs, neix Spotify a Suècia, i els seus fundadors, de fet, no eren ni músics. S'anomenen Daniel Ek i Martin Lorentzon, que eren dos joves que havien fet bastants calés a internet a través de vendre anuncis personalitzats en webs. Bàsicament, eren dos friquis del món de la tecnologia i que tenien doncs, un olfacte comercial bastant afilat.
0: Sabien sí. Com vendre les coses.
1: De fet, quan ells plantejaven Spotify, no ho plantejaven ni com una plataforma de música, volien que fos una plataforma de vídeo, però què passa? Que el vídeo ocupa més que la música. I van dir, noi, aquí hem de retallar gastos, i la música, com que ocupa menys, doncs necessitarem menys discos, per tant, pa'lante con la música.
0: Vinga.
2: Exacte, i el que proposa Spotify en aquest moment és revolucionari, i encara ho és ara,
0: sí, sí.
2: Que és posar a disposició de l'usuari tot el catàleg musical possible, i que tu puguis tenir sempre a disposició les 24 hores del dia, el més ràpid possible, i tot en un mateix lloc.
0: És que realment ara ho tenim molt normalitzat, però tenir en un mateix espai tota la discografia de la història de la música, si no m'equivoco, sí. si no em corregiu, però gairebé tota,
1: sí, sí, pràcticament
0: des dels clàssics fins al pop, passant per tots els gèneres possibles. Això és una revolució que potser ara normalitzem, però en aquell moment devia ser un xoc cultural també, això, de tenir 24 hores al dia tota la música que volguéssiu.
2: Jo me'n recordo molt la primera vegada que vaig entrar a Spotify, que em va semblar... O sigui, se'm va obrir un món per davant per descobrir música. Perquè la plataforma al començament funcionava a través d'invitacions, era gratuïta i era una espècie de club selecte que tu t'havien d'enviar un codi.
0: Ostres, sí. No ho sabia.
2: Exacte. I si algú volia pagar era per tenir algunes millores per poder escoltar amb descàrrega i tal. Llavors, el model evoluciona fins al que hi ha avui en dia, que és... gratuït, però amb anuncis, i després premium, sense anuncis, i alguns avantatges com escoltar fora, o sigui, per poder escoltar sense connexió. Atenció, dades. Amb aquest sistema, la plataforma, que el 2015 tenia 77 milions d'usuaris, actualment en té 761.
0: 761 milions d'usuaris de Spotify.
2: Exacte, sí, sí. En 11 anys. I d'aquests 761, 293 són de pagament.
0: Home, és un bon pico, exacte. No la meitat, però pràcticament, o gairebé.
1: Estem rondant el 40%.
2: Exacte. Aquí hauríem d'escoltar a fons una altra vegada The Winner Takes It All,
0: tal
2: perquè...
0: Tal qual.
1: S'ho estan emportant.
0: Mira, escoltem. És Spotify. Spotify és qui està fent la caixa en tot plegat. The Winner Takes It All. Però interessant, això, aquestes dades, que avui que parlem de dades també, 761 milions d'usuaris, quan això fa 10 anys, o 11, en tenia 77 només.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va, anem als datos, anem als calés, que és el que ens interessa.
0: Som-hi.
1: Com va dir Josep Pla, tot això, qui ho paga?
0: Ah.
1: Doncs a veure, la indústria musical estava en aquest moment de gran crisi i s'agafen Spotify perquè des del principi s'hi posa bé. Una mica la filosofia era que més val poder tenir la música a Spotify i que et paguin alguna cosa que, no, que la gent se la comparteixi de forma gratuïta.
0: Clar.
1: Per tant, era una mica win-win. Llavors,
0: sí, els artistes van fer una mica això de... sí, ens quedem amb l'opció menys dolenta.
1: Bueno, els artistes, en realitat, aquí sí que hi va haver alguns que s'hi van posicionar dient que la pirateria era un càncer i tal, però el que s'hi posa de veritat a favor són les grans discogràfiques, que són els que mouen els calés aquí. Llavors, per saber com funciona una mica el tema, repassem un dels pocs contractes que s'ha filtrat, que és el que tenia Sony amb Spotify l'any 2015. En aquest contracte es deia que Spotify li paga 25 milions de dòlars per avançat per poder tenir tota la música disponible a la plataforma.
0: Tota la música de Sony.
1: Exacte.
0: Per 25 milions.
1: Sí.
2: Durant,
1: llavors,
2: dos anys.
1: Durant dos anys. A més, tenia a la seva disposició anuncis gratis per valor de 9 milions de dòlars. Llavors, a més, doncs passaria a cobrar el seu percentatge corresponent per cada reproducció. És a dir, Sony s'assegurava 34 milions d'euros per estar a la plataforma, més tot el que em pogués extraure de les reproduccions.
0: Clar, no sé si són molts calés o pocs, la veritat. O sigui, ara mateix no sé calibrar. Va, doncs, si l'any 2015 això és molt o és poc, la
1: veritat. El 2015 a Sony va publicar cançons com ara aquesta.

0: Tot això només amb Sony el 2015, exacte, dins d'aquest contracte que va fer Sony amb Spotify.
1: Però espera, espera, perquè falta la més grossa.
2: Exacte. La cançó, una de les que va tenir més èxit, va ser aquesta.

0: Aquesta lleugerament alguna vegada s'ha ballat.
1: S'ha ballat, s'ha fet alguna destrossa.
0: Alguna vegada.
1: Aquestes tres cançons van sumar, atenció,
0: sí?
1: només el 2015, no en endavant, 1.200 milions de reproduccions en un any.
0: 1.200 milions de reproduccions només aquell 2015.
1: Aquestes tres cançons.
0: Tres cançons, 1.200 milions de reproduccions, una bogeria.
1: Això s'hi ha sumat totes les reproduccions que devia tenir el catàleg de Sony, que té alguns dels artistes i grups més famosos del moment, com Ricky Martin, per dir-ne alguns, Maroon 5, Calvin Harris, AC/DC o Pharrell Williams.
0: Clar, però llavors, home, per Spotify és un supernegoci.
1: Clar.
0: Per Sony també, però sí, clar, sí. Una mica la sensació que tothom hi guanya, també.
1: Exacte. Sí. I guanya les multinacionals.
0: Sí, sí, sí, les grans multinacionals, exacte, sí, sí.
1: I aquí anem a parlar de l'altre tema per valorar una mica aquests números, aquests 1.200 milions de reproduccions, sí? No? Que és l'altre gran tema de Spotify, que és quan paga els artistes per les reproduccions.
0: El quid de la qüestió, segurament.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: La resposta és bastant més complicada del que sembla, perquè té un sistema que es diu Streamshare. Exacte, pels que tenim el First. Llavors, no és que Spotify pagui directament un tant al músic, sinó que, primer, els diners es recapten per països, segons els usuaris que té aquest país i les reproduccions que ha tingut. Llavors, d'aquesta bossa de diners, Spotify se'n queda el 30% i el 70% ho reparteixen amb tema de drets, no? Aleshores, segons el país, no val el mateix un stream als Estats Units que un de l'Índia.
0: Ah,
1: per exemple, als Estats Units, un escolta als Estats Units val més que una a Índia, perquè és el premium és més car. Llavors, aquí hi ha un altre tema, que aquest és una de les grans polèmiques de Spotify, que el que fa la plataforma és que ells calculen una bossa d'escoltes. No? Mm-hmm. Llavors, si, per exemple, en un mes fan una previsió i Bad Bunny treu un disc i Bad Bunny es menja la meitat del mercat, retallen els beneficis dels altres artistes.
0: És a dir, si tu t'escolten moltes persones en el mateix moment en què moltes més escolten Bad Bunny,
2: la teva reproducció
0: és més barata. Menys.
2: Exacte.
0: Carai.
1: Llavors, tot això, més o menys, es calcula que cada reproducció l'artista guanya entre 0,003 i 0,005 cèntims per reproducció.
0: Ostres!
1: O sigui, que és res, sempre i quan facis 1.000 reproduccions. Si comença a monetitzar a partir de 1.000 reproduccions. Si no, tots aquests diners se'ls queda a Spotify.
2: I, a veure, anem a ficar una mica més aquests números sobre
0: la taula. A veure, càlculs.
2: Si al mes tens aquí, en aquest nostre país, que és Espanya, tens 300.000 reproduccions, sí, cobraràs aproximadament uns 1.500 euros al mes. Que si ets una sola persona, doncs, bueno, no està mal, però si ets un grup de música, doncs et tocarà misèria i companyia.
0: Poca cosa.
2: Perquè ens fem una idea, a Catalunya, els grups que tenen més de 300.000 reproduccions al mes són només són aquests, Oques Grasses, Figaflaues, Els Tiets, La Fúmiga, Muixca, Búhos, Els Catarres i Jordi Savall.
0: Home, Jordi Savall es cola aquí al
2: aquest
0: mig de...
2: Aquest sí que te'l coneixies,
0: Aquest sí que el coneixia, la resta també, cabrons. Perdó, d'aquests has dit els que tenen més de...
2: 300.000 reproduccions.
0: 300.000 reproduccions, sí, mensuals, estem,
2: sí,
0: parlant.
2: Sí, Manel, que ja han plegat, ja, sí, no arriba en aquest número,
0: exacte,
2: per exemple.
0: Ah, molt bé, interessant.
1: Exacte.
0: Interessant.
1: Evidentment, aquest és un sistema que premia els grans grups i els grans artistes. Aquí a Espanya, els artistes urbans com Quevedo té gairebé 30 milions d'oients mensuals, ostres, o Aitana en té 20 milions, que això són al mes, més o menys, uns 100.000 euros. Entre 100.000 i 75.000 euros, depèn molt d'això. Llavors, aquí el que veiem és que Spotify semblava que havia d'arribar per

0: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, és clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller. Experts a retornar-te el somriure. Més info a Clínica Pia Esteller. Com.
3: Visibilitzat, si no estàs a Spotify, no estàs en lloc. I no en tenen cap benefici. Perquè el que vol Spotify, doncs, bàsicament, és que facis números, que portis gent que pugui, que sigui potencialment pagadora.
4: De fet, no fa gaire temps hi va haver un debat també al voltant d'Israel, fins i tot, de la relació que tenia Spotify amb la compra d'armes a través d'alguns grups inversors i tot plegat. I un dels debats que es va plantejar d'alguns, sobretot, artistes independents, era si havien de sortir o no de Spotify i el que els comportava també econòmicament. I perquè per alguns grans grups o artistes era bona part del seu font d'ingressos i per uns altres doncs potser no ho era tant. Recordo per exemple la Clara Peia, que va fer molta batalla i que diria, m'hauria de mirar, que va demanar que les seves músiques no fossin a Spotify.
5: Exacte, perquè això era el fundador que va invertir 800 milions d'euros en una empresa d'armament que donava...
3: Que provava les armes sobre el terreny a la Franja de Gaza.
5: Correcte, efectivament. Llavors, tornant una mica als artistes, no? Aquestes plataformes també han sigut tramposes perquè han donat una falsa sensació d'empoderament, no?
4: D'empoderament als artistes, vols
5: dir? Exacte. Ara ja no necessites un segell, ara ja tu pots pujar la teva música i sembla que no hi ha intermediaris, no? Però realment sí que n'hi ha, no? Abans podies buscar un altre segell, però és que ara estàs obligat a passar a parlar-ho d'alguna manera.
4: Clar, per tenir aquesta visibilitat. Exacte. També, no?
5: I aquí un altre tema és que l'amo és l'algoritme de Spotify. Mm. I aquest algoritme no saps on viu, no pots trucar al telèfon...
4: Fins i tot no saps els criteris,
5: exacte,
4: a vegades, no?
5: Efectivament. Llavors, això, el que fa aquest algoritme és... et recomana, és una espècie d'intel·ligència artificial, mm-hmm, que el que fa és que et recomana música a partir dels teus gustos. Llavors, clar, aquí és un sistema que es va retroalimentant i l'algoritme ha canviat la manera, ha canviat radicalment la manera en què escoltem música.
4: Clar, ara tu t'és molt més difícil buscar nova música, fins i tot, o que Spotify o qualsevol plataforma et plantegi nova música diferent a la que tu ja escoltes. T'acaba encasellant a la mateixa tipus de música. Però això, evidentment, penalitza també els artistes independents, com
5: exacte,
4: deies.
5: Llavors, aquí el que fa aquest algoritme ja no és... El que fa és que ella t'ofereix la música directament de manera passiva. I ja no cal ni que triïs la música, no? Uh-huh. Per exemple, tu vols fer música per fer exercici, vas al gimnàs, no? Doncs hi ha tot unes playlists amb uns noms tan suggerents com Motivació, ja Gym Hits o Beast Mode, amb música com aquesta.
4: Som-hi! Vinga, tothom que n'estigui escoltant, som-hi, som-hi! Vinga, va! Ja, això és... És demencial, això, per... Bueno, però la veritat que és...
3: Home, t'has de... Escoltant això et motives.
4: No, clar, jo estic fent burpees, sí, i aquestes coses.
3: Ja vas movent vatios, sí, i preguntant al del costat quanto levantes. Però si algun dia estàs així una mica més de llegir, sí, de llibre, de José Luis Sastre, que sabem que...
4: El Sastre, sí.
3: També tens playlists d'aquest tipus, que tenen noms com Café, Libros, Lectura o Acoustic Chill.
4: És ben bé que Spotify n'hi ha per tots els gustos.
5: Exacte.
4: Què vols que tu posaré al davant perquè tu mengis?
5: Exacte, i tu ja potser t'has cansat, no, de llegir el llibre al Sastre, que
4: no,
5: el tens
4: mai,
5: allà.
4: Mai.
5: Això no... Llavors, però algun dia també et ve de gust sortir de marxeta, no?
4: Sí,
5: com
4: sí.
5: Diuen la gent que us agrada sortir poc de festa, a treure el cap.
4: A treure el cap i ja veurem.
5: Exacte. Doncs també Spotify té una playlist pensada per tu, mm-hmm, amb noms com Fiesta 2016, Fiesta, o el nom... el meu preferit, que són Fiestas de Pueblo.

0: És ben bé que n'hi ha per tots els gustos. Fiestas de Pueblo, això sí. que la gent ho busqui a Spotify, ara a veure què troba. A partir de les dues al migdia, però sí. quan s'acabi el dia lliure.
1: I és que, com anem veient,

0: Spotify té una playlist per cada moment i preparada només per tu. I en aquestes playlists, doncs, evidentment, com ja hem sentit, el gruix de temes que sonen, doncs, pertanyen a les grans discogràfiques. I és que el canvi més revolucionari és que, en cap cas, has de conèixer res de la música que vulguis escoltar, ni de l'artista, ni saber si qui ho ha fet és humà o no. El que vol Spotify és que apretis el play i fora. La música passa a quedar com totalment descontextualitzada. Llavors, Spotify, a més, té una cosa que es diu autoplay, que és que tu arribes al final d'una llista de reproducció i sense fer res, ell sol va reproduint altra música relacionada amb el que estaves escoltant i això es pot allargar infinitament.
1: Exacte, no perquè, hi ha final, eh?
2: Exacte,
1: no.
2: Perquè tu te'n facis una idea, li pots donar play a una cançó de Miles Davis, no?, que és el que a tu t'agrada, Arnau.
1: Anem a l'imaginar el monstre, és al·lucinant.
3: Vaya marcatge.
1: Sí, sí, sí, no, no deixem passar ni una, ja ho veus.
2: Tu li dones play a una cançó i ja la música sona infinitament. Mm-hmm. O sigui, no para mai de sonar en cap moment.
1: Encara que tu no li hagis demanat aquell exacte. Artista que després et proposa,
2: exacte.
1: No?
2: Exacte. I aquest és un dels altres canvis que ha provocat Spotify, que és que ja tampoc acabes de saber ben bé que és una novetat, que no, que s'ha publicat ara, que... O sigui, s'ha eliminat el context de la música, no? Això es veu clarament si vas a la llista de hits de Spotify, com el top 40 de la plataforma, que això hauria de ser una mica el termòmetre de les tendències del pop mundial, i el que trobes és que s'hi colen cançons d'altres temps. Per exemple, aquest estiu s'ha fet molt viral la cançó Beauty and the Beast de Justin Bieber.
1: Clar, aquesta cançó és de fa molts anys.
2: Aquesta cançó és del 2012.
1: Però 2012 i s'ha colat ara, aquest estiu.
2: Quan vaig fer el guió, que això és la setmana passada, ara mateix no t'ho sé dir, però, per exemple, Wonderwall d'Oasis era el número 14.

0: Per tant, estem parlant d'una cançó del 2012 de Justin Bieber, Wonderwall de Oasis, que és de fa molts anys també, que estava això en el top...
1: En el top
2: 15, 15,
0: top 15 d'ara mateix aquest estiu.
1: Però en el top 25, per exemple, n'hi ha una de més antiga, que és Billie Jean de Michael Jackson.

0: La Billie Jean estem parlant de l'any 1983 i tot just ara Spotify te la planteja com una de les top 25 d'aquest estiu.
1: Bueno, perquè la gent les escolta.
0: Clar, clar, clar.
1: I les escolta perquè s'ha fet un biopic de Michael Jackson i evidentment la gent torna a escoltar la música de Michael Jackson.
0: Clar, aquí el context l'has de buscar tu, no? Gairebé?
1: O sigui, sí, que el has Joan de saber deia, què està passant.
0: El Joan deia, s'ha eliminat el context, bueno, l'has de buscar tu, sí. Perquè dius, ah, sí, clar. De fet, en parlàvem fa unes setmanes amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, que s'havia estrenat aquest biòpic, la segona part, diria. Clar, ara la gent què fa? Doncs anem a Spotify i escoltem la discografia, sí, de Michael Jackson.
1: I el que està passant, doncs, és que la música ja no va endavant, sinó que viu en una mena de bucle constant en el present. Llavors, què passava fa unes quantes dècades? Doncs que cada generació d'artistes enterrava la generació anterior. Ara no, ara tots conviuen al mateix temps en un batibull en què no saps què és nou, què és vell i per què hi ha una cosa que de cop i volta triomfa i torna a estar en tendència. I això a l'indústria li encanta, perquè, per exemple, Michael Jackson ja porta 14 anys criando malves, però el seu llegat musical segueix generant beneficis per la seva discografia.
0: I a fer calés.
1: Exacte. I aquests senyors panxuts, doncs, que sempre diem, no?, els de la indústria, han vist que surt molt més a compte un artista mort o mig retirat que no pas apostar diners per un artista nou que segurament estarà com una regadora perquè té el cervell cagat per dintre de les xarxes socials.
0: Carai, amb Spotify, eh?
2: Perquè te'n facis una idea, el que s'han dedicat els últims anys les grans discogràfiques és a comprar el llegat artístic, no? Els drets de les cançons d'artistes ja morts, perquè és com un valor segur. Tu fiques a Spotify i això va generant sol. És com una renta fija, no?
0: Sí, sí, sense exacte. Sense grans esforços de màrqueting, fins i tot, tu saps que aquells artistes, tot i estar morts, continuaran generant diners.
2: Exacte. I clar, evidentment, això pels músics actuals, doncs, molta il·lusió i molta esperança no dona, perquè veus que el sistema està una mica trucat en favor de la indústria i que costarà molt sortir d'aquí, i a més estem a les portes de l'última revolució, que ja veurem com acaba, que és la que volem parlar la setmana que ve, que és la intel·ligència artificial.
0: Home,
2: sí, que...
0: Clar, venim de l'streaming, n'hem parlat avui amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán en tota aquesta secció, però és que si l'streaming fa por també per artistes independents i per artistes que no estan tan consagrats, tu feies la llista, Albert, dels grups catalans que passaven d'aquestes 300.000 reproduccions, que eren pocs, eren els més top a Catalunya, eren pocs.
1: 6 o 7.
0: Imagina't què pot passar a partir d'ara, ho sabrem, ho intentarem saber la setmana que ve amb el Joan i l'Albert, amb la intel·ligència artificial. Per tant, un altre canvi en la història de la música. Avui hem parlat de l'streaming amb la cara B, amb el Joan Pancorbo i l'Albert Millán, una setmana més aquí al Via Lliure. Gràcies, nois, fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies.
0: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Vinga, ja és a l'estudi la Gina Rigol, comunicadora i editora de l'INEIT, amb qui ahir parlàvem i a la tertúlia, i avui, com és habitual, cada diumenge la tenim aquí fent la seva secció, aquest arxiu de la Gina Rigol. Què tal, Gina? Bon dia.
1: Molt bé.
0: Això, reflexionem amb la Gina de diferents coses, diferents qüestions, i ho fem a través del seu arxiu. Hem nomenat aquest arxiu de la Gina Rigol. Diferent contingut audiovisual, hem fet entrevistes, hem fet... què més hem fet? Ja no me'n recordo. Entrevistes vàries, de diferents moments. Programes,
1: sí.
0: Exacte. Avui, què? Cap on anem? De què ens vols parlar?
1: Doncs mira, jo quan preparava la secció que fem avui, era un d'aquests dies que per sort sembla que estem deixant enrere, que feia tantíssima calor,
0: sí,
1: no?
0: Ara ja.
1: I que portàvem encadenant uns quants dies de molta calor i jo estava allà com sentint-me una mica atrapada en el temps, no? Com vivint un dia de la marmota de finals d'agost en què et lleves, senzillament sues o ja has suat, no? I llavors estàs allà venint a RAC1, no? Que aparentment també és una cosa que estic fent.
0: Els estius, els que hem fet alguns estius, sigui aquí al Via Lliure, al Mona RAC1 o al Versió o quan sigui, també tenim la sensació aquesta de... els temes sempre acaben sent els mateixos. No sempre, però la calor, les onades de calor, els ofegaments, malauradament, els incendis, no? Acaben sent una mica els mateixos temes.
1: Exacte. Doncs això és exactament del que parlarem avui, perquè jo, doncs allà estirada al llit o al sofà amb tota la suor, jo em preguntava, la història és cíclica? Perquè jo sóc això, jo estic xorrejant de calor i dic, vaig a fer-me una pregunta lleugereta per passar la tarda.
0: Sospito que si ens ho planteges això, dient que la sensació és de història de la... com és? La, sí, la...
1: De cicle,
0: la,
1: no?
0: La marmota, no? Una
1: exacte,
0: mica.
1: Exacte, d'estar atrapat en el temps.
0: Doncs la resposta és que sí, entenc.
1: Bueno, a veure, jo t'avanço, i spoiler, que no la respondrem, vale, aquesta pregunta, perquè
0: bé,
1: és una pregunta supercomplexa i no em veig jo capacitada per respondre-la, però farem com hem fet altres vegades en aquesta secció, que és fer voltes, no?, entorn d'aquesta idea i anar-nos a casa una mica més pensats, que jo sempre considero
0: sempre
1: que no va malament.
0: I tant, sempre ho valorem de la Gina Rigol, això.
1: Exacte. Doncs el cas és aquest, no?, que jo ja fa temps que vaig mirant les notícies i penso, ostres, no tinc clar que estiguem avançant, perquè aquesta pregunta jo ja fa temps que me la vinc fent, no? I aquí entenem avançar com distanciar-nos del passat, O sigui, ja no em fico en si estem anant cap a millor o cap a pitjor, perquè això ja seria com entrar en un debat més profund sobre què és el progrés i, mira, fa massa calor.
0: Sí, no cal entrar-hi, no?
1: Aquest debat. Llavors, el cas és que, com que tenim una secció anomenada l'arxiu, he decidit anar, literalment, a l'arxiu, a l'hemeroteca, a la mare de totes les hemeroteques, per veure quins temes es tractaven a les notícies, per exemple, no?, fa uns anys.
0: Llavors, a quina hemeroteca has anat?
1: Llavors,
0: a quin arxiu?
1: Llavors, he visitat una pàgina que potser alguns dels nostres oients la coneixen, que és l'arxiu de TV3. És una pàgina d'Instagram, és una pàgina, suposo que de Facebook també, de X abans Twitter, no sé si hi és en algun lloc més, la veritat, i hi vaig trobar unes joies increïbles.
0: Sí,
1: Us n'he portat unes quantes per mirar d'apropar-nos, no?, a respondre a aquesta pregunta de si la història és cíclica o si estem atrapats en el temps d'alguna manera.
0: Doncs som-hi, vinga.
1: Vinga, doncs precisament perquè és agost, un tema que està més damunt de la taula que mai és el turisme, no? És un tema que, a més, ara també en parlem molt sovint, no només perquè fa calor i estem envoltats de turistes, sinó perquè aquí comença a denunciar una mica el turisme excessiu, no? Doncs escolta aquest tall.
2: Tan bon punt acaben de passar a la frontera, molts turistes estrangers comencen a demanar paella, sangria, toros o flamenc. Sense importar-los gaire si són a Sant Feliu de Guíxols, a les platges d'Altea o al barri de Triana, a Sevilla. Adaptant-se a la demanda, la Costa Brava, on som avui, s'ha convertit en un dels punts que concentren més tablaos de tot Espanya, amb un èxit de públic que no para d'augmentar.
0: Això TV3, un telenotícies clàssic, diguem-ne.
1: Sí, això és concretament un tall d'un espai de 3CAT ara, llavors TV3, que es diu De Vacances, i aquest fragment que has escoltat es va emetre concretament l'any 1990.
0: 1990, és a dir, fa...
1: 36 anys.
0: Fa 36 anys, i és veritat que el que plantejava podria ser, amb un altre to, una altra manera de fer, exactament el d'ara.
1: És que és una frase, literalment, que es podria haver dit el dia d'avui. M'encanta més com la ironia subtil,
0: sí,
1: la amb la que comença.
0: Sí, la sorneguera, una mica, sí, de dir... diu alguna cosa com tant els hi fa si és Sant Feliu de Guíxols o no sé què diu, no?
1: Exacte. Realment fan molt de gust d'escoltar aquestes cròniques, ho anirem veient. La idea aquesta, no? Alguns turistes creuen les fronteres esperant de l'altra banda coses que no tenen per què tenir res a veure amb el lloc que visiten. El 1990, ho deia, no? Eren tablaus, paella, sangria, i avui potser podríem dir els branys.
0: Ah.
1: No sé, Barcelona, per algun motiu que personalment desconec, doncs és coneguda a Europa com la ciutat dels brunch, i és evident que ho és perquè, responent precisament a aquesta demanda, que és el que deien també a la crònica, avui és impossible creuar un parell de carrers del centre de la ciutat sense topar-te amb dos o tres locals d'aquest tipus d'esmorzar, tot i que és un àpat que no només no és típic de la ciutat, sinó que és bastant difícil trobar algun català o algun barceloní assegut en cap d'aquests llocs de brunch.
0: Per tant, és ben bé que aquella crònica del 1990 que ara escoltàvem podria ser adaptada a això, el 2026, a l'estiu del 2026, a l'agost.
1: Completament. I deixa'm dir-te que fins i tot si hi ha algun barceloní o català assegut en un d'aquests llocs de brunch, probablement se n'aixequi dient... Tampoc valia tant la pena.
0: No n'hi ha pa tant.
1: I l'endemà, entrepà de fuet i endavant. En fi, això que deies, 36 anys i això, no? Si encara són les ciutats les que s'adapten al turisme i no el turisme les que s'adapten... i no el turisme els que s'adapta a la ciutat. Per això hi ha qui es queixa ara, no?, una mica que viatjar doncs, a qualsevol ciutat europea o fins i tot occidental no fa cap diferència perquè totes hi trobes una mica el mateix que trobes a casa. Però la idea és que el tema del turisme, no?, aquesta conversa ja fa temps...
0: Ja hi havia aquest rum-rum, vols dir.
1: Exacte, ja fa temps que està sobre la taula. Quin és un altre tema del qual, malauradament, en parlem molt avui, i que remenant l'arxiu també he trobat que és una cosa que ve de temps.
0: Més enllà del turisme, eh?
1: Sí.
0: A veure...
1: L'ús del català.
0: Ah.
1: L'ús de la llengua catalana,
0: clar,
1: val?
0: Clar.
1: Escolta aquestes entrevistes fetes al carrer de Barcelona també l'any 1990.
0: 36
3: anys. La pregunta és, vostè creu que el català s'utilitza cada cop més o menys, o com evoluciona la llengua catalana?
4: Cada vegada més. Cada vegada s'evoluciona a utilitzar-lo més.
5: Sí, yo no soy catalán no parlante, pero evidentemente mucho más. Llevo 20 años en catalana y se nota un incremento notable en el uso de la lengua catalana, sin duda ninguna.
1: Fixa't, en aquest cas,
0: sí.
1: El tema és el mateix, però estem en un altre moment, claríssimament.
0: Com a mínim de tendència, no? Que el que s'explicava aquí és que cada cop s'utilitza més. Si avui sortíssim al carrer, segurament la sensació seria una altra.
1: No sé jo si aquestes serien les respostes.
0: No, no.
1: Aquestes entrevistes són d'un 30 minuts, un programa que sí que és històric, la veritat. O sigui, nosaltres anirem fent cicles, però el 30 minuts sempre estarà allà.
0: Sí, el 30 minuts aguanta.
1: Exacte. I es titulava El futur del català, que també és un títol que podríem estar fent servir avui en dia sense cap problema, tot i que em temo, com dèiem, no, que no regnaria el mateix optimisme. Fixa't que responien a la pregunta concreta de com veien el futur.
3: I en el futur com anirà?
6: No, cada vegada millor, tu.
3: Vostè és optimista sobre...
6: Sí. De cada vegada jo crec que es parlarà més.
7: En el futur jo veig que haurà una millora molt més gran.
8: I si és que la gent ara està un poc mesclada. Jo crec que per llarga tirada, quan ens morirem nosaltres, ja no n'hi haurà més de vicencs. Comprenc jo.
0: Ostres!
1: Aquest tall és molt interessant perquè jo me l'he trobat així, eh?
0: O sigui, sí.
1: Jo no l'he editat, aquest tall. Comença amb dues persones que, pobres, segur que quan els van fer la pregunta, la seva premonició...
0: Que eren molt optimistes,
1: era encertada,
0: no?
1: Exacte. L'únic és que ara ja potser ens hem passat de voltes, no? I la cosa torna a anar malament.
0: Però al final era una altra.
1: Al final hi ha una dona gran d'Eivissa, i Vicenca, no?, que ella sí que fa una diagnosi potser una mica més acurada al que ens passa el 2026.
0: Potser ella ja estava una mica al futur,
1: clar,
0: podríem dir.
1: I per què? Doncs no ho sé. La veritat, no sé per què aquests talls estan barrejats junts, però sí que és veritat que potser precisament té a veure amb el que hem començat al principi del turisme, no? Amb el que hem comentat d'això que l'arribada de turistes està fent que les ciutats canviïn, i això Eivissa i les Illes Balears, però
0: clarament.
1: Eivissa especialment, diguem-ne que fa molt de temps que n'és víctima, i aquesta dona ja veia llavors una mica, no?, aquest canvi. Insisteixo, direccions oposades en aquest cas, no?, però els mateixos temes que fa 30 anys. De fet, hi ha coses que són iguals literalment. Mira.
0: A veure...
9: A la platja de Castelldefels, els núvols intermitents han jugat el gat i la rata amb l'astre solar. Els banyistes, però, han seguit el decurs de l'eclipsi amb força curiositat i, per fer-ho, han utilitzat tot tipus d'estris.
10: El més buscat i compartit eren les ulleres homologades que només uns quants tenien, ja que es van esgotar fa dies. Però a falta de res millor, la gent s'ha arriscat a provar invents.
11: Sí, això és un mètode una mica rústic que he llegit al diari, que suposa que el raig de sol passa pel forat aquest i es reflecteix la imatge de l'eclipsi a la capsa.
0: Un eclipsi ara fa quants anys?
1: Això és de fa 27 anys. I és l'últim eclipsi solar parcial del segle XX que vam poder veure des de Catalunya.
0: Una crònica que podria ser perfectament de fa uns dies amb l'eclipsi de la setmana passada o fa dues setmanes.
1: Potser no dirien que van veure la capsa al diari, sinó per TikTok.
0: Ja, exacte. Però tothom buscava ulleres homologades, també.
1: Completament. Vale que això és una mica trampa, perquè un eclipsi l'eclipsi sabem literalment que és cíclic, no?
0: Sí,
1: vale, estic
0: òbviament
1: fent trampa. Però crec que el guinyó s'havia de fer, perquè és que és ben bé que aquest estiu no hem parlat de res més que l'eclipsi, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I la gràcia també aquesta que feien servir exactament els mateixos trucs, no? O sigui, la caixa, les ulleres homologades que tothom les vol i estan escotades a tot arreu, no?
0: Per els mateixos que vam fer fa una setmana amb l'eclipsi de sol que vam viure a Catalunya. Més exemples, crec que ens anem cap als jocs.
1: Sí, sí, perquè hi ha una cosa ben curiosa, que és que no només repetim coses, sinó que també repetim persones, ¿vale? Aquest tall d'ara és de la presentació del Kobe, de la mascota dels Jocs Olímpics, abans que es produïssin els Jocs. Escolta.
12: Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. Barcelona ha presentat oficialment avui la mascota dels Jocs Olímpics del 92 a la capital dels gratacels. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al port de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
13: We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
0: I jo diria que aquest que parla és Donald Trump.
1: Efectivament, va ser l'encarregat de fer la presentació de la mascota catalana a Nova York.
0: Que fort, això, eh?
1: 1991, només diria que hi ha algunes coses que val la pena que les repetim i algunes que no. Així, a priori.
0: És ben bé, això. Més exemples, va.
1: Doncs mira, alguns oients potser hauran sentit aquest tall perquè l'arxiu de 3CAT l'ha publicat bastant recentment. És una entrevista que el periodista Jaume Peric feia a l'escriptora Montserrat Roig, val? És un programa que es deia La Parada i que es va emetre l'any 1989. També toca un tema del que, malauradament, encara n'hem de parlar bastant.
14: No creu vostè que en la societat actual si una dona obre més portes que no pas les tanca? Li dic perquè a vegades he tingut la impressió que si jo hagués estat dona, en la meva professió, que no m'ha anat pas malament, m'hagués anat millor. Fins i tot hagués pogut aparèixer en portades de revistes, anunciar porcelana.
15: Segurament vostè hauria sortit a les portades de les revistes i, a més, hauria anunciat aquestes coses que fa la senyora Presley. Però també li garanteixo que hauria hagut de netejar culs de criatures i estar-se a la cuina, cosa que dubto que vostè faci.
1: Se sent aquí al final com un fuet, vale? Això és de l'edició, no és de l'entrevista original.
0: Qui és però això? Què és?
1: Això és l'entrevista aquesta de Jaume Peric amb Montserrat Roig, i, o sigui, parlen de feminisme amb molta ironia, per això posen a l'edició aquest fuet, que s'entengui que tota aquesta entrevista era molt sarcàstica, però que justament el que volia era posar a la taula, no?, com encara doncs hi havia moltes actituds masclistes, una mica volien fer-ne burla, i Montserrat Roig hi responia d'aquesta manera, però malauradament de preguntes incòmodes fetes a dones, de gent que pensa que les dones estan a la seva posició només pel fet de ser dones, etcètera, doncs encara en tenim, no?
0: Allò era 1989, aquesta entrevista a Montserrat Roig. Per tant, també això, la història que potser sí que una mica cíclica és.
1: Exacte. Val, doncs ara diràs, a veure, tot això què? Perquè tu has començat preguntant de si la història era cíclica o no, i aquí estàs bàsicament passant-ho bé amb uns quants anys de TV3, que encantada, per altra banda. Bueno, ja t'he dit que no respondríem a la pregunta, concretament, perquè la pregunta de si la història és cíclica, de fet, és supercomplexa, eh? O sigui, hi ha moltíssimes teories, sense ànim de ser específica, que s'han anat escrivint i descrivint al llarg de la història sobre els cicles que travessen les societats. I quan dic històricament, vull dir des de Plató, val? Totes aquestes teories comparteixen la idea que una societat neix, passa per diferents etapes i, eventualment, està condemnada a desaparèixer, val? Un desaparèixer que, a més, sovint passa per algun tipus de col·lapse. Ens ha ensenyat també la història. En què més coincideixen aquestes teories? Que la desaparició està vinculada a idees com el racionalisme excessiu, l'individualisme excessiu, la tirania. No sé si et va sonant una mica la música.
0: Sí, sí, la cosa m'està sonant bastant.
1: Sí, i efectivament això és el que m'alarma, val? I per això de tant en tant em fa demanar-me si no estem en un d'aquests finals de cicle, no? Si estem a prop d'un possible col·lapse que faci morir la nostra societat perquè en reneixi un altre, i sobretot si estem condemnats, no?, a ensopegar sempre amb aquesta pedra, diguem-ne, perquè jo no he vingut aquí a predir la fi del món, vale? O sigui, només faltaria, sinó al revés, a dir, vale, a veure, alerta, si som capaços d'anticipar un final, un col·lapse, per què no evitar-lo, no? O sigui...
0: Si el veiem a venir, no?
1: Clar, exacte, perquè no ho convertim en una mena d'aprenentatge, és a dir, no s'hi val, des de la meva perspectiva, assumir que la història és cíclica i, per tant, inevitable, no? Si no, convertir-ho en una opció per esquivar aquest final. També és veritat que hi ha gent que podria dir, oh, però és un procés natural i hem de deixar que la història segueixi el seu curs i que les societats morin, d'acord.
0: Però no. Si...
1: Bueno, o no, o no.
0: O no.
1: Però si anticipem aquest col·lapse i en aquest col·lapse hi veiem que hi haurà gent que hi patirà molt, no? O sigui, que perdrà drets, que perdrà llibertats, bueno, i fins i tot en primera persona ho puc dir, no? Que perdrem drets, perdrem llibertats, doncs què vols que et digui? A mi no em dona la gana, no? Llavors, això no vol dir que la societat no s'hagi de renovar i no vol dir que haguem d'emergir de nou, no? Com de renéixer allò, com es diu, de l'ou fènix, però potser no cal que ho fem tot a cendres primer.
0: Potser podríem avançar-nos el que pugui venir i potser més revisar arxius com el de la Gina Rigol i com el de TV3, que realment ens donen pistes de com, cap on pot anar la cosa si és que ja ha passat.
1: Exacte.
0: Avui amb la Gina Rigol que hem repassat, sí, ho ens hem preguntat sense resposta, si la història és cíclica i si realment, com ara deia la Gina, si tenim possibilitat d'evitar-ho, evitar aquest col·lapse que en molts casos s'ha intuït i que sí, potser sí que som tenim possibilitat de frenar els peus als que venen cap al col·lapse. Gina Rigol, una setmana més, la setmana que ve, diumenge, és l'últim. Haurem de rematar de la millor manera possible.
1: I tant, parlarem d'una cosa que està darrere de tots aquests temes que han sortit i que ens anem repetint des de fa 30 anys, que és una mica la identitat i com es conserva aquesta identitat.
0: Doncs fins la setmana que ve, Gina.
1: Fins
0: moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies.
0: La 1:06. I fins aquí els millors moments del Via Lliure d'avui.

0: Virals, amb Aleix Pariser.
1: Les 12 i 7 minuts, continua la ràdio esportiva aquí a RAC1, ara amb la tertúlia del Tu Diràs, per analitzar aquest bon debut del Barça a la Lliga. Rafinha, dorsal 11, ja ha plantat la pilota al punt de penal. Amb l'esquerra, evidentment. Minut 14 de la primera part. És el debut del Barça de Hansi Flick a la Lliga 2026-2027. L'actual campió defensant el títol. Oportunitat d'or per avançar-se al marcador. Rafinha amb les mans a la cintura. Xiula el senyor Quintero González, que demana calma als futbolistes. Va cap a la pilota Rafinha. Aquesta bé, Olmo, bon moviment per Gordon, Gordon ataca, Gordon la posa per Rafinha, la rematada, gol!

0: Ole, ole, per part de l'afició del Barça, gaudint amb la primera victòria del seu equip.
1: I Olmo que veu el desmarcatge de Gordon. Gordon que encararà el porter. Va Gordon, Antonio! La dona per Fermín. Gol! Gol!
2: Bona passada per Fermín, gira Fermín, la mitja volta, Fermín la rematà, gol!
3: Gol!
1: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! De Fermín, quina...
2: 0-5, el Barça ha guanyat el Martínez Valero contra l'Elx, victòria molt còmoda d'un Barça encara a mitges en aquest inici de temporada, amb jugadors com Xavi Aspar o Marc Bernal sent titulars i oferint un molt bon nivell, i de moment sense un nou pur, però amb Rafinha complint amb nota en aquesta posició del primer temps, i després Dani Olmo, acabant el partit de fals nou. I també bon debut dels nous fitxatges. Adeyemi ha fet un golet i Gordon ens ha meravellat amb dues assistències en només 7 minuts al terreny de joc. Una li ha donat a Rafinha perquè fes el doplet i sentenciés el partit, i l'altre Fermín per fer el quart. Un Fermín que també ha fet el cinquè després d'una bona passada de Xavi Aspar, que avui ha fet un molt bon partit al nano del planter. Per tant, dos golets de Rafinha, dos golets de Fermín, doplet d'aquests dos futbolistes que comencen la Lliga amb molt bon peu. Magnífica l'estrena del Barça, primer partit de Lliga de la tercera temporada de Flick i primera golejada. I d'aquí a 4 dies més, dijous a les 9 de la nit, debut al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao en el partit pendent encara de la primera jornada. Ara parlarem d'aquest debut del Barça al Martínez Valero i també de l'altra notícia del dia, que és la no convocatòria de Balde. I aquestes paraules de Hansi Flick en la prèvia del partit.
4: Xavi Aspar va jugar a la izquierda, Alejandro Balde está fuera del equipo hoy. ¿Es porque crees que no está muy concentrado con el equipo? No, no es eso. He hablado esta mañana, si te soy sincero, con Alejandro. Y le he dicho que creo que no estás aquí al 100%, así que prefiero, es mejor que estés en casa, aclárate las ideas y hablamos mañana otra vez.
2: Contundent, el tècnic alemany amb el lateral esquerre, a veure què passa amb el futur de Balde en aquests últims dies de mercat de fitxatges. I estem pendents de Gavi, que s'ha lesionat, s'ha fet mal al genoll dret, que és el genoll que li van operar el 2023, aquella lesió greu que va tenir amb la selecció espanyola. No sembla greu ni preocupant, deia la Marta Ramon, segons les primeres exploracions que li han fet avui a l'estadi de l'Elx, però haurem d'esperar la ressonància que li faran en les pròximes hores. Esperem que no sigui res greu aquestes molèsties que ha tingut Gavi, que l'han obligat a deixar el terreny de joc al tram final de la primera meitat. On t'ho diràs de butxaca i After Hours, que compartirem amb els habituals dels diumenges aquí a RAC1, que aquests sí que estan al 100%, sempre a la tertúlia. Hola, Jordi Roura.
5: Hola, què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Hola, Dani Solsona.
6: Hola,
2: bona nit. Bona nit. Hola, Àngel Pich Alonso.
7: Què tal? Bona nit.
2: Bona nit. Content de sentir-vos. Feu bona cara. Bé, el Pichi és a Benicarló, a la distància, però segur que fas bona cara, Pichi.
7: No, faig bona cara, i suposo que tu també,
2: Sí, sí, sí. Dormim poc, però fem bona cara.
7: Però feliç i content.
2: Però feliç i content, sí, home, sí. I a més, el Barça ens ha regalat avui una magnífica estrena a la Lliga. Escolta, deixa'm començar per això. Xavi Aspar és dels teus, Roura, també?
5: Sí, sí, sí. Crec que va arribar també de la 20, si no recordo malament. I aquest noi, crec que el van portar a Vilassar de Mar. Crec que ell ho va... Xavi, sí.
2: Sí, eh?
5: Sí, sí, sí.
2: Què et sembla? Bé, ja apuntava la qualitat que ha demostrat. Sí.
5: Destacava més sobretot perquè per ser bon pilotero, no? És un nano que sempre ha tingut tècnicament molt bo, típic del Masdia, no? Que entén bé el joc, que associativament és molt bo. Sempre havia jugat, o generalment havia jugat sempre com d'interior, no? Però bé, s'ha anat jugant en aquesta posició de lateral, s'ha adaptat, avui en el lateral esquerre crec que també ha estat francament bé. Un partit crec que per temporada també va jugar al mig del camp, zona d'interior, i també crec que va estar molt bé. Per tant, crec que és un jugador que per aquesta polivalència també al final es pot guanyar un lloc a l'equip. I a més, m'està sorprenent, crec que físicament és molt més fort del que sembla, no? Ha aguantat bé i defensivament ha estat bé.
2: Una mica el nou Sergi Roberto, fent comparacions,
5: Bé,
2: jugava bé
5: sí, en algunes posicions. Sí, podia ser un exemple, sí.
2: T'ha agradat, Àngel, Xavi Aspar i el Barça en general en aquesta estrena de la Lliga?
7: Sí, m'ha agradat ell, m'han agradat moltes coses, En general suposo que parlarem de tots, però crec que ha estat una presentació molt bona, que posa en dubte la necessitat de tenir un nou, a no ser que sigui un nou titular indiscutible, i d'aquests n'hi ha pocs al mercat que puga comprar el Barça, entenc jo, però han demostrat la capacitat per fer gols d'uns i dels altres.
2: Tu no fitxaries un nou?
7: Jo, si no fitxes un nou indiscutible titular, no.
2: Vosaltres, Dani? T'ho dic perquè el partit pot ser una mica enganyós, no? Que l'Ets sí, t'ha donat moltes facilitats.
3: No, evidentment que no ens pot servir.
2: Ara, Pol Mora hi ha al davant, és cert. I pot jugar qualsevol, i de fals nou, i mira el PSG, que ha guanyat dues Champions sense un nou. Mm. Vull dir que el futbol t'ha demostrat...
7: Bon exemple.
2: Clar, és que pot jugar i fer gols i atacar, no?, amb molts jugadors a la zona alta. Però... no sé si fa falta potser la figura d'aquest nou.
3: No, és que tampoc ens pot servir com a referència al partit d'avui. És veritat que el Barça ha guanyat bé. La primera part no ha tingut tanta possessió com a l'Ells, però és un equip letal, no?, amb aquest aspecte. I el que jo crec que el que vol dir el Pichi és, per exemple, si tu fitxes un espí, no fitxaries un espí, perquè no és un titular indiscutible. No? Pichi?
7: Bueno, no ho sé. Bueno, és que aquest ja és un plan B.
2: És el suplent d'Mbappé, clar. El suplent.
7: És un plan B. Tenir un tio de característiques totalment diferents a tota la resta dels demés que es pugui utilitzar com a referència en un moment donat, bueno, està bé. Està bé. Però jo em refereixo al fet de fitxar un nou per fitxar un nou. Dir, no, és que hem de tenir un nou. Per mi, si és un nou, si ve Julián, perfecte. Que tampoc és nou, però perfecte. Però és que hi ha pocs jugadors, que entenc jo, que al mercat, que hi ha pocs nous que siguin titulars indiscutibles al Barça i que siguin accessibles al Barça.
2: El club mantenen que fitxaran un davanter perquè han marxat Lewandowski i Ferran, i aquesta figura...
7: Ja estem. I els 40 i pico gols que fan, qui els farà?
2: Aquesta figura d'un jugador que jugui pel mig, sí, tens perfils a la plantilla, com hem vist avui, que ho poden fer-ho, però el club considera que per tenir les posicions doblades i tenir una plantilla més completa, fitxaran un nou. Potser serà, com dius tu, d'un perfil inferior a Julián, a veure què ofereix el mercat, però la idea del Barça és fitxar un nou.
3: Inferior a Julián, inferior a Haaland, inferior a Mbappé, inferior a Kane. O sigui, on està aquest atacant? És una mica incògnita, almenys per nosaltres. Podem fer una llista i dir, o sigui, aquest aquí, el Chelsea té aquest, l'altre té l'altre, aquí aniries a buscar i això. Però no t'asseguren res.
7: A mi em diuen fitxar a Jackson del Chelsea... I jo dic, per què vol Jackson, el Barça? No, jo no m'ho entendria. Així de clar t'ho dic.
2: No. Tu què penses, Jordi?
6: No, jo crec que el Barcelona té que fitxar un nou. Té que fitxar un nou. Ara ja estic d'acord amb el que diu l'Àngel. Té que fitxar un nou d'absolut nivell i que sigui diferenciador, com sempre ha tingut el club. I si pel que sigui el club no té la disponibilitat, o perquè no està al mercat, o econòmicament no pot ser, o la secretaria tècnica ha fet el seguiment d'algun jugador extraordinari per ahí que no coneixem, pues al final, pues, si no pots portar un top, jo tampoc el portaria. I aquesta imatge, diguem-ne, de tindre un jugador diferent que et pot solventar alguna... Bueno, doncs potser li donaria l'opció a aquest noi. Ja sé que és molt jove, que no sé què, però ha demostrat que és un jugador diferent, és un nou diferent, no és un titular, però doncs en segons quins partits potser que s'enganxa tot, que no hi ha disponibilitat, que no hi ha un rematador, doncs potser et pot donar aquesta solució.
7: Sí, però, Jordi, jo pensava que avui seria titular.
6: Fixa't. Ah, sí, és que ha estat molt bé la pretemporada.
2: Jo titular no, però jo uns minuts com a premi pensava que li donaria. Ara, jo he entès l'entrada de Cancelo i Koundé com una gestió de plantilla dels jugadors importants de plantilla, de dir, va, ja que hem viatjat et donaré uns minuts.
6: Jo crec que també que ha volgut... Els altres partits que havia jugat el Rafinha de nou no havia estat especialment fi, tampoc. Jo crec que ha volgut refrendar, no? O provar si realment això li pot funcionar o no li pot funcionar, no? El Rafinha de nou o la Deiemi o el Gordon, que tots tres diuen que ho poden jugar, no? Ja ho veurem, no? Però jo crec que és el gran dilema que li queda a la plantilla. Veiem què fan, no?
3: Però clar, és que jo, el meu dubte és... si Julián és aquell atacant golejador del que esteu parlant. Home. D'aquest delanter que és titular, que és el jugador que t'assegura 25 gols, com a Lewandowski, com els que hi ha hagut.
2: Jo crec que el Barça, amb les assistències que li faran, s'inflaria a fer gols. Així com no li passa... Bé, l'Atlético n'ha fet, però jo crec que el Barça, Julián, encara que no sigui un nou, que jugui a vegades a baixar, a rebre pilotes, que Fermín o Olmo li puguin intercanviar la posició en aquesta zona de les mitges puntes. Jo crec que aquí sí que pot haver-hi un joc més mòbil, no? I no tan fixa d'un nou com Lewandowski, però jo crec que s'inflaria a fer gols, Julián, aquí.
8: I el que faria gol seria Ferran Torres.
2: Com és això del futbol, eh? Avui ha debutat i ha fet dos gols i li ha donat un empat al PSG. Aquestes coses, quan estàs tocat, estàs tocat. I quan no t'entren, no t'entren ni una, no. Per tant, tu, Àngel, ni Luis Suárez de l'Sporting de Portugal, ni Tres Soldis, ni Mitcautatzes, aquestes coses no, eh?
7: Bueno... Bueno...
6: No, és que no és fàcil, eh?
7: És que tens...
6: Clar, és que no és fàcil, eh?
7: El Barça, amb els fitxatges que ha fet aquesta temporada... serà un equip més vertiginós, serà un equip més vertical, serà un equip que explotarà molt més la velocitat, que jugarà molt més als espais. Aquesta és la sensació que tinc jo, perquè tant Adeyemi com Gordon són dos futbolistes d'aquest perfil, molt ràpids, i Rafinha, fins ara Rafinha era l'únic pràcticament que feia aquestes desmarcades a l'espai, a l'esquina de les defenses i tant. I ara té tres futbolistes que ho poden fer, en aquest sentit, no? Jo et dic, sí, hi ha algun futbolista que no sé si seria titular, que potser el fitxaria, no? Però que crec que ens estem tornant una mica... S'ha de fitxar, però... Igual si fas uns altres anàlisis, si veus que el PSG no té nou i és campió d'Europa dos anys seguits... Igual no és necessari fer 125 gols per guanyar la Lliga o per guanyar la Champions. Igual amb 85 o 90 pots guanyar la Lliga i pots guanyar la Champions.
2: També és veritat que...
7: Per tant, igual necessites ser més sòlid al darrere que no tan ofensiu al davant.
2: Ara anirem a la part del darrere perquè hi haurà canvis aquesta temporada. Mèric serà el lateral dret titular i a veure què passa amb els centrals, amb Alejandro Valde, per exemple, que ara en parlàvem. Però d'això del nou, clar, és que avui el partit és una mica enganyós perquè Gordon ha pogut córrer, Adeyemi ha pogut córrer, Rafinha ha pogut córrer. Quan se't tanquin, que hi haurà rivals que et tancaran, què? Aquí. Bueno, aquest moment, perfil de jugadors, què?
6: De moment, jo crec que està clar que al Barcelona aquests equips que això que diuen aquests, no? que defensen en bloc baix, que estan tots allà fotuts, aquest 5-4-1, quan realment es foten a darrere que no hi ha espais, home, en el Barça li està costant més, no? Aquí és on t'apareix aquesta figura que parlàvem de tindre un jugador diferent, no? Que el Barcelona a altres èpoques ha tingut, no? Quan aquest tipus de partits que t'ho poden resoldre, no? Però bé, per altra banda, també té extrems. També té jugadors que són bons en situacions d'1 contra 1, i això també és molt bo.
7: Desequilibri, clar.
6: Exactament.
7: Desequilibri. Exactament. El Madrid...
6: El Madrid igual, eh? Curàs el Madrid, eh?
7: I li costa més.
6: Clar.
7: Quan se te tanquen al darrere, amb una defensa de 5, 4... es fa difícil. Però això
6: tots,
7: no vol dir que
6: per tots,
7: tinguis un nou alt gran, t'arregla el partit. És que... Crec que ens equivoquem. Prefereixo tenir dos extrems que desequilibren i se'n vagin de l'1 contra 1 que no un gran rematador.
2: No, en això el Barça ha fitxat bé, amb Gordon i Adeyemi, sens dubte. Perquè tens Gordon, Adeyemi, Lamine i Rafinha, no?
8: Jo, si es pogués fitxar algú, jo el fitxaria. Per tenir-lo, almenys el tens.
2: Encara que sigui un suplent, no?
8: Un suplent que és un plan B, però que està entre l'A i el B, està al mig de l'A i el B, vull dir que podria ser titular. Escolta, si vas a buscar tres o quatre atacants que hi ha, a part dels que hem dit abans, de Haaland i de tots aquests, i de Kane i això, escolta, n'hi ha algun... venint al Barça, de la mateixa manera que es pensa que amb Julián aquí al Barça doblarà o doblaria la quantitat de gols que ha fet l'Atlético de Madrid, també podem pensar que aquests jugadors que són atacants, que juguen a, no sé, a Anglaterra o on sigui, i que marquen una mitjana de 15 a 17 gols, doncs venint aquí al Barça pot ser que en marquin 25 també.
2: Va? Pot ser.
7: I per què no te'ls pot fer el Hansa?
8: Mira, jo tinc guardat després del partit del Birmingham, que va jugar contra el Birmingham.
2: El primer amistós, diria, no?
8: El primer amistós que va jugar ell, quan vam venir aquí a la tertúlia, ho tinc gravat i ho tinc endallós. I vaig dir, jo no fitxaria, si no pot ser, perquè no vol, perquè el Julián aquest no baixa del burro, jo intentaria provar amb el jugador d'Egipte. Aquest, el Hans Abdelkarim.
2: Abdelkarim, sí senyor.
8: Jo ho provaria.
2: Claro. Ho veurem. Ara parlem de Julián i de tot el que ha passat avui al Metropolitano. Ha debutat amb l'Atlètic de Madrid, xiulada a l'inici, xiulada quan ha entrat al terreny de joc. Al final del partit no l'han deixat des del servei de premsa del club que anés a saludar els aficionats perquè no volien més en Renou. Li han demanat que marxés i ha marxat cap cot, enmig d'una xiulada també. Vull dir que l'ambient està molt enrarit encara amb Julián Álvarez a 9 dies perquè està aquí al mercat de fitxatges. Però del partit d'avui, Bernal continua tenint molt bona pinta, tot i que, clar, que el Barça ha fet un fitxatge, Àngel, que es diu Rodri, que és un fitxatge estel·lar.
7: Espectacular. Avui hi ha hagut dos parts molt diferents, eh? La primera part amb Gavi i ell, i l'equip no ha funcionat. No ha manat al centre del camp, no ha dominat el partit, i en canvi, en el moment que surt Pedri, el partit canvia radicalment, i ja tornes a jugar tu, a dominar, a tenir la pilota, i de fet ahir és quan Marc Bernal se sent més còmodo. Jo crec que serà un gran aprenentatge per ell. Té una banda, tenia Rodri al costat, però no descarto que sigui titular, eh? No descarto res gens ni mica que sigui titular Marc Bernal, eh? De fet, no sé si et vaig comentar que en partits grans, un centre del camp amb Rodri, Pedri i Marc Bernal, a mi m'agrada.
2: Pot jugar a l'interior, no, Bernal?
6: Sí, he jugat. A la seva etapa formativa he jugat moltes vegades. A més, avui mateix, sense anar més lluny,
7: avui l'ha tingut.
6: Ha tingut una claríssima per marcar, també. Sempre les té. A més, tampoc s'ha prodigat gaire, però és un... Te xuta molt bé. Té un canyó a l'esquerra, eh? No xuta gaire, però xuta molt bé. És un... Encara s'està fent, té un marge de millora. Jo crec que avui, per mi, ha estat un dels millors partits de la divisió, en tots els aspectes, eh? Tant en pilota, però sense pilota, tàcticament, per mi ha estat molt i molt bé. Ha robat, s'ha inflat. Jo crec que avui ha donat un recital. Crec que ha estat francament bé el Marc avui.
8: Ja, que passa que aquí, a veure, ja... Rodri ja el donem per descomptat, que jugarà els partits que faci falta. Però és que sembla que ara que Pedri ja quedi com... No, Bernal, jo... Com? I Pedri? Què passa? Que Pedri ara ja no...
2: En condicions normals, Rodri i Pedri són fixes al mig del camp.
8: I després ha d'escollir entre Bernal, entre Gavi... Fermín, Olmo...
2: Xavi Espart podria jugar aquí també al mig del camp.
8: Bueno, ja ho tindrà més difícil, sí, més complicat. No, això no vol dir que no pugui, eh? Però ho tindrà més complicat.
6: Està clar, Dani, és que s'ha generat una competitivitat dintre la plantilla en tots els llocs, eh? Uh-huh. Que serà...
2: Per mi el Barça té el millor mig del camp del món ara mateix. Amb el top dels jugadors que tenen.
8: De jugadors de futbol, segur.
2: Clar. Vull dir que ara mateix el Barça, amb qualsevol mig del camp que posem, dels tres, Rodri, Pedri, Fermín, Rodri, Pedri, Olmo, Rodri, Bernal...
8: Sí.
2: Li fot un bany al Madrid, que va veure ahir.
6: Avui el Fermín, a l'autotototó, dos més, eh?
2: T'ha fotut dos golets. I això que no estava fent un partit allò estel·lar, però ja t'ha fotut dos gols. Sí. No, i al darrere veurem què passa amb això de Valde. Tu ho entens? Ronald, el que està passant? És estrany, no?
6: No sé,
2: que digui, no està al 100%, li dic que pensi, que demà parlem, l'altre dia li demana més compromís, a dir, escolta, vull que em demostri que vol lluitar per ser titular a lateral esquerra. No sé,
6: jo crec que ja ve una mica l'any passat, no? Potser li he vist alguns tics a irregularitats, no? Que potser ell interpreta, no sé, doncs falta d'intensitat o de compromís o de competir, no ho sé. Però, home, algun tema d'aquests ja, no? Potser això que ha dit avui té més a veure amb que, com que s'ha parlat, no sé què, si l'United o no sé què, potser l'ha vist dispers, no? I potser dir, escolta, noi, doncs pensa't bé en què vols fer i després en parlem, no? No ho sé, però és evident que no està satisfet. I bé, és un jugador que amb els pros i els contres, però que és un jugador, crec, que molt bo i que és molt recuperable i que és una pena, no? Però, al final, si realment aquest és el problema, doncs haurà de pensar-s'ho, no?
2: És que si acaba marxant, el lateral esquerre que queda amb Cancelo, Pasquer, el nano del planter.
8: Gerard Martín si el desplaça.
2: Gerard Martín si el desplaça.
8: No sembla.
2: I Xavi Esparp, que pots jugar-te avui. Ja, és puntual, però...
6: No, poden jugar molts, però al final... No ho sé.
8: El tema Valde no l'acabo d'entendre, perquè jo, per mi, és un molt bon defensor. És defensa bé, és ràpid, s'incorpora. Puta, això del compromís... Clar, ell els té els entrenaments i els veu cada dia, però que digui això, jo interpreto igual que el Jordi, que pot ser que ara, com que se n'ha parlat, a lo millor li han dit que el Manchester United, el no sé qui, el vol i no sé qui, que ell estigui una mica amb el cap pensant una mica en això, i que ell hagi vist Flick, que dius, home, pues però, no sembla que estigui molt centrat.
2: Pel que sabem, i això, sí. això és informació, Flick, a final de la temporada passada, li va dir a Valde que si arribava Cancelo, que volien recuperar-lo i fitxar-lo com ha acabat passant, Cancelo seria el titular. I que ell s'hauria de guanyar el lloc. Igual que li va dir a Koundé, Eric ha fet un salt endavant i m'agrada Eric al lateral dret. I l'any que ve Eric partirà com a titular al lateral dret i tu t'hauràs de guanyar el lloc, i si no, et passo de central i també t'hauràs de guanyar el lloc. Vull dir que Koundé i Valde saben de Flick, perquè va de cara, que de moment no són els titulars. I per això entenc jo que hi ha hagut les paraules del compromís i que per això es parla de possible sortida i del United i d'altres coses. Així estan les coses.
8: Jo la veritat, potser que som molt antic, i tinc molts anys, i abans no s'explicaven tantes coses, però que hi ha, que no em sembla malament, però que un entrenador et digui, no, escolta, tu no, aquest any el titular serà aquest, i tu no seràs el titular d'entrada.
2: Bueno, és una manera de dir-te, no m'ha agradat com has acabat la temporada.
8: No, per Koundé. Parlem de Koundé, per exemple.
2: Sí, però no li va agradar com va acabar la temporada. En l'últim clàssic va posar Eric, li agrada Eric, li dona
8: vale, i li diu a l'Eric que compta amb ell aquest any per jugar a lateral, i en Koundé no. No, jo no sé si és bo o no, jo no, és que de veritat no ho sé. No ho sé si és bo. Potser sí, és que va de cara, vale, va de cara, però li estàs dient a un jugador que a l'entrada no jugarà.
2: Bueno, estàs intentant picar perquè es motivi, suposo.
8: I depèn del jugador que sigui, doncs es motiva o no.
2: O potser també no és una manera de dir-li o et motives o marxa i buscarem algú altre que estigui més motivat, no?
7: Bueno, és que ningú té el lloc fixe en un equip, en funció del moment que està, l'entrenador decidís qui ha de jugar i qui no ha de jugar. En aquest sentit, estarem d'acord en que Valde va ser un gran lateral. En un moment donat estava la selecció espanyola i tot el seu rendiment era extraordinari. Va tenir la lesió, però va tenir apartat força temps, si no recordo malament, i després ja no ha estat aquell Valde que havíem vist amb anterioritat. I aquest és el motiu, entenc jo que aquest és el motiu pel qual el tècnic Hansi Flick no el veu en les millors condicions i de fet aposta per un dret a l'esquerra.
2: Llavors, acceptaríeu, o sigui, us agradaria que si arriba una bona oferta per Valde i ell decideix marxi i el Barça fitxi un central esquerrà? Aquesta seria la idea que hi ha al club. Si Valde marxa, tu fitxes un central esquerrà perquè Gerard Martín, si no juga de central, pugui jugar de lateral esquerra, si Cancelo no juga, saps? Per tenir més opcions en la defensa. Aquesta seria una mica la
8: idea. Jo crec que Flick ho ha deixat pel clar avui. Els dos centrals ja saben qui són.
2: Bueno, falta Cubarsí, que no ha jugat.
8: Qui són Cubarsí i Gerard Martín? Mm. O sigui, en cap moment ha desplaçat a Gerard Martín avui, que no tenia lateral i ha posat el xaval Espar. Podia haver posat a Gerard Martín allà. Podia haver fet alguna combinació. Podia haver posat Eric de central amb Christiansen i jugar a Koundé.
7: O fins i tot a Koundé.
8: Clar, posar a Koundé. Vull dir...
6: S'està molt bé avui, el Gerard. Molt bé.
2: Ha tornat a estar
6: molt bé. Ha tornat a estar molt bé.
2: Sí, però entenem que no pots anar tota la temporada amb Gerard Martín. No,
8: depèn de l'Àlvaro. Depèn de l'Àlvaro.
2: Jo no sé.
8: No, depèn. No sabem.
2: És un bon central esquerrà, Álvaro Cortés, però és jove, no? Està
8: bé. També és jove Espar. Però no sabem el que pensa Flick. No sé, si li serveix l'Álvaro Cortés, doncs no aniran a buscar un altre, si se'n va Valde. Si no se'n va Valde, ja està bé. No aniran a buscar un altre.
2: Han de passar moltes coses, en aquests nous dies de mercat de fitxatges.
6: No? Ja et dic, a mi no m'agradaria, però et dono la sensació que li estan buscant sortida.
8: Sí.
6: Dono la sensació.
2: Sí, que el club necessita un forat per poder fitxar el central esquerrà que dobli la posició amb Gerard
6: Martín. Jo no dic que no hi hagi un problema, dic que a vegades que hi hagi un problema va bé, no? Per un plantejament general, com estic parlant,
2: Però Àngel, què en penses?
7: A mi no m'importaria. Jo era partidari fins i tot de fitxar un central dretà si no trobaves a l'esquerrà en condicions, però un central amb molta experiència, que sigui molt dur, que competisca a Europa. El meu central era el Cuti Romero, que ha fitxat el Atleti de Madrid. El que passa que el dretà i el que comporta canvies de posició a
8: Covarsí.
7: A Covarsí, i que dona més equilibri tenir un central dretà i un altre esquerrà, sempre està clar, però aquest perfil de central, quan es parlava també del Bastoni, no? Que té aquesta experiència de disputar partits europeus i que saps que quan arriba aquest moment es fa notar, no? En aquest sentit, doncs no m'importaria.
8: Però de la mateixa manera, entenc que els fitxatges que ha fet en atac és perquè són polivalents i poden jugar en diferents posicions, a part de jugar a la dreta, si a la min no ho faran, en defensa també. Tenen 4 o 5 jugadors que són polivalents. Un pot jugar a la central, l'altre juga a la lateral, l'altre pot desplaçar a l'esquerra, l'altre pot desplaçar a la dreta. Vull dir, no veig l'inconvenient, no veig el problema de fitxar un central quan tens 4, no? Tens a Eric, tens a Christiansen, tens a Covarsí, tens a Gerard Martín. En principi, no conto el Koundé.
2: I Koundé, que tu podria jugar, i Eric també.
8: Però clar, pot jugar Koundé, no, pot jugar...
6: Si la idea, pel que sembla, que tant el Koundé com en el Valde se li està... Sembla que si hi ha una oferta bona marxa, sí. Home, si això passa, hòstia, doncs el que diu l'Àngel, jo estic d'acord, un central que et doni presència per competir a Europa, a mi també semblaria bé. Però té que passar l'altre,
8: Estem parlant de que marxin dos.
6: Ah, exactament, té que passar l'altre.
2: I si marxa un, també hi haurà diners per fer alguna cosa, sens dubte. Ara, dit això, han de passar moltes coses, insisteixo, en aquests últims 9 dies de mercat de fitxatges, la plantilla, no?, avui ha quedat demostrat que té molts recursos, no, Àngel, aquest Barça, perquè ja de Yemi, ja Gordon, a veure Rodri quan debuti...
7: Sí, és que per això et comentava abans, quan et deia que jo crec que Hansi Flick el que volia era donar-li un to més de velocitat a l'equip, i l'aparició, a mi m'han encantat els dos avui,
2: És el Yemi, primer partit que m'agrada. Una mica fluixet d'entrada, no?, de Yemi, o que al principi, no?
7: Sí, però després a mi m'ha acabat convencent, té velocitat, té un contra un... I Gordon, bueno, en 5 minuts ja ha donat 2 assistències de gol, no? Sí. En aquest sentit, tenir aquests jugadors que van també a l'espai fa que l'equip en moments pot ser que sigui excessivament vertiginós, però jo crec que és molt positiu.
2: No, i després, a mi m'ha encantat la pressió, no?
7: Sí, avui en...
2: No, primer partit, estàs cansat, vens de vacances, un equip una mica de circumstàncies, i mossegaven, i l'Elx què ha fet? Dituro, pilotada. Dituro, i el porter, pilotada, tu.
6: Barcelona és un equip molt i molt agressiu,
7: Sí, sí.
6: Molt agressiu, en aquest sentit, i això, home, per com vol jugar el Flick... és una bona notícia, no?
7: Després, jo diré que m'ha agradat, Jordi,
6: digue'm,
7: m'ha agradat més la primera part en la pressió,
6: sí,
7: però que com a equip m'ha agradat més la segona part.
6: La primera part no han estat, però bueno, acaba de començar, no sé, bueno, la primera part és veritat que no han estat especialment fins, no? És veritat, la segona part ha canviat amb el Pedri, és una altra, ha estat una altra història, sí.
8: A veure, que Gordon ha estat bé, que De Yemi ha estat bé, encara que sembla una mica més anàrquic, no? Que sembla que a vegades no hi és, però després té les jugades aquestes que arranca i això...
2: Té punts d'empaner a De Yemi a vegades, és a dir, nano, va, espavila,
8: sí,
2: però després te la fa, sí.
8: Però la pregunta que jo em faig i que segurament es fa més gent és, si no arriba Julián i no ve un atacant, Rafinha és el jugador? És l'adequat? O anirà alternant en funció de quin rival tinguis davant? perquè ja sabem el funcionament de Gordon i de Yemi, ja el sabem, però la posició aquesta d'atacant davanter, que avui ha estat a Rafinha, que s'ha fet un fart de córrer per anar a pressionar, i clar, Fermín també, però els dos del mig del camp no arribaven a pressionar bé, i a vegades l'Elx, a la primera part, ha sortit molt bé des de darrere, eh? Aquesta és la realitat. Després no tenen efectius per arribar a porteria i marcar gols. Però aquesta posició de Rafinha, clar, és que avui el partit era obert. Era, els centrals d'ells estaven molt oberts, errades.
2: Jo sé que la segona part ja l'Elx s'ha deixat anar una mica, però a mi m'ha agradat una cosa, que jo crec que pot funcionar en alguns partits, que és quan entra Olmo de fals nou, hi havia moments que Fermín era el nou i Olmo anava a la mitja punta, i al revés. I, clar, això, evidentment, això et dona moltes opcions.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: ¿Algo que declarar?
4: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
5: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
6: A los mundialistas, ¿no?
7: Sí.
6: Bueno, ni 17, ¿eh? Mm. Y faltaba el Rodri.
7: Sí. Sí.
6: Bueno.
7: I, no, el Barça en tenia 8, que era en Ferran.
6: I en Ferran.
7: I en Ferran no hi és, i ha entrat Rodri.
6: Sí, imagina't,
7: en 8,
6: clar, sí, és que, bueno, és no està malament, eh?
7: Sí, dijous hi haurà la Copa del Món, al Camp Nou. Dijous ve Luis de la Fuente i Lozan amb la Copa, i es farà, evidentment, un homenatge al Camp Nou als 8 mundialistes, 7 més Rodri, que el Barça té actualment a la plantilla. 12:40, farem una pausa molt ràpida i ara de seguida seguim parlant d'aquesta gran estrena del Barça a la Lliga 0-5 al camp de l'Elx, amb molt bones sensacions de molts futbolistes i el que queda encara, perquè Cubarsí no ha jugat, Rodri no ha jugat, entre d'altres Pedri encara a mig gas, Cancelo avui ha estat suplent quan ha de ser el titular lateral esquerre, vull dir que al Barça encara li queda molt rodatge i dijous té un nou partit contra l'Atlètic de Bilbao i ho lligarem amb el Madrid. Ja que el Solsona va estar ahir a l'RC Stadium, a veure què us ha semblat l'estrena d'aquest nou Madrid de Mourinho.

0: RAC 1. RAC 1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Per favor, sortiu de l'aigua!
4: Fora! Au! Au!
5: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
3: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
2: Estadella, et pelaré.
7: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
3: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
2: Ring, ring, ring.
8: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
9: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
8: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring. Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
10: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
9: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
8: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
8: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
3: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
2: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
3: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
2: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
3: Bala?
2: Bala!
3: Ui,
2: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat!
3: Ai.
2: Calma-la, calma-la, Estadella!
3: Escolta el camp!
2: No es calma així una criatura.
3: Ah, jo què sé.
2: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
3: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
2: I la de la teva filla també.
3: Ara.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
3: Un mojito, sisplau!
2: Dos!
0: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
11: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada i a Apple CarPlay.
11: Tots els podcasts de RAC 1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
11: Noves funcionalitats premium.
0: Juga

0: positiva i renovada.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Ara que hem acabat l'escola
3: i tenim més temps lliure,
4: ara que podem fer el que volem,
5: volarem els pares amb la pistola d'aigua
6: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
7: I escoltarem els contes de RAC1.
8: A la piscina!
9: Al cotxe!
10: O a l'hora de la migdiada!
11: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
12: I, oh?
13: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento.
14: I són divertidíssims!
15: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
16: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
1: RAC1 Podcast.
17: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
18: Actualitzada al minut.
1: Alertes d'última hora.
18: Contingut exclusiu.
1: Entrevistes i temes virals.
18: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
1: Podcast.
18: Fàcil i còmode.
1: Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
19: Tot allò que t'agrada,
1: molt més fàcil de trobar.
18: El que encara no has escoltat
20: i segur que t'agradarà.
19: Un nou aparador d'àudios i podcast.
1: Endreçats i a un sol clic.
19: Per triar i remenar.
18: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcasts originals de RAC1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
1: I som tots.
18: Més fàcil.
19: Més directe.
18: Més intuïtiu.
1: Més RAC1. Tots som un milió.
18: Ràdio en directe.
1: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
1: RAC més 1.
18: Notícies.
1: Podcast. Contingut exclusiu.
18: Escolta.
22: Navega.
18: Descarrega.
1: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
18: Fàcil, còmoda,
22: intuïtiva
18: i renovada.
1: Estat.

RAC 1. Tots som 1. Baby, baby, baby, baby, would you? Could you make it all right? Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 12 i 43 minuts, aquí seguim el Tu diràs post-Elx Barça amb l'Àngel Pich Alonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Primera tertúlia de la temporada, de moltes, de les que farem els diumenges. Ja sabeu que teniu una cita aquí els diumenges. Us agrada, no, venir? Està bé, no?, per tancar la setmana. Venir una estona aquí.
1: Home, clar.
0: Fem bona pinya aquí, no?
1: Ens ho posem bé, si no.
0: Sí, hi ha piscolabis,
1: sempre. Sí.
0: Una cosa perquè no passeu gana aquestes hores. A veure, ha començat la temporada, la Lliga 2026-2027, i ja sabeu que el futbol no és res sense els aficionats, però amb tots ells ho és tot, amb els aficionats. I per gaudir amb tothom, a Orange tens el millor futbol amb tota la Lliga i tota la Champions. Pots contractar ara Orange i tens tot el futbol a Orange TV, tota la Lliga i tota la Champions. Aquí a l'estudi de RAC1, doncs, tenim de tot. Tenim Orange i totes les plataformes possibles per poder veure tots els partits que hi ha. Això, el Barça, bones sensacions, no? Sembla que no hagi canviat res, tot i els fitxatges. Dius, tu veus el Barça i dius, reconeixible, el de la temporada passada. Vinga, funciona. I veus el Madrid i dius, reconeixible, el de la temporada passada. No?
1: Tens bones sensacions del Barça, evidentment. I si compares amb els altres equips, doncs encara són millors, perquè ni l'Atlètic de Madrid, ni el Madrid ni el Villarreal tampoc, vull dir, aquests equips que li poden fer ombra, doncs en principi és a l'inici, ha començat això, això durarà bastant, però sí, que el Barça segueix amb aquesta gent tan bona que té, i ara amb aquest reforç de sobretot de Rodri, que jo ja tinc ganes de que comenci i de que comenci a jugar ja.
0: Et vols mullar com cada any o no? Qui guanyarà la Lliga?
1: Hòstia, el primer partit...
0: Bueno, tu sempre et mulles i l'has encertat.
1: Jo veient el que veig del Madrid i l'Atlético de Madrid, molt ha de canviar el Madrid perquè pugui guanyar la Lliga.
0: Si no, la tercera del Barça.
1: Sí. Si el Madrid no canvia molt, sobretot al mig del camp, quins elements ha d'escollir Mourinho, ho veig una mica más de lo mismo.
0: I l'Espanyol què? Se salva tranquil·lament a Europa o patint?
1: No, a Europa no... Que se salva bé, jo crec que sí.
0: Va, anirem veient. Té per tant un compromís perquè encara no has tingut dos o tres partits per veure, però aquesta és l'aposta de Dani Solsona aquí al Tu diràs. La veritat és que Àngel, al Madrid ahir, hòstia, no? Poca cosa, no? Amb Mourinho.
2: Bueno, és el Madrid de la passada temporada. A l'inici de la temporada Güler era el millor futbolista i en guanya tot el que el va canviar, per mi va ser el millor del Real Madrid. A veure, Güler, Bellingham, Mbappé, Vinícius, Diomandé, molta potència ofensiva per al centre del camp qui jugue.
0: No, i qui defensa?
2: És que en el moment que l'agafa un equip de certa entitat al centre del camp, et torna boig. El Madrid es trenca per la meitat, que era el problema que tenia la passada temporada. Complicat.
3: Jo estic bastant d'acord amb el que diu l'Àngel, no? Al final... analitzes, comences a veure jugadors i dius, no, és que aquest té que jugar, és que si han de jugar tots els que en teoria tothom diu que té que jugar, és això, al final es convertirà en un equip
2: cap enrere.
3: Exactament, és un equip que es partirà, que tres jugaran en un 4, es quedaran allà espenjats, els altres 4 defensaran, i al mig del camp és inexistent. Et valdrà per molts partits? Segurament que sí, però per molts jo crec que no, i continuen tinguent. Per això moltes vegades comentàvem en altres tertúlies parlant de la importància del Rodri, no? I dèiem, hòstia, que és un gran fitxatge pel Barça, i sobretot perquè no el té el Madrid. Jo crec que el Rodri, això que diu, no, és que és la cirereta del pastel, no. El Rodri era el pastís sencer, pràcticament. Els hagués donat, crec que molt, aquest tipus de jugador, no? Jo crec que segueixen tenint els mateixos problemes i, bàsicament, és un tema de mig del camp. No veig, per exemple, el Bernardo Silva tot l'any jugant en aquest doble pivot. No ho veig. No, per exemple, per exemple.
0: Sí, aguantant a la sala de màquines, i per si exemple. Torna a jugar amb Valverde i Tchouaméni, doncs...
3: Valverde té tendència a marxar, l'altre perd la posició, l'altre arriba massa, final més el camp 8.
0: Mira, perdoneu, que ens truca la Marta Ramon, que vol afegir algun input més sobre el que estàvem comentant abans de la publicitat sobre Valde i la seva situació. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Digues, tu diràs.
4: No, sobretot, a veure, per tenir tots els detalls del context, pel que hem anat recopilant, parlant amb diverses persones que coneixen bé el que passa allà dins, podem aportar alguns detalls. Per exemple, la sensació és que Valde, ho hem anat explicant a RAC1, quan Flick d'alguna manera li diu abans de començar l'estiu, i després, quan han parlat al llarg de la pretemporada, doncs que la competència i la seva posició serà dura i que no parteix de titular indiscutible, evidentment amb l'arribada de Cancelo, sobretot per com va acabar la temporada passada, sabent que tindria Cancelo per davant, doncs que d'alguna manera el que perceben, el que es nota allà dins és que Valde doncs, no paeix bé saber que no serà titular indiscutible, que no paeix bé aquesta situació. Entenen que d'alguna manera, i ho ha expressat Flick, que no ho està donant tot al camp per lluitar per un lloc, amb algunes errades a la pretemporada, l'han vist poc centrat, i una mica el missatge, el que està fent Flick amb aquest període de reflexió que ha obert aquest matí, no?, en aquesta conversa que ell mateix ha explicat, que ha tingut amb Valde i deixant-lo fora de la llista, el missatge que se li trasllada una mica és: et volem al 100% donant-t'ho tot i menjant-te la gespa per ajudar l'equip, i si no ho veus clar, aleshores porta una oferta i cap problema, però aclareix-te, no? Està en terra de ningú i no donar-ho tot per l'equip, però alhora tampoc decidir un canvi d'aires i veure'l doncs, en aquesta zona gris, és el que impacienta una mica Flick i l'staff. Però, com ha dit Flick a la sala de premsa, no és que li estigui demanant que marxi, sinó que el que està fent és sacsejar-lo perquè o es quedi al 100% i donant-ho tot per demostrar que pot ser titular en aquest equip i ajudar els companys, apartant el tema dels egos, que ja hem explicat moltes vegades que Flick això li molesta molt, que s'ha de pensar en l'equip, i si no ho veu clar i necessita un canvi d'aires, doncs que s'ho plantegi. Però que estem a l'última setmana de mercat, la Lliga ha començat avui i a Valde doncs no el veuen com Hansi Flick vol veure els seus jugadors.
0: És una manera de picar-lo i motivar-lo, a veure si reacciona, no?, i treu caràcter i lluita per ser titular i per demostrar al jugador que en algunes ocasions ha demostrat, però també és una manera de dir-li: escolta'm, i si no porta...
4: Sí, però s'ha de diferenciar, no? I s'ha de diferenciar molt la seva situació amb la de, per exemple, jugadors com Héctor Ford o Casado, a qui se'ls ha comunicat sense embuts i sense matisos que no tenien cabuda en aquest equip i que s'havien de buscar la vida. Això ho saben de manera clara per part del club. La situació de Valde no és aquesta. Això també ho hem de diferenciar. La situació de Valde és la que estem explicant. Que ara mateix, doncs, és tot una mica incert, i també ho hem explicat a RAC1, després del que ha passat aquest matí, de veure's fora de la llista, el missatge que, o com ho ha interpretat ell, ha estat de decepció i d'entendre que li estan obrint la porta. O sigui, també caldrà veure, perquè una cosa és el que Flick pugui tenir al cap o el que internament estiguin valorant, i una altra cosa també és la percepció que té el jugador. El jugador el que percep és manca de confiança, i ara mateix, doncs, tot està obert, malgrat que sempre hem dit la primera opció de Valde sempre ha estat continuar al Barça. Veurem aquest període de reflexió demà, amb aquesta conversa que han de tenir entrenador i lateral, a veure com acaba i a quina conclusió arriben tots plegats.
0: A veure si és positiu i reconduïble, o si realment a Valde li ha sabut tant de greu que diu: escolta, busca'm alguna cosa, Jorge Mendes, i en aquests 9 dies surto del club, no? A veure com reacciona el jugador, també és interessant això. Ara, no sé si és la millor estratègia. Tu, que has estat futbolista, Dani?
1: Es podia entendre que el jugador, quan li transmeten això, la seva motivació baixi mentalment, perquè no tots els jugadors diuen: ostres, ara he d'anar a mort i tot. No, necessiten un període de temps per reflexionar, pensar el que els hi ha dit l'entrenador, i després ja els entrenaments ja anirà a tope, però pot ser que els primers 2 o 3 dies estiguis fotut.
0: Ja, però això va ser a principi de l'estiu, vull dir, ja has tingut temps de demostrar-ho, per temporada, molts entrenaments, no sé. No sé, Àngel, si és la millor estratègia. No sé si t'havien dit mai a tu així per motivar-te de dir: escolta, va, espavila.
2: És que abans no m'ho diuen. Si no anaves a demanar explicacions...
0: Clar, anava a dir, però tu amb els entrenadors parlàveu, amb els entrenadors parlàveu, i quan no eres titular no li podies dir res, de dir, oye, ¿por qué no me metes? ¿O por qué no me pones?
3: No,
0: no,
3: no... Menys.
1: Menys,
3: sí. Molt menys.
0: Sí?
3: I tant.
0: Abans a treballar i a no dir res.
3: De totes formes, això, sempre hi ha que hauria de saber exactament els matisos d'aquesta conversació, no? Mm-hmm. Hi ha moltes maneres de dir les coses, no? Com ho percebeixes també, no? Esclar... Això no ho sabrem, però
0: tu que has estat allà dins el cos tècnic del Barça, això és habitual? A dir, escolta'm, necessito que et motivis, sí, perquè no jugaràs,
3: sí,
0: o això
3: però,
0: és,
3: ja... però insisteixo, depèn de com ho diguis. Tu li pots dir al Valde, no sé, hòstia, no et veig bé, hòstia, apreta, perquè això no està assegurat, ah, però, escolta,
0: et necessitem,
3: exacte, clar, ho pots, sí, dir, noi, o apretes o te'n vas. Bueno, dius el mateix, però no és el mateix, no. Per tant, el matís, que això no ho sabem, és el que hi ha que veure, no?
1: No, però el que ha dit a la roda de premsa que han fet la traducció ha estat dur.
0: Que l'ha preguntat la Marta, sí, sí.
3: Sí, sí.
4: Mm-hmm. Sí, però deixant clar que no li estava demanant marxar. O sigui, això també ja, m'ha agradat aquest matís, perquè ha deixat clar que no és que l'estigués convidant a marxar, sinó a reflexionar, diguem, a aclarir què és el que vol fer, no?, amb la seva vida una mica.
1: Clar, abans, en aquella època, els entrenadors no deien res. Jo, però sí que jo en tenia un d'entrenador que no sé si era per motivar-me o per tocar-me els nassos.
0: Aquestes històries m'agraden.
1: Tocar-me els nassos, quan els dijous, abans s'acostumava els dijous a fer un partidet.
0: Sí,
1: d'entrenament,
0: com de prova, no?
1: De prova i tal. Llavors, els titulars i els altres que anaven amb el pitrall.
0: Sí.
1: A vegades em donava el pitrall.
0: Que són els suplents.
1: Els suplents. I jo ja me'l mirava malament. Ja me'l mirava malament. I ho feia per ara a aquesta hora es pot dir, per encabronar-me.
0: Clar.
1: Perquè després jugava, però
0: I
1: ho feia.
0: I tu t'encabronaves ho donaves tot, llavors.
1: Estava fotut.
0: Qui era l'entrenador, es pot dir o no?
1: Santa Maria.
0: Ah, molt bé. Marta, gràcies, anem parlant aquests dies.
4: Perfecte, demà estarem atents, a veure si podem explicar alguna cosa més d'aquest cas. El Barça s'entrena a 9:15.
0: Al matí?
4: Sí, perquè fa molta calor.
0: Però ja han tornat, clar, tornen aquesta matinada.
4: Tornen aquesta nit, som nosaltres els losers que ens hem de llevar a les 4 de la matinada per agafar un avió.
0: Ho torna demà a les 7 del matí, val.
4: Que va, no, d'aquí 2 hores ens hem de llevar. No, 3, mira, 3 encara.
0: Perfecte, doncs vinga, aprofita. Gràcies, Marta.
4: Bona nit, una abraçada.
0: Hola, Gerard Ballera.
5: Hola, què tal?
0: Ara ens portes l'afer Julián d'aquesta tarda al Metropolitano, però volies afegir alguna cosa del cas Valde?
5: Sí, no, que des de l'entorn, almenys el futbolista, el que s'ha transmès durant aquests últims dies és que Valde vol continuar al Barça. És a dir, que el jugador no tenia dubtes de continuar al Barça. També, poso l'asterisc, si no té dubtes de continuar, per què hi ha una unió entre Valde i el seu representant? Vull dir, és Valde el qui es vol veure amb Mendes perquè li proposi que té una oferta del Manchester United, o que el Manchester United està, diguéssim, interessat en ell? O és Mendes que, diguéssim, truca a la porta del futbolista i el força... No el força, però li diu, ei, que sàpigues que tens això. Vull dir que ens perdem tantes coses a vegades, però que hi ha una cosa que crec que és clara, i és que el jugador, almenys fins aquest matí, perquè així ens ho ha transmès també l'entorn, volia continuar i vol continuar al Barça. No,
0: i s'esperava entrar a la convocatòria.
5: I s'esperava entrar a la convocatòria. Vull dir... Altra cosa és com estigui competint ell, com el vegi Hansi Flick i si està content o no. I per això el deixa fora. Però diguéssim que això de que reflexiona de si vols quedar o no, no ho sé, potser ha de reflexionar, entre altres coses, de si creu que podrà treure el màxim suc possible de la seva carrera aquí al Barça, amb Hansi Flick com a entrenador, o no, o potser se n'ha d'anar a un altre lloc. Però el sentiment pel Barça i que Valde es volia quedar, jo crec que això ho teníem clar, menys fins aquest matí. Ara no sabem avui com ho haurà paït.
0: No. A veure què passa. De l'altre cas, de l'altra carpeta del mercat,
5: sí,
0: de fitxatges.
5: El que parlarem ara, aquest sí que vol marxar.
0: Aquest ho ha deixat clar per activa i per passiva i amb les cares i amb tot. Ha estat una tarda moguda al Metropolitano.
5: Sí. El resultat ha estat de 2-2. També un partit mogut amb una expulsió per part de Lenormand, vermella directa. Al final l'Atlètic de Madrid ha pogut empatar el partit 2-2 amb un gol de Juliano. Però, esclar, pel que fa Julián Álvarez, ha estat una tarda moguda. Primera convocatòria de la temporada, l'ha convocat Simeone, l'ha deixat a la banqueta. Ja l'han xiulat abans de que comencés el partit, quan ha sonat l'11 per la megafonia. L'han tornat a xiular quan s'ha sortit a escalfar. I l'han acabat de xiular han esquillaçat, diria jo, ha estat majoritari per part de l'afició de l'Atlètic de Madrid quan ha entrat al terreny de joc a falta d'uns 25 minuts pel final, just després que el Villarreal fes l'empat a un de penal. El moment ha estat aquest.
0: Que no han deixat parlar ni a l'Speaker. Ja han vist el videomarcador que sí. Sortia el 19 de Julián.
5: De fet, s'han avançat perquè ara tot just ara diu el nom de Julián, però Julián, diguéssim que ha sortit 5 segons abans de que l'Speaker digués el nom i ja l'han començat a xiular. A més, càntics, ja es pot dir aquesta hora quan falta un minut per la una de la matinada. Dile que se vaya, dile que se vaya de una puta vez. Aquest era el càntic que es canta ja des de molts anys en els estadis de futbol. No sé si des que jugava al Solsona, potser no, però des de fa 15 o 20 anys perfectament. I també crits en contra del Barça i de Catalunya. Pel que fa al joc, quan ha jugat Julián, poc protagonisme, no ha entrat massa en joc, quan ha entrat no ha estat malament, però diguéssim que res destacable, no hi ha hagut una rematada a la frontal de l'àrea que ha rematat bloquejada per un defensa del Villarreal i poca cosa més, diguéssim que ha passat una mica desapercebut. I al final del partit, la imatge, mentre tots saludaven a l'afició, Julián ha tocat el 2, ha marxat cap al vestidor, sol, de fet li han llançat una bufanda de l'Atlètic de Madrid, l'ha esquivat, Julián, que anava amb cara de pomes agres, de fet, ha fet cara de pomes agres durant tot el partit, mentre estava a la banqueta, i ha explicat al final del partit a la roda de premsa el Cholo Simeone que no ha estat Julián qui ha marxat per voluntat pròpia del terreny de joc.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
5: Això d'una banda, i preguntat pels xiulets i per la situació del futbolista, Simeone ha enviat o ha volgut enviar almenys un missatge d'unitat per part de tots. S'entén que per l'afició, però també pel club.
6: Ya creo que fue bastante claro. Necesitamos estar juntos. Cuando estuvimos juntos, siempre hemos podido lograr cosas importantes. Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar.
5: I els hem de cuidar, davanters importants. Des del vestidor, i a mi aquesta declaració també em sembla molt rellevant, Jan Oblak, després del partit en calent el flash de la televisió, parla d'intentar també anar tots junts i remar tots junts amb aquest missatge d'unitat, però jo crec, no sé, vosaltres m'ho direu, que Oblak té ganes d'entrada que Julián toqui el 2, que marxi, que sigui feliç i que resolgui d'una vegada per totes aquest problema ara mateix que no sembla tenir solució.
7: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos que puede aportar, que puede dar y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelva y que al final de temporada todos podamos estar felices.
0: Bueno, yo no sé què en penseu, perquè a més heu estat jugadors amb un contracte i el Dani ha explicat mil vegades la història de quan va poder anar al Barça, però no el deixava. Bé, que això passa. Jo entenc que l'Atlètic de Madrid no li vulgui vendre al Barça Julián, perquè reforça un rival directe, però ha arribat un punt que si el jugador tensa tant la corda, no t'interessa. Per tant, ven-lo pels màxims calés que puguis, atraca el Barça, parlant ràpid i malament, i fitxa tu un davanter millor amb els diners que treguis. No? Crec que és la millor solució, perquè és que ara què? Ara tindràs tot aquest enrenou. Ja sé que en el món del futbol, si Julián fa dos gols que donen punts en les pròximes jornades, segurament això s'acabarà oblidant, com va passar amb Griezmann, o com ha passat amb altres jugadors al llarg de la història. Però, no sé, ha arribat un punt que em sembla insostenible tot això. Per un costat, que és pel club, i pel jugador. Per tant, sí, no vols. T'has enrocat amb què no vols. Escolta, al final t'ho ha demanat hasta l'afició. Doncs ven-lo, digue-li al Barça 200, i amb aquests 200 milions intenta fitxar un jugador top, millor que Julián, i així tu tindràs millor plantilla.
1: Pagarà 200 milions.
0: No ho sé,
1: no, és un exemple. Sí, home, sí,
0: estàs entenent el que dic?
1: Sí,
0: no
1: i tant. El que passa és que l'Atlético de Madrid, des del primer moment, es va posar fort el Jim Marín i va dir que no de cap de les maneres. I de la manera que ho va dir i que ho va transmetre a la gent, jo en aquell moment m'ho vaig creure. I m'ho vaig creure, va dir, ui...
0: Jo pensava que era una estratègia.
1: No és habitual que diguin ni 150, ni 200, ni no anirà al Barça i no anirà al Barça. Jo li vaig donar molta credibilitat en aquell moment, eh?
3: Bueno, no és que diguessin que no. Et remeteixen a la clàusula de rescisió.
0: Sí, però amb altres clubs com l'Arsenal estarien disposats
3: a
0: negociar.
3: Sí, però que sí, que jo també entenc que al final, doncs, escolta, l'Atlético de Madrid, però al final el club, escolta, ja ha passat alguna vegada, però el club diu que no, i que no, i que no, i tu no vols pagar la clàusula de rescisió, doncs és que no. I al final el club, si pren realment aquesta decisió fins al final, doncs tindrà que assumir les conseqüències de tindre un jugador d'aquest nivell, que costa el que costa, encabronat, segurament, amb mal ambient al vestidor, vale, tot això tindrà que assumir-ho. O el ven i negocia, no ho sé. Hauran de valorar les opcions que tenen.
0: Sí, però, per exemple, vaig al Barça. El Barça va deixar fora de la convocatòria Dembélé. Us ho recordeu? Perquè no renovava i acabava el contracte. I va forçar la màquina, al Barça. I Xavi se la van passar i va dir, vale, no me l'emporto, vinga. I a veure, un Cristo, i Mateu Alemany va fer declaracions dient, no està aquí perquè no vol asseure's a negociar la renovació, i si no, que porti una oferta i com a mínim el Barça guanyarà uns calés, perquè si no aquest tio marxarà lliure, no? I al final què va acabar passant? Jo recordo que va haver-hi xiulets, no? També per Dembélé, eh?
3: Sí.
0: Se m'ha xerrat. Ara, Xavi va sortir i va dir, escolta, el necessitem, i va tornar a jugar i ja està, i es va oblidar la cosa.
1: Però estàs parlant d'un jugador que acabava contracte.
0: Sí, però vull dir que...
1: I aquest li queden 4 anys.
0: Ja ho sé, escolta, però el que et vull dir és que el jugador es va sortir amb la seva, tot i que el club es va posar molt dur al Barça, el jugador es va acabar sortint amb la seva, i crec que en aquest cas hauria de passar el mateix al final, sí, però, perquè s'ha arribat a un punt de no retorn.
1: Tu creus, no sabem ben bé quants jugadors volen marxar dels equips que estan, i a la millor la clàusula és de 60 milions. I hi ha equips que no poden pagar 60. Hi ha el jugador que vol marxar, però l'altre diu 60, i l'altre... i no marxen.
0: Ja, però si tu ets al club i tens un jugador que no vol jugar, que fa males cares, que no rendeix, no serà millor treure uns calés i fixar-ne un altre que vulgui jugar?
3: No, Aleix, que sí. Normalment és el que passa. Normalment és el que passa. Però l'última paraula té el club. Si el club diu, escolta, nois, jo assumeixo que em queda un jugador aquí i el pagaré i tal, i s'emprenyarà el que tu vulguis, però a mi on paga que no se'n va, però no se'n va. Si el club assumeix... Això va passar, si no recordo malament, molts anys, fa molts anys, va passar amb el Riquelme.
0: Sí.
3: Crec que amb el Villarreal, si no recordo malament. Escolta, vull marxar, escolta, va dir, noi, o paga la clàusula o no te'n vas. I va estar tot un any sense jugar. No sé, que al final, el normal és que arribin a un acord. Però al final, si el club no vol i assumeix les conseqüències de no fer-ho,
5: Jo que era dels que pensava que al final Julián cediria i que potser marxaria a un altre equip, cada vegada veig més clar que Gil Marín i els dirigents de l'Atlético de Madrid baixen del burro, que no ho han fet de moment, i crec que els hi costarà molt fer-ho, o crec que es quedarà a l'Atlético de Madrid. Sí. I veurem què passa. I potser no aixeca cap aquest home, eh? Vull dir, potser a vegades passen les setmanes i passen els mesos i el jugador recupera mentalment, però potser ja arribem al gener i seguim igual,
3: quan s'acabi
5: hi ha un punt de, no retorn, o és un punt i seguit, perquè després hi ha una finestra de mercat al gener, etcètera, però és veritat que els jugadors s'acostumen a oblidar-se de tot això. Però és que el veig tan moix...
0: Mentalment està...
5: Tan fotut, el tio, que no vol estar allà...
0: Però a més, no està així, perquè pel que han explicat molts periodistes que coneixen l'entorn de Julián, periodistes argentins, com la Vero Brunati, per exemple, que té tota la credibilitat, al febrer i al març, el senyor Julián Álvarez i el seu representant es van reunir amb Gilmarín i li van dir, ei, hasta aquí hemos llegado, nos queremos ir en verano, escuchar ofertas, i li van dir que sí... I aquesta conversa ha existit, i ho expliquen fonts ben informades. L'Atlètic de Madrid va dir, perfecte, perquè Julián els va dir, escolta, no està funcionant això, jo venia aquí a guanyar títols i a jugar bé i tal, i amb Simeone no ho estem aconseguint. Per tant, vull seguir amb la meva carrera a un altre lloc. Me'n vull anar, portaré una bona oferta i us deixaré calés. I l'Atlético li va dir que sí.
3: Sí, que, i perfecte.
0: I ara s'han negat.
3: Sí, va, sí, però tu vas firmar un contracte.
0: Això és veritat.
3: Tu vas firmar un contracte de no sé quants anys, no sé tants calés, i ells t'han pagat religiosament? Sí.
0: No, Àngel, què en penses, va, de tot el que estem dient? Tu que has estat jugador i ja
2: és molt complicat. De tota manera, quan un futbolista diu que vol marxar, ja està fora. Mentalment ell està fora. El que passa que, no ho sé, és, el món del futbol, tot, amb el pas del temps, tot se va diluint. I, bueno, si se quede, pues, començaran xuleig als partits, i si l'equip va bé i ell fa gol, pues, la gent anirà xulant menys, i arribarà un moment que s'oblidaran.
3: Que l'aplaudiran.
2: Sí, que acabaran aplaudint, no? Vull dir que... El que passa que tenia un jugador a disgust i tal. Jo fins i tot és que he dubtat del que ha dit Simeone, de que el club li ha dit que no vagi.
0: No, sí, no, hi ha una imatge del cap de comunicació que li diu, oye, venga, vale, no enredemos más, ves saliendo. Hi ha una imatge que Dazón l'ha captat, que sembla que li diu això al cap de comunicació.
5: Sí, se li apropa algú i entenem, pel que diu el Xolo, que el vídeo millor no hi vagis. Home, em costaria de creure que amb tot el que està passant, i a més, jo crec que el Xolo tampoc ho està digerint del tot bé. Ell intenta fer el discurs de club, però jo crec que tampoc ho està digerint bé. Em sorprendria que mentís, també. O sigui, que Julián hagués marxat per voluntat pròpia i sortir ell i dir que no, saps?
0: No, sí. Hi ha una imatge que Julián va camí dels seus companys i
5: que aquest, mentís en això,
0: i aquest, aquesta gent de premsa el fa girar cua.
5: A més, amb el tio que vols que es quedi, tot i que també tira una cosa, amb les declaracions de l'altre dia, amb els insults que hi va haver, i les declaracions que va fer, que era respectuós amb la gent i tot això, després ho va intentar maquillar una mica a la prèvia ahir, però vull dir que jo veig el Xolo Simeone realment descol·locat. Quan surten a la premsa diu, ara he de fer el paper del club, he de fer de Gilmarín, però he de fer d'entrenador i tampoc estic còmode perquè veig que amb aquest tio ni està còmode el jugador, ni el vestidor, perquè ho ha dit Oblak, situació incòmoda per tots, no estem... Esperem que es resolgui, com vulguem dir, en fi, aquest home aquí trist amb cara de pomes agres no el volem. No sé, és difícil, no sé què passarà, però, com he dit abans, crec que ara mateix ja només veig dues opcions.
0: Pròxim capítol, dissabte a la nit, Sevilla-Atlético, al Pizjuán, a veure què passa allà amb Julián Álvarez. Gràcies, Ballera, eh?
5: Una abraçada, bona
0: Vinga, adéu-siau, bona nit. 1:11, de seguida us deixo marxar, però abans, deixeu-me anar un moment cap a Castelló, perquè avui el Centre d'Esport Sabadell, equip de segona divisió aquest any, ho repeteixo perquè encara em costa de creure, que en dos anys seguits el Sabadell hagi passat de segona ref a segona, eh? Dos ascensos seguits, que això és molt difícil en el món del futbol. Doncs avui ha tornat a empatar a 0. Es va estrenar al Molinón, empatant a 0 contra l'Sporting de Gijón, i avui ha empatat a 0 a Castalia, i ho ha viscut el Pau Bonastre. Hola, Pau!
8: Hola, Aleix, bona nit. Sí, un altre punt del Sabadell i una altra porteria a 0 en un camp molt complicat, Castalia, i contra un equip que té per objectiu l'ascens a primera divisió. Per cert, avui amb més de 300 arraquinats a les graderies, el Sabadell que ha tornat a deixar bones sensacions, com el Molinón, davant un Castelló que ha tingut la possessió en molts moments, però amb poques arribades clares. De fet, Foli no ha tingut gaire feina sota pals. En canvi, el Sabadell n'ha tingut dues de molt clares que podrien haver estat gol perfectament, una de Joaquini i una altra de Miqui Codina. No ha estat així, al final, un altre empat a 0, però com diem, amb bones sensacions i mirada ja posada en dissabte que ve, que serà el primer partit a casa contra l'Almeria.
0: Sí, dissabte a les 5, eh? A la nova Creu Alta, amb gespa nova, aquest Sabadell-Almeria, a l'Almeria de...
5: I ple,
0: de Pimi,
5: ple,
0: eh?
5: Ple,
0: l'Almeria de Pimi, eh?
5: Bueno, ple el camp.
0: 9.000 socis, estarà, hi ha 12.000 localitats, estarà pràcticament ple aquest dissabte a les 5, aquest Sabadell... Almeria. Del Sabadell, pensant en la setmana que ve, a veure si pot ser aquesta primera victòria de la temporada, i de les bones sensacions que ha tingut en aquestes dues primeres sortides, aquests dos primers desplaçaments, n'ha parlat el Pau Bonastre amb Ton Ripoll, avui a Castalia, després d'aquest empat a 0.
9: Hola, Ton, què tal? Bona nit.
10: Què tal? Bona nit.
9: A quin, de quin gust té aquest punt?
10: Bueno, regust el bo. Al final, nosaltres és una altra porteria zero, una altra demostració de que podem competir contra tothom. I bueno, el que he estat dient abans una miqueta, doncs que al final nosaltres portem una idea molt clara, som coneixedors de les nostres virtuts, dels nostres defectes, intentem doncs potenciar unes i amagar les altres. Llavors, bueno, en aquest sentit, doncs, seguint aquesta línia i seguir treballant bé.
9: Són dos punts, dues porteries a zero, a domicili, i mantenint aquest ADN, aquest estil de joc que teníeu la temporada passada, ja l'any de segona federació, i també ara, és a dir, exportant aquest estil a segona i sumant punts.
10: Sí, no canviarem res, perquè al final és el que ens ha portat aquí. Crec que canviar amb el que creiem seria trair-nos, i penso que això ens seguirà donant moltes alegries. Ja et dic, podrà sortir bé malament, però el treball sempre hi serà, i jo crec que aquesta identitat sempre serà reconeixible.
9: Algú podria mirar el calendari i veu primera jornada Sporting, fora de casa, segona Castelló, fora de casa, la tercera Almeria a casa, i dius, és que en realitat no hi ha treva. Aquesta temporada cada setmana és un peix gros.
10: Sí, sí, totalment. O sigui, al final, mirar el calendari és el pitjor que pots fer, perquè veus tot el que et ve i tots els històrics i els monstres que hi ha, i doncs, bueno, et pot dir, ostres. Però ja et dic, nosaltres, més enllà d'això, intentem doncs fixar-nos molt amb el nostre, amb el que fem bé, i ja et dic, al final, doncs, al principi de la competició, crec que hem fet molts bons dos desplaçaments, i jo crec que doncs, si competim així, segur que arribaran els objectius.
9: Ja per acabar, sou un grup important de l'equip que debuteu a la categoria, alguns fins i tot, com és el teu cas, que veniu de segona federació de fa un parell d'anys. Tu personalment i en general, com us esteu sentint en aquests primers partits a segona, i què se sent amb això de jugar a segona divisió?
10: Bé, però al final ja et dic, és com una miqueta que parlo molt amb l'Urri, doncs que ho portes bastant en la normalitat. Sí que si fas una miqueta de zoom out i de cop i comences a pensar, sí que et pot abrumar una miqueta, però ja et dic, no hi ha temps per aquest tipus de coses, hi ha temps per treballar, hi ha temps per ficar el foc en el que has de fer en el verd, i tot el que sigui doncs pensar més enllà és tot soroll, i bé, sortir al camp amb camps plens, i això al final no importa. El que importa és el verd, i el verd, doncs, si estàs aquí, estàs jugant i veus que pots competir, doncs és per alguna cosa, no? I crec que amb això ens quedem tots els que estàvem aquí fa dos anys.
9: Ton, gràcies, bona nit.
10: A vosaltres, bona nit.
0: Paraules de Ton Ripoll, futbolista del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, bon astre, bon viatge de tornada.
8: Gràcies, Aleix, que vagi bé, bona nit.
0: Adéu, bona nit. Àngel, Jordi i Dani, què us ha semblat de moment el Girona i el Sabadell en aquesta estrena de segona divisió? Àngel?
2: Bueno, jo he estat veient una estoneta a Castàlia, no? He estat veient una estoneta i, bueno, va ser que poc perill a cap porteria tota l'estona que he vist ja, però, bueno, és un bon inici. El Castelló va guanyar el primer partit al camp de la Real Societat B, el Sabadell ha empatat els dos partits, que no està malament, fora, i el Girona li costa aquest ambient enrarerit que hi ha, de que jugadors que no volen jugar a segona i tot això, que no, bueno, està complicada la situació, està complicada per no poder fer una plantilla de dir, compto amb aquests, no?
0: Una mica el que dèiem ara, no? Zigankov té contracte, però s'ha negat a jugar. Demà, per cert, parla el representant de Zigankov, a veure què diu el repre. Què n'has dit?
1: Jo també he vist una estona a Castelló i al Sabadell. La veritat és que el Sabadell, jo vaig comentar el partit de pretemporada quan van jugar contra l'Espanyol, que em va agradar. En aquell moment vaig dir, és un equip que està molt ben organitzat, està molt ben treballat, malgrat que han arribat 10 o 12 jugadors, en fa l'efecte nous, però té un sistema molt definit, que a més estan treballant bé. Després, clar, tens els elements que tens de cara a porteria, que això costa a tothom, no? Però està fent molt bon treball. Ha jugat contra l'Sporting i contra el Castelló, que són bons equips, eh?
0: Avui ha guanyat l'Sporting, per exemple, a casa contra el Burgos.
1: I en quant al Girona, doncs és que el que està passant en el món del futbol, que ho hem dit 70 milions de vegades i cada temporada, és una vergonya. O sigui, no pots deixar el mercat fins al dia 1 de setembre i que ha començat tres partits de Lliga i que un jugador no sap si se'n va, l'altre no sap si ve, si fitxaràs, no fitxaràs, que ara jugues dos partits amb un equip i després el tercer jugues amb un altre. És una vergonya, això. Mm. Això és una vergonya, i això, la conseqüència és que molts clubs, per exemple, el Llevant, que va jugar contra l'Espanyol, no va poder inscriure encara 4, perquè té 10, bueno, i el Girona té seriosos problemes, perquè hi ha jugadors que sembla que marxaran, que si l'Arnau marxarà, que si el Brian Gil marxarà, allà va marxar l'Ivan Martín, ara...
0: L'Àlex Moreno, potser.
1: L'Àlex Moreno. Clar, llavors el Benat, el Sigankov, bueno, però escolta, aquest s'ha negat a jugar... que a la grada un any.
0: Bueno, no, és el que dèiem. Vull dir, si té contracte i el club es posa tonto, té totes les de la llei, eh?
11: El Girona, en certa manera, aquests problemes ja li van passar l'any passat. Per diferent motiu, eh? Els jugadors que no arribaven, que no sé què. El problema és de confeccionar la plantilla, no? I això no és... Això és complicat. Al final, aquesta categoria és terriblement exigent i molt llarga. Clar... I això és un problema, començar així com està començant el Girona, no? És una pena, no? I bueno, espero que ho arreglin ràpid i que puguin solventar la situació, no? I en quant al Sabadell, doncs, home, si més el calendari que ha tingut fins ara, la gent podia pensar, no. Bueno, doncs, escolta, ha competit molt bé.
0: I la plantilla que té.
11: I està jugant bé, amb les idees molt clares, i bé, el que passa és que, tant pel que deia abans, no? És una categoria duríssima, duríssima i molt llarga, amb molts equips forts, i això és molt llarg, veurem.
0: Soldats de Ferran Costa,
1: era,
0: gran entrenador.
1: Al mig del camp, escolta, entre el Pere Pons i el
0: Quadri. L'Urri i el Quadri.
1: I el Quadri, escolta, tu fa feina, eh? El Quadri d'aquí sí, sí, tres dies.
0: Sí, sí, que no ens el fotin ràpid. Aquest jugador té molt futur per endavant. Vam jugar a la nova Creu Alta? Tu vas jugar a la nova Creu Alta?
1: Alguna vegada? No sé si estava a primera... Hòstia, jo no recordo, però...
0: El 88 és l'últim any que el Sabadell ha estat a primera.
1: No, el 88 jo no, ja no hi era, jo, el 88, no. A partir del 70. Sí, jo crec que sí, un
0: sí,
1: any.
0: Sí, sí, home, entre el 70 i el 88 va estar molts anys a primera, el Sabadell.
12: Jo sí que vaig jugar, jo sí que
0: tu sí, no?
1: Jo una mica al 88.
11: Vaig arribar a jugar fins
0: a... Sí, va estar molts anys a primera. Ja t'ho miraré ara.
1: No, que va estar a primera, sí, però...
0: I tu una amistosa, què?
11: Si és l'any 88, jo recordo, crec, que haver jugat amb un amistós amb el Barça Sabadell, contra el Sabadell, crec, ho sé.
0: Pot ser. Tu, Àngel, també, recordes algun partit especial, algun gol?
12: No, recordo que vam jugar i jo amb l'Espanyol. Mhm. A Sabadell, a primera divisió.
0: Ah, clar, segur.
1: A quin any era?
12: Pues devia ser 87 o 80...
0: Sí, és que l'últim any a primera del Sabadell és el 88. El 88 baixen. A veure, espera, que m'està... Hola, Miquel Pasqual, eh?
13: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. El Miquel Pasqual m'està passant. A primera divisió, sí, mira, va estar la 70-71, el 71-72. Va estar la 86-87 i la 87-88.
1: No, però jo el 71-72.
0: Vas jugar-hi?
1: Clar, no. Era l'època que jo tenia 18 anys.
0: Mm. Pues allà vaig jugar.
1: L'altre no, a partir del 80... Quan és l'altre?
0: 86.
1: No, l'altre ja no.
0: Doncs res, diumenge que ve més. Diumenge que ve, sí, mira, el Barça haurà jugat dijous i diumenge farem la prèvia del partit de dilluns. És que el Barça jugarà dijous-dilluns. Imagina't. Contra l'Atlètic Club i contra el Rayo al Camp Nou, els dos partits. Sí.
1: Però juga el dijous la primera jornada, no?
0: Dijous la primera jornada i el dilluns la tercera, contra el Rayo. Sí. Apa, Pitxi, una abraçada, vagi bé per venir, Carlo.
12: Vale.
0: Adéu, a descansar. Gràcies, Roure, Solsona.
1: Vinga, gràcies, bona nit.
0: De seguida repassem la resta d'informacions. Començarem pel bàsquet, perquè ja som a dilluns 24 d'agost, ja, és oficialment. O el que és el mateix, aquest dilluns és un dia molt important a la secció del Barça de bàsquet, perquè es compleix el centenari de la secció. Aquest dilluns el Barça de bàsquet fa 100 anys. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
14: Hola, Aleix, bona nit.
0: Amb un dilluns atapeït, perquè a les 12 del migdia arrenca oficialment aquests actes de celebració d'aquest aniversari que és tan especial.
14: Sí, a l'Auditori 1890 i amb la presència del president Joan Laporta s'anunciarà el calendari d'actes previstos per aquest centenari, que s'allargarà durant els propers mesos per commemorar el que va arrencar el 24 d'agost del 1926. Va ser llavors quan es va aprovar en junta directiva la proposta del vicepresident segon Pere Cosell de crear una secció de bàsquet. Fins als anys 40 no va començar a ser un equip guanyador. Això sí, des de llavors, dues Copes d'Europa, 21 lligues, 27 copes, dues recopes, dues còrec, tot i que l'Eix, ja ho sabem, paradoxalment, estem, vaja, a la segona pitjora del Barça pel que fa a resultats, sobretot estatals i continentals. En qualsevol cas, però, demà serà dia per recordar, segurament també per reivindicar, per arrencar aquests actes de commemoració, i també, Aleix, ho farem a RAC1, amb continguts molt especials.
0: Doncs sí, no us perdeu demà el tram final del Tu diràs, perquè repassarem aquests 100 anys del Barça de bàsquet amb protagonistes de luxe, en una tertúlia molt especial que farem al tram final del Tu diràs d'aquest dilluns. Demà ho escoltem, doncs. Dani, gràcies.
14: A tu, Aleix, fantàstic, bona nit.
0: Adéu-siau, vagi bé. Més qüestions. Exemple del futbol internacional. Joan Ferrer, hola, bona nit.
13: Bona nit, Aleix.
0: Què destaquem avui?
13: Doncs mira, doncs que la Premier s'ha estrenat al City de Maresca, ho ha fet amb remuntada in extremis els últims minuts de partit davant el Bournemouth, que havia començat de fet guanyant, però el City ha acabat capgirant, com dic, el marcador amb gols de Gehi i Guardiola. També s'ha estrenat avui el nou Liverpool d'Iraola amb un empat a 2 al camp del Newcastle, un partit en què ha debutat Ronald Araujo amb els Reds en partit oficial. I també la Premier, un Brighton 4, Aston Villa 0. Demà, partit atractiu, com a mínim pel morbo entre madridistes, Fulham-Chelsea, el Fulham d'Arbeloa, que s'estrenarà contra el Chelsea de Xavi Alonso.
0: Que bona, quina casualitat. Els dos últims entrenadors del Madrid, demà cara a cara, a les 9 de la nit, aquest Fulham-Chelsea.
13: Exactament. I un últim apunt, Aleix, ho dèiem durant la transmissió del Barça, el Paris Saint-Germain també s'ha estrenat a la Lliga Francesa i ho ha fet empatant a 2 al camp de l'Estat de Rennes, els de Luis Enrique, que han començat perdent 2-0, i compte, Ferran Torres ha ingressat al terreny d'això que la segona meitat ha igualat el partit amb un doblet, per tant, Ferran, que comença amb bon peu al Paris Saint-Germain.
0: Doblet, l'estrena amb el PSG de l'ex del Barça. Aquest dilluns, per cert, també es completa la segona jornada de Lliga a Primera Divisió amb dos partits. Tenim un Osasuna-Llevant a quarts de 8 del vespre i un Màlaga Deportivo de la Corunya a quarts de 10. Són els dos últims partits d'aquesta segona jornada. Joan, moltes gràcies.
13: A tu, Aleix.
0: Per aquest estiu meravellós que has fet aquí als Esports de RAC1. Espero que t'hagis passat molt bé, que hagis après.
13: Ens retrobem aviat.
0: I que ens retrobem aviat, clar que sí.
13: Abraçada.
0: Molta sort, gràcies, gràcies al Joan Ferrer. I amb el Miquel Pasqual acabarem de repassar la resta d'informacions del dia. Per exemple, a la Vuelta, Pogacar segueix líder després de la segona etapa que s'ha decidit a l'esprint.
15: Sí, el britànic Matthew Brennan del Visma s'ha imposat en un esprint bastant trampós, perquè l'arribada d'aquesta segona etapa, que era entre Mònaco i Manosc, ja a França, era en pujada, i els especialistes, doncs, no han tingut opcions. Brennan ha guanyat per davant del ciclista de Sant Quirze del Vallès, Sant Pau Miquel, que ha estat segon, i tercer ha estat Tadej Pogacar, ha volgut lluitar per la victòria, per endur-se bonificacions i mantenir el mallot vermell, i ho ha aconseguit. De fet, Ethan Hayter havia estat líder virtual durant bona part de l'etapa, després de guanyar l'esprint intermedi, però el britànic no ha pogut acabar amb el grup cap davant. A falta de 2 quilòmetres, Wout van Aert ha atacat i Pogacar l'ha seguit, i tot i que no ha pogut guanyar el moviment, ha ajudat el seu company del Visma Brennan perquè acabés enduent-se la victòria. A la general, Pogacar ara avantatja van Aert en 9 segons i Brennan en 10. La tercera etapa, aquest dilluns, portarà la cursa entre Grosjean fins a Font Romeu, també a França, en un recorregut de 174 quilòmetres que entrarà als Pirineus i inclourà el primer gran port de l'edició.
0: A veure demà. No deixa ni les engrunes, segona part, Pogacar, i a veure demà, que segurament...
15: Pot ser la tercera.
0: La tercera, clar que sí. Rodes, també hem tingut avui gran premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al circuit de Zandvoort. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
16: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Victòria per Lando Norris, la segona consecutiva per davant de Kimi Antonelli, i per tant amplia el seu avantatge al capdavant del campionat.
16: Sí, la Fórmula 1 ha tornat a les vacances amb una cursa força moguda, on déu-n'hi-do que han passat coses. Ha plogut abans de la sortida, la pista estava molt delicada, tal com ha demostrat l'heroi local Max Verstappen, que s'ha accidentat espectacularment, afortunadament sense conseqüències, a la primera volta del Gran Premi. La cursa s'ha aturat amb bandera vermella i a la segona sortida Antonelli ha passat a Norris i s'ha posat al capdavant. L'italià ha liderat 32 voltes, però ha tingut problemes amb els pneumàtics durs, que no ha estat capaç de fer servir tan bé com Lando Norris Així que el de McLaren, el vigent campió del món, l'ha atrapat i l'ha superat per aconseguir la seva segona victòria de la temporada i segona consecutiva per davant d'Antonelli, que ha estat segon, amb Russell tercer i amb els dos Ferrari, Hamilton i Leclerc just per darrere, en la quarta i en la cinquena posició. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat, suma 59 punts més que Russell i que Hamilton, que empatren en aquest moment en la segona posició, mentre per darrere Norris es troba a 83 punts del líder, quan queden 11 grans premis i un sprint, 283 punts en joc per acabar la temporada. D'avui als Països Baixos hem de destacar també la gran remuntada d'Alonso, que ha estat novè, Sainz, que ha tingut un toc amb el seu company d'equip amb Alex Albon, no ha pogut puntuar. El proper Gran Premi d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 6 de setembre, Gran Premi d'Itàlia a Monza.
0: Perfecte, doncs d'aquí a dues setmanes tornem a parlar. Gràcies, Álvaro.
16: Gràcies, Aleix, que vagi bé.
0: Adéu,
16: bona nit.
0: Bona nit. Pràcticament quarts de dues, anirem tancant el Tu diràs abans. Ens queda alguna cosa més, Miquel?
15: Sí, en tenis el francès Arthur Fils s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Cincinnati, el que és l'últim torneig de preparació abans del US Open, i ho ha fet en una final amb molts alts i baixos contra el nord-americà Francis Tiafoe, que s'ha resolt en 3 sets i li ha donat el primer Masters 1000 de la seva carrera als 21 anys. El primer set ha estat el més igualat, amb una ruptura de servei només del francès que li ha servit per guanyar-lo per 6-3. En el segon, Tiafoe s'ha imposat per 1-6, però ha començat a tenir molèsties, i el tercer, Fils, ha resolt el partit amb un set en blanc i s'ha endut el títol. I per acabar, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, ha arribat a les primeres semifinals del Mundial en 20 anys. Ha empatat a 1 amb l'anfitriona, amb Bèlgica, i s'ha classificat per a les semifinals del Mundial per primer cop des del 2006. Ho ha fet com a segon classificat del grup.
0: A veure com els hi va, si rasquen alguna medalla o si poden ser fins i tot campions.
15: Veurem.
0: Molt bé, gràcies, Miquel, també a tu, no? Que acabes avui aquesta estada que has tingut aquí als Esports de RAC1 a l'estiu.
15: Agraït, sí, com sempre, per l'espai que ens donem aquí.
0: Content, sí?
15: Sí, sí.
0: Perfecte. Doncs a veure si ens tornem a trobar aviat.
15: Igual, gràcies. Espero. Adéu, bona
0: Miquel Pasqual, una abraçada al Miquel Pasqual i a tota la colla de joves que han aguantat l'antena esportiva aquest estiu i que ho han fet de meravella. Aquí ho deixarem, clavat, 2:15 de la matinada. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica d'aquest Tu diràs de diumenge, i a tota la redacció d'Esports de RAC1, com sempre. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Comença una gran setmana de futbol, de sorteig de Champions, de pràcticament tancament de Mercato, per tant, molt intensa. I aquí us ho explicarem, com sempre, el Tu diràs. Demà a 11:15, horari habitual, arrenquem un nou programa. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
17: Tu diràs.
18: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 24 d'agost del 2026 i comencem el dia amb moltes temperatures entre els 18 i els 23 graus i amb algun primer ruixat cap a la Vall d'Aran. Durant el matí s'esperen més núvols a Ponent i al sud, amb alguns plugims, i a la tarda els ruixats i les tempestes guanyaran protagonisme. Seran més forts a l'interior i especialment al nord del país. No es descarten, de fet, en aquestes zones pedregades i aiguats, tot plegat amb temperatures més baixes que ahir a l'interior. El Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al camp de l'Elx, amb doblets de Rafinha en el seu primer partit com a primer capità i Fermín, i un altre gol de Dejemi, amb un 11 atípic per un inici de temporada atípic. L'equip de Hansi Flick va ser extremadament efectiu en un partit en què Alejandro Balde va quedar-se a Barcelona. En parlarem de tot plegat avui amb el Miguel Rico, el Joan Lluís García i el Joan Jopallàs. Mentrestant, a Ceuta la crisi humanitària és lluny de resoldre's i la situació sanitària continua sent la preocupació principal a la ciutat. Ara el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al govern espanyol que confini Ceuta perquè els casos de sarna o tuberculosi no se'n vagin de mare. Però des de la Moncloa ja han descartat de totes aquesta petició i asseguren que la situació està controlada. Precisament per aquesta crisi, a partir de demà comencen a donar explicacions fins a 8 ministres al Congrés dels Diputats. Aniran passant aquests propers dies. Això justament aquesta setmana que comença ja oficialment el nou curs polític tant aquí com a Madrid. Avui en parlarem durant la tertúlia amb la Júlia Ojeda, la Sandra Vicente, la Gina Rigol i el Joan Bordeus. Per altra banda, pareu bé l'orella perquè al Regne Unit la policia investiga si darrere d'un accident de trànsit que ha deixat 7 joves morts hi podria haver un repte viral de TikTok. Justament fa una setmana, a Irlanda, en van morir 5 més en un accident molt similar. I en els dos casos, els joves conduïen en sentit contrari i la policia britànica ha descobert que alguns d'ells havien compartit vídeos a les xarxes fugint dels agents a gran velocitat. Per tot, ara investiguen si podria ser una tendència en aquesta xarxa social. I potser fa dies que aneu sentint un nom, que és el de Natalie Harp, que s'ha convertit en l'ombra de Donald Trump. Allà on va ell, allà hi és ella. Es tracta d'una dona de 35 anys a qui darrerament se li ha qüestionat la relació amb el president dels Estats Units, de qui diu que és el seu únic guardià i protector. Qui és exactament Natalie Harp? D'on ha sortit? Quin paper té exactament en el govern dels Estats Units? Avui ens ho explicarà el Toni García Ramon en temps de tertúlia. I per cert, que si sou usuaris del transport públic, tant li fa si trens, autobusos o bicicletes, això us interessa. La plataforma Dignitat a les Vies ha actualitzat l'aplicació Transporta'm i ara podrem saber on és cada tren en temps real, com va de ple, però també quantes bicis hi ha al Bicing, per exemple, i de quin tipus són. I per acabar el programa d'avui, per acabar el món a RAC1, celebrarem el Dia Mundial de la Música Estranya i ho farem amb un seguit de gent que toca instruments molt particulars, que segurament molts de vosaltres no haureu sentit a dir mai, com, per exemple, l'otamatone, el sacabutx o el glockenspiel. Doncs bé, si voleu saber com sonen, estigueu ben atents al programa d'avui a partir de 11:45. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7 i pràcticament 4 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bernat Balboa, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Mònica Usart.
4: Hola, bon
0: dia.
4: Hola,
0: molt bon dia, Mònica Usart.

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
2: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: En aquestes zones on arribi abans la pluja, la temperatura no pujarà tant com ahir i a la resta s'hi fa o no fa. Moltes màximes d'entre 28 i 31 graus a la costa i entre 30 i 35 a les comarques interiors. I hem començat el dia amb molta suavitat, ara mateix amb 19 graus a Berga, 17 a Sort, 19 a Girona, 22 a Lleida, 24 a Tarragona i entre 22 i 26 graus a Barcelona.
4: Per tant, podria ploure en algun moment a qualsevol lloc?
3: Sí, aquesta tarda sí. Ja et dic, les tempestes més fortes, sobretot interior, Pirineu i Prepirineu, però la resta també poden arribar. Aquest ruixat serà una tarda de temps força insegur. Sí.
4: Cosa d'avui o cosa pot ser que els propers
3: no,
4: dies?
3: No, la resta de setmana pinta poca pluja. Demà serà un dia de sol, nuvolades de tarda al Pirineu, però sense aigua, i puja la temperatura demà, sobretot a la costa prelitoral i especialment comarques del sud. I després dimecres, dijous, divendres i al cap de setmana, de moment, de pluja se'n veu poca. Dimecres potser algun ruixat al Pirineu i baixaria la temperatura a finals de setmana i podríem tenir un ambient una mica més suau.
4: Aquests 40 graus de fa 4 dies,
3: sí.
4: Perquè fa 4 dies estàvem a 40,
3: de moment no.
4: Ja els deixem enrere definitivament.
3: Sí, de moment sembla que sí, tenim aquesta pujada demà, sobretot costa prelitoral, després, com dèiem, a partir de mitjans de setmana tornaria a baixar la temperatura i no es veu un augment tan important com per tornar als valors de 40, no?
4: Doncs davant d'aquesta previsió, sobretot per aquesta tarda, Pol, Protecció Civil demana màxima prudència i manté actiu el pla Inuncat.
5: Fan una crida a la precaució i, com sempre en aquests casos, demanen no creuar rius, rieres o barrancs, encara que no portin aigua, i recomanen, com sempre, tenir cura especialment en aquestes zones que ara explicava la Mònica.
4: Tot plegat després d'un cap de setmana molt complicat per la tromba d'aigua bestial que va caure entre el Tarragonès i el Baix Penedès.
5: Va deixar 11 ferits i preocupa, sobretot ara mateix, l'estat de salut d'una menor d'edat que continua ingressada en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Li va caure la nit de divendres a dissabte un mur al damunt. Mentrestant, els municipis afectats continuen fent balanç de les destrosses, amb arbres caiguts, baixos inundats i centenars de vehicles que han quedat inútils pel fang i per l'aigua. Després de les inundacions, per cert, els ajuntaments dels municipis afectats, per exemple, Roda de Barà o al Vendrell, han demanat millores a les infraestructures, especialment a les vies de tren, però treuen ferro el fet que no s'enviés una alerta als mòbils. Expliquen els alcaldes que era impossible saber amb temps que la tempesta es quedaria estàtica en aquesta zona del país.
4: Aquest és el gran repte, no, Mònica? Que és difícil saber quan una tempesta decidirà no moure's i quedar-se allà i anar descarregant.
3: Exacte, sí, normalment les tempestes estacionàries són les que provoquen aquestes inundacions, a més sobtades i amb molt poca estona, i a més era durant la nit, i es va creure en aquest cas que si s'enviava una alerta massiva tampoc es podien donar ordres concretes, que en aquest cas doncs es pretenia donar, no? Era molt diferent si tu estaves a casa, que potser t'enviaven aquesta alerta i aleshores potser decidies sortir de casa o anar a buscar el cotxe d'algun lloc. Clar. I encara et posaves més en perill, i si estaves en un càmping, per exemple, doncs potser sí que s'havia de fer una evacuació i per tant es van actuar de manera concreta i no es va enviar aquesta alerta, que en aquest cas és més massiu. I en alguns casos es van acumular gairebé 200 litres per metre quadrat i algunes dades no oficials que arriben fins a aquest punt, o 146 al Vendrell, rècord en 27 anys, i a Torredembarra, 137, rècord també en 26 anys de dades.
4: Gràcies, Mònica.
3: Fins ara.
6: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
7: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
4: Són les 7 i 9. Bernat, el Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada per 0-5 al camp de l'Elx.
8: El Barça de Hansi Flick 3.0 va començar la defensa del títol amb els 3 primers punts al campionat domèstic. Els blaugrana volen la tercera Lliga consecutiva i ho van demostrar amb un inici brillant. Rafinha, amb 2 gols i una assistència, va ser escollit millor jugador del partit.
9: Bueno, sí, la verdad, la mejor forma de empezar la Lliga son con 3 puntos. Obviamente, con el partido que hemos hecho, con el resultado que hemos hecho, creo que va mucho mejor, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido desde el principio.
10: Hemos puesto bastante ritmo al partido. Sabíamos que con el calor que hace aquí sería importante y creo que desde el principio

0: Lo hemos hecho muy bien.
1: Fermín López va fer un altre doblet i Karim Adeyemi, que va debutar com a titular, també va marcar. Anthony Gordon va arrencar amb bona nota, va entrar a la segona part i va repartir dues assistències. La nota negativa va ser Gavi, que va abandonar el terreny de joc a la primera meitat per unes molèsties al genoll. Avui se li faran proves per comprovar l'abast exacte.
2: Sí que és cert que durant la transmissió es va explicar que s'és relativament optimista amb la lesió. De fet, al moment en què Gavi surt del camp, la cara de Gavi és de ai.
1: Sí, sí, i la de Flick també.
2: I la cara de Flick és de ai, ai, ai. I després és veritat, ho comentava la Marta Ramon durant la transmissió, que quan surten la primera exploració que li deuen fer ella mateix i que sembla que no és tan greu com tu pots imaginar, tenint en compte l'expedient i l'historial de Gavi.
1: Aquest és el tema,
2: aquí està
1: crec.
2: El tema. Sí. Que Gavi ja se'l veia amb una altra cara i una miqueta més, més tranquil al llarg del partit. Veurem, però, avui amb aquestes proves que confirmin aquest abast de la lesió. La victòria, però, que va estar marcada també per la situació d'Alejandro Valde, que no va entrar directament a la convocatòria.
1: Hansi Flick li va comunicar al matí que no viatjaria i després del partit va aclarir la situació del lateral.
3: No, I'm not asking him to leave.
4: No li estic demanant que marxi. Sento que passa alguna cosa amb ell, amb Valde. He parlat amb ell aquest matí i li he dit que en aquest moment tinc aquesta sensació i crec que és millor que t'aclareixis, reflexionis i demà parlem una altra vegada. I ell hi ha estat d'acord perquè té massa coses al cap i per això no és aquí.
3: In his head and so this is why he's not here.
1: Veurem, doncs, si en l'entrenament d'avui a les 11 Valde i Flick es retroben i concreten aquesta circumstància a pocs dies, per cert, d'acabar el mercat de fitxatges.
2: Per cert, que més enllà de la part esportiva, la prèvia del partit va quedar atacada per les càrregues de la policia espanyola, Pol, contra aficionats del Barça.
5: Sí, quan l'afició del Barça arribava a l'estadi Martínez Valero, els agents van requisar estelades i també altres banderes a diversos seguidors catalans i va haver moments de tensió i insults amb aficionats també de l'equip rival. Va ser llavors quan els agents de la policia espanyola van carregar contra els seguidors blaugranes i, segons el diari Ara, hi ha almenys un aficionat català detingut. A banda, altres seguidors del Barça van haver d'anar a l'hospital després de rebre cops per part de la policia.
2: Doncs aquest Barça extremadament efectiu que va guanyar, encara sense el nou, Julián Álvarez, que és el preferit, va tenir un retorn duríssim al Metropolitano.
1: L'afició matalassera no va tenir pietat quan va tocar rebre el davanter argentí. Julián va ser xiulat abans del partit a la presentació per megafonia. Quan va entrar a la segona part, ara ho escoltàvem, i també al final, quan el Departament de Comunicació de l'Atlético va recomanar-li que no anés amb l'equip a aplaudir l'afició. Durant el partit d'ahir es va veure Julián amb una cara de circumstàncies.
2: 2 minuts i rebrem un quart de vuit. Més coses, la Moncloa i els experts rebutgen l'última proposta del PP que ha demanat el confinament de tota Ceuta pels brots de sarna i tuberculosi.
5: Sí, que ballant-se la idea sense basar-se en dades científiques, diguem-ho bé, va ser el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho deia ahir a Europa Press.
6: Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. No tengo todos los datos, pero yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
5: La ministra de Sanitat, però, descarta de totes la proposta. En una piulada, Mònica García assegura que tenen la situació sota control i la Societat Espanyola d'Epidemiologia li dona la raó. N'ha parlat la seva presidenta, María Joao Forjaz, a la Cadena SER.
7: No se dan las condiciones. El confinamiento de una ciudad no es una medida apropiada en situaciones de este tipo, en que se están hablando de riesgo de tuberculosis, de sarna o de gastroenteritis. Lo urgente es aplicar medidas sanitarias y humanitarias para estas personas.
5: Justament avui ha convocat una reunió de la Comissió Espanyola de Salut Pública per gestionar l'enviament de vacunes cap a Ceuta.
2: Aquesta nova polèmica que coincideix amb la represa del curs polític tant a Catalunya com a Madrid, allà el govern espanyol torna a la feina abans d'hora justament per la crisi de Ceuta.
5: Avui el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, serà la ciutat autònoma i a partir de demà, com deies, desfilaran pel Congrés dels Diputats fins a 8 ministres diferents. Ho faran després de la polèmica per no haver anat al Senat, tot i la insistència del PP. Demà compareixerà la ministra de Defensa i a partir de dijous i fins dilluns vinent, d'avui en 8, compareixeran també al Congrés els titulars de Justícia, Sanitat, Interior, Afers Exteriors, Migracions, Infància i Igualtat. En canvi, qui no compareixerà és el president espanyol, Pedro Sánchez, tot plegat, mentre encara estem pendents de quan nomenaran el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'emergència a Ceuta.
2: Bé, molta atenció a això. Al Regne Unit, la policia investiga si darrere d'un accident de trànsit que ha deixat 7 morts hi pot haver una juguesca viral de TikTok.
5: Va passar la matinada de divendres a dissabte a Middlesbrough, al nord-est del país. Un cotxe amb 5 joves a dins estava fugint de la policia, va entrar contra direcció en una carretera i va xocar de cara contra un altre cotxe de policia que no tenia res a veure amb aquesta persecució. A causa de l'impacte van morir, com deies, els 5 nois d'entre 17 i 23 anys, per tant amb menors d'edat, i també dos agents de policia. El cas que ha commocionat el país arriba tot just una setmana després que a Irlanda, en aquest cas, 5 joves més morissin en un altre accident de trànsit molt semblant a prop de Dublín. I en els dos casos, tant al Regne Unit com a Irlanda, la policia ha descobert que alguns d'aquests joves morts havien compartit vídeos a les xarxes fugint de la policia amb el cotxe a gran velocitat per aconseguir més seguidors. Per tot plegat, com deies, la policia britànica està investigant si darrere d'aquests accidents mortals hi hauria una tendència viral.
2: A partir de les 8, el corresponsal de RAC1 al Regne Unit, el Sergi Forcada, ens aportarà més informació d'aquesta notícia. De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home apunyalat a la Ràpid, al Montsià.
5: Va passar la matinada d'ahir durant una baralla entre dos grups. La investigació està sota secret de les actuacions, però tot apunta al fet que es tractaria d'una revenja per un deute de drogues.
2: I al Picat, al Segrià, investiguen dues denúncies per agressions sexuals durant la Festa Major.
5: D'una banda, la policia està buscant tres joves que la matinada de dissabte haurien assaltat una noia, l'haurien amenaçat amb una navalla i li haurien fet tocaments. En canvi, la policia ja ha pogut detenir, en aquest cas, un home de 40 anys que la nit de dissabte a diumenge hauria fet tocaments a diversos nois, alguns menors d'edat. En un comunicat, l'Ajuntament del Picat ha condemnat aquestes agressions i ha dit que està en contacte permanent amb els Mossos.
2: Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona i els comuns han denunciat la manifestació ultra d'aquest dissabte.
5: Sí, una protesta impulsada per la plataforma Safe Europe Act, on s'hi van fer proclames racistes i xenòfobes de tota mena. D'una banda, els comuns han denunciat els missatges d'odi davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, una entitat, un organisme que ha penjat a la Generalitat, i demanen que es multi aquesta entitat ultra amb entre 40.000 i 500.000 euros. A banda, l'Ajuntament ha anunciat que enviarà a la Fiscalia els missatges d'odi que van llançar els manifestants d'extrema dreta.
2: Més coses. Tenim una nova dada sobre la crisi de l'habitatge. Comprar avui un pis ja és el doble de car que el 2014, ara fa 12 anys, tot just.
5: Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que publica avui El País i que apunten que l'habitatge ha pujat de manera ininterrompuda durant 48 trimestres consecutius. De fet, els preus ja han superat el pic de la bombolla immobiliària a totes les comunitats autònomes, excepte Navarra, i on més s'ha enfilat per ordre és a Ceuta, a Madrid, a les Balears, a Melilla i, en cinquè lloc, a Catalunya.
2: I una empresa catalana ha rebut la primera autorització de tot l'estat espanyol per transportar sang i medicines amb drogues.
5: Ho explica El Periódico. És l'empresa Catuap, amb seu a Mollà, ha aconseguit el permís per fer el transport de productes sanitaris després de diverses proves a les Terres de l'Ebre els últims dos anys. L'autorització els ha concedit l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria després de fer diverses proves transportant, per exemple, medicaments, biòpsies o citologies.
2: I avui arriba una nova actualització d'aquesta app, d'aquesta aplicació que es diu Transporta'm, que permet veure trens i metros en temps real.
5: És una app que ja fan servir unes 100.000 persones i que impulsa la plataforma d'usuaris Dignitat a les vies. La nova versió, a més dels trens de rodalies, de regionals i de ferrocarrils de la Generalitat, també inclou funcionalitats noves, com ara la situació de cada metro de Barcelona en temps real, com de ple va cada comboi, o també, per exemple, en el cas de les bicicletes, quantes n'hi ha a cada parada del bicing i de quin tipus són.
2: 7 i 18 a la resta dels esports, el Sabadell va empatar 0 en la segona jornada de segona divisió.
0: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Sí, 0-0 a Castàlia davant del Castelló. És el segon punt dels de Ferran Costa en aquesta segona divisió, en el retorn a segona divisió. I encara a casa nostra, l'Espanyol espera completar aquesta setmana l'arribada de Brian Zaragoza, extrem del Bayern de Múnich. Mentrestant, a Girona continua l'embolic amb Víctor Gigankov. El seu agent oferirà a les 12 del matí una roda de premsa per a parlar de la situació del futbolista ucraïnès expedientat pel club gironí.
2: I la Vuelta arribarà a Catalunya amb un dispositiu policial molt reforçat.
1: Sí, després dels aldarulls de l'any passat, amb protestes gairebé a cada etapa per la participació del ja desaparegut equip israelià Israel Premier Tech, els Mossos s'han volgut curar en salut i desplegaran més agents a l'única etapa que passarà pel país. A la part esportiva, Tadej Pogacar continua el líder, tot i que va ser el britànic Matthew Brennan qui va imposar-se ahir a l'esprint de la segona etapa. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, va ser segon i el mateix Pogacar va ser tercer. L'eslové tornarà a lluir el mallot vermell a la tercera etapa d'avui, que sortirà de Grosan fins a Font Romeu, en un recorregut recorregut de 174 quilòmetres que entrarà als Pirineus i inclourà el primer gran port de l'edició. Avui, que és una data assenyalada a la història del Barça, la secció de bàsquet compleix 100 anys sí. I aquest migdia es presentaran els actes de commemoració que s'aniran fent en els següents mesos per recordar i reivindicar la importància de la secció. A la Fórmula 1, segona victòria consecutiva de Lando Norris. El britànic de McLaren va imposar-se al Gran Premi dels Països Baixos. Kimi Antonelli va ser el segon classificat i amplia el seu marge al capdavant del Mundial, ara amb 59 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell, que va ser tercer. Fernando Alonso, per la seva banda, va sumar 2 punts amb la seva novena posició. I en atletisme, ahir a Buenos Aires, a l'Argentina, l'etíop Yomif Heheltschka va batre el rècord del món de mitja marató amb un registre de 56 minuts i 51 segons, quasi 30 segons més ràpid que la marca de l'ugandès Jacob Kiplimo, aconseguida el 8 de març a Lisboa.
8: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: El trànsit.
0: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Atenció d'entrada si heu de circular per l'AP7, perquè hi ha registre circulació amb força congestió en el tram entre Tarragona i Constantí en direcció a Barcelona, perquè hi ha només un carril obert per l'avaria d'un vehicle. A l'A2, a Castellbisbal, en direcció a Lleida, en aquest sentit hi ha dos carrils tallats directament per un accident. Tornem a l'AP7, en aquest cas al Vendrell, també en direcció a Barcelona. Hi ha un vehicle al voral que provoca certa circulació intensa, i pel que fa als accessos a la ciutat de Barcelona, es nota que ja és una setmana de certs retorns a la feina i es comencen a registrar les retencions habituals al nus de la Trinitat i als accessos a la ciutat de Barcelona.
10: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Avui és 24 d'agost, com diu el Soc un Bohemio, un dia qualsevol d'agost. Sí.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: A Servei Estació, el val escolar val més. Perquè amb nosaltres tens un 15% de descompte extra per preparar la tornada a l'escola.
2: Material escolar, mobiliari d'estudi, pintura, terres.
1: Aquest any no preparem només la motxilla, preparem l'habitació, l'escriptori i tot el curs.
2: I amb aquesta calorassa, si bescanvies el teu val escolar, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada. Servei Estació, el curs comença aquí.
3: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
4: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
3: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
4: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
5: Entrena, desconnecta, supera, diversa.

0: Camp de Barcelona i Sant Cugat.
1: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
4: RAC 1.
5: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
6: Un tauró, un tauró!
7: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au! Au!
8: Traieu aquell nen, que s'acosta!
7: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
6: Quins nervis, socors!
8: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
9: Així sona l'estiu a RAC 1.
10: Estadella, et pelaré.
11: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
8: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
9: RAC 1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
12: 7:26.
13: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
12: Arribarem a dos quarts amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
14: Per alguns, un invent mortal. Per d'altres, una horterada que avançava el que ens venia a sobre. El Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé potser ja intuïa cap on anava la ciutat, cantant en anglès i castellà, com si aquí no tinguéssim la nostra pròpia llengua. Per sort, Svetlana ens ha donat un himne que no ens fa cap vergonya. Parla de l'orgull de ser i sentir-se part de Barcelona, encara que tan sovint sentim que ens estan expulsant. Barcelona, sempre Barcelona, amb totes les seves imperfeccions. Carinyo. I si us plau, que cap partit se l'apropiï en les pròximes eleccions a l'Ajuntament de la ciutat, que aquesta cançó és i serà sempre del poble.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
2: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
1: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
2: Ai, sí, va, fem-ne una trucadinha.
1: Bala?
2: Bala!
1: Ui,
2: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat!
1: Ai!
2: Calma-la, calma-la, Estadella!
1: Escolta el camp!
2: No es calma així una criatura.
1: Ah, jo què sé.
2: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
1: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
2: I la de la teva filla també.
1: Ara.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
1: Un mojito, sisplau!
2: Dos!
0: RAC 1. Tots som un milió.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
6: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: D'entrada, que el Meteocat i Protecció Civil han activat avisos per pluges fortes aquesta tarda, sobretot a l'interior del país.
1: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia. Si durant el matí s'escaparà algun primer ruixat en punts del Pirineu, de Lleida i també cap a l'extrem sud de Catalunya, però serà sobretot a partir del migdia quan aquestes pluges guanyaran intensitat i també extensió. Poden arribar a qualsevol punt del país, però les més fortes s'esperen a les comarques interiors i també especialment al nord de Catalunya. Hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Què més hem de saber? Aurora Rodríguez, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
5: Que el Barça s'estrena en Lliga amb golejada per 0-5 davant l'Elx al Martínez Valero gràcies als doblets de Rafinha, de Fermín, del gol de Adeyemi i les dues assistències de Gordon, tot plegat amb Alejandro Valde desconvocat i el complicat retorn de Julián Álvarez al Metropolitano amb l'Atlètic de Madrid.
6: El govern espanyol rebutja l'última proposta del PP que exigeix confinar tota Ceuta pels casos de sarna i de tuberculosi. La Societat Espanyola d'Epidemiologia també ho descarta i avui es farà una reunió per gestionar l'enviament de vacunes a la ciutat.
7: La crisi de Ceuta justament marca el retorn del curs polític. Avui tornen a la feina tant la Generalitat com el govern espanyol i demà estan previstos el primer Consell Executiu i el primer Consell de Ministres d'aquest curs.
6: Al Regne Unit la policia investiga si darrere d'un accident de cotxe amb 7 morts hi ha un repte viral de TikTok. Fa una setmana hi va haver un cas semblant a Irlanda amb 5 morts més.
7: A casa nostra els Mossos investiguen dues agressions sexuals durant la festa major del Picat. Al Segrià han passat aquest cap de setmana i de moment ja hi ha un detingut.
6: Comprar-se un pis ja és el doble de car que el 2014. Segons llegim al País, Catalunya és la cinquena comunitat autònoma on més s'han apujat els preus en els últims 12 anys.
7: I una empresa catalana ha rebut la primera autorització de l'Estat espanyol per transportar sang i medicines amb drons. Es diu Catuab, té la seu a Mollà i també podrà transportar biòpsies i citologies entre hospitals.
5: I a la resta dels esports, el Sabadell va empatar 0 davant del Castelló en la segona jornada de segona divisió. Mentrestant, continua la Vuelta amb Tadej Pogacar líder. Avui, tercera etapa de 174 quilòmetres entre Grujan i Font-romeu, el dia que el Barça de bàsquet compleix 100 anys.
0: I amb Naturgy repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
2: Doncs avui tenim semàfors grocs amb qualitat regular a Mataró i també a Sant Celoni i a la resta els semàfors són verds i blaus, per tant la qualitat és bona.
8: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
9: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
10: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
9: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
8: Un altre cas resol per l'equip estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
1: Roma Coruma. Concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi patrocina aquest espai.
0: A l'AP7 hi ha diverses incidències. El tram entre Tarragona i Constantí en direcció Barcelona hi ha només un carril obert per una avaria. A la mateixa AP7, en aquest cas el Vendrell, també en direcció Barcelona, es registra certa circulació intensa per un vehicle al voral. A l'A2 hi ha circulació amb molta congestió per un accident a Castellbisbal en direcció Lleida, que obliga a tallar dos carrils, i per la resta les retencions habituals ja. Es nota que la gent va tornant a la feina als accessos a la ciutat de Barcelona.
1: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Romakuruma.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bernat González, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mariona Martínez, bon dia.
4: Bon dia.
2: Lluna Belani, bon dia.
5: Bon dia.
2: Avui tots els diaris esportius i no esportius dediquen la portada a la golejada contundent del Barça 0-5 contra l'Elx, que serveix també per estrenar-se a la Lliga de la millor manera possible. Destaquen l'11 típic de Hansi Flick i celebren el bon paper dels nous fitxatges.
3: El Mundo Deportivo titula Vandaval i escriuen que el Barça s'estrena en format campió i endinya una maneta a l'Elx, encara amb l'arribada del davanter per resoldre. Destaquen els dos gols de Rafinha, els dos de Fermín i el de Adeyemi, i també el paper de Gordon com a assistent de luxe. Santi Nolla ressalta que el Barça es va imposar ahir sense un nou pur i sense Rodri, el flamant fitxatge d'aquest estiu. Tot plegat, diu, indica que encara hi ha recorregut per millorar, i conclou que els de Flick han començat la temporada sense reserves i amb ganes de revalidar el títol amb una plantilla molt competitiva.
6: El diari Esport escriu maneta de campió. Joan Baells titula el seu article: el Barça té les idees clares. Afirma que hi ha entrenadors que necessiten mesos per convèncer, però que Hansi Flick no. Diu que ahir va sorprendre amb l'11 titular, apostant pels joves Xavi Espart i Bernal. No mira el DNI dels jugadors, s'assegura. Només mira el que necessita l'equip. Per tot plegat, sentencia que el Barça ja transmet una idea clara de joc i que els nous fitxatges sembla que ja en tenen i executen a la perfecció.
7: La Vanguardia titula en portada un Barça voraç clava el primer cop. Anaïs Martí escriu que a l'espera del nou bones són les rematades i els gols de Rafinha, a qui l'afició va acomiadar del camp entre crits de capità, i destaca que Gordon va regalar dos gols, un al brasiler i un altre a un desfermat Fermín, que va fer el seu primer doblet.
8: A Madrid, el diari A, Santi Jiménez titula sense nou i desfermats i assegura que el Barça ha irromput a la Lliga amb la màxima autoritat. Opina que la posada en escena de l'equip, que havia de defensar la seva condició de doble campió, va ser d'una contundència que allunya qualsevol tipus de debat i acaba plantejant-se: el Barça entra a la Lliga sense un nou, però el necessita? De moment, diu, no ho sembla.
3: El diari Marca diu en portada el campió arrenca al seu estil i en pàgines interiors opina que l'equip es va posar de llarg de la millor manera possible amb la victòria davant l'Elx. Explica que el club ha arrencat amb un 11 amb 4 campions del món, però sense un nou clar, però admet que s'ha demostrat que en un equip tan ofensiu com el Barça aquesta figura no és obligatòria.
6: El País Ramon Besa destaca la marca Flick s'imposa al Barça, fa èmfasi també en la manca encara de la figura del nou i opina que potser per això els futbolistes blaugranes es van esmerar tant en la punteria, i opina que a l'espera tant d'un davanter centre i de Rodri, el Barça va fer menys clàssics i més semblants que mai la versió de Flick.
2: Aquesta tranquil·litat que viu el Barça contrasta clarament amb la mala maror que respira l'Atlètic de Madrid, amb tot el tema Julián Álvarez. Ahir van salvar un punt contra el Villarreal a casa, però totes les mirades, també la dels diaris d'avui, se centren en l'argentí, que va acabar el partit amb diverses xiulades duríssimes. Fem primer un cop d'ull a les portades a Madrid.
3: El Marca titula l'aranya en una gàbia de grills i opina que l'afició no perdona Julián pels moviments de l'argentí aquest estiu. Diu que la sortida del jugador completament cap baix cap al túnel de vestuaris mentre els seus companys saludaven l'afició va ser el punt final d'una tarda molt difícil per Julián.
6: L'AS també destaca l'alta tensió amb Julián, que va rebre una xiulada atronadora al Metropolitano pràcticament cada vegada que intervenia. El diari subratlla també que l'afició va aprofitar per insultar el Barça en l'ambient de màxima tensió per l'actitud del jugador cap al club blaugrana. Per això opinen que la relació entre Julián i l'Atlètic de Madrid encara és lluny de normalitzar-se.
7: I el País opina que a Julián se li van barrejar les poques ganes amb el no ser hipòcrita. Creu que no hauria ser massa còmode pel jugador aplaudir a l'afició que li va donar l'esquena després de com ha gestionat el seu intent de fuga al Barça. El diari destaca el gest seriós del jugador durant tot el partit, tot i que opina que va tenir bons detalls en el joc.
2: I aquí els diaris també fiquen cullerada.
8: El Mundo Deportivo titula divorci total. Chema Fuente escriu el dia en què Spiderman va deixar de ser l'heroi i diu que va passar tot allò que tothom sabia que passaria. Pitades durant les alineacions, durant l'escalfament i també quan Julián va saltar el terreny de joc, i accentua que l'Atlètic li va estalviar el mal tràngol d'haver d'enfrontar-se als aficionats i el van fer entrar abans que la resta.
3: A l'Esport, Joan Baells diu clarament que l'Atlético té un problema amb Julián, un problema que els dirigents del club han aconseguit complir explicar fins a extrems difícils d'entendre. Afirma que els futbolistes també necessiten estima i si un jugador que no està feliç, diu, difícilment pot oferir la seva millor versió. Per tot plegat, ho remata assegurant que l'Atlético pot intentar retenir contra la seva voluntat a Julián, però no podrà retenir de cap manera la seva felicitat.
6: A La Vanguardia, Sergi Pàmies escriu que el paper de Julián Álvarez en l'empat d'ahir va ser apàticament testimonial. Era, diu, com si el futbolista volgués persistir a través del llenguatge no verbal en l'error d'haver parlat del somni de jugar al Barça. Ara bé, també ressalta que no acceptar la voluntat d'un jugador d'anar-se'n és una prerrogativa del club, quan el Barça també va fer servir-la per amb el tema Messi. I conclou que, tot i això, que les respostes d'ahir de Simeone deixen la porta més entreoberta que tancada en la possible arribada de l'argentí a les files de Hansi Flick.
2: 8:20. Hola, Carles Fernández, bon dia.
4: Bon dia, Sergi. Si aquest agost us quedeu per Barcelona i busqueu un pla per fer el vespre, n'hi ha un que val la pena. A Ideal Montjuïc hi fan Els últims dies de Pompeia, una experiència immersiva que et porta fins als últims instants de la ciutat abans de l'erupció del Vesuvi en un espectacular recorregut històric que ja ha captivat més d'un milió de visitants arreu del món. Trobareu tota la informació i les entrades a idealbarcelona.com. Ep, i els residents teniu un 30% de descompte en les entrades.
2: Mira que bé. 2 minutos.
5: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
9: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
10: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
11: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
18: 30.822 30822 de la sèrie 28 028.
17: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: 7:42. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. A qui se li entrevessarà aquest matí, Xuxu?
4: Aquest matí, al sector de l'hostaleria catalana, s'hi llegeix la carta que Guillem Llaurador signa al Punt Avui. El responsabilitza en part de la crisi que viuen els viticultors amb els preus i la producció de raïm. Assenyala que sobrecarreguen el preu de les ampolles de vi i cava, quan l'únic que han de fer és refredar-les, obrir-les i servir-les. I acaba assegurant que si rebaixessin els preus i carreguessin menys marge, la factura final no es dispararia tant i els clients consumirien més vi.
2: Joan Ribaudí, bon dia.
19: Bon dia.
2: Quina notícia fa? Els hem trobat avui.
19: Que Espanya es fa pagar per entrar a algunes platges. Un usuari ha publicat un vídeo viral assegurant que li han cobrat i que aquesta pràctica es podria estendre a altres punts del país. Però és fals. A Espanya aquesta pràctica està prohibida per llei i en realitat a l'usuari li van fer pagar per l'aparcament. N'informa EFE Verifica.
2: La notícia que fa la volta al món.
20: Romau Tonissan patrocina aquest espai.
21: Els 4 astronautes de la missió Artemis II rebran la màxima distinció espacial dels Estats Units. Donald Trump serà l'encarregat d'entregar-los la medalla d'honor espacial del Congrés aquest divendres. El reconeixement arriba després de batre el rècord de l'Apolo 13 de distància més llunyana recorreguda per humans des de la Terra. Fins ara, només 30 astronautes han rebut aquest honor, entre ells Neil Armstrong i John Glenn, informen diversos mitjans internacionals.
0: Busques un vehicle híbrid?
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
0: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent és més cavalls.
0: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
0: Molins de Rei.
7: Mataró.
0: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
0: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
0: Romauto.
2: Mònica Usar, bon dia.
22: Bon dia.
2: Aquesta setmana hi ha eclipsi parcial de lluna.
22: Sí, serà la matinada del divendres 28 d'agost i el moment màxim arribarà a les 6 i 12 minuts. En aquest instant, un 93% del diàmetre lunar quedarà enfosquit per l'ombra de la Terra. La fase parcial començarà cap a 4:45 i acabarà abans de les 8, però la lluna ja s'haurà posta. Es pot observar sense protecció.
2: I des de tot arreu?
22: Sí.
2: Des de Valls, també?
22: Sí, des de Valls, també.
2: Ah, perquè aquest divendres serem al Centre Cultural Municipal de Valls. A partir de les 9 obrirem portes, doncs ja hi serem nosaltres des de primera hora del matí.
22: Ho podràs veure des d'allà, a les 6 i 12 minuts.
2: Bueno, sí. 6 i 12 encara no serem al dia. Però a partir de les 7 ja hi haurà, encara hi haurà...
22: Sí, tot i que a les 7 i pocs minuts ja s'haurà post la lluna, per tant ja no la veuràs. O sigui, la fase final d'aquest eclipsi parcial ja no la veuràs.
2: Sí, a les 7 en punt hem d'estar mirant cap al cel. I abans. Això recordo que des de Valls, a partir de les 9, portes obertes al Centre Cultural Municipal de Valls. Ja ho sabeu, això, com sempre, el primer que arriba, el primer que seu, per presentar la temporada 2026-2027 de RAC1, desfilaran per sobre de l'escenari del Centre Cultural tots els editors i editores de la casa, entre ells i elles, la Mònica Usar, que també la farem pujar a l'escenari,
22: sí, evidentment.
2: Marc Margarit, bon dia.
23: Bon dia.
2: A quin polític li ha sonat el mòbil en un moment desafortunat?
23: A Robert Kennedy, en ple discurs sobre l'autisme en infants, el secretari de Salut dels Estats Units, li arriba en una bateria de notificacions. I calceu-vos amb el to.
24: We have responsibility to do better on an autistic story about that.
23: Sí, és el so
2: que canta.
23: És el so d'un ànec. Uns segons després treu el mòbil de la butxaca i ara sí, el posa en silenci. N'informa a Tim Enzeta.
2: Podem tornar a sentir, Dani, sisplau?
24: We have responsibility. Sorry about that.
2: Mira, en general, en contra sempre del que diu Robert Kennedy Jr., però a favor de les notificacions del seu mòbil. Un famós jugador del Mundial fa un canvi radical d'imatge.
8: Es tracta del noruec Erling Haaland.
2: Sí.
8: El davanter del Manchester City s'ha tallat la seva característica cabellera rossa i ha aparegut amb el cap gairebé rapat al partit inaugural de la Premier League. Haaland ha documentat el procés en un vídeo al seu canal de YouTube. I un dels moments més divertits és quan truca a Pep Guardiola, qui li pregunta: per què ho has fet? Li diu: no saps la sort que tenies, jo desitjaria tenir cabells. Ho explica en diversos mitjans.
2: Encara sobre icones, posen a subhasta alguns objectes de Freddie Mercury.
21: Sí, concretament el piano i el micròfon del cantant. Se subhastaran el proper 1 i 2 d'octubre, juntament amb d'altres pertinences seves. En total es calcula que tenen un valor aproximat de 500.000 euros. A banda de les de Mercury, el teclat també ha passat per les mans de Led Zeppelin, Rolling Stones i Leonard Cohen, informen diversos mitjans.
2: I a veure, Zoe, què és això de farmejar aura?
25: És un nou fenomen viral entre adolescents que consisteix a fer batalles improvisades amb balls per demostrar qui té més carisma. El concepte ve de l'anglès farm, que vol dir cultivar, i que en el món dels videojocs fa referència a repetir accions per anar acumulant punts, i en canvi l'aura és aquesta mena d'energia especial que transmet una persona. Llavors seria com competir per anar acumulant punts de carisma i demostrar qui té més presència davant dels altres. Ho llegim al periòdico.
2: Què ha guanyat el premi a millor part de l'any?
4: Un home japonès que ha abandonat el seu fill de 7 anys a mig ascens del Mont Fuji. El nen va dir que estava cansat i el pare va deixar-lo en un banc de la ruta amb la promesa de recollir-lo a la tornada de la ruta, unes 8 hores més tard. Això sí, li va donar una mica de menjar i un refresc.
2: Ah, bueno.
4: I 3 hores més tard, la policia va obligar el pare a fer mitja volta i tornar amb el fill, ho explica The Guardian.
2: Jo deixo el gos al cotxe, però res, li baixo dos ditets la finestreta i ja està.
4: Tot arreglat.
2: Mare meva. Qui fa 30 anys que espera?
23: En Francesc Roig, que escriu una carta del lector a La Vanguardia demanant si algun responsable els pot explicar per què davant qualsevol inici de tempesta en alguns llocs de la Cerdanya, com Martinet, deixen d'emetre només els catalans els canals de televisió catalans. Assegura que ja fa més de 30 anys que espera una resposta.
2: Els pescadors de Sonsos han acabat la temporada abans d'hora perquè no en troben.
8: Les 26 barques de sonsaires de la costa catalana han hagut d'amarrar mesos abans que acabés la temporada perquè no troben prou exemplars d'aquests peixets de 10 centímetres perquè els surti a compte a salpar. Atribueixen la manca d'aquesta espècie a l'escalfament del mar i a la contaminació humana. n'informa el diari Ara.
2: Parlant de pescadors, atenció amb l'odissea que han viscut dos pescadors mexicans.
4: Han estat 5 dies a la deriva a l'oceà Pacífic sobre una nevera portàtil. Els dos nàufrags de 53 i 32 anys van resistir sobre la nevera sense aigua ni beguda i a 160 quilòmetres de la costa mexicana fins que les autoritats marítimes els van rescatar. Ho llegim a la República.
2: Encara sobre el mar i sobre la pesca, el canvi climàtic arracona el musclo i impulsa l'ostre al Delta de l'Ebre.
3: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
21: L'escalfament del mar Mediterrani està dificultant la supervivència del musclo. Aquest últim any se n'han recollit 2.500 tonelades, gairebé la meitat del que era habitual. També han mort les larves del que havia de ser la collita del 2027. L'ostre, en canvi, presenta una resistència més gran a les altes temperatures i cada cop més professionals aposten pel seu cultiu, n'informa el Crònica Global.
5: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del Cap.
6: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
2: La notícia fric.
10: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
25: A Cantàbria s'ha fet viral una esquela que ha aparegut en un diari local. És la del José Antonio Velasco, que comença així. Diu, vaig morir a Santander el 20 d'agost del 2026. 76 pals, no està gens malament. I continua, he estat ateu, comunista i sentimental. Ara sóc una despulla. Però això no és tot. Després d'acomiadar-se de la família, dona tots els detalls al vetllatori. Diu que si em voleu visitar estaré fins a 3:45 al tanatori. I remata, adverteixo que no dirigiré la paraula a ningú. Amb aquest ensurt he perdut la veu.
2: On hi ha Salmó aquest matí?
25: A les xarxes que van plenes de comentaris sobre l'última cançó que ha publicat Tini, que es diu Pael. Tres dies que ha sortit la cançó, però algunes de les frases de la cançó ja estan causant molt de rebombori a les xarxes perquè semblen retrets directes al seu ex, Sebastián Yatra. Diu coses com pel que jugó con mis emociones o pel poco hombre que perdió a esta mujer por infiel. Van estar junts Sebastián Yatra i Tini només un any i ho van deixar el 2020. La cançó justament arriba ara, que falten pocs mesos perquè Tini es casi amb Rodrigo de Pol.
2: I avui, que és Sant Bartomeu, és l'aniversari de...
25: De l'actriu Elizabeth Debicki, el gran Gatsby, Tenet, Guardianes de la Galàxia, que fa 36 anys, l'actriu Marley Matlin, Hijos de un Dios Menor, Coda, Los Sonidos del Silencio, que fa 61 anys, l'escriptor Paulo Coelho, l'alquimista, que fa 79 anys, i el també escriptor Joaquim Carbó, La casa sota la sorra, que en fa 94.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
26: Esto promete, Manu.
11: No lo creo, arranca la transición. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
26: Voy a comprar más.
11: Huele, va, 24 horas.
26: Con qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga.
2: I tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui amb la contraportada.
27: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
8: Avui ens fixem en la del diari Ara, que conversa amb el psicòleg Rafael Santandreu. Parla sobre l'insomni i assegura que dormir bé és important, però que no ens n'hem d'obsessionar. Santandreu explica que molts problemes per dormir venen precisament de l'angoixa que ens genera no poder dormir i de pensar que l'endemà no rendirem. Recomana relativitzar les nits dolentes, no mirar el rellotge i entendre que el nostre cos pot funcionar amb menys hores de son de les que pensem.
27: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
2: 2 minuts i mig.
28: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
30: Que l'any serien 1, 2, 3...
29: Més de 2.400 euros.
30: Ja m'has descomptat!
29: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé!
31: Muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
32: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
33: Però si aquesta hora la platja està buida.
0: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
1: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
0: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
14: I és a dir que tinc moltes ganes de començar.
15: Havia de venir amb els taloners.
16: De saludar a les 7, és una meravella.
17: Han anat molt bé les vacances.
18: Tot el dia a la platja.
19: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
20: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
32: Perquè el panorama està complicat.
33: Sí. És una temporada de repte.
34: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
35: Toca matinar.
36: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
13: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
2: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
13: RAC 1, tots som 1.
37: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: 5 i les 8. Posem el català a la maleta aquesta hora amb l'Abel Espinosa, avui per anar a Grècia.
2: Durant aquest estiu ja hem parlat de la mala consideració dels catalans en alguns països, i tot gràcies a la inestimable tasca dels almogàvers per tota la ribera del Mediterrani. Avui, però, compartim protagonisme amb el poble turc. Sí, sí, ara veureu de què us parlo. A Grècia, si algú li desitja coses no gaire bones a algú altre, fa servir aquesta expressió: que un català et mati amb un punyal turc. Aquesta frase ja apareix citada en fonts gregues i bizantines com una maledicció que prové de l'odi que despertaven els almogàvers durant la seva campanya a Grècia durant el segle XV. El significat podria traduir-se com que et mati el teu pitjor enemic i ho faci de la manera més cruel possible. Els turcs i els grecs, com podeu veure, tampoc tenen una relació d'allò més fluida. Si voleu, quan aneu a Grècia aquest estiu, podeu provar de netejar la imatge dels catalans amb un reglamentari "Jronya que jronya", que també els deu fer molta gràcia.
1: No donis idees, Abel. I aquesta hora...
3: Movento Sarsa Volkswagen patrocina aquest espai.
1: Quin oient o oienta ens dona el seu consell avui, Zoé?
4: Avui ens el dona l'Armand, que ens comparteix una tècnica de conciliació familiar.
1: A veure.
5: Doncs mira, Zoé, jo et donaré un consell que ens ha ajudat molt a la convivència a casa. Aquests últims anys la relació pares-fills ha millorat molt des de que dinem mirant el Telenotícies Comarques i no el Telenotícies Migdia, perquè el TN Migdia és com crispació, guerra, enfrontaments, hi ha mal ambient. I el TN Comarques és com pau, calma, tranquil·litat, proximitat, t'està parlant a tu, llavors... Jo crec que des que mirem el TN Comarques a casa mentre dinem, no ens hem tornat a discutir.
4: Mira, no hi havia pensat, però crec que és una estratègia boníssima, perquè més jo crec que com que no hi ha contingut gaire polèmic, també et permet que ningú entri en un debat, no? Que si hi ha diferència d'opinions, que no es puguin tenir converses gaire profundes, i per tant està tot en calma, en calma amb la família. Tothom a mirar el TN Comarques cada dia, i així la vostra relació familiar serà una mica millor.
1: O escoltar el 14-15, també.
4: Això mateix, això és veritat.
1: Que la Núria Travessa i el Ferro Gomora mai generen crispació, només faltaria.
6: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: On anem de concert avui? On podem anar, Lluna?
7: Doncs avui esteu de sort perquè tots els concerts són gratuïts, així que ja ho deixem dit ara de primeres. Per començar, podeu anar a la Festa Major de Granollers, perquè a les 11 de la nit actua Siderland. I ara visc enamorat de la vida i només tinc temps. També podeu anar a veure el grup de Veneres, les Anxovetes, a 2:15 de la nit a la Festa Major de Campllong. Ai, Tània formosa, que passa rumbosa, un llavi vermell. I per acabar, podeu anar a la Festa Major de Sants a Barcelona, perquè a partir de les 11 de la nit actuen Fades. Si no...

0: El món a RAC1 amb Sergi Embúdio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: En aquest país està passant des de fa un temps una cosa fantàstica. Han canviat els ídols dels més petits de casa. I és especialment extraordinari perquè cap d'aquests nous ídols surt a TikTok, ni a Instagram, ni apareix en àlbums de cromos. L'únic que fan és, de tant en tant, sortir al carrer i ballar. Fan 3 metres o més d'alçada la majoria i s'han convertit en una autèntica obsessió. Els pares i mares ja sabeu per on vaig. Els gegants, la gran dèria de les criatures. La Patrulla Peluda està molt bé, sí. Spider-Man està molt bé, sí. Però des de ja fa un temps que la cultura popular catalana ha tirat a terra la porta de moltíssimes cases, ha dit, aquí estic, i s'hi ha fet lloc. Quants dels vostres fills coneixen amb més precisió els gegants de vés a saber quina vila de Catalunya que vosaltres mateixos l'alineació del vostre equip de futbol preferit? Quantes vegades heu passat pel davant del quiosc o heu passat per davant de la botiga de joguines i heu hagut de parar en sec perquè han volgut comprovar si hi havia algun gegant o alguna bèstia nova a l'aparador? Quantes vegades heu fet servir allò de «Ei, anem a l'Ajuntament a veure si hi són?» Bàsicament per aconseguir treure'ls de casa una estona. És un fenomen extraordinari i realment una notícia meravellosa. En una època de lluita desigual entre els pares i les pantalles, ha aparegut un aliat inesperat. Un aliat que els obliga a mirar cap amunt i que inevitablement els deixa fascinats. El poder d'atracció dels gegants és fascinant, és increïble. I es converteix en una experiència compartida, perquè els nens els miren, però els pares, els avis i els tiets també. I durant una estona tothom mira cap al mateix lloc. Els èxits de projectes com la de Ballada, que fa figuretes de goma, o el recentment creat pintargegants.cat, amb més de 1.000 opcions diferents, gràcies en aquest cas a la intel·ligència artificial, perquè amb la intel·ligència artificial també es poden fer coses bones, tots aquests èxits s'han de valorar molt. Perquè en un moment en què tot caduca tan de pressa, en què l'interès ens canvia de vídeo en vídeo a les xarxes, unes figures amb centenars d'anys d'història ens estan demostrant que no tot està perdut contra l'algoritme. Es fa difícil saber d'on neix aquest fenomen, aquesta nova obsessió dels més petits de la casa pels gegants. Seria molt interessant descobrir-ho, però sigui com sigui, hem de gaudir-lo. És molt bonic veure'ls, a les criatures, estimar la cultura. I que ens arrosseguin amb ells, els que ja som una miqueta més grans, és encara més bonic. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 24 d'agost del 2026.
2: I avui tornen les tempestes, sobretot a la tarda, i les més fortes s'esperen a les comarques interiors. Al matí, en canvi, serà més tranquil.
3: I pel que fa al trànsit, en aquests moments hem de destacar un accident a l'A2, a Castellbisbal en sentit Lleida, que talla un carril i provoca 4 quilòmetres de lentitud, i l'avaria d'un camió a la P7 a Tarragona en sentit Barcelona, només obert un carril i també aturades. Ja comencen també les rondes a presentar mobilitat en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara parlarem de l'estrena brillant del Barça a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al camp de l'Elx, també d'un possible repte viral de TikTok que ha deixat ja, atenció, 12 joves morts al Regne Unit i a Escòcia per conduir en contradirecció, i també parlarem de l'inici del curs polític tant aquí com a l'estat espanyol, molt marcat, sobretot a Madrid, per la situació sanitària a Ceuta. Però abans de tot plegat, un dia més ens llevem molt pendents del cel, és la tònica habitual d'aquests últims dies, perquè avui tornen les tempestes a la tarda. Protecció Civil manté, de fet, actiu el pla Inuncat davant la previsió de noves pluges intenses en 30 minuts. L'alerta principal és a les comarques del Pirineu, per tant, Noguera, Pallars, Alta Ribagorça, l'Urgell i la Cerdanya. Allà, a partir de les 2 del migdia, s'hi esperen xàfecs forts, però també pedregades que en alguns punts poden ser en pedra, atenció, de grans dimensions. De fet, avui serà un dia força inestable en general, amb possibilitat de pluja a bona part del país. Per tant, tocarà posar l'impermeable i el paraigua a la bossa. Mònica Usar, molt bon dia i ben tornada.
2: Hola, bon dia.
4: M Automoción, concessionari Omoda i Jaico a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Comencem per la zona

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes.
2: Ui!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: I la més gran doncs, seria a partir dels 5 centímetres. I, de fet, les tempestes d'aquestes últimes setmanes ja ens han deixat algunes imatges amb aquesta pedra grossa i, per tant, el pronòstic ens indica també que avui podria passar això. Sí.
5: És cosa d'avui i ja està?
4: Sí, de moment sí. Pinta que demà tindrem un dia més tranquil, matí de sol i tarda amb nublades al Pirineu, però sense pluja. Demà puja la temperatura, sobretot en trams de la costa i prelitoral i especialment al sud del país. Dimecres, com a molt, algun ruixat de tarda al Pirineu i dijous, divendres i el cap de setmana, de moment, pinta amb poca pluja i, a més, a finals de setmana baixaria la temperatura.
5: Amb això, deixem enrere definitivament els episodis de calor intensa?
4: Clar, definitivament costa dir-ho, ja ho sabem, perquè últimament els setembres, octubre són molt càlids, però de moment no es veu cap episodi de temperatures per sobre els 40 graus, ni que es repeteixi una situació donada de calor com aquestes tres que hem tingut aquest estiu. Sí que pujaria la temperatura demà, es podria mantenir de cara a dimecres, després a partir de dijous, divendres baixaria i després tornaria a pujar, però sense cap extrem, de moment.
5: Per tant, resumint, Mònica, algú que ens estigui escoltant ara i que estigui punt de sortir de casa.
4: Sí, depèn de la zona, però en general et diria que a partir del migdia el risc de pluja hi és a tot arreu, però amb més probabilitat comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. I per tant, també si teniu previst fer activitats a l'aire lliure, potser avui no és el millor dia si no és que ho feu ara molt d'hora.
5: Nova jornada, doncs, en què esperem xàfecs a molts indrets del país, per tant, molt de casa de Protecció Civil, que ha fet una crida a la prudència i, com sempre en aquests casos, demana doncs no creuar rius, ni rieres, ni barrancs, encara que no portin aigua. Tot plegat després d'un cap de setmana que ha estat complicat, sobretot per la tromba d'aigua que va caure entre el Tarragonès i el Baix Penedès la nit de divendres a dissabte. Avui els veïns continuen fent balanç de les destrosses, que no són poques. Desenes d'arbres caiguts, cotxes arrossegats, un mobiliari urbà trencat. De mica en mica, però, tot va tornant a la normalitat després d'aquest episodi de pluges torrencials. Van ser unes pluges molt excepcionals, Mònica?
4: Sí, van deixar quantitats d'aigua importants. Per exemple, en el cas del Vendrell, 146 litres per metre quadrat, 100 dels quals van caure només en dues hores. Això és una intensitat molt forta i és un rècord en 27 anys pel que fa a aquesta quantitat d'aigua. Torredembarra, 137 litres per metre quadrat, rècord també en 26 anys. Per tant, quan parlem de més de 20 anys, no?, de dades i que són quantitats que normalment no tenim, doncs sí que estem parlant d'una situació excepcional. Sí.
5: Els càmpings afectats ja han reobert les portes i ahir ja es va poder desconfinar l'hotel de Coma-ruga, que corria cert risc perquè s'hi van diluir productes químics amb l'entrada d'aigua. De fet, el sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre una persona, ha estat menys greu. Pel que fa a la resta de persones ferides, que van ser 11, preocupa sobretot l'estat de salut d'aquesta nena qui li va caure un mur a sobre d'una casa adjacent al port esportiu de Roda de Barà. Ara mateix continua ingressada en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Mentrestant, els alcaldes dels municipis afectats reclamen millores en les infraestructures per fer front a futures inundacions. Ho hem explicat moltes vegades, la Mònica Usart, el Martí Oliveres, l'Abel Caral es fan un fart de dir que el clima es va extremant cada vegada que avancem per culpa del canvi climàtic, però aquests alcaldes, més enllà de demanar aquestes millores en infraestructures, també treuen ferro el fet que no s'enviés una alerta als mòbils per la tempesta. Això diuen perquè era pràcticament impossible saber amb més marge de temps quina en seria la magnitud i que es quedaria estàtica a la zona durant la majoria de nit. Ho detallava l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili.
6: Ens diuen que des del CECOR, quan es va arribar al punt que es podia haver activat l'SLR, el criteri tècnic els deia que en aquella hora de la matinada i fent una hora ja que plovia molt fort, era més aviat contraproduent haver enviat l'alerta. Ens pot semblar més bé o més malament, però si hi ha un criteri tècnic ens l'han d'explicar, evidentment, però que hauríem d'acceptar-lo i ser capaços de fer-lo explicar a la població el per què no es va activar l'alerta.
5: Com de difícil, Mònica, és de predir que una tempesta es quedi estàtica en un mateix punt?
4: És molt complicat, aquí s'ha de fer com un seguiment més en directe, no?, a mesura que van passant les coses. Sí que hi havia una alerta de perill de 4 sobre 6, de fet, divendres ja en va

0: ho parlar aquí, que hi havia aquests avisos per pluges que podien ser molt intenses, però després sobre la marxa, doncs si aquesta tempesta es queda més estàtica en una zona i va deixant més aigua, doncs pot ser que aquests 100 litres es converteixin en 200 litres, però això ho veu sobre la marxa, no ho pot saber prèviament. I en aquest cas Protecció Civil decideix què fa, no?, davant d'aquest sistema d'alertes que últimament porta tantes crítiques, i han explicat el motiu pel qual no es van enviar aquestes alertes, i és que si tu envies una alerta que és massiva, amb unes ordres, i en canvi en aquest cas les ordres potser eren diferents, fins i tot a la mateixa, al mateix municipi, no?, si tu tenies gent en un càmping i l'havies d'evacuar, doncs allà s'havia de fer una actuació concreta, en canvi algú que estava a casa de manera segura,
1: el que havia de fer era no sortir.
0: Exacte, li envies una alerta i potser s'espanta i surt de casa, no? Aleshores allà van decidir actuar directament en aquests punts més conflictius.
1: Per la seva banda, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, agraeix a tots els equips d'emergències que es van mobilitzar, diu que ho van fer en temps rècord i assegura que no els van faltar efectius en cap moment, ho deia l'Agència Catalana de Notícies.
2: Poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, però en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prous efectius.
1: Pel que fa als alcaldes de la zona consultats per RAC1, tots apunten que els caldran uns dies més per tenir comptabilitzats del tot tots els danys per les inundacions. Confien que a mitjans d'aquesta setmana ja han de tenir la fotografia completa de les destrosses que els ha de permetre saber quin cost poden tenir les reparacions que calgui fer. A banda, una bona part dels afectats no saben encara el tema de sempre, si les assegurances els cobriran tots els danys materials o si per contra hauran de gratar-se ells la butxaca. El que probablement s'enfili més econòmicament són els desperfectes en vehicles, perquè n'hi va haver centenars que van quedar completament inútils després que l'aigua els cobrís fins al capdamunt en gratges, rieres i en alguns carrers i càmpings. Per tant, com hem anat dient, avui pot ploure a tot arreu a partir de la tarda, sobretot això, a migdia i en endavant, en especial a les comarques del Pirineu. Molta prudència a les carreteres i eviteu, sobretot, com sempre, apropar-vos a lleres de rius, rieres o barrancs. Gràcies, Mònica.
0: Fins ara.
3: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
1: I a qui li va caure ahir al vespre un bon ruixat és a l'Elx, perquè el Barça de Hansi Flick 3.0 va imposar-se 0-5 als il·licitants en una estrena brillant a la Lliga, molt contundent. Els blaugrana van encetar la temporada amb una golejada, amb els doblets de Rafinha i Fermín, i el gol també de Deiemi. Amb aquesta victòria van sumar els seus primers 3 punts al campionat domèstic. Qui ho va viure en directe des del Martínez Valero va ser la nostra companya Clara Rodergas.
4: Missatge contundent del Barça a l'inici de la defensa del títol. Ni la manca de preparació d'alguns jugadors que pràcticament no han fet pretemporada, ni la falta del famós nou, ni el fet de fer proves en l'11 titular, amb Xavi Esparta lateral esquerra, Gavi d'inici, tot i tenir poc rodatge, Rafinha a la punta o l'aposta per Adeyemi. Res d'això va privar els blaugrana de protagonitzar una bona estrena a Elx, 0-5 amb doblets de Rafinha i Fermín i la primera diana de Adeyemi. El capità valorava positivament l'inici de competició.
5: Bueno, sí, la verdad, la mejor forma de empezar la liga son con 3 puntos. Obviamente, con el partido que hemos hecho, con el resultado que hemos hecho, creo que va mucho mejor, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido desde el principio. Hemos puesto bastante ritmo al partido. Sabíamos que con el calor que hace aquí sería importante y creo que desde el principio hemos hecho muy bien.
4: Gordon també va deixar bones sensacions amb dues assistències i Cancelo va redebutar. L'ensurt de la nit el va donar Gavi, que no va poder acabar la primera part per uns problemes al genoll dret, el mateix que es va operar. Se li faran proves a Barcelona, però el missatge des del club és tranquil·litzador, malgrat el neguit inicial del jugador.
1: Gràcies, Clara. Després del partit, Hansi Flick va parlar d'Alejandro Valde, que a última hora va saber que no viatjava fins a Elx, una galleda d'aigua freda pel jugador que va fer pensar molts que el seu futur al club trontollava, que directament estava sentenciat, però Flick va aclarir que la situació del lateral no passa per un traspàs. Ens ho explica la Marta Ramon.
6: Deixant-lo fora de la convocatòria a Barcelona, Flick va obrir un període de reflexió amb Valde i el seu futur, remarcant, això sí, que no l'està convidant a marxar.
7: No, I'm not asking him to leave.
8: No li estic demanant que marxi. Sento que passa alguna cosa amb ell, amb Valde. He parlat amb ell aquest matí i li he dit que en aquest moment tinc aquesta sensació i crec que és millor que t'aclareixis. Reflexionis i demà parlem una altra vegada. I ell hi ha estat d'acord perquè té massa coses al cap i per això no és aquí.
7: in his head and so this is why he's not here.
6: Per tant, la conversa que tindran avui entrenador i lateral pot ser clau. Pel que sabem, a RAC1, Valde està molt decebut i entén que Flick li està ensenyant el camí de la sortida i, paral·lelament, internament, el club perceben que no ha paït bé saber que amb Cancelo no partia de favorit per ser titular, cosa que ha afectat el seu rendiment. La dicotomia, el missatge, és: et volem compromès al 100% amb l'equip i, si no, valora si vols un canvi d'aires. Fins ahir, Valde volia continuar al Barça, malgrat que ha rebut l'interès del Manchester United, entre d'altres.
1: Gràcies, Marta. Doncs amb molt bona nota del Barça a la Lliga, amb un 11 inicial que distarà molt segurament del que veurem a les properes dues o tres setmanes, amb Anthony Gordon debutant amb dues assistències, Adeyemi debutant amb un gol, amb Rafinha en el seu primer partit com a primer capità amb dos gols i una assistència, Fermín, que és qui molt probablement ha tingut l'estiu més complicat de tots i el que serà molt probablement l'estiu més complicat de la seva vida, doncs també va poder fer un doblet, un Marc Bernal imperial al mig del camp. En general, molt bones sensacions d'un Barça que fa quatre dies es posava en dubte la seva capacitat golejadora i, de moment, doncs, en el primer partit, és veritat, amb un Elche molt tou, però en el primer partit, primera maneta dels de Hansi Flick. Avui tots els diaris esportius i no esportius dediquen la portada a la golejada, celebren el bon inici de Lliga, de fet destaquen aquest 11 típic de Flick i celebren el bon paper dels nous fitxatges. Se'ls ha llegit el Bernat Balboa.
9: El Mundo Deportivo titula Vendaval i escriuen que el Barça s'estrena en format campió i endinya una maneta a l'Elx, encara amb l'arribada del davanter per resoldre. Destaquen els dos gols de Rafinha, els dos de Fermín i el de Adeyemi, i també el paper de Gordon com a assistent de luxe. Santinolla ressalta que el Barça es va imposar ahir sense un nou pur i sense Rodri, el flamant fitxatge d'aquest estiu. El diari Esport escriu maneta de campió. Joan Vahils titula el seu article El Barça té les idees clares. Afirma que hi ha entrenadors que necessiten mesos per convèncer, però que Hansi Flick no. Diu que ahir va sorprendre amb l'11 titular apostant pels joves Xavi Espart i Bernal. Assegura que Flick no mira el DNI dels jugadors, que només mira el que necessita l'equip. I La Vanguardia titula en portada Un Barça voràs clava el primer cop. Anaïs Martí escriu que a l'espera del nou bones són les rematades i els gols de Rafinha, a qui l'afició va acomiadar del camp entre crits de capità. I destaca que Gordon va regalar dos gols, un al brasiler i un altre a un desfermat Fermín, que va fer el seu primer doblet.
1: Gràcies, Bernat. Del debut del Barça a la Lliga, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
10: El Barça ha entrat a la Lliga com John Wayne entrava al Salón de Dodge City, sense estar massa sencer, amb falta d'entrenament, però impressionant tothom. I sortint tan tranquil, deixant el poble, es m'ha perdut. Amb un equip de circumstàncies per la poca preparació i amb un Lamine Yamal que surt al camp per impressionar més que per una altra cosa, el Barça va golejar i va obrir una nova dimensió en el debat del nou. Si el Metropolitano Julián vivia una penitència com si fos Cersei Lannister, a ells, el Barça, es fotia un far de marcar gols i plantejava el dubte de si realment és vital fitxar un nou, com diuen uns, o s'ha de fer casa d'Eco, que diu que si arriba, millor, però que si no, no passa res. Va dir Flick que ara, sense Lewandowski ni Ferran, l'equip ha d'agafar el relleu. I ho van fer, potser amb massa pressa, però m'imagino aquest equip amb un Lamine que no sembli que s'hagi acabat de llevar de la migdiada i Rodri, Cubarsí, Pedri i Olmo a ple rendiment. I veig a John Wayne cavalcant cap al crepuscle.
1: Gràcies, Santi. Tot plegat, doncs, sense tenir un nou encara, Hansi Flick, a la seva disposició, un nou, diguéssim. Qui és el preferit per ocupar aquest lloc? Continua sent Julián Álvarez, que ahir va ser suplent en l'empat a 2 de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal i va tenir una rebuda duríssima per part del Metropolitano. Abans del partit, a la presentació per megafonia, ja va ser escridassat i a la segona meitat, quan el Cholo Simeone el va fer entrar, l'afició matalassera va reaccionar així. Després d'un partit fluix de l'argentí, el Departament de Comunicació va recomanar-li no anar a aplaudir a l'afició amb la resta dels seus companys i, mentre tot l'equip van agrair el suport amb la grada, ell va abandonar tot sol cap cot al terreny de joc mentre el tornaven a xular. Unes hores després, qui va pronunciar-se sobre aquests crits va ser el president, Enrique Cerezo, que va lamentar que s'havia arribat a aquest punt amb el davanter argentí per culpa del Barça. I va aprofitar la benentesa per tornar a carregar contra el club blaugrana.
11: Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
1: Res i curt. Amb tot l'enrenou de Julián, mentre durava el partit, mentre anaven produint aquesta successió de xiulets i també d'insults, l'afició de l'Atlètic de Madrid va decidir barrejar-ho tot en el mateix cabàs i, això tampoc és notícia, va aprofitar per tornar a insultar el Barça i també a Catalunya. El més sorprenent, però, és que durant la transmissió, des de la cadena COPE, Santi Cañizares va defensar els crits d'aquesta manera.
12: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, ¿eh? Aparte de
13: los... Bueno, eso no es mala idea, dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
14: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
13: Pero bueno, bien, no es educado, pero quiero decir, para la parroquia atlética, mejor balones a otro, problemas a otro, que problemas a tu jugador.
12: Que estamos
13: ¿Me entiendes
12: viendo...
13: lo que quiero decir?
1: Insultar al Barça... Ja d'entrada penses, bueno, però clar, pots dir, va estar tot aquí enmig, no?, de tot plegat, des del club que vol a Julián Álvarez, des de la direcció d'Atlético de Madrid, doncs porten dient des de fa setmanes que el culpable de tot plegat és el Barça, però els insults a Catalunya, com sempre, gratuïts, i Santi Cañizares dient, pues no és mala idea. A banda de l'empat a dos entre l'Atlético i el Villarreal, per cert, amb un golaç de Marc Pubill, el català, el de Terrassa, ahir també es va disputar un Getafe 1 Racing 0 apassionant, i aquest vespre es juguen dos partits més a primera divisió, a 8:15 Osasuna Llevant i a 9:15 Màlaga Deportiu de la Corunya. Demà es juga el València Betis corresponent a la primera jornada. 8:23, pràcticament, mentrestant, la crisi humanitària a Ceuta, que és molt lluny de resoldre's, el govern espanyol fa mans i mànigues per sortir-se'n mentre fa malabars diaris contra els atacs sense aturador de l'oposició. A hores d'ara, la majoria van dirigits en la mateixa línia. El nou objectiu és la situació sanitària. Si bé des de la Moncloa es mantenen ferms amb la idea que no hi ha un col·lapse, els professionals sanitaris de la ciutat autònoma ja fa setmanes que alerten que si no es fa una intervenció contundent, la situació se'ls pot descontrolar. Els brots de sarna o tuberculosi ja són una realitat a Ceuta i els últims dies ja hem anat explicant que hi ha almenys una 60 de militars que s'han infectat de sarna. Doncs bé, davant d'aquest escenari, ara és el Partit Popular qui demana directament el confinament a la ciutat per evitar possibles nous brots. El líder del grup, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit a Pedro Sánchez que posi fil a l'agulla d'una vegada per totes i que prioritzi la salut del poble ceutí. En una entrevista a Europa Press, ha insistit que cal prendre mesures urgents davant l'augment de casos de malalties infeccioses.
15: Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. No tengo todos los datos, pero yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
1: No tengo todos los datos, pero el govern espanyol descarta de totes aquesta petició del PP. La ministra de Sanitat assegura que la situació està controlada i ha recordat als populars que les competències sanitàries són de les comunitats autònomes. La ministra, Mònica García, ho ha dit en una piulada a Twitter, en què també destaca que en cap cas la situació és tan crítica com diu Alberto Núñez Feijóo. Qui també ha rebutjat la proposta del líder del PP és la Societat Espanyola d'Epidemiologia. En una entrevista a la cadena SER, la líder de l'entitat, María Joao Forjaz, ha assegurat que no hi ha risc de contagi ara per ara.
16: No se dan las condiciones. El confinamiento de una ciudad no es una medida apropiada en situaciones de este tipo, en que se están hablando de riesgo de tuberculosis, de sarna o de gastroenteritis. Cuando se dio el confinamiento fue en una situación de pandemia mundial, en que teníamos un nuevo virus, el SARS-CoV-2, no había tratamiento y que había mucha mortalidad. Lo urgente es aplicar medidas sanitarias y humanitarias para estas personas.
1: Precisament avui la ministra de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària de la Comissió de Salut Pública per gestionar la situació i pactar un possible subministrament de vacunes a Ceuta. Entre les que fan falta hi ha la triple vírica i d'altres com les de la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria. L'estratègia que planteja el govern espanyol és apel·lar a la solidaritat de les comunitats autònomes perquè hi enviïn les dosis que tinguin disponibles. En aquest sentit, una delegació del Ministeri encapçalada pel secretari d'Estat de Sanitat i president de l'Institut Espanyol de Gestió Sanitària, Javier Padilla es desplaçarà fins a Ceuta per avaluar l'impacte de la crisi a l'hospital i als serveis d'atenció primària. Tot apunta que serà aquesta setmana, tot i que encara no se'n sap la data concreta. I mentre la gestió de la crisi es discuteix als despatxos, la situació sobre el terreny continua sent crítica, amb milers de persones que encara malviuen pels carrers. Si bé encara segueix en peu aquest ball de xifres que ha caracteritzat la crisi des del dia 1, el Ministeri de l'Interior ha elevat a 2.500 el nombre de menors no acompanyats que encara són a Ceuta. És la xifra més alta que ha donat fins ara el govern espanyol, que va incrementar mica en mica aquestes xifres. La polèmica per la crisi humanitària a Ceuta, que coincideix de ple amb la represa del curs polític, tant a Catalunya com a Madrid, aquí el govern ja es posa en marxa i demà tindrà lloc la primera reunió del Consell Executiu amb diverses carpetes importants sobre la taula, com el model de finançament, l'habitatge o el funcionament dels serveis públics com Rodalies. En canvi, a Madrid continua ben viva, doncs, tota aquesta polèmica per la gestió de la crisi a Ceuta i el govern espanyol torna a la feina abans d'hora, de fet, per mirar de fer-hi front. Avui el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, serà a Ceuta i a partir de demà desfilarà pel Congrés dels Diputats fins a 8 ministres que han d'anar compareixent un rere l'altre per explicar la feina feta arran de l'entrada de milers de migrants. Ho faran entre aquesta setmana i la que ve, després de la polèmica per no haver anat al Senat, tot i que el Partit Popular els hi va demanar, fent servir la majoria que el PP té a la Cambra Alta. El cicle de compareixences l'estrenarà demà la titular de Defensa, Nil Sanmartí.
14: Sí, serà Margarita Robles la primera que passarà pel Congrés per explicar la gestió feta pel seu ministeri arran de l'entrada massiva a Ceuta i també la feina prèvia, perquè una de les grans polèmiques de l'estiu és que el govern espanyol i els serveis d'intel·ligència de l'Estat no fossin capaços de detectar la preparació d'una entrada que va acabar sent de més de 70.000 persones. Les compareixences seguiran dijous amb els ministres de Justícia i de Sanitat, divendres serà el torn dels titulars d'Interior, Afers Exteriors i Migracions i dilluns 31, d'aquí una setmana, tancaran les compareixences les ministres d'Infància i d'Igualtat. A banda, demà el govern espanyol farà el primer Consell de Ministres del curs amb Ceuta, però també amb els pressupostos espanyols pel 2027 damunt la taula. I és que Pedro Sánchez es va comprometre a presentar-ne uns després de 3 anys de legislatura sense haver pogut aprovar comptes. Tot plegat, mentre encara estem pendents de quan nomenarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'emergència a Ceuta. RAC1 va poder confirmar divendres que els plans són que Torres centralitzi la gestió de tots els ministeris implicats, això quan ja han passat 3 setmanes i mitja des de l'esclat de la crisi.
1: Gràcies, Nil. Hi ha molts dubtes, doncs, sobre la taula. Veurem si els ministres van resolent tots aquests interrogants oberts sobre Ceuta. Qui de ben segur que no el resoldrà, de moment, és el president espanyol Pedro Sánchez. Al llistat de compareixents que ha anunciat l'executiu espanyol hi ha aquesta corrua de ministres, però el president espanyol no apareix al lloc. Avui han encès més els ànims al PP, que ha demanat que Sánchez també comparegui al Congrés. Per cert, un altre enfer que segur que marcarà aquest inici de curs polític és tot l'enrenou de les últimes setmanes amb l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. Ara, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admès que des de l'abril estava al cas de l'operació per comprar el pis de luxe que la Comunitat de Madrid volia fer servir com a oficina per la seva presidenta. Tot i la falta de transparència que hi ha hagut en tot el procés, Feijóo creu que el govern de la presidenta madrilenya ja ha donat totes les explicacions que pertoquen i apunta que qui ha de donar la cara són els responsables de patrimoni a Madrid.
17: Estábamos buscando locales, se ha encontrado ese local, pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubica ahí una oficina. Eso es todo.
1: Feijóo va dir també en aquesta mateixa entrevista que van repassar amb Europa Press. I arribarem a 9:15 explicant-vos un fet bestial. És una polèmica bastant gran que, a més, pinta que es pot anar fent gran amb el pas dels dies i que ha esclatat al Regne Unit i que està aixecant moltíssima polseguera. La policia investiga si darrere d'un accident de trànsit que ha deixat 7 morts hi podria haver un repte viral de TikTok. El sinistre va passar de matinada, de la matinada divendres a dissabte, al nord del país. Un cotxe amb 5 joves a dins, d'entre 23 i 17 anys, i que fugia de la policia, va entrar contra direcció en una carretera principal i va xocar de cara contra un altre cotxe de policia que no tenia res a veure amb la persecució. A causa de l'impacte van morir a l'acte els 5 nois, d'entre, com dèiem, 17 i 23 anys, i també els 2 agents que anaven a l'altre cotxe. El cas, que ha commocionat el país, arriba tot just una setmana després que a Irlanda 5 joves més morissin en un accident molt semblant, en aquest cas a prop de Dublín. En tots dos casos, tant aquest del Regne Unit com aquest d'Irlanda, els joves que han mort conduïen en sentit contrari i, per si això no fos prou, la policia ha descobert que alguns d'ells, en tots dos casos, havien compartit vídeos a les xarxes fugint de la policia a gran velocitat per aconseguir més seguidors. Per tot plegat, la policia del Regne Unit ha obert una investigació amb la sospita que darrere d'aquests accidents mortals hi pugui haver una mena de juguesca o tendència viral a les xarxes socials. Corresponsal de RAC1 al Regne Unit, Sergi Forcada.
18: La matinada de divendres a dissabte, la policia va iniciar una persecució als carrers de Middlesbrough, al nord d'Anglaterra. Els agents intentaven aturar un vehicle que circulava a gran velocitat i que portava matrícules presumptament clonades. A dins hi viatjaven 5 joves. Després de 7 minuts de persecució, els policies van aturar l'operatiu quan el vehicle fugit va posar-se en contradirecció. I només uns segons després, el cotxe va impactar contra un altre vehicle policial que no participava en la persecució. Els dos agents que hi havia dins d'aquest cotxe i els 5 ocupants del vehicle fugit van morir a l'acte. Ara s'ha sabut que fa un temps un dels joves morts havia publicat a les xarxes socials un vídeo en què apareixia somrient mentre fugia d'una altra persecució policial amb amics. La policia estudia si aquest tipus de continguts difosos a TikTok per acumular visualitzacions podrien haver influït en el comportament dels ocupants del vehicle.
1: Gràcies, Sergi. Encara en plan internacional, però ara als Estats Units, segurament aquests últims dies haureu sentit a parlar d'un cas força surrealista de l'administració Donald Trump. És un cas que cada dia es va embolicant més i més fort. La nova controvèrsia gira ara entorn a Natalie Harp. Qui és Natalie Harp? Natalie Harp és una de les assessores més pròximes al president dels Estats Units. Oficialment és l'assistent executiva de Trump, però diverses fonts asseguren que té un paper molt més important i molt més personal. Se la coneix amb el sobrenom de la impressora de Trump perquè el persegueix a tot arreu on va, és com una ombra. A tots aquells que cobreixin regularment les intervencions del magnat, l'estampa d'una dona rossa de només 35 anys el recorda a les denominades girls, noies en anglès. Així és com es referia Trump a les seves secretàries que tenia durant la seva etapa com a promotor immobiliari. Tot plegat torna a fer aflorar les polèmiques per aquestes noies joves que sempre rodegen el president nord-americà. Sigui com sigui, Harp s'ha convertit en una de les mans dretes del president i, de fet, apareix al seu costat a desenes dels últims actes i viatges. A més, això últimament s'ha intensificat. Fonts de la Casa Blanca asseguren que és qui decideix bona part de la informació que arriba a Trump i que també és una de les seves principals connexions amb l'exterior. Fins i tot, alguns líders estrangers haurien intentat contactar-hi per arribar més ràpidament amb el president. Fins ara era una figura poc coneguda, però va saltar a les portades de tots els diaris la setmana passada després que un candidat demòcrata qüestionés públicament aquesta relació especial entre Natalie Harp i Donald Trump. Enmig de tot aquest enrenou va aparèixer Melania Trump públicament després de setmanes desapareguda. La primera dama, que va anunciar un nou programa de beques universitàries, va obrir la conferència dient que alguns l'havien trobada a faltar, una frase que alguns mitjans interpreten com una possible referència a tota aquesta controvèrsia. Darrere de Natalie Harp hi ha molts dubtes sobre com ha pogut arribar tan amunt, com s'ha pogut apropar tant a Donald Trump. Han aparegut als mitjans de comunicació unes cartes molt estranyes, unes publicacions molt estranyes que Natalie Harp li dedicava a Donald Trump. Natalie Harp s'hauria referit en aquests últims anys a Trump com el seu únic salvador. Donald Trump hauria dit que l'única persona de tot el seu govern que mai la trairia més enllà de la seva família és Natalie Harp. I és un nom que cada vegada va agafant més força, però amb un tel de misteri que la va acompanyant. Doncs per saber exactament qui és, d'on ve, per saber exactament què es diu d'ella, què és cert i què és mentida, d'aquest nom que va agafant tanta força als Estats Units, en parlarem en temps de tertúlia cap a quarts de 10 amb el Toni García Ramon. De tornada a casa nostra, en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home apunyalat a la Ràpid, al Montsià. Va passar la matinada d'ahir durant una baralla entre dos grups. Quan els sanitaris van arribar al lloc de la batussa, van trobar aquest home ferit d'arma blanca i, tot i que li van fer les maniobres de reanimació, no el van poder salvar. Ara els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, tot i que el cas està sota secret d'actuacions, tot apunta que es tractaria d'una revenja per un deute de drogues. Mentrestant, al Picat, al Segrià, els Mossos investiguen dues denúncies per agressions sexuals durant la festa major que s'ha fet aquest cap de setmana. D'una banda, la policia està buscant un grup de 3 joves que la matinada de dissabte van assaltar una noia, la van amenaçar amb una navalla i li van fer tocaments. Va passar quan ella caminava sola pel carrer i de moment no hi ha cap detingut. En canvi, els Mossos ja han detingut un home de 40 anys que la nit de dissabte a diumenge hauria fet tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat. L'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat les agressions i en un comunicat reitera que el seu compromís amb unes festes respectuoses i explica que han estat en contacte amb la policia des que es van assabentar dels 2 casos. I a Cadaqués, a l'Alt Empordà, el sindicat CESIF ha denunciat l'agressió a un agent de la policia local durant un concert. L'agressor va destrossar la mampara del cotxe patrulla i li va donar una trompada al nas que va acabar a l'hospital. Finalment, 2 agents dels Mossos que estaven fora de servei van reduir l'agressor que ha quedat detingut. Ara el sindicat policial reclama que l'Ajuntament es personi com a acusació particular i reforci la plantilla de la policia en el municipi. Per cert, que 6 de cada 10 ciutadans de l'Estat, és a dir, estem parlant d'un 60%, estan a favor de castigar els homes que paguen per mantenir relacions sexuals. Consideren que contribuiria a reduir el tràfic de dones i nenes amb finalitats d'explotació sexual. I, de fet, 8 de cada 10, la immensa majoria, creuen que per posar fi a aquesta activitat cal sancionar els qui se'l lucren. És l'opinió majoritària tant entre dones com homes, segons dades de l'enquesta sobre percepció social de la prostitució del Ministeri d'Igualtat. I, mentrestant, a Barcelona continua portant cua la manifestació ultra que aquest cap de setmana va concentrar realment unes poques desenes de persones a la plaça Sant Jaume. Ara, els comuns, lluny d'amagar el cap sota l'ala, passen a l'ofensiva i han denunciat a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya les proclames d'odi dels grups radicals i neonazis que van fer aquesta protesta el dissabte a favor d'una Europa blanca, pura i sense immigració. Un exemple de proclama, precisament aquest, que fa una crida a la reimmigració. Ara el grup parlamentari demana una sanció molt greu a la plataforma Save Europe Act i a Reconquista, que és un altre col·lectiu ultra que formava part de la concentració. En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona també farà arribar a la Fiscalia els missatges d'odi durant la mateixa marxa. El consistori diu que està a favor del dret a la manifestació, però que no pot ser neutral, diuen, davant del racisme, la xenofòbia ni l'assenyalament als col·lectius. I recordeu que a mitjans d'agost us vam explicar que hi havia hagut un incendi a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, que va cremar gairebé 10 hectàrees de l'espai d'interès natural del Montmell Marmellà per culpa d'un cotxe cremat? Doncs ara els Mossos d'Esquadra han detingut el propietari del vehicle que ha passat a mans del jutjat. Se l'acusa de ser l'autor d'un incendi forestal per imprudència greu. I parlant d'incendis, al País Valencià, bones notícies pels veïns de Gàtova, desallotjats arran de l'incendi al Parc Natural de la Serra Calderona. Ahir a la tarda ja van poder tornar a casa, tot i que de moment hi han d'estar confinats i sense poder beure aigua de l'aixeta. L'Ajuntament, això sí, els ha repartit aigua embotellada fins que es pugui aixecar la mesura. Tot plegat, avui que ens llevem amb noves dades que demostren que la crisi de l'habitatge és extremadament profunda. Avui, comprar un pis o una casa a l'Estat espanyol ja és el doble de car que el 2014. Per tant, de mitjana, els preus s'han duplicat en només 12 anys. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que avui publica El País i que apunten que el preu de l'habitatge s'ha apujat de manera ininterrompuda durant 48 trimestres consecutius. De fet, ja s'ha superat el pic de bombolla immobiliària a totes les comunitats autònomes, excepte Navarra, i on més s'han enfilat és a Ceuta, a Madrid, a les Balears, a Melilla i, en cinquè lloc, a Catalunya. I precisament, parlant sobre habitatge i sobre la crisi de l'habitatge, el que preocupa especialment de forma recent a molts ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona és el barraquisme, que torna a ser una realitat a les ciutats dels vols de la capital. Un dels municipis afectats és Sant Adrià del Besòs i el seu alcalde accidental, el José Gras, demana solucions per fer-hi front. Ho va dir ahir amb l'Arnau Mañé al Via Lliure de RAC1.
19: Però no resolem el problema si Sant Adrià aixeca un assentament i marxa cap a Barcelona o cap a Badalona o cap a Santa Coloma, que és el que passa també al revés. El problema no és resolt, sinó que es desplaça i, per tant, l'hem d'abordar amb una mirada, a una perspectiva com a mínim metropolitana i tenir un protocol per quan es faci un desallotjament massiu, com ha passat a Sagrera o al Benoux més recentment.
1: Per Gras és essencial establir una col·laboració entre ajuntaments per poder abordar la problemàtica. La realitat, però, és que depèn de la voluntat de cada municipi. Així ho explicava també el Via Lliure de RAC1, l'expert i investigador de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.
20: Cada ajuntament fa en funció de la legislació, per descomptat, però també en funció de la voluntat política. I hi ha molta simetria, hi ha ajuntaments més compromesos en combatre l'exclusió i en invertir socialment, i hi ha ajuntaments que ho estan menys. Per tant, aquí cal una coordinació i un lideratge supramunicipal, que en aquest cas hauria de ser la Generalitat de Catalunya.
1: I és que, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, que ha tingut accés al Via Lliure, hi ha més d'una seixantena d'assentaments de persones sense sostre repartits per la ciutat. És un augment d'un 40% respecte a fa tot just 10 anys. Ara, arreu del territori, hi ha uns 430 assentaments on hi viuen més de 2.500 persones, segons les dades que va publicar a principis d'any el síndic de Greuges de Catalunya. I no abandonem Barcelona, perquè l'exposició de les escoles al diòxid de nitrogen ha caigut un 40%, per tant, bones notícies, entre el 2018 i el 2025. Això situa els centres dins dels nivells legals vigents, però una de freda i una de calenta, encara molt lluny dels recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, per l'OMS. L'Agència de Salut Pública de Barcelona relaciona aquesta baixada amb una millor qualitat de l'aire. Es calcula que tot plegat va evitar unes 200 morts el 2025, entre altres malalties com asma o càncer. Tot i que les dades mostren una millora, com dèiem, la mitjana de Barcelona i la majoria dels barris superen el límit legal que entrarà en vigor en poc menys de 3 anys i dupliquen o tripliquen el llindar saludable que recomana l'OMS. Ara per ara, el 96% dels entorns escolars de tota Catalunya superen els nivells de diòxid de nitrogen recomanats, segons un estudi que Ecologistes en Acció presentava la primavera de la setmana passada. Per cert, que l'Estat espanyol cada vegada recorre més al mecanisme de protecció del sistema elèctric. És aquell que permet aturar fàbriques de la gran indústria per reduir ràpidament el consum de llum i així evitar que hi hagi desajustaments a tot el sistema elèctric que poguessin desembocar en una apagada com la que vam viure ara fa un any i mig. Des que es va posar en marxa el setembre del 22 i fins a finals de l'any passat, Red Eléctrica l'havia utilitzat només 5 vegades. Aquest any, però, ja s'ha fet servir 7 vegades. 5 d'elles, de fet, en l'últim mes. 13 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Fem una petita pausa i res, d'aquí 2 minuts i mig continuem amb la resta de temes d'actualitat. Hem de repassar l'última diada castellera, hem de repassar la resta d'actualitat esportiva i us hem d'explicar, entre altres coses, una actualització força important en una aplicació que tots aquells que sigueu usuaris del transport públic us pot ser molt útil. Un segon.
21: Ganarles el derbi es lo único que pido.
22: Volver a ser grandes.
23: Un altre sexter. Serà massa.
24: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
25: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
26: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
27: Que l'any serien 1, 2, 3...
26: Més de 2.400 euros.
27: Ja m'has descomptat!
26: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
28: Què et passa?
27: Que no em tanca la maleta.
28: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
27: Bé, si trec uns quants banyadors...
28: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
29: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
28: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
0: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
31: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
2: Descarregat!
31: RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Passa un minut de 3:15. Alguna dada més, i és que un de cada quatre espanyols creu que viuria millor sense impostos. Així ho confirma el baròmetre d'opinió del Ministeri d'Hisenda. És la xifra més alta dels últims 30 anys des que Hisenda recull l'opinió de la població, i el rebuig als impostos és encara més gros si ens fixem en els joves. Un 38% dels ciutadans d'entre 25 i 39 anys està convençut que la seva vida seria molt millor sense haver de pagar cap tribut. Us heu plantejat mai qui s'encarrega del trasllat de sang i medicines en zones poblades a l'estat espanyol? Segurament, de bones a primeres, no us hagués vingut al cap que ho poguessin fer drons. I és que fins ara no era així, però una empresa catalana de drons ha rebut la primera autorització per transportar aquestes provisions arreu del territori i, per tant, que ningú es quedi sense. La història l'explica el Periódico. És una empresa que es diu Catuap, amb seu a Mollà, que ha aconseguit el permís, després de diverses proves a les Terres de l'Ebre els últims 2 anys, per fer, doncs, això, arribar medicines i sang en zones, doncs, en pobles petits i una mica allunyades de les grans ciutats. I si sou usuaris del transport públic, siguin trens, autobusos, bicicletes, aquesta informació us serà útil. La plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies ha publicat avui una nova actualització de l'aplicatiu per mòbils Transporta, que informa els usuaris de la situació indirecta del transport públic arreu de Catalunya. El tema és que aquesta nova versió, a més dels trens de rodalies regionals i ferrocarrils de la Generalitat, inclou funcionalitats com ara la situació de cada metro de Barcelona en temps real, com va de ple cada comboi, per decidir si convé, per exemple, doncs, esperar el següent, però també quantes bicicletes hi ha a cada parada del bicing i de quina mena són. L'app Transporta'm es va publicar l'any passat i ja la fan servir gairebé 100.000 persones. Des de la plataforma d'usuaris denuncien que aquesta eina l'hagin de fer ells i que no existeixi una app pública de tot Catalunya que integri aquesta informació. I encara vinculat a la mobilitat, els taxistes de Barcelona denuncien amb usos insuportables, diuen, els accessos de les terminals dels creuers del port de Barcelona des que va començar la temporada d'estiu. Els professionals expliquen que la situació s'agreuja encara més els diumenges i que en alguns casos han estat fins a més de 3 hores per poder entrar-hi. El president de l'IT Taxi, Oliver Contel, lamentava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que ha tingut passatgers que, tot i anar amb temps, han acabat perdent el creuer.
3: Que hem tingut rècords per entrar i sortir del port de més de 3 hores. Això per nosaltres, rai, perquè, bueno, només conduint, però hi ha gent que ha perdut el vol o que fins i tot ha perdut el creuer, malgrat arribar a l'aeroport a les 12 del dematí, que ja dona una hora prudencial per entrar al creuer, que han perdut el creuer, que això és inconcebible.
1: Molts dels taxistes, de fet, temen o fins i tot eviten agafar serveis que els comporti portar clients al port. De mitjana, el govern té cada dia una trentena de reunions amb grups d'interès. Així ho revelen les dades del portal de transparència de la Generalitat que ha analitzat RAC1. Si a les reunions hi sumem, a més, la participació en actes d'aquests grups, la xifra s'enfila fins a gairebé la quarantena. Unió de Pagesos és amb qui més s'ha reunit el govern des que va començar la legislatura, ara fa 2 anys. De fet, les 8 primeres posicions les ocupen organitzacions agràries o ramaderes i el top 10 el tanca el Barça. Laia Colomer.
4: Des que va començar la legislatura, el govern ha tingut més de 27.000 reunions i actes amb grups d'interès. Són sindicats, organitzacions, associacions o empreses privades inscrites al registre de grups d'interès de Catalunya. Són de mitjana més de 37 cada dia. Només pel que fa a les reunions, en 2 anys n'han estat gairebé 20.000, 27 diàries. En aquests 2 anys, amb qui més s'ha reunit el govern, han estat sobretot organitzacions i associacions agràries i ramaderes. En primera posició hi ha Unió de Pagesos, amb més de 400 presenta reunions majoritàriament amb el Departament d'Agricultura. De fet, el conseller Òscar Ordeig ha participat directament en una cinquantena. La segueixen els joves agricultors i ramaders amb més de 260 reunions i la Federació de Cooperatives Agràries amb més de 250. No és fins la novena posició que apareix una organització que no té res a veure amb el sector primari. És PIMEC amb 82 reunions i en desè lloc el Barça amb 79. En aquest cas, la majoria són actes i invitacions en partits, per exemple, del conseller d'Esports, Berni Álvarez.
1: Gràcies, Laia. I ja fa dies que tenim la mirada posada a la Catalunya Nord perquè aquesta setmana s'hi feia la Universitat Catalana d'Estiu, la setmana passada. Aquest cap de setmana ha tancat ja la 58a edició, que ha superat els 1.000 assistents. Des de l'organització asseguren que l'han tirat endavant esquivant els problemes de finançament i retreuen a la Generalitat el tracte econòmic rebut. Ara bé, el govern i la Diputació de Lleida ja els han promès més recursos per blindar el certamen de cara a futures edicions. L'enviat especial de RAC1 a Prada de Conflent ha estat el Víctor Massip.
5: Aquests prop de 1.100 participants han tancat una edició que penjava d'un fil per la incertesa amb les subvencions que no arribaven. El president de l'entitat, Joan Domènec Ros, va recriminar ahir en l'acte de cloenda a l'executiu català el tracte financer d'aquestes últimes setmanes.
6: Sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres.
5: Davant d'aquest malestar, la Generalitat surt al pas per garantir la viabilitat del projecte. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, va assegurar los suport institucional per a les pròximes edicions.
7: Necessitem més que mai espais que ens ajudin a pensar. La Universitat Catalana d'Estiu treballa en aquesta direcció des de fa 58 edicions i estic segur que podrà continuar-ho fent amb el suport de les institucions. Per això vull encoratjar-vos a continuar aquest camí i a continuar fent de Prada un lloc de trobada, de debat, d'aprenentatge.
5: I el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va aprofitar la clausura per anunciar que duplicaran la seva aportació per sostenir el certamen a Prada.
1: Víctor, tot plegat en un cap de setmana casteller per la història amb 10 pisos inclosos.
8: Va, cassoleta col·locada. És el moment de l'enxaneta. Vinga, peu a la faixa, vinga, peu a l'espatlla, vinga, que passa. 3 de 10 amb Folre i Manilles. Carregat dels castellers de Vilafranca. Quina manera de començar. Quina serenor, quina templança a nivell de tronc. Bèsties. Cares de concentració absoluta. La canalla ha estat finíssima i rapidíssima. Ja surten els dosos. La canalla petita que arriba baix va calfant, el tronc escurçant-se, deformat a la part de dalt, treballant a la part de baix, però ja el tenen.
9: Ja el tenen.
8: Surten les setenes que ja somriuen.
9: I tant que el tenen, i tant que somriuen.
8: La plaça que ja aplaudeix i ja ho celebra. Sí, senyor. Sisenes que surten. 3 de 10 amb Folre i Manilles. Descarregat!
1: Així ho narraven els del Castells de RAC més 1, aquest 3 de 10 amb Folre i Manilles dels castellers de Vilafranca, d'ahir a l'Arbós, una actuació que va tancar 24 hores amb vora una vintena de games extra, una xifra absolutament extraordinària i que ja situa el 2026 entre els millors anys de la història dels castells. La Vella de Valls va descarregar el 4 de 9 net dues vegades i la Jove de Tarragona va notar-se un nou 5 de 9 amb Folre descarregat. Joel Penya.
10: El Callà dissabte i l'Arbós i Igualada el diumenge van veure un carrusel de games extra històric. Entre els castells més destacat, el 3 de 10 amb Folre i Manilles de Vilafranca, el 4 de 9 net de la Vella, el 4 de 9 amb l'agulla carregat de la Jove de Tarragona, com a única pega, entre cometes, d'un cap de setmana casteller sensacional, i el 2 de 9 amb Folre i Manilles de les Joves. Tot a una setmana d'un Sant Fèlix que fa una pinta extraordinària. Àngel Grau dels Verds va dir a RAC1 que l'objectiu és descarregar per primer cop el Pilar de Nou amb puntals, Manel Urbano de la Vella, que volen estrenar nous castells, i Gina a fora de la Jove, que s'han de treure l'espineta.
11: Hem anat allò mentalitzant en mica de que aquest Pilar està bé, això et porta a pensar en el Pilar de Nou, però abans s'han de fer el 3 i el 4 de 10.
12: Amb el Pilar o 5 de 9, a veure com va, he incorporat algun altre castell i amb el Pilar de 8, suposo que serà el pas més. A veure com va l'assaig d'aquesta setmana.
13: Tenim 3 assajos que volem que siguin molt potents i amb molta gent per poder lligar bé les proves de Castell de 10.
10: Tot plegat serà diumenge que ve i és que, malgrat un cap de setmana històric, això no para i les colles ho han de celebrar ràpid i tornar-s'hi a posar. Per cert, que els minyons de l'Arbós van descarregar 3 de 7, 4 de 7 i 2 de 6 i Pilar de 5 a la Festa Major després d'un bon grapat d'anys.
1: Gràcies, Joel. Amb pantalles, l'auge del streaming i les plataformes de vídeo, davant de tota aquesta situació, l'Acadèmia de Hollywood busca reivindicar el cinema amb un recopilatori de les 50 millors sales de tot el món. Es tracta d'una espècie de guia Michelin, podrien dir, dels cinemes. S'escolliran 25 sales nord-americanes i 25 d'internacionals que destaquin no només per la seva programació i història, sinó també pel vincle amb la seva comunitat. La convocatòria per participar estarà oberta fins demà. Encara en cinema, mort als 97 anys, l'actriu nord-americana Bani Levine. Era coneguda pels seus papers a La La Land o en Llicència per pentinar o Thelma. Al llarg de la seva carrera, Levine va interpretar sobretot personatges secundaris, especialment dones grans i àvies dels protagonistes, i és que no va començar la seva carrera de jove, com la majoria d'actors i actrius, sinó que ho va fer als 72 anys. També va fer aparicions puntuals en algunes sèries de televisió molt conegudes a tot el planeta, com ara Llei i Ordre, Gilmore Girls o Shameless. Per cert, encara en pantalles, Spider-Man Brand New Day, que va fent, ja és la sisena pel·lícula més taquillera de tots els temps a escala mundial.
14: I'm Spider-Man.
1: I arriba després d'assolir els 2.220 milions de dòlars de recaptació. Tot plegat en el seu quart cap de setmana als cinemes, en què ha tornat a dominar absolutament la taquilla novament. 4 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Avui tertúlia amb la Júlia Ojeda, la Sandra Vicente, la Gina Rigol i el Joan Bordeus. Però abans obrim agenda de concerts, perquè el grup Fades actua aquesta nit a les festes de Sants de Barcelona.

Això pel que fa a Sants. Si girem la mirada a Granollers, a la Festa Major, avui hi actua Siderland. Només vull amor. I a Campllong, el Gironès, les Anxovetes faran el seu concert d'havaneres també per la Festa Major.

0: I pels més petits, avui els Atrapasomnis actuaran a Vilafranca del Penedès. Al marc del cicle Músic B, a les portes del cap de setmana de Sant Fèlix, que és la festa major de Vilafranca. A la resta dels esports, més enllà de la part esportiva de l'Elx 0 Barça 5, la prèvia del partit va quedar atacada per les càrregues de la policia espanyola contra aficionats del Barça a les portes de l'estadi, a les portes del Martínez Valero.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Quan l'afició culer arribava a l'estadi, els agents van comissar estelades i altres banderes a diversos seguidors catalans i hi va haver moments de tensió i insults amb aficionats de l'equip rival. Va ser llavors quan els agents van carregar contra els seguidors del Barça i en van detenir almenys un, segons llegim el diari Ara. A banda, altres seguidors culers van haver d'anar a l'hospital després de rebre cops de porra per part de la policia. D'altra banda, encara en futbol, el Sabadell va empatar 0 contra el Castelló la segona jornada de segona divisió. El conjunt arlequinat suma 2 punts en 2 partits en el retorn a la categoria de plata, en dues places complicades, com són el cas del Castelló i l'Sporting de Gijón, mantenint la porteria 0 en tots dos partits. L'equip de Ferran Costa, que va tornar a donar una bona imatge amb aquesta nova porteria 0, ho va seguir des de l'estadi de Castàlia al Pau Bonastre.
2: Sí, el Sabadell va tornar a sumar un punt altre cop a domicili contra tot un aspirant a l'ascens a primera divisió. Va deixar bones sensacions l'equip de Ferran Costa, que va tenir ocasions més clares per marcar que el rival, que amb prou feines va inquietar la porteria de Diego Foli. El Sabadell continua plantant cara contra gegants amb el seu estil de joc particular. El carriler Ton Ripoll parla al micròfon de RAC1.
3: No canviarem res, perquè al final és el que ens ha portat aquí. Crec que canviar el que, amb el que creiem seria trair-nos, i penso que això ens seguirà donant moltes alegries. Ja et dic, poder sortir bé malament, però el treball sempre hi serà, i jo crec que aquesta identitat sempre serà reconeixible.
2: L'equip arlequinat continua creixent amb dues porteries a zero i encaixant les peces noves i adaptant-se a la categoria. Hi ha molts jugadors que s'estrenen enguany a la segona divisió. Dissabte vinent, el primer partit de la nova Creu Alta contra l'Almeria.
0: Gràcies, Pau. Continuem a casa nostra, perquè l'Espanyol espera fitxar Brian Zaragoza aquesta setmana mateix. Manolo González demana des de l'inici del mercat un extrem desequilibrant i sembla que l'actual jugador del Bayern de Múnic podria signar com a blanc i blau en qüestió de dies. Monchi està negociant la seva incorporació, mentre que l'Espanyol és ara mateix el club més ben col·locat per si el futbolista surt definitivament, com sembla, del club bavarès. Mentrestant, a Girona, el representant de Víctor Sigankov oferirà una roda de premsa avui a les 12 del migdia. Atenció, parlarà de la situació del futbolista ucraïnès expedientat pel club després d'un estiu embolicat, com a mínim, amb la petició d'abandonar el Girona, la publicació de comunicacions internes del club, la negació a jugar, etc, etc, etc. En futbol internacional, a la Premier, el Manchester City es va estrenar amb una remuntada in extremis. L'equip d'Enzo Maresca va començar perdent davant del Bournemouth, però a les acaballes del partit, Gay i Guardiol van marcar els gols de la victòria. També es va estrenar el nou Liverpool d'Iraola, en aquest cas amb empat a 2 al camp del Newcastle. Ronald Araujo va debutar com a jugador red en un partit oficial, disputant els últims 20 minuts de la segona part. Pel que fa a l'agenda d'avui, destaca el duel entre el Fulham d'Arbeloa i el Chelsea de Xavi Alonso, tots dos entrenadors del Real Madrid la mateixa temporada, la temporada passada. I a França, el PSG va empatar la seva estrena a la Lliga amb protagonisme per Ferran Torres. Els parisencs van començar perdent per 2-0 al camp de l'Estat de Rennes, però a la segona meitat Luis Enrique va fer debutar Torres i el valencià va igualar el marcador amb un doblet. Fora del futbol, la Vuelta arribarà aquest any a Catalunya amb un dispositiu policial reforçat després dels aldarulls de l'any passat, amb protestes gairebé a cada etapa per la participació del ja desaparegut equip israelià Israel Premier Tech. Els Mossos d'Esquadra s'han volgut igualment curar en salut i desplegaran més agents a l'única etapa que passa per Catalunya. Serà dimecres vinent, d'aquí dos dies, amb un recorregut de 170 quilòmetres que ha de sortir de Falset i que ha d'acabar a Roquetes, al Baix Ebre. Segons han explicat fons dels Mossos a RAC1, el dispositiu el formaran 265 agents, hi haurà membres de Seguretat Ciutadana, d'Ordre Públic i també diversos drons que aniran sobrevolant tot el trajecte. D'aquests 160 efectius ballaran per la mobilitat, tallant carreteres, fent desviaments i també controls a vehicles. A l'etapa de la Vuelta, que ha de passar per municipis com Móra la Nova, l'Ampolla, Amposta, Tortosa, i que això sí, afectarà el trànsit de l'N340, de la C12 i diverses vies secundàries. Per tant, si teníeu previst desplaçar-vos pel sud de Catalunya el dimecres, estigueu especialment atents a aquests talls. Pel que fa a la part esportiva, Tadej Pogacar continua el líder en 9 segons de Wout van Aert, tot i que va ser el britànic Matthew Brennan qui es va imposar ahir a l'esprint de la segona etapa. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, va ser segon i el mateix Pogacar va ser tercer. L'eslové tornarà a lluir el mallot vermell a la tercera etapa d'avui, que sortirà des de Guisant fins a Font-Romeu en un recorregut de 174 quilòmetres que entrarà als Pirineus i inclourà el primer gran port d'aquesta edició de la Vuelta. Això avui, que és una data força assenyalada a la història del Barça, perquè la secció de bàsquet compleix 100 anys. Aquest migdia es presentaran els actes de commemoració que s'aniran fent en els següents mesos per recordar i reivindicar la importància d'una secció que, això sí, no està passant pel seu millor moment. Més detalls, Dani Aguilar.
4: Serà a les 12 del migdia a l'Auditori 1899 i amb la presència del president Joan Laporta quan s'expliqui el calendari d'aquests actes de celebració. Tal dia com avui, fa 100 anys, a la llavors seu social del club a la cèntrica i barcelonina plaça del Teatre, al costat de les Rambles, la Junta Directiva del Barça va aprovar la proposta del vicepresident segon Pere Cosell de crear una secció del que era llavors un esport incipient a casa nostra, amb molt pocs anys de presència a Catalunya. De fet, el Barça no en va ser el pioner i no va ser fins a la dècada dels 40 quan s'erigiria com un equip guanyador. Des de llavors, amb el malaurat i recordat parèntesi iniciat a principis dels 60, quan el president Enric Llaudet quasi bé fa desaparèixer la secció, les vitrines han acumulat 2 Copes d'Europa, 21 lligues, incloent-hi la del 1947, encara no reconeguda per la Federació Espanyola, 27 copes, 2 recopes, 2 Copes Corage i 25 lligues catalanes, entre d'altres. Noms il·lustres com Kucharski, Sibilio, Solozabal, Epi, Norris, Bodiroga, Navarro o Mirotic més recentment han vestit una samarreta que, això sí, i malgrat la paradoxa de viure un any de celebració com aquest, passa per hores baixes. Pel que fa als títols, estem a la segona pitjor etapa de la seva història, després de 3 anys en blanc a nivell estatal i continental.
0: Gràcies, Dani. Més coses a la Fórmula 1. Segona victòria consecutiva per Lando Norris. El britànic de McLaren es va imposar el Gran Premi dels Països Baixos. Kimi Antonelli va ser segon i amplia el seu marge al capdavant del Mundial, ara amb 59 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell, que va ser tercer. Fernando Alonso va sumar 2 punts en la novena posició. En tennis, Arthur Fields és el campió del Masters 1000 de Cincinnati. El francès va endur-se el primer Masters 1000 de la seva carrera davant del nord-americà Francis Tiafoe per 2-16-1, 3, 1, 6 i 6-0 l'últim set quan Tiafoe va mostrar molèsties físiques. La selecció espanyola masculina, per altra banda, d'hoquei herba, arriba a les semifinals del Mundial 20 anys després. Ole! Va empatar a 1 amb la selecció anfitriona Bèlgica i es va classificar per les semifinals de la Copa del Món com a segon classificat del seu grup per primera vegada des del 2006. Enhorabona a la selecció masculina, com sempre diem, d'hoquei herba, que està plegadíssima de catalans, en som majoria. I en atletisme, increïble la fita aconseguida per l'etíop Josef Kjelka, que va batre el rècord del món de mitja marató amb un registre de 56 minuts i 51 segons. Ho va aconseguir ahir a la cursa disputada a Buenos Aires, l'Argentina. D'aquesta manera, l'atleta de 28 anys va superar per gairebé 30 segons l'anterior marca de 57 minuts i 20 segons de l'ugandès Jacob Kiplimo.

0: Dia. Doncs hem de dir que en aquests moments encara la P7 a Tarragona s'està treballant per retirar un camió que s'ha avariat. De fet, el que és la capçalera i el ran retira aquest camió que ha quedat tot just travessat amb un dels carrils i només es pot circular per un pel segon que hi ha, i per tant hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres aproximadament. Pel que fa a les altres incidències que teníem, només destacar ara mateix a la P7 un quilòmetre i mig a Barberà en sentit Tarragona i una mica de lentitud encara a la ronda de dalt en sentit Llobregat. Això és tot. Bon matí.
1: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S HS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S HS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
2: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant d'interrupcions. I concretament de la que ha patit Robert Kennedy, el secretari de Salut dels Estats Units, en ple discurs sobre l'autisme infantil, li ha sonat el telèfon en el pitjor moment possible. Li han començat a arribar tot de notificacions i, atenció, el to de la notificació del mòbil de Robert Kennedy Jr.
3: We have responsibility to do better on an autistic, sorry about that.
2: Ho sentim bé. És el so d'un ànec. Uns segons després ha tret el mòbil de la butxaca i aquest cop sí l'ha posat en silenci. Una interrupció que, si més no, està a l'altura del moment, perquè si t'han d'interrompre, que sigui per alguna cosa que valgui la pena. A la vida mai saps què pot interrompre. De vegades pot ser un animaló, d'altres aquell pica-pica, el vermutet. Us en recordeu de Fernando Simón? Pregunteu-li.
4: Estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque... El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado.
2: No sempre són factors externs els que t'interrompen. De vegades és el propi cos que és savi i t'allibera de parlar amb els periodistes si et fa certa mandra, com li va passar a Rafa Nadal.
5: Saca muy bien, es un gran sacador, pero como Carlos, no hay ninguno. Señores, lo siento. Tengo...
2: Aquests esbufecs no són el que creieu, no? Que són les 8 del matí. Per favor. El tenista tenia una rampa muscular i va acabar sota la taula de la sala de premsa. Però no només el dolor físic pot interrompre una entrevista, també ho pot fer l'emocional.
6: Jo estic molt content perquè... Pugueu parir jo. És molt important.
2: Tot i els somiquejos, el president Núñez va tirar endavant. Hi ha interrupcions de tots colors, però la nostra preferida segueix sent la de Robert Kennedy Jr., que té el cap ple de pardals i d'ànecs. D'ànec oca i d'oca oca. T'interrompo perquè em toca.
7: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
2: Quac, quac.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
2: 9 i 10.

0: professora i crítica literària Júlia Ojeda i les periodistes Gina Rigol, Sandra Vicente i Joan Bordeus.
1: Hola, Sandra Vicente, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
1: Molt bé, i tu?
2: Molt bé. Bueno, no tan bé, estic treballant ja, però...
1: Bé, bueno, és inèrcia. Què m'has de dir?
2: Ja, perdó.
1: Gina Rigol, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs, Gina?
3: Molt bé, aquí avui canviant de companys.
1: És veritat?
3: Sí.
1: Clar, perquè aquest estiu tu has vingut els dimarts.
3: He vingut els dimarts.
1: Sobretot, mm-hmm. I debutant un dilluns l'última setmana.
3: Exacte. Bueno, contenta de conèixer gent nova. Sí.
1: Som molt macos tots, eh?
3: I tant, no ho dubto.
1: Joan Bordeus, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Dilluns-dilluncíssim, has dit, a l'entrada de l'estudi.
4: És el meu dilluns-dilluncíssim. Mm. Ja no és agost, és una il·lusió. Ningú m'ho pregunta perquè no m'he posat moreno, llavors ningú percep que he estat de vacances, però he estat...
1: Per què no t'has posat moreno, Joan?

0: I sóc prudent. No, no, responsable, escolto els consells de RAC1 i faig cas, les ulleres de l'Eclipsi...
1: Homologades... Sí. Julio Ojeda, molt bon dia.
2: Hola, Sergi.
1: Com estàs?
2: Bé, bueno, trista, però ja s'acaba això.
1: Ja està. És que és l'última setmana de temporada d'estiu, eh?
2: És així.
1: Ara ens passarem tota la setmana, no us acomiadant...
2: Ha passat ràpid,
1: gràcies,
2: eh?
1: Gràcies per tot. Ha passat molt ràpid.
2: Sí.
1: Ha passat molt ràpid. Però hi ha aquell efecte de... que ha passat ràpid i alhora no ha passat ràpid a la vegada. Vull dir que és, si mires enrere dius, hosti, hem fet moltes coses, hem explicat moltes coses, ha passat de tot en el programa, en l'equip, però alhora també dius, hosti, però és que sembla que fa 4 dies que és quan començàvem. Però han passat 6 setmanes.
2: Han passat 6 setmanes, sí, sí. Jo, a diferència del Joan, sí que m'he posat morena. Sí, però perquè he vist que entre una illa del Mediterrani i Catalunya, per tant...
1: Per cert, heu notat... hi ha un augment de circulació en general? Perquè nosaltres, clar, venint tant d'hora al matí no ho hem notat, però dona una mica la sensació que aquesta ja és la setmana que la gent es comença a incorporar, o Barcelona encara està mig buida?
3: Jo he vingut molt ràpid amb bus. He creuat
1: sí,
3: mig
1: Barcelona. Més de lo normal.
3: I, bueno, més de... potser una mica menys que altres setmanes, però encara no és... no estem normals, ni de nosaltres.
0: Jo, a la porteria de RAC1, he sentit 2 vegades la broma de «Oh, mare, tornem de vacances», 2 vegades. O sigui, la porteria de RAC1, jo l'he sentit, puc, periodisme de proximitat. Això ha passat 2 vegades mentre feia cua per l'acreditació.
1: Ah, perquè avui és el dia en què es reincorporen tots els equips.
2: I el «com estàs?», millor, no m'ho facis dir.
1: I la contrasenya, etcètera. Clar, avui és la temporada regular, comença la temporada 2026-2027, comença el dilluns que ve. O sigui, ara, d'aquí... una setmana menys 3 hores, a les 6 en punt del matí, com marquen els cànons, Jordi Basté, amb la fresca, i ja arrencarà aquesta nova temporada, però aquesta és la setmana de preparació, i llavors doncs, ja he anat veient per aquí el passadís que ha arribat el Jordi Ramos, que el Jordi Ramos sempre ve molt aviat, molt més aviat, bé, crec que estan convocats com a mig matí l'equip, però el Jordi Ramos des de primera hora que ja hi és, els tècnics de so que també es van saludant, i després n'hi ha arribant doncs, el Versió, el Via Lliure, el no ho sé, etcètera, etcètera. Bueno, total... una cosa, sou gaire futboleros, futboleres?
4: No, va. Ja em sap greu.
1: Cap problema, perquè no passa res. Perquè per això vindran el Miguel Rico, el Joan Lluís García i el Joan Jopallàs després. Però sí que volia, per començar tertúlia, comentar molt ràpid amb vosaltres una cosa que transcendeix del futbol. En aquest cas ens hem de traslladar ahir a la tarda, no té res a veure amb el Barça, o sí, de fet, sí, està bastant lligat, al Metropolitano. Tot, la rebuda que va fer a l'estadi de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez, amb unes xiulades descomunals, però em vull centrar en un moment concret durant la transmissió de la cadena COPE, on Santi Cañizares, exfutbolista, exporter del València, comentarista de la COPE des de fa ja bastants anys, va dir això quan l'afició de l'Atlètic de Madrid va començar a xiular i a proferir certs insults.
5: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, ¿eh? Aparte de los
6: bueno, eso no es mala idea, dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
7: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
6: Pero bueno, bien, no es educado, pero quiero decir, para la parroquia atlética, mejor balones a otro, problemas a otro, que problemas a tu jugador.
5: Lo que estamos
6: ¿me entiendes
5: viendo...
6: lo que quiero decir?
1: Cap a 2:15 de la matinada, Santi Cañizares, a Twitter, va dir, por alusiones, yo no he justificado que el Metropolitano grite puta Barça y puta Cataluña. He dicho que mejor para la situación de Julián que le echen la culpa a otro. Estoy cansado con una mujer catalana... Estoy cansado, disculpeu. No sé si estan cansats o no, jo amb els temes matrimonials no hi entro, però ha fet la mítica, eh? Mi mujer es catalana y se llama Montserrat. Ha dit, estoy casado con una mujer catalana, visito Cataluña con frecuencia y no era difícil entender lo que he dicho.
3: ¿Cómo voy a ser machista si tengo hermanas?
1: Una mica la sensació de com de fàcil és sempre justificar els insults cap a... ja no cap al Barça, que també, sinó cap a Catalunya.
2: És fort que les seves dones diguin Montserrat, perquè si realment és així...
1: Sí, això no ho he dit, eh? Però sí que és catalana.
2: Però vull dir que és aquest, el meme absolut, no? Mujeres catalana. Sí, bé, no ho sé, jo crec que forma part una mica del que està normalitzadíssim en el futbol. Mm-hmm. No sé si espanyol, segurament mundial, jo no soc seguidora del futbol, però les polèmiques no, a catalanòfobes al voltant del futbol crec que no en són una novetat. Mm.
0: Sí, a veure, vull dir, Cañizares ha descrit correctament com funciona pràcticament a Espanya, no? Vull dir, que és aquesta idea de donar la culpa als catalans per no afrontar les pròpies contradiccions i mancances, no? Vull dir, està dient que és bo per qui? Està dient que és bo, suposo, per la direcció de l'Atlètic, no? Vull dir que culpar el Barça, vull dir, és un cas estudiadíssim des de l'antisemitisme fins a l'anticatalanisme, tots aquests ismes sempre funcionen igual, que és aquest diferencial, no? El que l'esport serveix per canalitzar les passions? Sí. Quina és la diferència entre unes passions sanes, iròniques, en plan entre el veí, el que haurien creat amb el Real Madrid i el que haurien creat amb el Barça? Pues aquest afegitó del puta Catalunya, en vez de canalitzar-les per portar-les millor, és canalitzar-les per donar una mica, per desfermar aquest racisme i aquest anticatalanisme sobre el qual funcionen tantes i tantes coses, que és que ho explica perfecte, per no donar la culpa al propi partit, als propis responsables, exterioritzar cap a, en forma d'odi cap a una altra comunitat. Vull dir, ho ha explicat molt bé i, com bé ha dit, funciona. Vull dir, funciona. El que fa patir és quan els altres, quan dius, és bona idea. Amb qui s'identifica Cañizares, no? Vull dir, aquesta és la qüestió.
4: Sí, no, jo crec que només cal pensar què passaria, no?, com se li tirania del coll a un periodista català que digués alguna cosa a la inversa, no? Vull dir, ara segur que per la resta d'Espanya no són gaires problemàtiques aquestes declaracions pel que bé explicava el Joan, però si fos a la inversa, doncs ens podem imaginar què passaria. Si és que algú ho escoltés, perquè com que seria en català, potser no ho entendrien.
5: Sandra?
3: Bueno, poc més afegir del que heu dit ja, no? Crec que és... No sé, jo tampoc soc seguidora del futbol i no sé si hi ha algun càntic que faci, que tingui com a diant alguna altra comunitat autònoma, territori de l'estat espanyol.
2: Bueno, Pedro Sánchez, no?
3: Sí, però és un territori en si mateix.
2: Sí. Sí. O els marroquins, que també hi ha una polèmica.
3: Sí, els insults racistes. Bueno, potser ho podríem posar en la mateixa...
2: Clar, és que és la mateixa lògica. No?
3: Sí, és aquesta qüestió de tirar... Perdoneu-me, però tirar pilotes fora una mica i barrejar ja, perdó, és dilluns.
5: Bé.
3: És dilluns i aquest estiu, se'm permet.
5: Va, de cara a barraca.
3: De cara a barraca, exacte. Sí. No, però aquesta cosa de marxar de l'esport, no? El que dèiem abans, de justificar, doncs, males gestions o mals resultats esportius i tirar, doncs, això, pilotes fora i començar a buscar un enemic comú a dins i fora del camp, que en aquest cas, doncs, Catalunya funciona molt bé. Bueno, en aquest cas hi ha molts, Catalunya funciona molt bé.
5: Va, doncs, seguint amb el símil, fem una pausa d'hidratació.
2: Oh.
5: Avui tenim molts temes.
2: Festa major avui, fantàstic.
7: RAC 1. Ganarles el derbi es lo único que pido.
8: Volver a ser grandes.
9: Un altre sextet serà massa.
10: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
11: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien... 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat!
11: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
15: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
14: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure.
17: El 19 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT, gravel i e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
18: Escull entre la modalitat que parteix d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
19: Tota la informació a manresaturisme.cat.
20: El perquè de tot plegat.
5: Són les 9:21. M'agradaria també comentar amb vosaltres ràpidament. Després farem un exercici que em sembla molt interessant, que és trucar al Toni García Ramón
1: que és un friqui absolut de la política nord-americana, la coneix, però allò, al mil·límetre, i li preguntarem qui és exactament Natalie Harp. Perquè últimament s'està parlant molt d'aquesta dona que de cop ha començat a aparèixer al costat de Donald Trump, que pràcticament és la seva ombra, i tots els mitjans de nord-americans i mitjans internacionals estan traient certes investigacions que apunten a una relació estranya entre tots dos, també apunten a que hi ha com cert misteri darrere de com Natalie Harp ha pogut arribar a estar tan a prop de Donald Trump i com pinta que serà un dels noms que anirem sentint moltíssim durant aquestes properes setmanes i mesos. Per tant, per saber qui és exactament, trucarem al Toni García Ramon i que ens ho expliqui. Però abans, vull comentar amb vosaltres, se li ha retret molt a Pedro Sánchez, per part del Partit Popular, se li ha retret moltíssim amb tot el tema de la crisi de Ceuta, se li ha vingut a dir que Pedro Sánchez ha fet masses vacances. I se li ha retret que no hagi tornat de les vacances. Pedro Sánchez va anar a Ceuta el 31 de juliol, poc després del salt massiu, i després se'n va anar de vacances. I se li ha retret molt des de l'oposició que no hagi tornat, i en certa manera s'ha fet córrer aquest missatge de Pedro Sánchez ha fet masses vacances. Llavors, vosaltres, amb el context de Ceuta i en general, teniu la sensació que el president del govern espanyol ha fet masses vacances?
3: Jo només per context, vull recordar ara fa un any, quan tota la crisi dels incendis, que se'ls va dir el mateix als dirigents del Partit Popular, que no van aixecar-se les vacances per anar a veure els seus territoris. Jo crec que és una mica de revenja, això, posat en context. És com, mira, tu m'ho vas dir a mi, ara t'ho dic jo a tu, eh? A veure, s'ha fet moltes vacances. Jo crec que hi han ministres de les respectives carteres que són important, és important que hi siguin, que han estat treballant, molts d'ells, que han anat passant pel territori per prendre les decisions, entenem, doncs amb coneixement de causa. Jo, que a mi que la gent faci vacances, que és una cosa que es critica moltíssim, jo estic molt a favor. Jo necessito que la gent que decideix o que gestiona la meva vida d'alguna manera, i amb això parlo de polítics, parlo de metges, parlo de mestres, parlo de bombers, necessito que aquesta gent estigui descansada i pugui desconnectar. Si no tens el caparró ben posat a puesto perquè no has descansat, a mi no em serveixes. Llavors, aquesta demonització de les vacances tampoc no l'entenc gaire.
1: Gina?
4: Home, jo no compararia les vacances d'un metge que comparar amb les de Pedro Sánchez. O sigui, sobretot perquè entenc que el metge és un càrrec que s'exerceix de per vida, des del moment que pots començar a exercir-lo, que trigues una mica, però el de president del govern s'exerceix durant una temporada. Llavors, està bé que pugui descansar, que l'altra pregunta seria si ha pogut descansar i desconnectar, encara que estigués de vacances, però sí que és veritat que per un càrrec de tantíssima, màxima responsabilitat en un país, quan passi una cosa greu, no hi siguis perquè estàs a la casa de la platja, diguem-ne, i val en aquest cas per Pedro Sánchez i val per tants altres, A mi sí que se'm percep una mica estrany, tenint en compte que hi ha gent que no em pot fer de vacances, per exemple, saps? Vull dir que tampoc és un dret universal garantit i per tant li hem de garantir amb ell també. Que ha d'estar el més cuidat possible per fer bé la seva feina? Sí. Que hi ha de ser sempre? Jo crec que bastant també, insisteixo, perquè no és un càrrec, si tot va bé, infinit, no? Vull dir, ja hi haurà un moment que podrà descansar quan surti de la política, que potser és el que passa una mica, no? Que a la gent que fa política li costa sortir de la política.
3: Sí, però només per matisar, però sí, òbviament que crec que hi ha d'haver-hi gent, però potser m'interessa més que hi hagi la ministra d'Educació, la ministra d'Infància, per exemple, que no pas ell, o sigui, les persones que han d'analitzar situacions concretes i posar-hi solució. Dit això.
4: Però aquestes persones prenen decisions sense l'aval de Pedro Sánchez?
3: És que segurament no ha pogut descansar aquest senyor. O sigui, la qüestió és que estem discutint si se l'ha vist o no se l'ha vist, si s'ha desplaçat físicament allà. Bueno,
4: jo crec que hagués estat bé que se'l veiés una mica més.
1: Joan i Júlia.
0: Jo veig aquesta acusació, la pobresa d'aquesta acusació, la veig, és un símptoma de la pobresa de la dinàmica de l'oposició a Espanya en general i de la manca de discurs en aquesta qüestió de la crisi de Ceuta. Per mi sí que és cert, completament indiferent de les vacances, que aquí hi havia, Ceuta assenyala un problema estructural que afecta tota la Unió Europea, tota la política migratòria espanyola, el discurs que se'n fa, i la resposta de Pedro Sánchez el 31 de juliol, que és la que ha quedat flotant, és una no resposta que té a veure amb una mena de apaivagament, contenció, deixar les coses com estan, on no se'ns ha explicat, hi ha mil preguntes que han quedat a l'aire, sobretot per mi pel que fa a la dialèctica amb el Marroc. És a dir, Sánchez ha abandonat aquesta... També la meva impressió és que si el PP l'acusa de fer vacances és perquè el PP és el primer que no té resolta quina ha de ser una postura coherent i que puguis dur, que pugui tenir algun tipus de contingut polític. Per mi ens hem de quedar amb això. Vull dir que el que ens ha quedat a l'aire des de tot l'estiu és que hi ha un problema que afecta tota la Unió Europea, que ha d'haver-hi, que no hi ha una resposta sobre si què s'hauria de fer. Si tenim una crisi que hem externalitzat les fronteres d'una forma que dona, que és insostenible perquè dona un poder de xantatge sobre la sobirania europea a un estat com el Marroc, què farem? Intentarem responsabilitzar-nos d'això i tornar a estar a l'altura de les lleis de migració que suposa que hauríem de tenir recursos per fer complir? Hi haurà una mena de responsabilitzar el Marroc per utilitzar instruments diplomàtics perquè compleixi aquests acords? O farem el que s'ha fet, que és res, i continuarem amb aquest problema de fons? El que ha demostrat la crisi és que el problema de fons tal com està tornarà a aflorar, i per mi sí que és inequívoca la resposta de Sánchez. Ha vingut a posar el cap sota l'ala i dir que les coses segueixin com estan. Llavors, això no sé si és vacances o no és vacances. Per mi el que és símptoma que el PP els acusi de fer vacances és que tampoc tenen ni idea de quin discurs alternatiu oferir.
2: Sí, bé, jo una mica en la línia del Joan. Si no tinc mal entès, per llei els alts càrrecs no poden fer vacances. El que han de fer és delegar la visibilitat, diguéssim, de les compareixences en casos de crisi en algú altre, que és el que crec que han fet. Ha fet Sánchez, ha fet Illa també, perquè Illa tampoc pràcticament no ha aparegut en tot l'estiu. I per tant, jo estic d'acord una mica amb la discussió que tenien la Sandra i la Gina, en el sentit que crec que Pedro Sánchez no ha fet vacances, simplement ha delegat la visibilització a altres responsables del partit o altres ministres, i crec que això ha estat un error, en part, pel que deia el Joan. Crec que Ceuta... primer, l'oposició clarament està aprofitant tot el que passa a Ceuta per començar la seva campanya electoral, i crec que en part a les portes d'un 2026-27 on hi ha eleccions municipals és un error garrafal per part de Sánchez no haver començat també a plantar batalla, no? Jo quan em pregunto quins càlculs està fent Sánchez, moltes vegades, i això no, hi ha periodistes a Madrid que ho diuen, sembla que estigui esperant més aviat què passa a la política nord-americana que no pas en fer-se càrrec del que li està passant al propi estat espanyol. Aleshores, no sé quins són els càlculs que deu haver fet aquest estiu per no aparèixer més, visibilitzar-se amb la crisi de Ceuta. A mi l'argument que em porta a pensar que no ho ha fet és perquè li ha volgut contrarrestar importància, una mica en aquella lògica de... no ha estat tan important perquè hem revestit les relacions amb el Marroc, tot i que ara no em surt l'organisme nord-americà que va treure un comunicat dient que havia estat un atac, no?, entre Israel, Estats Units i el Marroc. És a dir, Sánchez el que ha fet és restar-li importància, dir que els ponts s'han revestit, que la seguretat nacional està garantida, i per tant així com aplacar l'intent de l'oposició per fer-ne una crisi d'estat. Però és que no ha servit de res, o sigui, és una crisi d'estat, i ho hem parlat aquest estiu. Ceuta és un dels símptomes del que serà el debat polític a Europa en els propers 10 anys, si és que ja ho està sent, no?
1: De fet, avui no sé quin diari, disculpeu, no sé si és El País o no sé quin diari, ara des de la redacció segur que m'ho faran saber, apunta que a les eleccions franceses, en els últims discursos de tots els que aspiren d'alguna manera a les properes eleccions, han fet referència a Ceuta. O sigui, Ceuta està sent tema central en campanyes a França.
3: És que jo crec que hem de diferenciar entre el presencialisme dels líders polítics i les explicacions. O sigui, a mi, per exemple, no em serveix de res Mazón amb un xaleco taronja dient que està fent moltes coses i no dient res, no? Jo el que he trobat molt a faltar en aquesta crisi són explicacions, precisament, no? Potser el que deies tu, Julià, se li ha volgut restar importància però no controlar el relat, que és el que no ha fet el Partit Socialista. No ha controlat el relat perquè directament l'ha llançat a la carretera perquè algú altre l'agafi. Estàs donant ales ni tan sols a l'extrema dreta, a l'oposició de tots els colors, perquè és veritat que ha estat una crisi d'estat i no s'ha donat cap tipus d'explicacions quan han passat coses molt greus des del fet en si, però hi ha hagut depuracions al Ministeri d'Interior perquè s'havien comès o no errors a l'hora de comunicar l'entrada d'aquestes persones. O sigui, han passat moltes coses que haurien de fer pensar que el Partit Socialista havia d'agafar aquest timó i no ho ha fet. És a dir, i m'és igual qui donés aquestes explicacions. No necessito que sigui Pedro Sánchez. Em serveix qualsevol ministre, un president accidental, m'és igual. La qüestió és que ningú no ha entomat això I no sé si és perquè se li ha volgut restar importància o perquè realment no hi ha respostes. Perquè això també podria ser, pensem que tot això està molt controlat i segurament doncs, hi ha hagut algun tipus d'error de gestió o no sé, se m'escapa, però segurament les respostes que tenien per donar no eren satisfactòries i per això no les han donades. I a mi és això el que em sembla preocupant.
1: I el paper del PP en tot plegat, què us està semblant? Per declaracions d'Alberto Núñez Feijóo com aquesta.
6: Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario. No tengo todos los datos, pero yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
2: Clar, és que sortir, o sigui, intentar ser el cap de l'oposició a Pedro Sánchez, que és algú que té més vides que, saps, que jugant al Buscamines, i sortir a fer una compareixença amb una crisi d'estat com és Ceuta, dient no tengo todos los datos, és que quina credibilitat ha de tenir aquest senyor, no? Però com que és veritat que l'estat espanyol, aquest guerra civilisme, tot val, perquè està normalitzadíssim, surt Feijóo demanant quasi una mesura d'autoritarisme, diguéssim, antidemocràtic, perquè un confinament és tancar la gent a casa seu, que només ha de respondre a mesures extremes, i crec que algú, ara no recordo qui, perquè ho heu replicat a primera hora, li ha contestat dient, home, no, és a dir, el que necessitem és mesures de sanitat pública, el que necessitem és tenir en compte les condicions humanitàries bàsiques, no? I no un confinament que afecta el total de la
1: població. La directora de la Societat d'Epidemiologia d'Espanya.
2: Exacte, correcte. Llavors, jo crec que Feijóo, que clarament necessitarà fer-li el joc tot el rastre a l'extrema dreta perquè no és un líder amb capacitat, jo crec, de confrontar a Sánchez. També és veritat que jo crec que el PP no té ningú més, perquè Ayuso és Ayuso. I, per tant, crec que cada intervenció a partir d'ara de Feijóo serà temptejar una mica els límits del discurs democràtic que el PP pot defensar per intentar capturar tota l'estona vot de Vox, no? Perquè les enquestes també clarament són les que són.
0: Home, justament parlant de Vox, a mi el que em crida l'atenció d'això és que si recordem els quatre pactes d'investidura de les comunitats autònomes del PP amb Vox, un dels temes principals que atacaven era, signaven en teoria en contra del repartiment de menors, que era pur soroll i pura mentida. Vull dir, aquest repartiment ha seguit donant-se amb normalitat i això demostra que, o sigui, el cinisme d'uns i altres, o sigui, és estratosfèric. El PP no és capaç de... o sigui, és el que deia la Júlia, amb aquesta bajanada de parlar de crisi sanitària en vez d'entrar al debat de fons, és una manera, de, per mi, clara, també de amagar el cap sota l'ala i no parlar de que acabes de signar quatre pactes d'investidura en quatre comunitats on... et compromets a fer una cosa inconstitucional o que tots els tribunals que després invoques per altres coses dirien que és absolutament fora de rebut, i no només això, sinó que és antisolidària, perquè una altra de les crisis que demostra aquesta situació sent el president de Ceuta del PP és que si no hi ha ni tan sol... Vull dir, com pot parlar a la dreta de patriotisme espanyol o de solidaritat si després en un cas com així Vox el que diu és que no es comprometrà a un repartiment just dels menors, que no oblidem que els menors no són il·legals, són gent... O sigui, són casos d'explotació i de desemparament manifestos que només ni tan sols està discutint en els termes de no hi ha menors il·legals, això és una bajanada. Però clar, és el PP el que ha signat pactes amb Vox que va en camí de canviar la llei sense canviar-la, i és el que, per tant, no pot fer cap discurs sobre el problema de fons i ha de parlar d'aquestes bajanades com una crisi sanitària. És clar, no pots parlar del problema de fons després de signar una cosa que ni tan sols estàs complint i que no ets capaç de defensar en públic. És que és tot plegat un despropòsit.
4: Bé, primer a mi m'agradaria dir que per mi no hi ha cap persona que sigui legal, ja sé en quins termes... O sigui, t'entenc, però a mi m'agradaria dir-ho d'aquesta manera.
0: No, tècnicament sí. Vull dir que la llei
4: irregular,
0: que protegeix, la llei que protegeix
4: dir,
0: els menors no protegeix els immigrants de la mateixa forma.
4: No,
0: els
4: evident, sí,
0: dic,
4: això...
0: En aquest sentit.
4: Sí, això ho entenc, però com fer servir la paraula il·legal de totes maneres, no? Tots vosaltres, jo el que veig evident, em sembla, és que no, la immigració serà un dels grans temes, si no el tema decisiu en l'eix esquerra-dreta, com bé deies, no? Ja ho està sent a nivell europeu i ho serà durant molt de temps, i em sembla que ningú està fent un paper que sigui correspòs. O sigui, hem vist Sánchez intentant liderar una mica, no?, aquesta esquerra europea, fins i tot internacional, quan buscava Trump, com a mínim l'hem vist intentar-ho. I en canvi, no? En un moment en què pot fer-ho, perquè ho té allà, no? I pot liderar una resposta humanitària, pot provar de donar respostes una mica progressistes, etc., desapareix. Per molt que els seus ministres estiguin fent coses, jo crec que ell s'hauria d'haver posat davant visualment perquè se'l pogués associar amb aquesta resposta ferma, que probablement és que no la tenia, com bé apuntàveu. I el PP, per l'altra banda, intenta sortir amb tromba a capitalitzar aquesta resposta

0: resposta i ho fa de manera patètica tocant 50 tecles perquè també, com bé dèieu, no saben exactament per on atinar-les, no? Llavors un dia és que Pedro Sánchez fa vacances i l'altre és que hi ha, no sé ben bé quantes, però moltes persones amb sarna i, no? O sigui, com, com que se'ls veuen també amb un discurs que no està construït i al final acaba resultant més patètic. I de tot això, els únics que hi guanyen són els que estan encara més a l'extrema dreta, que amb un discurs molt més senzill doncs aconsegueixen capitalitzar el debat, no? Fins i tot sent in situ a Ceuta, etc. Perquè després, més a l'esquerra de Pedro Sánchez, tampoc no s'ha vist ningú, s'ha de dir, vull dir, ni... És d'enlloc, dir res.
1: Clar, esteu... estem com destacant la simplesa, no? I la falta de base d'aquest discurs de la dreta. Ostres, però jo crec que no peca d'això, Perquè si ens hi fixem, el que s'està fent parlant d'aquests brots, pseudobrots, hipotètics, imaginaris, de salut, de malalties, la sarna, no? Tuberculosi, no sé què dèiem més, no? Jo trobo que és una qüestió bastant intel·ligent si ens hi posem, o sigui, si estem en el costat equivocat d'aquest tema, crec que és una estratègia bastant encertada. Per què? Perquè aconsegueix, per una banda, deshumanitzar aquestes persones. Ja no són persones, són contagiadors amb potes. Llavors, deshumanitzes, augmentes aquesta por per les persones que poden tenir una mica de dos dits de front que no relacionen necessàriament migració amb manca de seguretat física i doncs, de material, diguéssim, els hi dones un altre nou vector, que és la seguretat física, no? Que és ciència, és innegable que aquestes persones potser no delinqueixen, però que sí que porten malalties. Llavors, és una manera d'augmentar aquesta por de la deshumanització i de poder generar, a més una mella al govern, generar, obrir la porta a polítiques i a discursos que vagin contra la migració. Jo trobo que no és tan desatinat si el que volem és obrir camí cap a aquesta dreta i aconseguir nous votants d'aquesta base de dretes i racistes.
0: Només matisar, que jo no deia que fos senzill, o sigui, estic molt d'acord amb tu que és molt perillós aquest discurs, només que no sembla que tinguin un contraatac clar, no? Vull dir, han tocat tantes tecles, van començar amb l'amenaça a la seguretat nacional d'Espanya, després no sé quina cosa, ara hem passat per la... És a dir, que és un discurs que evidentment qualla i és perillós, però dura el que dura perquè no estan trobant quin és realment el relat sòlid que volen fer servir.
2: Sí, jo crec que és una mica aquesta lògica d'aguanta amb el cubata, que és el combat que Feijó té amb Abascal permanentment, no? Jo el que volia dir, que la Gina ha dit tampoc a l'esquerra no ha aparegut ningú, jo crec que això fa evident que el govern de Pedro Sánchez està trencat, perquè jo crec que si hi ha una persona que ha mig entomat una mica bé és la qüestió, és Mònica García, que jo no se m'acusarà a mi de defensar ningú a Madrid, però el que sí que crec és que els ministres de Sumar, no? La Mònica García i el Pablo Agustín Duy són dues cares que evidencien una altra manera de fer a l'Estat, que no és la manera de fer del PSOE, però que clarament estan, jo crec que en la guerra interna que deuen estar tenint, estan sent clarament apartats o invisibilitzats, o fins i tot potser ells ja estan de sortida, no ho sé. Per mi és una pregunta també important. Què està passant amb la coalició? Perquè ja sabem que Yolanda Díaz està desacreditadíssima, però Mònica García és una tia amb currículum, és una tia que compromesa, ella és metgessa, i més d'una vegada ha sortit, no? No sé si hauria pogut fer més, segurament sí. No sé si ha fet tot el que l'han deixat fer, no? Llavors, per mi una pregunta també interessant, ara que s'inicia ja el curs electoral, és què està passant a l'esquerra del PSOE i com encara aquest espai, la trencadissa general, jo desitjo fermament que hi hagi algú que no sigui Ernest Urtasun que agafi el comandament de l'espai.
3: 20 minuts i les 10, canviem de tema, fem una pausa i ens preguntem qui és Natalie Harp, la misteriosa dona que acompanya Donald Trump a tot arreu i que està generant tota classe de rumors. Un segon.
4: RAC 1. Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
5: Ara a Thiemann, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Thiemann, tan senzill com això.
6: Ganes de cinema? A Aquest dimecres 26 d'agost, estrena especial de la nova pel·lícula de Sorogoyen, El ser querido, amb col·loqui en línia càrrec de Javier Bardem, Victoria Luengo, Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña a Movie Aribau i Movie Balmes.
7: I divendres tornem a Hogwarts per celebrar el 25è aniversari de Harry Potter i la Piedra Filosofal amb una sessió especial Back to Hogwarts amb 12 minuts extras.
6: Entrades a moviecinemes.com.
8: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
11: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
12: El perquè de tot plegat.
3: Un minut i mig i seran 3:15. Els darrers dies potser heu sentit aquest nom, que ara dèiem, de Natalie Harp, pels que no sabíeu qui és. Oficialment és l'assistent executiva de Donald Trump. Però la història s'ha anat embolicant. Ara totes les mirades estan posades en ella després que un candidat demòcrata dels Estats Units suggerís públicament que ella i Trump tenien una relació especial. Però, més enllà d'això, diversos mitjans han parlat d'una obsessió malaltissa, fins i tot, de Harp cap al president. La bola s'ha anat fent gran, la bola de neu s'ha anat fent gran, i cada vegada hi ha més rumors i sospites que envolten aquesta figura de Natalie Harp, que s'ha convertit directament en l'ombra de Trump. Allà on hi ha Trump, hi ha Natalie Harp. Toni García Ramon, bon dia i moltes gràcies, Toni.
13: Què tal? Bon dia, com esteu?
3: A veure, anem a pams, després ja parlem de com ha arribat, està tan a prop de Trump i això, però d'entrada, Natalie Harp, qui és?
13: Natalie Harp és la, diguem-ne que és la, li diuen la gatekeeper, que seria, vendria a ser la paraula en català no és tan elegant, la portera, no?
3: Sí.
13: És la persona que decideix qui té accés a Trump, que per començar és una cosa bastant potent. Ella, li diuen the human printer, perquè és una persona que acompanya sempre a Trump amb una impressora. D'acord? I llavors, quan arriben als hotels, connecta aquesta impressora i li imprimeix a Trump tot el que vol ell llegir, perquè Trump no llegeix a l'ordinador o amb una tablet, sinó que vol tot imprès, en paper. Ah, i bé. Sempre li imprimeix els articles positius, que, com pots imaginar-te, cada vegada són menys. Però, vaja, el més important, el que ha de saber l'oient o l'oienta, és que aquesta senyora és la persona més propera a Trump, és, diguem-ne, la que articula la percepció del president dels Estats Units de tots els assumptes que el rodegen, que són uns quants.
3: Clar. El tema és, com ha arribat a convertir-se en la persona més propera a Trump?
13: Doncs ella entra a l'ecosistema d'una forma molt estranya. L'ecosistema trumpià, com sabeu, està format per milers d'associacions i un univers de mitjans de comunicació, etcètera, etcètera. Ella treballava en una cadena de petita, no? D'aquestes ultraconservadores dels Estats Units, i publica a LinkedIn una carta donant-li les gràcies al president Trump perquè li ha salvat la vida. Segons diu ella, ha tingut càncer d'ossos i ha pogut accedir a una teràpia experimental gràcies a que Trump ha firmat una llei que es diu Right to Try Law, que és bàsicament li permetia accedir a aquestes teràpies experimentals que en principi no podien. No? Ja sabeu que el sistema de salut dels Estats Units és completament privat. Hi ha una part, no?, el healthcare, que és pública, però cada vegada és més menor. Bàsicament Trump se l'ha patat, però en aquells moments, 2019, doncs estava així. Després es descobreix, aquesta carta li arriba a Trump, la convida a parlar a la Convenció Nacional Republicana de l'agost de 2020, I allà ella fa una cosa que és comparar Trump amb George Bailey. Diu que és George Bailey. George Bailey, pel que no sàpiga, és el protagonista de Que bello es vivir, el personatge de Jimmy Stewart.
3: Sí.
13: No, i diu que Trump és George Bailey, que em sembla una de les comparacions més usades de la història del cinema i també de la història de la política. Llavors, després el Washington Post investiga si això que diu a la Natalie a la seva carta és veritat, i no és veritat. Ella comença el tractament gairebé 3 mesos abans de que Trump aprovi cap llei. És a dir, que el preàmbul, no? Diguem-ne, el punt de contacte, el nexe d'unió entre aquesta senyora, que té 36 anys, crec ara, i el president dels Estats Units, és fals. Però Trump li agafa, Trump, que és un senyor, com sabeu, li agrada molt que l'adulin, doncs l'agafa de seguida, l'anomena advisor, no?, com consellera especial del Partit Republicà, i es converteix de seguida en una part, no?, del cercle íntim de Trump, d'una manera com molt natural. I és aquí on comencen els rumors. El que passa és que ella passa desapercebuda, excepte pels cercles més polítics de Washington, no?, i la gent del Partit Republicà, fins que el John Ossoff, com tu deies, no?, que és el candidat al Senat de Georgia, el nomena i diu al president Trump el que li agrada és viatjar amb la Natalie, no?, i acaba el seu ballroom, i aquí es munta la tempesta.
3: Hem llegit també amb altres mitjans de comunicació que han anat traient informacions de mica en mica aquests últims dies, que Donald Trump ha arribat a dir que de tot el seu govern, l'única persona que ell creu que segur que no el trairà sota cap circumstància és ella. Que de la resta, escolta, si algú té l'oportunitat de fer calés en una altra banda, que ja fotran el camp ràpid. Però que ella segur que no.
13: Home, això és una opinió molt personal, però jo crec que ella té més influència en Donald Trump que J.D. Vance i Marco Rubio junts. Ja. És a dir, el seu vicepresident i el seu secretari d'Estat tenen una presència gairebé residual al costat d'ella, que passa gairebé 24 hores al dia amb ell. I a més, com deia, si ella és el que li redacta els posts aquests absolutament psicòtics que penja ella a Truth Social, no, que a vegades són de 26 paràgrafs...
14: Això ho escriu ella, ella.
13: Sí, o sigui, ell...
14: Tot allò amb majúscules...
13: Exactament, ella els deixa anar al vent i ella els poleix. Que t'ho imagina't com deuen ser en brut. Si en net són així, en brut ni m'ho explico. Però ella és, diguem-ne, com et deia, el nexe d'unió entre Trump i la realitat. I molta gent creu que Trump no sap realment el que s'està coent, perquè entre que només mira Newsmax, ara ja no mira ni Fox News, que és aquesta cadena també ultraconservadora, no? bastant més poderosa que l'antiga, on treballava Natalie, on tot surt bé per Trump, molta gent creu que la percepció que té Trump de si mateix i del país està diguem-ne, la bisagra, no? està en mal estat. I és aquesta senyora, no? Aquesta noia, aquesta dona, com li vulgueu dir, que fa una mica de bisagra, i que no està fent les coses gaire bé, perquè recordem que ara mateix Trump té el mateix índex de popularitat que tenia Nixon després del Watergate, entre un 31 i un 33% d'aprovació, que és una cosa bestial.
3: I tot això com ho porten Marco Rubio i J.D. Vance, que ara ho deies? És a dir, cada cop hi hagi hagut una persona que hagi aparegut aquí, els hagi avançat per la dreta i sigui molt més proper al president que a ells mateixos.
13: Jo crec que ells ja ho sabien, O sigui, la sorpresa en tot cas hauria de ser per nosaltres, no? Ja, per la gent externa.
3: Ja
13: jo crec que ells ja ho sabien. Jo crec que J.D. Vance té dos problemes. Un es diu Pete Hegseth, que és el secretari de guerra, no?, de Trump, que diuen els rumors que els vol presentar president, amb la qual li xafaria una mica la guitarra a J.D. Vance, i el segon és el propi Trump, perquè, com saps, com va explicar Steve Bannon, estan buscant una fórmula perquè es pugui presentar a les eleccions. Però la Constitució ho té blindat, això, és impossible. Llavors s'han inventat un munt de fórmules que no es poden aplicar, i una d'elles seria que J.D. Vance es presentés a president i Trump com a vicepresident. Llavors estan intentant convèncer J.D. Vance que això no és il·legal, però ell ja ha dit que l'article 25 de la Constitució dels Estats Units diu que això és impossible. Cap càrrec electe s'ha presentat 3 vegades al lloc de president o de vicepresident dels Estats Units. I Trump ja ho ha fet, això, vull dir... Clar, jo crec que aquest seria el seu gran problema. I quan Marco Rubio crec que és una figura que ha quedat absolutament diluïda per la situació, no? Perquè, clar, si tenim la guerra d'Iran, que s'havia d'acabar en 3 dies, tot el tema d'Ucrània enquistat, etcètera, etcètera, doncs ho tenen molt complicat. Jo crec que, de tota manera, com et dic, ells ja sabien que això s'estava produint. O sigui, ho sabien. El que passa és que el que ens hem enterat tard som nosaltres, i ens hem enterat d'una manera... Jo crec que aquí hi ha una cosa que s'ha d'explicar, i és que Ossoff ha estat molt llest, és a dir, el congressista... el senador per Georgia, que és el tio que destapa això, ho destapa entre cometes, ha estat molt intel·ligent, perquè ha trolejat el troll, que és el que està fent fins ara Gavin Newsom a Twitter, no? Penjant tuits en majúscules i tal. Què ha fet? Ha demostrat que els grans temes de la campanya nord-americana per les midterms, que són la corrupció sistèmica, les guerres infinites, etc etc, no acaben d'interessar el públic nord-americà, no? No arriben als mitjans perquè hi ha tants, tants relats, però que si tu llences una cosa tan frívola com aquesta, no? En teoria, que és, té el senyor Trump un idili, no?, amb la seva secretària, la secretària té un idili amb Trump, perquè també s'han publicat unes cartes que semblen cartes d'una de les noies aquestes de la família Manson, no?, que són t'estimo, sí, no puc dormir, sí, ni menjar, mira, sense tu, etcètera,
3: mira,
13: etcètera.
3: Aquestes cartes diuen, per exemple, ets tot el que m'importa, no et vull decebre mai, gràcies per ser el meu guardià i protector, guardià i protector en majúscules, el llibre d'estil ja el portava.
13: Sí,
3: quan falli, si us plau, digue-m'ho, tens tot el dret a insultar-me si és necessari perquè ningú em coneix ni es preocupa més per mi, trobo a faltar els dies en què em trucaves i parlàvem de tot i de res alhora.
13: Sí, no, també diu, jo crec que l'última diu, no sóc mereixedora de tu, que em sembla, en fi, una declaració d'intencions bastant, bastant brutal. Yeah. Però com et dic, crec que tothom al govern de Trump sap que aquest és un dels grans problemes de percepció que té el president de la realitat, i és que està absolutament filtrat a través d'una persona que està obsessionada amb ell. A partir d'aquí, tot aquest... O sigui, l'Ossoff, quan fa aquest discurs, ell no diu en cap moment que la Natalie i el president Trump tenen una història d'amor o un afer o el que sigui. I, de fet, ahir es va veure junts a Melania Trump, a Donald Trump i a Natalie, que anava amb la seva bossa amb la impressora. Vull dir que és tot molt estrany, com tot el que fa referència a Trump d'altra banda.
3: Ah, aquí volia preguntar, de Melania Trump què? Em diu alguna cosa d'això?
13: Bueno, ara
3: hi ha mitjans que apunten, no?, de que potser se sentia amenaçada per la figura de Melanie, etc. Perquè sembla que ha aparegut públicament després d'unes quantes setmanes sense fer-ho, i ho va fent una conferència que ha estat aquest cap de setmana dient alguns m'havien trobat a faltar.
13: Jo crec que la Melania Trump està molt tranquil·la des que ja va fer el seu documental, si recordeu. Li van donar 75 milions de dòlars per fer el documental. I a partir d'aquí, jo crec que ella té un sou assignat gran, fent coses. Ella no exerceix de primera dama en absolut. Mm-hmm. En absolut. De fet, se la veu molt poc. I és una de les coses, una de les queixes també del Partit Republicà, que no hi ha la impressió de que hi ha el president i la primera dama. I ella, jo crec que li dona completament igual des d'allà fa anys. Segurament algun analista polític li va dir en el seu moment a Trump que no era bona idea divorciar-se, o li va dir també a ella que no era bona idea, i ella s'ha aprofitat tot el que ha pogut, cosa que em sembla absolutament fantàstica, no perquè allà, en aquell govern, si alguna cosa estan fent, és guanyar calés tots molts. Probablement Natalie és la que guanya menys calés, perquè crec que el seu sou és de 150.000 euros, que si contem l'1.9 bilions de dòlars que ha guanyat Trump els seus primers dos anys de presidència, són res, cèntims.
3: Toni, gràcies. Toni García Ramon, una abraçada.
13: A vosaltres, amics, una abraçada, que vagi bé.
3: Què us sembla, tot plegat? Joan, per exemple.
15: Jo trobo molt interessant, això està molt bé.
3: Sí, interessant ho és molt.
15: Sí, per anar al cas, jo hi ha dues coses que em fa pensar aquest cas. Un és... tot té a veure amb com ens fascina la idea, o preocupa la idea, que clarament el trumpisme funciona amb aduladors i llepaculs que se salten els controls del que esperem que sigui una administració seriosa. Però si recordem altres casos que fan pensar amb el de Harp, com la secretària d'Estat, la Pam Bondi, la Christine Noem, o sigui, Trump no recompensa necessàriament els seus aduladors més bojos, sinó que en el moment en què ha de triar, en el que algú li falla, els deixa caure de forma completament inclement. I això que dèiem, que altres que se n'han distanciat una mica, potser, que deia Marco Rubio, està una mica dolit, però potser a través d'això aconseguiran una vida més enllà del trumpisme. Però sí que l'altra idea que em fa pensar això és que sí, quan ens carreguem molt sobre el problema dels aduladors i l'hermetisme, de com funciona aquest govern, hem de recordar que a l'anterior administració demòcrata si el problema són els aduladors i que ningú li deu el poder la veritat, l'anterior administració va portar un home, Joe Biden, que va donar mostres clares de senilitat fins a l'últim moment de la campanya, i que el van haver de i que ningú va ser capaç de ni dir-li, ni parlar-li, ni canviar-ho a temps, fins al punt que van acabar presentant una altra candidata que no va passar per unes primàries, que no tenia cap mandat públic ni havia estat provada amb el públic, sinó que les pròpies elites demòcrates van posar una altra candidata. Llavors dic, està molt bé assenyalar que el problema del trumpisme és aquesta cort d'aduladors que fa que no hi hagi cap principi rector en el poder i tot tingui a veure amb els capricis de Trump, però és que com pot el Partit Demòcrata capitalitzar gaire això en un cas, bueno, sabem que ara Biden està molt malalt, d'una manera que també fa pensar la manca d'avaluacions que una figura com el president era sotmès, no? Bé, llavors, em trobo... Està molt bé en riure-se'n de Trump, però recordem que com havien de ser els altres perquè ell s'hagi colat pel forat. I en el cas precís dels aduladors i del no tenir una mica de control extern, els demòcrates amb Biden, per mi, són un cas exemplar. Llavors, no està... És bastant depriment el panorama general.
2: Sí, a mi el que m'interessa d'aquesta qüestió és la figura de John Ossoff, que sembla que clarament és la persona que està destacant dins del Partit Demòcrata. A més, en les últimes enquestes ja superen popularitat tant a Rubio com a J.D. Vance, no? Llavors, crec que clarament és més intel·ligent que el que està fent no? Ocasio-Cortez, que està fent campanyes explicant com s'està congelant òvuls, no? Que hi ha hagut un moment que quan heu tret la notícia he pensat, potser és una figura femenina que apareix dins del no? Partit Republicà per contrarrestar una mica aquest discurs de la demòcrata, una mica com també utilitzant el feminisme per dir és la batalla que cal plantar contra Trump. No va per aquí, clarament ja ho he vist. També és veritat que jo crec que hi ha una dificultat enorme per analitzar a fons ben bé com Trump, bueno, dificultat, o almenys és un discurs que jo no he sentit gaire, per analitzar ben bé com Trump ha utilitzat les dones en el seu mandat. O sigui, s'està dient que Melania Trump passa de tot, però quan li ha interessat la va treure en portada dient les dones recuperem el control dels Estats Units, mentre sabem que la indústria de l'estrat wife, que dona recolzament al partit, a Trump directament, és una indústria que ha generat tot un discurs, no?, sobre la feminitat i les dones de la llar, que em sembla que en els deliris de Harp també hi ha alguna cosa que té a veure, no?, amb aquesta adulació a l'home i de més, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha diverses capes, però a mi la que més m'interessa és precisament com John Ossoff utilitza aquesta informació per seguir escalant en una popularitat que sembla que cada vegada és més evident.
3: Sandra.
1: Sí, a mi, ara que mencionaves això del paper de les dones, no?, jo potser, bueno, il·lusa, digueu-me il·lusa, però esperava potser una mica més 2026, Partit Demòcrata, que no poséssim el focus en Donald Trump s'està embolicant amb la seva assessora. Ostres, vull dir, no és Bill Clinton, vull dir, hem evolucionat, seria un escàndol per un tema de conflicte d'interessos, o no, parlem-ne, perquè és membre de la seva mateixa administració, però que estem focalitzant, i el missatge que va donar Ossoff era molt clar, no?, en un míting, si no recordo malament, que va dir, té interès en viatjar pel món amb la Natalie sense dir ni tan sols el cognom, és a dir, reduint a una persona que té un càrrec importantíssim en l'executiu estatunidenc, reduir-la a una persona sense cognom, a una dona jove, guapa, rossa, que la seva única importància és que s'està embolicant amb el president, presumptament amb el president dels Estats Units, em sembla una jugada terrible, sent que, coneixent una mica la figura d'aquesta dona, sent que és un pou de coses a retreure-li, des de que doncs, li filtra la informació perquè ell visqui en el seu món de llapòlies i llaminadures. O sigui, hi ha tantíssimes coses a retreure-li. I estem un altre cop aquí, alimentant aquest populisme de dretes, tot i que vingui del Partit Demòcrata, de que l'única cosa que li podem retreure en aquesta persona és que s'està embolicant amb ella, no? I ho dèiem, no? Per exemple, per què no se li va fer a Joe Biden això? Doncs perquè hi ha aquest component masclista que no existia en aquella figura.
0: A mi també és el que em molesta més d'aquesta polèmica, personalment, el masclisme inherent a l'assumpció que aquesta dona només està allà fent de bandera, com aquell qui diu, no? Perquè el relat aquest que sembla que apunti que ara tot és culpa, no?, d'una dona que li està emboirant la percepció del món perquè li passa els informes, i quanta gent més li passa els informes, no? Si tu, una amiga meva que ho comentàvem un dia d'aquests, de llepaculs i d'impressors humanes, n'hi ha moltes, però si porten traje i corbata tothom assumeix que estan fent coses de valor, no? I en canvi aquesta dona, assumim que està allà només fent de secretària quan li carda tots els tuits o, bueno, Truth Social, aquests missatges que desestabilitzen el país i generen titulars a punta pala. Vull dir que no és menor la feina que està fent aquesta dona, i que a més, pel que jo he anat llegint, està allà una mica construint tota la campanya des del 2020, no? Per tant, jo sí, no la menysprearia de cap manera, i estic d'acord amb la Sandra que em sembla menysprear-la el comentari d'aquest senador demòcrata, sí. Bueno, jo no fot de Geòrgia. I de totes maneres, parlant ja més d'aquest senador i de la seva campanya, Sí que és veritat que segurament ho ha fet expressament, no?, amb la intenció de buscar un combat directe amb Donald Trump, no?, si de fer aquest cara a cara per posicionar-se com a candidatable, diguem-ne, i ho oposaves ara a Alexandria Ocasio-Cortez. Sí que és veritat que a mi em fa la sensació que l'únic demòcrata que ha guanyat, bueno, l'únic no, però el que hem vist més guanyar de manera, no?, aplastant i sorpresiva i, no?, d'aquesta manera tan potent als Estats Units ha sigut Mamdani, l'alcalde de Nova York, i justament em sembla que no ha basat la seva campanya en fer aquesta oposició a Donald Trump. Per tant, malgrat que ell, el senador aquest de Georgia, ara ho intenti i ho faci, crec que és una mala estratègia demòcrata en vista que el que ha funcionat és, més enllà d'oposar-se quan s'hi ha d'oposar, que entenc que no ho nega, sortir del marc Trump o no Trump, no? Perquè si no assumeixes que Trump sempre ha de formar part de la foto, diguem-ne.
2: Jo no ho tinc tan clar. O sigui, m'encantaria que fos així, però crec que Nova York és una casuística molt, molt particular, que de fet aquesta cosa que Nova York no és Estats Units o no ho sembla del tot. També és veritat que Mamdani té la condició que no pot presentar-se a les presidencials, no? I això, jo crec que això ho sap tothom, per tant no és la gran amenaça. I és l'acord d'aquesta Bernie Sanders, que per molt que tinguin bons candidats, clarament les elites demòcrates difícilment els hi deixaran espai, no? Però jo volia dir una cosa sobre això, i crec que ho ha dit el Toni García quan ha dit, os ho entès que el trumpisme mediàtic ha arribat a Amèrica, no sé per quedar-se, però almenys el següent mandat estarà molt condicionat pel tipus d'informació que servirà per contrarrestar els candidats, no? I per tant ha vist com en aquesta, no, aberració d'utilitzar la suposada amant, entre moltes cometes, li dona més popularitat que... Perquè els rivals jo no crec que siguin Trump, ell ja està pensant en J.D. Vance, no?, clarament. J.D. Vance, que a més és ultraconservador, vull dir que crec que la batalla va per aquí, i és, a mi, vull dir, és trist veure com els demòcrates, vull dir, no han trobat, fora de Mamdani, una solució per sortir d'aquest marc que tu deies, però és que fa pinta que aquest marc, o sigui, és el marc, no sé com ho veieu vosaltres.
0: Bueno,
2: però
0: si no surten del marc segur que ho serà el
2: clar.
0: Marc. O sigui, jo no parlo de Mamdani tant com a persona, que evidentment no es pot presentar, i sé que Nova York és diferent, però que si alguna lliçó podrien treure, que llavors poden mirar d'aplicar arreu del país, és no limitar el discurs de campanya només a oposició a una persona o un model, no?, que sense donar-hi més respostes. O sigui, crec que la gràcia Mamdani no és Mamdani per se, que també, sinó la fórmula, no?, de ser
2: propositiu. Sí, però la batalla cultural segueix tenint molt de pes en, no?, en...
0: Sí, però la pots fer sent propositiu i no només reaccionant i jugant al seu joc, que al final és el que fa assenyalant aquesta dona.
1: És veritat que Mamdani va mencionar Trump en alguna ocasió, però no va ser l'eix de la campanya. Ara bé, no hem d'oblidar que no és el mateix una campanya a nivell nacional que una campanya a nivell local. És a dir, les coses... Sí que hi ha moltes coses que depenen de l'administració nacional quan estàs legislant en una ciutat, sobretot als Estats Units, però, per exemple, Mamdani va triar molt, molt bé les seves campanyes, que no necessités tribunals per canviar les lleis, perquè sabia que no tindria aquest suport. Per tant, per això no menciona Trump, perquè no, o sigui, les seves reformes no havien de passar directament pel govern nacional. Per això se l'escapa. Llavors, jo crec que és molt difícil fer una campanya al govern nacional dels Estats Units sense mencionar Trump. Vull dir, i sense entrar... I és veritat que pots entrar en una lògica propositiva, més positiva. Ostres, però... Tant de bo no fos així, eh? Però jo crec que dona tantes visualitzacions en aquesta cultura també molt estadounidenca de la immediatesa de les xarxes del beef, no? Jo crec que és molt difícil escapar-se d'aquesta lògica.
3: Joan?
15: No, sí, tornant també, per mi també ho il·lustra el tema. No estic ben bé d'acord amb la qüestió del masclisme sobre el tema de Harp, perquè, vull dir, com explica el Toni García Ramón, aquesta persona és manifestament ridícula i incompetent. Una cosa és les connotacions culturals amb les quals se la vulgui atacar, però no cal eximir-la del fet de que, com ha dit el Toni García Ramón, va mentir per presentar-se, o sigui, va mentir declaradament per grimpar en la cosa trumpista, i que el que, si ara en parlem molts, és perquè s'ha vist que com a figura de premsa o de comunicació és manifestament incompetent, i és allà per qüestions de corrupció i de la manca de... Llavors això ho connecto amb l'altre, la manca de principis de la... O sigui, el que serveix per mi el cas de Harp és per il·lustrar que en el trumpisme no hi ha una filosofia, no hi ha uns principis, no s'ha construït un sistema, sinó que el que hi ha és una coalició contradictòria de gent. Bueno, quan parlem de la successió de Trump mateix, hi ha gent, J.D. Vance va ser el seu vicepresident i la seva principal principi suposadament inalienable era que no hi hauria noves Forever Wars, i ha acabat sent l'encarregat d'explicar la bogeria d'Iran. I així amb tot, és a dir, per mi el que els demòcrates poden polaritzar o atacar el trumpisme

0: mandat era el seu cunyat i va fer unes polítiques que no tenien cap, cap sentit amb el moviment MAGA que havia promogut Trump. De cara a les, o sigui, de cara a la futura, o sigui, a la successió o a la pròxima batalla per les eleccions, jo crec que Mandani, si de cas el que demostra és que si tu construeixes una ideologia en el sentit clàssic de la paraula que et doni resposta estructurada i coherent a diferents problemes, t'hi podràs arrepenjar passi el que passi. En canvi, el Partit Demòcrata tradicional, com va demostrar amb l'anterior vegada que va tenir l'ocasió de fer front al trumpisme, si en comptes de construir una ideologia, tot el que fas és proposes un oblidem tot això que ha passat, tots els problemes que han portat a Trump, i posem un candidat continuista amb els mateixos problemes que havien dut això, és quan fracasses. Però per mi sí que cal, sí que serà evident que caldrà polaritzar amb el trumpisme, i aquí on caldrà atacar-ho no és potser tant en la figura, que sí que jo crec que està desacreditant-se per moltes raons, eh? Des de la nova, un nou cas de senilitat fins a les polítiques que està fent, sinó que caldrà polaritzar al voltant de què fer quan successius presidents dels Estats Units demostren que no tenen principis. I per mi sí que Harp és un cas de... L'absència de principis que demostra té a veure amb la seva conducta, no tant amb el fet de que sigui dona o no.
1: Jo només per matisar una cosa que deies sobre el tema de gènere, o sigui, tu mateix ho has dit, Harp és tan ridícula i ha mentit i ha fet tantes coses dolentes per arribar on està, que precisament haver-nos d'enfocar en que presumptament s'han lletat amb el president dels Estats Units per atacar-la i per posar de rellevància la seva figura... demostra que és clar, una qüestió de gènere.
2: És que en un moment li dirien estratègues.
0: Sí, però vull dir que el Toni García Ramon no ha explicat bueno, no sé, que va ridícula per altres qüestions, justament. M'ha semblat...
1: Bueno, si Ossoff no la treu, és
2: per dir, solucions.
1: Clar. O sigui, com surt a l'escena, i a partir d'aquí hem descobert que és una ridícula. Perquè tothom s'ha fixat en ella perquè presumptament s'estaria embolicant amb el president dels Estats Units. Vull dir, d'inútils en política, de llepaculs i de seguidistes, n'hi han moltíssims.
3: Sí, fins i tot s'ha mencionat que a Melania Trump no li preocupa, no? Vull dir que ja és un afer entre dones, i que s'ha venut una mica així.
1: Només es posen qüestions de faldilles quan hi ha dones.
4: Sí. Són les 10 i 9, canviant de tema. Vull fer un cas del contenidor, del món RQ, perquè hem parlat molt de l'overbooking en els avions, allò de que tu tens un bitllet, estàs fent la cua a l'aeroport, estàs a punt de pujar a l'avió i de cop et diuen no, hi ha overbooking, no tens accés. Si vols, tornem els diners del bitllet i et busques la vida. Però vosaltres sabíeu que també hi ha overbooking amb els apartaments turístics? I que pots fer una reserva des de fa mesos i cada cop et diguin escolta, que hi ha overbooking, que ja gestionem el tema dels diners de la reserva, però oblida tant.
1: Llavors què fan? Et deixen al carrer?
4: Ara ho descobrirem, amb el següent cas del contenidor del món RAC1. Un moment.
5: RAC1.
6: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat!
11: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
14: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
13: El diumenge 30 d'agost a 11:45 del migdia viviu la la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC+1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.

0: 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Avui, a la tertúlia, amb la professora i crítica literària Júlia Ojeda i les periodistes Gina Rigol, Sandra Vicente i Joan Bordeus.
2: El perquè de tot plegat.
3: 10 i 12, a les redaccions ha arribat un cas del contenidor del món a RAC1 que demostra com de desesperant pot arribar a ser contactar amb grans empreses a l'hora de resoldre un problema. I és que tu fas una reserva o una operació, ells et canvien els plans sense avisar i quan intentes contactar, doncs no hi ha manera de posar-s'hi en contacte i només respon, amb sort i d'aquella manera, tot sovint un robot. De seguida en parlem, però abans, ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment greu o especialment surrealista i teniu la sensació que qui us hauria d'ajudar no us ajuda, podeu contactar amb el contenidor del món a RAC1 i almenys nosaltres el que segur que farem és escoltar-vos. Ho podeu fer amb un missatge escrit o amb una nota de veu al WhatsApp del món a RAC1, 669-1010-10, 669-1010-10, per WhatsApp. Ho podeu fer per escrit. En cas de fer-ho amb una nota de veu, no cal que sigui especialment llarga, no cal que doneu tots els detalls d'entrada. Només un petit resum, nosaltres us escoltarem, i si ens cal més informació, llavors ja us ho farem saber. I si us voleu estendre una mica més, és millor que ho feu per correu electrònic a elmon@rac1.net. elmon@rac1.net. Podem saludar l'Emili. Bon dia, Emili.
4: Bon dia, Sergi.
3: Bon dia. A què et dediques, Emili?
4: Pues actualment em dedico a entrenar per classificar-me pel campionat del món d'Ironman a Hawaii.
3: Ah. I això vol dir que encara no estàs classificat? O sigui,
4: bueno, sí, sí. Per sort, l'any passat em vaig classificar. L'any passat, després de 2 anys de perseguir-ho, de, diguéssim, de dedicar-me a full time a aquest objectiu, l'any passat, a l'agost de l'any passat, ho vaig aconseguir a través d'una prova que es va fer a Estònia, a Tallinn.
3: Perquè no li acabin de quedar clares les distàncies, l'Ironman què és exactament?
4: L'Ironman són 3.800 metres nedant, després agafem la bici tot seguit i fem 180 quilòmetres i després, per acabar-ho de rodonir, fem una marató.
3: Apa.
4: Tot de cop.
3: Quan és l'Ironman de Hawaii?
4: És aquest any, és el 10 d'octubre. Bueno, perquè... A Kona, a la Big Island.
3: Queda poquet, ja estàs preparat?
4: Bueno, pues, pel tema que estem parlant, l'última setmana he estat una miqueta lesionat i el meu entrenador diu que és per l'estrès que aquest cas m'està provocant. Però bueno, portem molta feina feta aquest any.
3: Val.
4: I és una petita molèstia i encara queda un mes que acabarem de fer el push final.
3: A veure, has dit tot aquest cas i l'estrès que està generant. Et pregunto primer, per saber-ho, Emili, tu vas sol cap allà o t'acompanya gent?
4: No, som confirmades ja, perquè ja hem de tancar, de fet, estava parlant amb la teva companya, aquesta setmana ja hem d'acabar de pagar els bitllets, som 51 persones.
3: Déu-m'hi-do.
4: Sí, sí, sí, aquí som molt la família, amics, que han estat seguint aquesta bogeria fa anys, i sí, sí, m'emporto una bona claca, sí, sí.
3: Ah, i ja tens els vols, ja tens l'allotjament, entenc?
4: Bueno, els vols està bastant tancat tot i tot és bastant més fluid, la veritat. Mm-hmm. No hem tingut els problemes que estem tenint en booking. I els apartaments, doncs no sé si els tindré. No sé si els tindré, de debò.
3: Per què no?
4: Bueno, perquè els apartaments apareixen com a confirmats a booking,
3: sí.
4: Però després quan truques al resort et diuen que no hi ha cap reserva a nom teu. O sigui, quan truques al resort final, on estarem, a Hawaii, uh-huh. Diuen que no hi ha cap reserva a nom teu. Llavors, l'aplicació de Booking apareix com a confirmat.
3: Et puc preguntar des de quan tens aquests apartaments agafats?
4: Sí, jo quan em vaig classificar l'agost de l'any passat, doncs com ja sabia que, bueno, que seríem cleca, que seríem bastants, doncs ja vaig fer les reserves i la veritat, un dels avantatges que ofereix Booking és que et permet reservar amb temps, amb un any per avançat, i et permet també fer cancel·lar amb un mes d'antelació.
3: Llavors jo vaig reservar...
4: Sí, sí, els tinc des de fa un any i els tinc pagats des del desembre de l'any passat. Estan tots pagats.
3: I per què l'hotel et diu ara que no està confirmat, això? O sigui, ja ho tens pagat,
4: doncs mira,
3: i confirmat per Booking?
4: Tot estava... De fet, tot estava tancat i quan feia la reserva a Booking, primer el que et deia Booking és primer hem de comprovar disponibilitat amb l'allotjament. Comprovaven, al cap d'un dia rebia el mail i està, hi ha disponibilitat. Ara ens has de passar les teves dades, el mètode de pagament, per acabar de fer-ho, acabar de tancar-ho. Això vam fer-ho, es va confirmar la reserva i es va fer el pagament cap al desembre, com et vaig dir.
3: D'acord. I ara què ha passat?
4: I ara, doncs això, el 5 d'agost, a totes les reserves que teníem, perquè tenim 10 jo i dues la meva dona, a totes les reserves vam rebre com un mail massiu a cada una de les reserves indicant que el resort els havia indicat que estaven amb overbooking i que teníem que cancel·lar les reserves. Que teníem que cancel·lar les reserves perquè no hi havia lloc en aquells apartaments. I, clar, nosaltres vam dir, doncs, em va caure amb una sobra, perquè jo, no pot ser, però sí que ho tenim tancat de fa un any i bueno, i tens aquella confiança, no? I des de llavors, doncs, bueno, bastant de neguit i intentant parlar amb ells, i el problema és que no trobes una persona que se't posi a l'altre costat del telèfon i segueixi el teu cas i et doni una solució. Aquest és el problema.
3: Un any després... Tu has rebut un correu que diu que s'ha assolit la capacitat màxima en aquest hotel i que, per tant, no poden acceptar totes les reserves que has fet i que les cancel·laran. En totes?
4: No, que les cancel·lis tu, perquè, tu, perquè ells, com clar, que ells no poden fer-ho,
3: doncs no,
4: que has de cancel·lar-ho tu.
3: Sí.
4: I llavors nosaltres el que vam pensar al principi, perquè a més estàvem sopant amb el meu entrenador, i vam pensar, ostres, això doncs, potser és un intent de phishing, no? Que vagis a un link que t'envien, que entris allà, que entris les dades amb les que vas fer les dades de la targeta amb les que vas fer el pagament. Ostres, potser és un phishing, no? Un hacker que està intentant treure'ns calés. Però llavors, com l'endemà i els següents dies vam començar seguir rebent aquests mails a través de l'aplicació de Booking, que no, que escolta, que tenim, que s'ha de cancel·lar les reserves, vam veure que això anava en sèrio. No era un...
3: Emili, puc preguntar de quants diners estem parlant exactament si tot això cau?
4: Sí.
3: 3 mesos d'haver d'anar a Hawaii?
4: Bueno, sí, som 50 persones que anem a Hawaii, els apartaments
3: són
4: 12...
3: Dos, perdona, menys.
4: Sí, no, estem a un mes i mig.
3: Sí, clar,
4: un mes i mig, ho tinc supercontrolat.
3: No sé com ho he calculat, però...
4: Però bueno, però nosaltres marxem a... Som diferents grups, bueno, som 50 persones, 51 persones, que marxem amb 3 dates diferents. I nosaltres que marxem els primers, per temes d'aclimatar-nos i tal, marxem el 28 de setembre. I, bueno, els apartaments són 12 apartaments que en total són 50.000 euros i els vols estan al voltant de 100.000 euros.
3: Mare meva.
4: D'aquestes 50 persones. Sí.
3: Entenc que tu, sí. Un cop reps aquest correu per part de l'hotel, entenc que et deus intentar posar en contacte amb Booking.
4: Sí, i tant, i tant. De fet, quan rebo aquests correus, l'endemà em poso en contacte amb Booking. Primer, parlo amb una màquina, que aquesta màquina el que fa és demanar-me la confirmació, el codi de confirmació i el PIN, i jo li dic, i em diu, òbviament, que està confirmat, perquè a la pàgina web de Booking, a l'aplicació de Booking, apareix com a confirmat. Llavors jo intento parlar amb el resort, com són 12 hores de diferència, doncs em costa algun dia, però, bueno, al cap d'un o dos dies parlo amb el resort i em diuen això, que no hi ha cap reserva en el meu nom. Llavors, torno a parlar amb Booking, parlo i em comenten, una mica em comenta que si insisteixo i li dic a la màquina que vull parlar amb un assistent personal, puc parlar amb un assistent personal, ho aconsegueixo, i parlo amb aquest assistent personal, amb aquesta persona, i ella em diu que bueno, que intentarà posar-se en contacte amb el ressort. Em deixa en espera, parla amb el... No, parla. En el moment en què està parlant es penja la trucada i al cap de 5 minuts rebo un mail d'aquest, bueno, de Booking dient-me que han pogut parlar amb el ressort, no amb l'intermediari, i que ells tenen confirmada, Booking té confirmada la reserva des del 25 d'agost, i ho tenim, diuen, ho tenim per escrit, perquè, bueno, clar, hi ha de tot, de tota la seva aplicació, i que els hem ajudat a trobar la teva reserva i que està tot correcte. I que, bueno, que bé, que bé, que bé. Bueno, llavors, clar, jo ja no te'n refies i torno a parlar amb el resort i em diuen que no, escolta, tu, no m'ha aquí i no hem parlat amb ningú de Booking. I llavors jo torno a parlar a Booking i em diuen, escolta, Pere, espera uns dies que potser han d'actualitzar els arxius, el sistema, perquè apareixi la teva reserva en els seus llibres. Bueno, ja arriba un moment en què ja perds la paciència i veus que no et donaran una solució, i és quan ja penses en parlar amb advocats. I fins i tot, bueno, trobo l'adreça del CEO de Booking, que és pública, i li envio un mail explicant el cas i que, escolta, el problema és que ens diguin, escolta, aquestes reserves estan confirmades o no, o que hauran tantes, que ens diguin alguna cosa, per saber el que hem de fer.
3: Sí, a mi el que em sembla increïble, Emili, és que d'entrada tu puguis reservar unes places en un hotel fa un any i Booking no te les cobri, evidentment, i després no traslladi aquesta reserva que tu has fet a través de Booking a l'hotel, que tu te n'hagis d'enterar un any després, a pocs mesos d'haver-hi d'anar, a un mes i mig d'haver-hi d'anar, que contactis amb Booking. Tema a banda és com de difícil és parlar-hi, que és el que tu dius, ara gent virtual, ara insisteix a una màquina. És que estem a aquest punt, d'haver d'insistir-li a una màquina, sí, que, si us plau, et deixi parlar amb una persona. Vull dir, ara el món és aquest, Vull dir, de suplicar una màquina que et deixi parlar amb un ésser humà. I que després aquest ésser humà, pel que dius, directament et menteixi. Perquè diu, hem parlat amb l'hotel, no pateixis que està tot controlat. Tu, desconfiat, perquè és normal que desconfiïs, vist aquestes últimes setmanes, truques a l'hotel i et diuen, escolta, aquí Booking no ha parlat amb nosaltres i les seves reserves no estan controlades ni les tenim controlades.
4: És que, sí, és que aquí el problema, i és una cosa que acabes deduint, el client de Booking, en aquest cas, no és el resort, sinó que és un intermediari que ells tenen als Estats Units, que en aquest cas es diu LiveTweet. Llavors, però a l'aplicació de Booking, tots els missatges que rebem, surt a l'icono del resort, et fan veure com si fos el resort, però llavors, en el link o mail, o fins i tot telèfon que ells posen, és el d'aquest intermediari, que és aquesta empresa LiveTweet. Però clar, com ells, amb qualsevol comunicació, sigui per telèfon o per mail, que fas amb ells, parlen del resort, et faran entendre com si fos el resort, però llavors veus que no, que és un intermediari. I nosaltres creiem que el problema, sí, no ha vingut tant per Booking com sinó per aquest intermediari que no ha degut gestionar bé, perquè en el moment en què, escolta, tu em generes una factura, representa que m'estàs facturant perquè em donaràs un bé. Per tant, entenc que ja has bloquejat aquests apartaments per mi. I creiem que aquí la màxima problemàtica ve per aquest intermediari, però clar, llavors Booking diu que es farà càrrec o ens ajudarà a buscar una alternativa, i que aquesta alternativa, que se té un cost addicional, ells es faran càrrec. Però, bueno, llavors, si vols, ho parlem després, que rebo un mail que ja és definitiu.
3: Què vols dir?
4: No, que hi ha una de les reserves que finalment se m'ha cancel·lat. Hi ha una de les reserves que segueixen dient que, escolta, que s'ha de cancel·lar, que s'ha de cancel·lar. Uh-huh. Llavors, jo faig també un correu amb ells explicant, com semblant el que faig al CEO, però bueno, a veure si me l'agafa alguna persona de Booking, sí, que pugui gestionar totes les reserves, indicant que això, totes les reserves que tinc. Uh-huh. I llavors sí, sembla que em contesta algú que es diu Maite. Però primer de tot, quan em contesta la Maite, ella diu, escolta, parlarem amb el resort, la Maite aquesta, que li pregunto si és una màquina o és una persona, i encara no m'ha contestat, però bueno, ella em diu que contactaran amb el resort i veuran si tinc afectada només una reserva, la que he anat tenint com més mails, o són totes. ¿Vale? Llavors jo li pregunto a aquesta persona, si és una persona o és una intel·ligència artificial, i si, bueno, si ells ens podran reallotjar si estan afectades les 12 reserves. No em contesta, i al cap dos o tres dies rebo un mail indicant que malauradament el resort, estic llegint, traduint directament, malauradament el resort ens ha informat que ja no pot allotjar-te del 18 de setembre al 13 d'octubre. Això referent a una... D'acord. Entenc, a una reserva.
3: Per tant, aquesta ja la donen per perduda.
4: Sí, però el millor de tot és pel següent motiu, dos punts. El motiu que ha donat l'allotjament és poc clar. Llavors, lamentem el possible impacte que això pugui tenir als teus plans. Per ajudar-te a reorganitzar el viatge pots fer una altra reserva a qualsevol allotjament a booking.com. Llavors m'envien un link amb les opcions que em donen. Per Hawaii només em donen una opció que val 4 vegades més que el que jo vaig pagar. I em diuen que si trio aquesta opció ells es faran càrrec d'una diferència de $69.
3: Hosti.
4: I ja està. Gràcies per confiar en Booking.
3: Mare meva.
4: Això és la resposta que m'han donat. Sí. Com jo aquí, òbviament, ja estic amb advocats i tal, tampoc contesto.
3: Clar. 69 euros, dius? O dòlars?
4: Dòlars. Sí. Ni euros, imagina't. 69 dòlars.
3: Mira algun altre apartament ara que et queda un mes i mig per anar, mira alguna cosa per Hawaii, a veure si ho trobes, que només hi ha una opció per altra banda. 4 vegades més.
4: És a dir, el peu i que no té res a veure.
3: Que no té res a veure. I com que t'han dit, com que potser sí que et surt una miqueta més car, concretament 4 vegades més car, escolta, et donem 69 euros i ja t'ajudarem una mica a arribar-hi.
4: Sí, sí.
3: Però jo no deien que en teoria assumirien ells el canvi?
4: Bueno, ells, quan vaig arribar a parlar amb ells, quan parlava amb ells, ells em van dir, escolta, si ells realment aquest allotjament no te'l poden donar, t'han de donar una alternativa al resort, i nosaltres farem que... O sigui, ells han d'assumir la diferència del cos. És a dir, Booking no, però Booking t'ha d'ajudar. I sempre Booking m'ha dit que és el resort, o en aquest cas l'intermediari, perquè aquest intermediari és una empresa americana que té una sèrie de un paquet d'apartaments, de resorts, que normalment són privats, de persones privades, que els posen els lloguen. I Booking ens diu, no, aquest intermediari és el que es farà càrrec de la diferència. Rebem aquest mail on ens diu això, jo no contesto, i com no contesto, no dic res, doncs rebo un mail al cap de tres dies dient que aquesta reserva s'ha cancel·lat. I que ja està. Això sí, llavors, al cap de dos dies sí que és veritat que rebo l'abonament del que vaig pagar, sense interessos. Sense interessos. Jo he tingut una sèrie de diners que no els he tingut durant un any i me'ls tornen. Jo amb aquests diners potser hagués pogut invertir i tenir-ne més ara.
3: Ara ha buscat la vida. Aquesta reserva que ja està cancel·lada, quantes persones afecta?
4: Aquesta és una de les grans, perquè són les de més dies, i estaria entre 6 i 8 persones. Són apartaments que pots jugar amb les habitacions, el sofà llit. Clar, jo també vam jugar una miqueta amb que la gent que estiguessin tots còmodes i que no dormíssim als sofàs. Llavors, clar, ara quan et cancel·len, diu, mira, si només me'n cancel·len una, de les 12 que tenim, pues, encara ho podríem, encara ho podríem salvar. Però, clar, qui t'assegura que, bueno, potser no ens diuen res fins d'aquí un mes, estem tots ja, aterrissem allà, anem al resort i ens diuen, no, escolta, aquí no, no tens res.
3: Emili, qualsevol cosa ens ho fa saber. Ànims i que hi hagi sort.
4: A veure si ho podem tirar endavant i anar allà i disfrutar d'una cosa que hem estat lluitant molts anys per ser-hi.
3: Efectivament. Una abraçada, Emili, i força.
4: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: Són les 10:31. Més enllà de busca't una alternativa, resulta que l'alternativa és 4 vegades més cara i que et diguin, bueno, et donem $65 i això, també l'element aquest que hem destacat, és a dir, hem arribat al punt d'haver-li de suplicar a una màquina que, si us plau, et deixi parlar amb una persona humana,
5: Sí. Això És que crec que és important parlar-ne, perquè el vaig entrevistar fa poc en Cory Doctorow, que és un expert en tecnologia que recomano molt, tenia aquest concepte de la merdificació, que és un llibre que està molt bé, i Booking és un cas claríssim, perquè... o sigui, què ens passa? Tots que anem de vacances anem com amb una mena de pilot automàtic a Booking. La merdificació, segons Doctorow, és la idea de que els serveis d'aquestes plataformes t'ofereixen un servei de molta qualitat, aparentment al principi, i un cop tan capturat i tothom hi va i té una quota de mercat del 90%, és molt difícil sortir-ne. I llavors merdifiquen el servei, no? I fan coses com això, de canvien persones per intel·ligència artificial, inclús redueixen les ofertes. Això ha passat amb el cercador de Google, que cada cop és pitjor, ha passat amb Amazon, etc. I en el cas de Booking és un cas claríssim de, clar, tots hi anem perquè tenen unes ressenyes, unes, o sigui, tenen una mena de propietat sobre un catàleg infinit, unes ressenyes que ens ha capturat, i cap empresari li pot fer la competència, o els mateixos hotels no poden fer la competència, perquè a tots ens agrada aquest servei de les ressenyes, la comparativa, etc. I seria tan senzill com obligar-los per llei a trencar aquesta mena de monopolis, però és molt difícil en el cas digital. I crec que tots hem tingut aquesta experiència de que el pilot automàtic ens porta Booking, que ens ha capturat, i no sabem com sortir-ne, i ningú li pot fer la competència a aquesta infraestructura, i cal que hi hagin regulacions tecnològiques perquè si no fan aquesta cosa demencial de disfressar d'eficiència, acomiadar treballadors humans per empobrir l'experiència amb intel·ligència artificial, que aquesta és una altra, no? Com s'utilitzarà en aquests anys que venen la intel·ligència artificial en nom de l'eficiència, ens colaran un servei objectivament pitjor. Això s'ha d'estar un agafat a la cartera, però bueno, jo he tingut molta experiència, perquè jo també faig servir Booking, i aquesta inèrcia ningú pot competir. És com Twitter, tu no pots sortir de Twitter. Si per llei, el Doctorow parla molt d'això d'interoperabilitat, si per llei, quan tu canvies de lloc, poguessis canviar-te de xarxa social i tenir els mateixos seguidors, poguessis anar a una plataforma d'hotels per reservar i tinguessin les ressenyes que no et pertanyen seriament. Seria molt fàcil canviar. Mm. Doncs, però per llei no. Ara la llei no permet fer la competència a Booking i ens té tots capturadíssims.
6: Sí, jo per afegir un element més sobre la taula, jo estic en contra dels intermediaris i cada vegada més, perquè això també passa amb les empreses de lloguer de cotxes, per exemple, que és un escàndol. Crec que, en part, el fenomen Booking és també simptomàtic de tot el que envolta el turisme low cost i aquesta manera, diguéssim, no sé si moderna o neoliberal o globalitzada de viatjar, o almenys aquesta concepció molt del segle XXI en què tots, i dic tots, anem a buscar l'opció més barata. Llavors, jo crec que gran part del problema, i ho deia el Joan, és que aquests intermediaris acaben beneficiant-se d'aquesta lògica, no?, que tots ens porta avançant, no, és que si ho contracto a través de Booking serà més barat. Quan a vegades la lletra petita t'acaba portant a situacions on potser hauria estat més fàcil anar directament, no, a l'empresa que et lloga doncs això, a l'hotel, al cotxe o el que sigui. No? Per tant, crec que també hi ha un punt cultural d'això, ens hem de responsabilitzar nosaltres també mateixos de per què hi estem contribuint, no cal un clas tan flagrant, no? Perquè, bueno, i amb els avions passa el mateix, o sigui, jo agafo un avió cada setmana i la meva relació amb la companyia, que no farem promoció, però no he tingut mai cap problema i no utilitzo intermediaris, ni skyscanners, ni coses d'aquestes, no? Vaig directament a això. Si és més car o no ho sé. En tot cas, també crec que aquí hi han de contemplar altres qüestions que no tenen a veure només amb la cosa monetària, sinó amb la seguretat, amb la tranquil·litat, amb l'atenció, que crec que també hem de tenir en compte i que formen part de tot el que estem comentant, no?
3: Gina i Sandra, i canviarem de tema.
7: Sí, jo també crec que el model Booking és perillós i el d'intermediaris en general, estic molt d'acord, és exactament el que estava pensant. Cal tenir-ho en compte també per la banda dels hotels i dels espais que ofereixen allotjaments, perquè al final Booking no només... no, té aquestes conseqüències, en aquest cas una mica brutals, però molt més mundanes també pel client final, sinó també pels hotels, no, a qui els ha obligat, per exemple, per dinàmica, com a baixar preus, etc, que això segurament a cadenes hoteleres brutals doncs no té un impacte molt significatiu, però sí com a allotjaments més petits, i de fet ja hi ha, no, demandes multitudinàries d'hotels a escala europea i això contra Booking, no? I també estic molt d'acord en el tema de la responsabilitat individual una mica, no? O sigui, jo crec que sí que hi ha opcions per trencar aquest model i per sortir de Booking, l'únic que requereixen una mica més d'esforç, però crec que és un esforç que val la pena fer, no? Com fer servir Booking com a buscador, però no fer-lo servir com a servei de contractació, no? Al final, val, doncs he triat aquest amb totes aquestes ressenyes i me'n vaig directament a la seva pàgina comprar-ho, i és possible que sigui una mica més car, però no gaire, precisament perquè Booking força, no, a la reducció de preus a tot arreu, perquè si no, no aconsegueixen tràfic de cap altra manera i sempre són dependents de Booking, no? I per acabar, la cosa aquesta de les màquines, jo espero que les empreses, i crec que algunes ja ho estan fent, comencin a veure que el valor afegit d'existir ara és tenir persones humanes al davant.
3: Totalment d'acord.
8: Estic totalment d'acord amb tot el que heu dit fins ara, només afegir que, o matisar, no? Que de fet si fas servir Booking com a eina d'informació i després vas als hotels, moltes vegades fins i tot és més barat, perquè aquests intermediaris no treballen per amor a l'art, sinó que també apliquen una taxa en els establiments. És això, jo crec que els intermediaris els carreguen una mica el diable, i sobretot perquè, lligant amb el que deia el Joan, no, ens converteixen en hostes, ens delimiten moltíssim, és molt difícil sortir d'aquí. Jo crec que sí que és responsabilitat individual tota la que vulguem, però vull dir que aquí quatre persones estiguem dient, sí, anem a mirar Booking i després comprem per l'aplicació, no acabarem amb els overbookings, els avions no acabarem amb els overbookings. El que necessitem és una legislació que s'hi posi, perquè nosaltres quatre no arreglarem res.
7: No, absolutament, però vull dir que si algú se sent molt atrapat, que l'opció existeix.
8: I que sempre actitud crítica davant de la IA i de la informació digital, vull dir que sempre anem a comprovar la font original en els hotels, en el periodisme, en tot, a la vida, però legislació també.
5: Sí, és que la part estructural, no hi ha competència, perquè no sabem fer el que vam saber fer amb les empreses físiques, no ho estem sabent fer en el món digital, i aquesta comoditat, no hem de renunciar llavors a aquesta comoditat social, és que són un capital social, les ressenyes, per exemple, és una cosa que ben utilitzada, el que passa és que ningú li pot fer la competència a Booking, perquè ens sembla que és una decisió individual sortir-ne, però el que sempre explica el Doctor, que en realitat ens tenen atrapats amb extraient rèdit d'una lògica digital que no els hi pertany, i que sí que podíem... Clar, el problema és que no pot competir un bon intermediari, llavors hem de fer, estic d'acord amb el que deia la Gina, d'aquests actes d'esforç individual.
7: Petita militància diària.
5: Sí, però és molt fort el que ens hem acostumat amb el Doctor sempre posa d'exemple les impressores, això de les tintes, no? Vull dir, hi ha algunes empreses, alguns serveis que hem acceptat que ens capturin i que no podem fer-hi res, i que en canvi en molts altres, vull dir, sabem com obligar-los a competir. En el cas de Booking, que a mi em sabria greu renunciar a la comoditat d'allò, però és una comoditat falsa en la mesura que Booking se n'està lucrant amb merdificar el servei.
3: Va, 21 minuts i les 11, fem una pausa, un últim tema, deixem marxar a la Júlia, a la Sandra, a la Gina i al Joan, i Miguel Rico, Joan Lluís García i Joan Jopallàs. Un moment.
0: RAC 1. El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
10: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
11: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
12: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
11: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
14: Però si aquesta hora la platja està buida.
13: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
14: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
13: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Val més que en busquem un altre.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: RAC 1.
18: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
2: El perquè de tot plegat.
3: Va, i acabarem amb bon regust de boca. En parlàvem al davantal i, de fet, ho veiem cada setmana a les festes majors d'arreu de Catalunya. Jo crec que això deu fer 2-3 anys, potser, que va començar a generar-se i com s'ha anat fent gran, que és aquesta autèntica febre dels més petits de casa pels gegants. Això, si teniu fills o teniu nebots, molt probablement ho haureu experimentat. Són les criatures de 3, 4, 5, 6 anys que van bojos absolutament pels gegants. A més, és especialment agradable que en plena era de les xarxes i de les pantalles, doncs, uns personatges amb segles d'història, doncs, que estan aconseguint agafar els infants i dir: mireu cap amunt i no tant cap a la pantalla. Una prova d'això és l'èxit de les iniciatives que envolten tot plegat. L'any passat parlàvem de les figuretes de goma de la davallada, que van buscadíssimes a tot arreu, i ara està començant a causar furor una pàgina web que es diu pintargegants.cat. És una pàgina on es poden trobar i pintar més de 1.000 gegants d'arreu dels Països Catalans. I a aquesta hora podem parlar amb el seu creador, que és el Carles Núñez. Ell és desenvolupador web i la persona que hi ha darrere d'aquest pintargegants.cat. Bon dia i moltes gràcies, Carles.
19: Hola, bon dia.
3: D'on surt la idea d'entrada de crear la pàgina?
19: Doncs mira, principalment va ser el meu fill Mario, vaig ser pare, no? I tinc un nen de 3 anys, és a dir, tothom tenim fills, suposo que sabem la falera aquesta gegantera que hi ha, i com a tots els nens, doncs a ell li encanten, no?, els gegants, i és com un nivell obsessió, però molt heavy, de comprar figuretes. Hem anat a Pamplona de vacances, hem anat a una botiga de figures de gegants del País Basc i n'hem comprat, i bueno, fruit d'això ell em va enganxar fins al punt de que jo vaig començar a tocar la caixa al grup de grallers i geganters de la colla gegantera de Call d'Atenes. I clar, arrel d'això, bueno, a mi si em demanes fa anys si jo tocaria una caixa o un grup de gegants, et dic que ni de broma. I de fet els meus col·legues al·lucinen, no? Yeah. Però el cas és això, no?, que al meu fill li encanten els gegants, i la meva dona un dia buscava dibuixos per internet per tenir el meu fill Mario entretingut, no?, al final aquelles tardes de pluja que no saps què fer, i bueno, i en trobava molt, molt pocs. Jo treballo des de casa i bueno, van venir a l'oficina, diguem, al despatx, i van dir: ei, no trobem dibuixos. I en Mari no parava de demanar gegants de poblacions concretes i tal, i no li podíem donar. Llavors la meva dona em va dir: ei, què tal si seria guai, doncs, tenir un lloc, no?, on poder tenir dibuixos de gegants de Catalunya, no? Llavors, bueno, el que vaig fer, per cert, si m'extenc molt a explicar, m'ho dius, però molt ràpid, clar, jo necessitava, diguem, els ingredients, no?, per poder fer això.
3: Sí.
19: Els ingredients eren una mica el coneixement, que ja el tinc, perquè jo he sigut programador durant 15 anys, vaig treballar a llocs com Fotocasa o Mil Anuncios, o fent videojocs per en Gerard Piqué, que de fet en Basté va venir a l'oficina d'en Piqué a fer una entrevista per un programa de TV3 i el vaig conèixer. Wow. I res, bueno, això, no?, necessitava aquests ingredients, no?, com conèixer una mica com fer-ho, tenir les dades dels gegants, que aquesta part és molt important i la vull remarcar, les dades dels gegants, és a dir, el directori de gegants principal d'on jo m'he nodrit per fer la pàgina web, és una web que es diu gegantcat.com,
3: sí,
19: que porten 20 anys recollint dades de gegants. És espectacular. Fantàstica. És com la Wikipedia dels gegants, no? Llavors jo necessitava les dades, no? Llavors vaig parlar amb el creador de GegantCat i li vaig demanar, bueno, doncs, si jo m'hi podia nodrir d'això. Em va dir que sí, i clar, per últim el que faltava era fer els dibuixos, no? I aquí és on entra la IA, que no m'extenc, per si vols doncs, demanar més, però bueno, la IA és diguem, la part fonamental a nivell eina que permet, bàsicament, fer una feina tan ingent com generar dibuixos d'una manera simplificada, ni molt menys amb la qualitat que faria un il·lustrador, i des d'aquí respectar molt la feina dels il·lustradors d'arreu del territori, però bueno, almenys podia bueno, donar com una primera tret de sortida perquè el meu fill pogués pintar dibuixos, no?
3: Molts cops hem dit, perquè de fet efectivament és així, que la intel·ligència artificial comet molts errors, comet moltes errades. Tu has enginyat una mena de sistema que són diverses intel·ligències artificials com corregint-se, no? i vigilant-se entre elles per reduir al màxim aquestes possibles errades.
19: Sí, avui en dia la intel·ligència artificial, diguem, dins del món mainstream, la majoria de gent coneix, suposo, doncs, el ChatGPT o Gemini, per exemple. Jo el que faig servir és Gemini amb un model que es diu FlashLite, que és superbarat. De fet, no m'ha costat absolutament res fer la pàgina web. Gràcies a aquest model, llavors el que fa és, per cert, intento simplificar-ho a saco, però el que faig és, jo tinc diferents agents, diguem-ne, no?, que són com diferents treballadors dins d'un ecosistema, i el que fan aquests treballadors és doncs, passar-se la feina els uns als altres. És a dir, un té la feina de generar els gegants en base a les imatges, a les fotografies de GegantCat, com ja he dit, i l'altre el que fa és, un cop hi ha aquesta revisió, hi ha com unes keywords de la foto, diu, doncs té una corona, té ulls, té no sé què, vale? Llavors amb aquestes keywords i la foto que, bueno, el dibuix que s'ha generat, es fa com una intersecció, i hi ha una altra IA que diu, vale, en base a les keywords que hi ha, doncs això hauria de tenir una corona. Vale, enfoquem la cerca, li diguem a la IA que comprovi si efectivament aquest dibuix té corona. Si no el té, doncs bàsicament va iterant, es diu una cosa que es diu el mode loop, el mode bucle, va iterant fins que té algú decent. I després es revisen. No he revisat les 1.300 imatges a mà, de fet hi ha errades com gegants no tenen cara, o de cop hi ha una geganta que la IA li ha posat un text per la cara que diu Giant Queen, no sé per què, però bueno, els anem revisant a mesura que podem i anem fent.
3: Pai, quan va començar esta operativa la pàgina?
19: Mira, això va ser el gener. El gener, és que clar, penses el que deia, no? Nen, fred, es fa de nit d'hora, el gener. Va ser el gener, jo treballo en oficina des de casa i clar, doncs m'ho van demanar i...
3: Carles, una cosa important també deixar clar és que aquest pintargegants.cat és sense ànim de lucre.
19: No, sí, 100%. De fet, va ser una de les coses inicials que... A veure, el projecte el vam tenir ahir arrencat, no exagero, jo crec que en 3 hores la web estava operativa, que això vol dir que la IA ajuda moltíssim a accelerar tot això. Però una de les coses principals que vaig parlar amb la meva dona des del principi que vaig fer el projecte, que ni de broma esperava que tingués l'abast que ha tingut, era que no volem guanyar ni un cèntim amb això. És a dir, això ho hem fet pel nostre fill. Ha esclatat... I mira, genial que fills d'arreu de Catalunya ho facin servir, però no tenim cap mena d'intenció de guanyar ni un duro amb això. De fet, hi estic pagant perquè he hagut d'incrementar la capacitat dels servidors perquè, bueno, això ha sigut una bogeria.
3: I espera't. Ahir li vaig passar això a la meva germana perquè el meu nebot és un malalt dels gegants fins al punt que els té controlats, vull dir, els gegants del poble més aleatori que et pot venir al cap de Catalunya i té, clar, el gegant, la geganta i les bèsties, és una barbaritat, amb 4 anys, que no és excepcional, perquè bé, això està molt estès. Sí. I li vaig dir, mira aquesta pàgina, demà parlarem amb el Carles i això, i bé, ja em va passar una foto, crec que tenia com 15 o 20 fulls al terra de casa ja, de 15 o 20 gegants diferents per pintar durant la tarda, vull dir que...
19: Sí, no és molt ecologista, avui parlàvem esmorzant amb la meva dona, dèiem, ostres, això, la gent està començant a imprimir papers i tal, bueno, també es poden pintar des de la web, hi ha com un...
3: Sí, digitalment també, no?
19: Sí, però, bueno, això és, sincerament, és un editor per pintar bastant cutre que vaig fer com un afegit. Una part interessant, bueno, faig una crida aquí, per qui vulgui, si voleu pintar els gegants i els hi voleu fer fotos i ens voleu taguejar a pintar gegants a Instagram, doncs guai, nosaltres anirem compartint els dibuixos dels vostres fills, òbviament que no surtin cares de nens,
3: però... Quin és l'Instagram, Carles?
19: És pintar gegants, @pintargegants.
3: Molt bé.
19: Podeu anar allà i ens podeu seguir... I anirem posant això, els dibuixos que els nens van pintant i curiositats de gegants que vagin sortint. I algun altre projecte que havíem pensat poder arrencar, com fer algun minijoc a la web, un quiz, per, bueno, una mica per projectar una mica el que és la cultura, no? Jo estic superagraït a la colla gegantera de Gall d'Atenes, que a mi m'han acollit superbé. A mi m'havia agradat tocar el tambor, però bueno, l'Edu, que és un dels capos darrere d'això, m'hi va ficar gairebé obligat a tocar el tambor. I de veritat, molt agraït i el meu fill i la meva dona per bueno, sustentar les meves bogeries que...
3: Però fixa't en una cosa, Carles, i amb això acabem, que el procés ha estat, pel que ens imaginaríem, una mica el procés que ens imaginaríem tot, el teu procés ha estat a la inversa. És a dir, és el teu fill de 3 anys o 4 que t'ha enganxat ell a la cultura popular i a la tradició, que segurament erròniament ho veuríem com una cosa dels grans, perquè és la tradició i això s'ha d'anar perdent segur, perquè en el segle de les pantalles i de tot això, qui ha d'anar a veure uns gegants, doncs resulta que hi ha un nen de 3 anys que ha arrossegat el seu pare cap a la cultura popular i ara formes part d'una colla. És preciós, això, realment.
19: És molt maco i en general és el que dic, crec que jo crec que hi ha molt suport per part de les institucions a les colles geganteres, però crec que encara n'hi hauria d'haver més. És a dir, crec que és una cosa, és una part de la cultura catalana que no es pot perdre, que és analògica, com tu dius, que les figures i la imatgeria estarà allà després de nosaltres, quan nosaltres ja no hi siguem, i seran d'una manera o una altra, i crec que és una part important que s'ha de preservar i que s'ha de potenciar. És a dir, crec que els nens ja ho fan per nosaltres, però nosaltres com a adults tenim, bueno, doncs tenim totes les eines, diguem, o al nostre abast, diguem, la potència per poder-ho preservar encara més.
3: El Carles Núñez és desenvolupador web i és creador d'aquesta pàgina fantàstica, pintargegants.cat. També els podeu seguir a Instagram, a pintargegants, i els hi podeu fer arribar les fotografies dels dibuixos que hagin fet els vostres fills o filles, nebots o nebodes, nets o netes.
19: Seria molt maco si feu.
3: Carles, hi ha algun gegant en especial o geganta que triomfi més que els altres? Això, mira, ho podeu veure, de gent que es descarrega més un o altre?
19: Sí, mira, espera, estic a l'ordinador. No de descàrregues, el que sí que veig, el que puc veure, però clar, ara ho vaig molt ràpid, de descàrregues no. El que sí que veig és el que més sobra. Però clar, el que més sobra és el primer que hi ha, que és els gegants de Brera, que és el que quan entres a la web, em sembla que era el de Brera, és el primer que apareix. Jo et puc dir el meu favorit,
3: veure,
19: si vols.
3: A veure.
19: El meu favorit és en Sopetes de Gall d'Atenes, és el millor. I el del meu fill, la veritat no et sabria dir. En Charlie Rivel li agrada molt.
3: Home, aquest triomfa molt,
19: Va, perquè és molt característic. En Charlie Rivel és com... Bueno, és un pallasso, no? Al final
3: no n'hi ha
19: molts. Però bueno, tots els gegants són magnífics, cadascú a la seva manera, i són molt guais.
3: Efectivament. Carles, una abraçada, gràcies.
19: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs això, és molt curiós el que passa, i és un fenomen
6: tan
3: extraordinari.
6: Tan a favor.
3: I és, o sigui, m'agradaria saber quin és l'origen d'això, perquè ha començat a passar fa 2-3 anys, i és una fascinació absoluta, que sempre hi ha hagut, Vull dir, al final és una criatura baixeta, veus una cosa de més de 3 metres i t'hi enganxa, no? Però aquesta fascinació de criatures que l'únic que volen són gegants, les bèsties, ara aquí, ara allà, sortim, anem a l'Ajuntament, anem a veure'ls. I, hosti, posats a tenir obsessions, doncs que totes siguin com aquestes.
6: Bueno, jo li donaria la creu de Sant Jordi a ell i al seu fill. I no només això, sinó que retallaria les dietes de les diputacions perquè pogués contractar il·lustradors que els hi facin els dibuixos, perquè realment, i ara, tuit populista, recordo que l'última gran polèmica al voltant dels gegants la va iniciar una exregidora de la CUP amb una parida que va dir sobre uns gegants racistes, i crec que està molt bé que aquest fenomen posi en valor el patrimoni de la cultura popular catalana, que és ben viva i així ho demostra, no?
5: Sí, m'ho feia pensar en una sèrie d'apartament Amades, que em va agradar moltíssim. Hi ha clarament una reivindicació de la cosa local i el folclore, que durant massa temps ens havia fet més vergonya que orgull natural.
3: Totalment.
5: I que és fantàstic que passi amb els nens, que les parides que nosaltres tenim de complexament, de que és folclòric, digues és folclòric, ole.
3: Totalment.
7: També que no sigui mercantilitzada, no? Perquè a priori el que pensaria és, bueno, faig un llibre, no? I llavors el venc i no sé què, i que una de les coses bones que ens ha donat internet, no? Que com es puguin democratitzar aquest tipus d'iniciatives.
8: M'agradaria, perdó, no et deixem dir l'hora.
3: No, ni anar a publicitat.
8: No, a mi m'agradaria que algú m'expliqués d'on surt aquesta obsessió infantil.
3: Clar.
8: Que algun antropòleg, antropòloga m'expliqués, no sé si hi ha algun canal de YouTube de cop i volta que desconeixem, però d'on surt això i d'on...
3: Si hi ha algun antropòleg o antropòloga, sociòleg o sociòloga, que tingui alguna teoria, o fins i tot que ho hagi estudiat, que ens contacti.
6: Per favor. Els folcloristes a les Illes Balears són molt bons.
3: O els folcloristes de les Illes Balears, qui sigui. Si algú t'ha estudiat, si us plau, que ens ho digui. elmon@recup.net elmon@recup.net i demà entrarà en directe i ho explicarà, perquè és un gran misteri, però és un misteri deliciós. Ara sí?
6: Ara sí.
3: 10:57. Va, pausa i tornem i ja rematem la tertúlia.
20: RAC 1. Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
21: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
22: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
23: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
24: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
25: Som la gent blaugrana.
23: Això és una realitat.
24: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
26: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
27: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
28: RAC 1.
29: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
30: Un tauró, un tauró!
31: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au! Au!
32: Traieu aquell nen, que s'acosta!
33: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va!
34: Quins nervis, socors!
35: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
36: Així sona l'estiu a RAC 1.
37: Estadella, et pelaré.
38: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
35: No, pareu! Oh, que era una broma!
36: RAC 1, tots som un milió.
39: Fàcil, intuïtiva i renovada.
36: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
2: El perquè de tot plegat.
3: Ui, m'ha enganxat cantant. 11 clavades, si us acabo de llevar de saber que... Marçui, bon dia, què hem de saber?
40: Bon dia, doncs, que estem molt pendents del temps perquè avui tornen les tempestes a la tarda. Es manté el pla inuncat davant la previsió de fortes pluges i, tot i que pot ser que plogui arreu, l'alerta principal és a les comarques del Pirineu. Mònica Usart.
41: Sí, de moment han activat nous avisos. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per intensitat de pluja de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores al Pla de Lleida, Pirineu i Prepirineu més occidental, i també hi ha avisos de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya Catalunya. El perill més elevat el tenim sobretot en sectors de la Catalunya central, comarques de Ponent, Pirineu i també Prepirineu, per tant molta precaució sobretot a partir del migdia. A més són aiguats que localment poden anar acompanyats de pedra i fins i tot de pedra grossa que pot superar els 5 centímetres. Això serà sobretot a partir del migdia, però ara mateix ja s'escapa algun ruixat cap a la Vall d'Aran i també entre la Segarra i l'Anoia, i tot plat amb temperatures que baixen respecte a les d'ahir, sobretot a l'interior.
3: Gràcies, Mònica. Junts afirma que la policia espanyola pagarà per les càrregues al Elx Barça d'ahir.
40: La líder del partit al Congrés, Míriam Nogueras, ha denunciat abús i maltractament de la policia nacional als aficionats barcelonistes abans del partit. En una piulada, més, ha animat a denunciar els fets a les persones agredides i diu que els donarà un cop de mà jurídicament. Així mateix, la portaveu adjunta al Congrés, Pilar Calvo, diu que els cops de la policia van ser desproporcionats i subratlla que l'estelada no és una bandera il·legal.
3: Un veí de la Seu d'Urgell denuncia que Booking els ha deixat amb el cul a l'aire i que ara perilla la seva reserva d'atenció, 150.000 euros.
40: Sí, la Mili va fer una reserva per 51 persones a Hawaii perquè l'acompanyessin i animessin a fer el campionat del món d'Ironman. Ho va reservar fa un any, però fa pocs dies van rebre un correu de Booking que deia que un dels packs de la reserva havia caigut per falta d'espai al resort. I quan ells van moure fils per intentar-ho solucionar, van adonar-se que no hi havia cap reserva en el seu nom. Ho ha denunciat aquí a RAC1 la Mili.
0: Quan rebo aquests correus, l'endemà em poso en contacte amb Booking. Primer, parlo amb una màquina, que aquesta màquina el que fa és demanar-me la confirmació, el codi de confirmació i el PIN, i jo li dic, i em diu, òbviament, que està confirmat. Llavors jo intento parlar amb el resort, i em diuen això, que no hi ha cap reserva en el meu nom.
40: Resulta que Booking no va parlar directament amb el resort, sinó que estava en contacte amb una empresa intermediària i que aquesta justament no havia passat la petició al resort.
3: A presó, tres lladres per robar gairebé 4 quilòmetres de cablejat de coure i deixar part de Figueres a les fosques.
40: Sí, el robatori es va produir la setmana passada i va deixar sense enllumenat públic diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. De fet, l'Ajuntament ja ha advertit que fins d'aquí a dues setmanes no hi ha previsió de recuperar la llum. Els lladres prenien el coure de les arquetes i els fanals de la ciutat. I en total s'havien endut 3.700 metres valorats en pràcticament 50.000 euros. La Guàrdia Urbana els ha detingut darrerament i entre tots tres acumulen 34 antecedents. Ara el jutjat de guàrdia els ha enviat a la presó.
3: A Sitges, una batalla campal ha obligat a interrompre durant unes hores aquesta matinada la festa major.
40: Sí, una baralla amb desenes d'implicats que s'han enfrontat a la policia, han cremat diversos contenidors, han aixecat barricades i han provocat diversos moments de tensió entre els mateixos veïns. Un cop solucionats tots aquests incidents, la matinal de Sant Bartolomé, un dels punts àlgids de la Festa Major de Sitges, ha pogut arrencar el seu recorregut, això sí, amb... Bé, un recorregut escurçat notablement. Per tot plegat, l'Ajuntament de Sitges ha emès fa poca estona un comunicat en què condemna les actituds violentes i les destrosses que hi ha hagut en ple carrer de la ciutat.
3: Gràcies, Marçuí.
40: A tu, Sergi.
3: Hola, Carles Fernández.
1: Hola, Sergi.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Divendres 28 d'agost, edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudió.
3: Ah, sí.
1: Per presentar la nova temporada de RAC1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del migdia.
3: Mira que bé.
1: Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canya d'Or i del grup de versions La Divan. Recordeu, divendres 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC1 al Centre Municipal, Centre Cultural, perdoneu, Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí, el primer que arriba, el primer que seu, no us ho perdeu. I amb el suport de l'Ajuntament de Valls, el Museu Casteller i la col·laboració del Forn de Nulles.
3: Estarà molt bé. A partir de les 9. És municipal i és cultural. Però primer va... Què va? Primer?
1: Primer va cultural, després municipal.
3: Segurament si busquéssiu Centre Municipal Cultural també el trobaríeu. Però és Centre Cultural Municipal de Valls.
1: Exacte.
3: A partir de les 9 obrim les portes, el primer que arriba, el primer que seu, i veureu desfilar per sobre l'escenari editores i editors d'aquesta casa. Gràcies, Carles.
1: A tu.
3: Per cert, sabeu què és un otamatone? O què és un Glockenspiel, o alguna cosa així, o què és un instrument fet amb Game Boys, o un sacabuig?
4: Home, si és un instrument fet amb Game Boys. Sí,
3: un sacabuig no és un,
40: arribem, no?
3: Un instrument... El sacabuig és un altre tipus d'instrument.
4: Un instrument musical.
3: Un instrument musical.
4: Fet amb Game Boys.
3: Això és un. Després hi ha el sacabuig, l'otamatone i el Glockenspiel.
4: M'encantaria saber com sonen.
3: Doncs mira, Gina, el que has de fer... Seguir escoltant el Monarracó, perquè després de la tertúlia amb el Joan Jul Rico i el Joan Lluís García, passaran per aquí quatre persones que toquen aquests quatre instruments estranyíssims i peculiars, perquè avui és el Dia Mundial de la Música Estranya.
5: Brutal. La modernitat és una cosa és fascinant.
3: Sí, sí. I ara aquí ja estan muntant totes les coses tècniques i interpretaran alguna cosa aquí en directe al Monarracó.
6: Tenim aquell mític home que toca, que converteix en flauta totes les cadires i totes les...
3: Sí, bueno, això ho va fer amb la Maia.
6: Exacte, amb la Maia, el Tiny Desk.
5: No sé, crec
3: que català. Sí,
6: sí. M'entreix una cadira, m'encanta. Jo veig les cadires de RAC1 i penso...
3: A veure, no?
6: M'encantaria...
3: Aquestes de l'estudi seria difícil, aguantar-les.
5: És el folclore del futur, és això.
3: Totalment. Bueno, va, Júlia Ojeda, Sandra Vicente, Gina Rigol i Joan Bordeus, moltíssimes gràcies. Un estiu més, de veritat, ha estat un plaer.
5: Gràcies a tots.
3: Ha passat molt ràpid, però ens ho he passat molt bé, no?
5: Efectivament. I tant.
3: Doncs res.
5: Ànims.
3: Que vagi molt bé. Gràcies. Va, ara seguim aquí al Monarracó.
7: El perquè de tot plegat.
8: RAC 1.
9: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè. Les teves

0: Només a Abacus.
1: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
2: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
1: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
6: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
7: 11 i 9.
8: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
7: Miguel Rico, molt bon dia.
9: Bon dia, bona hora, jove.
7: Com està vostè?
9: No tan bé com vostè.
7: Ui. Doncs mira... No, bé, bé. Xan Lluís García, molt bon dia.
10: Bon dia. Tu treballes, has treballat aquest estiu, però estàs molt moreno, eh?
7: Bueno, mira... Coses de viure a un poble de platja.
10: Ah.
7: El cap de setmana es fa feina.
10: No fas cara de treballar, ja t'ho dic ara. Que té molt de mèrit, eh?
7: Sí, que... Gràcies. I si torna Joan Jovellàs, vol dir que torna a la Lliga, ja, per fi. Joan Jovellàs, molt bon dia.
11: Hola, bon dia a tots.
7: Com estàs, tu, Joan Jovellàs?
11: Bé, molt bé.
7: Joan Jovellàs també està moreno, eh?
10: Sempre, sí, perquè...
11: No m'haig de sentir culpable, eh? Per
7: no, al no, contrari. No.
10: És un tio de mar.
7: Totalment.
11: Sí, exacte. No? Bé més perquè, sí, perquè anedo a l'aire lliure. No, no m'agrada tirar-me i prendre el sol, eh? Em surt perquè...
7: És més de fer esport a l'aire lliure.
11: Sí, sí, sí. Queda bé dir-ho, això. És tot sí. Troba, però queda bé.
7: Bueno, va, Rico, començo amb tu.
9: Què dius?
7: Pregunta supergenèrica, després ja anem concretant. Partit d'ahir, algunes conclusions, què et va semblar?
9: Moltes. La primera que... Si veus el partit, a ningú li pot estranyar que l'entrenador tria Rafinha com a capità. Uh-huh. Perquè és un exemple de jugador, de professional i de company, i ho va demostrar ahir de bon començament. Va marcar el primer gol, va provocar el penal, va marcar gol, va donar assistència... extraordinari. No té complexes l'entrenador en deixar la banqueta a Cubarsí, a Pedri, a Dani Olmo, a Cancelo. Té confiança amb els seus jugadors i ho demostra. Equip, pel que vam veure ahir, massa aviat per treure conclusions definitives, però especialment vertical, que jugué a l'espai un o dos tocs, en capacitat d'arribada dels migcampistes. Uh-huh. Bona aparició dels fitxatges Adeyemi i Gordon. Lamine emprenyat, cosa que ja m'assembla bé, perquè quan jugues malament has d'estar emprenyat amb tu mateix i fer acte de contrició a veure si el proper partit ho pots fer millor. Un partit diferent quan hi ha el Pedri i quan no hi ha el Pedri, en el que representa el control... Uh-huh. del partit, i més no se li pot demanar. Bueno, se li pot demanar, contràriament al que tot molta gent pugui pensar avui, és que fins al dia 1 hi ha mercat, i el Barça, jo crec, tot i marcar 5 gols ahir i jugar sense un nou pur, necessita partits i necessita jugadors per afrontar partits que no seran com el d'ahir, i especialment no seran com el d'ahir, perquè han vist jugar el Barça ahir, hi haurà equips molt més tancats que precisaran un jugador d'àrea que aprofiti algun rebot.
7: És veritat que és molt aviat i que l'Elx va defensar com va defensar. Però
9: en molts moments va defensar com va poder, perquè
7: sí, exacte.
9: Defensar el Barça jugant a un o dos tocs és bastant difícil.
7: Però també és veritat que aquest estiu s'ha parlat molt de que aquest Barça potser li faltaria

0: gol i potser li faltaria gol. De moment, en el primer partit ja s'han fet 5, primer partit oficial. Joanjo.
1: Jo crec que si tens una idea preestablerta del que vols fitxar a l'estiu, no et pot canviar l'opinió un 0-5 a Elx.
0: Totalment.
1: Però és normal que si tu comences la temporada amb un 0-5 et facis la pregunta. El que passa que aquesta pregunta la podem fer nosaltres, però a dins suposo que no variarà la idea que tenien. Dit això, jo crec que tot estava molt focalitzat en Julián Álvarez, i Julián Álvarez, les opcions de que vingui són molt minses. Per tant, suposo que hi havia pla B, però no sé si aquest pla B sí que estava... Sí que pot ara trontollar una mica en veient... No que has guanyat 0-5 a ells, sinó que Gordon ha fotut dues assistències només a entrar, que Adeyemi ha marcat un gol, que veus que l'adaptació dels nous no és que hagi sigut immediata, és que ha sigut un llampec. Uh-huh. Llavors, jo crec que aquesta pregunta sí que te la pots formular. Necessitem un nou? Sí, clar. Si en necessitàvem fa dos dies, com no n'hem de necessitar ara? Uh-huh. És Julián Álvarez? Sí, però no vindrà. Necessitem un nou... tipus Carlos Espí, que és d'aquests que no serà titular però que pugui solucionar problemes quan... que aquesta potser és la pregunta que em deixa el partit d'ahir, que és Gordon, Adeyemi, etc. Són jugadors que van molt a l'espai, que són molt explosius, quan els rivals que a la Lliga Espanyola, jo crec que és el 90% de les vegades, se't tanquin, quin rendiment tindran en estàtic? O sigui, el regat aquest que l'extrem ha de tenir més enllà de la seva velocitat. Jo crec que a Champions sí que veig que els partits moltes vegades són d'anar i tornada i que aquests jugadors aniran de fàbula, però a Espanya és diferent. I deixa'm dir només respecte al partit d'ahir que jo estic una mica al·lucinat amb el rendiment de Xavi Espart. O sigui,
2: sí, sí. Bestial.
1: Em sembla una cosa bastant sorprenent, no? Ja ens hem acostumat, no?, a que els jugadors, en aquest cas 19 anys, ens ofereixin unes prestacions. Bernal també va jugar un partidàs. Mm-hmm. Però Espart, no sé, em transmet una manera de jugar de... No sé, em sembla un jugador veterà amb 19 anys i que a sobre ahir va jugar de lateral esquerre.
3: Clar, una mica afecta Eric García, que l'hem vist jugar de lateral dret i ho ha fet molt bé, l'hem vist jugar al mig del camp i ho ha fet molt bé, i ahir ho va fer perfecte de lateral esquerre.
4: El Flick el va arribar... De lateral dret i de central.
1: Sí, el va arribar a comparar amb Philip Lahm, que jo crec que tots van dir, home, para't una mica... perquè, no? Si el propi entrenador és el que fa aquesta comparació, dius, ostres, en fi, i és evident que l'AM és una cosa, paraules majors, però a mi em sembla un jugador que no comet errors, que tot ho fa bé i que assumeix bé el pes de la samarreta i el dels elogis, perquè l'estem regalant bastants elogis, però veig que no s'immuta, que sí, juga de lateral dret,
4: d'esquerra... Té les cames i el cap.
2: És que, en el fons, jo crec que és l'èxit de la Masia, no? És a dir, és el que explica l'èxit d'aquest equip, que surt d'un Xavi Espart i que ell ja sap jugar. O sigui, ha jugat amb Bernal, ha jugat amb Lamine, ve de jugar amb aquesta generació de futbolistes, amb Cubarsí, i que et poses en aquest sistema i porta tantes hores de vol amb aquest equip, perquè porta molts anys al Barça, que tot surt d'una manera natural, no? I ahir trobes guanyant 0-5 pràcticament amb la gorra, també perquè l'Elx et planta una catifa i t'ho posa fàcil, però guanyes amb solvència i d'una manera incontestable, i ho fas amb 7 nanos de la Masia com a titulars, que ja ningú, ja ni pensem, però això en un altre equip a nivell europeu, digue'm a quin equip ho pots trobar a aquest nivell. Més Joan Garcia, que no és de la Masia, però vaja, també evidentment és un jugador amb el qual l'afició s'hi pot identificar perfectament. I tu veus el Madrid, que series el teu principal rival, i sí, a cop de talonari, 130 quilos per Diomandé, que és un jugador que tenien a Leganés fa un parell d'anys, Mbappés, Vinícius, aquests grans noms, però que tu veus a la Barça i penses, ostres, que aquí hi ha una velocitat de creuer. Hi ha una filosofia, que és la Masia, que encaixa perfectament amb l'entrenador que tenim, que hi ha al primer equip. Mm. Que les coses s'han fet molt bé els últims anys, que se sap què vol, què s'espera d'aquest equip, i l'exemple és, jo crec, que els fitxatges, no? És a dir, Gordon, Adeyemi, són fitxatges d'autor. O sigui, segurament abans de començar el mercat d'estiu, Gordon, vaja, no havia sortit pràcticament a cap relar. No. Adeyemi tampoc. I són fitxatges d'aquests, a dir, de saber molt, de tenir molt clar què és el que vols, i ahir ho demostren, és a dir, surten a jugar i en 5 minuts Gordon et fa dues assistències, a dir, Emi té uns primers minuts una miqueta més així, més estranys, però després de marcar el gol ja comença a funcionar, i penses, i aquest equip encara li falta un Pedri al rendiment, li falta Rodri, que és el teu gran fitxatge. Ah. És a dir, que tens un equip que pots córrer molt a l'espai, com va demostrar ahir, i també tens un equip que amb Pedris, amb Rodris, pots tenir el control de la pilota. I jo crec que el Barça està, ara com ara, per sobre, clarament, de la resta d'equips de la Lliga.
3: Ahir Gordon va fer una cosa, que ja es diu que ha caigut molt bé en el vestidor. Però si li faltava alguna cosa per fer, és aquella assistència que li fa
2: Lamin.
3: Perquè més tens Fermín, que després de l'estiu que ha passat, se l'havia notat en els partits de pretemporada, es deia...
4: Va fer un partidàs, Fermín.
3: Sí, sí, totalment. Però aquella ansietat que se li ha notat al principi de dir, és que m'he de treure aquesta sensació de sobre, vull tornar-me a sentir futbolista, vull tornar a fer les coses bé, va fer un partidàs. I Gordon diu, escolta, fes-ho tu, clar, a partir d'aquí ja és com si portés tota la vida al Barça.
1: A mesura que anava apropant-se a la porteria, tots pensàvem xutarà ell, perquè...
3: Voldrà fer el primer.
4: Tal com estava amb el marcador 0-3 en aquell moment.
1: És el seu debut oficial, no? I fa una cosa que jo crec que és un detall d'aquests que dintre del vestidor queden, perquè home, veus... generositat, no? Ja sé que igual parlem de termes una mica així que en futbol s'utilitzen, però sí, generós en el fet de que el futbolista normalment, i si és davanter, aviam, no té... no és massa... bueno, és molt egoista, és egoista per naturalesa, i ell la passa, i sí, tots van pensar, oh, quin bon tio, no?
3: Sí,
1: però jo crec que és una entrada al camp fulgurant. És veritat que és que el panorama que li queda quan entra, aviam, mitja hora, a l'Elx totalment, deixant 30 metres de latifundi darrere de la defensa, era ideal, però tot i així podia haver xutat ell perfectament, i la passa, que és un jugador que podem dir que és anglès des de 50 quilòmetres de distància. Perquè realment... Sí, en fi...
2: Totalment. En algun moment d'estiu ha fet patir tot. Els primers entrenaments aquí... color
3: aquella vermelló...
2: Que algú li posi crema, per l'amor de Déu. Sí.
3: Teniu la sensació que Adeyemi... ja veurem, però que pot ser aquest tipus de jugador que et desespera i et fa feliç una mica pels iguals?
4: Bueno, té... és elèctric. Per una part et dona llum i per l'altra et fot una rampada.
3: Sí.
1: Sí, que hi ha una definició que va fer el propi Lamine Yamal ara fa poc, aquest estiu, abans del Mundial, crec recordar, que deia, els extrems podem intentar-ho 15 vegades, però només ens cal que una tingui èxit per fer o un gol o una assistència de gol. I això ens fa herois del partit. Mm-hmm. Adeyemi és la definició d'un extrem.
4: I la velocitat.
1: A mi és un jugador que ja m'agrada. O sigui, així com Gordon, és veritat que tenia, em faltava informació, l'havíem vist amb el Newcastle, sobretot, perquè va jugar contra el Barça. Llavors, familiaritzes més. Però Adeyemi sí que era un jugador que a mi, no sé, m'agradava, amb el Dortmund. Velocitat, li veia difícil encaix en el Barça, perquè és que viu molt de la velocitat. Però a mi em sembla un jugador que falta de veure... allò que he dit abans de com ataca amb estàtic, a mi m'agrada perquè a més és valent, és que al final has dissipat en una jornada una cosa que hi ha jugadors que els hi costa molt, que és el pes de jugar al Barça.
2: Sí.
1: Hi ha vegades que hi ha jugadors que els hi pot això i al primer partit ja dius...
2: És que l'inici és immillorable,
1: I el tio demana la pilota, ho intenta, falla, la torna a demanar i no para fins que marca gol. Bueno, va, escolta'm, perfecte.
2: I és aquest jugador d'això que deies, que jo crec que evidentment la velocitat és increïble la que té, però que també en espais tancats el veig més de regat curt i de més recursos que no pas Gordon. És un d'aquests jugadors, bueno, uns virgueros, no? D'aquests de carrer, de fer-te filigranes, i sí que jo crec que té un punt que ens haurem d'acostumar, de no Dembélé, però ja ens entenem, d'intentar-ho i que te la fotrà a tercera graderia, o després et pot marcar un gol sideral, i ahir m'anà molt bé que marqués, però jo crec que per la confiança d'ell es va veure el partit que va anar de menys a més, clarament.
3: Un altre nom és el d'un jugador que no sembla que hagi anat a jugar al Mundial, que és Eric García.
4: Bueno, Eric porta un any amb el sentit de 12 mesos, extraordinari, jugué de notable alt a qualsevol posició que el posis. Això ho veu l'entrenador, de fet l'ha proposat com a capità, i bueno, és la temporada, jo crec, de la seva definitiva consagració, amb el sentit de ser considerat un jugador d'èlit en la seva posició, que són diverses, però sembla ser que tal com ho té pensat l'entrenador, aquí serà més aviat lateral dret. Tot i que moltes vegades el Barça està en condicions de jugar, diguéssim, amb tres marcadors i posar més gent al mig del camp, amb la qual ell té velocitat, coneixement del joc, posicionament tàctic, anticipació defensiva, bon peu quan puja, bon remat de cap. Bueno, és un jugador, per mi, màxim nivell.
3: El veieu com el primer lateral dret aquesta temporada?
2: Sí, tant. I tant, i tant. Jo crec que qui té un problema és Koundé. Problema greu, perquè jo veig a Eric, evidentment, de lateral dret. Veig a Xavi Smart també de lateral dret, perquè realment com ha jugat aquesta pretemporada, a mi és que m'ha encantat. La sortida de pilota que té és espectacular. I Koundé, que és tot el... Vaja, és un lateral de la selecció francesa, ni més ni menys, una de les millors seleccions del món. No sé quin espai té en aquest Barça, perquè el lateral ho té fumut, i de centrals, titulars, vaja, tens a Cubarsí, que és el millor central del Mundial, tens a Gerard Martín a l'esquerra, que, vaja, de moment ho està fent el que se li demana, i no sé jo, Koundé, quin futur té en aquesta plantilla, perquè ho té complicat per ser titular.
1: Sí, jo crec que sí, aquests plantejaments, això és que és evident el que està dient el Joan Lluís, però crec que ens hem de recordar de les últimes temporades, que són llarguíssimes, que hi ha moltes lesions, i Koundé, que dintre del sac de la possible marxa de Balde se l'ha posat també dintre d'aquest sac. Home, jo crec que acabes de dir-ho, titular a la selecció francesa. Les plantilles ara han de ser de 17-18 titulars.
4: O sigui, sí, sí.
1: I jo crec que el Barça és la gran passa endavant que ha fet, jo crec, aquesta temporada, és aquesta, la sensació. Ahir tenies fora de l'11 a Cubarsí, a Rodri, a Olmo, a Pedri, a Gordon, a Koundé. Bueno, és que quan vèiem els altres equips de la Champions que aspiraven a guanyar, deien, és que mira qui surt de la segona part.
4: Que tu veuràs la banqueta del Barça en xavals.
1: Per tant, Koundé, no, o sigui, que ara mateix no és titular, sí, que a sobre d'aquesta plantilla, rotundament no, perquè pots trobar en qualsevol moment amb problemes de lesions, etc. El mateix Rafinha, que ara està com un tro, i que dius que no s'ha constipi, etc. L'any passat va jugar quants partits? Sí, quan ell... Doncs ara tens a Dejem i tens a Gordon. La distància entre titulars i suplents, que evidentment afecta molt el coco del jugador, però crec que ara s'ha de relativitzar molt, perquè acabes jugant molts partits i perquè a les temporades...
4: Amb el temps dels 5 canvis, com ara, 5 canvis vol dir que representa que durant el partit pots canviar mig equip. Sí. I mig equip és un equip diferent al que has presentat de sortida. Si el nivell d'aquests jugadors que venen de la banqueta és igual o a vegades superior al que han sortit de bon començament, només pots aspirar a coses bones.
3: Consideració a banda, estètica, que estan fent el resum aquí a la tele, la samarreta aquesta a mi em sembla preciosa. Però bé, això ja és un tema.
1: Ostres,
3: més personal.
1: Ostres, pensava que m'anaves a dir tot el contrari.
3: No, no s'agrada o no? A mi em sembla...
1: No, a mi tot el que porti la paraula difuminat, associada al futbol...
3: almenys que ahir a la Transmi el Pou, pobre, amb el tema dels dorsals del...
2: No, de l'Elx.
3: De l'Elx, allò no té cap sentit, almenys aquests es veuen, els dorsals.
2: Sí, sí, aquests, sí.
3: L'altre nom propi...
4: A mi m'agrada la samarreta blaugrana.
3: Sí, clar, evidentment, i s'ha de jugar amb la blaugrana sempre que es pugui. Només faltaria. L'altre nom propi d'ahir, per absència, que és el d'Alejandro Balde, això deia Flick sobre el tema.
5: No, I'm not asking him to leave.
6: No, no li estic demanant que marxi. Sento que passa alguna cosa amb ell, amb Balde. He parlat amb ell aquest matí i li he dit que en aquest moment tinc aquesta sensació i crec que és millor que t'aclareixis, reflexionis i demà parlem una altra vegada. I ell hi ha estat d'acord perquè té massa coses al cap i per això no és aquí.
5: In his head so this is why he's not here.
3: Com ho veus, Rico?
4: Pues crec que l'entrenador ho ha explicat perfectament. Del que jo entenc, amb la rotunditat que ho ha dit, és que el Balde ara mateix no té clar si continua o marxar, i si no tens el cap al 100%, és millor que t'aclareixis, prendre una decisió, si et quedes amb totes les conseqüències, i si marxes, pues ja només has de passar per casa, fer les maletes i retirar les coses del vestuari. Ho entenc perfectament.
2: Jo, Lluís? Home, em va sorprendre la contundència en què va parlar Flick, tot com es va gestionar el dia, no? És a dir, des del punt de vista que arribi Balde a la ciutat esportiva i se li comuniqui, escolta, no estàs convocat. Entenc que el jugador li senti malament, però vaja, Flick ha estat molt clar i Flick és el líder d'aquest equip i crec que l'afició, el que diu Flick actualment, vaja, va a missa. i ell diu que no el veu al 100%, i hi ha moments a la vida que un mastegot, un calbot metafòric va bé, i potser Valde està en aquesta situació de dir, nano, o et poses les piles o és que aquí no tens lloc, perquè això és el Barça, això és futbol de primer nivell, i més enllà de les qualitats tècniques i de la velocitat que té aquest jugador, doncs ha de fer un pas endavant, i jo crec que les últimes temporades ho ha demostrat, que de Valde jo crec que n'esperes molt més del que ha donat. I crec que estem en aquest impàs de gestió, i si el jugador, doncs, no, l'entrenador considera que no està al 100%, doncs, malgrat que sigui un jugador de Masia que porti 15 anys al club, doncs se li ensenyarà la porta, com ha passat amb Casado, com ha passat amb altres jugadors, que l'afició se'ls estima molt, però que això és el Barça, és el futbol del primer nivell.
1: No, o sigui, res a dir en el sentit que l'entrenador, només faltaria, i sent Flick, mana sobre la plantilla, i aquest tipus de decisions es prenen al futbol professional, és a dir, no compto amb aquest jugador i ja està. Em sorprèn que estem descobrint un costat aspre de Flick que fins ara no coneixíem. És el cas de Valde, però també és el cas de Casador. Jo crec que sí que és important tenir un tracte doncs, més curós, perquè són jugadors que porten molts anys, o sigui, en casa de Valde em sembla que porta des dels 8 anys al sí. Barça, i Casador doncs ha sigut apartat. Ja sé que s'estan escrivint dues qüestions de que millor que no juguin, que no entreni amb el grup perquè així no es lesionarà. Home, jo crec, jo preferiria que s'hagués tractat millor tant a un com a l'altre. Dit això, és futbol professional i ells s'han d'assumir que ser de la Masia doncs no et garantitza un tracte diferent, no?, a l'hora d'evolucionar dintre del primer equip. I després una cosa que, en fi, que no, jo crec que no és bueno, que no és un petit detall, que és el fet de que els dos, tant Valde com Casado, tenen com a representant a Jorge Méndez, i bueno, tinc la sensació de que intervé molt en totes les operacions del Barça, i que Méndez, el seu diguem, punt fort és que és un representant número 1 al món, però en el tema de moure els jugadors, diguem que no es caracteritza per, bueno, un sentit gaire humà, diguem que s'imposa més el tema financer, el mercantil, el negoci pur i dur, i llavors quan tu escollis un representant com aquest, saps que et mourà molt millor, sí,
4: i que no passaràs gana mai més.
1: Exacte, sí, però que hi ha un revers, que és a la mitja hora de que hi hagi un problema, oye, tienes este, tienes el otro y tienes el de más allá. Bueno, escolta, futbol professional. I un Flick que jo crec que se sent molt més poderós, lògicament, perquè el poder l'ha guanyat amb uns mèrits sobradíssims, i ara fa i desfà amb més seguretat, no? I jo crec que a mi les declaracions d'ell sobre Valde em van sorprendre, sí. Perquè eren molt, molt dures, molt, molt àspres.
4: Jo van ser el dia abans, sí. Que ell no tenia la convicció, crec que va dir, de que Valde estigués al Barça 100% o 100% convençut de ser capaç de lluitar pel lloc de ser titular.
2: I molt alemany, és un tio clar, Flick. Bueno, doncs, surt i ho diu. Vull dir, no és allò de dir, no va amagar, no s'ha inventat cap excusa.
1: Al final, si un entrenador creu que el rendiment dels seus jugadors no és el correcte, escolta'm, és que
4: jo això... Jo m'estimo, que em diguin la veritat, que m'enganyin, la veritat.
1: Sí. El que passa que, diguem que fer pública la conversa privada, no?, és com... Bueno, potser ho podries haver dit d'una... d'una altra manera, no ho sé. A mi em va sorprendre, sent ell, però escolta'm, és una manudència.
2: I tant.
6: Són les 11:31, el Barça que ja està en marxa, per tant, a la Lliga. Ahir va jugar la jornada 2 i jugarà la jornada 1, tot supernormal, aquest dijous, al Camp Nou, a les 9, des d'una hora abans, evidentíssimament, a RAC1, Barça-Atlètic de Bilbao.
2: I abans... el sorteig de la Champions.
6: Aquest dijous,
2: super,
6: també?
2: Super dijous a RAC1. És a dir, a les 6 de la tarda...
6: A quina hora?
2: A les 6. Sí. A les 6 ja podeu anar connectant. Venga. Perquè ja començaran a moure les boles i... Bé, o el botonet, en aquest cas, perquè és aquest nou format.
6: Sí.
2: De 6 a 8 amb el Molló, amb tot l'anàlisi, evidentment, dels components del Barça a jugar a RAC1, de la Champions a jugar a RAC1. Veurem qui li toca al Barça, aquests 8 equips, i després ja empalmarem amb el Barça Athletic Club.
3: Sí, aquest dijous de 6 a 1.
2: De 6 a 1.
3: Fantàstic. Fantàstic.
2: Sí, noi. Va. De 1 o 1 i mitja, coneixent el Paris, sí, potser que ens anem a 2:15.
1: A la platja i us sentim la ràdio.
3: Totalment. Bueno, ho anem deixant aquí. Joan Jovellàs, Miguel Rico, Joan Lluís García, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
3: I res, això, que ja està tot en marxa, que ens anem sentint i ens anem veient.
1: Moltes sí, senyor.
4: Passi bé.
3: Ara, de seguida, descobrirem aquí el món al RAC1, entre altres coses, què és un sacabuig o un otamatone. Amb tot això es pot fer música. També amb una Game Boy es veu. Ja veuràs. Ara tornem.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
8: RAC 1.
9: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
10: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
11: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
12: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
13: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
14: Ai, Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
15: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
14: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
16: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
19: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
18: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ciman, tan senzill com això.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: Tot el que sona a RAC 1.
22: Contingut exclusiu.
21: RAC més 1.
22: Fàcil.
21: Ràpid.
22: Còmode.
21: RAC1.cat.
22: RACU.CAT.
21: RAC1.cat.
4: De que Valde estigués al Barça 100% o 100% convençut de ser capaç de lluitar pel lloc de ser titular.
2: I molt alemany, és un tio clar. Surt i ho diu. Vull dir, no és allò de dir, no va amagar, no s'ha inventat cap excusa.
1: Al final, si un entrenador creu que el rendiment dels seus jugadors no és el correcte, escolta'm, és que
4: això... No, és que em diguin la veritat, que m'enganyin, la veritat.
1: Sí. El que passa que... Diguem que fer pública la conversa privada, no? És com... Bueno, potser ho podries haver dit d'una... d'una altra manera, no ho sé. A mi em va sorprendre, sent ell, però escolta'm, és una manudència.
2: I tant.
3: Són les 11:31, el Barça que ja està en marxa, per tant, a la Lliga. Ahir va jugar la jornada 2 i jugarà la jornada 1, tot supernormal, aquest dijous, al Camp Nou, a les 9, des d'una hora abans, evidentíssimament, a RAC1, Barça-Atlètic de Bilbao.
2: I abans... El sorteig de la Champions.
3: És aquest dijous,
2: super,
3: també.
2: Superdijous a RAC1. És a dir, a les 6 de la tarda...
3: A quina hora ja?
2: A les 6 ja podeu anar connectant.
3: Vinga.
2: perquè ja començaran a moure les boles i bé, o el botonet en aquest cas, perquè és aquest nou format de 6 a 8 amb el Molló, amb tot l'anàlisi evidentment dels components del Barça jugar a RAC1, de la Champions a jugar a RAC1. Veurem qui li toca al Barça, aquests 8 equips, i després ja empalmarem amb el Barça Athletic Club.
3: Sí, aquest dijous de 6 a 1.
2: De 6 a 1.
3: Fantàstic. Fantàstic.
2: Sí, noi. Va. De 1 o 1 i mitja, coneixent el país, potser que anem a 2/4 de 2.
1: A la platja i vull sentir la ràdio.
3: Totalment. Bueno, ho anem deixant aquí. Joan Jopallàs, Miguel Rico, Joan Lluís García, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
3: I res, això, que ja està tot en marxa, que ens anem sentint i ens anem veient.
1: Sí, senyor.
4: Passi bé.
3: Ara, de seguida, descobrirem aquí el RAC1, entre altres coses, què és un sacabuig o un otamatone. Amb tot això es pot fer música. També amb una Game Boy es veu. Ja veuràs. Ara tornem.
0: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
5: RAC 1.
6: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
23: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
24: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
25: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
26: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
14: Ai, Raül, en Bataban no para d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
15: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
14: Bataban, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
16: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
19: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
18: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
27: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ciman, tan senzill com això.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: Tot el que sona a RAC 1.
22: Contingut exclusiu.
21: RAC més 1.
22: Fàcil.
21: Ràpid.
22: Còmode.
21: RAC1.cat.
22: RACU.CAT.
21: RAC1.cat.
28: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
29: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
1: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
2: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
4: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
2: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta Al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera Al Corte Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o alcorteinglés.es.

0: En total, però, dèiem, els bombers han atès aquesta matinada prop de 200 avisos relacionats amb la tempesta.
1: La situació d'augment està evolucionant favorablement, no? S'han cessat aquestes precipitacions tan intenses que hem tingut.
0: Recordem, a Torredembarra, en aquest cas, hi han caigut com a mínim oficialment 130 litres per metre quadrat en molt poques hores.
2: I el que estem fent és recuperar la normalitat. No tenim grans incidències, per tant, estem satisfets.
0: Hi ha qui diu aquests informes que els joves no s'informen directament.
3: Aquests joves s'han fet grans, sinó que ha estat consumir el món d'una altra manera.
4: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
5: RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
6: 21 minuts i les 12. Ara mateix està a punt de passar una cosa aquí a l'estudi que encara no havíem fet mai abans. Si us dic Otamonte, Sacabuig, Glockenspiel. Molt probablement els hauré dit malament, els noms, però la meva pregunta és si sabeu de què us parlo. Nosaltres a l'equip fa 4 dies tampoc ho sabíem, no patiu. Però tots tenen una cosa en comú. Són instruments, diguem-ne, que peculiars, podríem dir. I avui, que és el Dia Internacional de la Música Argentina en directe, aquí al Món Arracú. Farem per ordre i començarem pel Jordi Jiménez. Bon dia, moltes gràcies, Jordi.
7: Bon dia.
6: Jordi, tu ens portes l'instrument que es diu sacabuig, que entenc que... Sí, sí. Tal qual, eh?
7: Sí, és un nom que potser fa por d'entrada.
6: Sí, sacabuig, no? És com agressiu.
7: Sí, sí.
6: Què és exactament el sacabuig?
7: Doncs...
6: No és llarg? Llarg com una mala cosa. El tenim aquí sobre la taula.
7: No és res més que, podríem dir, l'avi del trombó. El trombó és aquest instrument que s'aguanta, que és com una trompeta una mica més llarga, que s'estira el braç i estira un tub.
6: Sí.
7: Doncs el sacabuig, de fet, és el mateix. És un instrument que, de fet, podríem dir que quasi el trombó no ha canviat respecte al sacabuig, perquè si el veieu o fins i tot l'escolteu, diu, ah, doncs és una mena de trombó una mica més petit, perquè tot és una mica més estret.
6: Val.
7: I té aquest nom perquè el nom de trombó no li va venir fins al segle XIX a Itàlia, que de la trompeta grossa amb els trombons de pistons, el trombone, i se li va actualitzar aquest nom.
6: Val.
7: Però antigament, a Europa... la part llatina, podríem dir així, se'l coneixia amb aquest nom, sacabuche, sacabuta...
6: De quina època, més o menys?
7: Estem parlant del 1500, cap al 1450 comencen a veure pintures, registres escrits d'aquest nom, això, renaixement, podríem dir.
6: I podent tocar el trombó, tu vas dir, jo vull el sacabuig.
7: Sí, sí, sí. Em va semblar peculiar, em va interessar. Comparteix molt repertori de música coral, de polifonies a les esglésies d'aquella època, i jo, que vinc una mica del món coral i vaig fer trombó, dic, ostres, té com lligams. Mm-hmm. Vaig a explorar i mira, doncs m'estic dedicant.
6: És veritat que és molt similar al trombó, però té algunes diferències.
7: Sí, algunes, potser tímbricament, el timbre.
6: Sí, eh?
7: El trombó té el tub molt més gran, s'ha adaptat a orquestres, normalment els simfònics, a orquestres de quasi 100 músics. Això es toca en petits grups, es toca al carrer en festes tradicionals, es toca quan fas música antiga, repertori d'aquest període, Jordi Savall, és un músic reconegudíssim, doncs en el seu equip de músics em porta sacabutxos.
6: Hi ha gaire gent a Catalunya que toqui el sacabutx? Més de la que ens pensem, potser?
7: No tanta. Clar, si comptéssim els estudiants, el smuc, això és un instrument que s'ensenyen allà, si comptéssim, doncs, professionals, podríem dir que 4 o 5 persones a Catalunya.
6: Home.
7: Sí, sí, són poquets.
6: I en tenim un aquí.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Feu comunitat o no?
7: Sí, sí, sí. De fet, jo tinc un projecte, he estat 5 anys ensenyant a l'ESMUC, però tinc un projecte propi que ens diem Sacabutxos de Barcelona i una mica és per promoció d'aquest instrument. I som, doncs, aquests 4 o 5, que va variant, perquè a vegades un estudiant se'n compra un, clar, l'has de tenir, perquè
6: clar,
7: si no pots fer-li res, no? Però és això...
6: Aquí a l'estudi també estan la Zoé Ribadí i la Mariona Martínez. Hola.
8: Hola, bon dia.
6: Que sapigueu que les crítiques musicals seran elles dues.
7: Ah, molt bé.
6: Perquè ara passarà una mica a Ràdio Verité aquí al Món Arracú, perquè potser en algun moment haurem de provar un moment el so, ens haurem d'aixecar per anar tocant els instruments, cap problema.
7: Sí, sí.
6: Val? Anirem fent. Però que sapigueu que la Zoé i la Mariona, doncs, seran les vostres crítiques musicals. Llavors, a veure, Jordi.
7: Sí.
6: Podries tocar una mica el sacabuig per veure com sona?
7: I tant.
6: Què faràs?
7: Doncs mira, tocaré una melodia antiga catalana.
6: D'acord.
7: Que es diu La Dama d'Aragó, que una mica ja... És una peça així, doncs, una mica que recorda ja aquest repertori més antic i una mica propi de l'instrument.
6: D'acord. A veure. S'aixeca en Jordi amb el sacabuig. Vinga. Vinga.

0: Bueno, m'agradaria,
1: si em permeteu...
0: Prova't una mica el micròfon.
1: M'agradaria, si bueno, poder mostrar que aquest instrument és molt semblant al trombó, tocant, per exemple, un tros d'una melodia de jazz.
0: A veure.
1: Per exemple, perquè veieu que una mica, si escolteu això, dic, ah, doncs potser me li ha costat més.
0: A veure.

0: Totalment
1: increïble. Realment, pots tocar qualsevol peça que vulguis? Realment?
2: Sí, sí, perquè l'instrument ho permet. L'instrument permet això. És dels instruments cromàtics, podríem dir, sí. Més, dels més antics que hi ha. Perquè abans els instruments doncs, ja estan fets d'una altra manera i no permetien tant això. Però clar, el llenguatge modern doncs, té un estil que és gairebé com si féssim idiomes. Sí. Per si un idioma has de col·locar la llengua a la boca d'una manera per crear aquell so, doncs amb això una mica és el mateix.
0: Mira, doncs ara fem un viatge en el temps i anem cap a un instrument molt més modern que ens el porta l'Aitor Castella. Bon dia, moltes gràcies, Aitor.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: A veure, tu què fas exactament? Perquè el teu és més aviat un invent musical que altra cosa.
3: Sí, bueno, originalment no era musical com a tal, perquè sona consola de videojocs, és una Game Boy.
0: Hi ha una Game Boy aquí sobre. Concretament... Ha portat una Game Boy i amb això farà música, l'Aitor.
3: Sí, és concretament el model del 89, de la Game Boy. El que passa és que jo l'he modificat, li he posat una pantalla una mica tal, li he fet uns, com uns ports d'àudio especials perquè soni més fort, perquè peti més. Però no deixa de ser una Game Boy. No deixa de ser un dispositiu que originalment no estava pensat per fer música. Però es va originar una comunitat de dir, buah, ens agrada molt el caràcter que té el son dels videojocs, dels 90, de tal... però ho podem portar més enllà. I llavors, el 2002 va així, o sigui, la consola va sortir el 89, el 2002 va així, hi havia un sueco que es diu Johan Krotinski, no diré bé el nom, ho sento, que va fer aquest programa que estic utilitzant jo ara, que és gratis, ho podeu descarregar ara mateix si voleu, i a l'ordinador, amb un emulador o el que sigui, podeu fer el mateix que aneu a escoltar ara. El que passa és que, com persones que ens agrada tocar el format físic, ens agrada tenir la consola original i fer els sons del xip i tot el rotllo, i és això, bàsicament la Game Boy té 4 canals d'àudio, els 2 són ondes quadrades només, ho sento, és una mica tècnica, i després tens un canal d'àudio de 4 bits i després sorolls. Us puc ensenyar, a més mola veure-ho perquè sembla que estigui jugant, però estic manipulant la consola. Llavors...
0: Clar, és que ara mateix, aquí d'editor ha agafat la Game Boy i va tocant literalment les 4 tecles que té la Game Boy, sembla que estigui jugant, però no.
3: Llavors, us poso un exemple per exemple, de com sonaria una estructura amb els 4 canals a la vegada.
0: Va.
3: Li dono. Aquí tenim...
0: A veure.
3: Està fallant,
0: està fallant una mica la connexió, pot ser? A veure.
3: Ara.
0: Ahí, pues
3: bueno, ho paro perquè si no estaríem de festa ja, és el dematí.
0: Però, això sí, ho has fet tu amb la Game Boy?
3: Això ho he fet jo amb la Game Boy, amb aquesta. Això acaba
0: de sonar, zero,
3: del xip, de zero, sí.
0: Apretant
3: botonets, fent botonets.
0: bueno, entenc que associant-li un so determinat a cada botó, i a partir de quina...
3: No, és una espècie de seqüenciador, o sigui, és que és una mica de... És molt complicat d'explicar si no podeu veure la pantalla. Però bueno, són com diverses pantalles, llavors tinc com una cadena, dins n'hi ha una altra... com a estructura de la cançó i dins poso les notes. Llavors, jo, per exemple, escric... o sigui, va baixant de l'1 al 16 perquè està en hexadecimal.
0: D'acord.
3: Llavors, jo he escrit aquesta sèrie de notes. Això és només un dels canals d'àudio.
0: Vale.
3: Vale. I després tinc pues, més canals d'àudio. En aquest, per exemple, hi poso el bombo i el baix.
0: Vinga.
3: Vale?
0: Sí.
3: I és una qüestió d'utilitzar els 4 canals. Després tenim l'altre, que són només sorolls, que és... Vale?
0: Sí.
3: I si poso els 4 a la vegada...
0: Ja, clar, fas de disjockey amb
3: clar,
0: la Game Boy.
3: Aquest és el tema, sí, i això després també es porta en directe, es fan concerts d'això, eh? No és cap tipus de broma.
0: Sí, no, sí. No, ni
3: i
0: moment.
3: La gent normalment, jo tinc un setup als concerts d'això, que són 2 Game Boys i enmig una taula de DJ. Llavors, en comptes de barrejar, de fer la mescla amb les dues cançons que entren com faria un DJ, jo faig la mescla amb les 2 Game Boys. I així fas les transicions d'un tema a un altre de la Game Boy.
0: Hòstia.
3: Sí. És molt guai.
0: I sempre música maquinera, eh?
3: Bueno, no sempre, però... Bueno, la cabra tira al monte, no?
0: No. Mira, Aitor, vull saludar també a una persona, home, que crec que et coneixes bastant bé, que és l'Arnau Salto. Bon dia, moltes gràcies, Arnau.
4: Hola, bon dia.
0: Vosaltres teniu un duet.
4: Sí.
0: Com es diu?
4: De Noert.
3: Sí.
4: Wow. És complicat.
0: Si algú busca pels amics, és D, en anglès, D-H-E-N-O-Y-R-D.
4: Exacte.
0: I és un duet de...
4: Li diem grunge gays, perquè és com...
5: en realitat, a part del tema de les Game Boys, que també ho utilitza l'Aitor, i el que comentaré jo després del tema de les percussions modificades amb pedals de guitarra i així, no deixa ser un duet de rock, és a dir, sobretot un grunge, a lo Nirvana, aquest tipus de guitarreo, però amb molta més en reverberació.
3: Sí, és com si fos Nirvana en una cova, però amb Game Boys a sobre. Sí. Aquesta seria una mica de descripció. Sí.
5: Així es va descriure un amic una vegada. Sí, sí.
0: Supervisual, a més, la imatge. Sí. És això. Val. No. Sí. Sí, m'acaba d'explotar el cap, però... Llavors, a veure, tu portes...
5: Jo tens porto un
0: de mena de teclat?
5: Sí, perquè la gent es faci una idea, el Glockenspiel és una espècie de xilòfon metàl·lic. És a dir, la diferència principal del xilòfon normalment és de fusta, doncs en aquest cas és metàl·lic. En si el Glockenspiel no és un instrument tan estrany, tan especial en aquest sentit, perquè és un instrument molt típic en l'orquestra. Llavors, és un instrument que normalment no necessita amplificació ni res per l'estil, perquè per si sol té components molt aguts, sona molt agut, té molts harmònics aguts. Llavors el que fa és que de per si ja talla molt a través de tot el so de l'orquestra. Poden estar els trombons dels germans aquí del Sacabutxer,
2: sí, tant,
5: sonant al màxim volum, que si tu li toques el Glockenspiel sonarà a través també, perquè com talla molt. Però doncs això va venir de quan vam començar el projecte amb l'Aitor. Jo en el projecte toco la bateria, però doncs faig així cosetes de percussió. I tenia el Glockenspiel a casa per una cosa del conservatori que el vaig comprar, i en aquell moment no l'estava utilitzant, i va ser en plan, ostres, escolta, Aitor, tinc això, vols que l'aprofitem? I va ser...
0: I l'Aitor, jo tinc Game Boys, vinga,
5: va, anem. Sí. Llavors... Així una miqueta es basa en això, el nostre projecte, també, que és en plan, cada un porta la següent fricada.
3: Sí, hem fet una mica com un pacte de no agressió, ara, de que si algú vol posar un trasto més a l'escenari, ha de treure un altre.
5: Sí,
3: perquè és una cosa de...
5: Portem molts trastos i som només dos, sí. Llavors muntar és
3: complicat. I els tècnics de so en plan, fuà, tio.
0: Què és això, ara, no? Podríem sentir bé com sona aquest... Ho dic bé? Glockenspiel?
5: Glockenspiel. Sí, és d'origen alemany.
0: D'acord.
5: D'aquí el nom. Però sí.
0: A veure, Arnau...
5: Llavors, doncs, farem sonar... El faig sonar primer sense cap efecte ni res, perquè es pugui escoltar una mica quin és el tipus de so, i després doncs ja fem una piqueta passada d'algunes coses que es poden fer
0: molt bé.
5: Vale, aquest és el so.
0: Sí.
5: Que és gairebé so de timbre, en realitat. Si fem aquí la tercera.
0: Sí, com de sensor.
5: Exacte. Però llavors, doncs, jo aquí tinc ara mateix un parell de pedals. Tinc un pedal de que fa delays i reverbs, que són pedals per guitarra, però els aprofito per el Glockenspiel, en aquest cas, i altres percussions que a vegades també porto. I també tinc un pedal de fuzz, que és una distorsió bastant agressiva. A més, una cosa que també ens agrada molt fer és ficar el fuzz darrere de les reverbs i els delays. Ah. Normalment, en guitarra sol ficar les distorsions abans, doncs nosaltres ho fem al revés, perquè s'agrada distorsionar tota la reverberació.
3: Som uns marranos.
5: Sí. Llavors, doncs, si tenim aquí, fiquem un petit de reverb i delays.
0: D'acord.
5: Un moment, apartant una cosa que tenim al mig. A més, la cosa és... Jo ho estic ara passant amb un micròfon, llavors puc fer també efectes de... diguem-ne de fade-in. Perquè de normal, doncs el Glockenspiel es toca amb una baqueta, llavors fa el cop, té un atac molt directe i va caient. En aquest cas, doncs, a més, sumat amb la reverb, que ja li dona una miqueta més d'envolvent, podem fer aquí. De forma que, movent el micro, doncs entra una miqueta més tard, agafa el so com més fluix i a l'apropar-lo creix de... Després, per exemple, en aquest mateix pedal, de moment encara només estem fent amb la reverbs.
0: Val.
5: Però tinc una configuració que és molt, molt loca, però molt guai.
0: A veure.
5: És aquesta.
0: Ara, volem lo loco.
1: La volem.
0: Exacte. Epa.
1: Wow.
5: Abans d'entrar inclús amb el fuzz, tinc també un arc de contrabaix.
0: Val.
5: Perquè podem aprofitar per tocar sí. el...
0: T'hauria de demanar, però, Arnau, si podem sí. anar ja com a lo tot, perquè tinc una altra persona que vull saludar també. Perfecte. I queden 5 minuts per acabar el programa.
5: Doncs, mira,
0: suma-li
5: faig tot junt, tota la vegada. Ara, amb la distorsió.
0: Fó d'aquí, bé.

0: Recomanem portar taps als nostres concerts.
1: Sí, he de dir que si hi ha algú que evidentment s'està intentant imaginar com sona, que ho estem gravant en vídeo i que estarà penjat a les xarxes, i veureu que molt probablement no us imagineu gens com ho està fent sonar. I deixeu-me saludar també a aquesta hora el Joanjo Montserrat perquè ens presenti un últim instrument d'aquest matí. Bon dia, moltes gràcies, Joanjo.
2: Juanjo, si és possible. Juanjo, això de Joanjo sona terrible.
1: Bueno, escolta, que tenia, fa 10 minuts he tingut algun programa que es diu Joanjo Pallàs, eh? Ja us arreglaré vosaltres.
2: Ah, mira.
1: Aviam, Juanjo, tu toques l'otamatone. Què és això?
2: Sí, en algun moment de la meva vida vaig tocar un otamatone, sí. Un otamatone és un instrument japonès, instrument barra jugueta, i bé, per sort o per desgràcia, ho vaig popularitzar aquí en el nostre país, jo mateix, quan vaig anar a Got Talent, i clar, bé, varen pujar preus, hi va haver una inflació, per culpa meva, no? I bàsicament és també un instrument absolutament cromàtic, com el trombó, o com l'instrument que ens han presentat abans, sí. Que no està separat ni per tecles, ni per trastes, ni per res, no? És una barra de ferro que envia unes ones, i aquestes ones fan un soroll, fan una nota musical, i tu d'oïda, perquè no hi ha manera humana de tu saber on estàs porant els dits, d'oïda has d'anar pescant notes fins que pots simular una veu humana, ja que, bé, és un instrument molt simpàtic, molt graciós, i té una cara, té una boca que tu li pots obrir, i dins la boca té un altavou, i així pots fer muam, muam, muam. Bé, ara així comptant no té gràcia, no?
1: No, mira, escoltem-lo, Juanjo, sona així.

0: Això, Juanjo, aquesta passió teva per Lota Matone, que va comportar una inflació en el sector, però, a més, et va dur a guanyar el Got Talent, no?
1: No, no, no vaig guanyar. Vaig guanyar Pase de Oro. Pase de Oro de Risto Mejide, i per això va ser...
0: Home, aconseguir el Pase de Oro de Risto Mejide és millor que guanyar, molt probablement.
1: Sí, per suposat. Vaig ser superviral, vaig ser viral a Japó. Bé, la meva actuació a Japó, ara mateix no sé si té més de 10 milions de visualitzacions, i jo no he guanyat un duro, perquè no ho vaig pujar jo, bàsicament. I bé, la meva passió, tampoc és tan passió, va ser tot una cadena de casualitats molt heavies. I és que jo vaig anar de gira amb una banda que tenia a Japó, me vaig comprar un instrument, ho vaig penjar online, i la gent de Got Talent me va veure i me va dir, vente, i ja està, és que no era més.
0: Juanjo, t'he de dir que hauràs de venir un altre dia aquí al Monarracú, perquè haurem de parlar dels teus dos Grammys llatins, haurem de parlar de John Legend, de Becky G, de Justin Quiles, de DJ Tess, de Reels B, de David Bisbal, d'Álvaro Soler, etc, etc. Sí. Perquè aquí el Juanjo té dos Grammys llatins amb aquesta cançó. Que el Juanjo, més enllà de Lota Matone i de fer-se viral al Japó, va molt més enllà.
1: Sí, tenc una vida molt loca. No vos enganaré. I clar, jo, amb tot el que he fet, jo realment el que li dono més valor és que jo continuo traient la meva música en català, en mallorquí. Sí. Ara vaig comprar la cançó oficial d'Escorrellengua, que se va fer per tots els territoris de parla catalana. Jo som el compositor d'aquesta cançó. I clar, estic fent de qualque manera que la gent conegui més la meva vida com a cantautor, que no tant si Naitana i en Sebastián Yatra estaven juntos, perquè és el que me solen demanar a totes les entrevistes, no? I que tal Risto Mejide, i que tal... Yeah. I que tal tot això, però no, hi ha tota una carrera musical darrere que jo l'he de posar en valor d'alguna manera, o sigui que quan vengui, a part de dur Sota Matone i de xerrada de Tacones Rojos, també duré la guitarra i vos cantaré una cançó en mallorquí.
0: Em sembla bé. Quedem així, Juanjo, una abraçada molt forta.
1: Gràcies, vai bé, gràcies. Adeu.
0: Arnau Salto, Aitor Casella i Jordi Jiménez, moltíssimes gràcies a tots tres per venir. Insisteixo, estaran penjats vídeos a les xarxes socials del món RAC1 i de RAC1 perquè pugueu veure aquestes virgueries que fan. Exacte. Sí. Aviam una valoració final, Zoé i Mariona, abans d'acabar.
2: Espectacular. I deixeu-me dir que des d'aquí que jo he provat Lota Matone i és un instrument molt complicat perquè he tocat tota la vida la viola, que és com el violí, i que també funciona amb el mateix mètode, i és molt més difícil Lota Matone.
3: Jo que també, jo toco instruments de vent, per tant, de tot com funcionen les violes o els instruments com Lota Matone, no en tinc ni idea, són extremadament difícils. Mm. Però bueno, ara veient tots, es veu que cal una tècnica increïble, per tant, felicitats.
0: Hi ha molt talent aquí darrere. Moltíssimes gràcies a tots tres. Nosaltres tornem demà a les 7 a punt del matí. Gràcies per la confiança.
4: Notícies. Mar Pollato.
5: Bon dia, són les 12. El govern espanyol assegura que les condicions sanitàries a Ceuta estan garantides. La Moncloa, que evita donar xifres concretes dels migrants que encara hi ha a la ciutat autònoma, ha anunciat que s'estan preparant més centres d'acollida per poder donar-los atenció humanitària. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, acusa el Partit Popular de donar missatges que l'únic que fan, diu, és crear més angoixa. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
6: Ceuta no necesita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos, que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo, ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia.
5: Precisament d'aquí a mitja hora arrencarà una reunió telemàtica de la Comissió de Salut Pública per parlar de l'enviament de vacunes a Ceuta. A Catalunya, Junts demana explicacions al govern espanyol per les càrregues policials que hi va haver ahir contra aficionats blaugranes abans del partit Elx-Barça. Va ser quan els aficionats arribaven a l'estadi i es van trobar amb un dispositiu que els va requisar les estelades. Llavors va créixer la tensió entre les dues aficions i hi va haver càrregues dels antiavalots. N'ha parlat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres.
7: Aquesta catalanofòbia que inunda Espanya i que va des dels camps de futbol fins al Congrés dels Diputats és una realitat que s'ha de deixar de fer veure que no existeix, perquè a Elx van apallissar a un nano per portar una estelada, però és que el partit Atlètic de Madrid-Villarreal, que també es va fer ahir, es va cridar puta Barça i puta Catalunya. Això no és un fet puntual, això és recurrent. Per tant, cal que s'identifiquin els agents i que s'assumeixin responsabilitats d'una vegada.
5: El partit de Carles Puigdemont ha presentat una bateria de preguntes per saber quina és la base legal en què s'emparen per actuar perquè ho consideren un abús de poder. I els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que haurien atacat una noia i li haurien fet tocaments al Picat, al Segrià. L'agressió s'hauria comès la nit de divendres a dissabte durant les festes del municipi. La noia ha explicat a la policia que també la van amenaçar amb una arma blanca. I Arrels Fundació alerta que viure al carrer escurça l'esperança de vida amb 25 anys. Aquest 2026 han conegut el cas d'11 persones que dormien al ras i han mort. D'aquestes, 4 han perdut la vida durant l'estiu. La membre de la Fundació, Sílvia Torralba, n'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Cada any acabem recordant entre 70 i 80 persones que vivien al carrer o que havien viscut al carrer a la ciutat i que s'han mort en aquell any, no? I el que ens sobta molt és que sempre de mitjana Chana.

0: passejant. Pensava que deies per aquí la ràdio.
1: Bueno, no sé si que la ràdio ha entrat, però està, sí, està per la zona. Sí. Saps? Allò, si et, et surten anuncis a l'ordenador, si l'engegues per aquí, et surt Maduritos en tu zona. Jorge Fernández Díaz està per circula per aquí, sí, està, amb un senyor que em pensava que era el seu amic, que és un...
2: És un àngel, no?
1: No, és un guardaespaldes.
2: És un guardaespaldes.
1: O pot ser que no sigui l'àngel de la guarda, que li parca el cotxe.
2: Això segurament és Martelo.
1: Però vamos, avui diu que ha confessat el d'això, és el capellà, que era el confessor.
3: Bueno, el capellà, que el confessor anava a declarar per la trama Kitchen.
1: Un capellà judici no deu haver dit res.
2: No deu haver dit res.
1: No, perquè han de guardar el secret de confessió.
2: Si has llegit una mica la novel·la...
1: Això ho vaig aprendre... No que llegir la novel·la del segle no sé què.
2: No, perquè...
1: Això vaig aprendre veient aquella pel·lícula que es titula Jo confieso, de l'Albert Hitchcock.
2: Albert Alfred?
1: No, no sé qui és aquest.
2: Alfred Hitchcock. Doncs
1: pues a la pel·lícula, el que t'estic dient...
3: No, ha dit...
1: És que, nenes, des de luego, sempre ha de venir un home, un set ciències,
2: Sí, però en tot cas...
1: Oh, i el mestre Tites.
2: Alfred Hitchcock.
1: Doncs pues això és el que jo t'he dit. A la pel·lícula de l'Albert Hitchcock, sí, sí, l'assassí li confessa el capellà que ha matat.
2: Yeah.
1: Però el capellà no pot dir ni mu a la policia pel secret de confessió.
2: Exacte.
1: Que bé que feia de capellà aquell actor, com se diu, de l'Albert Hitchcock aquest de la pel·lícula, sí, del Jo confieso.
2: Si no dona més pistes...
1: Sí, home, sí, que és, que és un home que desdeia igual que aquell que va entrenar al Barça.
3: Montgomery.
1: El que fumava, que parlava al revés i deia el gallina de piel.
2: Sí.
1: El Cruyff.
2: Cruyff?
1: Sí, Montgomery Cruyff.
3: No, no, no, Cliff.
1: Aquest feia de capellà, el Montgomery Cruyff.
2: Sí.
1: Un capellà guapíssim.
2: Guapíssim.
1: Me l'hagués fet al confessionari mateix, nenes.
3: Crec que ell no.
1: I com que després no hagués pogut dir res, saps què te vull dir? Saps de dir, això és un bon negoci, nenes. Liar-vos amb un capellà no dirà mai res.
2: No, clar, clar, bueno.
1: No dirà mai res.
3: Potser
1: no
3: és pel secret de confessió.
1: No pot dir res.
2: Sí, en riu tot de la Rosalia del confessionari. Que calli un moment. Més noms que desfilen avui.
3: Mira, avui també ha declarat aquest matí, just després del confessionari, el coronel de la Guàrdia Civil...
0: ¡Oh, civil!
2: Sí.
3: Diego Pérez de los Cobos.
4: Home, Diego Pérez de los Cobos. Aquest és un vell conegut dels catalans,
2: sí,
4: no?
2: Sí, sí, sí.
4: És el coronel que va muntar tot l'operatiu del 1 d'octubre.
3: Sí, no estava massa d'acord amb el José Luis Trapero, sí, sí.
4: Doncs enhorabona, perquè hi va haver més de 1.000 ferits i els policies no van trobar ni una urna els dies abans i, a més, va guanyar el sí, vull dir que... Doncs va sortir irregular,
0: Declara avui... Bueno, ha declarat aquest matí Diego Pérez de los Cobos.
4: I és el que aquest senyor, ja ho heu dit algun cop, que va ser condemnat per tortures al País Basc als anys 80.
0: Sí, Diego Pérez de los Cobos, sí.
4: Que va ser el que durant el cop d'estat del 23F, aquest senyor, hem llegit que es va presentar voluntari a una caserna de la Guàrdia Civil,
0: sí,
4: i no el van acceptar perquè era menor d'edat.
3: Sí.
4: I crec que no es va presentar a defensar la democràcia. Crec.
0: No, crec que no.
3: Era Diego Pérez de los Cobos.
4: Sí. Quin crac, eh?
2: Bueno, doncs això, era efectivament aquest senyor...
0: Doncs ha declarat aquest matí, i també va declarar l'ex vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.
4: Aquesta és una altra vella coneguda, eh? Aquesta va arribar a ser presidenta de Catalunya en virtut del 155, no? Això no ho heu dit,
0: Sí, bueno, sí.
4: De fet, són les dues lleis intocables de Catalunya.
0: Quines?
4: El 155 de Mariano Rajoy i el decret de nova planta de Felip V, I encara duren, Encara duren.
2: Una cosa, perdoneu, que jo
0: estic
2: seguint també a la ràdio, això, el Basté. El judici aquest de la Kitchen i el Pérez de los Cobos.
0: I el Pérez de los Cobos,
2: i la Sánchez de Santa Maria.
0: Sáenz de Santa Maria,
2: El Fernández Díaz, aquest, un dels germans, en Rajoy.
0: Sí.
2: O sigui, només estrelles del passat. Sembla l'Inter de Miami de Messi, Suárez, Busquets i Alba. La versió 2017.
0: Doncs mira, ara connectarem a Madrid amb en Jordi Armenteres, que és a l'Audiència Nacional.
4: Sempre mirant cap a Madrid. Sempre igual. És que fins i tot teniu un senyor allà que és que se s'empadronarà a Madrid.
0: L'Armenteres ja deu estar empadronat, ja fa molts anys que està allà.
4: Per això, però ens estan segrestant.
3: Jo crec que l'Armenteres ja té la doble nacionalitat,
4: Sí,
3: vull dir que no.
4: Exacte. Això és el que hem d'aspirar. No, vas a Madrid a treballar? Doncs que et facin, com es diu això, passaport.
0: Però no vols que vagi a l'Audiència Nacional?
4: A què ha de fer? Els catalans hem anat tant a l'Audiència Nacional que tenim cafè gratis, Allò que van sumant els cafès i al deset diuen aquest té el regalem, però per arribar a aquest cafè has pagat 20.000 milions d'euros l'any i ha renunciat a l'alliberament nacional del teu país. Això sí, café gratis per Catalunya.
0: Café gratis, sí. Va, i per rematar, avui també trucarem al Tevi de Foix, el nostre home a Madrid.
5: Oye, Tevi.
0: Amic de Duque de Fire, bon dia.
5: Bon dia, bon xip, com esteu?
0: Bon xip, Duque. Ha parlat amb el seu amic, amb Tevi de Foix?
5: No, encara no puc parlar amb ell perquè, bueno, està fet un embolic, no em respon a les trucades.
0: Però això t'ho ha fet sempre.
5: La veritat és que sí, i a més avui en dia és un trend. Avui s'estila molt això de no agafar les trucades i

0: Després pues envies un missatge que diu ja et trucaré, i després te truca però tu no li agafes, i li envies un missatge dient digue'm quan et puc trucar, sisplau, sí. I després un missatge dient no, truca'm tu, i així 19 dies fins que ja no recordes de què volia parlar, sí. I fins aquí la conversa.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do quina història d'incomunicació entre tots dos, eh?
0: Absolutament, perquè sí. En una època de màxima comunicació l'home està més incomunicat que mai, sí, bueno, i quan sí. Dic l'home, dic jo també.
1: Sí, ja. Després,
0: no, ho dic perquè jo sóc un ésser de llum,
1: sí, home,
0: i ja ho
1: sí.
0: Sabeu, a 220, nena.
1: Massa 220. Bueno, sí. Després intentarem trucar a la Tevi de Foix.
0: Sí, però abans hem de parlar de futbol.
1: No!
0: Sí. Què?
1: No!
0: Senyor Consum, senyor Perico, també li volia dir...
1: No cal.
0: No cal parlar de futbol, no cal que...
1: No cal, perquè us veig venir, culerdos.
0: Ja, un moment.
1: Només voleu parlar de futbol...
0: No, només...
1: Perquè voleu parlar de l'Espanyol.
0: Bueno, s'ha de parlar de tots els...
1: I del partit d'ahir.
0: Miri.
1: Fixa't si és un club gran, l'Espanyol, que té tres codis postals per ell sol.
0: Què vol dir?
1: Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
0: Sí.
1: I Cornellà, el Prat.
0: Fixa't. Deixi'm dir que...
1: Ja sé què vols dir.
0: No.
1: Que ahir l'Espanyol va guanyar. Molt bé, doncs diguem-ho.
0: No va guanyar, perdoni.
1: No, perdona tu. 0-0 contra el Llevant.
0: Sí.
1: El resultat més celebrat pels pericos.
0: Sí.
1: 0-0.
0: Sí.
1: Quin espectacle. Espectacle assegurat sempre.
0: A veure.
1: 0-0.
0: Exacte, va empatar 0.
1: El 0-0-isme.
0: Va empatar 0, no van guanyar.
1: No, sí que va guanyar l'Espanyol. Va guanyar un punt.
0: Bé, bueno, un punt, sí.
1: L'Espanyol,
0: sí.
1: Doncs, bueno, mira, escolta'm, anem empatant de tant en tant. L'Espanyol sembla el client del bon preu, esclat.
0: Què vol dir?
1: Punt a punt,
0: sí.
1: I al final la tragana en la permanència i un joc de ganivets per tallar-te les venes. Perquè no guanyem un partit des que va començar l'any, i són 16 partits.
0: Sí.
1: 16 partits de Lliga, però diguessis, hòsties, que jugues també sí. La Champions, jugues la UEFA, jugues...
0: No, són 16 de la mateixa competició.
1: Però bueno, pot plor una emoció, eh? No de tristor.
0: Aquest punt, no?, val el seu pes, no?
1: Sí, i tant.
0: És cert que l'Espanyol no guanya un partit des de fa 4 mesos.
1: Sí, bueno, perquè guanyar és de covards.
0: Home, aviam.
1: És molt fàcil guanyar com el Barça i viure tranquil.
0: Home.
1: Però els pericos hem decidit que la nostra vida és el patiment constant. Perquè aquí hem vingut a viure la vida amb intensitat.
0: Sí, home, però no cal fer-ho sempre. M'entén? El diumenge, per cert, sí. Juguen contra el Real Madrid.
1: Li
0: recordo.
2: Quines cabatxines.
0: Si guanya l'Espanyol al Real Madrid, el Barça podria ser campió de Lliga.
1: Calla! No vols que t'aplaudeixi a la cara amb dues paelles?
0: Quina amenaça, no? És un lus, eh?
1: Sí. Però no sé si vull que l'Espanyol guanyi o no al Madrid.
0: Mm.
1: Si guanya l'Espanyol serà el primer partit que guanyem en tot l'any.
0: Sí.
1: Però clar, sí. Si guanya l'Espanyol al Real Madrid, el Barça podria guanyar la Lliga. El club de la cena d'enfrente.
0: Està afectadíssim.
1: Dios mío, no sé què fer, guanyar o no guanyar.
0: Bueno, no ha estat mai un dubte.
3: Almenys en els últims 4 mesos no hi ha cap dubte.
1: Mira, escolta'm, jo em quedaré amb el missatge per l'optimisme del gran Edu de Batlle.
0: Sí, senyor.
1: Perico insigne i narrador de l'Espanyol juga a RAC1. La veu de l'optimisme, Perico.
4: Havia de ser el dia de trencar la ratxa i va acabar sent gairebé un funeral. Just en el moment en què més es necessitava veure un pas endavant, se'n van fer dos cap enrere.
1: Què et sembla? Quina alegria. Déu-n'hi-do, eh?
0: Això que van guanyar un punt. Això és optimisme, segons vostè?
1: Com a Perico, crec que sí.
0: Val.
1: Això és optimista. L'altra opció és arrencar-te els ulls i cremar-los amb benzina.
0: Home, no, en fi.
1: I tornar-te'ls a posar.
0: Sí, ja aviam què tal, com es veu la vida, no?
1: Tens uns del que negres, volíem... uns ulls negres.
0: Sí, molt profuns.
1: Ojos negros, piel canela.
0: Sí, del que volíem parlar de tota manera, deia, no és de l'Espanyol, sinó del atletisme,
1: sí.
0: D'acord?
3: Sí, perquè ahir us vam explicar aquest nou rècord a la Marató. Sí. A Londres, per primer cop, dos atletes van baixar de les 2 hores per fer els 42 quilòmetres i mig del recorregut.
2: Sí. Ni pressa o deuríem sí. Ser lladres.
0: No, home, no, però...
2: Sols lladres.
0: No, això és...
3: Hi ha molta inseguretat fins i tot a la Marató, eh?
0: És que ni un lladre fa...
2: No, oh, el que arriba primer d'una cursa d'aquestes, sí. Tan llarg, algo haurà fet, eh?
3: Bueno, tallar la cinta.
0: Doncs,
3: en tot cas, avui el company d'esports, l'Albert Pedrol, aquest matí repassava altres rècords, en aquest cas rècords Guinness, que també es van batre durant aquesta Marató de Londres.
2: A la mateixa Marató?
3: A la mateixa Marató. Sí. Ahir també us explicàvem que hi havia aquest sí. Senyor que havia batut un rècord Guinness perquè havia corregut amb American i així, i aquest és un dels rècords que ara us explicarem, però és que n'hi van haver més.
5: Són brutals els rècords aquests. Jo ho he sentit aquest matí, la pell de gallina, perquè en definitiva jo també podria fer-ho, no?
1: Però a veure, aquí el rècord és que dos senyors han baixat de les 2 hores.
2: Dos atletes maratonians, no?
5: Sí.
2: Va. No, i hi ha altres dades, també.
3: Home, bon dia.
2: El de les dades, sí, mira, si vol... s'ha batut el rècord, sí, del millor temps d'un corredor, mm, equipat amb una disfressa de tren.
1: Què? Sí. Un tio disfressat
2: de tren. Mai abans un senyor disfressat de tren en una marató havia arribat abans de les 4 hores i 43 minuts. Bueno, i aquí a la marató de Londres s'ha batut aquest rècord.
1: Aquí a Catalunya ni un tio disfressat de tren ni un tren arriba abans. Sí,
3: sí, també és possible, sí, que sigui la primera vegada que algú se li corre anar disfressat de, de marató, de tren.
2: Què passa? Sí. La disfressa d'un tren és meravellós, és el meu somni.
1: Ah, sí, vostè?
2: El Carnestoltes disfressar-me de tren.
1: De tren? No, sí, no pas de...
2: De talgo.
1: De talgo?
2: Un homenatge.
1: Sí, vostè és un malalt de trens. Recordem
2: en miniatura.
1: Té una habitació a casa dedicada únicament a les maquetes.
2: Dues.
1: Dues habitacions.
2: Dues habitacions.
1: Des que va marxar la dona, ja són dues, sí, habitacions.
2: Ha marxat la dona... Per sota del llit de matrimoni, com que ja no hi ha gaire moviment, doncs faig passar els trens per sota. Faig veure que és superdivertit,
1: sí,
2: perquè és un,
1: sí,
2: túnel. I és com si entren al túnel i tenen llum.
3: Tenen llum els trens?
2: Sí.
1: Sí, justament el que transmet, diversió.
2: Sí, van amb una pila,
1: bé, a més...
2: doble A.
1: Eh?
2: Ara m'he quedat sense ja passar per la ferreteria o...
1: sí,
2: a comprar-ne de piles.
1: Interessantíssima, si no, locomotores... la seva vida. Faci un llibre, a veure si es ven.
3: Sí. Doncs el segon és el millor temps d'un corredor, com us vam explicar ahir, amb americana, corbata i sabates de vestir, 3 hores i 21 minuts.
1: Buah,
3: que va arribar amb la camisa força ben planxada. De dir,
1: i no és fàcil córrer vestit de diumenge, eh? Ho dic perquè ja sabeu, sí, que no m'agrada parlar de mi.
3: Hi ha una foto teva, sí, en una marató, eh?
1: No m'agrada parlar de mi, tot i que sempre aprofito,
2: sí, home, sí,
1: un o dos minuts per parlar de mi.
2: Endavant, ja anècdota?
1: Sí, farà uns anys.
2: Personal?
1: No,
2: sí,
1: ho és
6: quan la gent aprofita per fer coses.
1: Sí, exacte, gràcies. Moltes gràcies, Manel, ja pots anar a planxar-me la camisa. No, però ja sabeu, eh? Que, ja sabeu, ho he explicat 37 vegades, que em va enganxar la marató de Barcelona un dia, que havia de venir a la ràdio precisament un diumenge.
6: Hòstia, tant de la marató de Barcelona.
1: De Barcelona. Venia ben vestit.
6: Tots els carrers.
1: Venia ben vestit. Vaig estar esperant mitja hora que passés l'autobús i no va passar l'autobús. I mira que no va passar per un tema relacionat, que hi havia tota la ciutat tallada, tot el que vaig decidir...
6: Havies de creuar a l'altra banda de la vorera.
1: De la vorera.
6: Però no es podia, sí, perquè hi passava...
1: La marató.
6: Fixa't.
1: Aleshores vaig començar a córrer i és molt difícil travessar una marató, un riu de gent que corre, i més si vas amb sabates, amb els pantalons...
6: I més si hi ha tanques també que tu.
1: I
6: policies. Sí.
1: Total, que si no pots amb el teu enemic, uneix-te a ell.
6: I vas córrer la marató.
1: En paral·lel. I vaig començar,
6: sí, vas saltar la tanca i vas córrer amb gent ben vestit.
1: Em vaig unir una mica, però vaig córrer de gairell, o sigui, com en diagonal, i vaig fer...
6: Dissimulant.
1: Dissimulant, sí, però... Anava
6: tot
1: com...
6: el que pot dissimular un senyor vestit normal,
1: no, però és
6: entremig
1: que...
6: d'una riuada de,
1: no,
6: gent.
1: No, és que a més anava amb aquest abric tres quarts de...
6: Molt bé, sí, home, per córrer una marató. Eh? Sí, és l'equipació ideal.
1: I amb unes sabates noves, hi va haver un senyor que em va fer una fotografia, i aleshores sóc jo, vestit de diumenge, corrent molt fort, i tot de gent mirant-me...
6: I et van donar dorsal,
1: amb calça curta.
2: Quin temps vas fer? Recordes?
1: El pitjor temps de la meva
2: vida. No vas batre el rècord d'un corredor amb americana i sabates a vestir.
1: No, no,
2: 3 hores i 21 minuts ha fet aquest senyor a Londres.
1: És que em sembla una brutalitat. I no només aquest rècord, es van batir d'altres rècords de gent rara, no?
3: Sí, per exemple, el millor temps d'un corredor vestit amb una disfressa de micròfon.
1: Va, a veure, un moment.
6: Però això de Londres era una marató, era el carnaval.
1: Què collons? El carnaval de Solsona, això.
3: Sí, no m'estranya que hi hagués algú que baixés de les dues hores, perquè devia veure tota aquesta penya darrere i va sortir corrent, però
6: fotent un tap.
1: Vestit de micròfon, què?
3: 3 hores i 35 minuts.
1: Això és una brutalitat.
3: És una brutalitat.
1: I què més?
3: El millor temps d'un corredor vestit de moticona, 3 hores i
1: 35 minuts. De moticona.
2: Ai, espero que fos la de riure. Així amb llàgrimes, anar traient aigua pels ulls.
5: O la de l'altra, com es diu aquell vegetal que s'escaliva?
7: El Virgínia.
5: Gràcies. Ha dit el Virgínia, la Noelia. Això és mig embarat.
3: I aquesta també us agradarà. El rècord de la marató correguda. Sí, perdó, no sé quin és el temps.
5: Correguda.
6: El rècord d'un corredor,
3: sí,
6: amb la bufanda més llarga,
3: sí,
6: mentre corre una marató.
3: Exacte.
6: O sigui, un tio que va teixint una bufanda...
1: Sí.
6: Sí, sí, és complicat fins i tot entendre, eh?
3: Sí, sí, sí. O sigui, anava corrent i fent mitja. I, va, sí, i aquí el Pedrol ja no ha apuntat quin temps va fer, sinó quan de llarg era la bufanda.
1: Ah, val.
3: 5 metres i 59 centímetres.
6: O sigui, el rècord de la bufanda més llarga teixida per un maratonià mentre corre.
1: Mentre corre. Sí, sí.
6: Bueno, mare, tu saps lo difícil que és fer mitja mentre corres?
1: Sí.
6: A més, els pits et van rebotant contra les agulles, eh?
1: Sí.
6: Home?
3: Doncs, potser un home fent mitja, també. O un home...
2: Un home fent mitja?
3: Un home fent
2: mitja?
3: No, entenem-ho,
2: sí. Nenes, un home fent mitja. Mare de Déu, senyor.
3: En aquest cas seria mitja maratona.
2: No el trobes ni al zoo de lo extingit que està, això.
3: Anava a dir que això seria un home fent mitja marató.
7: Pintura, escultura, marqueteria.
8: RAC1 presenta...
7: La ràdio del segle XXI.
2: I de dretes...
8: Òscar Andreu.
2: I d'esquerra...
8: Òscar Dalmau.
2: Jo sóc d'extrem centre.
7: I si no tenia diners, és ser pobre.
8: La competència.
9: Especial 50 anys.
10: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
11: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: ¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
18: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
19: Que l'any serien 1, 2, 3...
18: Més de 2.400 euros.
19: Ja m'has descomptat!
18: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
20: Què et passa?
21: Que no em tanca la maleta.
20: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
21: Bé, si trec uns quants banyadors...
20: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
20: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 a més hora oficial.
27: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
28: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
27: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
29: Verisure.
30: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
2: No te caurà una pedregada al damunt?
8: La competència.
2: Especial 50 anys.
31: Que el govern no ha fet cap de les obres previstes a l'àrea metropolitana de Barcelona per prevenir les sequeres del futur.
2: Molt bé, doncs cal felicitar el govern de Salvador Illa, no?
31: Per què? O sigui, sí.
2: Home, el govern no ha fet cap obra per prevenir la sequera, perquè ja no cal.
31: Home, però cal ser previsor. Escolta,
2: des que Illa va arribar a la Generalitat,
31: sí?
2: Ha plogut a bots i barrals.
31: Ja, però hi haurà...
2: Això sí que és una jugada mestra.
31: Sí, bueno, és casualitat, però en tot cas, això no eximeix el govern de no fer unes obres...
2: Perdona.
31: Què?
32: No, perdona tu.
3: Què li passa?
32: Perdoneu que interrompi.
3: Massa trigat.
32: Però qui hem de felicitar no és els qui ens governen.
31: No?
32: Jo felicito els ciutadans.
31: Ah? El partit?
32: Els ciutadans woke.
31: Ah.
32: Sense que serveixi de precedent.
31: Per què vol felicitar els ciutadans woke?
32: No, ara no hi ha sequera perquè entre totes heu acabat amb la sequera.
31: Ah, sí? Com?
32: Les piscines de les segones i terceres residències les heu pogut omplir totes abocant-hi l'aigua gelada que surt al principi de la dutxa.
31: No, crec que no.
32: Per exemple.
31: Crec que no funciona així.
32: I els camps de golf s'han pogut regar amb l'aigua de bullir verdures.
31: No,
32: molt bé.
31: Crec que no funciona així, Oriol.
3: Primer és que ha plogut molt i per això ara mateix no hi ha sequera. El problema, en tot cas, és que s'hauria haurien d'estar construint diverses dessalinitzadores a la costa de Barcelona, sí. Però, i això costarà uns 500 milions d'euros.
2: Dessalinitzadores però... és molt important, eh, nenes? Sí. La sal, eh?
3: Què?
2: La sal, la sal s'ha de menjar sense sal, eh?
3: No, no, sal, no, però...
2: S'ha de salinitzar tot. L'aigua i fins i tot l'aigua, eh? Sí, l'aigua salada...
3: Però l'aigua és important.
2: Fa fàstic beure aigua salada.
3: Home, fa fàstic i no es recomana.
2: Quan te l'empasses a la platja... Que...
3: Home, clar...
2: Que faci així, eh?
3: No és saludable l'aigua, no, i per això no, no. Necessitem dessalinitzadores, perquè ens trobarem un altre cop en aquella situació de sequera, que ara no ho sembla, però passarà.
0: Coneixeu la faula de la... De, ara no me'n recordo els animals, però...
3: De la tortuga, una tortuga, una llebre, una formiga...
0: No, una formiga, hi ha una formiga.
3: La cigarra?
0: La cigala.
2: Sí.
3: Ui, vols veure la faula de la cigala?
0: No, sisplau. Bon, es veu que, clar, si tu no treballes per el temps que vindrà, sí. ets la cigala que està tocant la guitarra a sí. sota d'un pis.
2: Fixa't, una cigala tocant una guitarra. Eh?
0: Exacte.
2: Per qüestions de mida, ja la faula ja es desmuntaria.
3: O és una guitarra molt petita.
0: És que és una faula, has de tenir sí, una mica... Tu què vas, una pel·lícula de Pixar i comences a assenyalar la pantalla?
1: Sí, no, és una faula que consisteix en que dos animals competeixen sí. i tal, però tu el que et molesta és que n'hi hagi un que toca sí. la guitarra.
3: Sí.
1: Ja parlaven, abans d'això.
2: Ja em molesta que la gent toqui la guitarra. Ja no només que les cigales.
3: Imagina't una cigala, eh?
2: La cigala, que ja fot prou soroll a l'estiu.
0: Bueno, doncs sí. això...
2: Foten uns concerts.
0: És la cigala i la, sí. i la formiga.
2: I la formiga, sí.
0: La formiga treballadora.
2: Sí,
0: la formiga
2: bé.
0: Que va fent, doncs és autònoma. Sí. Una mica la formiga.
2: Molt bé, és autònoma.
0: No pot, no té vacances, no té baixa, mm-hmm. no té ànima, no, no perquè és autònoma.
3: I ni papers, eh?
0: I la cigala, pues, que deu ser pues, funcionària, en un moment donat. Però, no,
3: crec que estàs afegint capes que el conte original no tenia.
2: No les té, no.
0: No, però en un moment donat és funcionària, però el uh-huh. funcionari que no ens agrada, que és el funcionari que s'ha agafat la baixa tot i plen, de dir, sí? jo és que no puc perquè tinc la pota... Tinc tos.
3: Exacte. És un funcionari pata negra. Que
0: total, que quan arriba l'hivern...
2: Sí, però què ens estàs explicant, la faula de la cigala?
0: Sí, que heu de treballar encara que no, al final pues, us moriu. Això no surt a la faula, però perquè al final la formiga palma.
2: I conta contat, els ulls de la pinya ja estan tancats.
0: Molt bé.
3: En tot cas, el que està passant és que aquí hi ha 500 milions d'euros que l'Estat hauria de licitar per construir aquestes dessalinitzadores i, sorpresa, encara no s'han licitat, és a dir, que encara no se sap qui construirà aquestes dessalinitzadores. Segons explica, tot això ho explica avui Nació Digital, sí. Cita fons del govern que diuen que el calendari d'execució d'aquestes obres és un calendari modulable.
4: Mare meva, quin eufemisme per no dir que no han fet el que havien de fer, modulable. Sí, modulable. Saps el que és modulable?
2: No, avi, no s'adormi.
4: Mira una cosa modulable.
2: Va, prou.
4: Una pregunta, la sequera no és el que va fer caure el govern d'Esquerra Republicana?
2: Sí, entre altres coses, sí.
4: I l'altre, el casino Hard Rock Café, també, això també s'ho han petat els del PSC, o com ha anat?
3: No,
4: perquè
3: del
4: això
3: tot,
4: també els va fer caure.
3: No, de fet, va amb una mica... No és una espècie d'estira i arronsa amunt i avall, perquè un dia el PSC diu que el casino no es pot fer, i l'altre diu que sí, i l'altre allarga el procés administratiu perquè no es faci, i no se sap exactament què volen fer.
4: Sí, bueno, ja t'ho dic, el Pere Aragonès i el seu govern se'n va haver d'anar cap a casa per les mesures de la sequera i pel casino aquest Hard Rock, però en realitat, dos anys després, tot continua igual.
2: No, tot igual no.
4: D'aquest país. Bueno, aquest país
2: ha plogut. Tot igual no, ara de president i el Salvador Illa.
3: Bueno, clar,
2: si no hi era. Ara sí.
3: Sí.
2: I tots estem més tranquils.
3: Bueno,
2: ara...
3: sobretot vostè, no?
2: No, ara tothom pot passejar pel carrer sense patir violència.
3: Però quina violència?
2: Home, la violència que paties abans, que anaves pel carrer i tot ple de llaços grocs per tot arreu.
3: Ja, però escolti, això...
2: I aquells cartells tan agressius que demanaven llibertat, pèsols polítics.
0: Sí.
2: Us en recordeu?
0: Sí, aquesta...
2: O allò que posava, ens volen enterrar, però no saben que som llavors.
0: Exacte, llavors. Bon dia a tothom.
2: Bon dia, Mohamed.
0: Una cosa que m'ha après amb el temps és que una cosa és un procés d'alliberament nacional i una altra un curs de jardineria, que sembla que estiguessin fent un curs de jardineria. De tota manera, aquesta violència que vostè diu s'ha acabat perquè vostès han aplicat la violència de debò, que és la del 155, és la policia repartint, que, bueno, com a violència també em sembla una mica... Ho havien fet millor el 36.
3: Deies...
2: Bé, en tot cas, esperem que no torni la sequera perquè no estem preparats. Aquest seria el titular.
3: Sí, no estem preparats. Gràcies a les persones que estan arribant ara.
0: Sí.
3: Pots seure aquí. Hola, bon dia.
2: Pensaves
3: que no diríem res.
2: Què ha passat?
3: Què ha passat? Ho pots explicar en veu alta?
5: La Renfe.
2: La Renfe.
1: Ja una està. Pinta d'excusa.
3: Però sí. Cola molt,
2: home,
3: eh?
2: Home, i tant que sí. Cola.
3: Bueno, va ser real.
31: Avui a la competència també parlarem de la guerra de l'Iran, que és la Renfe a nivell mundial. Sí. Això va dies i hores. A les 12 un dia es publica que la guerra s'ha acabat i mitja hora més tard 3CAT publica que es veu que no s'ha acabat.
2: Bueno, quin això... desastre això de la guerra aquesta de l'Iran, eh?
31: Doncs sí, hi ha moltes víctimes i no
2: sí,
31: només...
2: Bueno, les principals víctimes. La Conchitín, la Pilarín, la Consolín, l'Emperín i jo.
31: Per què ho
2: que
31: dius?
2: Aquest estiu havíem planificat anar de vacances ben lluny, però es veu que per culpa de la guerra aquesta no hi haurà avions perquè no hi ha benzina.
31: Home,
2: nenes!
31: Però no és el...
2: Què? Aquest estiu?
31: Què? Aquest estiu què?
2: Però aquest estiu no farem vacances, eh?
31: Bueno, ara en parlarem.
2: Esteu molt tranquil·les, us veig.
31: Bueno, és veritat...
2: Home...
31: És veritat que les línies aèries avisen que hi pot haver escassetat de combustible a l'estiu, que ja t'estan avisant que pujaran molt els preus.
2: No, t'estan avisant que aquest estiu haurem de fer anar totes els avions a pedals.
31: No, a pedals no.
2: Que també pot ser divertit, eh? Perquè, escolta'm, nosaltres hem llogat un patí de pedals a Tossa amb les amigues l'estiu passat.
31: Sí.
2: I, escolta, divertidíssim.
31: Ah, sí?
2: No ho heu fet mai? Sí. Llogueu un patí d'aquests de pedals. Sí, al final ben patí perquè l'Assumpció, que és ample de cadera,
31: sí, bueno,
2: és de cuixa forta, l'Assumpció. Sí, sí. Va quedar-se encallada el tobogant del patí. Sí, perquè que hi has de tirar aigua.
31: Sí.
2: Hi has de tirar aigua perquè si no, no rellisca.
3: O pixar-t'hi, sí.
31: L'altre,
3: totes les coses alhora.
2: No, no.
0: Si fas caca, rellisques més.
2: Bueno, un merder, vam haver de tornar a la platja, van venir els bomberos...
31: A desencallar...
2: Van haver de serrar, el tobogant no l'Assumpciona. Pobre dona, eh?
31: No, per serrar algú, millor trucar al McLari, que...
2: Bueno, escolta'm, quan s'acaba tot això del tram? Perquè jo de planificar les vacances d'estiu jo no puc viure així, eh?
31: Doncs explicarem d'aquí a 4 minuts.
2: Canviem de tema, sisplau, perquè avui a la competència també parlarem de la creu que hi ha al cim de la Neto, o hauríem de dir que hi havia, perquè l'han robat.
0: Perdona, la Neto què és?
2: La muntanya més alta de la península Ibèrica.
0: Buah! Han fet una muntanya de caldo.
2: No, a Neto no té res a veure amb la Neto del caldo.
0: Quina alçada fa aquesta muga?
2: 3.400 metres.
0: Brutal. Tu saps quants brics de caldo has de pilar per arribar a 3.400 metres que cau al de sota i cau tota la muntanya?
2: Jean-Paul,
0: a mi m'ha passat de vegades que sabeu que els carrets dels supermercats estan dissenyats de manera que sempre van cap a la dreta, no? O cap a l'esquerra.
2: Ah, sí?
0: El que més interessa. Hi ha una de les rodes que està mig falcada.
3: Però això, tu creus que està calculat perquè te'n vagis cap a un passadís sinó cap a l'altre, no és simplement que estan mal fets?
0: No hi ha res mal fet. No, és que...
1: Aviam, jo he vist coses als supermercats mal fetes, a vegades.
0: Bueno, doncs no, està tot pensat des de l'escola de Chicago dels anys 40 als Estats Units. Està tot bastant pensat.
3: I l'agulla hipodèrmica, sí.
0: L'agulla hipodèrmica i, bueno, i què us estava explicant?
1: Doncs no sé, tu...
3: No, que el caldo a Neto, muntanya, i no sé com hem anat a parar.
0: Els carros t'aporten.
2: Però què té a veure això amb el caldo a Neto, que m'estaves
0: dient. Doncs que jo un dia vaig picar, sense voler, contra un pont de tomàquet, que era...
3: Un pont de tomàquet? Vols dir un pot de tomàquet?
0: Volia dir un pot de tomàquet.
1: Un pot de tomàquet, sí. Tomàquet fregit?
0: No, natural.
1: Tomàquet natural.
3: Perquè hi ha fregit, sofregit i natural. I concentrat.
0: Sí, val, doncs aquest era natural, vale?
1: Molt bé.
0: Concentrat hagués estat si...
1: Estudiant a l'escola de Chicago.
0: Exacte. Aleshores, natural.
2: Molt bé.
0: I pico amb la roda del
2: carret,
0: a la base de la piràmide del tomàquet natural.
2: Sí.
0: I què passa? Que cauen els pots, però va ser com una llau, com una esllavissada.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Sí,
0: que vaig estar a punt de fer la fotografia i enviar-la al Temps de
2: TV3. Sí, sí. Hi ha hagut esllavissada, el bon preu esclat.
0: El bon preu esclat. Aleshores van venir com a ajudar-me dues persones que van començar a trepitjar els pots.
2: Els pots de tomàquet.
0: I no es movia, o sigui, era tot com... Era un episodi de la Pantera Rosa. I no es movien. I aleshores, vaig acabar amb denúncia, vaig acabar a la comissaria de Via Laietana dient, hablament cristiano.
2: Bueno, escolta,
0: i així és la meva, i així és com m'he aconseguit ser activista del català.
2: Bueno.
5: I patinador a Disney on Ice.
2: Em sembla que no t'ho hauria d'explicar, això, però la marca de caldo es diu Aneto per la muntanya dels Pirineus, no la inversa.
0: Vale. I l'aigua de Veri, perquè quin pic es diu Veri?
2: Quin misteri, oi? Quin misteri, sí.
0: Perdoneu el misteri?
2: Talli-ho això, perquè, professor de bo, bon dia. On veu el misteri, vostè?
6: Ha desaparegut la creu del cim de la Neto?
0: Sí.
6: Què ha passat?
4: Han baixat uns ovnis i se l'han endut?
32: No sabem, no.
4: Penseu que la Neto és tan alt que està més a prop dels ovnis que de la terra normal, que de la cota de l'aigua,
32: sí.
4: De l'aigua.
32: No, home, diu
4: de
32: la policia.
4: De l'aigua
32: de l'aigua del mar. De l'aigua
4: exacte,
32: del mar.
4: Perquè si és les fonts del Llobregat, estan més amunt que l'aigua normal, com vosaltres. No existeix el concepte d'aigua normal,
32: d'acord? Sí. No, home, diu la policia que han tallat, algú ha tallat aquesta creu del cim de la Neto amb una radial, eh?
4: Un extraterrestre ha baixat amb una radial, no, sí. Amb una tecnologia, no. Amb una tecnologia humana.
32: No.
4: O sigui, pots creuar tot l'univers en 20 minuts, no, però és... treus una radial.
32: Que no és un extraterrestre.
4: No, per favor, no m'interrompis.
32: No, home, però l'he d'interrompir.
4: No, perquè si no qui treurà la radial seré jo. I jo tindré una radial i tu una cama menys. Però no passa res. Escolti... Faré des del respecte perquè la cauteritzaré. Tinc una màquina que cauteritza...
32: Escolti, professor, que no és un cap extraterrestre, és una persona, sí. O persones que o han persones. Pujat a la muntanya, han tret una serra radial i han serrat la creu aquesta, se l'han endut.
4: La meva pregunta és... Com de borratxo has d'anar per dir a que no puges a la Neto de 3.400 metres d'altitud amb una radial a la motxilla i que la resposta sigui aguanta'm el cubat a cara baixa.
32: Sí, sí.
4: I sobretot un cable de 3.400 metres com a mínim perquè les radials de piles fots...
3: No fan la mateixa força, eh?
4: No.
32: Sí, vostè no confia en una serra radial de bateria.
4: Ni jo ni ningú que tingui dos dits de front i hagi necessitat una radial.
32: Necessita 3.400 metres de cable, eh?
4: Mínim.
32: I un endoll.
4: Exacte, però sí, fas 3.400 metres.
32: I no hi ha cap endoll.
4: O sigui, et cagues a la mare que va matricular el senyor de l'heroi Merlin.
3: Sí, sí. Imagina que arribes i et falta un metre, eh? O sigui, estàs a un metre i, clar, tu tens una radial que està tallant l'aire.
4: Surt més a compte rebaixar la muntanya un metre, des de sota.
32: I anar a buscar un metre més de cable i amb el mar.
4: Efectivament. Aleshores necessites una radial, un cable de 3.401 metres i una retroexcavadora.
32: Bueno, escolti, de moment no hi ha pistes de qui pot haver fet... aquest
4: robatori?
32: Sí, aquest robatori de la creu,
4: doncs,
32: de la Neto.
4: Això és molt estrany, perquè si una cosa sabem és que a la Neto hi posen centenars de persones cada dia, sí. Però ara ningú ha vist una gent baixant amb una creu de ferro que fa 3 metres d'alt. Sí.
3: És així.
4: Aquest va de Jesucrist, però s'ho ha pres molt en sèrio, en comptes de fustes de ferro.
32: Doncs escolti, vostè se n'en fot, però ningú ha vist, perquè ningú n'ha dit res.
4: I t'has preguntat per què?
32: Per què?
4: Perquè se l'han endut els aliens.
32: No tornem a això, va.
4: O Kilian Jornet.
32: Bueno.
4: Valgui la redundància.
32: Això li anava a dir, sí. Va, que avui hem passat.
4: No resolt.
6: Hola, com esteu?
7: Tinc caga.
9: Mare de Déu, senyor.
10: Aquest programa està basat en fets reals.
11: Feu una reclamació a Cotxop.
12: La competència.
13: Especial 50 anys.
14: RAC 1.
15: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
16: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
17: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
18: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
19: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
33: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
34: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
35: Buah, que lo hemos pasado genial.
7: más de un millón de personas que por las calles de Barcelona.
8: Es que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
7: La gente con mi camiseta.
14: Unas ganas tremendas.
7: No, no era normal.
8: Y cridaban, ¿no?
7: No era normal.
8: Sí. No?
7: Sí, sí. Esto me hizo muy feliz, de verdad.
33: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
20: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
21: Clar que no. Perquè t'agrada massa.
20: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
33: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
21: I a La Repesca els la donarem.
33: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
22: Ràdio en directe.
33: Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
33: RAC més 1.
22: Notícies.
21: Podcast.
33: Contingut exclusiu.
22: Escolta.
21: Navega.
22: Descarrega.
33: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC

0: Atenció.
1: Especial 50 anys.
2: Els metges dels centres d'atenció primària podran receptar exercici físic.
3: Hòstia, no, sisplau.
2: Sí.
3: Què dius ara?
2: Sí, sí.
3: Què tenim? Mossos als instituts,
2: sí.
3: Metges als CAPs que recepten que facis flexions. Sí. Això ho poses una sèrie distòpica de Netflix i no t'ho compren perquè diuen que és massa irreal.
2: Bueno,
3: dic, home, toquen els collons.
2: Però, avi, l'exercici físic està molt bé, eh?
3: Sí, ja veuràs que si per tractar-te la dermatitis el metge, en lloc de receptar-te una crema, et diu que has de fer cada dia 5.000 passes, doncs ja tindràs això.
2: Tampoc és això.
3: Són els metges.
2: Què dius, en Pol? Avi! Avi!
3: Ah, m'han receptat per
2: la narcolèpsia, que li han receptat?
3: 20 burpees al dia. Saps el que són les burpees?
2: No, ara mateix no.
3: Jo tampoc, no. Però m'he cagat en tot. Bueno, perdoneu una cosa.
2: Què són les burpees?
3: Perdoneu una cosa, les burpees és això
4: que... És un salt que saltes cap amunt i després fas una flexió.
3: Ah,
4: i tornes a saltar.
5: I en fas tres. Sí, en fas tres i te'n vas a l'hospital.
2: Per què li diuen burpees per no dir-li tortura?
3: Bueno, és que és una tortura, poca broma. Jo un cop vaig anar al metge perquè tenia ansietat i el metge em va recomanar que fes ioga.
2: I se't va passar?
3: No, encara em vaig angoixar més. Perquè,
2: per què?
3: Perquè no m'agrada fer exercicis sense calçotets, me sento insegur.
2: Perquè...
4: Saps que no cal que el facis sense calçotets, també?
2: Clar.
3: És que, pues, és que m'ha dona més llibertat, però massa llibertat m'angoixa.
2: O sigui, tu primer és la teva pròpia llibertat.
3: Ah, sí, però si ha de ser sense calçotets, prefereixo una mica de repressió. Aleshores, és que has de fer el gos, has de fer la salutació al sol, has de fer el gat, has de fer altres animals que no són de la nostra tradició.
2: Yeah.
3: I aleshores, pues, a mi, jo m'angoixa, tot i que guanyo molt amb elasticitat quan he fet,
2: ioga. Sí, sí.
3: Us ho recomano molt si, escolta, si us agrada anar sense calçotets.
2: Això és a partir del mes de maig, o sigui, el mes que ve.
6: Sí,
2: això està aquí.
6: Exacte, d'aquí 3 dies.
1: La setmana que ve, i el dilluns. Sí. Ojo, els dilluns els que aneu al CAP, eh?
2: Sí, perquè els metges dels centres d'atenció primària podran receptar fer esport, però no com una recomanació, com fent fins ara, sinó com a prescripció mèdica.
3: Sí, home, el que faltava. Va anar pels jubilats. Mireu, jo ja en tinc la pipa plena. Eh? Em vull dirigir als senyors i senyores que tenim dolències, a la gent que ens passem el dia al CAP.
2: Com vostè, sí.
3: A vosaltres. Camarades, ja ho veieu? Ens volen treure els drets pels quals vam lluitar en el seu dia.
2: Però quins drets?
3: Ens volen robar les receptes.
2: No.
3: El nostre diazepam, el nostre naproxeno, el nostre relaxant muscular per cavalls que hem adaptat a l'ésser humà. Jo cada dia em foto 24 pastilles en dejú. Si un dia em confonc, sortiré en globus, també t'ho vull dir, però no passa mai. Eh?
2: Avi, això...
3: Camarades!
2: Avi, no cridi. No cridi, ja el sentirà la gent.
3: És que no funciona gaire el...
2: Posis bé l'audiòfon.
3: L'audiòfon, això, he d'anar a la revisió, he d'anar allò que fan els cotxes, però d'audiòfons. Ara.
2: És a dir, no se'l posi.
3: Ara.
2: Escolti, és que...
3: Estic sentint la NASA.
2: No, estem sentint el seu audiòfon.
6: Està sintonitzant.
2: El té massa alt, ara.
3: Ens volen fotre gat per llebre, ens volen canviar les nostres pastilletes per anar a caminar ràpid, com si fóssim Mariano Rajoy, que és el màxim que pot fer la gent gran, caminar ràpid. Doncs jo dic que no, ens trobareu dempeus, crideu amb mi, sí al bici, no a l'exercici. Gràcies.
2: Sí, m'agrada, eh?
3: Sí al bici, no a l'exercici.
2: Amb aquest programa de prescripció esportiva, el govern vol impulsar un canvi de paradigma en l'atenció a la salut, perquè consideren que...
3: Mireu com li ha anat al Salvador Illa, d'anar corrents pels puestos. Sí, al final es va lesionar i serà baixa pel Mundial.
2: És veritat. Considera el govern que la prevenció i el benestar no depenen només del sistema sanitari, sinó també dels hàbits de vida.
3: Dit d'una altra manera, us voleu estalviar calés? Digueu clarament, hòstia, la gent del govern, no tingueu por, vinga.
2: No, avi, hòstia, avi.
3: Però una cosa que també necessites exercici.
2: Va, avi, va. Els exercicis que podran receptar els centres d'atenció primària són, per exemple, caminar, fer aquagym o fer uns exercicis de força.
1: Oh, és que és molt important, eh?
3: Sí,
1: molt important fer exercici, eh?
5: Ja està bé, sí.
1: Però... Nenes, ja en feu o no? Ah, per la mort de Déu, ojo. Els homes ja els hi pregunto per això.
3: No.
1: Mira quins panxots, mare de Déu. Mare de Déu, senyor.
5: El sol pèlvic i tal.
1: Escolta'm, s'ha de fer exercici perquè, escolta'm, jo sempre li dic a la Pilarín, que no surti d'aquí ara, que no se sent, perquè no escolta la ràdio, no té...
5: No té ràdio.
2: No té antena.
1: Té unes cartutxeres que sembla un vaquero de l'oest, eh?
3: Sí.
1: Ojo, eh?
3: I què?
1: Bueno, com no, que s'ha de fer exercici?
3: Sí, molt bé.
1: Cada dia, eh?
3: Sí,
1: cada dia. No s'hi val quan només ens ve de gust, eh?
3: Ja, molt
1: bé. Que per fotre-us la terrina de gelat d'Estratxell a cullerada sí que teniu força voluntat algunes, eh?
3: Sí, però... Vale. Però amb qui parla ara?
1: O sigui... Jo ja sé el que em dic.
3: Sí, val, d'acord.
1: Que aquí està ple de gandules, eh?
3: Sí, però deixa't.
0: deixa la gent.
1: Si es vol ser dona cookie, sí, no es pot ser sedentària, eh?
0: Ara sedentària. Bueno, claro. Sí, molt desagradable.
1: Però escolta, no patiu perquè arriba l'Angelina per arreglar-ho. Farem uns exercicis totes juntes.
0: Ara?
1: Jo faré avui de monitora.
0: Sí, diu ara.
1: Endavant, Angel Fitness. A veure, heu portat totes l'esterilla?
6: Sí!
1: Molt bé!
6: Sí.
1: Doncs vinga, posem una esterilla a terra.
6: Sí,
1: vinga, nenes. Sí. Mariajo, sí, ja. A terra. Vinga, home, sí. Aquests culs. Vinga, així sí. M'agrada, vale? D'aquelles que vau comprar quan vau pensar que anireu de càmping amb aquell noviet mig hipiós que tenia una furga, no?
0: Bueno, sí, l'esterilla.
1: Molt bé.
0: Màrfaga.
1: Vinga, a veure, quan tingueu l'esterilla estirada a terra, comencem l'entrenament, sí? Som-hi. Comencem fent uns squats.
0: Squats, molt bé, que són com les burpees, però no té res a veure, no? Escolti, això...
1: Ni puta idea.
0: No.
7: Sense saltar.
0: Squats.
1: Preparem els peus al nivell de les espatlles i que les puntes dels peus mirin cap endavant.
0: Sí.
1: Molt bé, una, dos... Una,
0: ja
1: dos...
0: Cansat.
1: Que els genolls no sobrepassin la punta dels dits, eh?
0: Sí.
1: Si algú es passa de la punta dels dits, és una porca, eh?
0: No, home, no, però
1: vinga.
0: Sí.
1: Va, en farem 10.
0: 10
1: repeticions.
0: 10 squats.
1: No us queixeu, que vosaltres sí. No teniu dos pits com dos caps de nadó, com jo, eh?
0: Sí, va, Angelines, un moment.
1: Següent exercici.
0: No, això per la ràdio és molt raro.
1: Hem de fer uns abdominals.
0: Ara abdominals.
1: Sí. Hem de tenir una panxa ben plana,
0: sí.
1: Però sense que se'ns facin els quadradets, això que queda tan maco amb els homes.
0: Sí.
1: Amb les dones...
0: No li acaba de convèncer.
1: N'hi ha alguna, però, escolta, no som homenots, eh?
0: No.
1: I els braços, doncs, han de ser tersos, però
0: sí.
1: No musculats.
0: Hòstia, és una...
1: Això, si aneu a un gimnàs,
0: sí.
1: Us ho trobareu tot ple de dones cookies, que fem anar als glutis.
0: Els glutis.
1: Totes volem enfortir els glutis.
0: Els glutis.
1: Tot el que és la força del tronc i de braços i això... No. Una dona massa musculada...
0: Crec que ja s'ha entès. Farem una cosa...
1: I escolta'm, sobretot, exercicis sí. Pel sol pèlvic.
0: Sí.
1: Nenes, com teniu el sol pèlvic?
0: Bueno, deixi la gent.
1: És una pregunta que es pot fer per la ràdio, que ara ja som modernes.
0: No, sí, home, però no pregunti pel sol pèlvic a
1: home,
0: aquestes senyores.
1: Escolta, és que hi ha alguna que, escolta, bueno, la Consolín té el sol pèlvic com un monedero de iaia, pràcticament.
0: Fem una cosa.
1: El sol pèlvic s'ha d'exercitar.
0: Sí,
1: contraccions,
0: sí.
1: Escolta'm, el que vulgueu, hi ha joguines també per contraure,
0: sí,
1: les bones boles xines. La qüestió és que
0: sí.
1: Tenir un sol pèlvic tan enfortit que pugueu fer el cub de Rubik.
0: Cub de Rubik?
1: No, alguna que el faci, sí.
0: Farem una cosa, anirem...
1: La Pilarín fa la cara blanca. La cara de color blanc.
0: Tornem
1: de dos colors és difícil, eh? Comença la regularització de 150.000 immigrants sense papers a Catalunya.
8: Ara, em pensava que no parlaríeu d'aquest
1: tema,
8: home, que tothom n'està parlant.
1: I tant.
8: Mireu una cosa, si tinguéssim les competències i la capacitat de gestionar-ho nosaltres,
1: sí.
8: Tot això seria una altra cosa. Però el problema és el de sempre. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. I amb la immigració, també. M'entens?
1: No.
8: I t'ho dic jo com a persona immigrada.
1: Aquí el que passa és que vostè és un racista. Com que vostè ja va entrar en el seu moment, doncs
8: perquè
1: ara no vol que...
8: Jo no he dit res de moment. Sí. El problema no són els immigrants, però una són d'una banda Espanya i de l'altra model econòmic, o sigui, Espanya. Gràcies i bon dia, que vagi bé.
1: No, però a veure, els catalans, el tema de la immigració... És que clar, això no ho podem gestionar nosaltres.
0: Com a catalans no podem gestionar la immigració,
1: no,
0: però
1: home,
0: som handicapats o què som?
1: Això ja ho diu el govern de l'Estat, per això ho porta el govern estatal, això. Si no, si el tema de la immigració la gestionessin els catalans, això seria racisme.
8: Clar.
1: Els obligarien a aprendre català
8: o sigui,
1: i tot això.
8: Simplement la pregunta, exigir als immigrants que aprenguin el català és racisme,
1: sí.
8: En canvi, exigir el castellà és normalitat. És això?
1: Exacte, ho veu? I en el fons estem d'acord amb moltes coses.
8: No, si li estava plantejant com a dubte... És que em treu...
0: És que t'agafarà alguna cosa, Mohamed?
8: Ho hauríem d'haver fet bé el 2017, eh?
1: Sí.
8: Va, d'acord, gràcies.
0: Molta resignació.
2: Sí, va marxar Neymar. Totes les persones que van arribar...
8: Neymar, van marxar els independentistes, un cap amunt, un altre cap avall. No, i que hem dit que sí, i que hem guanyat. Quin vols aquí?
0: Tots van fitxar per clubs estrangers, vull dir que no...
8: Sí, home, exacte, Espanya. Al final sempre hi ha Espanya.
2: Totes les persones que van arribar irregularment a l'Estat abans de l'1 de gener d'aquest any poden regularitzar la seva situació sempre que portin 5 anys vivint aquí i no tinguin antecedents penals.
8: 5 anys o 5 mesos?
0: 5 mesos.
2: 5 mesos, perdó. Són mig milió a tot l'Estat i gairebé un de cada 3 són a Catalunya.
1: Buah, és que Pedro Sánchez hauria de guanyar el Premi Nobel de la Pau cada any, eh?
8: Una cosa, vostè sap que Pedro Sánchez i el seu govern han expulsat més de 20.000 persones des de 2019?
1: No, però ara no.
8: L'ha expulsat 10 persones al dia durant 2025. La majoria no havien comès cap delicte.
1: Escolta, no me grite que no le pienso comprar este CD pirata de Ricky Martin, per favor.
8: Per favor. què diu?
2: Des de dijous els tràmits ja es podien començar a fer telemàticament i des d'avui es pot fer presencialment la sol·licitud de regularització extraordinària per als estrangers. Els atendran a les comissaries, a les oficines de la Seguretat Social i a les de Correus, però només si tenen una cita prèvia.
8: Tot això és el de sempre, eh? Portem els immigrants perquè treballen en condicions de semiesclavitud, perquè és el que exigeix el nostre model econòmic, és turisme, totxo,
0: sí,
8: i fer palles amb els peus als vells rics i estrangers.
0: No està, no està malament com a model, no?
8: Bueno, ho diràs tu com a vell ric i estranger, sense drets, aquesta gent. I perdoneu per la imatge, a menys que us agradi aquesta imatge com l'Oriol de Balançó, que hi ha gent per tot.
0: No és el meu, no és el meu.
2: Les entitats socials catalanes ja avisen que la llau de peticions farà col·lapsar l'administració.
8: I ara, fet... ara, almenys és l'administració espanyola. Venga.
2: De fet, algunes oficines, com les de Manresa o l'Hospitalet de Llobregat, han hagut de contractar més personal per agilitzar aquests tràmits.
0: Doncs farem una cosa per saber com va aquest primer dia de regularització extraordinària i presencial. Farem una cosa, trucarem a l'oficina integral de la Seguretat Social a Barcelona. A veure què ens diuen. Regularització. Truquem. Volem saber-ho tot, o gairebé tot.
7: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar a l'oficina integral de la Seguretat Social de Barcelona. Si truca per negociar la seva quota d'autònoms Premi 1.
0: No, no.
7: Truca per preguntar quina pensió de merda li quedarà. Toqui el 2.
0: No, sí, no... no. Oh, no, no estic tocant, aquests, això no, no, no, no sóc jo, no sóc jo, són senyors... Hola?
7: Hola?
0: Sí, sóc l'Òscar Andreu.
7: Pensió de merda, toqui el 2.
0: Eh? No, no, no, no vull pensió de merda, o sigui, no vull preguntar per mi, vull preguntar per altres qüestions. Truco per la regularització dels immigrants.
7: Ah, sí, molt pesat.
0: Però escolti, que la sento, ha dit molt pesat.
7: Sí, ara mateix no els puc atendre, perquè justament ara ha vingut en Jaume d'administració i ens ha ensenyat un vídeo al seu mòbil.
0: Sí.
7: Ho hem hagut d'aturar tot per veure'l. És un vídeo molt divertit i surt un gosset fent surf,
0: sí,
7: i porta ulleres de sol i un barret.
0: Bueno, sí, jo crec que tot això està fet amb intel·ligència artificial.
7: Vaja, vostè deu ser divertidíssim a les festes.
0: Bueno, deixi'm en pau. Trucau per parlar de la regularització, no de vídeos.
7: Sí, miri, li seré molt sincer. Aquí no vingui a regularitzar-se, hi ha massa cura.
0: Ja, no.
7: No pot fer-ho amb el certificat digital.
0: Ja, però per tenir...
7: A internet, amb el certificat digital.
0: Ja, però per tenir el certificat digital cal tenir papers.
7: No té papers, doncs pot fer la gestió per reclamar els papers. Només li cal el certificat digital.
0: Sí, però sense papers no puc tenir el certificat digital.
7: Correcte, perquè per tenir el certificat digital cal tenir... El certificat digital.
0: Ja, dona, dona...
7: Correcte, sóc dona. Sí,
0: no,
7: alguna
0: sí,
7: pregunta més?
0: No, a veure...
7: A veure, a l'oftalmòleg.
0: Sí, aviam. Senyora, un moment.
7: Li farem una cosa, li passo a una oficina de correus que allà també li poden gestionar els tràmits de regularització d'immigrants.
0: Sí.
7: No pengi, sisplau. Anda, meu nine, que te abriré.
0: El archivo de mi corazón. Molt bé.
9: Aquesta gent té papers, eh?
0: Sí.
7: Hola, bon dia. Gràcies per trucar a l'oficina de correus. El meu nom és Zoraida Zuleida.
0: Ja.
7: En què puc ajudar-lo?
0: Sí, sóc l'Òscar Andreu. He trucat a la Seguretat Social per saber com va aquest primer dia de regularització presencial.
7: No m'ho digui. Vol enviar un paquet per correus?
0: No, no és això. No,
7: ja
0: no.
7: En són ganes, eh? A dia d'avui es pot enviar paquets de mil maneres. No te compte d'Amazon Prime.
0: Però és que no té res a veure.
7: És
0: tot
7: increïble que encara hi hagi gent que vingui a correus a enviar paquets.
0: Dona, no,
7: i
0: jo...
7: gent que ve a enviar una carta postal.
0: Sí, per què no?
7: Que podríem fer enviant un e-mail que arriba a l'instant. Doncs no, venen a tocar els nassos a l'oficina de correus,
0: però...
7: i demanen un sobre i enllepen amb la llengua.
0: Home, però és que...
7: Què serà el següent? Comprar 6 gallines?
0: Què?
7: Anar fins a Perpinyà a veure pel·lícules picantones? Vinga, home, actualitzeu-nos una mica, sisplau, que estem al segle XXI.
0: Ja, però que no vull enviar cap paquet, o sigui...
7: Ah, aleshores vol recollir un paquet?
0: No!
7: Això no serà tan fàcil, eh?
0: No, no tinc cap paquet, o sigui, de tota manera...
7: Té un nuc?
0: Eh?
7: No té paquet?
0: Sí.
7: Està castrat?
0: No, no, no, perquè... Va. De totes maneres, què vol dir que no serà tan fàcil tot plegat? Això no és correus, no és literalment la seva feina enviar paquets.
7: Sí, però els treballadors de correus actuem sempre com si els paquets a recollir fossin nostres.
0: Què vol dir?
7: Som molt possessius amb els paquets que arriben aquí.
0: Home, normal, és una cosa seriosa, els paquets que es mouen, jo li agraeixo per la meva banda. Si el paquet, de tota manera, és meu, no seu.
7: Ho veu, quan volia recollir un paquet?
0: No, no.
7: Doncs avui no serà possible, torni demà i amb millor actitud.
0: No.
7: Sí, aquí estem treballant per a vostè, moltes gràcies.
0: Sí, no, jo li agraeixo, però que no tinc cap paquet. O sigui, jo trucava pel tema de la regularització de papers dels immigrants, que ja estic...
7: Ah, això ho porten a la Seguretat Social. Sí, li transfereixo la trucada, sí.
0: Ja he parlat amb la Seguretat Social, no vull tornar a parar... Sí. Hola.
7: Hola, molt bon dia. Gràcies per trucar a l'Oficina Integral de la Seguretat Social de Barcelona. La té Soraima, en què puc ajudar-li?
0: Soraima, he trucat abans i he parlat amb vostè quan tenia un altre nom. Simplement...
7: Sí? Soleira?
0: No, Soraida.
7: Soraida?
0: Sí.
7: Soraya?
0: No, Soraya. Zendaya. Només vull saber, senyora Zendaya... Com va...
2: Seria increïble.
0: Seria increïble, Zendaya, eh? Vull saber com va aquest primer dia de regularitzacions, de papers presencial...
7: Perfecte. Esperi un segon, que he de consultar la seva fitxa.
0: La meva fitxa?
7: Sí, però... un momentet, a veure...
0: És molt pesat, sí. Aviam, què fa?
7: Ui, és vostè autònom?
0: Sí.
7: Ja s'ha mirat el pla de pensions?
0: No, home, ja m'he mirat i acabaré de treballar fins als 92.
7: Home, haurà de pagar, doncs, que deu pagar la quota mínima, no? Com a rata que...
0: A veure, què diu? No, home, no.
7: Es queixen de que els hi queda una pensió mínima, clar.
0: No, escolti...
7: Doncs pagui una mica més, home, no sigui rata. Ja sap el lema de la Seguretat Social, pagant Sant Pere canta.
0: Sí, ja, molt bé. És el lema de la Seguretat Social i d'Eufòria.
7: Miri, sent autònom, jo crec que no li surt a compte posar gaires diners amb el tema de la pensió. Li anirà millor si es compra un pis a Roquetes.
0: Què diu? Truco pel tema de la regularització de paper, senyora. O sigui...
7: Sí, lo que pasa que he vist que vostè no té el certificat digital.
0: No vull saber res.
7: Però bueno, també pot fer els papers amb un certificat digital d'un abogat aprovat per l'Estat.
0: No, però és que això val molts diners. No crec que aquests migrants que ara fan cua es puguin permetre aquest advocat si no és que fan un pagament i al final hi ha algú que s'està aprofitant de la situació.
7: Bueno, clar, sí, val diners. Sí. Si vol diners haurà de tenir una feina ben pagada.
0: Però per tenir una feina ben pagada i drets necessito papers.
7: Doncs aleshores haurà de contractar un abogat.
0: Ja.
7: Dic que aquest abogat li faci el tràmit, però necessitarà el certificat digital.
0: No vull més certificat.
7: Gràcies per trucar a l'Oficina Integral. Abans de penjar, quin llibre em recomana per Sant Jordi?
0: Doncs miri, el Manual de Defensa del Català. El llibre que... M'ha penjat a la boca...
7: Amb aquesta història.
0: M'ha penjat a la boca i... No em torni a penjar!
10: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
11: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
10: Noelia Carnetzi,
11: Manel Vidal,
10: Àlex Arbiol,
11: Òscar Andreu
10: i Òscar Dalmau.
11: Feu bon daix.
12: Notícies. Mar Pollato.
13: Bon dia, és la una. Alcaldes de la costa de Tarragona reclamen una millora de les infraestructures per evitar inundacions com les de divendres. És el cas del Vendrell, un dels municipis més afectats, juntament amb Roda de Barà i Creixell. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que es faci una reflexió de país. Corresponsal a Tarragona, Esteve Giral.
14: Sí, una reflexió i un treball de fons per fer actuacions en infraestructures estratègiques com la via del tren o els passos soterrats o la carretera nacional 340. Barreres físiques que multipliquen la capacitat destructiva de les grans avingudes d'aigua en cas de pluges torrencials, com ha passat aquest cap de setmana al Baix Penedès i al nord del Tarragonès. L'alcalde de Vendrell també acaba de fer balanç de les destrosses provocades pels aiguats de la nit i matinada de dissabte, amb desenes de cotxes arrossegats per l'aigua, baixos de cases anegats i danys també quantiosos als barris marítims del Vendrell i a la línia de costa.
15: En el nostre cas, la Nacional 340 o la via del tren, estem parlant d'infraestructures principals, que tenen pocs passos, els passos que tenen són estrets i perillosos, i això a sobre doncs, afegeix risc la quantitat de persones que queden atrapades en aquests passos.
14: Actuacions que fa anys i panys de fet que estan damunt la taula, però que no s'acaben d'exar.
13: Gràcies, Esteve. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per pluges fortes durant aquesta tarda a bona part del país. No es descarten alguns aiguats i localment aniran acompanyats de pedra, Mònica Usar.
16: Sí, hi ha avisos per intensitat de pluja de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores al Pla de Lleida, Pirineu i Prepirineu més occidental, i també avisos per pluges que poden deixar 40 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts a pràcticament tot Catalunya. El perill més important el tenim al Pirineu i Prepirineu, Catalunya Central i també comarques de Ponent, i com deies, localment aniran acompanyats d'aquesta calamarsa o pedra, i fins i tot pedra molt grossa que pot superar els 5 centímetres. Per tant, molta precaució amb aquests fenòmens més violents i també amb la crescuda sobtada de rius i de rieres.
13: Més coses. Isabel Díaz Ayuso vol tancar la polèmica de l'àtic de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid, assegurant que ja està en venda i que, per tant, no es farà servir. La presidenta madrilenya insisteix que la intenció era convertir l'immoble en despatxos i sales de reunions, però arran de la polèmica se'l volen treure de sobre.
17: Es un inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Y por otro lado, lo que se ha pretendido es, y ya lo contaremos, se ha pretendido hilar con una vivienda y no hay ninguna vivienda. Está en venta, chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
13: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegura que sabia que existia l'àtic des de l'abril. Díaz Ayuso li va comentar que estaven buscant un local per fer-lo servir mentre es fan les obres de reforma a l'edifici de la Puerta del Sol. I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a Vilafranca del Penedès. La víctima és un jove que està ingressat a l'hospital després que l'intentessin robar. L'atac es va cometre dissabte a la matinada, quan el noi entrava a casa seva i el van assaltar tres persones que li van prendre objectes personals. De moment no hi ha cap detingut i la policia espera que el jove rebi l'alta mèdica perquè pugui presentar la denúncia i declarar. Ara els esports. Amb Bernat Balboa.
10: El Barça condemna l'ús desproporcionat de la força contra socis i aficionats blaugranat durant els fets ocorreguts ahir als voltants de l'estadi Martínez Valero en la prèvia del partit de Lliga contra l'Elx. En un comunicat oficial, el club ha expressat que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desmesurat i lamenta que, una vegada més, agents de la policia espanyola requisessin banderes estelades als aficionats blaugrana. A la part esportiva, el Barça va golejar 0-5 al conjunt il·lícita, però Gavi va abandonar el terreny de joc per un cop el genoll dret. El migcampista ha passat proves mèdiques i sembla que la lesió no és greu. Mentrestant, avui el Barça de bàsquet compleix 100 anys. Després de l'acte d'aquest matí, el pròxim esdeveniment especial serà el 24 de setembre durant la primera jornada d'Eurolliga contra l'Anadolu Efes. I en menys de 20 minuts arrenca la tercera etapa de la Vuelta amb sortida des de Grosjean i arribada a Font-romeu en un recorregut de 174 quilòmetres. Tadej Pogacar continua líder a 9 segons de Wout van Aert.
13: De moment és tot. Actualitzem la informació a les dues, el 14-15, amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
12: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
18: Hola, Marc Giró, l'Ernest Ferrer, Esther Romausa, què tal estàs?
19: Bon dia.
18: Joel Fortuny, què
19: bon
18: tal
19: dia.
18: Estàs? Queda, és l'última setmana de vacances
19: sí.
18: I estem superil·lusionats perquè a nosaltres ens encanta treballar, trobem que el treball ens dignifica, sobretot a tu, Joel, et dignifica. Parla, perquè...
9: Jo treballo moltíssim.
18: No, i per això ets una persona tan digna, no?
9: Després de dir que surto tant i tanta festa, dintre d'aquest cos hi ha una persona molt treballadora.
18: Ja, però nosaltres estem a favor de la festa.
19: Hi ha molt
18: festa,
19: de toc.
9: Jo no. Hi ha molt de toc, també. Mira quants papers.
19: Amb molt d'ordre, sí, sí.
18: Sí, però a vegades no funciona l'ordre, no? Però si
9: estàs envoltat
18: de... No, però si estàs envoltat de persones com nosaltres...
9: Bueno, perquè he fet meditació, he fet teràpia per poder treballar
19: amb gent
9: com
19: vosaltres.
9: Jo no soc caòtica, perdona. Bueno, una mica ho sou.
18: Tu ets caòtica.
19: Jo soc expansiva. No, soc expansiva.
9: Mireu les vostres taules, per favor.
19: Perquè soc expansiva com l'univers, que llavors jo, quan estic en acció...
18: D'ordre. Et passes d'ordre.
19: No,
18: no. Discutim, mira. Escolti'ns el programa d'avui, que és increïble.
20: A tots vostès, Mireia.
19: Doncs jo aquest cap de setmana no he pogut estar per res, només m'he fixat en una sola cosa.
20: Ah, sí?
19: Que és
20: focalitzat.
19: He focalitzat en un rècord més que olímpic que s'ha batut aquesta setmana. Per primer cop s'ha estudiat el nervi principal del clítoris.
20: Visca!
19: I ara se sap que el clítoris és més complex del que pensaven.
20: Però una cosa, i quants nervis té el clitoris? Té el principal
19: molts,
20: i el tenir d'altres?
19: Molts,
20: clar.
19: Molts, bueno, moltíssims. Es veu que tenim unes ramificacions nervioses.
20: Fins al coll,
19: si tinguéssim un arbre allà baix...
20: Ai, quina meravella.
19: Que ens arriba les ramificacions... Bueno,
21: per tot el
19: a mi
21: cos.
19: M'està a punt de... És una imatge molt bonica. M'està a punt de sortir per els ulls,
20: pels
19: la ramificació.
20: És mística, aquesta imatge.
19: Llavors, esclar, es pensaven que era una cosa més senzilleta, com...
20: Sí, sí.
19: Doncs
20: no.
19: Això ja ho intuïem, però... I algunes podrien dir, home, per fi s'estudia el clítoris, no? Per tranquil·litat, perquè la gent es posa nerviosa molt de seguida, perquè només fa 200 milions d'anys que existeixen els clítoris. Sí, no tingueu tanta pressa, perquè les clitoriades sí. Sempre igual de... Ai, el clítoris què? El clítoris per quan?
20: Amb els clítoris, sí.
19: Molt pesades, per favor.
20: Si ja temps, serà per temps.
19: Serà per temps. L'anatomia femenina doncs, no es podia estudiar abans. No sé, és que... S'ha d'entendre.
20: Bueno, no, ja entén-me. Intenta una cosa i l'altra, el que no podem anar fent és ara... Escolti, això no toca. Això no toca.
21: Prioritat.
19: La cara oculta la lluna. Sí. La cara oculta del clítoris. A qui li importa això? Però fins i tot han fet un mapa 3D de les estructures nervioses, que el penis es veu que sí que el tenien mapejat fa dècades. Clar, de fet, per la Mercè van fer un màping a l'Ajuntament de... a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, clar, amb el màping del penis.
4: De penis, clar, era un penis.
19: Bé, llavors és una meravella tot allò
20: la
19: que tenim.
20: La Torre Agba, de vegades, té un màping, l'envolta, el màping de... i és una olla genial.
19: I quina aplicació...
20: La Sagrada Família també, perdonin, eh? Però no vindria a rebre jo que fa... Però també pots fer el màping allà...
19: Vam fer el màping, exacte.
20: Exacte.
19: No, no, és que tot va així. Però bueno, el màping el tenim nosaltres, de fet, un màping que flipes, que no hi ha edifici que es pugui fer el màping aquest de la ramificació. Llavors, una aplicació boníssima de tot això, a part del coneixement en si mateix, clar, és que en operacions a la zona de la vulva i la pelvis es deixin de causar danys col·laterals que afecten la funció sexual. Oi, perquè, clar, si et poses a remenar per allí i no saps que hi ha un arbre,
20: sí,
19: te'l pots carregar.
20: O sigui, anaven a arreglar una cosa i es carregaven tot el demés,
19: exacte,
20: no?
19: Llavors, cada cosa...

0: però després sí o no, ja parlarem, cuidado, perquè fet també... Sí, sí, hi ha llenyataires que entren a saco.
1: Nervi, ara nervi dorsal, d'aquí 30 anys, doncs potser doncs, s'ha estudiat tot, poc a poc, nois.
0: Poc a poc.
1: I noies.
0: Molt bé, molt bé, doncs ja tenim clítoris, eh? Havem-vos clítoris.
1: Ja està estudiat. I molt important, més que el mapeig del clítoris, i és una cosa que diré ara, que és, si esteu aprenent què és un fora de joc, pareu.
0: Pareu. Para, para,
1: para.
0: Para.
1: No cal. La llei Wenger s'ha posat en marxa al Canadà.
0: Què?
1: I dieu, què és la llei Wenger?
2: Què és la llei Wenger?
1: Però resulta que l'extècnic Arsène Wenger, beneït sigui, ha reformat el fora de joc.
2: Oh. Està viu, aquest senyor.
1: Està viu, està viu.
0: Sí, menys mal, perquè si no hagués estat la Ouija, no? Sí.
1: Llavors, a Canadà és on es posarà a prova la nova regla del que era el fora de joc.
0: I per què el Canadà? De futbol estàs parlant o què?
1: De futbol, de futbol.
0: Val.
1: I què serà el fora de joc a partir d'ara? Si la prova funciona?
0: També és veritat que potser no funciona. Parlant, jo no sé la Mar perquè ens acabem de conèixer, però no sé les altres si sabíem el que era un fora de joc.
2: Però sí, sí, jo ara ho he entès. Jo he trigat a aprendre el que és el fora de joc aproximadament el que aquesta gent ha estudiat el clítoris. Perquè ara m'ho canvin.
1: No, perquè serà, és una bona cosa, perquè és molt més fàcil ara.
2: A veure.
1: Escolteu-me bé perquè no ho repetiré més.
0: Va, tia, que estricta.
1: Sí, segons la Premier League de Canadà, ara, es considera que el davanter està fora de joc si tot el seu cos és davant de l'últim defensor. Tot el seu cos.
0: Ui, sopa la dislèxica està...
1: Si no és només una part del cos, sinó que ara ha de ser tot el cos.
0: Però,
1: cosa que és molt més fàcil.
0: Però no ho entenc.
2: No, sí, però perquè ara si es passen un ditet...
0: És però clar, fora de joc és fora de joc de les ratlles del camp, o no?
2: Sí. Perquè... Obrir aquest meló ara serà com
1: molt llarg,
2: eh? No és
1: que el davanter estigui avançat al defensor. Llavors, però, si abans si tenies una punteta de peu, i era fora
0: camp.
1: De joc. Llavors havien de treure l'escaire i el cartabó per calcular si havia tret una mica de peu o no, si estava avançat o no. Ara és tot el cos.
0: Home, clar, però no havia...
2: Deixa'm estar.
0: Però fora de joc, nosaltres, quan jugaves al pati de l'escola, deia... Però jo no jugava perquè
1: Atent, fora del joc, i te n'havies d'anar.
0: A mi em feien fora de joc, era que jo sortia, els maricons sortien del camp. Però...
2: I les dones. Bueno, va, a mi tampoc em deixaven jugar.
0: Mariconis. Total. El que et dic una cosa, perdona, però el fora del joc és que... Jo pensava que era la pilota la que sortia al camp i l'havies d'anar a buscar al camp dels que estan jugant a bàdminton.
2: No.
0: Ah, és a dintre del camp, tu pots fer fora de joc.
1: Entre jugadors.
2: Amb una jugada concreta, a segons quan estigui la pilota. Sí, sí. Sí que ho sabíem.
0: La pilota segueix dintre del camp i el que està fora de joc és el...
1: Però és que es nota molt que...
0: Ara sí que trobo que això del futbol és complicadíssim. Per favor, jo penso que era una tonteria una cosa de...
1: Doncs ara no, ara més fàcil.
0: Val.
1: O potser sí que es posaran a discutir d'una altra cosa.
0: No,
1: jo crec que aquí pots fer trampa.
2: Aquí pots fer trampa, poses el pauet. No, no és fora de joc perquè tenia el pauet ficat, saps?
0: Bueno, pues,
1: no, millor, perquè això que se suposa
0: clar,
1: que...
0: Veure, sí,
1: para que sigui un joc més ofensiu, més fluid i amb més oportunitats de gol. I que això és exactament el que necessitem a la vida, més oportunitats
0: clar,
1: de gol.
0: Clar que sí, visca el Canadà sempre. Una cosa, perdona, per la meva prou, les senyores aquestes de Cornellà, les tres senyores de Cornellà, per favor, no m'aplaudeixin. Vinga, que aplaudeixin. Bravo, senyora. Simpàtiques. Escolta una cosa.
2: A veure,
0: la meva pregunta màxima és... Dos preguntes màximes tinc. La primera, el davanter sí. No pot passar els defenses i llavors com farà gol? O sigui, no pot passar per davant dels defenses
2: si
0: seus,
2: no té la pilota, si no té la pilota als peus. El fora de joc es medeix quan la pilota està
3: s'inicia la jugada
2: en trajectòria.
0: Vale.
2: Si tens la pilota als peus,
0: sí. Els de l'altre o els teus?
2: Els tots. És una fórmula entre tots.
0: I com ho saps qui és defensa i qui no pot explicar abans?
1: Perquè van amb una samarreta diferent.
0: Sí? Van amb una distintiva.
2: Deixa-ho aquí.
1: Ah, no, els defenses. Bueno, clar. Perquè és la persona que està allí, és igual.
0: Ah, un que estigui davant, tot el que estigui per davant pot ser defensa, no? Pot ser defensa. És increïble, no?
1: Però sort que hi ha l'Ester aquí, perquè...
0: És que trobo més fàcil els escacs, ara. Què?
2: Són dos equips i cada equip porta una samarreta d'un color.
0: Però tu els teus defenses...
2: La cosa és
0: els
2: jugadors, clar. És els jugadors d'un equip i l'altre com estan posicionats.
0: Però tu no pots passar el teu defensa, tampoc.
2: Si passes és fora de joc, per tant...
0: Ui! Una cosa, perdona. I després, per què el Canadà? I això és extrapolable, perquè ho has de fer al Canadà, però ara aquí què?
1: Em sembla que m'estàs preguntant unes preguntes més enllà de les meves possibilitats.
0: Val,
1: però
0: perdó.
1: El Wenger aquest deu ser de Canadà, jo què sé.
0: Però per què van estar a fer...
1: Ho han provat allí. Ui, llavors, si resulta, ho faran
0: a tot
1: arreu.
0: Però aquí, per exemple, que al Canadà fan referèndum per la independència del Quebec, o aquestes coses. I aquí no, perquè al Canadà seran fora de joc, seran al Canadà i aquí toquen els collons també, i estarem quedant amb el
1: poeta. Això és el que passarà. En teoria no.
0: A veure, escolta, que tenim moltíssima pressa. Punt número 3. Aquesta setmana...
1: Sí, jo m'he enganxat a veure exercicis que realitzen a cursos d'entrenament, que no són per fer esport i salut, sinó cursos d'entrenament per esdevenir un mascle alfa.
2: Ah, veus?
1: Llavors, això als Estats Units val $3,000.
0: Què?
1: Que sembla molt, però jo ho trobo molt poc si realment al final acabes sent mascle alfa.
0: També és veritat, també és veritat.
3: La lobotomia és caríssima.

0: Llavors explico alguns exercicis que proposa, faig servei públic per si voleu ser mascle alfa sense gratuïtament.
1: Sí, exacte, és que gratis, que és increïble.
0: Jo si voleu us organitzo, saps?
1: Sí, i tant, i tant.
0: Em doneu a mi algo? Llavors els fan putades de caràcter militar i els parlen com si fossin a la pel·lícula La jaqueta metàl·lica. Que això els encanta, es veu que sí, això els fa ser molt virils, val? Que et parlin així.
2: Però si tu ets tia, pots anar a ser mascle alfa? Pots pagar per ser mascle alfa o no?
0: No, perquè hi ha una altra manera de ser-ho que al final us diré com.
2: Ah, val, perdona, perdona.
0: Llavors et tapen els ulls, et posen en una furgoneta, fan caminar per boscos sense veure-s'hi. Llavors la cosa, diries, ostres, això acabarà com 50 ombres de Grey. Però no, és una llàstima, la cosa no acaba així. Llavors s'estiren al fang, el ruixen amb una, amb una mànega.
2: Si t'has parlat de xocotxurros, estàs parlant?
3: I a més pagant 3.000 euros.
4: És molt gay.
2: És molt, i a més és molt més barat, xocotxurros, perquè a més sempre hi ha algun cavallero que et convida a la copa.
0: Però jo és que estava veient les imatges del fang i pensava, qui ho renta, això, després? Aquesta és la meva pregunta.
2: Home, doncs una persona racialitzada que ve, que està emigrant als Estats Units, que a més a més no té i està a punt de ser expulsada.
0: S'arrosseguen a través de rius. Imagina que tu vas d'excursió i trobes aquesta processionària de mig mascles, perquè encara no ho són.
2: Ah, esclar, és que més mig mascles, espera.
0: Doncs caminen quilòmetres carregant motxilles objectes pesants. Si anar a fer la compra i carregar bosses, no.
2: No, però...
0: Però anar a fer el ridícul al mig del bosc, això els sembla perfecte.
2: I la mania d'anar al bosc, no? Que com es trobi, com es trobi, com vagi al bosc de partides,
4: tu els remato.
2: Perquè tu sí que ets una mascle alfa. Vamos.
0: També hi ha un exercici una mica a pel·lícula de Martin Scorsese, que és cavar la teva pròpia tomba.
2: Ah, mira, això és una cosa que a vegades ja... Si es fa
0: però després voler. No s'hi enterren. Llavors això...
2: Mariquita! Mariquita, estafa!
0: Perquè és com anar al túnel del terror i dir que has passat por a la vida. No. Exacte. Si no t'enterres...
2: Si no t'enterres, vete por ahí, maricón.
0: Llavors el pitjor de tot... El pitjor de tot és quan els fan seure un al costat de l'altre en una muntanya i els fan escriure en un diari el que senten. Això es diu el journaling. Vale? Llavors, esperem que aquestes llibretes amb els pensaments dels aprenents de mascles alfes no surtin mai a la llum, que no les publiquen a Grama, per exemple, que les cremin, aquestes llibretes que les cremin, perquè el 1933 cremar llibres molt malament.
2: Molt malament.
0: Però aquests diaris jo crec que s'haurien de cremar.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I també aquests entrenaments els pots fer amb el teu fill. Hòstia, perquè això, llegir-se llibres sobre criança respectuosa i deixar de ser el típic pare pesat maltractador,
2: però
0: això
2: és veritat,
0: no.
2: Ho estàs dient?
0: T'ho prometo.
2: O sigui, tu poses amb el teu fill.
0: Pagues per traumatitzar el teu fill com et van traumatitzar
2: llavors,
0: tu.
2: Però és
0: llavors això és una cadena que no s'acaba.
2: Però són 3.000 pavos tu i 3.000 la criatura o et fan preu?
3: Descompte,
2: carnet, carnet jove?
0: Sí, Super 3, el carnet del Super 3, sí, és gratuït. Llavors, per exemple, introduir-se banyeres amb aigua gelada, fer flexions, coses així. I superar circuits que tenen, estan plens de filferros i de claus oxidats.
2: Vaja, la
0: que a més,
2: mateixa.
0: Segurament enxamparan el tètonos perquè aquests són els típics que són antivacunes.
2: Sí, antivacunes són gilipolles. És que és veritat.
0: Llavors, la conclusió és que per ser mascle alfa has de gastar de 3.000 dòlars per patir i per complir ordres. Que això jo creia que el mascle alfa doncs, era un líder que a qui tothom escoltava que no,
2: és increïble, però...
0: que és el que donava les ordres sí, sí, i no un xitxarelo arrossegant-se com un cuc. Llavors això no, és el que no entenc, no? Que aquells afeminats, no? O sigui, la cosa LGTB-fòbica i misògina és molt curiosa, no? Et fa pata de riure perquè no volen ser... no volen ser afeminats, però volen que un senyor vestit d'uniforme amb una fusta...
2: Els mani.
0: I per contrast, per acabar, les dones, pel mateix preu, fem teràpia i aprenem conceptes que són a les antípodes de tot això, perquè és empodera, et serveix figues, escolta tu mateixa, digues no. Si no necessites homes, no necessites humans, no necessites oxigen. Si és al revés, completament. Clar, caga la via tot. Anarquia.
2: Anarquia total.
0: És al revés. O sigui, ser mascle alfa, per nosaltres, és molt més divertit.
2: És molt bé divertit, senyora. Ara. Moltíssima gràcies, Mireia Giró, repassada esportiva. Amb tots vostès, la senyora Mar Bermúdez Jiménez.
5: Bravo.
2: Bueno, a veure, Mar Bermúdez Jiménez, ella és periodista i politicòloga, però estàs treballant a La Pendenta.
5: Sí, a La Pendenta, en una botiga de roba.
2: A una botiga de roba. Tu tenies feina a un diari, no? Era un diari digital, era? O...
5: Efectivament.
2: Sí. I llavors vas patir una agressió sexual per part d'un dels teus caps.
5: Efectivament.
2: D'aquell diari, i a part que ho expliquessis, perquè és una mica el que expliques en aquest llibre, que a més t'ha servit una mica per posar els sobrebasis, reconduir la història i la narració, i a més és terapèutic aquest llibre fins
5: total,
2: i tot, no?
5: És una reparació total. Bàsicament, sí, era la meva primera feina com a periodista i tenia 23 anys, amb el meu cap 50 i pico, i sí, una nit en un sopar de Nadal va decidir...
2: De fet, tenia 40 i pico, eh?
5: 50.
2: 50.
5: I va decidir agredir-me, llavors era una persona com bastant coneguda i vaig decidir denunciar-lo. Llavors, bueno, això va comportar... que es li és perdíssima i que tothom escrivís moltíssimes columnes d'opinió defensant-lo, bueno, que s'obrís un procés de molta més violència i ara, per sort, ja he guanyat el judici, tres anys després, i encara no està ni tancat del tot el procediment, o sigui, la sentència sí que és ferma, però encara estem ara amb l'execució de la sentència, vull dir que sort fins que això s'acabi. I, bueno, doncs ara que ja tinc la sentència i que ja estic recuperada i forta, doncs he decidit recopilar una mica tot el que he viscut i denunciar tota la violència que he patit en aquest llibre.
2: Tu ara com estàs després de tot aquest periple? Perquè hi ha l'agressió, l'agressió que comporta, que és una de les per mi més fortes del llibre, diguéssim, l'esfondrament d'un projecte de vida, diguéssim.
5: Sí, sí, sí.
2: I d'una manera de ser, o sigui, tu és una dona d'una criatura de 23 anys que ha de refer el seu projecte de vida per culpa d'una relació de sexual, no? Per part del seu cap, que li doble l'edat. Bueno, tu ara com estàs?
5: Ara molt bé, molt forta. Ha costat moltíssim arribar aquí, molta teràpia, moltes hores de xerrar-ne molt, plorar moltíssim, passar-ho molt malament, però, bueno, per sort, després de tot, ara estic molt bé, molt forta. Amb aquest llibre també és com que tanco l'etapa de reparació del tot i no tinc intenció de callar-me, ni molt menys, perquè ara crec, sento que en continuo parlant, però des de l'activisme i la lluita.
2: Quina és la raó per la qual tu decideixes denunciar, diguéssim? És, perquè és un pas valent, no tothom s'atreveix, no sé, a les dades...
4: No, només el 8% de les dones que pateixen...
2: Però ara entendrem per què, diguéssim, denunciem. Jo de vegades també m'he posat en la pell de fer l'exercici, que és un exercici que jo recomano, de ser empàtic, posar-se en la pell d'una dona agredida i estudiar exactament el que li passa, el que diu i com ho diu, i jo, probable, i el que et passa, diguéssim, quan t'agradeixen sexualment, i dius, home, jo tampoc denunciaria, perquè després expliqué el procés judicial.
5: És un calvari.
2: Clar.
5: La decisió és molt complicada perquè, a més, hi ha un punt de desconeixement molt bèstia. Jo sabia que denunciaves algú i eventualment hi havia un judici. Què passava entremig? No tenia ni idea. I, clar, això fa molta por, també, no? Com, què em passarà? Què hauré de fer? A més, és una persona coneguda i hi ha moltes coses que van passar que no m'imaginava en aquell moment, com tota la part d'articles d'opinió, per exemple. I, bueno, crec que el que em va portar a denunciar va ser que jo ja tenia una ideologia feminista i havia llegit moltíssim i tenia molt clar... quan els hi passava les demés, no? Que s'havia de denunciar, que era important denunciar-ho. Llavors, vaig sentir com que jo el dia següent m'havia d'aixecar i poder continuar vivint a mi mateixa, i era com, vale, no pot ser que ara, quan em passa a mi, jo no ho faci. Llavors, necessitava fer-ho, i l'altre argument que em vaig donar, que a més és bastant habitual entre víctimes d'agressió, és el fer-ho per les demés. Jo no pensava... que a més és fort perquè en cap cas hagués sigut culpa meva, però jo pensava, jo no em perdonaria que d'aquí 2 anys algú denunciï aquesta persona i jo digui, hòstia, a mi ja m'ho va fer i jo no vaig dir res. I com que perquè jo no he dit res ho ha tornat a fer. En cap cas seria perquè jo no he dit res, ho continuaria fent
2: clar.
4: Perquè ho fa ell,
5: exacte. Però era com un pensament que tenia recurrentment i vaig dir, no, és que no podria.
2: De fet, no és l'única denúncia que rep aquest individu.
5: No, efectivament, té 2 sentències ja per agressió sexual. Una companya també el va denunciar per uns fets la mateixa nit, de fet, i en el seu cas van acabar arribant a un acord en què ell reconeixia els fets i admetia els fets.
2: Per tant, tenim a reconèixer els fets per part seva, en el cas de la teva companya, i una sentència ferma per part
5: en el teu cas. Efectivament.
2: Acabes de dir una cosa fonamental, que és el que tenim en l'imaginari, el fet de que es posa en dubte, quan es parla d'agressió sexual, a la víctima se la posa en dubte constantment durant el procés judicial, però abans, després, durant, etc. Ara parlarem de la premsa, perquè és esfereïdora, la part a la que tu expliques la campanya mediàtica que hi ha defensant el que va ser el teu agressor, diguéssim, a més, per part de tertulians i periodistes que, curiosament, es pronuncien sense tenir totes les dades, diguéssim, i posant en dubte la teva paraula, i el que s'ha de deixar clar és que l'agressor és el culpable de l'agressió. És que l'agressió no... O sigui,
4: la víctima no fa mai res.
2: La víctima no fa
4: mai
2: res. Sí, sí. La víctima és víctima perquè et rep una agressió.
0: No? A més, amb filtració d'un vídeo.
2: Exacte, que ara parlarem de filtració del vídeo, també.
6: Bueno, es podria dir que tenia còmplices, no, aquesta persona?
5: Bueno, clar, sí, sí, en tenen. O sigui, són molts i el seu advocat és el seu advocat per alguna cosa, amb qui escriu articles per alguna cosa, vull dir, són una xarxa. Jo, per sort, el que he après i que crec que encara ens ho hem de creure més és que la nostra xarxa és més forta. Sí. O sigui, jo ara he guanyat i jo ara em sento molt recolzada, em vaig sentir molt recolzada i ens han fet sentir... O sigui, ells guanyen si ens sentim soles, perquè clar, tu, soleta, davant de tota la seva xarxa, no ets res, però en canvi quan tu te n'adones que realment no estàs sola i que totes les seves companyes estan disposades a fer-te costat, és quan dius espera un moment que aquí igual es giren les tornes.
2: Anem a parlar una mica això, efectivament, de l'entorn i de la reacció del teu entorn més immediat i no tan immediat, diguéssim. Tu et vas sentir recolzada?
5: Sí, per sort, el meu entorn més proper, els meus pares, la meva família i les meves amigues van estar des del minut 1 al meu costat, i això és superimportant.
2: I això és una sort, no? Perquè no tot us passa, no tot li passa.
5: Això ho explico en el llibre, de fet, que és molt fort, perquè tot i tot el que ha passat, jo sóc una privilegiada. O sigui, jo he tingut els recursos per poder posar una denúncia. Tu
2: poses al principi una nota, no? Clar, que és important.
5: Bueno, perquè és com un punt de com una honestedat de dir, això està escrit des d'aquest punt de vista, crec que no deslegitima tot el que explico i tot el que he viscut, però, bueno, també deixa clar que hi ha moltes altres maneres de viure això, no? I algunes millors, algunes pitjors. I llavors, això, el recolzament de l'entorn és fonamental, i jo vaig ser molt afortunada de tenir-lo. I després, un cop jo vaig sortir als mitjans, perquè el dia del judici, abans de començar-lo, de fet, vaig decidir donar la cara i dir, vale, hola, sóc jo, i sé que la veritat guanyarà, i aquí la vergonya, qui l'ha de sentir, qui s'ha d'amagar i qui no ha de donar declaracions és ell, no jo. I això també va com engegar una mica l'espurna a que moltes periodistes, doncs, se m'acostessin i em fessin costat com ja personalment, i aquí ja va ser quan em vaig sentir com super, super recolzada.
2: Després hi ha les conseqüències de tot el procés. Tu ara deies que, per exemple, eres una persona de 23 anys que estaves iniciant una carrera professional al periodisme i a la politologia, que són les teus apps, politologia m'ho acabo d'inventar, no? Bueno, que estaves iniciant una carrera professional, una persona de 23 anys, diguéssim, i que aquest camí, d'alguna manera, es veu estroncat i, bueno, agafa una altra derivada precisament per aquesta agressió sexual, perquè jo insisteixo, és veritat que el mercat del periodisme tampoc és que sigui ara...
5: No està per tirar coets,
2: tampoc. No està per tirar coets, que també diu molt de la nostra època, diguéssim, Però estàs treballant, que a més, tots els treballs són positivíssims, nosaltres estem a favor de tot tipus de feines, però no estàs fent el que et preveies que faries, que era...
5: Ser periodista. I periodisme...
2: I a més, estaves encaminada, diguéssim, estàs treballant a una botiga de roba. Tu creus que hi ha... que és conseqüència d'haver iniciat aquest procés?
5: Jo crec que hi té influència. És el que diem, hi ha molts factors, perquè tampoc això, el periodisme està en un moment complicat i també és difícil, però sí que sento que tenir una creu al front no ajuda, que aquesta persona encara té molts amics, encara hi ha molts noms per sortir, i també hi ha un punt personal de, jo arrel de tot això i de parlar, he tingut coneixement de molts casos, de moltes persones que continuen treballant al sector, i ara penso que depèn de quins espais, jo no sé si tampoc treballaria a gust sabent el que sé. Llavors, bueno, ara sento que estic en un moment, o sigui, col·laboro amb dos mitjans, amb Crític i Públic, amb els que estic profundament agraïda, i sento que de moment tinc la poteta aquí posada i estic gaudint de fer articles i com mantenir aquesta part de la professió.
2: Moria el llibre.
5: Bueno, clar, sí, total. Però bueno, això, m'he pres com una mica de distància també amb el sector per veure, doncs, com m'hi vull relacionar, com m'hi sento, en quin espai i de quina manera.
2: Després hi ha una cosa que a mi m'ha impactat moltíssim del llibre, en aquesta mateixa línia, que és el tema del trauma. M'agradaria que m'expliquessis què significa el trauma, perquè, i l'estrès post-traumàtic, també és una cosa que moltes vegades no l'entenem ni com a societat no hi estem preparats, la bandegem, etcètera, etcètera. Però, esclar, tu has tingut malsons, expliques, malestar, t'has sentit per vigilada. Vas triar 2 anys a trepitjar una discoteca, per exemple. I després una cosa que a mi em sembla increïble, que t'has qüestionat molt la forma de moure't, de ballar. 2 anys has tardat en intimar amb algú, de retrobar-te amb la teva sexualitat. Has hagut de ressignificar i pensar molt quina era la teva imatge, què expressaves a través de la roba, què et vesties. T'has hagut de preguntar molt moltes coses a partir d'aquell dia, però el fet aquest d'haver de canviar de gest, els gestos, i això ho trobo una tortura, t'he de dir.
5: Ho és. Vull dir, és parlar
2: del trauma. Una de les parts més tristes del llibre.
5: Jo crec que era important explicar això precisament perquè s'entengui fins a quin punt t'impacta, no? El punt del trauma, la manera com ho explica la meva psicòloga, i que crec que és molt xula d'explicar...
4: És increïble.
5: Imagineu-vos un collage de la vostra vida, no? Literalment, doncs, tot de fotos, hi ha la família, jo què sé, l'esport que t'agrada practicar, el grup d'amics, el teu gos...
2: Aquell viatge que vas fer, el que t'agrada, sí.
5: I, de sobte, una bomba. Una foto d'una bomba, que tot el col·legi desapareix i tot és una bomba. Llavors, això és un trauma, no? De sobte, un dia, hora de dia D, se't para la vida. I tot el que era, tot allò, passa a un segon pla i
2: tu desapareixes.
5: És que literalment desapareixes. O sigui, et destrueix del tot. I, bueno, a partir d'allà has de fer moltíssima feina per aconseguir que aquesta foto es torni a fer petita, mai desapareixerà, sempre serà una part de tu, però la vas com reubicant. I llavors hi haurà moments en què serà més gran, moments en què serà més petita, però bueno, ja tornaràs a tenir un collage sencer. I el punt d'explicar, doncs, per exemple, amb el ball, crec que és un dels que més mal em va fer, perquè jo ballo des de fa moltíssims anys, com a hobby, m'encanta, ho gaudeixo molt, i es pot acabar el món que jo no em perdo la meva classe de ball. I de sobte, jo recordo el dia que vaig anar a classe de ball i vaig dir, Hosti, la cosa és que a mi se'm va qüestionar moltíssim, perquè com que va passar a una discoteca i estàvem ballant, es va qüestionar moltíssim com em movia i si jo movent-me estava provocant o no estava provocant.
2: Que això és un argument típic contra les víctimes
5: que,
2: de violència
5: sexual. Per sort, vull dir, he guanyat el judici, el que vol dir també que aquests arguments de merda ja no serveixen.
4: Per això és tan important el que deies abans, que repetim que l'únic culpable és l'agressor. És l'agressor.
5: Que res del que tu facis ha provocat
4: és
5: res.
4: És l'agressor el que...
5: Però bueno, al final...
4: Quan vas a la classe de ball, dius...
5: Al final, notes, o sigui, jo en aquell moment entro a classe, em poso allà, comencem la coreo, i de sobte em sento com incòmoda, i dic, hosti, és que estic sent com molt conscient de que hi ha aquest pas, o ai, això, ara, les cares, jo què sé, és superimportant expressar amb la cara, era com, ai, no, com que no sé què fer, i recordo pensar com, no, si us plau, no el deixis entrar aquí, o sigui, això, no m'ho treguis, perquè clar. És com una algo que a mi m'ajudava a sortir de casa, i era la meva activitat sagrada, no?, i va ser com una lluita molt bèstia, però que aquella com que no el vaig deixar entrar, vaig intentar-ho lluitar al màxim, em va costar molt, em vaig qüestionar molt, però bueno, ho vaig aconseguir recuperar.
0: Perquè clar, és que el trauma està molt lligat al cos, o sigui, el cos sempre clar, va per davant. Clar. I llavors, en situacions que s'assemblen al trauma que tens, el cos reacciona primer, i per molt que tu hagis racionalitzat, el teu cos reacciona. I llavors això ho notes, clar, perquè és una incomoditat brutal.
2: Clar, clar. Després hi ha una cosa que també és... nosaltres que treballem als mitjans de comunicació, que ens ha d'avergonyir d'una forma... profundíssima, que és, em sembla que eren de 48 articles, columnes d'opinió i no d'informació publicades, 28 columnes van ser a favor clarament de l'agressor, no llegirem ara, bueno, potser sí, però de diaris l'ABC, el Punt Diari, aquí som, el Món Arracú, La Vanguardia, El Mundo, vull dir-te, i es diuen unes coses que són increïbles, no?
5: Sí.
2: O sigui, aquí funciona el que en diem el Boys Club, no? Nosaltres vam fer el llibre, si bé l'ho que ens n'ha parlat.
4: I tu em fas referència també.
2: No?
5: És literalment això, aquesta, la seva xarxa, jo també ho visualitzo molt, dient al patriarcat li toques un dels seus ginets i treu tota la seva artilleria per defensar-lo, i farà tot el que faci falta. En aquest cas, persona treballa als mitjans, per tant, utilitza els mitjans. Llavors, era escriure, doncs, autèntiques barbaritats directament dirigides a la meva persona. Això et fa viure amb por, o sigui, amb molta por de què diran... Bueno, en un article es va publicar el meu nom, de fet, bueno, què sabran de mi, i l'altre tema molt bèstia va ser que es difongués el vídeo de l'agressió.
2: Explica això una mica, perquè això també jo crec que és fort, eh?
5: Això, la qüestió és, era una prova judicial, per tant, allò, doncs, està als jutjats i només tenen accés les dues parts, i la meva advocada i jo no vam ser. Llavors, bueno, a partir d'aquí ja sabrem, no sabem, jo no puc confirmar qui va ser, però bueno, tampoc és molt difícil. I,
2: però
5: de sobte...
2: Però pots confirmar que ni tu ni la teva advocada, exacte, ni per l'estat va sortir el vídeo, es va donar a conèixer aquest vídeo.
5: I llavors,
2: el vídeo és el vídeo en el que es veu el teu agressor...
5: El vídeo que es veu l'agressió, una de les proves.
2: Perquè és una de les càmeres de seguretat d'aquesta...
5: De la discoteca. I de sobte, un dia, doncs, comencen a sortir molts d'aquests articles dient, jo he vist les imatges, jo he tingut accents a les imatges...
2: I no n'hi ha per tant...
5: I les he vist... Sí. I evidentment, aquestes imatges anaven acompanyades d'un discurs molt concret i era un tall molt concret que no té so, no té context, no em coneixes a mi. Vull dir, allò és el vídeo d'una agressió, però evidentment si tu no tens cap altra prova i veus només aquelles imatges no pots interpretar res, perquè no saps què està passant. I que és que no ho hauria ni de justificar, però bueno, em surt fer-ho encara. I això, doncs, aquell dia, o sigui, jo recordo la impotència d'avançar-li, i perquè tota aquesta gent, o sigui, jo avui en dia sé que aquell vídeo estava a totes les redaccions, i jo tenia una paranoia, anava pel carrer pensant, és que clar, jo no sé qui és tothom, i hi ha molta gent...
2: Hipervigilància, no? Que tens la sensació de que
5: tant de que el veuria ell per tot arreu, que tothom qui mínimament s'hi assemblés físicament, jo entrava en pànic i em pensava que era ell, en llocs d'allò, això, anava pel carrer a la meva fruiteria, que dius, evidentment no està aquí, però bueno, el cap fa aquesta jugada, i l'altra és el sentir-te com observada, el pensar que tothom haurà vist això, clar, jo no sé quanta gent, ni qui té accés, ni res.
0: I que en aquell moment havia sortit imatges de la víctima de Dani Alves...
5: I jo pensava que era la següent. Dic, vale, pues ja està. O
4: sigui... És que això enllaça amb un altre element que expliques molt bé el llibre, que és això de la víctima perfecta, no?
2: Ah, sí,
4: explica'ns això...
5: Un últim apunt d'això dels mitjans, perquè una cosa més enllà dels propis articles d'opinió, que evidentment, bueno, jo, hi ha gent que m'ha dit, ai, és la teva venjança, no és una venjança, és una denúncia, vull dir, al final aquesta gent, els seus articles estan allà i ho van fer tan agustament, jo tenia 23 anys, no podia respondre, no tenia cap mena d'eina, i no, en aquell moment encara no havia donat la cara. Llavors ara és el meu moment també de dir, bueno, és que això a mi no em sembla normal i crec que s'ha de denunciar i s'ha de ser conscient de que aquestes coses passen. I per això era important posar-ho. I l'altra és que sí que crec que també trobo faltar una reflexió dels propis mitjans de pensar, jo sóc periodista, treballo en una redacció i a mi m'arriba un vídeo d'aquests. I jo crec que li hauria de dir a aquell advocat o a aquell contacte o... Sí, no sé, s'hauria de fer o publicar un article d'opinió parlant de les filtracions que no haurien d'existir.
2: Sí, sí, sí, que el meu tema no, no era...
4: O dona veu als experts, no? Els experts en violència.
2: Exacte, el llibre també, exacte.
5: Com que crec que això arriba i és com, ah, bueno, doncs mira, ha arribat això, hi haurà qui no en faci ni cas.
2: Però de fet també estem en aquest sistema bueno. De la tertúlia, diguéssim, de la jo estic a favor de les tertúlies i estic a favor de la tertúlia, de la barra, de la ràdio, de tot, perquè m'agraden. Però també és veritat que a les tertúlies hi ha unes persones que cobren uns diners, que més els necessiten, i que els hi van llançant temes a la babalà, que a la millor s'han de fer sistemes en un matí, doncs clar, afinar,
0: sí, però hi ha unes precaucions que es poden prendre.
2: Que es poden prendre completament. I també
0: i uns coneixements que es poden tenir.
2: Propia...
4: O admetre que hi ha temes que
0: han tingut temps per mirar-s'ho.
2: Sí, sí. Bueno, no, i a més que a vegades també les tertúlies són monocolors.
0: Clar.
2: Sí, sí. El Voice Plus també funciona. Els mitjans de comunicació, clarament, nosaltres ho sabem de primeríssima mà. Sí. Bueno, una cosa. Una cosa que a mi em preocupa últimament és el tema de la... què es diu això? Reinserció o tal? És a dir, el teu agressor ha fet alguna reflexió... sabem si ha fet alguna reflexió sobre aquest assumpte? És a dir, tot aquest sistema, és a dir, la destrossa de la vida de la teva companya, la teva, que sapiguem, i les que a la millor no han denunciat, perquè moltes vegades això forma part d'un patró, diguéssim, no? És un patró general i patriarcal, que en diem, però que a més, aquestes persones, resulta que nosaltres sabem que van apareixent, diguéssim, víctimes, perquè van deixant víctimes a mesura que van avançant. Llavors, tenim aquest llibre que a mi em sembla fonamental, perquè expliques de forma periodística, diguéssim, uns fets. De primera mà, a més. O sigui, la font és... Tenim la qüestió de la sentència judicial que es pot llegir, tenim l'acord amb l'altra víctima, amb l'altra persona agredida. Més que víctima, l'altra persona agredida, perquè deixem de parlar de víctimes de vegades, oi? Aquesta, a vosaltres us consta, perquè realment la societat tenim mitjans perquè aquests individus facin una reflexió. Sabem si ha fet alguna reflexió, si ha fet constrenyiment, però nosaltres estaríem disposats, estaries disposada a perdonar, diguéssim? És a dir, escolti, no a oblidar, però sí realment a... Jo, per exemple, estic pel no punitivisme i per la reinserció. Però, esclar, hauríem de veure alguna senyal per part d'aquest tipus d'agressors?
5: Clar, no, sincerament no sé si no sé què pensa ell. O sigui, per mi la existència és com algo que ara mateix me la bufa molt i llavors no sé què pensa ell a casa seva, si realment és conscient del que va fer i no sé, se n'empenedeix o diria algo. No sé si estaria disposada. Seria difícil. Potser, bueno, potser no sé, no personalment, potser podria llegir-ho. Bueno, hi hauria maneres. No sé, és que és complicat.
0: En tot
5: complicat.
0: Cas, és que no crec que el perdó sigui una cosa...
2: Sí, és que dir perdó
0: no és necessari.
2: No és necessari. No és necessari. És que dir perdó perquè la cosa és judeocristiana que tenim al cap tots.
0: I normalment el patró és que no creuen que hagin fet una cosa que estigui malament.
2: Això vull dir, ell deu estar convençut de que no... De
5: no
2: que...
5: Jo crec que ell està convençut de que no va fer res malament. I ell,
2: tot i la sentència judicial, tot i aquesta tasca periodística que has fet, o sigui...
5: En general, ells sempre pensen que no han fet res malament i sempre ho defensen. Jo sóc ferma defensora de que són plenament conscients del que han fet, de que realment ningú agradeix sense voler.
4: I que en tot cas, el teu cas, aquest llibre, les noies de la vostra generació que esteu denunciant-ho, estem avançant, no?, en els passos en aquest sentit d'assenyalar-los i d'intentar reduir aquestes agressions i aquestes violències que patim.
6: Ara segueix tenint feina ell, oi? De periodista?
5: Sí. I defensat pel diari del mig on treballa. Sí. Aquest és el punt pel que crec que em fa dubtar que realment hagi fet cap reflexió. Continua allà treballant i això s'han publicat editorials per part del director d'aquest mitjà defensant-lo i dient que té dret a treballar, que aquí obre un meló també, però dret a treballar sí, evidentment, vull dir, aquesta persona continua existint, per desgràcia meva, però... Bueno, igual que, per exemple, no pot treballar amb menors, no? En una sentència per agressió sexual, doncs se't prohibeix treballar amb menors, que és una cosa que per tots té molt sentit, que aquestes persones no puguin alliçonar ni educar els nostres fills, vale? Llavors, potser s'haurien d'incloure més professions a la llista, com ara que no puguis ser representant polític, que no puguis treballar en un mitjà de comunicació donant lliçons o explicant res.
0: Bueno, opinant.
5: No sé, opinant. Sí. Jo crec que és una de les, bueno, una de les reflexions que deixo aquí, que no ho sé, però a mi em sembla una mica fort.
2: Vols afegir alguna cosa?
5: Res, abans del que deia víctima perfecta, no hi ha una víctima perfecta, és un mite, no existeix. Cadascuna fa el que pot, i a qualsevol dona que estigui passant per això, dir-li que se'n sortirà, que són moltes, que de veritat no està sola, i que la frase més important, facis el que facis, està bé.
2: I tant, ja. I tant. Has aconseguit seguir ballant?
5: Sí.
2: Quin és el teu, la teva estil favorit?
5: El meu estil, hip-hop comercial.
2: Home, fatal. I on fas?
5: A una escola de Fabra, bueno, està a prop de Fabra i Puig, que es diu M-Style Dance Center.
2: Home, doncs escolta. Fantàstic, fantàstic. Moltíssimes gràcies.
7: Vostè primer, amb Marc Giró. Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número uno.
8: Valorado.
7: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
9: El éxito está asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
10: Notícies.
7: Podcast. Contingut exclusiu.
10: Escolta.
11: Navega.
10: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
10: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
13: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
14: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
13: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
7: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
15: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
16: Havia de venir amb els taloners.
17: De saludar les 7, és una meravella.
18: Han anat molt bé les vacances.
19: Tot el dia a la platja.
20: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
21: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
22: Perquè el panorama està complicat.
23: Sí. És una temporada de repte. Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
24: Toca matinar.
25: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
7: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
26: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
7: RAC 1. Tots som 1.
10: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Amb tots vostès, Agrafi de Denova. A veure, en primera cosa, lo de Cuba, què tal està? Perquè vosaltres esteu ja, clar que et descuidis, ara quan sí, acabin mirant, quan Trump acabi mirant...
2: Sí, estamos en la fila esperando a que Trump termine con Irán, según dijo hace dos días.
1: Sí, exacte.
2: Dijo, bueno, posaremos ahí el portaavión afuera y se rendirán.
1: Y
2: todo el mundo se reía en el escenario cuando dijo eso.
1: Sí. Y una cosa, ¿y els cubanos, això com estan realment? Tu estàs parlant amb persones que, de La Habana, amb familiars teus...
2: Bueno, las últimas dos semanas mejoró la cosa porque dejaron entrar con permiso de Estados Unidos un buque de petróleo de Rusia,
1: ajá,
2: pero ya ayer Díaz-Canel dijo que solo alcanzaba hasta finales de mes. Bueno. No sé cuándo, o sea, volverá a la misma situación, ¿no? Cocinar con leña, sin electricidad y tal, pero hubo unos días donde la cosa mejoró. Sí.
1: Bueno, anem a la teva secció d'avui, perquè la teva filla es veu que et va fer una pregunta.
2: Sí, pero, ¿sabes? Yo estaba pensando ahora que de pronto, claro, a mí me echaron de un país comunista yo por oponerme al comunismo y ahora me he descubierto aquí comunista, ¿no?
1: Es que se ha confundido.
3: Sí, sí,
1: sí.
3: Sí.
2: Hace unos días mi hija me preguntó...
1: Perdona. A tu, els comunistes et fan fora de Cuba.
2: Sí.
1: T'han exportat a Cuba, t'han exportat, una persona exiliada, un exiliat polític. Et fan fora els comunistes de Cuba, però allò arribes aquí i trobes que ets un comunista cum laude, vamos.
2: Total.
1: És que és increïble, això. Que no sigui que, a més a més, el comunisme ens hagi d'ensenyar alguna sèrie de coses.
2: Exactament. Sí. Hace unos días, antes de dormir, mi hija me preguntó una pregunta sencilla, ¿no? Me preguntó, íbamos a prepararnos para dormir, y me dijo, papá, ¿por qué yo uso pijama? Me cuesta mucho decir pijama.
1: ¿Y cómo digo vosaltres?
2: En Cuba decimos pijama.
1: O pijama, di pijama.
2: Sí. Me dijo, ¿por qué yo uso pijama para dormir? Y ustedes, se refería a mí y a su madre, no, ¿no? Le expliqué casi sin pensarlo cómo funciona la vida de la ropa.
1: Però abans has de dir una cosa, perdona, perquè aquesta frase...
4: No
1: dormiu, ella va amb un pijama que deu ser de Kitty,
2: sí,
1: de la Kitty,
2: sea,
1: de,
2: sí,
1: que és de Disney, Hello Kitty,
2: sea,
1: no?
2: Frozen. O alguien que le, nos regaló algo, pero...
1: I va un pijama, el que seria un pijama.
2: Exacte.
1: I en canvi vosaltres no es caneu amb pilota picada, diguéssim.
2: No.
1: Dius que aneu sense pijama vols dir que...
2: Esta, en dos meses, esta es un pijama.
1: La teva samarretada la podies ser un pijama.
2: Ara explicaré.
1: Endavant. Sí. No, és que em passa que anava amb pilota picada.
2: Bueno, cuando llegue el calor, a lo mejor sí.
1: Clar, tu diràs, però que queremos fotos, d'aquest moment.
2: Bueno, le explicamos que la ropa en Cuba tiene varios usos, ¿no? La ropa primero se usa, tiene cuatro ciclos, ¿no? Primero, cuando es una especie de reencarnación textil. Primero, cuando te la regalan o te la compran para una ocasión especial, ¿no?
1: Sí,
2: digamos,
1: claro,
2: tu cumpleaños o cuando tú vas a algún sitio y te compras esa ropa o te la regalan, ¿no?
1: Muy bien.
2: Digamos que ese es el primer ciclo. Luego, cuando ese brillo se va apagando, el tejido cede al uso, pasa al segundo ciclo, ¿no? La ropa para andar, para ir al trabajo, para ir a comprar pan a la esquina.
1: Muy bien.
2: Y luego viene el tercer ciclo, ¿no? Cuando ya se convierte en pijama, ¿no? Finalmente la tela ha cedido, exprimida hasta la última fibra,
1: sí.
2: Y llega ya a un cuarto ciclo, que es cuando ya ni siquiera sirve para hacer pijama, que sirve para el trapo de cocina,
1: sí,
2: para quitar el polvo y para limpiar el piso. Claro, aquí yo me he tenido que adaptar porque en Cuba no hay... La fregona no es como aquí.
1: No. Fixa't tu que és un invent català, que això és meu,
2: Sí,
1: és
2: català.
1: Sí.
2: Ah, no sabia.
1: Mira, els catalans tenim el xupa-xup, la Sagrada Família, el xupa-xup, posar pal a un carmel i posar...
4: I els calçots, pals. I els calçots
1: no parlarem ara dels calçots.
2: Bueno, mentre jo...
4: I el pla canal, no?
1: I el pla canal no sabem què és això.
4: És igual, això no s'ho ha inventat un català.
1: Què és el pla?
4: El pla canal.
1: Ah, el pla canal.
4: Bueno, segueix, continua, perdó.
1: No tinc el referent, però fixa't tu que anal és de les poques coses anals que no el tinc el referent.
4: Claro,
2: mientras yo le explicaba esto a mi hija, me di cuenta que no era una anécdota sobre la escasez, que en el fondo los cubanos estamos construidos como unos anticapitalistas, ¿no?
1: Ara.
2: Absolutamente. Obligados, ¿no?
1: Hay que decir, sí,
2: ¿no? Y esto va mucho más allá de la ropa, ¿no? Porque nuestra forma de interactuar luego con los objetos cotidianos es una constante lección de ingenio. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en los pantalones largos. En Cuba, cuando se te gasta el bajo o se te rompe la rodilla, eso no va a la basura. Se corta y es un short, un pantalón corto, ¿no? Para el verano. Cuando, por ejemplo, los envases de cristal, se acaba una botella de vino, una compota, lo que sea, eso sirve para un florero, sirve para,
1: sí.
2: para vasos, ¿no? Yo toda mi vida he tomado agua en vasos de mayonesa, ¿no? En potes de mayonesa.
1: Ah,
2: los vasos de la... de la casa. Por ejemplo, también pasa con las bolsas de nylon. Pero esto sí es directamente de la precariedad. Porque claro, las bolsas de nylon, cuando tú las utilizas, por ejemplo, llevas la carne a la casa, se te embarra, o de raín, por ejemplo, la lavas y la tiendes como si fuera una camiseta. Claro, se seca y la usas hasta que llega al final. Bueno, pasa lo mismo con las latas en conserva, con el periódico, por ejemplo. Es buenísimo para limpiar el periódico. Limpiar los cristales. ¿Queda?
1: Sí. Perfecto, sí. I després, per exemple, una cosa, truquitos del diari. Jo sempre tinc diaris de paper, vols dir, oi? Perquè se et pixa un gos a casa, que és una cosa que pot arribar a passar tal, o pixes tu fins i tot, jo què sé, i posa... O aigua que s'escapa, poses diari, el diari no és com xupa, eh? És que el diari és el millor, eh?
2: Bueno, y está el clásico, como yo conté hace poco aquí, cuando te rompe el sofá una pata, en vez de comprarte otro sofá, el capitalismo, tú vas, compras libros y lo utilizas como una pata, ¿no?
1: Exacte.
2: Claro, porque todo está diseñado para que tú consumas más.
1: Uy, mira, la bibliotecaria fa... No más, es un libro, yo qué sé, pues... Arturo Pérez de Reverte, joder, pues yo qué
2: claro,
1: sé.
2: Claro, claro. No sé. Los de Planeta, seguramente, ¿no? Por ahí. Bueno, aquí nos van a matar, bueno, pero no pasa nada.
1: No, pero escolta, si editas... Porque
2: bueno,
1: si
2: todo...
1: Si merdas, pues...
2: Todo es capital.
1: Que no forda l'edició, fins i tot, és una merda.
4: Mentre el compres, els és igual.
1: Mentre el compres, els és igual.
2: Clar. Es porque todo está en capitalismo preparado para que tú uses y tires, ¿no? Clar. Obligando al planeta a una
1: lógica... I això està molt ràpid, ¿eh? O sigui, aquest canvi de mentalitat està ràpid.
2: Absolutamente. Sí. Pero, y tengo que aclarar algo, porque no se trata de romantizar la precariedad, ¿no? Ni de negar las dificultades de la vida en Cuba. Se trata de que la cultura de la que venimos tendrá un montón de otros problemas, pero bueno, nos enseña una serie de valores que nos ayuda a interactuar con los objetos de una manera distinta, ¿no? Básicamente quería hacer esa reflexión.
1: Has contado, ¿verdad?
4: Has admirado.
1: Jo sí que és veritat que a casa meva tenim una quantitat de pots, però això és una cosa cultural, perquè el meu majordom guardat qualsevol pot de vidre amb tapa i potser tinc, però si et dic, 100 pots de vidre.
4: Està però, molt clar, bé, per no els tapes que feu, no?
1: Però no els estem... Però no els estem... I tinc un armari ple de pots de vidre i sobretot, no, que això no es pot tirar, això no es pot tirar de cap manera. I allà tenim i semblem, però jo què sé, no sé, però clar, vull dir, no sé, és una cosa increïble. Perdona, la bibliotecària, torna a posar rever i torna a fer una reivindicació que va fer molt bé, joder, venga. Venga, més, estem... Les biblioteques de Barcelona estan de vaga. Endavant, companya! La CGT, sou anarquistes o què sou? Els de la CGT?
3: Anarcosindicalista, sí.
1: Vinga, anarcosindicalisme. Això, que bonic que es digui RAC1, anarcosindicalisme. Que és exactament la nostra paraula
4: favorita. Però no repeteixo el mateix, no?
5: Sí,
4: bueno,
5: sí,
4: tots vulgui. No repetim el mateix.
1: Una altra cosa. Vinga.
4: A veure.
1: Amb el puny a la... Però ràpid, aquesta tia, de veritat...
4: Sí, que sou el servei més ben valorat.
1: Va,
4: som el servei cultural millor valorat de la ciutat.
1: Que sí, que sí. Mare de Déu.
4: Ai.
1: A veure, tu, Pau, digue-ho tu, una reivindicació abans de passar publicitat.
3: Les biblioteques som un servei públic, estem al límit i que la direcció política és ignorar-nos i esperem que després de sortir a la ràdio, als mitjans de tot arreu, es posin les piles i ens escoltin d'una vegada.
4: Ai.
0: Ara. Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Molt bé. Bueno, ja tornem a ser aquí. Està la Neus Cáceres sobre la taula. Neus, hem de fer la secció, hem de seguir amb el programa. Què estàs fent? A veure, sí. Hola, què tal? Estem al vostè primer. Amb tots vostès. Tots vostès. Neus, per favor, una cosa, que estem en directe ja. Què és això? Estàs brutada, eh? Què m'estaves ensenyant? Això no és la secció.
6: Estic ensenyant que penso que la intel·ligència artificial...
1: Vols respirar?
6: L'intel·ligència artificial realment només m'agrada amb coses així.
1: Que són quines?
6: Aquestes Barbies animades...
1: Que l'estàs ensenyant a l'hora a publicitat. Exacte. Perdona, són unes Barbies animades, follant i atropellant.
6: Fumant, bevent i atropellant.
1: Vale.
6: Follant potser després.
1: Vale.
6: Que passa que és una mica disturbing veure un Barbies amb dents, però és igual, és interessant.
1: No, però la Superstar té dents, eh?
6: Ah, la Superstar té
1: clar,
6: dents.
1: Clar, 1977 és la primera vegada que la Barbie riu i li veus les dents.
6: I té la
1: clar.
6: Pinya, però tantetes, eren tantetes o una cosa blanca?
1: Una cosa, una línia blanca sutil, com és tot la Barbie, que és tot sutil. Bueno, podem començar la teva secció?
6: Sisplau.
1: Avui estàs brutada, no?
6: Avui estic brutada i ja sé que... O sigui, que jo estigui de mala llet és irrellevant.
1: Bueno, no, però esclar...
6: Però on tens?
1: Sí.
6: Reivindico el que... Estiguem de mala hòstia.
1: Clar,
6: i a mi m'ha posat soberanament de mala hòstia la turra que ens han fotut amb lo de la lluna.
1: A tots vostès, Neus Cáceres.
6: Per favor!
1: Està brutal.
5: Dudu dilluns. A veure, va, llavors...
6: Però posa altres capes de... La cera, la luna... Perquè llavors té sentit.
5: L'han preguntat a la publicitat. A la quin cera... punt vols?
6: Ah,
5: ho ha preguntat poc, que estaven ensenyant les barbes que fumaria Tomella.
6: Estava divergent. Estava divergent.
5: Estaves divergent de total,
6: doncs,
5: eh? Bueno,
6: no passa res.
5: Ara, ara.
6: La luna, ara. Si porta la fortuna, la luna. Bé, doncs... Doncs el que m'ha passat és que... Sí? O sigui, s'han posat...
5: A veure,
6: tan sumament pesades, sí, amb el tema de l'Artemis 2 i d'anar a la Lluna, sí, que jo no me'n sabia venir, no, de dir, però aviam, per l'amor de Déu, que els xinos, que hi van aparcar allà.
5: Xinesos, oi?
6: Els xinesos, sí, hi van aparcar. O sigui, diuen, oh...
5: Hi van aparcar, ara, van aparcar la Lluna.
6: Gran...
5: Ai, no hi ha parking aquí, ara. No, vaig a la Lluna aparcar, o com va això?
6: Fita pel ser humà, que no volem, la cara oculta. Mira, mala rapa en pifla. M'entens el que vull dir primer? O sigui, què li passa al Trump primer? Que aquest home no hi és, però, o sigui, no és curiós que tu et facin fixar en els cràters de la fucking Lluna quan a mi el que més m'importava eren els altres cràters que estaven fotent amb les bombes per tot això? I no és demagogia, és... Escolta, que us penseu que som... No puc dir...
4: Sí, sí.
6: No puc dir retardets, m'entens? Ah, no, o sigui, no puc dir... Ni són normals, no puc dir, no es pot dir
4: idiotes,
6: això.
4: Idiotes, digues
6: però,
4: idiotes.
6: Exacte, o sigui, estem a hores de que aquell xalat...
5: Sí, bueno, tu has arreglat molt, eh? No pots dir som normal, no pots dir retardet, pots dir idiota.
4: Idiotes,
5: bueno,
4: sí. Idiotes,
6: vale,
4: sí.
6: Vale,
4: idiotes,
6: bueno,
4: sí.
6: Pensa que som imbècils,
5: sí, m'entens? Sí, vinga, un altre.
6: Sí, vinga, allà, un... Una bomba... O sigui, una bomba de fer desaparèixer una d'allò, estan parlant d'una bomba nuclear. Hola? Vale? I llavors... Ai, aquelles imatges... Que, perdoneu, la nostra generació ja no és quan va anar a la Lluna aquell, a l'Armstrong, no sé què. O sigui, avui dia ja tens els ulls tan plens d'imatges bufones de la Terra,
5: ja.
6: que what the fuck? O sigui, que hagi anat aquí a l'Artemis només ha posat pelota a tots aquests tios que... Ai, la Lluna, que guai, la Terreta!
4: Però és veritat,
6: la Lluna.
4: És veritat que hem estat enganxats, a casa meva els meus fills han estat enganxadíssims aquesta, a la cosa aquesta, si t'he de dir.
6: Però per favor!
4: Però que jo no sabia que els xinesos sí, hi han...
6: Però que han fet han anat a aparcar... O sigui, els xinesos han fet de tot recollir roques d'aquell tros, i aquests, per què han estat allò veient de lluny, era d'allò, escolta, i després una altra cosa, foten una connexió i es veu un puto pot de Nutella.
5: Com? Un pot de Nutella?
6: Tu no ho veus les imatges?
5: Jo t'he de dir que la conquesta de l'espai m'ha interessat sempre zero patatero.
6: M'encanta.
5: És més,
6: igual que jo.
5: Tu ja que soc molt aficionat als clics de fa mòbil, quan era petit m'interessava totes les línies excepte la de...
4: Lunar, no?
5: Més la cosa lunar.
6: A mi em passa.
5: No sabia on col·locar-ho, i això ara
6: exacte,
5: que farem,
6: a mi em passi, tinc la mateixa sensació a l'espai que sota el mar. O sigui, és una cosa que em produeix molt d'allò.
5: Som terribles.
6: A mi, de la Lluna i d'allò només m'interessa a l'Omega Special Edition de l'Snoopy. Ja t'ho dic.
5: Sí, perquè diem que Omega va fer un rellotge.
6: Un rellotge boníssim.
5: Sí, la història és boníssima, eh? De sí, com Omega sí. La NASA va escollir Omega.
6: Omega perquè
5: en aquell moment, quan es va a la Lluna? Quan va ser? El 1963. No? Doncs, diverses cases de rellotgeria. És que jo ho sé perquè vaig presentar un acte al Reina Sofia sobre això, és increïble. I llavors va venir un astronauta a explicar-nos que estava fascinant tot. Li vaig fer l'entrevista en anglès a aquell home. Va ser el 69, em diu l'Ernest. Sort que tenim un bro que sap perfectament com funciona la conquesta, sigui a la Terra o a l'espai. Escolta una cosa, doncs es veu que diverses firmes de rellotgeria suïsses d'aquí, de no sé quan...
6: Imagina l'anunci.
5: A la NASA els va trucar perquè necessitem un rellotge el suficientment perfecte, amb dos segons de, no sé, de calaix, no sé què collons passava, per anar a la Lluna. I va guanyar el projecte Omega, que és aquest Speedmaster, que encara és un rellotge que funciona.
6: Wow.
5: Sí, sí, sí. I van fer una edició especial amb l'Snoopy, no? Que apareix a la...
6: Amb l'Snoopy,
5: que és caig. Això, eh?
6: Sí. Però és l'únic que m'interessa. I et dic,
5: la Lluna.
6: És ben bé que avui dia ja no té tant de sentit aquest...
5: Però després et diuen que van a la Lluna i no sé, i després arriben aquí i descobreixen, doncs, no sé, un helocatil. El helocatil ve perquè va descobrir no sé què a la Lluna.
6: És que
5: o sigui,
6: principalment...
5: Coses... No,
6: aquí principalment...
5: Vos l'exemple...
4: No, és lo del velcro. El velcro sí que es va fer de la NASA per l'astronauta.
6: Però penseu una cosa, totes aquestes tecnologies d'allòs, que ens arribi al poble allà, no? Això passaran... O sigui, tot és tecnologia militar. O sigui, tota aquesta història de la Lluna és perquè els ultrapijos de mierda vagin a passejar allà 10 minuts.
5: Però després també veus les
6: imatges. El Musk, va, i fot flotant un cotxe. No us en recordeu? Fa uns anys que el tio...
4: Per no interessar-te, Déu-n'hi-do, tota la informació.
6: Perquè perquè
5: ella és TDR, que ella interessa tot, filla, ella és humanista.
6: Realment és interessant, anem a mirar. No.
5: Un moment, perdona, què és el pot de Nutella que m'he quedat abans penjada?
6: Ah, sí, hi ha una de les connexions, perquè a més a sobre van estar 40 minuts desconnectats de la Terra, quan els xinesos ja van fotre allà, fa anys els xinesos ja van fotre allà un satèl·lit que els hi donava comunicació, que això no els hi passava. O sigui, han pretès que fos tot una cosa tan èpica.
5: Però què és el pot de Nutella?
6: El pot de Nutella és que es devien... O sigui,
5: pot de Nutella, la marca Nutella.
6: Passa per casualitat.
7: Van fer una connexió i veies els astronautes amb un pot de Nutella allà a l'espai.
6: Product placement flipant, especial.
7: A mi m'encanta la Nutella.
8: A mi també.
5: Ets més de Nutella o de Nutella? Per favor, no em pensava que aquest programa acabés fent un debat sobre Nutella o Nutella. M'agafa alguna cosa. Vinga, escolta una cosa, que vagi molt bé. Anem a posar una mica de publicitat i després ens recomanem tots vostès, que vostès es mereixen. Gràcies. A la merda la NASA.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
0: RAC 1.
11: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
12: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
13: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
14: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
13: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. Porta RAC 1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC 1 per mòbils i tauletes.
15: Escolta, descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè clar,
7: home,
5: és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
16: Sí, sí.
5: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
16: No, està empanat, perdó.
7: No estaves escoltant res del que deia, Joel, ni al Marc, ni has escoltat res del programa.
5: De veritat,
0: vostè
5: doncs,
0: primer,
7: Joel, o sigui,
0: el Ramon Giró.
17: Bon dia, són les dues. S'amplia l'alerta per les pluges intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat els avisos per pluja pràcticament tot el país. A partir d'aquesta hora i fins a la matinada poden arribar a caure fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. D'aquesta previsió només se n'escapen el Garraf, el Baix Ebre, el Montsià i les dues comarques afectades pels aiguats de dissabte, el Baix Penedès i el Tarragonès.
0: ...14-15...
17: Pendents de nou de les tempestes, de seguida us expliquem tots els detalls de la previsió amb la Mònica Usar. Dels aiguats de dissabte encara es fa sentir la queixa dels alcaldes dels pobles afectats. És, per exemple, el cas del Vendrell, que avui, en una roda de premsa, el seu alcalde ha demanat fer una reflexió de país per apostar per una millora de les infraestructures per evitar destrosses com les de dissabte. I pel que fa a la situació a Ceuta, el govern espanyol insisteix que no hi ha risc sanitari i acusa el PP d'irresponsable per proposar, com va fer ahir Alberto Núñez Feijóo, confinar els migrants que van arribar a la ciutat a finals de juliol. I polèmica també per les càrregues policials contra els aficionats del Barça, que duien l'estelada ahir al partit a Elx. Els partits independentistes demanen explicacions al govern espanyol per una actuació policial que consideren desproporcionada. Albert Bassas, bon dia.
16: Bon dia.
17: Gavi només té un cop al genoll.
16: El Barça ha confirmat en un comunicat que les proves que ha passat aquest matí indiquen que es tracta només d'una contusió i que la seva reincorporació als entrenaments està prevista en un termini breu. Gavi es va retirar lesionat en aquesta golejada del Barça d'ahir a Elx, on no va jugar Balde, pendent de resoldre el seu futur. Avui el defensa blaurana s'ha entrenat a les ordres de Flick. Encara al mercat, l'Espanyol espera en les pròximes hores l'arribada de Brian Zaragoza, mentre que el Girona s'ha acabat el serial Tsigankov, finalment sense l'esperada roda de premsa del seu agent, i marxarà a l'Ajax. Avui, que el Barça de bàsquet compleix 100 anys, el club blaurana ha anunciat els actes que organitzarà per celebrar-ho amb la data del 24 de setembre per començar, coincidint amb la primera jornada d'Eurolliga contra l'Efes. I ja tenim en marxa la tercera etapa de la Vuelta, amb sortida de Grisant i arribada a Font-Romeu en un recorregut de 174 quilòmetres. Lidera la prova l'eslovè Tadej Pogačar amb 9 segons de marge sobre el belga Wout van Aert.
17: Passen 2 minuts i mig de les dues, comencem.
18: 14-15.
17: Després d'un cap de setmana marcat pels forts aiguats al sud del país, el Servei Meteorològic de Catalunya manté actiu el pla Inuncat per intensitat de pluja també avui. Si el principal focus de divendres a la nit, dissabte de matinada, va ser el Baix Penedès i part del Tarragonès, ara els avisos estan activats a pràcticament tot el país. De fet, se'n salven aquestes dues comarques, que és on es van viure les principals destrosses del cap de setmana, i també el Garraf, el Baix Ebre i el Montsià. Lluny d'aquestes zones, a qualsevol punt del país, avui poden anar caient ruixats durant tota la tarda. Les comarques on els avisos són especialment alts, a nivell 4 sobre 6, són les de l'interior de la demarcació de Barcelona, al nord de la de Tarragona i totes les comarques de Lleida, excepte la Vall d'Aran. Mònica Usart.
19: Sí, s'han activat diversos avisos, per una banda, per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora, un avís que afecta pràcticament tot el país, però el perill més alt es concentra aquesta tarda al Pirineu, al Prepirineu, la Catalunya Central i també al Pla de Lleida. I també tenim, per una altra banda, avisos d'acumulacions de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores, i en aquest cas sobretot a les comarques de Lleida. Per tant, molta precaució, perquè aquestes pluges poden deixar aiguats, per tant, inundacions i crescuda sobtada de rius, de rieres i també de torrents i de barrancs. A més, també aniran acompanyats de pedra, que pot ser grossa en alguns casos i superar els 5 centímetres. I a aquesta hora ja han començat aquestes pluges que afecten el Segrià, a l'Alta Ribagorça i també punts de la Vall d'Aran.
17: Tot plegat, per tant, un dia més pendents de les tempestes, d'aquestes hores de pluja, quan encara se senten les queixes i encara hi ha pendents moltes obres de recuperació per les destrosses que les tempestes van fer dissabte de matinada a la costa de Tarragona. Els alcaldes reclamen una millora de les infraestructures per evitar inundacions com aquestes. És el cas del Vendrell, un dels municipis més afectats, juntament amb Roda de Berà i Creixell. L'alcalde, Kenneth Martínez, demana que es faci una reflexió de país i que s'actui per posar-hi remei. Corresponsal a Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
20: Bon dia, Aurora. Sí, una reflexió i un treball de fons per fer actuacions en infraestructures estratègiques com la via del tren i els passos soterrats o la carretera nacional 340. Barreres físiques que multipliquen la capacitat destructiva de les grans avingudes d'aigua en cas de pluges torrencials com les del passat cap de setmana al Baix Penedès i al nord del Tarragonès, i que a més suposen un perill afegit. Kenneth Martínez és l'alcalde del Vendrell.
21: En el nostre cas, la nacional 340 o la via del tren, estem parlant d'infraestructures principals, que tenen pocs passos, els passos que tenen són estrets i perillosos, i això a sobre doncs afegeix risc la quantitat de persones que queden atrapades en aquests passos.
20: L'alcalde de Vendrell acaba de fer balanç de les destrosses provocades pels aiguats de la nit i matinada de dissabte, amb desenes i desenes de cotxes arrossegats per l'aigua, molts baixos de cases anegats i danys també quantiosos als barris marítims del Vendrell. Encara, però, no hi ha quantitats econòmiques dels danys provocats ni el número total d'afectats.
17: I un dels debats que han sorgit arran dels aiguats d'aquest cap de setmana és l'ús dels missatges massius a mòbils, dels S-Alert. Alguns ajuntaments es demanen per què el govern no va enviar-ne a les zones on després hi va haver-hi les inundacions. La Generalitat defensa que els avisos no estan activats al nivell mínim per fer-ho, tot i que avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, també admet que és una eina útil per conscienciar la població davant dels riscos. N'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE d'on descarta multar les persones que se saltin aquests avisos i assegura que cada cop hi ha més ciutadans que en fan cas.
2: Trabajamos pues con una estrategia de concienciación, de sensibilidad. La ciudadanía creo que cada vez tiene más claro a través de episodios complejos que hemos vivido. Descubrimos la protección civil con el COVID y hemos descubierto la necesidad de hacer caso a las SALERT y de tener un compromiso. Creo que cada vez hay más gente que responde a esto, ¿no? La pena es que siempre nos quedamos con el que provoca la incidencia.
17: I remarca que episodis com el d'aquest cap de setmana són una evidència dels efectes del canvi climàtic. I continuem pendents de la situació a Ceuta, on el govern espanyol assegura que les condicions sanitàries estan garantides. La Moncloa, que evita donar xifres concretes dels migrants que encara hi ha a la ciutat autònoma, ha anunciat que s'estan preparant més centres d'acollida per poder donar-los atenció humanitària. Ara bé, el PP creu que el que s'hauria de fer és directament confinar els migrants que presenten algun símptoma i així evitar possibles contagis. Una idea que el govern espanyol considera completament fora de lloc. La ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Sáez, diu que el PP no més fa que posar la por al cos. N'ha parlat aquest matí a Televisió Espanyola.
18: Ceuta no necesita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos, que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo, ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia.
17: Precisament avui s'ha reunit la Comissió de Salut Pública per decidir si s'enviaran o no vacunes per frenar possibles epidèmies. Però encara no se sap quina és la decisió que s'ha pres en aquesta reunió. A Madrid, Roger Perciba.
22: Bon dia. Reunió telemàtica avui del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per solucionar l'aprovisionament de vacunes per Ceuta. Encara viva la polèmica per les declaracions de Feijóo demanant el confinament de la ciutat autònoma. El ministre Bustinduí retreu Feijóo que faci propostes contradictòries alineades amb l'extrema dreta, sempre diu Bustinduí en contra del govern espanyol i que, segons el ministre, acabaran donant mal resultat.
23: Porque es miope y el señor Feijóo ha dicho una cosa y la contraria en este mes. Lo único que tienen en común todas las declaraciones del señor Feijóo es que antepone lo que él cree que es su interés político y su beneficio político al interés general. Le va a ir mal.
22: La presidenta Ayuso diu que actuaran amb solidaritat amb el tema de les vacunes, però aprofita per acusar el govern de Sánchez de fer xantatge a les comunitats.
24: La ministra lo que hace es convocar a las reuniones a las comunidades autónomas en una reunión en la que de manera chantajista, como siempre, o accedes a lo que se te va pidiendo o tú no quieres colaborar.
22: Avui el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, visita Ceuta per entrevistar-se amb el president Juan Jesús Vives i anunciar ajudes per l'economia de la ciutat.
17: En l'aspecte

0: Senat, a petició del Partit Popular, comencen a desfilar a partir de demà pel Congrés. Obre foc la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fins ara és qui ha defensat amb més vehemència, fins i tot recorrent als superlatius, la sobirania espanyola sobre Ceuta i Melilla. També serà interessant escoltar la versió de Robles sobre què sabien els serveis d'intel·ligència abans de l'assalt massiu a la frontera de Ceuta. En aquest sentit, caldrà veure fins a quin punt coincideixen la versió de Robles i Marlaska, que compareix divendres i que fins ara ha negat que tinguessin informes o avisos que anticipés el que passaria a la frontera de Ceuta. També l'Interior manté el discurs dels primers dies que tots els que van entrar de forma irregular acabaran tornant al Marroc. Escoltarem també el ministre d'Exteriors, Álvarez, que durant tota la crisi ha defensat que el Marroc continua sent un soci fiable, les ministres Mònica García amb la situació sanitària en primer pla i el Massaiz amb la resposta migratòria i humanitària, una altra de les qüestions que s'han convertit en motiu de confrontació política.
1: I mentrestant a Madrid, amb aquesta arrencada del curs polític, també revifa la polèmica sobre l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid intenta girar full, assegura que l'immoble, que ha costat més de 6 milions d'euros a les arques públiques dels madrilenys, ja està a la venda i diu que no cal remenar més el tema. Però el president del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, ahir li demanava explicacions. Díaz Ayuso ha tancat avui la qüestió d'aquesta manera.
2: Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Y por otro lado, lo que se ha pretendido es, y ya lo contaremos, se ha pretendido hilar con una vivienda, y no hay ninguna vivienda. Está en venta, chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
1: Una expressió i unes paraules que han ressonat dins el PSOE. El ministre Òscar López ja l'avisa que s'haurà d'explicar per molt que vulgui fugir d'estudi.
3: Decía la señora Ayuso, muy chula ella esta mañana, que chao pescado, después de haberse gastado más de 6 millones de euros del dinero de todos los madrileños en un ático de superlujo. Pues no, más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti.
1: Els socialistes asseguren que al PP hi ha algú que no diu la veritat sobre aquest tema. No saben si és Díaz Ayuso o Núñez Feijóo, que ara se'n vol desmarcar. A Catalunya la polèmica ve per una actuació policial. Els partits independentistes demanen explicacions al govern espanyol per les càrregues policials contra aficionats blaugrana que duien l'estelada ahir abans del partit entre l'Elx i el Barça. Junts assegura que l'actuació policial va ser desproporcionada i ho qualifiquen d'abús. Esquerra ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior i la CUP ho descriu com un cas més de catalanofòbia estructural, Violeta Martos.
4: Sí, ahir abans del partit, agents de la policia espanyola van requisar estelades quan els aficionats del Barça arribaven a l'estadi de l'Elx. Junts ha demanat al Ministeri de l'Interior saber sobre quina base legal van actuar els agents, perquè recorden que no hi ha cap llei que prohibeixi l'exhibició d'estelades. A més, hi va haver moments de tensió entre les dues aficions i llavors els agents van carregar contra els seguidors blaugranes. Diverses persones van haver d'anar a l'hospital i la policia va detenir almenys un jove. Esquerra diu que l'actuació policial va ser una vergonya i reclama que s'aclareixi què va passar. Per això han demanat que el ministre Fernando Grande Marlaska comparegui al Congrés. Junts ha demanat que també s'obri una investigació interna per aquesta detenció. La portaveu del grup a Madrid, Míriam Nogueras, ho ha denunciat a RAC1.
5: Aquesta catalanofòbia que inunda Espanya i que va des dels camps de futbol fins al Congrés dels Diputats és una realitat que s'ha de deixar de fer veure que no existeix, perquè a Elx van apallissar a un nano per portar una estelada, però és que el partit Atlètic de Madrid-Villarreal, que també es va fer ahir, es va cridar puta Barça i puta Catalunya. Això no és un fet puntual, això és recurrent. Per tant, cal que s'identifiquin els agents i que s'assumeixin responsabilitats d'una vegada.
4: També ha criticat l'actuació policial la CUP, que ha retret el govern espanyol, que malgrat ser, diu, el més progressista de la història, hagi enviat la policia espanyola a requisar estelades i càrrega contra els aficionats del Barça.
1: Doncs amb aquesta polèmica sobre la taula, el govern torna avui de vacances amb la mirada posada, però, en les infraestructures i la mobilitat. Un mes després de rebaixar l'activitat, Salvador Illa i els consellers es tornaran a reunir demà a Palau i divendres es tancaran un parell de dies al monestir de les Avellanes a la Noguera per tractar l'estratègia dels pròxims mesos. És la cinquena trobada que el govern fa lluny de la plaça de Sant Jaume i la primera a les comarques de Lleida. Tot plegat per començar un nou curs polític marcat pel calendari electoral amb les municipals a l'horitzó al mes de maig. Cesc Giró.
6: El govern farà parada divendres i dissabte al municipi 2 de Balaguer, la Noguera, en unes jornades de treball que han de servir explicant per impulsar l'acció del govern amb la mirada posada als serveis públics i la posada al dia de les infraestructures. Sobre la taula Rodalies, però també la planificació de la Nacional 2 al Maresme i la variant de les preses d'Olot. Tractaran la millora dels accessos als pobles de muntanya i les obres de diferents trams de la Nacional 260, l'Eix de Comiols o la C28. Aprofitant

0: En l'estada a Lleida també parlaran de l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida Alguaire o el d'Andorra a la Seu. Més enllà d'aquestes carpetes, el govern enceta un nou curs polític pendent del nou finançament, el FLA, el reforç de la seguretat amb noves convocatòries de Mossos i unitats judicials per lluitar contra la multireincidència. L'habitatge, apunten, seguirà sent una carpeta clau i guanyen pes qüestions com la... crític pel que fa als incendis. Entre tots aquests debats, una incògnita, si el govern aconseguirà aprovar pressupostos a partir del gener en un ambient ja molt condicionat per les eleccions municipals.
1: Una altra data marcada al calendari sempre a l'inici del curs és l'11 de setembre. La CUP demana a la ciutadania que es mobilitzi per convertir la Diada en l'inici d'una nova etapa per l'independentisme. El partit fa una crida a abandonar les expectatives de pactar amb l'Estat i tornar a la via de la confrontació. També han demanat aprofitar la Diada per enfrontar opcions xenòfobes i racistes. N'ha parlat el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
2: Davant del laberint on es troba l'independentisme, cal recuperar la iniciativa política i situar de nou al centre l'exercici de la sobirania i el dret a la autodeterminació. Les propostes xenòfobes i excloents no només atempten directament contra bona part dels nostres compatriotes catalans, sinó que directament fan impossible que el país assoleixi la independència.
1: El partit defensa que la lluita per la independència passa per l'organització popular i la defensa de la gent. I bé, arrencat el curs polític, us expliquem que cada dia el govern té de mitjana una trentena de reunions amb grups d'interès. Així ho apunten les dades del portal de transparència que ha analitzat RAC1. Des que va començar la legislatura, amb qui més s'han reunit els consellers i els alts càrrecs, és amb Unió de Pagesos, més de 400 vegades. De fet, les 8 primeres posicions les ocupen organitzacions vinculades al sector primari. Laia Colomer.
3: Sí, des que Salvador Illa és president, el govern ha tingut gairebé 20.000 reunions amb grups d'interès, són sindicats, organitzacions, associacions o empreses privades inscrites al registre de grups d'interès de Catalunya. De mitjana, doncs, en són 27 cada dia si s'hi afegeixen la participació en actes. També d'aquests grups la xifra s'enfila fins a la quarantena diàries, més de 27.000 en els dos últims anys. Amb qui més s'han reunit durant aquest temps han estat amb associacions i organitzacions agràries i ramaderes. La llista l'encapçala Unió de Pagesos amb més de 400 reunions, majoritàriament amb el Departament d'Agricultura. El conseller Òscar Ordeig ha participat directament en una cinquantena. El podi el completen els joves agricultors i ramaders amb més de 260 i la Federació de Cooperatives Agràries amb més de 250. Un top 10 que tanca el Barça, el govern s'hi ha reunit o ha participat en actes del club 79 vegades en dos anys. Bona part són invitacions a partits, per exemple, el conseller Berni Álvarez.
1: I fem un apunt internacional abans de la publicitat, perquè els Estats Units han de concretar les sancions econòmiques que imposaran a l'Iran. Washington parla d'un dia D econòmic per acabar una guerra que fa gairebé mig any que dura, Joel Penya.
4: En un missatge a les xarxes socials, el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, que és qui ha denunciat les mesures, ja ha avisat que serà l'ofensiva financera més gran que ha imposat mai un país contra un enemic. En espera de saber l'abast de les sancions, el rial, la moneda iraniana, ja ha caigut a mínims històrics. Tot i això, el règim de Teheran insisteix que els Estats Units no se'n sortiran i avisa que tots els països que col·laborin en l'estratègia nord-americana en pagaran les conseqüències.
5: RAC1.
6: A Servei Estació, el val escolar val més. Perquè amb nosaltres tens un 15% de descompte extra per preparar la tornada a l'escola.
7: Material escolar, mobiliari d'estudi, pintura, terres.
6: Aquest any no preparem només la motxilla, preparem l'habitació, l'escriptori i tot el curs.
7: I amb aquesta calorassa, si vas canvies el teu val escolar, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada. Servei Estació, el curs comença aquí.
8: Raül, em vetaven no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
9: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
8: Vetaven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
10: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
11: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: RAC RAC 1. Tots som 1.
13: I atenció a aquesta dada, els preus dels pisos arreu de l'Estat s'han duplicat en 12 anys. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que recull avui el País. Des del 2014, que el preu de l'habitatge no ha parat de pujar i ha arribat a màxims sense precedents. De fet, ja s'ha superat el pic de la bombolla immobiliària a totes les comunitats autònomes, excepte Navarra, on han crescut més els preus, ha estat Ceuta, Madrid, Balears, Melilla i Catalunya. A casa nostra, un pis ja val més del doble que ara fa 12 anys. I atenció a l'alerta que llança Arrels Fundació perquè viure al carrer escurça l'esperança de vida en 25 anys. Des de principi d'any han mort almenys 11 persones sense sostre a Barcelona, 4 de les quals aquest estiu. La situació ha empitjorat amb les temperatures extremes que s'han registrat durant aquestes últimes setmanes. Joan Capel.
14: La Fundació assenyala que hi ha morts tot l'any, però que els episodis de temperatura extrema, com les onades de calor d'aquest estiu, hi afegeixen més factors de risc. També expliquen que són persones amb una salut molt més fràgil. Ho ha dit Bob Walker, membre d'Arrels Fundació, a la CNN.
15: Moltíssima gent que dorm a caret en una salut de base molt fràgil, no? A nivell orgànic, a nivell psíquic, a nivell neurològic, molta gent no fa un seguiment com cal, i que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer escurça la vida. L'esperança de vida d'una persona sense llar a Barcelona són uns 20-25 menys que la població general. I al final, dormir a carrer mata.
14: L'organització procura fer enterraments amb persones que els coneixien, perquè defensen que tothom es mereix un comiat digne. A més, cada any, Arrels Fundació i altres entitats de Barcelona fan un acte conjunt per recordar les persones sense llar que han mort, habitualment entre 70 i 80 persones.
13: I a dues platges de l'Empordà, a Roses i a Platja d'Aro, s'està provant un sistema pioner per evitar ofegaments que fa servir intel·ligència artificial. La IA processa les imatges d'una càmera instal·lada a la costa, detecta si algú s'està ofegant i emet un senyal d'alarma als socorristes. Josep Riba.
16: La platja gran de Platja d'Aro i la de Santa Margarida Roses són de les més visitades de la Costa Brava a l'estiu. Per ajudar a reduir els possibles ofegaments, aquesta eina desenvolupada pel CIMNE i la UPC analitza les imatges que li arriben de la costa i avisa de seguida els socorristes si detecta que hi ha alguna situació de risc. Llavors comproven si aquesta situació és real i actuen en conseqüència. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses, Lluís Espada, assegura que la IA ajudarà els socorristes a detectar millor les emergències.
17: És una eina més, en cap cas substitueix els socorristes, sinó que és una eina de suport en el socorrista. Evidentment, el socorrista, quan rep aquest avís d'aquest comportament anòmal, va directament cap allà on s'ha detectat i, evidentment, comprova sobre el terreny si aquest comportament és degut a algun problema físic.
16: L'organització remarca que les càmeres no graven les imatges per garantir la privacitat dels banyistes. A Roses porten tot l'agost provant aquest dispositiu i asseguren que, si funciona, l'implementaran a totes les seves platges.
13: I els Mossos investiguen la batussa que hi ha hagut aquesta matinada a Sitges i que ha obligat a retardar un dels grans actes de la Festa Major. Aquest és el so de la baralla que hi ha hagut entre joves i diversos policies que ha fet que la matinal de Sant Bartomeu, un dels actes centrals de la festa, comencés una hora després del que tocava. La baralla s'ha allargat fins a primera hora del matí amb contenidors cremats i barricades al carrer Ona Pardo.
18: Un cop acabat el concert de Festa Major, quarts de cinc de la matinada, un grup de persones s'ha començat a discutir al centre de la ciutat. No hi ha cap ferit, però la batussa ha provocat problemes d'ordre públic i destrosses al carrer. També ha obligat a l'Ajuntament a retardar l'inici de la matinal de Sant Bartomeu, que havia d'engegar a les 6 del matí. Al final, les colles han començat a caminar a quarts de 8 i amb un recorregut una mica més curt del que és habitual. L'Ajuntament fa unes hores ha condemnat les agressions. En un comunicat rebutgen les actituds violentes i reiteren que estan compromesos amb una festa segura. De moment no hi ha cap detingut i la policia investiga els possibles implicats.
13: I els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que haurien agredit sexualment una noia durant la Festa Major del Picat, al Segrià. Hauria estat durant la matinada de divendres a dissabte, quan la víctima caminava sola pel carrer. Els tres joves l'haurien amenaçat amb una navalla, li haurien fet tocaments i també li haurien robat. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Rubén Carbonell, bon dia.
19: Bon dia, sí, a aquesta hora els Mossos d'Esquadra continuen buscant els tres joves per poder detenir-los com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència, d'intimidació i d'agressió sexual a una noia durant les festes majors d'Alpicat. Segons el relat de la víctima, assegura que la van amenaçar amb una navalla i li haurien fet tocaments de caràcter sexual abans de sostreure-li pertinences. Així mateix, des del consistori, condemnen els fets i avalen la seguretat. En parla l'alcalde d'Alpicat, Joan Giralt.
20: Bueno, és que de fet no és així. És el que us deia. Jo vaig conviure durant fins i tot a la nit següent, la nit del dissabte, doncs, al recinte de penys i tot el recinte de festa, i allí doncs, en cap moment doncs, es veia cap tipus de cosa que fos diferent a una festa.
19: En paral·lel, els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, sí que han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la mateixa festa major.
13: I presó provisional per tres lladres que van deixar part de Figueres a les fosques. Van robar gairebé 4.000 metres de l'enllumenat públic i això va afectar 9 zones de la capital de l'Alt Empordà. Entre tots tres acumulen 34 antecedents. Júlia Bellvé.
21: Els presumptes lladres prenien el cable del coure dels fanals de la ciutat i de les arquetes, les caixes de sota terra per on passa el cablejat. Alguns dels carrers fa una setmana que no tenen llum. La zona més afectada és l'est de la ciutat. Els carrers amb problemes d'energia són Gorgs, Polígon Clos de Fires, Via Làctia, Cranc, Alemanya, Passeig del Camí de Vilatenim, Caputxins, la carretera de Llança Portbou, el carrer Compositor Coll i el carrer Vilamaniscle. Dos dels sospitosos tenen 23 anys i un tercer 33.
13: I un jove ferit amb arma blanca en un robatori amb violència a Vilafranca del Penedès.
21: Va passar la matinada de dissabte. La víctima arribava a casa quan tres persones la van assaltar i presumptament li van prendre objectes personals. Les fonts policials han assenyalat a l'Agència Catalana de Notícies que per ara no hi ha detinguts i que s'espera que la víctima rebi l'alta per poder-ho comunicar.
13: La policia espanyola ha enxampat un passatger de l'aeroport del Prat que duia 31 quilos de cocaïna en dues maletes. El detingut està acusat d'un delicte contra la salut pública.
21: L'arrestat va arribar el 16 d'agost d'un vol procedent de Ciutat de Mèxic. En el control de passatgers va donar respostes incoherents als agents i va mostrar, segons ha informat el cos, una actitud nerviosa i dubitativa. El comportament sospitós del detingut va portar la policia a fer un escorcoll del seu equipatge on va trobar 26 plaques de cocaïna. Després de passar a mans del jutge, l'acusat ha ingressat a la presó provisional.
13: També han detingut un conductor que portava 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna a la Jonquera. A l'Alt Empordà, la droga hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat il·legal.
21: El detingut va fer com si sentís ploure tot i els senyals de la policia i va intentar fugir d'un control policial. Els agents el van agafar i durant l'escorcoll del vehicle van trobar un doble fons al maleter ple de droga. El cotxe estava registrat a nom d'una tercera persona que té antecedents per tràfic de drogues.
13: I triomfa una pàgina web perquè els infants puguin pintar els més de 1.000 gegants que hi ha a Catalunya. L'ha creat el desenvolupador web Carles Núñez i es diu pintargegants.cat. En una entrevista aquest matí al Món a RAC1, Núñez ha explicat que la idea va sorgir perquè el seu fill volia dibuixos de gegants per pintar i ha revelat com els va crear.
22: La IESA és, diguem, la part fonamental a nivell eina que permet fer una feina tan ingent com generar dibuixos d'una manera simplificada, ni molt menys amb la qualitat que faria un il·lustrador, i des d'aquí respectar molt la feina dels il·lustradors d'arreu del territori, però bueno, almenys podia donar com una primera tret de sortida perquè el meu fill pogués pintar dibuixos.
13: Núñez reconeix que hi ha alguns dibuixos que la IA ha generat amarrades i que, per tant, cal revisar-los tots un a un. I deixa clar que el web és sense ànim de lucre i que no pretén guanyar-hi ni un cèntim, malgrat l'èxit que ha assolit des que es va crear a principis d'any. I en cinema, Brad Pitt anirà aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià per presentar-hi la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, de David Ayer. La producció participarà a la secció oficial del festival, però fora de concurs. L'actor nord-americà ja va atropellar Sant Sebastià el 2009, aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino. En aquesta nova pel·lícula, Brad Pitt és un militar retirat que no se separa mai del seu gos amb qui hi ha compartit nombroses missions. I pel que fa a l'agenda de concerts, el grup Fades actua aquesta nit a les festes de Sants de Barcelona. A la festa major del barri també hi actua Llum. Això a Sants, perquè si anem a Granollers a la festa major, avui puja a l'escenari Siderland. Només vull amor. I a Camp Llum, al Gironès, les Anxovetes faran el seu concert d'havaneres també per la festa major del municipi. Una
0: viatge de la mà.
13: I pels més petits, avui els Atrapassomnis visiten Vilafranca del Penedès. Seran al Mar del Cicle, músic, veu, a les portes del cap de setmana de Sant Fèlix, a la Festa Major.

0: de pluges arribarà durant la tarda. A aquesta hora ja descarreguen els primers xàfecs en punts del Pirineu i del Pla de Lleida, Mònica.
1: Sí, a aquesta hora ja plou i ho fa amb ganes, en punts del Segrià, també hi ha algun ruixat cap a la Noguera, va arribant cap a les Garrigues, també l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, i de fet durant la tarda aniran a més i afectaran qualsevol punt del país. S'han activat avisos per intensitat de pluja, més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, un avís que afecta pràcticament tot el país, amb el perill més alt al Pirineu, Prepirineu, aquesta zona del Pla de Lleida i Catalunya Central. Hi ha avisos també de més de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot cap a les comarques de Lleida. Per tant, molta precaució, perquè a més localment poden deixar alguns aiguats i han acompanyats fins i tot de tempesta, de calamarsa, de pedra o fins i tot de pedra molt grossa de més de 5 centímetres.
2: 14:15 amb Aurora Rodríguez i Albert Bassas.
0: I als esports hem de parlar de les conseqüències de la victòria del Barça ahir a Elx.
3: Sí, esportivament, amb els tres primers punts dels de Flick a la defensa del títol, una lesió de Gavi que finalment ha quedat només en un ensurt, l'absència de Balde, que aquest matí havia de parlar amb Hansi Flick sobre el seu futur, i també la comentada polèmica per les estelades requisades de males maneres en la prèvia del partit. Uns segons i seran les 2:31, ens hi posem.
2: A RAC1, 14:15.
3: De seguida parlem de com va ser aquesta plàcida victòria del Barça i a Elx en el debut oficial de l'equip de Flick a la Lliga, un triomf pràcticament amb les xancletes encara posades i amb alguns futbolistes amb un futur incert al club, ara que afrontem els darrers dies de mercat. És el cas, per exemple, de Balde, que ahir, com comentàvem ara, no va anar ni convocat i que avui tenia pendent una xerrada amb Flick. Marta Ramon, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Explica'ns, què sabem de Balde a aquesta hora del migdia, si en sabem alguna cosa, com tenim ara mateix la carpeta de la Tarla Blaurana?
4: De moment encara no en tenim detalls del resultat d'aquest període de reflexió obert per Flick, deixant-lo fora de la convocatòria. Això sí, la crida que li feia l'entrenador a pensar en el seu futur va quedar clara. Va voler remarcar, però després del partit, que no l'estava convidant a marxar.
5: No li estic demanant que marxi. Sento que passa alguna cosa amb ell, amb Balde. He parlat amb ell aquest matí i li he dit que en aquest moment tinc aquesta sensació i crec que és millor que t'aclareixis, reflexionis i demà parlem una altra vegada. I ell hi ha estat d'acord perquè té massa coses al cap i per això no és aquí.
4: Per tant, la conversa que hagin tingut avui i sobretot les percepcions que hagin quedat a les dues bandes poden ser clau. Pel que sabem, a RAC1, Balde va quedar-se molt decebut per la decisió de Flick, pel moment en què va produir-se i perquè li va deixar la sensació que li estava ensenyant el camí de la sortida només 8 dies de tancar-se al mercat. I paral·lelament, internament, com va dir Flick a la prèvia, perceben que a Balde li falta compromís per lluitar per la seva posició i donar-ho tot al 100%. La sensació que transmeten és que no ha paït bé saber que amb Cancelo no partia de favorit per ser titular. Fins ara, Balde sempre havia volgut continuar al Barça, malgrat que ha rebut l'interès de clubs com el Manchester United. Caldrà veure quin efecte té aquesta sacsejada de Flick, que li exigeix que, si es queda, estigui al 100% centrat en ajudar i treballar per l'equip.
3: Tot això pel que fa a Balde, el partit d'ahir però ens va deixar també Marta, per exemple, l'ensurt de Gavi, que s'ha quedat en això, oi? En un ensurt.
4: Sí, ja dèiem ahir que les primeres exploracions eren optimistes i que sobretot Gavi s'havia espantat per sentir-se dolorosa el genoll dret després de rebre un cop, el mateix genoll que va operar-se el 2023. Per estar 100% segurs que no es tractava de cap lesió, li han fet proves aquest matí que han confirmat que només té això, un cop, una contusió. La seva reincorporació als entrenaments es preveu que serà aviat, quan li hagi passat una mica la sensació de dolor. Gavi ha agraït el suport rebut a les xarxes socials i ho ha rematat amb un "no entenc el futbol d'una altra manera, ho sento per fer-vos patir tant".
3: Barça, per cert, que ha tornat a la feina aquest mateix matí amb la gran novetat de Rodri.
4: Sí, exacte, com estava previst, ho va dir Flick a la sala de premsa, ja s'ha exercitat amb normalitat amb el grup, completant tot l'entrenament després d'haver estat seguint fins avui un pla individualitzat i, per tant, ara, quan des de l'estaf el vegin al 100%, ja podrà entrar a la convocatòria i debutar. Com més habitual en les sessions postpartit, els que van tenir més minuts al Martínez Valero han fet exercicis de recuperació, d'aquests només han saltat a la gespa, segons ha informat el club, Rafinha, Adeyemi, Pedri i Fermín. Continuen fora de la dinàmica de l'equip Casador i Héctor Fort, esperant resoldre el seu futur. Casador esperant poder tenir una sortida a un equip europeu per evitar marxar a la Lliga Saudita, i Héctor Fort amb converses avançades amb el Borussia Dortmund. Com a detall, Jordi Pasqué, la banqueta d'ahir a Elx, no s'ha entrenat per la seva convocatòria amb la selecció espanyola sub-18.
3: Perfecte, Marta, gràcies, bon dia.
4: Fins després, que vagi bé.
3: Uns que poden marxar, doncs, com Valde, i uns altres que poden venir, com Julián, que amb la Lliga començada està vivint un autèntic calvari a l'Atlètic de Madrid. Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia.
3: Ahir l'afició matalassera va dictar sentència i va ser molt clara.
6: El jugador argentí, que va ser suplent, va ser escridassat ja abans del partit, a la presentació, per megafonia, i a la segona meitat del partit el Cholo Simeone el va introduir al terreny de joc i l'afició de l'Atlètic de Madrid va tornar a escridassar-lo. Així rebien el jugador al Metropolitano, tot i que inicialment el Cholo Simeone va dir que donava suport a l'afició que havia xiulat Julián fa uns dies. Ahir va dir que feia costat a qualsevol dels seus jugadors.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
6: I també en parlava en la mateixa línia el seu fill, Juliano.
8: Bueno, la verdad que Juli es un compañero muy bueno. La verdad es un gran jugador. Estamos con él y bueno, tenemos que apoyarles, y mientras estén en nuestro equipo vamos a luchar hasta el final con él.
6: I el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que culpava el Barça de la situació.
9: Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
6: La pròxima cita de l'Atlètic serà dissabte contra el Sevilla, fora ja del Metropolitano.
3: Allà, si encara és jugador matalasser, segurament que respirarà una miqueta més tranquil. Tot plegat, com dèiem, després d'una plàcida victòria dels de Flick en el dia de la seva estrena.
10: Rafinha, dorsal 11. Ja ha plantat la pilota al punt de penal. Amb l'esquerra, evidentment. Minut 14 de la primera part. És el debut del Barça de Hansi Flick a la Lliga 2026-2027. L'actual campió defensant el títol. Oportunitat d'or per avançar-se al marcador. Rafinha amb les mans a la cintura. Xiula el senyor Quintero González, que demana calma als futbolistes. Va cap a la pilota Rafinha. Gol! Aquesta bé, Olmo, bon moviment per Gordon. Gordon ataca, Gordon la posa per Rafinha, la rematada, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
11: Ole, ole, per part de l'afició del Barça, gaudint amb la primera victòria del seu equip.
10: I Olmo, que veu el desmarcatge de Gordon. Gordon, que encararà el porter. Va Gordon, Antonio! La dona per Fermín, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Mira, bona passada per Fermín, gira Fermín, la mitja volta, Fermín la rematada, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
3: Doncs així ho explicàvem i ho cantàvem a RAC1, doblets de Rafinha i de Fermín, i també un de Adeyemi per iniciar la defensa del títol amb golejada. Clara Rodegues, bon dia.
12: Bon dia.
3: 0-5 i missatge clar, eh?
12: Sí, sí, sí, un missatge molt clar del Barça. L'Els no va ser rival en cap moment. Si bé els Barcelona van anar de menys a més a mesura que van anar guanyant ritme. El penal provocat per Rafinha i transformat per ell mateix va ser un cop pels il·licitants, que van proposar un pla de partit beneficiós pel Barça, letal a la segona part. Abans del descans, Adeyemi va estrenar-se com a golejador amb la samarreta blaugrana per fer el 0-2, i ja en la represa 3 gols en 12 minuts, del 67 al 79. El primer de Rafinha, el capità, ovacionat per l'afició i elogiat per Flick a la sala de premsa, va valorar positivament el debut de l'equip.
13: Bueno, sí, la verdad, la mejor forma de empezar la liga son con 3 puntos. Obviamente, con el partido que hemos hecho, con el resultado que hemos hecho, creo que va mucho mejor, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido desde el principio.
14: Hemos puesto bastante ritmo al partido, sabíamos que con el calor que hace aquí sería importante y creo que desde el principio hemos hecho muy bien.
12: Protagonisme també per Fermín, que va completar una bona actuació i va tancar la golejada amb un doblet per recuperar sensacions després de la lesió que li va fer perdre el tram final de temporada i el Mundial. El migcampista reconeixia a Movistar que no ha estat un estiu fàcil per ell.
15: Sí, la verdad que tenía muchas ganas de empezar el año bien. Creo que ha sido un verano duro para mí y bueno, creo que he empezado bien, la verdad. Tengo que seguir cogiendo un poco de ritmo, que estoy muerto, pero bien, contento por el equipo, sobre todo.
12: Partit notable de tot l'equip, també de Gordon, que va regalar dues assistències, i d'un Xavi Aspar, que ahir va actuar a lateral esquerre. Hansi Flick es va desfer en elogis cap al gran descobriment d'aquest inici de curs.
16: His level actually is very, very good, so I love.
5: El seu nivell és realment bo, m'encanta. M'encanta novament veure un jugador de la Masia a aquest nivell, és genial. I a ell és igual on jugar, a la dreta, com a número 8, de 5, a l'esquerra. És així i és genial. No necessites gaire paraules perquè sap el que ha de fer i amb la pilota és fantàstic.
16: With the ball he's fantastic.
12: Un altre lateral, Cancelo, va tornar a jugar amb el Barça.
3: Per cert, al marge de tot el que va passar a la gespa, la penya Blugavers va denunciar càrregues i insults per part de la policia, ho comentàvem també en temps d'informatius, en la prèvia, i el club aquest matí ho ha condemnat en un comunicat, oi?
12: Sí, considera que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. El Barça explica que es posa a disposició de l'aficionat detingut i de la seva família per oferir-los el suport que puguin necessitar. L'entitat blaugrana també lamenta que es requisissin estelades i demana explicacions sobre aquests fets, a més de reservar-se el dret d'emprendre les actuacions que consideri oportunes per defensar la integritat, els drets i la llibertat d'expressió dels seus socis i aficionats. No ha acabat aquí la història perquè també s'hi han posat partits polítics, Junts, Esquerra i la CUP, que ho han denunciat també, Esquerra demanant la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per donar explicacions sobre aquesta requisa de les estelades i la violència policial exercida contra els aficionats, i també Junts, que ha donat explicacions al Ministeri d'Interior pels abusos de la policia espanyola i que traslladarà la qüestió al Congrés dels Diputats.
3: Clara Rodergas, gràcies. Bon dia.
12: Bon dia.
3: Tot i aquesta maneta, tot i aquesta golejada, el Barça encara no pot ser líder perquè només ha jugat un partit, el de la segona jornada de Lliga, perquè quan es posarà el dia després de jornar la primera serà aquest dijous a les 9 del vespre contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou. Un Atlètic Club, per cert, que aquest matí ha començat a preparar el partit, també sense Berenguer ni Marouane Sanadi, que no s'han entrenat els bascos, que com el Barça són dels equips que només han jugat doncs un partit fins ara, mentre que en el bloc dels equips que han jugat els dos partits, hi ha, per exemple, l'Atlético, ara que en parlàvem, Albert Pedrol, bon dia.
17: Hola, Albert Bassas, bon dia.
3: Simeone són un dels tres equips, de fet, que ara mateix es troben per davant dels de Flick a la classificació.
17: Sí, són tercers concretament, amb una victòria i un empat, el d'ahir a dos contra el Villarreal. Encara que sembli mentida, hi ha vida a l'Atlètic de Madrid, més enllà de l'enrenou, al voltant de Julián Álvarez. Ara bé, la tarda d'ahir al Metropolitano podria haver estat absolutament nefasta, perquè més enllà de l'escridassada de Julián, l'equip de Simeone va arribar al minut 85 perdent 1-2 després de veure com Gerard Moreno de penal i Mika Utadze també de penal remuntaven el golaç inicial de Marc Pubill. Encara bo pels interessos de l'Atlètic de Madrid que Juliano Simeone va esgarrapar un punt amb el 2-2 al minut 85, quan per posar-ho encara més difícil l'Atlètic jugava amb un menys per expulsió de Lenormand. L'Atlètic, com dèiem, és tercer, mentre que el Villarreal d'Íñigo Pérez és novè amb 2 punts de 2 empats. Just per davant del Villarreal també hi ha, també amb 2 punts, i el Getafe, que ahir va guanyar 1-0 el Racing de Santander, 13è amb 1 punt, i cada moment encara ha estat incapaç de guanyar el seu retorn a la primera, per bé que tots just portem 2 jornades, i la jornada segona que s'acaba avui amb 2 partits més, a 8:15 de la tarda Osasuna Llevant i a 9:15 de la nit Màlaga Deportivo de la Corunya.
3: I amb els mateixos 3 punts que el Barça hi ha l'Espanyol, just per darrere de l'equip blaugrana després d'una victòria a la primera jornada i la derrota dissabte contra el Real Madrid, un Espanyol, Gemma, que també està pendent del mercat aquests últims dies, amb el nom damunt la taula de Brian Zaragoza.
6: Que s'hauria de fer aquesta mateixa setmana. Manolo González demana des de l'inici del mercat d'estiu un extrem desequilibrant i sembla que l'actual jugador del Bayern de Múnich podria signar com a blanc i blau els pròxims dies. Està força avançat. Monchi està negociant la seva incorporació, mentre que l'Espanyol és ara mateix el club més ben col·locat per si el futbolista surt del conjunt bavarès. That you're giving me a good feeling.
3: Això primera, i a segona tenim força contrast amb la situació que viuen els dos equips catalans de la categoria. A Girona les sensacions no són bones, amb molts interrogants encara a la plantilla en aquesta última setmana de mercat, i en canvi a Sabadell, amb les aigües que baixen molt més tranquil·les, esportivament parlant, i també perquè als despatxos hi ha pocs retocs a acabar de fer. Comencem pel Girona. Pau Bombardó, bon dia.
18: Bon dia.
3: Avui, que estàvem pendents d'una roda de premsa de Sigankov, o del seu agent, que finalment ni s'ha fet ni es farà.
18: Correcte. Recordem que el jugador està expedientat pel club per negar-se a jugar en les dues primeres jornades de Lliga perquè volia sortir a cost zero i el club s'hi negava. Davant aquesta situació, el representant de Sigankov va convocar una roda de premsa per avui per aclarir aquesta situació que, segons ell, doncs, era diferent de la versió que havia donat el club fins ara. Doncs bé, aquesta compareixença ha quedat anul·lada precisament coincidint amb una oferta de l'Ajax pel jugador d'uns 5 milions d'euros que el club hauria acceptat. Aquesta és una informació que ha avançat la cadena SER. I a banda de Sigankov, un altre jugador que farà aviat les maletes a Girona és Minsu, un altre jove jugador de la Pedrera que estava cridat a ser una peça important aquesta temporada i que, segons sembla, marxarà al Rangers escocès a canvi de 10 milions d'euros.
3: Probablement avui mateix passi revisió mèdica. En canvi, el que sí que s'ha fet tal com estava previst han estat les presentacions de Mumi i de Mauro Furtado, fitxats la setmana passada.
18: Sí, de fet, dos fitxatges que reforcen la defensa i que, segons han dit, tenen com a objectiu principal tornar l'equip, el Girona, a primera divisió. El primer és Mumin, que arriba a Girona lliure després d'haver estat diverses temporades a primera amb el Rayo. El central ganès ve de superar, això sí, una greu lesió al genoll que el va deixar un any fora dels terrenys de joc. Ara diu que arriba a Girona, un club amb una bona reputació a Europa.
19: El Girona té una bona reputació a Europa, és un gran club i un gran projecte per mi i per qualsevol altre jugador, per això vaig escollir el Girona.
18: I també s'ha presentat Mauro Furtado, un jove central portuguès que arriba procedent del Benfica. Aquest és un fitxatge a llarg termini per reforçar l'eix de la defensa amb una incorporació d'un contracte a llarg. Furtado, més enllà dels objectius individuals, s'ha mostrat optimista amb la situació de l'equip en aquest inici de temporada.
20: Espero ser important per l'equip. Treballaré molt per trobar el meu lloc i que vagi tot bé. L'equip té un bon encaix, té bons jugadors. Evidentment, hi ha coses a arreglar, però si millorem tot el que cal, tindrem bon rendiment a la Lliga. L'objectiu d'aquesta temporada és evolucionar com a jugador i com a persona, ajudar l'equip a millorar i, si és possible, pujar a primera divisió.
21: I si és possible, aconseguim subir a primera.
18: Amb aquestes ja són 6 les arribades al Girona en aquest mercat. Això sí, d'aquestes, només dues, Morante i Izan, han arribat a disputar minuts amb l'equip a la Lliga.
3: I a Sabadell, 9 punt ahir en el segon partit lluny de casa, abans de l'estrena, aquest dissabte, la nova Creu Alta contra l'Almeria, va ser el camp del Castelló, allà hi va estar en Pau Bonastre. Bon dia, Pau.
22: Bon dia, sí, el Sabadell va empatar a 0 a Castalia, al camp del Castelló, el mateix resultat que la primera jornada al camp de l'Sporting, ahir altre cop amb bones sensacions, sense patir excessivament en defensa i també generant ocasions en atac, especialment en va tenir dues de molt clares, una de Joaquini a la primera meitat i una altra de Miqui Codina a la segona. Ferran Costa a la sala de premsa.
23: L'equip ha fet un partit molt seriós, molt competitiu. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé i penso que ens ha faltat doncs, ficar-la.
22: L'equip arlequinat continua competint contra els grans amb el seu estil i ahir va coronar la primera victòria davant de més de 300 sabadellencs i en un estadi ple. El tècnic del Sabadell satisfet amb els seus jugadors.
23: Però el que valoro és que seguim sent competitius des de la nostra essència, des de la nostra identitat, amb jugadors que segueixen creixent amb nosaltres i que segueixo tenint una sensació d'orgull important quan acaben els partits i veig que estem buits, que li donem valor a la feina que fem, però que sempre doncs, volem més.
22: Des d'avui mateix l'equip ja pensa en l'esperat debut a la nova Creu Alta, dissabte a les 5 de la tarda contra l'Almeria, un altre dels aspirants a l'ascens a primera. En paral·lel, els despatxos treuen fum perquè queda una setmana i mitja de mercat. Avui s'ha anunciat la sortida de Carlos Alemán, que va jugar 19 partits la temporada passada amb poc protagonisme, i també la de Lluís Esteve, que no va arribar a debutar a la Lliga. S'espera que hi hagi alguna sortida més i també arribades. reforços que han de pujar el nivell de l'equip en diverses línies, algun dels quals, per cert, s'ha de denunciar de manera immediata.
3: I al marge de la Lliga Espanyola i de tot el que ha passat tant a primera com a segona, també hem de posar avui el focus al futbol internacional amb diversos noms propis. Xavi Morlans, bon dia.
0: Bon dia, Albert.
3: Per començar, el nom de Xavi Hernández.
0: Sí, perquè avui és el seu primer dia com a seleccionador dels Països Baixos. La selecció Orange ha penjat un vídeo a les xarxes socials on el tècnic de Terrassa visitava per primera vegada les instal·lacions de la federació i coneixia el seu personal. Aquest cap de setmana es van anunciar els noms que acompanyen a Xavi en aquesta nova etapa, on destaca el de Ruud van Nistelrooy com a assistent, mateix rol que tindrà el germà de Xavi, Òscar Hernández.
3: I també avui es tanca la primera jornada de la Premier i de la Sèrie A.
0: La Lliga Anglesa ho fa amb un Fulham-Chelsea a les 9 del vespre, és a dir, un Arbeloa contra Xavi Alonso. Sí. El duel que enfrontarà els dos últims entrenadors del Real Madrid suposa el debut per tots dos tècnics en partit oficial amb els seus nous equips, mentre que a Itàlia hi ha dos partits, un Bologna-Lazio a 1:15 i el duel entre Roma i Fiorentina a 9:15. Pel que fa als partits jugats ahir a la tarda, Ferran Torres va ser el gran protagonista del partit entre l'Estat René i el PSG. L'ex-blaugrana va entrar al camp al descans quan l'equip parisenc perdia per 2-0. En el minut 71, Ferran va marcar el 2-1 a passada de Fabián i tan sols 11 minuts després, en el 82, Ferran, de nou a assistència de Fabián, marcava el 2-2. A Anglaterra, el City va guanyar el seu primer partit en Lliga sense Guardiola a la banqueta. Ho va fer per 2-1 contra el Bournemouth. I el Liverpool va empatar 2 contra el Newcastle en el que va ser el debut de Ronald Araujo en partit oficial amb l'equip red. I a Itàlia, Juventus, Milan i Atalanta van guanyar els seus respectius partits en una Sèrie A on tots els favorits han sumat els 3 primers punts de la temporada, ja que Inter i Nàpols també ho van fer el dissabte.
3: 9 minuts i seran les 3. Pau, repassem què més tenim a la resta del futbol.
18: Doncs que el president de la UEFA, Alexander Seferin, ha descartat presentar-se a les eleccions de la FIFA i ha reiterat que Infantino s'ha de plantejar si realment li val la pena continuar al capdavant d'aquest organisme internacional. Tot plegat, diu, tenint en compte que no té ni el suport de la majoria de federacions nacionals ni tampoc el dels mateixos jugadors, entrenadors i aficionats.
3: Obrim pàgina poliesportiva, parlem de bàsquet i ho fem per parlar de la presentació en concret dels actes del centenari del Barça, que s'ha fet aquest migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou. I és que tal dia com avui, fa 100 anys, el Club Blaugrana va fundar la secció. Per tant, avui s'han anunciat els festejos d'aquesta efemèride. No s'ho ha perdut Pedrol Joan Laporta, que ahir a la nit acompanyava, de fet, l'equip de futbol a Elx, gent
17: sí,
3: de farcida.
17: Sí, sí, sí, ja ha arribat a Barcelona i ha estat al costat de l'equip de bàsquet. El primer acte coincidirà amb la jornada inaugural de l'Eurolliga, és a dir, per la Diada de la Mercè, el 24 de setembre el Barça rebrà l'Anadolu Efes i el club ho aprofitarà per fer activitats amb els aficionats. A més, també estrenarà un espai al museu dedicat al centenari i hi haurà una nova imatge exterior del Palau Blaugrana amb una pintada commemorativa concretament al costat de la porta 7 del Palau Blaugrana. En aquest partit els jugadors també estrenaran la samarreta de l'Eurolliga on hi haurà el logotip del centenari. Més coses, el diumenge 25 d'octubre, coincidint amb el partit de l'ACB contra el Saragossa, també es farà un homenatge als jugadors més veterans que encara són vius, i més endavant hi haurà un podcast del centenari, un acte de commemoració del primer partit oficial a la pista del Sol del Baix, un reconeixement al bàsquet femení blaugrana i diversos actes i accions socials en el marc de la Diada de Sant Jordi. Dit tot això, Laporta ha parlat després de 3 temporades en blanc del Barça de bàsquet i ha dit això.
1: No podem prometre que guanyarem sempre, perquè només hi ha un que guanya, i això doncs és a l'esport i ho hem d'acceptar. Però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir doncs unes seccions professionals molt competitives esportivament i que siguin sostenibles econòmicament.
17: En l'acte també hi eren la majoria dels nous fitxatges encapçalats pel nou entrenador Alexander Sekulić. En aquest sentit, Laporta els ha traslladat la responsabilitat de tornar a il·lusionar el barcelonisme.
1: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs de nou en el barcelonisme.
17: La presentació dels actes del centenari s'ha acabat amb un gran pastís i una foto de família dalt de l'escenari, i han pujat llegendes de la secció com ara Andrés Jiménez, Jimix, que a més és l'encarregat, sí, sí, de fer la il·lustració del centenari, Juan Carlos Navarro també era, Lagarto de la Cruz, Roberto Dueñas, Nacho Solozábal o Anna Cruz.
3: I al marge del Barça i d'aquest centenari, alguna cosa més del dia en clau bàsquet?
17: Sí, relacionada amb el Real Madrid, perquè el mateix cap de setmana que Badalona es disputarà la Supercopa CB, l'equip de Pedro Martínez disputarà la primera edició de la Supercopa de l'Eurolliga, farà a Abu Dhabi, i més enllà del Real Madrid també hi haurà el Dubai de Xavi Pascual i els dos últims campions europeus, Olympiacos i Fenerbahçe. Aquests dos últims s'enfrontaran en una semifinal, mentre que el Real Madrid i el Dubai se les veuran en l'altra.
3: També estem pendents del ciclisme avui, perquè està en marxa la tercera etapa de la Vuelta amb Pogacar Pau defensant el mallot vermell de líder.
18: Sí, de fet, de moment només té 9 segons de marge la general respecte a Van Aert, però vaja, tot just és la tercera etapa i avui podria eixamplar aquesta diferència en una etapa de mitja muntanya de 174 quilòmetres entre Groissant-Oda i Font-Romeu, on els ciclistes hauran d'afrontar el primer port de primera categoria de la Vuelta. Ara mateix a 110 quilòmetres per la meta, 6 ciclistes escapats a 2 minuts 35 segons del gran grup, un grup on també hi és Pogacar i Van Aert. Ara mateix estan en un tram pla i no serà fins al tram final d'aquesta etapa on es trobaran aquest port de primera i coronaran l'etapa amb una altra de segona. Ahir Pogacar va creuar la línia de meta tercer en una etapa que es va endur Matthew Brennan del Visma, i també van veure una molt bona actuació del català Pau Miquel, que va arribar segon just per davant de Pogacar.
3: I tot això després d'un cap de setmana en què la Fórmula 1 hem viscut la segona victòria consecutiva de Lando Norris. El britànic de McLaren es va imposar al Gran Premi dels Països Baixos per davant de Kimi Antonelli, que va ser segon. D'aquesta manera amplia el seu marge al capdavant del Mundial, ara amb 59 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip George Russell. Fernando Alonso va sumar 2 punts després d'acabar novè. Tot això avui, que entrem a la setmana més internacional de les curses de muntanya amb l'inici, Gemma, de l'Ultra Trail del Mont Blanc.
6: Una setmana farcida de curses, la més important serà divendres. Hi ha corredors de tot el món i entre ells la Maria Petit, una corredora de trail invident. Acaba de convertir-se en la primera corredora que no hi veu i que completa Sierra Zinal, la cursa suïssa de 31 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell positiu. Just abans s'havia convertit en la primera persona de la seva condició en pujar al Teide des del mar. Ara es prepara per córrer l'ETA L, de 15 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell, una nova opció de l'UTMB. La Maria corre amb una barra direccional que subjecten els seus guies i a l'última part de Sierra Zinal se li va trencar. Un moment complicat del que n'ha tret la part positiva, com ens ha explicat a RAC1.
2: Va ser duríssim. Vaig baixar mitja part amb l'Elisa agafada del xaleco sense barra i mitja part amb l'altra barra, que al final no em dona la mateixa confiança que l'altra. I vam baixar a un ritme, et diria 10 punts per sobre del ritme que hauríem d'haver baixat. Anava volant i anava amb bastanta por. Haig de dir que després vam tenir una conversa amb els guies en plan, bueno, Maria, potser ens vam passar i ho hauríem d'haver fet, perquè anava dient, nois, em mataré. Quan vius tot el dia que tothom es pensa que ets sucre i que t'ho has de fer tot i que espera't que, ja, que quasi que vas al metge i et diuen, espera't que et cordo les sabates. Quan tens algú que diu, tira, tia, espavila't, també està bé.
6: L'ETL es disputa demà dimarts amb sortida i arribada a Courmayeur.
3: Vinga, i per anar tancant, Xavi, què més ens falta per saber?
0: Doncs que avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya d'handbol. La primera a disputar-se serà la final femenina entre el CAC 7 Granollers i el Lleida handbol a 1:15 de la tarda, mentre que la masculina arrencarà 8:45 del vespre i enfrontarà el Barça contra el Freiking Granollers. La selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes a l'equip, es juga avui a les 5 de la tarda la seva classificació per les semifinals del Mundial d'hoquei sobre herba. Les espanyoles s'enfronten amb Alemanya en un partit on han d'aconseguir una àmplia victòria i esperar que Bèlgica perdi contra l'Argentina per passar a la següent ronda. Pel que fa a la selecció masculina, i a la tarda va aconseguir l'accés a semifinals del Mundial per primer cop des del 2006.
3: 2 minuts i seran les 3. Pausa i ens actualitzem.
4: Hola, això t'interessa.
7: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
8: I allò del sorteig?
7: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
24: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
25: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia.
8: Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
13: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
14: Havia de venir amb els taloners.
26: De saludar a les 7, és una meravella.
27: Han anat molt bé les vacances.
28: Tot el dia a la platja.
29: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
30: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
31: Perquè el panorama està complicat.
32: Sí. És una temporada de repte.
33: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
34: Toca matinar.
35: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
11: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
36: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
11: RAC1, tots som u.
8: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
6: Les 3, actualitzem la informació pendents de l'alerta per les pluges intenses. Les tempestes ja van agafant força a l'oest del país. S'espera una tarda d'aiguats i pedregades a moltes comarques i hi ha avisos per pluges fortes a pràcticament tot el país. Mònica Usart.
37: Avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora, un avís que afecta pràcticament tot el país amb el perill més alt cap a la Catalunya central, al Pla de Lleida, al Pirineu i al Prepirineu. I per una altra banda, també s'han activat els avisos de més de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. En aquest cas afectarà sobretot punts de les comarques de Lleida. A més, poden anar acompanyats de fenòmens de temps més violent, com per exemple pedregades amb pedres que poden superar els 5 centímetres. I molt de precaució amb la crescuda sobtada de rius, de rieres i també de barrancs. I en punts de la costa i del prelitoral no s'espera tanta aigua, sobretot cap a les comarques de Tarragona.
6: Curiosament, dues de les poques comarques que s'escapen de l'alerta d'avui per les tempestes són les dues que van tenir més destrosses dissabte de matinada, el Tarragonès i el Baix Penedès. Avui l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha demanat una millora general de les infraestructures i ha reclamat més passos soterrats perquè la via del tren, diu, fa tap i evita que torrents i rieres puguin abocar bé al mar. Tot plegat a l'inici d'una setmana que tornarà a estar marcada per la crisi migratòria de Ceuta. Ho acabem de saber, de fet. Pedro Sánchez ha convocat per demà una reunió del Consell de Seguretat Nacional per analitzar la situació a Ceuta 26 dies després de l'entrada massiva de finals de juliol. I també s'acaba d'anunciar que el govern espanyol enviarà un contingent de 25.000 vacunes per frenar epidèmies a Ceuta. La Comissió de Salut Pública ha acordat enviar 15.000 dosis de la triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i pòlio. Això, malgrat que la Moncloa assegura que les condicions sanitàries estan garantides a la ciutat autònoma. D'altra banda, l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura no aniran a la reunió que hi ha convocada per dijous per parlar del repartiment dels migrants menors que han arribat a Ceuta. Les tres comunitats on les competències sobre infància estan controlades per Vox plantaran el govern espanyol tal com ja havien anunciat. I Gavi només té un cop al genoll.
38: Sí, finalment es tracta només d'una contusió i per tant en breu podrà reincorporar-se als entrenaments. Gavi es va retirar lesionat ahir a la golejada del Barça Elx on no va jugar Balde, pendent de resoldre el seu futur. Avui el defensa blaugrana s'ha entrenat encara a les ordres de Flick. L'Espanyol espera la arribada de Brian Zaragoza. Les pròximes hores el Girona Sigankov marxarà finalment a l'Ajax, mentre el Sabadell ha rescindit contracte a dos futbolistes, Carlos Alemán i Lluís Esteve. Al marge del futbol, el Barça de bàsquet compleix 100 anys. El club blaugrana començarà a celebrar-ho el 24 de setembre per començar coincidint amb la primera jornada d'Eurolliga davant l'EFES. I tenim al marge també la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Espanya amb sortida des de Grisant i arribada a Font-Romeu amb un recorregut de 174 quilòmetres. Recordem que lidera la prova l'esloveta de Hipogà amb 9 segons de marge sobre el belga Wout van Aert.
6: Les 3 i 3, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo i el Marc Selva al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins i al 9C amb la Montse Martí.
38: I aquesta nit el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
6: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb els taloners del Versió RAC1. Bona tarda.

0: Bala.
1: Qui és aquest paio?
0: I Guillem Estanella.
2: És un normal, home.
0: Ho passo de conya.
3: Pues vinga, anem.
4: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
5: els taloners!
4: Guillem Estadella, molt bona setmana, la darrera setmana d'estiu dels Talonairos.
6: Bona tarda, Marbala. Hòstia, última setmana ja, eh? Sí. I tornem dilluns vinent, ja estarem a l'estudi.
4: Sí, de fet, quan acabi el programa d'avui, ens hem de quedar una estona més per preparar els continguts de la vinent.
6: Ostres, ja, eh? Sí. Quins fitxatges farem?
4: Home, això no ho puc dir ara, però hi haurà nous col·laboradors, noves músiques, però noves seccions i moltes sorpreses més.
6: Però si no tenim res preparat.
4: Ja, però s'ha de vendre la moto.
6: Ah, no? Bueno, és allò típic, no? Que tu... Ah, sí, motes novetats. Serà la mateixa merda de sempre.
4: Perdona, ara que estem ja a punt de veure la presentació de la nova temporada de RAC1...
6: Que us esperem tots i totes divendres a Valls, eh?
4: A Valls serem. Escolta...
6: Valls o Vienes?
4: Eh? No, Valls, Valls. Valls! Això és els gossos perillosos? Valls!
6: Valls, sí, Valls. Sí.
4: Doncs això que he intentat... No, aquest xiste...
6: No, aquest xiste jo crec que l'hem d'oblidar.
4: El podem borrar.
6: Bueno, no sé si el podem esborrar, perquè estem en directe, però sí que és veritat que potser la gent que l'oblidi.
4: Sí,
6: que l'oblidi.
4: Doncs això que després és el que surt el Basté...
6: Ara, venen
4: no,
6: tots.
4: Aquest any es presenta molt emocionant perquè l'actualitat...
6: Sí, i diu... Pitjatge estrella, no... Guillem Mil, que ho enviaran una altra veu a les 7:20. Aquestes són les merdes que fem a RAC1. Si una cosa funciona, no la canviïs, collons.
4: I després vindrà el Toni Clapés i dirà no,
6: el Toni Clapés cada any li van sumant hores.
4: Sí, novetats, i dirà Ernesto de Kaiser.
6: Sí, això s'acabarà convertint en Ràdio Clapés, eh? Com seguim així?
4: No, no, és que ja a mi m'han explicat que el pla de RAC1 és juntar Basté amb Clapés ja.
6: Ostres!
4: Basté anirà fent més hores al migdia.
6: Vale, anirà allargant, entenc.
4: I Clapés anirà avançant hores.
6: Oh!
4: I es trobaran cap allà a la una o a les dues.
6: Es saludaran, sí. Parlaran de coses d'homes, no?
4: Sí, sí, sí.
6: D'homes ja gairebé a punt de jubilar-se.
4: Totalment.
6: No?
4: I ja diran adéu.
6: I diran adéu, vinga.
4: Ja està, ja està.
6: Depès, maqui, com si fos un relleu, això,
4: si t'acabes d'incorporar, has de saber que...
6: Ja exacte.
4: Està, tot el dia.
6: Ostres.
4: Tot el dia, tot el dia.
6: Crec que aniria molt millor RAC1, eh?
4: Home, és que això, a mi m'està sobrant l'hora aquesta de 3 a 4.
6: A mi els taloners em sobren.
4: Si em demanes opinió, que no me l'has demanat, per mi, molt millor quan el Toni començava a les 3, eh?
6: Sí.
4: Molt millor.
6: I molt millor el Tot és possible.
4: Mira, mostra't la boca. Que
6: el
4: torni el Tot és possible, eh?
6: A veure si és tot...
4: Tot és possible.
6: Tot és possible, eh?
4: No, i tot és possible que comencem ja el programa d'una vegada, perquè avui dilluns venim carregats amb moltes novetats. Vinga, mira, podem recordar Papa News, eh?
6: Home, és que ben... Aquest any ens ha visitat el Papa, per favor, eh?
4: Oi, oi, oi, oi, oi. Va, que les notícies sobre la visita del Papa a Barcelona estan omplint portades de diaris, tertúlies, de ràdio i també de bar. A una setmana de la visita del Pontífex, la ciutat comtal es prepara per rebre'l com Déu mana, mai millor dit. I des dels taloners no ens volem perdre cap detall de tot el que està passant. Per això us portem les Papa News.
7: Les Papa News.
8: Les Papa News.
4: Bona tarda, feligresos i pecadors. Si us acabeu de confessar, heu de saber que el Papa beneirà en castellà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El català perd pes a la visita.
9: Efectivament, Bala, la conferència episcopal ha pres la decisió per a facilitar la feina al Papa Lleó XIV, que ja parla castellà. Vaja, el Papa es comportarà a Barcelona com un guiri més.
4: A Papa News hem aconseguit les primeres reaccions.
9: Això és el que diu la conferència episcopal espanyola al respecte.
10: Soy anticatalana total.
4: I com ho veu el Papa?
11: Me la sua, mia, que l'edat que tinc jo...
9: Salvador Illa ha respost contundent a la polèmica del castellà.
12: Franco, Franco, la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: I tan contundent. I també hem volgut donar veu als veïns i veïnes de la Sagrada Família que han dit això.
13: Socorro, socorro!
4: La visita del Papa es troba enmig de la vaga i les mobilitzacions de mestres i professorat. La consellera Niubó estudia proposar-los que siguin ells qui donin classes de català express al Papa de Roma.
9: Exacte, la consellera defensa que és un bon moment per posar més feina al professorat. Ha dit, literalment, ara que fan tot el dia vaga, que facin alguna cosa, no, aquesta gent? El curs s'anomenaria Res de sense vergonya, res en llibertat i per començar, res en català. I el pontífex formaria part de la classe dels lleons. Va,
4: Seguim amb més notícies perquè el periòdico publica la guia definitiva de com hem de vestir per triomfar als festivals de música d'aquest estiu, del Primavera Sound fins al Cruïlla. Ara nosaltres hem d'incloure també l'arribada del Papa, que s'ha convertit en tot un festival, el Papa Fest, podríem dir. Com hi hem d'anar, Alba?
9: Doncs mira, el Primavera Sound es portaran vestits satinats, al Cruïlla les camises estampades i al Papa Fest la moda és els homes amb faldilla i les dones a casa i calladetes. I pels més petits no us oblideu de l'accessori imprescindible per anar a veure mossens. Un espai de gas pebre.
4: I acabem amb la previsió del temps. Quin temps farà, Mònica?
1: Doncs mira, farà el temps que Déu vulgui.
9: Fins aquí el Papa News d'avui.
4: Papa News, l'informatiu...

0: Nada, ningún día, o sea, no usaría.
1: Como mucho, tres días.
0: La higiene es importante.
2: El que llança aquest repte és l'usuari @alejandrovillamizar. El vídeo acumula més de 7 milions de visualitzacions i 700.000 m'agrades. A mi m'agradaria molt remarcar un comentari que hi ha a Twitter que diu que una persona estaria sense dutxar-se fins que l'OMS li enviï un missatge d'alerta.
3: Molt bé.
2: Quan estaríeu vosaltres? Cada dia són 100.000 euros.
4: Jo ho tinc claríssim. Jo arribaria al milió, per tant serien 10 dies, no?
3: Sense 10 dies, per favor.
4: 10 dies.
3: Sense dutxar-te.
4: Sí.
3: Uf.
4: Jo com per un milió d'euros, i tant.
3: Jo 3 o 4 dies.
5: Que peste, que peste.
2: Per què, per què et costa tant no dutxar-te?
3: Perquè jo, jo tinc unes rutines pel matí, que és cafè, dutxeta, passejar el gos, i a mi em trenca. Jo si no em dutxo, jo em sento una persona marranota.
4: O sigui, tu cap dia?
3: Cap, jo,
4: per 100.000 euros, eh?
3: Com a molt seria 3 dies. 3 o 4 dies, i tancat a casa sense sortir.
2: Està forrat.
4: La pregunta...
2: Es nota que no els necessita.
4: Parlant de neteja, serien bruts o nets aquests 100.000 euros? Ah.
2: Mira, això n'hem parlat. Ah, presenta'm el report, que t'ho explico.
4: Aquí comença el reportatge de carrer de l'Alba Segarra.
2: Sí, nois, he baixat al carrer amb una pregunta molt clara avui, que és: quants dies estaries sense dutxar-te per 100.000 euros cada dia? La primera persona que m'he trobat no anava sola, era una parella, però jo m'he dirigit amb ell, li he preguntat directament.
3: Aquest és el guarro, no? Directament?
2: Bueno, altra... ella està mirant el mòbil, també t'he de dir, que si ella no em mira els ulls, jo no hi contacto.
4: Ah, doncs passa, passa.
2: I està en sota la botiga de Quebaix, que és un negoci petit d'electrònica i tal, i llavors ell estava mirant el mòbil, li arregla alguna cosa, i he anat directe amb ell, he enxufat el micro, he llançat la pregunta: quant temps estaries? Quants dies aguantaries sense dutxar-te per 100.000 euros al dia? Mireu la resposta i atents a tot el que passa.
3: Ai.
6: Jo, fins que em surtin bolets. No sé, 100 dies o 300.
2: Quants diners serien això?
6: Pues 100%, pues un milió, no?
2: I què en faries d'un milió d'euros?
6: Que no en faria. Sí, viatjar i menjar bé.
2: Si el primer que faries el dia que t'onguessin el millor, què seria?
6: Viatjar.
2: Brut, sense dutxar-te.
6: Brut, brut, amb bolets. Ja, m'és igual amb el que sigui.
2: Et costaria molt no dutxar-te o ja ets una mica guarro?
6: Ah, em costaria, però m'acabaria fent.
7: És que és un poco guarro.
3: Com?
7: No, uau, no li costaria tanto, jo creo.
2: La nòvia, nens. Com? Però guarro en quin sentit, nena? Guarro, guarro o guarro? Brrr.
7: Guarro dic l'aigua no dutxar-se. No li importa.
2: No li importa.
7: Le va bien, le va bien.
2: Com? Quina relació tens amb ell?
7: És mi nòvio.
2: Oh, nena, però que agafaràs alguna cosa.
7: L'obligo a dutxar-se.
3: No,
2: si
3: home,
2: ell
3: no.
2: Veus que et repte de no dutxar-se, tu seguiries amb ell?
7: Sí, lejos. Lejos, però si ese mes o esos días que fuesen, lejitos.
2: Continuaries amb ell per amor o per diners?
7: 50-50.
3: Home!
7: 50-50, depèn del dia que me preguntes.
3: Però tinc moltes preguntes per aquesta parella.
2: Fes-me-les perquè jo sóc la seva nova millor amiga, suposo. O gran enemiga.
3: Però aquesta parella que ja porta 15 anys, estan desgastats o com
2: no,
3: va?
2: No, que eren molt jovenets. Si porten 15 anys van començar amb 3.
4: Quin fàstic, eh?
3: Però tinc una cosa... Però no, ja no l'estima gens el nano aquest.
4: Però que aquest tio té bolets a la cuca, eh?
2: Bueno, ha dit que no era el que més li agradava al món, dutxar-se. Ves, nens, de gustos, el llibre està en blanc, diuen, no?
4: És negma, eh?
2: Busqueu a internet, que és. A mi m'ho van fer un cop, això.
4: Okay.
3: Anem a pel que diu.
2: Sí, jo li he preguntat amb ella. Potser és d'aquestes persones que consejos doy que pa mi no tengo. Sí. Nena, i tu què? Quants dies estaries? Aquesta és la seva resposta. Escolta'm una cosa, l'última. I tu quants dies estaries sense dutxar-te? Per 100.000 euros cada dia.
7: Jo com a mucho una setmana, creo.
2: Sí, eh?
7: Sí.
2: Però és perquè ets molt neta o perquè ets molt poc avariciosa?
7: No, perquè me da mucho asco estar sucia. Es como que tengo una obsesión. No podría como no ducharme.
2: Pero luego has escogido un guarrito.
7: Sí, me ha tocado. Eso yo no lo sabía. Cuando lo compré, eso no lo ponía.
2: Sou guarros al llit, també.
7: Sí.
2: És un sí com una catedral, això. Com han rigut quan els he fet la pregunta, eh?
3: Aquesta parella no la veig bé, eh?
2: Jo els veig molt bé, els veig molt units, sí? Perquè si tu acceptes l'altre tal com és,
3: sí?
2: A tu toca una persona bruta.
3: Ara.
2: I tot i això l'estimes, saps veure allà, més enllà de la seva ronya i la seva merda, és que aquí hi ha mort de veritat, nens,
3: totalment,
2: si no s'explica. He seguit caminant, doncs m'he trobat un noi i una noia, ai, i els he preguntat a veure ells quants dies estarien. I he descobert unes persones molt catalanes, molt de la Verge del Puño Cerrado. Mira, una pregunta. Quants dies estaríeu disposats a estar sense dutxar-vos?
8: Ja ho he vist a Instagram. Jo, fins que m'agafi alguna cosa. Sí, sí, home, 100.000 euros al dia són molts euros, eh?
2: Ja, però per què en necessites tants?
8: Per què no els necessito, seria la pregunta.
2: Si tu estaries disposat a no dutxar-te fins que el cos et digués prou.
8: Era ronxa paro, però ja, a partir d'allà...
2: El primer dia que t'onguessin tots els diners, tu el primer que faries seria...
8: Dutxar-me.
2: I després ja...
8: No me'ls gastaria pas, eh?
3: No. Com?
8: No, no.
2: Ets ben català, eh?
8: Home.
2: I per qui?
9: Yo secundo la moción.

0: sí, igual, igual, eh?
1: Igual, igual.
0: I et costaria molt?
1: No. No, m'encanta dutxar-me, però m'encanten més els 100.000 euros al dia. O sigui, no et dona l'ai aquí, eh? La veritat. No et dona l'ai, eh?
2: M'ha agradat molt la resposta, de veritat.
3: I la resposta d'ell dient que és el primer que faries, dutxar-me. Vull dir,
0: aquest
3: realment...
0: sí, aquest era un noi que se li veia que era molt net. Saps aquella gent que li brilla el cutis sí. i el cabell, però no de greix, sinó de salut, sí, sí, d'higiene. Sí. Les que no sé si tenen tanta gent és la següent noia amb qui he parlat. Ella m'ha dit que el repte no li costaria molt, perquè mireu on va ella i on s'ha criat.
4: És que 100.000 ja són molts, llavors només que aguantis dos setmanetes ja t'has fet uns dinerets.
0: Per tant, tu màxim dues setmanes.
4: Sí, jo crec que sí.
0: Us costaria molt estar tants dies sense dutxar-vos?
4: No, dues setmanes no, crec que... se'm faria bastant ràpid. Jo he anat molt de campament, però clar, anàvem al mar, al riu.
0: Clar, però no us dutxàveu.
4: Exacte, això és.
0: Dutxa com a tal no la treballeu al cau?
4: No.
0: Oita, que bé que estàs.
4: Exacte. Zero traumada. Zero traumada.
0: De fet, potser el cau et prepare per reptes així.
4: Totalment. Jo crec que potser ens és més fàcil.
0: Un cop més la gent de cau més preparada que la resta. Sempre a punt?
4: Sempre a punt.
0: Sempre a punt per no dutxar-te.
4: Exacte.
0: Ja se sap, mira, que el cau...
2: Aquí hi ha un meló que has obert.
0: El cau es treballa en moltes coses. I jo
5: és un meló que tenemos que abrir.
0: Sí. Clar, jo animo molt a tothom que vagi al cau, perquè és un lloc increïble. Ara, no és el lloc que més es treballa a la dutxa, però és que no estan per això. Estan per fer descoberta de l'entorn, per fer daines i nenes guia.
3: Educant a lleure.
0: Clar.
3: Educant a lleure.
0: Si tu vols que el teu fill es dutxi, doncs pues, porta-la a un altre lloc.
2: I que està però... tot el dia... que està tot el dia a la natura també va bé, perquè al final així no espanten els animals. Vull dir, si fas pudor humana, s'aproparan els animals.
3: Jo recordo aquella motxilla a l'arribada de colònies que amb uns pares es manejaven, eh? Jo arribava brut com un porc.
0: Jo de petita cada dia em feien despullar a l'entrada de casa.
2: Com?
0: I havia de pujar despullada perquè la roba que portava, bueno, era nuclear, allò.
2: A tu a casa et despullaven abans d'entrar?
0: Clar. Però perquè jo era una nena de granja. Vull dir, em passava la tarda a la granja.
2: Tu saps... Hòstia...
0: Els meus pares treballaven allà, jo feia els deures, però és que la granja veig que no està a baix de casa. Vull dir que no havia d'anar, no havia d'agafar cap transport públic, no n'hi ha tampoc a la Fuliola. I llavors, clar, la palla aquí, amunt, avall, el vedell, el fem, la llet, això, allò altre, pues, bueno, pues una capa de ronya. Em deixaven amb remull unes hores, ai, cada dia, perquè em sortís allò. I goita, que bé que he sortit.
2: T'has quedat menudeta de tanta aigua, eh?
0: M'he quedat xupada de tanta aigua. No, és una cosa que me l'he donat jo amb aquest repte que hem proposat avui al carrer, és que hi ha un tema generacional.
2: Ai.
0: Perquè m'he trobat una senyora caminant pel carrer d'edat avançada i li he llançat la pregunta. I mireu què ha respost.
6: Hombre, pocos. Pocos.
0: Per què? Per què?
6: Perquè me dutxo cada dia. Clar. I más ahora.
0: Clar, però són 100.000 euros cada dia que li darien, eh?
6: Sin dutxar-me?
0: Sí.
6: Pues no.
0: ¿Y qué? ¿Un día o dos?
6: O sea, bueno, un día o dos, bueno.
0: ¿Máxim dos días?
6: Sí.
0: ¿Per qué? ¿Per qué?
6: No sé, porque me encuentro mejor cuando me ducho. Claro. Estoy más fresquita, estoy mejor.
3: Olé.
6: Como no soy ambiciosa y no me voy a llevar nada.
0: Ara.
6: ¿Me entiendes? Pues me da igual, ya tengo lo suficiente para vivir y...
2: Olé. Pues molt bé, ens ha quedat clar que és de l'Opera, eh?
0: Totalment. Jo em quedo amb el missatge d'aquesta dona i us vull recordar que, sobretot, recordeu que qui tot ho vol, tot ho perd.
3: Ai, l'Opera!
7: Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
8: Agraciado, és
3: va, comencem l'altra versió del dia parlant de les roses de Sant Jordi. Aquest any les roses seran un 2% més cares que l'any passat i els preus aniran dels 5 euros a les més barates als 20 euros les més cares.
2: Ostres, jo us dic una cosa, si voleu roses barates per Sant Jordi, heu de seguir el meu truc. Jo sempre el faig cada any
3: sí?
2: I va molt bé. Heu de comprar-les a les 9 de l'espre, just quan estan recollint. Allà pots començar a regatejar i et surten baratíssimes. A mi l'any passat me les van regalar.
0: Vaya rata estàs feta, tu. El president del gremi de majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, diu que la guerra a l'Iran també ha afectat el mercat de la rosa. Aquest 2026 esperem vendre 7 milions de roses per Sant Jordi, si fa o no fa les mateixes que l'any passat. La vermella segueix sent la preferida i s'ha de tenir en compte que la majoria de les roses que es vendran venen de Colòmbia.
2: Mira, bueno, hi ha molta cosa que ve de Colòmbia a Barcelona.
3: Sí?
2: Que no és l'única
0: cosa. Molt bon producte, Colòmbia, nen.
3: Sí, i que surt de la fulla.
2: Poques grasses.
3: Falta poc més d'una setmana per Sant Jordi i hem de saber què passa...
2: La Nuja sempre té els talls de cocaïna, de droga...
3: Sí, tot el que sigui... Sí, sí, sí, ho té.
0: Molt ràpid.
2: I és pare de dues filles, eh?
3: Sí, però aquí es desmadra.
0: Sí, que està bé.
3: A casa no li deixen fer res i aquí es desmadra.
0: Però que hi ha pares de família que s'endorguen, també, eh? Sí. Això no entén d'edat.
2: S'endorguen.
0: És que la Fuliola tenia una gent que deia que t'endorgues, nena.
2: Ah, que t'endorgues.
3: Perquè van tan drogats i diuen endorgues.
6: Hi ha de xalats.
3: Va, tornem a la...
0: No us drogueu.
3: Tornem a la Rosa de Sant Jordi perquè hem de saber què passa amb els preus d'aquestes roses. Mm-hmm. Avui m'he posat la gabardina amb la senyera i he decidit trucar a floristeries. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu d'inflació de Sant Jordi. Poca broma amb el gremi de floristeres perquè és de risc aquesta professió.
2: Què dius?
3: He trucat aquí a Barcelona al Racó de la Rosa. Home, quin millor lloc per trucar per parlar de
2: home,
3: roses.
2: Home, és un Racó de la Rosa que és una floristeria o un restaurant, té nom de bar.
3: El Racó de la Rosa.
2: El Racó de la Rosa, saps?
3: El Racó de la Rosa, està bé. Doncs és una floristeria i així de tabalats anaven.
5: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, que truco al Racó de la Rosa.
5: Sí.
3: Ai, que t'agafo en feinada.
5: Vols anar repetint?
3: No, que si t'agafo en feinada... Ui.
0: Ui, ui, ui.
3: Imagino que dient-se al Racó de la Rosa teniu roses, no?
5: Sí, clar, clar, home.
3: Era per saber com tindrem aquest any les roses per Sant Jordi.
5: Jo crec que se presenta molt bé.
3: Sí, hi ha molta xivarri, què està passant?
5: Escolta, és que no t'escolto bé. No hi ha una cobertura, jo què sé el que passa aquí.
3: Però on ets?
5: Estoy en la calle Casanova. No sé, algo pasa porque, mira, no sé si me hago mayor, pero es que tengo todo el volumen puesto y es que te escucho súper lejano, como si estuvieras en la luna.
3: Como si estés al Artemis.
5: En el Artemis, sí, en el Artemis, ¿sabes?
3: Ay, que te atropellan, ¿eh?
5: No, no, es coche, los autobuses pasan por aquí, ¿sabes?
0: Però quines plantes veneien, aquí,
2: nen? Això és el Racó de la Rosa a marihuana.
3: No, home, no. A mi el que em preocupava era la vida de la Rosa i, a part, saber a quin preu va la Rosa, o diríeu el pètal, eh?
5: Mm-hmm. A 6, la més barata.
3: I després és allò que, quan vas al vespre, les deixeu més barates o tot el dia 6 euros?
5: Te puedo dar pétalos al final de la noche.
3: Entenc que es diu el Racó de la Rosa perquè teniu roses o perquè tu també et dius Rosa?
5: També me llamo Rosa.
3: Què dius?
5: Sí, me llamo Rosa.
3: Estaves destinada a tenir una floristeria amb roses?
5: Esto digo yo.
3: Si t'haguessis dit Margarita, haguessis canviat el negoci
5: també,
3: o no?
5: També, Margarita, vendo de todo. Si quieres te hago una, hazme una videollamada y lo miras.
3: Ai, podem venir un dia a la botiga.
5: Vale, ¿cuándo vendrás?
3: Per Sant Jordi.
5: Vale, ya me dirás si te haré un precio.
3: Home,
0: ay,
3: que
0: ay,
3: bé.
0: Hombre,
5: es que si vienes del RAC te tengo que hacer un precio, ¿no?
8: Me recuerdas ese día que eres el mar de RAC.
3: De RAC,
8: sí. Y te regalaré pétalos.
3: Llavors, en comptes d'un llibre, t'hauré de regalar pàgines sueltes.
5: Ah, no, yo ho sé, yo qué sé. Tú regálame lo que quieras.
0: Ay.
3: Aviam, nois, Sant Jordi és el dia dels enamorats?
2: Sí, però tu és que tu no estàs enamorant, tu vas jugant amb els sentiments i amb els cors dels catalans i catalanes.
3: Jo he preguntat periodísticament per la Rosa, ha contestat la Rosa i la conversa ha sigut ben normal.
0: Sí, molt normal. Te voy a dar pétalos.
2: Bueno.
0: Això deu ser eufemisme d'alguna pràctica sexual que no dominem perquè som grans.
2: És eufemisme de que pétalo.
0: Sí, clar.
2: Tambores.
0: Tu, nen, posa't crema hidratant per si acas, que no se t'irriti.
2: Home, Rosa Mosqueta.
3: Ets ràpid, està allà. Va, que de Barcelona he anat a Sant Boi, a la floristeria. No Rosa, no, Roser.
2: Ai, ai, ai.
3: Ara, aquest senyor també estava enfeinat.
9: Sí.
3: Hola, bon dia, truquem de RAC1 dels taloners. Què, les roses?
9: Bueno, pues així anem, preparant-ho tot. M'has agafat que estic repartint a la cotxa.
3: O sigui, la gent ja s'està avançant a Sant Jordi avui?
9: No, estic repartint un ram normalet.
3: Seran més cares aquest any o no les roses de Sant Jordi?
9: Bueno, sí que és veritat que han pujat una mica, bueno, de fet que sí, cada any pugen, però nosaltres intentem mantenir preus o pujar molt, molt, molt, molt poquet. Nosaltres estem venent les bàsiques a 4 o 5 euros. Cada any pugen, eh? Hòstia, la diferència de preu d'un any a l'altre... 10 cèntims, 8 cèntims...
3: Bueno. Bueno! Assumible, assumible.
9: Sí, és assumible.
3: Després com va bé conservar-les? Que després és un cristo.
9: Hi ha gent que els hi posa una goteta de lleixiu.
3: Què m'estàs dient? Això la mata, no?
9: Sí, tant. Internet ha fet molt de mal, això.
2: Internet ha fet molt de mal, m'agrada, eh?
3: És un tall d'aquells que podem anar posant recorrentment.
10: Taloners a publicitat! Yes! Posar la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
14: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
15: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
14: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
16: Descarregat!
14: RAC 1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Atenció que us canto la carta. Calamarsets en salsa, en saladilla russa, musclos a la marinera, calamars a la romana, braves, raves, no confondre, raves i braves, sevillanos, aitorets a la llotja i, sobretot, suplement 50 cèntims a la terrassa.
7: Que sí, que no, que els taloners del versió RAC 1 i a prendre pel sac la digestió.
3: La novel·la Les calces al sol és un dels fenòmens literaris en català més bèsties dels últims temps. El més sorprenent és que aquest èxit, que és la primera novel·la de l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent, doncs bé, amb la seva segona novel·la, també Crispetes de matinada, l'autora segueix imparable. L'ha convertit en l'autora de ficció més venuda en català aquest Sant Jordi. Quin és l'ingredient secret com per seguir connectant així amb milers i milers de lectors? Doncs li podem preguntar directament a la Regina. Regina, bona tarda.
17: Bona tarda.
18: Hola!
3: Ara. Abans d'entrar ho comentàvem. Tens aquesta vibració d'autora d'èxit.
17: Sí?
3: Sí, com una estrella del rock dels llibres.
17: Bueno, pues sí. abans d'escriure ja era així, eh?
3: Ah, sí?
17: Ah. Sí.
2: O sigui, que no. Lo del barret aquest no és per escriure
17: no,
2: llibres.
17: No.
2: Ah, Cookie. No. I llavors tu no... Hòstia, però molt guai, Cookie, tens flow. Sí.
17: Gràcies.
3: No, però és veritat.
17: Bueno, és que a casa meva portem barret. La gent es pensa que sí, sí. De fet, fa poc vam descobrir que la primera vegada que em vaig posar barret va ser... Us en recordeu d'aquell cap d'any a Das... com es deia?
2: Maripau Huguet.
17: Allà, aquell dia em vaig posar barret per primera vegada.
3: Però tu...
17: Crec que tenia 14 anys o 13, no ho sé.
2: Què dius?
17: Sí. Oh, yeah. Uau!
3: M'encanta que la referència sigui Maripau Huguet, eh?
17: Sempre és Maripau Huguet la referència. A partir d'aquí...
2: Molt bé, i des de llavors no t'has fet el barret, eh?
17: Mai més, no, sí.
3: Ni per escriure?
17: Sí. Sí, aviam, el poso quan em ve de gust. Tampoc vull ser esclava, eh?
2: Se t'oblida que portes barret, allò que entres a la dutxa merda?
17: No, perquè és enorme. I avui que feia una mica de vent, me l'he lligat. Aquí.
0: Lligat, queda super del verano.
17: No. Aquest és una mica tio Pepe, aquest que porto, eh?
0: No, és de... No juro que nunca más pasaré hambre, també, saps?
17: Pues mira, aquesta és d'Atlanta.
0: Ah,
17: Elena, és que és el Elena.
0: Elena.
2: Sí, meu estrany cordobès, no?
3: Sí, exacte.
17: Sí. Un toc, sí.
2: Jo, és que perdona pel tema del barret, eh? Sé que tenim una entrevista preparada. Entrar, ja,
3: home, la més menuda però, de Sant Jordi.
2: I... Ah, no, però tinc un dubte. Quants barrets tens?
17: No tants.
2: No.
17: A més, em vaig perdent.
2: Ah, vas perdent?
17: Sí, l'altre dia a Madrid vaig anar a presentar i me'l vaig deixar al taxi.
2: No.
17: Però després el vam trobar, el taxista havia anat fins a Saragossa a portar la filla que jugava a futbol i ara ha tornat a Barcelona.
2: Però un moment.
17: Com?
2: El taxista, tu et vas deixar el barret al taxista?
17: Sí, a un taxista de Madrid. Aleshores vam trucar a 300.000 persones i també la Toni Acosta, que em va presentar, que sí? És la que va presentar ahir també.
2: Sí, la
17: té per en red. Doncs mira, més o menys. Va posar un story que llavors que me l'havia deixat i el taxista el va trobar.
2: Ostres.
17: Bueno, va veure i me'l va, i l'ha enviat a l'editorial.
3: Però tu hi poses allò com la roba de nen quan va de colònies, poses el nom
17: sí,
3: i el
17: telèfon. No, no, sí que... I els meus fills tampoc tenen la roba marcada. Una mica de... a l'etiqueta amb el permanent i ja està.
3: Ja està.
17: Però després fas una N com que és tan gordo, doncs és un punt.
2: Ja està.
17: Per tant, ja està.
3: Clar que sí. Escolta, anem a la cosa important.
2: Ara.
3: La més venuda de Sant Jordi. Això, un aplaudiment, home.
2: Home, home. Això és fort, eh?
3: Sí, eh?
17: És prou fort, sí.
2: No riguis, vull dir que això és teca, eh? Vull dir, això no ho pot dir qualsevol.
17: Sí, sí, sí. Ja, l'altre dia m'han fet una entrevista. Gràcies per convidar-me, per cert, perquè això em permet com estirar més aquest moment, perquè de cop és com Sant Jordi, 1.000 focs artificials, 7 hores allà al carrer amb la gent, que és un miracle, aquells minuts que estàs amb la gent, amb les signatures, i ja està.
3: Clar. No, ho hem fet expressament, nosaltres, per allargar el xiclet.
17: No, home, ja està, no, vull dir, jo... aquest titular que doneu, que encara em passa ara, us ho dic de veritat, que sembla que fins i tot amb les calces, que ja fa 3 anys i mig que es va publicar, hi ha vegades que penso que em diran, no, que estàs flipant, que,
0: era
17: no,
0: tot,
17: que
0: mentida.
17: Tot això és mentida.
3: Passiga't i desperta, no?
17: Em duren 2 segons, però em passa.
0: Bueno, i les calces encara és més fenomen, perquè estan venut més de 100.000 exemplars i jo he descobert un concepte que és el long seller.
17: Sí, jo també.
0: O sigui, que vol dir que fa molt temps que està en el rànquing dels 10 primers més venuts. Tu, en quin moment decideixes que et fots escriure les calces al sol? Et ve a buscar un editorial? Com va tot això?
17: No, bueno, de fet, una mica és la història que explico a Crispetes de matinada. Jo torno d'aquesta casa que tenim aquí, les calces al sol, d'Atlanta.
0: Atlanta.
3: Atlanta.
17: És que hi ha una història que quan jo vaig arribar a Atlanta em parlaven d'una tal Elena, jo pensava que era la patrona d'Atlanta, i en realitat estaven dient Atlanta en Amèrica del Sud.
3: Això m'ha passat a Edimburg, que tothom deia Edinburgh. I dic, però on estarà Edinburgh? Jo dic, he vingut a Edimburg.
2: Home, d'Atlanta, Atlanta, dic, aquí hi ha alguna hamburguesa a la boca, que no sé com entendre.
17: Forta, doncs mira, 6 mesos vaig tardar a entendre una conversa sencera. Doncs això, jo torno d'Atlanta amb la patata calenta, que és escriure.
3: Clar.
17: I després m'estic 8 anys... no? Intentant, estudio cine, vaig fer guió de cine, escriptura creativa, no? Com esbrino com es fa, però clar, a mi com em va sortir la vocació va ser a través d'uns emails que jo enviava des d'allà. I eren uns emails que inclouen molt d'humor, no? I era com tot... Ostres, jo pensava, hòstia, no puc... Jo no puc escriure una novel·la a part d'uns emails que parlen de... Que poso el mateix exemple sempre, que és un porc, hi ha un porc, no sé si has arribat, hi ha un porc de peluix que té un penis extensible.
0: No he arribat, vale, aquí.
17: Que quan es retrau, sona I want to break free, no? Llavors és com, jo no puc escriure d'això. I vaig estar molts anys fugint de la meva veu i fugint de la meva història. I de fet, tots els cursos que jo vaig fer eren a partir de les històries de contrabandistes que m'explicaven els meus avis de la Cerdanya i tal. Bueno, llavors aquest és el viatge que fins que jo de cop entro amb una casa que semblava abandonada al mig d'aquí, de Gràcia, i les persones que descobreixo allà dins i totes les aventures que vam viure és el que em van portar a començar a escriure. Que
0: vale.
17: Això passa al final de les Crispetes de matinada. Però llavors jo doncs, començo a creuar aquest desert jo sola. O sigui, vaig tardar com una dècada a ubicar-me a nivell vital per començar a escriure i dir, bueno, doncs, escolta, a mi si em surt així,
2: clar,
17: doncs ho vaig intentar,
0: així,
17: no? Vull dir, si no soc... Bueno, jo pensava o era Premi Nobel o no era res, no? Llavors, bueno, doncs vaig començar a escriure, van passar molts anys, vaig estar molts anys escrivint les calces al sol i de fet, la història que em demanaves em va contactar un antic professor i em va dir, perquè vaig penjar una foto a Instagram dient, escolta, jo he acabat aquesta novel·la i l'estic donant a llegir a amigues d'amigues perquè no em coneguin, aviam si això també funciona amb gent que no em coneix. I després un antic professor em va escriure, no diré l'editorial, i em va dir, escolta, aquest és el llibre que estaves escrivint allà quan estàvem junts i tal, i dic, sí, sí, llavors em va dir, envia-me-la. I li vaig enviar, em va dir, te la publiquem. Això durant la pandèmia, quan estaven les fronteres tancades. I jo, ostres, vale, doncs endavant, ara, no? Endavant, sí. I ja, quan havien d'obrir fronteres i havia d'anar a signar el contracte, em va dir, és massa agosarada pel segell, no la publiquem.
3: Et van deixar escapar.
17: Però bueno, això passa, li passa a tothom, li passa a tothom.
2: Mira, Hatta Go Rolling.
17: A tota l'estona, clar. I llavors me'n vaig anar doncs, amb un altre, vaig enviar un e-mail... aquí, a Penguin Random House, vaig enviar un e-mail a Porta
2: és,
17: Freda.
2: És la bona, aquesta, eh? Aquesta és la bona.
17: Aviam.
3: Què hem de dir?
2: Ai, però...
17: Amb un e-mail fred, eh? Vull dir que jo encoratjo la gent, que em ve molta gent a demanar-me, escolta, com has fet? Doncs vaig enviar un e-mail.
2: Ah.
17: Aviam, vaig estar 6 anys pulint aquesta història, treballant-m'ho a muerte, i ja vaig entregar la millor versió que jo creia. També...
0: No, però tu no escrius a casa. No. On escrius tu?
17: Als bars.
0: Ah, això és molt gros. Per què? Com, per què?
3: Per què els bars?
2: Es nota que l'Alba està llegint el llibre i està aquí enganxada, vol saber què coses, eh?
0: Jo, la... Per què escrius als bars?
17: Perquè necessito energia, necessito...
0: Gent, soroll.
17: Sí, jo em poses aquí ara sola i no sé, no estic còmode, estic incòmode, sí. I necessito això, sorolls, vida, música... Ja... a diàlegs de crispetes de matinada que les cançons que sonaven als bars s'han escolat allà i estan...
0: I estan allà posades.
17: Hi ha un ritmo de la noche amb un increchendo que era a les 10 del matí, un hipster d'allà a Poble Nou.
3: Sí.
17: Som molt amics. Amics a partir d'aquest ritmo de la noche. Llavors jo estava escrivint un diàleg i va començar a sonar ritmo...
2: Oh, yeah.
17: I vaig dir, ho poso. M'encanta. De fet, amb la presentació amb l'Antoni Bassas aquí, que tu vas venir,
0: sí, vau sortir ballant.
17: Sortir ballant,
0: ritmo. Vas fer que Antoni Bassas sortís ballant. Ritmo de la noche, que és dels millors regals que m'ha fet l'univers.
2: Sí, i com es mou Antoni Bassas?
0: Pues sorprenentment bé.
2: Sí. Deu ser...
0: Bé, molt bé.
3: Home, segur que sí, tant.
0: Sí.
3: Regina...
2: Un bon fotrador, eh?
3: Clar, jo el que em plantejo és, tens aquest gran èxit que el segueixes tenint amb les calces al sol, la segona novel·la no et fa com una miqueta d'allò a la panxa, dir, aviam, si no ho sabré fer tan bé o no connectaré tan ràpidament amb el públic? I passa, i segueixes repetint l'èxit. Vull dir, no sé això, com, aquest procés amb tu mateixa, com el vius?
17: Bé...
3: O sigui, vinga, la següent pregunta.
17: No, el que passa és que el que m'importa escriure és una cosa com molt nítida que tinc a mi mateixa i que no he de construir molt, aviam. Mm. He de construir una història i de fer que això funcioni. Però sí que aquest humor que em porta a anar-me'n als bars a escriure, necessito com un vincle, que per exemple ara tinc ja un que tinc moltes ganes d'escriure i em porta allà i escric, no? I després tinc això, doncs que vaig escrivint i més enllà d'aquesta estructura que jo tinc prèvia plantejada, va florint mentre jo escric. Hi ha una part que només apareix en l'escriptura. Mm-hmm. I amb aquests dos casos doncs, que tinc, m'ha funcionat.
2: Jo tinc un dubte, quan vas als bars,
17: sí,
2: demanes o ets d'aquelles que demanen un tallat i està tota la tarda
17: no.
2: Allà?
17: Ah,
2: què demanes?
17: Soc
2: què demanes?
17: Super generosa, consumeixo molt. Faig com un hobbit i esmorzo 3 cops. Sí.
3: Si arribes a casa i dius, no tinc molta gana per dignar.
17: Exacte.
2: Entenc que no puguis comprar un pis perquè t'ho deixes tot a l'esmorzar, tia.
17: Sí, m'he gastat una pasta.
3: I a Barcelona trobes llocs on esmorzar, diguéssim... tradicional o tot?
0: Una miqueta avocado.
3: Sí.
17: Avocado. Sí, aviam. Clar, depèn del que escric, vaig a un bar o a un altre.
0: Amiga!
17: Alerta.
2: La part de festa vas una miqueta a l'Obegas, per allà una miqueta de... Un gin tònic, maestro!
17: No, mira, les calces que feia...
2: Sí.
17: L'energia de l'aeroport, de la gent que arriba allà. Oh. Me n'havia anat a l'aeroport a veure com la gent arribava a abraçar-se, perquè és d'una eufòria i d'una... És una energia tan concreta i tan bonica que me'n vaig anar allà, sí, a vegades a escriure allà. Me n'havia oblidat i me l'acabo de recordar.
2: Per això has vingut avui al Salonés.
17: Exacte.
0: Li has enviat ja a l'Obama? Pregunta curta.
17: No, estic en ello. Estic
0: vale, ens avisaràs quan és que li vol enviar la novel·la a l'Obama.
2: Home, ara té temps lliure.
17: Per què no? Ara me'n vaig al setembre als Estats Units a presentar-la.
2: Ah, molt bé.
17: Sí, i faré, bueno, estic intentant... Mira, és que tinc la història, Sílvia Simpsons. Hi ha una noia de...
3: Qui és la Sílvia?
17: Ara te l'explico. Una noia dels afores de Puigcerdà, on visc jo, val?
3: Puigcerdà.
17: Sí. Bueno, a Puigcerdà, visc a Puigcerdà, a baix. Sí.
2: Però no Barceloneta.
17: Bueno,
3: no, perquè què és escriptora d'èxit? Sí. Com és que tingui una sola casa?
0: Que llegiu-vos el seu llibre, que
17: soc
0: ho expliqui.
17: Soc d'allà.
2: Ah, vale, jo
17: allà viuen els meus pares.
2: Ah, com
17: i llavors és casa meva, no?
2: Vale.
17: I llavors, entre casa meva i la casa d'aquesta Sílvia, que us explicaré què és, hi ha un camí de 100 metres, vale? Ja està franquejat per camps de vaques, i ja està.
2: Vale.
17: Doncs aquesta noia, que vam anar juntes al col·le, ha entrevistat el Barack Obama.
2: Com?
17: Perquè ella porta una agència de comunicació, ara, no sé què, ella el va entrevistar. I llavors jo tinc la carta preparada de dir-li que, tio, per justícia paisatgística, geogràfica i vital...
0: I per les vaques.
17: I per les nostres vaques. Ostres, que és com molt bonic. I a part, jo sé que li agradaria molt aquest llibre.
0: Li agradaria, surt.
3: Crec que podríem acabar l'entrevista enviant-li, perquè jo crec que Obama escolta RAC1.
2: Sí, segur.
3: I a més, el teu anglès és excel·lent. Li pots enviar un missatge a l'Obama? Podem posar una música institucional?
17: Oh, my God.
3: I pots mirar cap allà, a la càmera,
17: no,
3: i li enviem el missatge a l'Obama.
2: Sí, endavant, eh?
3: Vinga, endavant. Els micròfons són...
2: Ara.
0: Recta'l de vostè.
17: Mira, m'haurem parat millor. Dear Barack.
2: Dear Barack, però no...
17: Dear Barack, this is Regina. This is a message for you.
2: Ole.
17: I have this book called Panties Under the Sun, translated Singing to the Sun, and you are in it, and you know, you...
3: come on, come on.
17: You need
3: on
17: to read it in order to understand why you're in it. You'll love it.
3: Regina Rodríguez Silvent, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir als Talonets.
17: Gràcies, ha suat.
3: Molts èxits.
0: Ets la millor.
2: Quin anglès de Puigcerdà.
0: Oh, my God.
3: Vinga, que hem d'anar a la publicitat. Gràcies,
0: Jesus.
3: Gràcies.
0: A publicitat.
18: Els Talonets del versió RAC1. I aprendre pels sagles migdiades. RAC1.
19: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
20: Raül, em vull separar.
21: Però què dius?
20: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
22: Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
23: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
24: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
18: RAC 1.
2: A veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i per últim, de postres, tenim la millor selecció musical, a bon preu.
3: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
18: Estàs escoltant Els Taloners del versió RAC1 en rigorós refregir.
2: Des de la ciutat esportiva Joan Gamper. Aquí som un altre cop, que jo crec que és un annex de l'estudi de RAC1,
3: home,
2: aquesta ciutat esportiva.
3: Vas conèixer gent tan simpàtica la darrera vegada que hi hem hagut de tornar.
2: Home, i és que a part avui, ostres, com es nota que hi ha molts col·les que no tenen classe, perquè hi ha molt nen. Vull dir, és el primer cop que veig tant nen i tanta família estructurada, que normalment aquí veiem tot el contrari.
3: En canvi, totalment... Digues.
2: No, no, que veiem totalment famílies desestructurades normalment aquí. Nens que es passen aquí tot el dia esperant una assignatura d'un jugador del Barça, mira. Però bueno, amb alegria.
1: Bueno, i parelles desestructurades, Guillem.
2: També, també, també, mira. Què passa, penya? T'he de dir que hi ha molta gent. Hola, què tal?
1: Que bé, eh?
2: Aquí hi ha uns nens. Mireu, senyor. Senyor, vostè què, amb la bici ha vingut a veure els jugadors del Barça o què? Què ha passat?
4: Jo estic esperant amb un net que ha volgut vindre i està allí.
2: Ah, com resulta que no hi ha col·le avui, eh?
4: Ja, ja.
2: I t'ha tocat aguantar el nen.
4: I m'ha tocat aportar el nen. No havia vist a l'estadi i, bueno...
2: Era... Això és la ciutat esportiva?
4: No l'havia vist, no? Jo sí, però jo l'he vist des de la cafè. Jo aquí on hi havia... On hi ha la casa aquesta que ara està d'això... A Mossobra tenia... Era el president del camp de tenis que hi havia aquí.
2: Hòstia, vale!
4: Que aquí ha estat tot
2: molt bé.
4: Això. Però tot això eren camps, eh?
2: Clar, clar, clar. Això, tot abans eren camps.
4: Camps.
2: Clar, clar.
4: Camps nous. Aquí també el tenis al forn.
2: Sí?
4: I el tenis Sant Joan d'Espí.
2: Ah, molt bé.
4: Hi havia dos tenis.
2: I ara ja no hi ha cap.
4: Ara no hi ha res. Ara tot... És que tot això eren camps, camps, camps. A part dels...
2: Ens hem posat molt melancòlics, eh?
1: No, a més, no s'ha dit mai tot aquesta això... frase, eh?
2: No, no. Però clar, imagineu-vos que sóc com un senyor amb una bicicleta elèctrica, aquí amb el casc, amb les ulleres de sol, diem, tot això abans eren camps, mirar la ciutat esportiva Joan Gamper.
4: Jo he vingut a mirar...
2: A recordar
4: com estava això.
2: Jo he vingut aquí per saber, a veure si la gent d'aquí té informació, perquè Niki Nicole i la Minja mal ho han deixat. Vostè què creu que ha passat?
4: Això no m'interessa. No.
1: Ell ha tallat mai amb alguna nòvia o no?
2: Tu has deixat algun cop amb alguna parella?
4: No.
2: No, tu sempre t'han deixat a tu?
4: No, tampoc. Jo, des dels 13 anys, jo i 10 ella, ja, i em portem 67 anys.
2: Des dels 13 anys?
4: Sí.
2: Però perdona, i llavors esteu junts perquè no s'ha pogut deixar-la o com va?
4: No, perquè mira, d'això... Jo fa 57 anys que estic casat, eh?
2: Hòstia, mare meva, doncs potser ho consell per la Minna Llamal.
4: I a la parella 64.
1: Però amb 10 anys ja, i 13 ja, triqui-triqui o no?
2: Tu 13 anys i ella 10 i ja éreu nòvios a tope.
4: No, bueno, era allò que dius en el ball infantil de la festa major.
2: Ai, cuqui, eh?
4: I ja està.
2: Molt bé. I llavors, quin consell li donaries a la Minna Llamal perquè trobi una nòvia i aguanti tant de temps?
4: Que no se'n busqui cap, de moment.
2: Que de moment no es digui per això.
4: Sí, perquè si no, ja ho veus com està jugant ara. No és el mateix ara que antes, no?
2: Sí, el Quique amb la Niki Nicole l'ha deixat devastat, eh?
4: Pues ja em diràs.
2: Caca, ara que de moment la Minya mal, ara mateix els micròfons de RAC1 són tot el teu nom, com era?
4: Josep.
2: Josep, escolta, els micròfons de RAC1 són per tu, ara mateix missatge institucional del Josep, que porta 64 anys en parella, missatge per la Minya mal, endavant, foli, Josep!
4: Que segueixi a deixar la parella, que se'n busqui una altra, però tranquil, tranquil, que vagi canviant.
2: Però que... Home, sí, canviarà!
1: Però que no ha sigut feliç, ell, amb la dona.
2: Però tu no has sigut feliç amb la dona, 64 anys?
4: Jo sí.
2: Però t'agradaria ser més la Minya mal ara, o què?
4: Clar que m'agradaria ser ara allà a Minyamal, tio de 81 anys, que ja... Pobre... Que...
2: Però t'he de dir que estàs estupendo, eh? Per tenir 81 anys et veig molt bé, eh?
4: Sí, estic bé, però els tinc, tu.
2: Molt bé, molt bé.
4: Mira, però escolta... Jo anava amb bicicleta a les altres i ara tinc que anar en aquesta.
2: Ara va amb bicicleta elèctrica, eh?
4: Perquè en les altres no puc, ja.
2: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Josep, moltes gràcies, eh?
4: De res, de res.
2: Que vagi bé, bon dia, eh? I aguantar encara 64 anys més, eh?
4: Esperem.
2: Clar, clar, clar. Adéu, adéu, gràcies.
1: Adéu, Josep.
2: Molt bé, mira. Hola, què passa? Veniu aquí a una miqueta?
1: Veniu aquí a una miqueta,
2: eh? Què? Sí, eh? Sí, què tal? Vosaltres sabeu per què la Minya mal ho ha deixat amb la Niki Nicole o què? Que esteu aquí sempre...
6: No lo sé.
2: Quina teoria tens tu? Què creus que ha passat?
6: Muchas cosas. Es que es normal, los dos son famosos y pues a saber qué habrá pasado.
2: Sí, tu creus que han tirat una miqueta pel Quiqui Tonto, no? Per otro lado?
6: Sí, yo creo que es mentira, que no la van ni ha dejado.
2: No, tu creus que no ho han deixat?
6: No, porque no han borrado las historias aún.
2: No han borrado las historias?
6: No.
2: Si tu els tens aquí controladíssims, eh?
6: Ah, claro que sí.
2: I llavors tu creus que no ho han deixat, eh? Tenim una altra teoria, Bala, ara mateix? Tu creus que no ho han deixat?
6: Jo crec que no.
2: Tu creus que no? I tu creus que ho han deixat?
8: No, jo crec que no.
2: Tu creus que tampoc? Però com pot ser que no... Però si ho han fet oficial al Javi Hoyos, tothom ho està dient ara.
8: No, no.
2: El què?
6: Jo crec que el Javi Hoyos és mentida.
2: Tu creus que Javi Hoyos és mentida?
6: Sí.
2: Hòstia, i tu llavors com creus que estan ara mateix Niki Nicole i la Minya mal?
6: Hasta que no borre las historias, no me lo creo.
2: Hosti, tot depèn de que es borri les històries d'Instagram, eh?
6: Sí.
2: Hosti, com és ara mateix les relacions de parella, del segle XXI? Si no borra les històries, encara estan junts. Mira, a veure, m'està ensenyant les històries. Espera, eh? Estem fent periodisme d'investigació ara mateix, Bala.
1: Home, a peu de camp.
2: Ensenyant... Què m'estàs ensenyant ara?
6: ¿Cómo le besa?
2: Aquí? Ah, però això és un post, potser no ha volgut borrar tot el post.
6: Ferran l'ha borrat con la ex que tenia.
2: El què?
6: Que Ferran l'ha borrat con su ex.
2: Ja, però cadascú té la seva relació com vol, clar, clar.
6: Jo no sé.
5: Tu creus que no ho han deixat, eh?
6: Jo creo que no.
5: Molt bé. I tu també estàs amb la teoria del teu col·lega que no ho han deixat.
8: Sí, jo penso el mateix que ell.
5: Hòstia, veig que ets un tio amb molta personalitat.
8: Sí, sí.
5: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, guapos. Però escolta, gràcies per la informació, Reda. Per tant, aquí tenim la teoria que encara segueixen junts, eh? Gràcies. Fins ara, guapos.
1: Perquè ara, ara més o menys, qui està passant cotxes? Com és l'ambient?
5: Ara, no. Ara mateix l'ambient, hòstia, hi ha molt nen. Vull dir, es nota que avui és un dia que no hi ha gaire col·le a molts escoles i instituts, i de fet hi ha molta família, que normalment aquí ens trobem hi ha gent potser una miqueta més singular, sí. I avui ens estem trobant a famílies, com dèiem abans, i que gent que està esperant que surtin els jugadors per signar doncs samarretes, etc, etc. Però sí que és veritat que ara mateix jo crec que la teoria... Per mi, jo, des dels taloners, acunyem aquesta teoria de que encara segueixen junts.
1: Sí,
5: eh?
1: Sí,
5: jo crec
1: sí,
5: que hem de,
1: sí,
5: hem de defensar aquest tema ara mateix, eh?
1: Sí, sí, perquè hem d'estar al costat de les nostres fonts.
5: Hola, què tal? Vosaltres veniu també a rascar una mica de samarretes i fotos amb els jugadors o què? Aquí.
9: No hablem els catalans.
5: Ah, no habláis català.
9: Sois de
5: Sant Sebastián?
9: Sí.
5: Ah, muy bien. ¿Y qué habéis venido a ver si rascáis algún jugador?
9: No, estamos esperando a nuestros padres que están comprando aquí. Ah.
5: O sea, es que t'he visto con la camiseta del Barça. Ah, vale, estáis esperando vuestros padres que están en el Aldi. Sí. O sigui, clar, posem en situació. Davant de la ciutat esportiva hi ha un Aldi. Y entonces tus padres están comprando.
9: Sí.
5: Y tú estás esperando.
9: Claro, entonces, como soy culé desde pequeño, pues...
5: Pero en vez de ir a ayudar a tus padres a comprar con las bolsas...
9: Con la perra.
5: Ah, con la perra. Ah, vale, que, hostia, que está pequeña que no lo había visto.
9: Perra blanca merengue, tío.
5: ¿Perra blanca?
9: Uf, malo eso, tío.
5: ¿Pero qué le pasa a la perra?
9: Que es blanca.
5: ¿Y que tú crees que es merengue?
9: Mi padre es merengue, tío.
5: ¿Tu padre es merengue?
9: Mi padre es merengue.
5: ¿Pero sois de San Sebastián?
9: Somos de San Sebastián. De la...
5: ¿Tu padre es merengue padre y tú del merengue, Barça?
9: Yo del Barça, pero a muerte, como mi abuelo, ese pequeño.
1: Caray.
5: Hostia, madre mía. ¿Y tú qué crees que ha pasado con Nicky, Nicole y Lamin Yamal?
9: A mí eso, Lamin que espabile, que primero tiene que centrarse en el campo y luego lo de fuera, que lo deje fuera.
5: ¿El folleteo, Patro?
9: Folleteo fuera... Que céntrate, Lamin.
5: Ahora, mira, ahora mismo los micrófonos de la radio líder de Cataluña, RAC1, son todo tuyos.
9: Mira.
5: Dile un mensaje, envíale a Lamin Yamal.
9: Lamin, espabila.
5: Elabóralo un poco, coño. Que ha sido un mensaje muy corto.
9: No es el Lamin que queremos ver. Se está centrando más fuera que dentro. Ahora mismo el que echa del carro, Fermín. Fermín, gracias por quedarte.
5: Ahora, ahí está. ¿Y tú cuántos años tienes?
9: 18, recién cumplidos.
5: Hostia, tienes la misma edad que Lamin, ¿eh?
9: Sí, mira.
5: ¿Tú crees que follas más que él o...?
1: ¡Guille!
9: No vamos a hablar de esos temas. El cabrón tiene dinero, eso echa más.
5: ¿Tú crees que él tiene más éxito, eh?
9: Joder, nos ha jodido.
5: Lamin es Lamin. Por lo tanto, un mensaje a Lamin de que espabile un poco, ¿eh?
9: Sí, eso te lo aclaro.
5: Perfecto, pues muchas gracias y saludos a San Sebastián, ¿eh?
9: Igualmente.
5: Venga, adiós, adiós. Hòstia, atenció que acaba d'arribar ara mateix, eh?
1: Què, què?
5: Està arribant el Sergi, us en recordeu del Turbo?
1: Home,
5: del,
1: i tant.
5: Del guardián de la ciutat esportiva que va amb la cadira de rodes i que està tots els dies aquí.
1: Sí.
5: Acaba d'arribar ara mateix, eh? Home, aquest home, sí, aquest home que es passa tots els dies aquí deu tenir una informació contrastadíssima. Espera, eh? Vaig a creuar la
1: carretera. Home, vés cap a ell, vés.
5: Sergi, què passa?
10: Hola, tu.
5: Que mira, què tal? Hòstia, que m'atropellen. Què tal? Tot bé o què?
10: Molt bé, molt bé.
5: Escolta'm una cosa, estem aquí per intentar esbrinar què ha passat amb Lamin Yamal i Nicky Nicole. Tu, que ets el guardián de la ciutat esportiva, deus tenir informació.
10: A veure, jo tinc una teoria.
5: Ui, ojo. Música, alujas. Música de teoria.
1: Aviam.
5: Atenció.
10: No creus que pot ser això un pla de Milei?
5: Un pla de Milei?
1: De Milei?
10: Per lesionar a Lamin Yamal.
5: Un moment.
10: Que jugui la finalíssima?
5: O sigui, un moment.
1: Ara, jo m'he perdut,
5: atenció,
1: eh?
5: Que Sergi, que la Nicky Nicole és argentina, diu que això és un pla de Milei, l'actual president d'Argentina?
10: Per lesionar a Lamin Yamal...
5: I perquè no jugui la finalíssima, que posem en context per qui no sàpiga, la finalíssima és una final que jugarà, si no m'equivoco, l'any vinent entre el campió de l'Eurocopa, que va ser Espanya, contra sí. El campió de la Copa Amèrica, que va ser Argentina.
10: Exacte.
5: Sí.
1: Això és molt enrevessat.
5: Home, però aquí, no? aquí hi ha una quantitat de marihuana en aquesta teoria molt grossa, eh?
10: Bueno, uns quants ens hem fumat, sí que és veritat.
5: Però te'ls has fumat abans o després de conspirar?
10: Entremig.
5: Entremig. Durant la conspiració. Per tant, tu creus que tot el tema de la minya Malinic i Nicole és un pla de Milei?
10: Ja, quan va sortir que ho han deixat, ha sigut el millor partit de la minya mal en tota la temporada.
5: Escolta, que és que aquí tenim una nova teoria des de la ciutat esportiva Joan Gamper, és que està sortint la teoria de que no ho han deixat, que tot és mentida.
10: Això ho han de dir ells, no? si ho han deixat o no, també.
5: Hòstia, el Sergi té esperit de periodista, el Sergi.
1: Sí, sí, sí, molt contrastat.
5: Escolta, guardiem de la ciutat esportiva, moltes gràcies per la informació que ens has aportat avui,
10: De res. Jo estic sempre per ajudar i amb els taloners, sempre.
5: Que vagi bé, adeu, guapo, adeu!
1: Que maco, que és el Sergi.
5: Hòstia, sí, que sempre és atent, sempre és un tros de paquet, home. M'encanta perquè tenim moltes teories ara mateix sobre la taula, Vull dir, que segueixen junts...
1: Exacte, que segueixen junts, i l'altre, Milei.
5: Som RAC1. Puc
8: parlar?
5: Digues, que mira, se m'han apropat aquí uns nens, què voleu dir?
8: He vist el Barça.
5: Ah, molt bé, que tu què vols dir?
8: A mi m'agrada el Barça i sempre estaríem animant el Barça.
5: Ah, molt bé. Vosaltres quants anys teniu?
8: Jo, 10.
5: 10, tu què creus que ha passat amb la Minya Mal i Niki Nicole?
8: Que s'ha lesionat la cama, però...
1: La cama del mig.
5: La cama? la cama del mig, no?
1: Però que és un nen, no li diguis, Guillem.
5: Bueno, jo què sé, bueno, tens un nen però ja tenen 10 anys, vull dir, ja... Allò els hi batega, dic jo.
8: Jo crec que se l'ha menjat i...
5: Que se l'ha menjat el què?
8: La Minya Mal i Niki Nicole.
5: Que se l'ha menjat?
8: Sí.
5: Un moment. Que se l'ha menjat... Però com que se l'ha menjat? Que és sencera?
8: Sí, no, se l'ha difuminat.
5: Que se l'ha... Un moment, que se l'ha difuminat... Un moment, això. Home, que s'ha difuminat el què?
8: Que Niki Nicole li agrada més a Trueno que a la Minya Mal.
5: Ah, el Trueno aquest qui és?
1: Qui és el Trueno?
8: Està per fama. És un cantant.
5: Li agrada un altre cantant?
1: Ja, m'estic
5: sentint
1: el
5: un boomer ara mateix,
1: El busco.
5: Sí, alerta boomer, El què?
8: D'on va salir?
5: Estem ara mateix en directe a RAC1, la ràdio líder de Catalunya. Digues alguna cosa.
8: Alhamdulillah.
5: Ah, molt bé, també. Bueno, escolta, tu què creus? Que dius que li agrada Trueno, li agrada un altre,
8: Sí. Sí.
5: I per això ho ha deixat.
8: Sí.
1: Sí, tenen una cançó junts, Trueno i Niki Nicole.
5: Junts, em diuen, Niki Nicole i Trueno tenen una cançó junts.
8: Sí.
5: Tu saps quina és?
1: Em diuen
5: tu,
1: que és l'ex,
5: Em diuen que és l'ex,
8: Què?
5: És l'ex, Ja no està, era l'ex. Vols dir que torna amb l'ex?
8: Sí.
5: Hòstia, tenim una altra teoria aquí ara mateix,
8: Qui va... Però el que ha passat la meva mare amb Niki Nicole en una festa...
5: Què ha passat?
8: Ha tocat el seu cul.
5: Li ha tocat el cul a la meva mare amb Niki Nicole?
1: Aquest nen sap moltes coses,
5: Aquest nano és el Javi Hoyos d'aquí.
1: Sí, el Javierito Hoyos.
11: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pel sac la digestió.

0: Nicki Nicolette, eh?
1: Nicki Nicolette.
0: Una de les sorpreses d'aquesta temporada.
1: Per mi és l'artista de revelació. Ni Rosalías, ni Bad Bunny. Nicki Nicolette.
0: Nicki Nicolette. Sí. Molt millor que Nicki Nicole, eh?
1: Molt... Jo, a mi, Nicki Nicole, em preguntes alguna cançó?
0: No.
1: I no tinc ni idea.
0: No. Ni... Què n'has de dir? Ah, no, és no. Que no, els auriculars estan fallant i sí. Es nota que portem dies aquí al sol, eh?
1: Sí. S'estan robant... Sí, a veure, canvia't els auriculars, a veure.
0: Té, això és molt poc radiofònic.
1: A veure, ara s'està traient els auriculars.
0: Ara sí?
1: Ara, és que saps què passa? Ara
0: t'he canviat a tu.
1: És que m'has desconnectat dels meus auriculars. Sí, has tret el...
0: Hòstia, perdona.
1: O sigui, no, has tret els...
0: Espera't, posa d'allà.
1: No, però és que aquí estan ocupats.
0: Ah.
1: A veure, un moment.
0: No, però és que no va... Aviam.
1: A veure, per favor, ara. Vale, ara jo no em sento. Hòstia, vala. Torna a posar els auriculars on estaven. A veure, torna cap aquí.
0: Aquests són els teus.
1: A veure, sí, aquests són els meus. Vale, això...
2: No, i bona.
0: Per què em canvia a mi, també?
1: Per què? No ho sé. Bueno, aquesta pregunta potser la fe... Aprofitant que ja gairebé són les 4, potser comencem a fer preguntes ara als tècnics, no? Sí. Però està molt bé que comencem a queixar-nos quan hem passat tot l'estiu aquí.
0: Però escolta, no podem començar temporada regular amb aquests auriculars, eh?
1: Bueno, sóc que estem aquí al Chiringuito, un calma.
0: Escolta, acabem programa sempre amb musiqueta. Jo no la podré sentir perquè no tinc auriculars.
1: Bueno, doncs ja et dic jo quin és.
0: Canta-me-la tu, eh?
1: És Summer Cat.
0: Hombre!
1: Versionada pels tiets, la bona, que va sortir per la marató de TV3, la van fer,
0: sí,
1: i és un autèntic tamacle dels tiets, des del Maresme, mira com sona.
3: Canta-me-la. Et vaig tenir tan a prop meu, no sé què em passa, ja saps que ploraré.
1: Ja no me la sé, mira, va.
0: Vinga, fins demà.

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts a aquest dilluns. A veure quin número és avui. 24 de juliol, ai, d'agost, 24 d'agost. Què passa?
2: Res, res, que
1: veieu
2: hem calculat en el temps.
1: Que els micròfons, no? Marc Espejo, te n'has adonat o no que ens han canviat els micròfons?
2: L'espuma, no?
1: No, l'espuma no. No sé si han canviat l'espuma, però el cos del micròfon era com d'un gris claret i ara és un gris tirant a negre. Però és la mateixa forma, eh? Sabem per què, això? Si hi ha alguna explicació...
3: Marc Espejo diu que no ho sap. Pels vídeos diu que quedi millor per la imatge. La imatge.
1: Això és una teoria de merda, eh?
2: I el llum aquest no hi era.
1: Quin llum?
2: Aquest vermell?
1: El contrafoc meu, sí que hi era. El vermell? Quin vermell?
2: Això d'aquí?
1: Això?
2: Ah, no està encès normalment.
1: Vaja, bueno,
2: sembla...
1: potser estem a la configuració d'una altra cosa. Bueno, en fi, a qui li interessi el tema dels microfons, ja ho veurà per... Bueno, ho veurà per, la... per algun lloc, per alguna cosa d'aquestes. I el Brusca, bona tarda, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
1: A veure, com estàs de
4: bé, avui...
1: nivell d'ànims, eh?
4: Avui nerviosa, que avui hem de fer-ho bé, perquè...
1: Per què hem de fer-ho bé?
2: Avui, eh?
1: Ah, la resta de dies te'n fot. No, per què hem de fer-ho bé?
4: Perquè hi ha més gent escoltant. I...
1: Tu creus que hi ha més gent escoltant?
4: No ho sé, no tinc ni idea. Escolta, m'estic bé, tu com estàs?
1: Què és aquest merder? Ah, jo estic encantat de la vida. Sí, s'ha sentit com un cloc. Oi que s'ha sentit un cloc, cloc, cloc? Però potser per la ràdio.
4: Sí, és que era el José María García, que sempre està fent sorolls quan s'asseu.
1: Molt bé.
2: Ara callat.
1: No, sí, ell no ha de parlar. Ell no ha de parlar, estem de parlar nosaltres. I ell, estàs trist o no? Que és el que jo vull saber.
4: No, avui no.
1: No,
4: avui... no passa res. Avui estic... he de dir que amb bastanta energia, perquè no he parat en tot el matí i m'ha passat volant.
1: Molt bé, doncs ens alegrem que t'hagi passat volant.
4: Sí.
1: Posa-li la cançoneta aquesta, va, sisplau. Marc. No, no, no volia aquesta, no, no, perdona. No, no, aquesta no. Aquesta no, l'altra, perdona.
4: Aquesta és la de l'eclipsi, eh?
1: Aquesta, sí, exacte, no, aquesta no. No és un...
4: Oh!
1: Sí, clar, és que volia posar-te això perquè ploressis una mica.
4: Aquí
1: comentant totes xorrades, sí, els micròfons i els sorolls, però no hem comentat el tema important.
4: M'afecta, eh?
1: Que és l'última setmana. Oi, l'Embudio, també, que és la seva última setmana. Per tant, és l'última setmana, tothom. Saps quina cançó és, no?
4: Figaflaues.
1: No em digui que això s'ha
4: acabat.
1: Que no, eh?
4: Oh.
1: Doncs sí que s'acaba. S'acabarà aquest divendres? S'ha acabat la
4: per
1: xapa.
4: Per fi, també et diré.
1: Què vol dir per fi? Eh?
2: Per
1: no,
2: fi,
1: no s'acaba el món, no. Professora Olivia Làctia, no s'acaba el món, però sí que aquest divendres...
4: Quina
1: bueno,
4: pena.
1: Anava a dir s'acaba la programació estiu, no és cert, perquè s'acaba diumenge a la nit o diumenge a la tarda, no.
4: Ah, que tenim el Manyer encara.
1: L'amic Manyer, que està aquí. Però avui hem vist, he vist aquí gent de l'equip del Basté.
4: Molt moviment.
1: De l'equip de versió, crec que no he vist a ningú, però segur que hi són, amagats a algun lloc. He vist el...
4: Jo crec que els de la versió s'hi posen una mica...
1: No, no, maca.
4: En cos present, vull dir.
1: Ah, depèn.
4: Aquí a la ràdio.
1: Però estan treballant, vaja, alguna cosa estan fent,
4: sí,
1: segur.
4: Sí, coses estan fent,
1: encara
4: segur.
1: Que sigui des del bar de sota, com vam fer nosaltres. També he vist el Sergi Bundó, no, el
4: Xavi Bundó.
1: El Xavi Bundó, bueno, en fi. Va, alguns, efectivament, comencen a ensumar les vacances, eh? Però d'altres se'ls hi caben, no?
4: Sí, ah, clar, és veritat.
1: Perquè comença el curs polític, ja.
5: Así es, mi queridísimo Pere Mas.
1: Home,
5: Yael.
4: Hola.
5: Estàs com un pastel de queso.
4: Ah,
1: ja
4: sí?
1: Comencem.
5: Tarta de queso.
4: Caram.
1: No comencem.
5: Sí? Tierna, sabrosa.
1: Val, va,
4: carai, sí que
5: mira,
4: és molt especial.
5: Mira, que mochila más chula de Spiderman m'he comprat en el Abacus.
1: De Spiderman i l'Abacus.
5: De l'Abacus de la Rambla Lluís Oliveras.
1: Bueno, senyor
5: Sánchez. Per empezar el curso.
1: Senyor Sánchez, i ara hora que tornés de vacances, tindrà feina. Si s'ha de posar al dia de tot el que ha anat passant durant tots aquests dies, Perquè ha passat molta cosa.
5: Sin duda, mi socialista Pere.
1: No comencem.
5: Hoy es el día de ponerse las pilas y abordar las carpetas pendientes.
1: ¿Eh?
5: Estamos yo y todo el equipo de gobierno acabando de redactar los informes de cómo nos ha ido el verano.
1: Doncs ja poden espavilar perquè han passat moltes coses, eh? Perquè té una pila de fronts oberts d'entrada començant per Ceuta.
5: Eh?
1: Sí.
5: Ceu què?
1: Ceuta.
5: Ceuta?
1: Sí.
5: Què passa com Ceuta?
1: Home, la major crisi migratòria en dècades, no digues de què parlo.
5: Que raro, no recuerdo a Ambudio hablar del tema por las
1: Ustedes
5: mañanas.
1: Recu,
5: en fin, ahora mando unos cuantos ministros y que me informen de esto de Ceuta.
1: Molt bé, doncs que...
6: Menudo hijo de fruta, primo de kiwi, abuelo de maracuyá.
1: Sí.
6: Lo que no puede ser es tener a la ocupa de la Moncloa yéndose de vacaciones con el dinero de todos, repito, todos los españoles, con la que está cayendo.
1: A veure,
6: qué vergüenza.
1: Presidenta Ayuso,
6: amarracho.
1: Bona tarda. No, pari de favor.
2: Allà ell.
1: Sense allà que serveixi de precedent, potser sí que estaríem d'acord amb vostè, eh?
6: Pues es de sentido común, bueno, que se vaya de viaje con su dinero.
1: Sí.
6: El dinero público debe destinarse a los problemas reales de los españoles, como por ejemplo, el de la vivienda. Yo, por ejemplo, he comprado 4 viviendas
1: a veure,
6: esta mañana.
1: ¿Qué campo te he comprado? ¿Para habitatge social?
6: Hombre, pues claro, para que se lo quede un morenito.
1: Com?
6: Menudo mamarracho.
1: Sí.
6: Me estoy solucionando el problema de la vivienda a mí misma. Imagina cómo está la cosa en Madrid, que ni la presidenta se libra.
1: Jo diria que té bastanta cara. Quina cara que té, vaja, per dir-ho
6: de veritat. Sí. Algú ha dit morenet?
1: No, no ho sé, ho ha dit la senyora Ayuso, però...
6: M'ha semblat escoltar-ho.
1: No, no, Silvia Riols, vostè té una alerta al mòbil o alguna cosa estranya cada cop que algú diu la paraula morenet o què passa?
6: Activament, com un tauró que ensuma sang a 100 quilòmetres de distància.
1: Bueno.
6: I ara parta i dóna'm aquesta aigua. Pere Jamás, que moro de set!
1: Pere Jamás.
6: Porto tot el dia bevent.
1: Sí?
6: He begut tanta aigua que ja es veu l'església sencera del pantà de Sau.
1: Però a veure una cosa, com és que beu tanta aigua? Què li passa?
6: És que he dinat paella.
1: Vaja.
6: Cada vegada que faig una cullerada apareix un cabell de les joventuts islamistes de la CUP a dinar-me sal i cúrcuma.
1: Sí. Sal i cúrcuma.
6: Estic consumint més aigua que el xat GPT.
1: Sí que és veritat que la gent d'Aliança va sortir una mica escaldada a la festa major d'Igualada, que no hi era molt gaire benvinguts.
6: Tu riu, però jo no ho entenc.
1: No, jo no rigui, jo només comento, eh?
6: És el primer any que hi anava i ja ens volien fer fora.
1: Sí.
6: No entenc com aquests pollosos poden tractar tan malament els nouvinguts.
1: Sí.
6: No veuen que cap persona és il·legal.
1: Però aviam una cosa, està sentint el que de vostè mateixa sobre els nouvinguts i la persona il·legal. Vull dir que té la mica d'embolic amb aquest tema, eh? En fi,
6: de
1: vagi veritat. Bevent aigua i moltes gràcies per no res.
6: Hem de fora.
1: Vale, sí,
6: ens
1: de fora.
6: Ens treuen de dins.
7: Dada Jové.
1: Hombre.
8: Bona tarda, Pere, querido.
1: Querido.
8: Avui és un dia funès.
1: Això de querido jo mai l'he sentit dir. Ho diu realment, el querido, sí?
4: Sí, sí, ho diu, sí.
1: No sé com passo jo a la ràdio, que no... En fi, què et passa, Oriol Jové? Bona tarda. Quin és
8: doncs,
1: el problema?
8: No parlo de que hagi tornat el Pedrol i m'hagi pispat el lloc a la redacció, sinó que parlo de Google Drive, que m'obliga a pagar un extra d'emmagatzenatge perquè el meu Excel de dades futbolístiques ocupa més espai que 4 països de la Unió Europea.
1: Això sí que ens sap greu, Oriol, eh? Però, pobre, el seu...
8: No passa res, passaré factura RAC 1. En fi, estimat, voleu sentir la meva dada?
1: Mira, la veritat no la volem sentir, però com que fotràs el que et surti a la punta de la
8: mà... Ahir, doncs... Julián, va ser xiulat i insultat per l'afició del Metropolitano pel seu desig de deixar l'Atlético de Madrid per anar-se a la Unió Esportiva Lleida.
1: No. O sigui, no és una dada ni és veritat que vulgui anar al Lleida. Vol anar al Barça.
8: Que tu diguis, querido, el fet és que no es veia una xiulada com aquesta des de que Figo va deixar el Barça per anar-se al Lleida Esportiu.
1: Que no, un altre cop, Oriol, que el Figo mai ha jugat al Lleida Esportiu. Se'm anava
8: perquè
1: al Madrid.
8: Perquè no el van deixar, evidentment. La qüestió és que no fitxi per aquest gelat Atlètic Lleida, uns fulanos...
1: En fi, gràcies, Jové. Fins la propera... No, ja està, calma. Ja està.

0: jugador, no creo que yo tenga que jugarme la última pelota, haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara, faltando 2 segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no?
1: Cuidado.
2: ¿Cómo?
1: Sí, sí.
2: ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué?
2: ¿Cómo?
1: ¿Qué?
2: ¿Pero este tío de qué va? ¿Que no va a pasar el balón si le llega la oportunidad?
1: Y a cada clan.
2: Yo lo he visto jugar a bàsquet i en el primer sprint pidió el cambio.
1: Bueno, home, no és a dir que estaria disposat, segons com, d'aquí un temps, ja veuríem, amb totes les precaucions possibles, agafar-li el relleu. Tampoc ha dit gran cosa.
2: ¿Qué?
1: No sé.
2: ¿Cómo?
1: ¿Qué?
2: ¿Qué?
1: ¿Qué?
2: ¿Qué relevo?
1: Doncs no sé, relevo.
2: ¿Relevo o revelo?
1: No, relevo.
2: Me van a tener que sacar de la Moncloa con un forcep.
1: Però bé que algun dia jubilarà, no? O que plegarà de president.
2: Sí, però bajo ningún concepto Óscar Puente ocuparà mi lugar.
1: Ah, sí?
2: Tengo al candidato perfecto.
1: Home, doncs si us pot donar l'exclusiva...
2: Hombre, pues... Mi querido socialista, Pera, creo que eres una persona de orden. La gente te quiere y te sigue, sí, no hay sí, que sí. más que ver las redes sociales.
1: Sí, sí.
2: Todo el mundo tiene... Palabras bonitas hacia ti, hacia tu trabajo.
1: Sense cap mena de dubte.
2: Con lo cual, ¿quién va a coger mi relevo si no es el socialista más ilustre de Cataluña? Si aceptas, tu paguita incrementaría notablemente.
1: Ja.
2: I mira que ja cobres les 5 xifres.
1: Bueno, doncs no penso presentar-me ni del PSC ni pel PSOE. Vaig buscar un altre candidat per una altra banda, que jo no deixo en ses.
3: Jo sempre he sigut del PSC.
1: I sobre això, les redes socials, miri-les menys i llegeixi més el diari, que si no acabarà malament del cervell. Vagi en compte, eh? Home, ara sí que ha arribat el moment. Que no cantes, ja, Edu?
4: Xup, xup, xup, xup.
1: No cantes? Xup, no xup, tenim lletra, encara?
5: Volia el xup, xup. Sí.
1: No.
6: Un, dos i... És que no, saps què passa? Que es canta només en els dies especials i els dies imparells. Però una motomami ha de saber improvisar sobre la marxa.
1: No, en fi, la música l'heu reconegut tots. La música és la sintonia que ens posa dempeus, la música que ens fa posar-nos erectes immediatament, és la música que ens fa posar la mà al cor... perquè ens remet al nostre far informatiu matinal, eh? El nostre Sergi Embudio, per si no estava clar. És el moment d'escoltar la missa del capellà de l'actualitat, el Messi de la informació, el Pogacar de les notícies, que al capdavant del món a RAC1 competeix contra rellotge contra la desinformació. Amb tots vostès, el totterreny i camaleònic Sergi Embudio.
7: Dana Coca i Doca Oca, t'interrompo perquè em toca.
1: Com, com? Aviam. Sí, no, la música... Que...
7: Pum. Sergi Embudio.
1: Sí, no, no, però bueno, cuac, és el que m'interessa.
7: Cuac, cuac.
1: Ah, hi havia truco. Però el primer també... Cuac és seu o és de l'altre tio?
6: És seu.
1: Tots són seus. Podem sentir-nos el primer l'altre cop?
7: Dana Coca i Doca Oca, t'interrompo perquè em toca.
1: Està bastant bé. Bé, en fi, anem a la trucada suïcida. Què passa? Va, fot-li. Oi. Avui tinc males vides, perquè ha anat bé les últimes 5 setmanes i avui tinc la impressió que no ens ho agafarà. Ja fa dies que t'ho dic, això, eh? Perquè al final és una qüestió, no sé, com matemàtico-estadístic.
6: Va, com va, al final, el bombo...
1: No, si tu que ets matemàtica, si tu aïlles un sorteig com a sol, hi ha les mateixes possibilitats que no surti. Gira, gira. Ara. Oita! Quina gràcia. No tinc clar si està de vacances o no. Però hi trucarem.
6: Provem-ho.
1: Clar. A veure, provem-hi. Recordeu que poso el telèfon aquí amb l'altaveu i tota aquesta cosa. De fet, vam penjar una foto l'altre dia a xarxes. Ai. Ai, merda, ara estic baixant el volum. Bueno, tinc un lío amb aquest telèfon. 2 trucs i està posat així sobre el micro. Ai. Veus? Ja t'he dit jo que tenia males vibres.
6: Ai.
1: Quants trucs esperem? 5 trucs? El Filip Rivera en 3 trucs, no? Com era això?
8: Quin... Se te ha redirigido.
6: No,
1: llàstima. No,
6: no, no. La
8: persona a la que estàs llamant.
1: Ai, no, no, aviam, què faig?
6: Tornem a intentar o...?
1: Tornem a intentar. I és mala sort, eh?
6: A veure, és que és una hora molt dolenta. Bueno,
1: ja et dic jo que algun dia havia de passar això. Torna a marcar.
6: Va, prova, sí.
1: Segon intent i últim, eh?
6: Que potser té la lluna, que és allò de
1: sí,
6: mòbil.
1: Sí, jo me'l tenia que té la lluna
6: sí,
1: posada.
6: Sí, que has de trucar 2 vegades seguides perquè...
1: O que està
6: sí,
1: la lluna, també.
5: Sí.
6: No, no és l'eclipsi, no, la Via Làctia. No.
5: Si té la lluna, està allà.
1: O està la lluna.
6: Sí, no però farà... has de fer 2 perquè et facin cas.
1: Ai, merda, estic baixant el volum. És que tinc aquí el mando... Ai, deixa el botó. Segon i últim intent.
9: Pere, què dius?
1: Hombre! Hola.
9: Hola, què? Què et passa, Pere?
1: És que és molt fàcil de conèixer la veu. Sabeu que ens confon a la veu?
6: Sí?
1: Sí.
9: Però que m'estàs tornant a fer allò de la ràdio?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí tu... És que
5: l'any... Cada any lo mismo.
1: Què dius, què dius?
9: Que ja ho vam fer l'any passat, això.
1: Bueno, és que va sortir la teva bola i ha tornat a sortir aquest any. Parla amb la Iael, que és el que remena el bombo.
9: Ah, jo que sé, vale, molt bé, molt bé. Escolta, encantat de saludar Catalunya. Hola, Catalunya.
1: Sabeu qui és, no?
6: Xavi Coral.
1: Hombre, home, si fa una estona... Estaves fent les...
9: Sí, fa una estona que estava allà... T'haig de dir que l'aire condicionat del plató ja m'ha agafat. Mira, ja faig una veu més estranya.
1: No fotis... No fotis que el plató d'Alta Notícies també teniu la discussió de l'aire condicionat.
9: Totalment, totalment. Sí? Hi ha presentadors que volen l'aire condicionat a tot drap i, per tant, et deixen la veu de
6: però...
9: Jo, per exemple, sóc de no posar aire condicionat i mantenir una temperatura o un...
5: Perquè... Gràcies.
9: Un aire millor.
1: Bueno, però tu ets un tio gèlid d'entrada, eh?
9: Exacte, però per això, ja no em cal. Ja
1: però
9: no
1: moment,
9: cal.
1: Dins, aviam, el plató, i sou tu tota l'estona, avui estava sol. Per tant, avui passa tota la temperatura que vols. Quan hi ha el garnatge no, és un altre rotllo.
9: No, el problema és... No, no, l'Anna tampoc no és...
1: Però doncs qui és el problemàtic? El problema,
5: Regem, càmeres.
9: La Núria Soler o qui hagi fet el Comarques abans.
1: Ah.
9: Perquè el plató és el mateix.
1: Sí, llavors no, deixen allò a 8.000 graus sota zero.
9: Exacte. Ah, exacte. Tu entres al plató i et quedes allà gelat i afònic.
1: Molt bé. I, bueno. I el del temps i l'altre, el dels esports, què? Aquí no hi pinten res?
9: Sí, no protesten gaire. La Marta no protesta gaire, la Marta Bosch no protesta gaire i el Mauri tampoc, per la temperatura que sigui una mica no gaire freda, ja els està bé.
1: Ja està bé. El Mauri m'aconsegueix que es presenti l'hora des que s'ha canviat el plató, perquè abans tenia tendència a aparèixer al plató quan feia 10 minuts que se l'havia invocat, diguem-ne.
9: Bueno, sí, però pensa que tu no el veus, diguéssim, però la majoria de dies acaba d'arribar just en el moment que surt, eh?
1: Ah, sí. Bueno, escolta'm, avui estaves treballant, per tant, ja has acabat vacances o encara et queden vacances o què?
9: No, ja està, no, ja està tot. No, això ha sigut una pena perquè estàvem molt més bé de vacances, esclar. Va. Però tothom està més bé de vacances, no?
1: Bueno, però han anat bé les vacances, Coral?
9: Han anat fantàstiques, espera, molt bé. Molt mediterrànies, eh? Vull dir, he estat molt per la Costa Brava,
1: sí.
9: Per la Costa Daurada...
1: Molt bé.
9: He estat a les Terres de l'Ebre...
1: Fent país, ja dic, fent país.
9: Avui avall per la costa, sí, molt bé.
1: I on vas anar a l'eclipsi, tu?
9: El vaig veure a l'Ametlla de Mar.
1: Ah, molt maco.
9: Molt bé, per perquè tant... es va veure... Sencer, era un dels llocs on es veia més estona, 1 minut 33 segons.
6: Carai.
1: No, carai, tu. Bueno, doncs escolta'm, senyor Coral, i Trullàs, et desitgem un...
5: A quina hora llego a casa?
1: A quina hora... Això, a quina hora vas arribar a casa? Vas trobar-te merder o vas dormir allà?
9: El dia de... No, dormia allà, dormia
6: allà.
9: És que
6: és llest.
1: No. És llest, sí. Clar. Nosaltres vam disfrutar de la mobilitat a Catalunya, un recorregut... Ai. Per anar de roquetes.
9: Serà perquè no s'havia advertit, això, eh?
1: Perdó, merda, maco. Es va dir que la gent no marxés immediatament després i que es quedessin a mirar les persèpides, o com es digui, tot aquest rotllo, i nosaltres vam fer cas del govern, ens vam quedar a sopar per allà a la zona, i vam fotre camp a 11:15.
5: Huevo frito con patatas.
1: I encara va ser pitjor, vam entrar un cacau, 4 hores i pico per tornar a casa, però bueno. Vam gaudir de la PC.
5: Con jamón.
9: Home, i gaudir de l'eclipsi, no em diràs que et va impressionar molt. Jo t'haig de dir que tant que anava a veure'l una mica en plan de dir, vols dir que n'hi haurà per tant? I t'haig de dir que em va semblar molt extraordinari.
1: Caram, doncs ho celebro que en gaudissis. Molt bé, doncs escolta'm, ben tornat a la feina, et fots, perquè nosaltres ara estem veient com tothom torna a la feina i... Alguns faran vacances, d'altres no, però ja és una altra història.
9: Sí, sí.
1: I així de ràpid ha passat. Ens ha passat molt ràpid. Cuida't.
9: Quedem un dia per sopar.
1: Ah, molt bé.
6: Oh, vale, mira, perquè... veus?
1: Bueno, és... Vale, molt bé. On? A Matadepera? Què vol dir això?
9: Matadepera, ja vindré jo.
1: Puja aquest cap de setmana, que és festa major, estarà tot molt tranquil. Hi haurà molt lloc a tot arreu.
9: Uf, no, aquest cap de setmana no, doncs.
1: Apa, vine. Vinga. Adéu, Coral. Bueno. Aquest bombo té molt tongo, perquè efectivament l'any passat... Però l'any passat, quan va contestar, estava a Menorca, no us en recordeu? I es va tallar. L'any passat es va tallar diverses vegades. Sí.
6: Ara que ho dius, sí.
1: Home, ja me'n recordo perfectament.
6: Bé, som-hi amb la cançó brusca.
1: Clar, el moment més esperat.
6: Endavant, fot-li.
1: Quina serà?

0: És en Justin Bieber, aquest, suposo.
1: És d'ahir, no, la cançó?
2: Sí, és una cançó recent, no trobo?
0: Té molts anys, però és que la poso perquè aquest cap de setmana que els Bieber han celebrat l'aniversari del fill del Justin Bieber i la Hailey Bieber, que ha fet 2 anys i han compartit fotos a Instagram. I han compartit com... sí, es diu Jack Blues.
3: No sabia que tenia un fill.
0: Sí, tenen un fill, Jack Blues, sí, ha fet 2 anys. I l'han despertat amb un esmorzar molt d'Estats Units, que eren uns pancaques.
2: Pancakes.
0: Pancaques. Sí, sí. Crec que en català es diu pancaques. Pancaques.
1: També no sabia jo que tenia un plat amb el meu cognom.
2: No, no, senyora...
1: Paneque.
2: No, paneque no, pana. Pancake. Pancake és una altra cosa.
1: Deu ser de Girona, imagina.
2: Bé, no sé si... Gràcies, eh? I a el Maria. No, avui no connectem a RAC 105 d'avui, eh?
0: No.
2: Estic intrigat, però ja hi connectarem una altra. Ara connectem amb el nostre estudiant en pràctiques. Bé, un dels dos estudiants en pràctiques, en Noel Guardino.
4: Guarnido, bona tarda. Guarnido.
2: Com decorat, bueno, en fi. Endavant sí. Amb la mania del dia, nen.
4: Justin Bieber, pop de guarderia premium.
2: Vinga, va, bé. Ja quan sigui.
0: Una cançó molt escoltada i radiada,
2: sí, sí. Sí, sí.
4: Avui vinc a parlar dels que no guarden distància quan et parlen.
2: Ai.
4: No entès el concepte d'espai personal. Es pensen que fins que no comparteixen saliva, la conversa no rutlla. El personatge fa un pas endavant, tu un pas enrere, i ella fa un altre endavant, i la conversa es desplaça físicament. Escolta, Dora l'exploradora, t'estic fent un escape room i no tens la pista.
2: Sí.
4: L'individu té una concepció imperialista de l'espai personal. Putin de les distàncies curtes, però d'invadir-me amb la teva halitosi. És que li preguntes... Has menjat allioli? I et contesta, sí, com ho saps? Que com ho sé?
1: Te huele el aliento a ajo.
4: Clar, perquè estic participant en la teva digestió, arma biològica.
1: Te huele el aliento a ajo.
4: Mira, mestre, si faig un pas enrere i tu fas un pas endavant, estàs fracassant un test social molt fàcil. I tot indica que només tens el cap per separar les orelles. L'apa social.
2: Calma, calma.
4: Ja està.
2: Ja està. Ja està.
4: Però què més vols?
2: No, no, no. Ets la nostra Juana Dolores.
4: No, ja està.
2: Però...
4: Demà més.
2: I millor. Sí,
4: i gràcies,
2: bueno,
4: Pere,
2: li queden 4 dies d'aprenentatge, vull dir que, bueno, després seguiràs, no, amb el clapés?
4: Amb en clapés, amb en clapés, sí, si em deixa entrar, clar.
2: Sí, també podria passar això, que no poguessis entrar. Va, a l'acústica de Figueres.

0: És aquest cap de setmana ja, l'acústica de Figueres?
1: Sí, sí, sí.
2: Que aquest cap de setmana que comença dijous, eh?
0: Sí, sí, sí, vaja, això, dijous, divendres, dissabte i una mica diumenge, crec recordar. Cep. I nosaltres aquí treballant com uns desgraciats, en lloc de poder anar a Figueres.
3: Som-hi.
0: Què, som-hi, què?
3: No podem anar?
0: Home, depèn. A veure, dijous no, perquè estem aquí. Divendres anem al sopar a final de temporada i queda dissabte que estarà tothom ressecós. Però vaja, si pot anar. I que és festa major Mata de Pere. Llavors tenim el sopar de germanor. Però vaja, això que ens interessa més el concurs de l'acústica. A veure, els acudits... Parli, línia de Scipio.
2: Doncs això que deia, espera, que ja hem entrat oficialment en la recta final. Només queden 5 programes, comptant el d'avui, però al versió estiu seguim repartint premis. Mm-hmm. Aquesta setmana ja comença l'acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. I dijous, el primer dia de festival, no us podeu perdre l'actuació de Quim Mandado, la veu històrica del Sang Traït, que portarà l'acústica Obrint Camí. El cantant repassa grans èxits de l'històric grup de la Jonquera i de Guardians, incorpora noves cançons de la formació actual.
0: Doncs què regalem nosaltres? Perquè encara no ho tingui clar, perquè mira que ho diem cada dia, però...
2: El guanyador o la guanyadora d'aquesta setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres per la nit d'aquest divendres 28 d'agost. Yeah. L'estada és per a dues persones i amb l'esmorzar inclòs.
0: Doncs per participar, la persona d'acompanyant te l'has de portar tu, eh?
2: Sí, i, no la posem nosaltres.
3: Atenció, no és ningú del versió estiu?
0: No, mira, podríem posar-hi...
3: Podríem un sorteig.
0: Podria, sí. Bueno, per participar, què han de fer els nostres oients per poder anar aquest divendres, hotel més esmorzar de franc per dues persones?
2: Participar és molt fàcil i ràpid. Només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680-70-70-60. Mm. Cada dia escoltarem 3 acudits. Comencem avui i escollim el finalista del dia i el dijous resoldrem qui s'emporta aquesta nit d'hotel per al divendres 28 d'agost.
0: Com que això és divendres, compte que dijous es resoldrem. Per tant, aquesta setmana el concurs és una mica més curt que de costum. El telèfon 680-70-7060. Ara és el moment de...
2: Ara és el moment de fer-ho.
0: I Yael, no hem vist més acudits ja, que tu no pots concursar.
3: Jo no puc participar.
0: No pots participar, no. Que no para d'enviar coses, pobreta.
2: Anem amb els participants d'avui.
0: Vinga, som-hi, els d'avui.
2: El primer és el de l'Elisabet.
4: Qui guanya, el pollet o el llop? El pollet, perquè fa piu, piu, i el llop fa au, au.
0: Bueno, és un acudit d'animals, diguem-ne.
2: Anem amb el segon, amb el de l'Elisa.
0: Respecte pels oients.
5: Què fa una vaca amb els ulls tancats? Llet concentrada?
2: Parlo d'animals, la cosa. I anem amb el tercer?
3: Vinga.
2: Amb el Toni.
6: Soldat Pérez, ahir no vaig veure l'entrenament de camuflatge. Gràcies, senyor.
0: A mi em sona que n'hem fet un de camuflatge aquest estiu, d'acudit. No et sona?
2: Però no era ben bé aquest.
0: No es copien els oients entre ells. Va, el finalista d'avui, no és que hagi guanyat, és que el rematem
2: passa
0: al final
2: de
0: dijous i dijous sabrem si guanya o no. Qui és?
2: Doncs qui passa a la final que farem aquest dijous per entrar al sorteig i poder endur-se la nit d'hotel per l'acústica de Figueres per el 28 d'agost és... l'Elisa! Els oients han de recordar, però, que encara poden participar i ser un dels finalistes i guanyar aquesta nit d'hotel. Només han d'enviar una nota de veu al 680-70-70-60 amb el seu acudit preferit i que, si volen saber més informació, poden trobar-la a festivalacústica.cat.
0: Doncs no se'n parli més. Ara el Claret i sus mariachis arriben... Mariachis.
7: Mariachis.
0: Mariachis, clar, és una banda. Claret en
7: parles d'aquí, del Martí, pobre?
0: No, els tres mariachis en general, va.
7: Ah, val.
0: Bona tarda, per cert, eh?
7: Bona tarda.

0: Les notícies arriben a 2:15 de 5 de la tarda, encapçalades per una previsió de cara a aquesta tarda. Atenció, màxima atenció. Menys TikTok i més escoltar la ràdio, d'acord? Menys xarxes i més escoltar la ràdio. I així estàs al tant, tu, del que passa al món. En general, eh? En general i en particular. No dic per tu, Claret, eh?
1: No, no. Ni per Martí... No,
0: jo ja sé per què ho dic, en general i en particular. Però sobretot pel tema que ve a continuació, que és de la pluja. Els mitjans d'informació, tal com indica el nom, informen. I quan passen coses, avisen. Sí. Els tontaines que fan el tonto no informen ni avisen. Fan el tonto.
2: El TikTok no...
0: No ho sé, no hi ha aquestes informacions. O xarxes, o fan el tonto a la volta ciclista. Si poden fer el tonto, moltes bandes. Però vaja, centrem-nos en el que ens explicarà el Martí Oliveres. Martí, com estàs, maco?
3: Com esteu? Bona tarda.
0: Et toca actuar, eh?
3: Vull dir, home, però encara no... Soc el mariachi.
0: No,
3: ara tinc aquí...
0: No, si vols després...
3: Tinc l'Edu Mutante, si l'altre mariachi, si anar-la fent.
0: Et dic a qui em referim.
3: La Yael, també, quan vol, fa una mica del temps.
2: La guitarreta.
0: No, és una tarda... Si estem avisant de tot això, perquè l'amic... Oliveres té tendència a venir aquí amb un advertiment com vas fer divendres passat i va ser dijous passat. I ara estem davant d'una nova tarda de possibles fortes tempestes a bona part del país. En aquests moments hi ha 16 comarques al centre i al nord-oest amb avisos taronges per intensitat de pluja. Les autoritats tornen a fer una crida a la precaució. I, de fet, ja ha caigut alguna pedregada.
2: Sí, exacte, pedregades que han caigut en algunes zones de l'interior de les Terres de l'Ebre i també a la zona de Lleida, comarques de Lleida. El Meteocat situava aquests avisos taronja per intensitat de pluges i probabilitat de temps violent a tota la demarcació de Lleida i a l'Alt Pirineu, menys la Vall d'Aran, a més de les comarques també interiors de Barcelona, que estan pintades d'aquest color taronja. Uns avisos, però, que han anat canviant i que potser aniran canviant durant aquesta tarda. En aquestes zones, durant la tarda, hi poden caure xàfecs importants de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i fins i tot poden anar acompanyats, com bé dèiem ara, de pedra, calamarsa o fortes ratxes de vent. Per tot plegat, Protecció Civil ha tornat a llançar un missatge de precaució, sobretot d'evitar zones inundables, tampoc acostar-se a rius, rieres o barrancs, i en cas que la tempesta us enganxi conduint, també recomanen reduir la velocitat i anar per vies principals, si no es pot ajornar el viatge. I finalment, a casa, si hi ha inundacions, les autoritats adverteixen que no s'ha de baixar a soterranis, garatges o plantes baixes.
0: Doncs ja estan fets els advertiments per part del govern. Ara arriba el Martí Oliveres, que ja l'hem saludat unes 30 vegades, i que a més a més et tindrem aquí, anar entrant i anar sortint a mesura que avanci la tarda, si van passant coses.
3: Sí.
0: De fet, ja tenim alguna tempesta important ara mateix.
3: Sí, i fa estona.
0: Perquè s'hem parlat d'alguna pedregada. Explica'ns una mica què tenim en marxa i també quina tarda ens espera.
3: Sí, des de 3:15 que tenim tempestes fortes a les comarques de Ponent, sobretot han començat per la zona interior de l'Ebre, cap al Segrià, la Noguera, han descarregat fins i tot acompanyades de pedra grossa, pedra important ja de 3-4 centímetres, en alguns casos fins i tot ens parlen d'algunes destrosses al Manà, al nord del Segrià, o sigui que anirem fent seguiment d'aquesta tarda que pot ser complexa, sobretot a la demarcació de Lleida i també de moment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara mateix està plovent aquests xàfecs localment forts amb tempesta que deixen molta aigua en poca estona, però que també al mateix moment avancen, no queden estancats, sinó que es desplacen en direcció cap al nord i cap a l'est. Per tant, de mica en mica van escombrant altres punts també del centre i del nord de Catalunya, però ara mateix on plou amb més força és entre la Terra Alta i la Ribera d'Ebre i també de la Noguera cap al nord, és a dir, cap al Montsec, la Conca de Tremp, la Vall Fosca, salta també cap a l'altre Pallars, cap al Pallars Sobirà, Principat d'Andorra, Cerdanya, nord de l'Alt Urgell, compte, perquè en qualsevol cas que ens trobem aquestes precipitacions poden deixar molta aigua en poca estona, poden complicar la circulació de moltes vies, per exemple, del Pirineu, en aquesta zona del nord de la demarcació de Lleida, i anirem seguint aquestes pedregades, perquè avui tenim una situació de potencial per tenir pedregades importants a molts punts
0: per tant,
3: de Catalunya.
0: Hi ha dos problemes a la vista. Un, que en un lloc concret, que és pràcticament impossible de preveure, caigui d'una pedregada que ho rebenta tot, i l'altre, que a diversos llocs, també difícils de calcular exactament on, caigui molta aigua en molt poc temps, provocant l'efecte que hem vist als diferents municipis de la costa aquest cap de setmana.
3: Sí, es manté aquesta alerta fins a la nit, fins i tot perquè de cara a la nit, 10, 11, 12 de la nit, aquestes pluges podrien arribar a les comarques de Barcelona i Girona, sobretot cap a la Garrotxa, l'Empordà, també fins i tot entre la Selva i el Maresme, i podria acabar plovent amb ganes de cara a la nit, no ara tarda vespre, sinó que tarda vespre sobretot interior i Pirineu, comarques de l'interior i de Ponent i del Pirineu. però després a la nit, quan ja estigui acabant de passar aquesta situació d'inestabilitat, podria ploure també en alguns moments amb força cap al Maresme. De fet, es formen alguns xàfecs ja a aquesta hora entre les comarques de Girona i precisament l'entorn del Montnegre, Corredor, Baix Montseny, o sigui que, compte, haurem d'anar seguint perquè avui, de fet, pot ploure a qualsevol punt. Localment, aquests aiguats que puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i amagar fenòmens de temps violent com esclafits, ratxes de vent molt sobtades que acompanyen aquestes tempestes, aquesta calamarsa que ha caigut a la mateixa ciutat de Lleida, però fins i tot pedra important, pedra grossa que podria doncs provocar algunes destrosses en teulades, en cotxes, o sigui que és una tarda que si podem evitar desplaçaments innecessaris a les comarques de l'interior del Pirineu, millor, i això, protegir també les persones i els cotxes de davant d'aquestes pedregades que tenim que realment doncs, ho compliquen molt tot.
0: Molt bé, això és de cara avui, aquesta tarda que ha quedat claríssim, sí. Hem dibuixat el mapa, ho anirem recordant els diferents butlletins informatius, mm-hmm. I si quan s'ha, malauradament, a caure aquesta pedra com la que ens has mencionat ara, mm-hmm. Vens aquí i ens ho expliques i donem el detall
3: perfecte.
0: De la qüestió. Però, els propers dies...
3: Tranquil·litat. Perquè,
0: moment, primera pregunta. Sí. Hem sortit ja de la supercalor,
3: sí.
0: O no ho podem garantir encara?
3: Home, sí, de la supercalor, de la calor extrema, sí. El que passa que aquesta setmana torna a pujar la temperatura entre demà i dimecres. Dimecres farà bastanta calor, Mentalitzem-se, farà força calor.
0: No ens mentalitzem, tu.
3: Però no serà extrema, serà una calor molt intensa, podem tornar a passar dels 36-37 a les comarques interiors, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre. És molta calor, però no parlarem de 40 graus. En principi ens quedaríem als 37 com a molt 38, que és molta calor, però no és
0: volta.
3: 40. I en principi, les nits més complicades per descansar ja han passat, no vol dir que a Barcelona encadena encara algunes nits tòrrides, per sobre dels 25 graus, i després sí que a finals de setmana, cap a divendres i dissabte, tornaria a punxar la temperatura, tornaria a refrescar, o sigui que bones notícies.
1: Molt bé. Martí Oliveres, ens informa un oient, des de Caldes de Malavella, en Xavier, diu que cauen gores, entenc que s'ha equivocat a l'hora d'escriure, no,
3: gotes,
1: ni gorres, entenc que no, que són gotes, cauen gotes.
3: Sí, és veritat, és el que dèiem, que entre Girona i Maresme teníem ruixats, ara mateix la zona d'Hostalric, per sobre Tordera, tota aquesta zona de la selva, també Caldes de Malavella, doncs ha passat aquest xàfec, sembla que va cap a Riudellots, cap a Cassà de la Selva, per tant, per aigua a la bossa en qualsevol cas, i el temps més complicat, insistim, ara mateix interior de les Terres de l'Ebre i sobretot a comarques de Lleida. La zona de l'Alt Pirineu ara ja està plovent a bots i barrals, sobretot entre la zona de la Conca de Tremp, la Vall Fosca, cap a l'altre Pallars, cap al Pallars Jussà, el Sobirà, el que és la vall d'Àssua.
0: Et puc allà un moment, un segon?
3: Sí,
0: és que veig el vicepresident Cuerpo que està compareixent en directe a Ceuta i amb la que està caient i amb tot l'embolic que hi ha. Escoltem un segon que està dient. Val?
4: I acoger de manera adequada a los menores y aquellos solicitantes de asilo que sí lo tengan. Es necesario resolver lo antes posible de manera diligente y eficiente estos expedientes que tienen, como bien saben, una enorme complejidad logística y burocrática ante la necesidad de hacer una evaluación individualizada de los casos, hacerlo siempre con todas las garantías, por supuesto humanitarias, pero también legales, y con la necesaria colaboración también con los países de origen. Por ejemplo, en los casos de los menores, para determinar la posible reagrupación familiar de los mismos. En esta tercera fase, también queremos incluir la importancia de garantizar que esta crisis no pase factura a la ciudad autónoma de Ceuta y que su población recupere el ánimo y la seguridad respecto a las posibilidades de desarrollo de proyectos y de prosperidad en la ciudad. Somos plenamente conscientes de que los ciudadanos de Utis lo están pasando mal y por eso...
0: Bé, doncs aquestes són algunes de les argumentacions que està donant en directe el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en un dia que ara comentarem, torna el curs polític, sembla que el govern s'ha posat les piles en relació a aquesta qüestió. Ara mateix, amb el Claret, analitzarem d'altres elements d'aquesta controvèrsia. Estimat Martí, només em quedava per preguntar-te una cosa.
3: Sí, digue'm.
0: Que t'havia preguntat si aquesta calor ja seguia sent tan fort, aquests alts i baixos i tot això, pels propers dies, m'has dit dimecres, torna la calor.
3: Dia de calor molt intensa, però després de cara i sobretot divendres, ja afluixaria. I sembla que el cap de setmana doncs, tornaria a ser més fresc als matins. Divendres, dissabte, ve una refrescada, com hem tingut dies enrere. i a veure, més endavant, continuem a l'estiu, que sí, ningú sí. es pensi que anem a la tardor encara, perquè estem a finals d'agost, el setembre continuarà fent calor, però bé, tindrem una calor molt més portable ja.
0: Molt bé, la refrescada.
3: I us anem actualitzant d'aquesta situació de tempestes, sí, precaució a la carretera.
5: Lo importante está en la semana, miércoles por la noche en Vilanova, la Daurada.
3: Vostè, escolta, perquè acaba,
5: sí, acaba de dir que jueves por la noche en Hospitalet de Llobregat.
3: Serà tranquil·la.
5: Oncle Llach.
3: No ha de ploure, perquè l'episodi s'acaba avui.
0: Però dins un lloc,
3: en fi, ja s'ho farà.
0: Podem evitar que vagi fent publicitat gratuïta de un dia li enviaran una factura a tota aquesta publicitat i no sabrà on ficar-se. En fi, tot això és la previsió.
5: Tengo pagada la luz hasta que me muera.
0: Recordin les tempestes i recordin tot el
6: tema. Privet, camarada, perra, laica más.
0: Que aviam, calma.
6: Ah, aquest Martí Oliveres.
0: Per què li passa, professora Làctia?
6: Cada dia envien alertes mòbils per motius més estúpids.
0: Sí, bueno, no ho sé.
6: Sí, en aquest país cauen quatre gotes i ja parreu tot.
0: Sí.
6: He vist tapes de vàters amb més gotetes.
0: Va, prou.
6: Com us agrada alarmisme?
0: No, mira, justament vostè no està en condicions de donar lliçons d'alarmisme.
6: I tant.
0: Sí.
6: Precisament he trobat manera d'enviar S-alerts.
0: Aviam, quina?
6: Mirra.
0: Aviam. No, va, treu això. No, treu això, que algú encara es pensarà...
6: Més fort.
0: No, que la gent que està a casa es pensarà que passa alguna cosa. No és veritat, eh? No és cap simulacre ni cap cosa.
6: No podràs silenciar veritats. Mira, una altra.
0: Però un moment. Aviam, però... Un moment. Aquí què posa? Para. Alerta del fi del món per eclipsi lunar. Et recomana posar-se còmode per veure la mort inevitable. Però, Olivia, borri això.
6: No.
0: Protocol...
6: Protocol, sí.
0: Eclipsi lunar. Aviam, què...
6: Protocol eclipsi lunar.
0: Sí.
6: Fer paus amb teus déus.
0: No.
6: Que se't desfagin ulls i que marea descontrolada se t'emporti a Lanzarote.
0: Deixi d'enviar...
6: Que rima com...
0: Deixi d'enviar falses alertes al personal. Que algú s'ho prenda seriosament, que podem espantar els oients. Bueno, punyó del Palpi Mazón, potser està reservant taula al Ventorro per anar a fer de les coses que ja ens coneixem. No va prou.
6: És fort.
0: Què passa ara?
6: Més fort.
0: No,
6: alerta,
0: no, treu,
6: alerta de confinament per fuites de gas, alta toxicitat, l'estudi de RAC1. Per massa, tret sabates i fan pudor, peus de ganxito, alerta!
0: Olivia, una cosa, va. Justament, alerta, si abans amb el Martí parlàvem dels aiguats i de la força problemàtica que hi ha de matinada, el dissabte va haver-hi concretament a la Costa Daurada, avui els alcaldes de la zona han reclamat al govern una millora de les infraestructures que eviti noves inundacions. El Vendrell, Roda Barà i el Creixell són alguns dels municipis més afectats. Saludem el nostre corresponsal de les Terres Tarragonines, l'Esteve Giral. Bona tarda, Esteve.
7: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Vols que t'aplaudim o què?
7: Bueno, sempre està bé, no?
0: Tens els veïns de Calafell esbarats, pel teu article de dissabte a La Vanguardia.
7: Sí, Pere.
0: Sí, avui en tornem a parlar, d'aquina estona, que ho sàpiga.
7: Esbaradots. No, sí. No només pel que vam publicar, sinó pel que va passar aquí divendres a la tarda.
0: Sí, sí, doncs, no, però la culpa és teva.
7: No, la culpa és teva.
0: No, sí, ara...
7: La culpa és teva, no és meva, no.
0: Doncs avui seguirem el tema, Tenim un especial interès.
7: Estan contents amb tu. Diu que volen que si vas a jugar petanca amb ells.
0: Què em volen fotre? Una bola pel cap?
7: No,
0: però jo no ho he dit, això.
7: Avui... Aviam si vas a jugar petanca amb ells.
0: Avui, quan faci la llista dels que no volen parlar per la ràdio d'aquest tema, perquè no volen que se'n parli, potser també els vindran ganes... Sí, potser els vindran ganes també de fotre una altra bola pel cap. Que avui anem fortets. Avui anem al dinar, diguéssim, ha estat potent. En fi, centrem-nos amb els aiguats, que és un tema molt més seriós que aquest de la petanca de Calafell, dels aiguats de la matinada de dissabte a la Costa Daurada. Com dèiem, avui s'han demanat més ajudes. Aleshores, què demanen exactament els alcaldes? Prevenció, ajudes, tot això. Ei, Esteve? Esteve? Ha desaparegut l'Esteve Giral.
6: Ja s'ha estat l'alerta mòbil.
0: No, és l'alerta mòbil. Això són...
7: Ja torno a ser aquí.
0: Això és que algú ha tallat el cable de fibra òptica d'algun d'aquests...
7: Són els del clan de la petanga, que han fet...
0: Veus, ja t'ho dic jo. Ves fotent cunyeta, tu. Va, explica.
7: Sí. No, doncs, explicàvem el tema dels aiguats, no? Conseqüències greus, aquí sí que ens hem de posar seriosos, la nit i matinada de divendres a dissabte. Són zones que, malauradament, estan mal acostumades a rebre les conseqüències de les torrentades, dels aiguats, de quan hi ha pluges torrencials, baixa molta aigua, perquè són zones que, malauradament, al seu dia, fa dècades, es va construir en zona inundable, i, per tant, és allò, mala peça al taler, difícil d'arreglar. El que sí que demanen els alcaldes de la zona és que s'actuï tant com es pugui, sobretot amb el que fa la via del tren i la Nacional 340, que són barreres físiques que compliquen molt la situació quan hi ha grans aiguats, perquè s'acumula massa aigua, perquè actuen de barreres físiques, perquè no deixen que l'aigua arribi doncs, on vol arribar, que normalment és que vol acabar sortint al mar. Per tant, per exemple, en Kenneth Martínez aquest matí deia, compte, l'alcalde del Vendrell s'ha d'actuar quan abans millor.
8: En el nostre cas, la Nacional 340 o la via del tren, estem parlant d'infraestructures principals, que tenen pocs passos, els passos que tenen són estrets i perillosos, i això a sobre doncs, afegeix risc la quantitat de persones que queden atrapades en aquests passos.
7: Persones atrapades que van viure la nit i matinada de divendres a dissabte, segurament ho vau veure i ho hem anat seguint, a càmpings de la zona de Roda, de Barà, de Creixell també, i en una discoteca del Vendrell, doncs un centenar de joves que déu-n'hi-do van haver de sortir pràcticament amb l'aigua al pit. Afortunadament, no hi va haver-hi persones que prenguessin mal massa persones, però sí que hi va haver-hi malauradament una menor ferida crítica la nit de divendres a dissabte que li va caure un mur a Roda de Barà. Ho anirem seguint. Important que s'actuï perquè cada cop els aiguats del final de l'estiu i també de la tardor són més forts, l'aigua del mar està cada cop més calenta i l'emergència climàtica doncs, ho està complicant molt.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, estem pendents, com es diuen aquests casos, Esteve, que es pugui corregir això, es pugui ajudar o es pugui mirar de solventar. I d'aquí una estona no tanques la ràdio, eh? Bueno, suposo que no la tanques mai.
7: Estaré molt atent.
0: Per cert, si veus algun dia l'alcalde Calafell pel carrer, digues-li que aquí l'estem buscant i esperant, eh?
7: Li dono records.
0: Que sembla que també té l'agenda molt plena.
7: De part teva. Queda una setmana només, no? Per tant, si vol entrar a Mantena, haurà de ser aquesta setmana.
0: Li hem ofert de 4 a 8 qualsevol hora d'aquesta setmana. Però sembla que té una agenda molt plena, però no pateixis, que si no, trucarem a centraleta a l'Ajuntament a veure si s'hi posa.
7: Fantàstic.
0: Gràcies.
7: Gràcies, una abraçada. Adéu. Salut.
0: Adéu. Va, tu, que són 3:45 de 5 de la tarda, dèiem que ha tornat el curs polític, el tema de Ceuta damunt la taula, encara està compareixent el ministre d'Economia de Ceuta, aquí hem de fer veure que tot està avançant correctament. Pedro Sánchez realment torna a la feina, ha convocat per demà a primera hora, atenció, al Consell de Seguretat, només s'ha esperat 26 dies després del col·lapse a la frontera i enmig de les crítiques i discrepàncies amb l'oposició, que això sí, el pim-pam-pum fa també 26 dies que dura. Per tant, en qui hem de connectar, si no pot ser en cap altre que amb el nostre estimadíssim i prou mai ben ponderat corresponsal, en Roger Perciba. Perciba!
9: Hola,
0: maco.
9: Bona tarda.
0: Tela, com comença el curs polític al govern espanyol?
9: Sí. Comença el curs polític, que és, de fet, el preàmbul ja d'una precampanya, no?, que donarà pas a una campanya i, de cara a les eleccions autonòmiques, municipals i generals del 2027, no?, vaja, d'aquí un any ja haurem votat tot.
0: No, clar, de fet, o sigui, menys les festes de Nadal, sí. I que jo suposo que era una mica de treva nadalenca, ara sí que ja anirem aquí a tortazo limpio tota la tardor, i sí. Perro dimissió i tota aquesta història que no paren de dir, i tota, sí o no?
9: Sí, no, excepte el dia de Nadal...
0: I després, clar, ja anem cap a les municipals, clar, sí. Home, i a més hi ha el dubte de si hi ha eleccions generals abans de les municipals, que seria cap al març, o després de les municipals, que seria, no sé, ja cap a cara a l'estiu, però estarem un clima de tensió preelectoral. Aquí l'únic que pot fer-ho distreure una mica és l'apartament de l'Ayuso, que sembla que és l'únic que ha obert una petita bretxa a l'oposició. Però vaja, això és una altra història. Explica'ns una mica com ha anat el dia d'avui i què passarà.
9: Sí, mira, doncs a Ceuta hi ha, com has dit, el vicepresident primer i ministre d'Economia, el Carlos Cuerpo, que ha anunciat que demà el govern espanyol declararà la situació d'interès nacional per Ceuta i es declararà un comandament únic. És una petició que fa, per exemple, el Partit Popular des del primer dia, des del 30 de juliol, que ho està demanant. Doncs demà el govern espanyol ho farà. L'encarregat de coordinar aquesta situació serà l'Àngel Víctor Torres. Això ja es va dir a finals de la setmana passada que seria Àngel Víctor Torres, es confirma, i demà ja serà oficial. El Carlos Cuerpo, que s'ha vist amb el president de Ceuta, amb el senyor Jesús Vives, està anunciant l'ampliació d'un pla econòmic per assegurar el creixement financer de la ciutat, etc. Per poder compensar d'alguna manera tot el que ha pogut afectar negativament aquesta crisi migratòria a Ceuta l'últim mes. Em deies que això, que començava el curs polític, sí, evidentment, demà, a part de declarar aquesta situació d'interès nacional, Sánchez ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, que és un consell on hi ha diversos ministres, interior, defensa, exteriors, hi ha també la directora del CNI, hi ha el cap de l'Estat Major de la Defensa, el GEMAT, hi ha la directora del Departament de Seguretat Nacional. Demà es reuneix el Consell de Ministres per primera vegada després de l'estiu, és a dir, que comença el curs d'una forma intensa. I a migdia, quarts d'una, quan s'estigui fent la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, començarà la compareixença de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, al Congrés. Demà comença tot un seguit de compareixences al Congrés, és a dir, tots els ministres que la setmana passada no van voler anar al Senat convocats pel PP, doncs aquesta setmana aniran al Congrés. I aleshores tenim Margarita Robles demà, tenim Bolaños dimecres i la ministra de Sanitat, tenim Marlaska, tenim Álvarez, bueno, tenim El Massai, la setmana que ve Cira Rego, tot un allau, diguéssim, literalment de ministres. El tema del dia és la situació sanitària a Ceuta, que ja n'heu parlat. El Partit Popular avui, que ha parlat per boca del seu portaveu de Borja Semper, insistia en que aquesta proposta de Feijó de confinar com a mínim es tingués en compte, però deixava molt clara quina és la situació del Partit Popular en aquesta crisi de Ceuta.
10: Nosotros no hablamos de reparto, hablamos de retorno. Y esto para nosotros es incuestionable e indebatible.
9: Incuestionable e indebatible. No parlen de reubicació, sinó de retorn. Una filosofia, diguéssim, que ha vingut a criticar Pablo Bustinduy, el ministre de Drets Socials.
11: Yo no lo entiendo. Y le auguro un recorrido corto a esa estrategia política, porque es miope. Y el señor Feijó ha dicho una cosa y la contraria en este mes. Lo único que tienen en común todas las declaraciones del señor Feijó es que antepone lo que él cree que es su interés político y su beneficio político al interés general. Le va a ir mal.
9: Doncs aquesta és la situació.
0: Doncs estem entretinguts, eh? Sí, molt bé, sí. Doncs pendents d'aquest festival de compareixences que s'acosten en els propers dies dels diferents ministres donant explicacions sobre la qüestió Ceuta i sobre aquest Consell de Seguretat que també es posa en marxa demà. A veure què se'n va derivant. Gràcies, Roger.
9: Molt bé.
0: Seguim en contacte. Mentrestant, sobre el terreny la situació segueix sent la calcada d'aquests darrers dies. Encara hi ha milers d'immigrants, molts d'ells menors, que estan deambulant pels carrers o dormint als espais habilitats pel govern espanyol, que justament avui han activat l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma. És un altre dels temes de controvèrsia amb la idea de frenar qualsevol mena d'epidèmia.
2: Sí, així ho ha acordat la Comissió de Salut Pública, que ha acabat fa una estona, aquest migdia. En concret, s'ha acordat enviar 15.000 vacunes per la triple vírica i 10.000 dosis per la diftèria i tètanus, varicela i polio. Amb això, el govern espanyol assegura que les condicions sanitàries a Ceuta estan garantides. La Moncloa, que de moment no dona xifres concretes dels migrants que encara hi ha a la ciutat autònoma, ha anunciat que s'estan preparant més centres d'acollida per poder-los donar atenció humanitària. N'ha parlat la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, a Televisió Espanyola.
12: Además de la cuestión alimentaria que le he dicho, hay más de 5.000 asistencias sociosanitarias que ha prestado Cruz Roja. Y, por supuesto, cuando estamos hablando de un dispositivo de atención humanitaria, yo creo que es importante trasladar que no son almacenes de personas. Estamos hablando de dispositivos gestionados por entidades con una experiencia enorme en atención humanitaria a todos los niveles.
2: Tot plegat, recordem, després que Alberto Núñez Feijóo proposés, en comptes de vacunes, confinar els migrants a Ceuta perquè les malalties no corrin.
0: Bé, doncs Sanitat ha apel·lat a la solidaritat de les comunitats autònomes per poder portar vacunes a Feijóo i a altres. Què passa?
5: Basta ja!
0: Basta ja què? Basta ja.
5: Basta què? Està urgent.
0: Què passa?
5: Ja ha sufrido. Aviam,
0: senyor Bosé, què fa aquí? Quin és el problema?
5: Vengo a defender els migrants.
0: Els migrants? Ah, molt bé.
5: Esta gente solo
0: falta
5: que ahora nos tienen de microchips.
0: Microchips? No, no comencem aquesta comèdia.
5: Microchips.
0: No, microchips, ja ho he entès. Sí, va, continuï. Hi ha alguna cosa.
5: Para actualizar el sistema operativo Windows.
0: No, és que no té res a veure el microchip, el Windows i la vacuna.
5: Cuidado.
0: A veure, una situació sanitària dura i aquesta gent necessita vacunes.
5: Cuidado!
0: I
5: cuidado,
0: què cuidado?
5: Vacunes.
0: Sí, vacunes.
5: Gratis.
0: Sí, no. Clar, són gratis.
5: No, claro. Sí. Si és gratis, sí. És que el producto
0: no.
5: És tu.
0: Això és una cosa
5: d'internet. Ahora van a dirigir los migrantes como si fueran drones.
0: Bueno, però... Sí,
5: aquí.
0: No, però no
5: cuidado!
0: Sé si...
5: No entenc
2: res.
5: No. Cuidado!
0: Ja està, silenci, va.
5: ¡Ay, cuidado!
0: Tanca ya y trabaja.
5: Cuidado.
0: A veure, que encara a Madrid, és que aquest és el tema, un dels temes de l'estiu, eh? El famós àtic de luxe que va comprar el govern d'Isabel Díaz Ayuso.
13: Qué pesados.
0: Sí, sí, sí.
13: Amarratxos.
0: No, calli, calli. La presidenta madrilenya està fins al monyo. Fins al monyo de la qüestió. Avui, diguem que se li ha notat clarament, ho ha deixat ben clar, perquè ha proporcionat un altre moment estel·lar mentre intentava tancar el debat i evitar la reacció a unes paraules de Feijó, que Feijó va reconèixer en una entrevista d'aquest cap de setmana que ell ja coneixia els plans del PIS des de l'abril. Aquí hi ha un embolic, però d'aquests macos, macos, eh?
2: Sí, i Ayuso fa dies que intenta tancar aquest episodi àtic, un immoble que, recordem, va comprar la comunitat a través d'una subempresa per més de 6 milions d'euros per allotjar-hi la seu de la presidenta mentre durin unes obres de l'edifici històric a Puerta del Sol. Un àtic que, amb tota la polèmica, s'ha acabat posant a la venda. Ayuso ha estat clara avui amb una de les seves expressions.
14: Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Y por otro lado, lo que se ha pretendido es, y ya lo contaremos, se ha pretendido hilar con una vivienda, y no hay ninguna vivienda. Está en venta, chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Unes paraules que de seguida ha arrossegat el PSOE, n'ha fet de referència al ministre Óscar López.
15: Decía la señora Ayuso, muy chula ella esta mañana, que chao pescado, después de haberse gastado más de 6 millones de euros del dinero de todos los madrileños en un ático de superlujo. Pues no, más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti.
2: Els socialistes creuen que hi ha gat amagat i que per això Ayuso vol desfer-se ràpid del problema posant aquest àtic a la venda.
0: Sí, sí, gat amagat sí que n'hi ha. A veure quan es ven, a veure qui paga els impostos, a veure qui obté la plusvàlula. És molt interessant. I a veure, pobre, qui va viure. Ah, no, que al final és per fer oficines, això. No, és per viure-hi. Sí, sí, sí.
2: Per viure-hi.
0: El tema és que no s'hi poden fer oficines.
13: Que pesaos.
0: Que pesaos,
13: sí. En RACO 1 estáis con el temita del piso.
0: Home, és que és el tema de l'estiu, eh? No
13: sois fanáticos. Sí. Fanáticos de mi ático.
0: Sí, sí.
13: Me lo esperaba de la SER. Te ha hecho gracia, claro.
0: Sí, sí, va, va, sí.
13: Me lo esperaba.
0: Va.
13: Me lo esperaba de la SER o del canal Super 3, pero aquí Super también 3, habéis caído en la agenda de la izquierda bolchevique boliviana,
0: sí, sí,
13: de atacarme. ¿Cuánto más me vais a estirar del chicle, pesaos? Sí, sí,
14: yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, no, por lo más que volvamos a otra vez, una y otra vez a preguntar.
0: Sí, però hi ha unes declaracions de Feijó molt rellevants, eh? Perquè ha dit que ja sabia això feia temps. I l'últim cop que algú del PP va fer massa preguntes, parlant de les mascaretes del seu germà, va acabar mort políticament. I si no, que li preguntin a Casado.
13: Qué pesado eres, mamarracho. Mira, estáis todo el día hablando de mí para tapar las cosas importantes, como el gobierno corrupto de Sánchez sustentado por sus socios etarras.
0: Sí, clar. No sé. I segons vostè, és un tema d'actualitat que no està gens estirat, no?
13: Mira. Va. Me voy, que me tienes hasta el madroño, hasta el cocido madrileño. Chao, pescao, sí, me l'aspiro vampiro.
0: Vale, doncs.
14: Chao, pescao.
0: Sí, chao, pescao.
13: Allà tu.
0: Chao pescao és la decla del dia, eh?
2: Sí.
0: El chao pescao.
2: La incorporarem.
0: No sabem si és cosa del Miguel Ángel Rodríguez, que sempre està al darrere d'aquestes coses.
1: Segur. Això no està fet allò, ai, m'he despistat i he deixat anar amb chao pescao.
13: Tranquil, pernil.
0: Aquestes coses mai passen per casualitat.
13: És broma, poma.
0: I en el cas d'aquesta senyora i del Miguel Ángel Rodríguez, com diuen en castellà, no dan puntada sin hilo. Però vaja, ara passem a casa nostra. També el govern està engegant motors, eh? Després de vacances,
2: sí,
0: estimat Claret.
2: Salvador Illa ha tornat a la feina avui. Demà ja presidirà la reunió amb els seus consellers prèvia al primer Consell Executiu. Un govern que, per cert, es traslladarà aquest divendres i dissabte a la Noguera, al monestir de les Avellanes, des d'on dibuixaran el full de ruta d'aquest nou curs polític, amb la mobilitat, l'habitatge i els pressupostos al centre, però també amb un inici de curs escolar a la vista, amb vaga de professors inclosa. Cada moment, els sindicats mantenen convocada el dia 8 de setembre.
0: El monestir de les Avellanes, eh?
2: Sí.
0: Pagaríem per veure pel forat d'un pany com van les colònies dels consellers
2: molt
0: i del govern.
2: A més, és molt gran, aquí.
0: Sí, sí. Ah, sí? Ho coneixes, tu?
2: Hi he anat, sí, sí, sí.
0: Mira que bé.
2: Fer unes colònies. Si
0: doncs, a fer unes colònies, caram. Doncs allà hi van a fer colònies al govern i a les 5 del matí el president a córrer, perquè això ja va fer l'últim cop, a fer running de bon matí. Avui, per cert, a RAC1 us podem explicar que el govern té cada dia de mitjana una trentena de reunions en grups d'interès, allò que li diuen els lobbies, no? Més o menys.
2: Exacte, una dada que s'ha extret del portal de transferència de la Generalitat, això pel que fa a reunions. Però si suméssim aquí també els actes relacionats amb aquests grups d'interès, la xifra s'enfila fins gairebé la quarantena d'accions diàries del govern. Des que va començar la legislatura de fa 2 anys, el govern ha fet més de 27.000 reunions o actes amb diversos lobbies.
0: Tela.
2: Unió de Pagesos és amb qui més s'ha reunit el govern. De fet, les 8 primeres posicions les ocupen organitzacions agràries o ramaderes, i el top 10 el tanca el Futbol Club Barcelona.
0: Doncs avui que torna a començar el curs polític, torna a començar la roda de reunions d'aquests grups d'interès i veure què aniran passant.
16: Bona tarda, visca Girona, visca la catedral, visca sí? El cul de la lleona, el temps de flors...
0: Però de glorificar Girona, consellera Paneque, ja sabem que va ser alcaldessa, ja ha començat a treballar, no, doncs, el govern?
16: Bé, avui ja hem pogut fer 23 reunions, encara sí? Queden unes 15 abans de sopar.
0: Però és tu. I amb qui us heu reunit fins ara?
16: Doncs amb diversos grups primordials per la política catalana. Sí? Per exemple, hem esmorzat amb l'Associació d'Artesans de Coure Robat de Rodalies, a veure si es relaxen.
0: Sí, exacte, que relaxin i que deixin de mangar, si és possible. Sí. I heu arribat a cap acord?
16: No, però m'he menjat un cap i pota boníssim.
0: De veritat.
16: Bé, i després hem fet un zoom amb l'organització en contra de l'ús del català,
0: sí.
16: I després hem dinat amb el gremi de destructors sí. De proves, PISA, sí. Que ja estem planificant les de l'any que ve. Em sona l'alarma, que és que em vaig anar a fer la migdiada.
0: Ja, ja.
16: I sí.
0: Bueno, les proves de l'any que ve, en fi.
16: Sí. Ai, mira, Pere, perdona'm que m'estan trucant ara.
0: A veure, què truca, el Girona, el president del Girona o què?
2: Això?
16: No, és com es penja això.
2: Així té la truca,
0: què passa? Va,
16: És l'agrupació de gegants i capgrosos per l'habitatge assequible.
0: A veure, un moment, gegants per l'habitatge? Si m'esclatava el cap.
16: Sí, és que surten associacions de sota les pedres.
0: Bueno, prou ja d'aquest color, ja està. Prou. Deixem-ho aquí.
16: Una altra trucada, és que no sé com es desactiva això.
0: Un altre lobby que truca.
16: No, és el meu fill.
0: El
16: meu fill, que, a veure què diu, que tinc un WhatsApp que diu que li compri xuxos de Girona.
0: De veritat, conseller de Paneque, ens vagi a comprar els xuxos i continuarem les reunions.
16: Provarem un pancà que és d'aquests que dieu abans.
0: Sí, ja trobarà el que hagi de trobar, ja està. 5 i 2 minuts, de seguida el butlletí de les 5, de seguida l'home dels esports, que és el Martí Puig.
17: Bona tarda.
0: Bona tarda, Martí Puig.
17: He entrat de seguida quan he sentit l'himne del Girona.
0: Ah, sí, efectivament.
17: Sí.
0: Ah, clar que és soci del Girona.
2: Sí,
0: és
2: el que anava a dir.
0: És soci del Girona. L'altre dia... Sí, és soci.
16: Ja vens el temps de flors i
0: va,
16: per les fires de Sant.
0: Va, no, deixa el temps de flors.
2: Sí. De Cervera, eh?
0: Mira, això té a veure, està a cavall entre política, esports i el partit d'ahir, del qual ara comentarem la jugada, perquè encara en política, les càrregues i l'actuació de la policia espanyola ahir, abans del partit del Barça a Elx, estan aixecant molta polseguera, fins al punt que els partits independentistes han demanat explicacions al govern espanyol.
2: I tot plegat va passar abans del partit de Lliga, als accessos de l'estadi de l'Elx, quan un grup de nombrosos d'agents de la policia espanyola va requisar estelades als aficionats blaugranes. A les xarxes socials s'ha viralitzat molt un vídeo on un dels joves a qui volien prendre-li la bandera ho intenta evitar fins que diversos agents li comencen a donar cops de porra. Unes imatges que on es veu com el noi respon també amb algun cop de puny, que provoca una reacció encara més violenta dels policies, que ja amb el noi a terra encara li deixen anar algun cop de porra més. Una actuació que també ha denunciat Junts, Esquerra i la CUP. Els tres partits reclamen explicacions al Ministeri d'Interior i, de fet, en declaracions a RAC1, la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, parla de catalanofòbia recurrent.
18: Aquesta catalanofòbia que inunda Espanya i que va des dels camps de futbol fins al Congrés dels Diputats és una realitat que s'ha de deixar de fer veure que no existeix, perquè a Elx van apallissar a un nano per portar una estelada, però és que el partit Atlètic de Madrid-Villarreal, que també es va fer ahir, es va cridar puta Barça i puta Catalunya. Això no és un fet puntual, això és recurrent. Per tant, cal que s'identifiquin els agents i que s'assumeixin responsabilitats d'una vegada.
2: Tots tres partits, Junts, Esquerra i la CUP, coincideixen també en el fet que cap normativa prohibeix explícitament portar estelades als camps de futbol, relat que també ha defensat el Barça en un comunicat on qualifiquen de desproporcionada l'actuació dels agents.
0: Sí, és que si heu de ficar el Barça, fins i tot tela amb el tema, el comentarem després, Martí, al temps afegit. Qui no hagi vist el vídeo, que el busqui per internet, que el veurà tot arreu, és el Ministeri de l'Interior d'aquest senyor que era jutge, el Marlaska, el govern més progressista de la història, però que li fot un guantasso el primer que passa, com va passar amb els mestres de Mallorca, us en recordeu? Aquell que li fot una empenta, l'altre dia les protestes... En fi, sembla que entrar una estelada és com entrar una esvàstica en un estadi, perquè sembla que són problemes. I aquest nano, per cert, si veieu la cara nova que li foten, a més és menor. O sigui, és un nano menor d'edat i primer comencen uns policies nacionals normals i després s'apunten a la festa a uns d'aquests que van com més d'antidisturbis i al final li acaben fotent una bufetada que el foten a terra, quan ja s'estan emportant, a part d'aprisionar-li la cara contra el terra. Vull dir que és una actuació, diguem-ne, que a Corea del Nord aplaudiria amb les orelles. Però vaja, volies dir una cosa.
2: Els mestres crec que va ser València, sí? Però després hi ha la polèmica de Palma per la
0: manifestació. A València hi ha el mestre, la professora aquella que anava caminant per allà i un antidisturbis li fot una empenta, que van dir que farien una investigació i li donarien disculpes, i a Palma hi ha els que protestaven
2: contra també la massificació turística.
0: Contra la massificació turística, que va barrejar dos temes, em disculpo. A veure si s'obre una investigació i a veure com acaba aquesta investigació. Ja t'ho dic jo.
2: I està denunciat tot.
0: Sí,
2: els dos casos.
0: Segur que acaba amb una amonestació que flipes. En fi, els esports, va. L'estimat Martí Puig Coma.
19: Bona tarda.
0: No t'hem aplaudit encara, eh? Està tothom aquí. Vinga, som-hi. Mira, Panec, que aplaudeixi. Sí, gandula.
16: Bé, ha dit ja que li agrada Girona, així que...
0: Sí, doncs, sí, home, si és soci del Girona...
19: Sí, ja no cal aplaudir.
0: A veure, si tenim aquí és per tres motius. El primer motiu és per saber de què parlarem avui, el teu afegit. El segon és quina és l'enquesta i el tercer és amb qui ho parlarem.
19: Ara. Amb què vols començar? Tu. Avui et deixo triar tu.
1: Pregunta.
0: Amb qui?
19: Amb qui? Doncs mira...
0: Qui ve avui a la magnífica tertúlia?
19: L'home dels calés, que és el David Broc.
0: Home, el gran facturador, eh? Sí. David Broc.
19: L'última setmana no podia fallar.
0: Deu estar en un altre mitjà manllevant en aquests moments, sí, i facturant. Deu estar fent les seves col·laboracions. Què més?
19: La Laura Aparicio, del Mundo Deportivo.
16: Hombre, la dona de les ungles.
0: No va, sí, prou, ja... Bueno,
19: sí. I el Juli Claramunt.
0: Hombre, deu estar a algun lloc apalancat a... Sí. A la White, que no aparegui algun jugador.
19: Amb el Miro i tot arreu.
2: Esperant Julián.
19: I falten 8 dies de mercat, vull dir que aquests dies
0: això s'acaba.
19: El tindrem mercat allà tot
0: per cert,
19: arreu.
0: Tinc un dubte sobre el tema del mercat, que no cal que me'l responguis ara, si me'l pots respondre després, a no ser que ho tinguis molt clar. S'acaba el 31 a la nit? És a dir, la nit de dilluns a dimarts? O el dia 1 a la nit? O sigui, el dia 1 compta, eh?
19: Sí.
0: Ah, perquè ja havia sentit les dues versions. Per tant, el dia 1 a les 12 de la nit. La nit del dia 1 al 2, que serà la de dimarts a dimecres.
19: Exacte. Sí.
0: I estarem dos dies fent bullilolla amb aquest tema de la setmana vinent.
19: Sí. Doncs, i el Barça té molta feina aquí, home, perquè hi ha Malde, hi ha Julián, hi ha Héctor Fort...
0: Perfecte.
19: De tot això en parlarem avui.
0: Aviam, digue'm els temes. Doncs, que ja doncs mira... I en qui, els temes.
19: Valde, Julián, parlarem del partit del Barça d'ahir, també.
0: Home,
19: ells 0, Barça 5, ni sense davanter centre, que és una posició que també l'hem de debatre a taula.
0: Em declaro molt fan del senyor que falla els penals.
19: Gordon?
0: Efectivament.
19: I va fer dues assistències, a més a més.
0: Amb el Gordon ahir,
2: l'altre dia l'estaves criticant per
0: fallar
2: el penal.
0: Sí, per això, però no em declaro fan.
19: I en canvi avui no, eh? Home, no, que avui l'aplaudirem.
0: Sí, avui l'aplaudirem fortament. Molt bé. I venga, la pregunta del dia.
19: La pregunta, doncs, com que ahir va jugar al Barça i ara que comença la Lliga, quins són els objectius del Barça d'aquesta temporada? L'Instagram, quatre opcions. Aspirar a tot. La Champions, principal objectiu. La Lliga i gràcies. O que el Madrid es torni quedant blanc.
0: Doncs que la gent vagi contestant a l'Instagram i ens veiem una mica abans de les 7.
19: Si una mica abans de les 7,
0: sí. Sí, home, m'agradaria que vinguessin una mica abans de les 7.
19: Doncs mira que bé.
0: Que tenim dia, molta tela per tallar. I ara el que volem tallar... Bueno, tallar no, volem escoltar atentament. És el butlletí. Palante. Bolet. Són les 5 i 8 minuts. Saludo amb cordialitat extrema al Jordi Casals. Com està, Jordi?
20: Hola, què tal? Molt bé.
0: I saludo l'Albert Pedrol, que ha reaparegut.
21: Home,
0: que és una reparició, això, Pedrol?
21: Sí. Hola, Pere, què tal? Com estàs? Home, sí, com és? Sí. Home, gràcies. Bé. Què tal? Com esteu?
0: He sentit l'Oriol Jové que es queixava que li has fotut la cadira abans. Ho he sentit al començar el programa. És possible aquesta informació?
21: No! Bueno, no.
22: Joc de cadires.
21: No l'he fotut res jo, l'Oriol. Escolta'm una cosa. Molt content de saludar-vos. Tot l'estiu escoltant-vos cada tarda i ara és un gran honor per mi interactuar amb vosaltres.
0: Una pilota de manual, però t'ho agraïm.
22: No, i la Lago debilita.
0: Que
22: vingui el temps afegit, també.
0: Que vingui el temps afegit.
22: Sí.
0: Oh,
22: no.
21: Però
22: Igualada...
21: Se va a les 6.
22: Home, no. Sí.
21: Els Amics de les Arts dissabte.
0: Sí. Vas anar a Igualada als Amics de les Arts?
21: Sí, home, i el Jordi estava allà amb els gegants d'Igualada. Sí.
0: Se m'ha dit que va ser un gran concert. No sé si podeu afegir una peça sobre el tema del butlletí a les 5, però en cas rebobinem una mica enrere, perquè ara sí, com he avisat abans amb el Martí Oliveres, està tothom pendent a aquesta hora de l'episodi de tempestes que escombraran bona part del país. Per tant, alerta a tothom fins ben entrada la nit.
3: Sí, Protecció Civil manté el pla i encara en fase d'alerta i demana molta prudència i evitar desplaçaments innecessaris quan estigui descarregant amb molta força. Tot plegat per aquests xàfecs que deixen molta aigua en poca estona i que en alguns casos van acompanyats de pedra i fenòmens de temps violent. Martí Oliveres.
4: Sí, aquests xàfecs que ara mateix els localitzem, per exemple, entre el Priorat i el Baix Camp, la zona de les muntanyes de Prades, i està descarregant amb força una tempesta que ha saltat des de la Ribera d'Ebre cap al Priorat, arriba també al Baix Camp, per tant, a prop de Reus, atenció, pot caure molta aigua en poca estona i sobretot l'àrea de l'Alt Pirineu i l'Aran, cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Principat d'Andorra també fa poca estona ha plogut amb ganes cap a la Vall d'Aran i fins i tot sembla que la zona del Pallars Jussà hi està descarregant amb pedra, pedra que pot ser grossa, fins a 4 o 5 centímetres de diàmetre, fins i tot més en alguns moments, com ha passat a primera hora de la tarda al nord del Segrià, al Manà, parlem de registres en general de 15 a 20 litres per metre quadrat, però localment poden caure en més de 40 en 30 minuts i fins a 60 litres per metre quadrat o més en 3 hores. O sigui que són xàfecs que allà on apareixen poden descarregar amb molta intensitat, es mantenen els avisos fins ben entrada la nit, quan podria ploure també amb força a les comarques de Barcelona i Girona, aquests xàfecs que localment doncs, podrien anar acompanyats de tempesta, de calamarsa o pedra i fortes ventades.
3: El govern espanyol enviarà un contingent de vacunes per frenar epidèmies a Ceuta. La Comissió de Salut Pública ha acordat amb les comunitats autònomes l'enviament d'unes 25.000 dosis, tot i que la Moncloa assegura que les condicions sanitàries estan garantides a la ciutat autònoma. Madrid, Roger Perciba.
20: Sí, les vacunes les aportaran de manera solidària les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat amb l'objectiu de cobrir les necessitats extraordinàries sense afectar d'aquesta manera el calendari de vacunació habitual.

0: vacunats. El Ministeri insisteix, però, que la mesura més urgent continua sent garantir unes condicions de vida dignes per a les persones migrants.
1: Des de Catalunya, el govern assegura que col·laborarà amb l'executiu espanyol a l'hora d'acollir els menors que els puguin assignar. En aquest sentit, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, destacava el sistema català d'acollida.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrats sols, i per tant actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració, en col·laboració amb el tercer sector social. En el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i per tant actuarem en conseqüència, de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: De moment, el govern evita valorar xifres de joves migrants en espera de la proposta que el govern espanyol ha de fer dijous a la conferència sectorial sobre la reubicació de menors. En plena de successos, els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes multireincidents per tràfic de xís i òxid nitrós a Salou, al Tarragonès. Va ser dissabte a la matinada quan una patrulla va detectar un vehicle que circulava de manera temerària i que va topar diverses vegades amb un cotxe mentre aparcava. La policia va identificar el conductor i els dos acompanyants i van escorcollar el vehicle, on van trobar haixix, 3 navalles i prop de 6 ampolles de 20 litres d'òxid nitrós, el que es coneix com a gas del riure. Els arrestats, d'entre 21 i 34 anys, acumulen prop d'una cinquantena d'antecedents policials i estan detinguts per haver comès, presumptament, delictes de tràfic de drogues i resistència i desobediència. Diumenge van passar a mans de la justícia. I acabem de saber un últim apunt de mobilitat abans dels esports, que aquesta hora està tallada la circulació de la RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per la caiguda d'un arbre sobre la catenària.
3: I als esports, l'Espanyol avança en el fitxatge de Brian Zaragoza. De fet, el té ja molt encarrilat. La fórmula que negocia amb el Bayern de Múnich és una cessió per aquesta temporada i una compra obligatòria per la vinent. El club blanquiblau aclareix que l'operació no està feta, tal com apunten des d'Alemanya, però alhora reconeix que està molt ben encarada. Això el dia que es tanca la segona jornada de primera, amb 2 partits, a 2:15 de la tarda Osasuna Llevant i a 9:15 de la nit Màlaga Deportivo de la Corunya. Més coses. A aquesta hora tenim en marxa els últims 20 quilòmetres de la tercera etapa de la Volta a Espanya. Els ciclistes pugen ara mateix al coll de Montlluí, de primera categoria i sota la pluja, i acabaran a Font-Romeu, a la Catalunya del Nord. El líder de la General continua sent Tadej Pogacar, amb 9 segons de marge sobre Wout van Aert. I avui es disputa la Supercopa de Catalunya d'handbol en categoria masculina i en la femenina. La primera a jugar-se és la final femenina entre el Granollers i el Lleida a 6:45 de la tarda, i després a 9:15 del vespre el Barça i el Flying Granollers s'enfrontaran en la final masculina.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't, que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
8: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
9: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del Món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
10: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
11: Havia
10: de
11: venir amb els taloners.
10: De saludar a les 7, és una meravella.
12: Han anat molt bé les vacances.
13: Tot el dia a la platja.
14: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
15: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
16: Perquè el panorama està complicat.
17: Sí. És una temporada de repte.
18: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
19: Toca matinar.
20: No saps què passarà, i això és el més xulo del món de l'esport.
9: Que sí, tots i totes, i amb actuacions musicals.
3: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
11: RAC1. Tots som

0: amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
1: RAC 1. Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
2: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
3: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
2: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
3: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
4: Ai, Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
5: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
4: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
6: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Bacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
10: Intuïtiva i renovada.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Versió estiu amb Pere Mas.

0: Doncs ja tornem a ser aquí a un quart i cinc de sis de la tarda. Sí, Calafell és el tema, com ja hem avançat els nostres oients abans, perquè divendres vam explicar la primera part d'una història que porta de corcoll els veïns de Calafell. És aquesta famosa guerra entre part dels veïns i els jubilats que juguen a la petanca sota casa dels veïns.
1: Doncs sí, anem a pams. Al matí, al Món RQ, van parlar amb en Mariano Ramírez, del club de petanca Masmel, que deixava clar que no molestaven a ningú, que ells jugaven a petanca a hores normals, entre les 6 i les 8 del vespre, i que no feien soroll. A més, Ramírez va manifestar que els hi vandalitzaven els armariets de la petanca amb silicona.
2: Los señores, un par de ellos ahí, con los candados nos meten silicona continuamente.
3: Apa.
2: No han hecho poner ya unos 10 o 12. Después de silicona teníamos el letrero puesto de nuestra petanca más veo, lo han roto, lo han arrancado.
1: Però a la tarda, aquí al Versió Estiu, vam escoltar l'altra part. Vam parlar amb un dels veïns que es queixa de la petanca, en Josep Maria Salvià, i apuntava que la culpa és de l'Ajuntament.
4: Nen, aquests senyors, quan no venen a les 6, aquests senyors venien a les 4 menys quart, quan van començar les petanques. Tenien 10 palmeres, a sota s'estava de meravella, però perfecte, doncs a les 4 menys quart. A les 4 menys quart, si sorties i deies callaros, es començaven a cridar més, ens començaven a dir coses, bueno, allò va anar continuant. És que aquests senyors, jo crec que tota la culpa és de l'Ajuntament.
1: De fet, també en Salvià va afegir que els jubilats de la petanca fan soroll.
4: Ara només faltava que el senyor alcalde digui que, escolti'm, aquí no fan soroll. Escolti'm, senyor alcalde, vostè no ha vingut ni el 2023, ni el 2024, ni el 2025, ni aquest any. Vostè no sap si fan soroll aquesta gent.
0: Bé, doncs aquesta és la qüestió del que havia passat fins ara. Nosaltres, que ens interessa molt aquest tema, estem especialment entretinguts amb l'afer Calafell, vam enviar a la redactora Alba Castellví, del Versió.
5: Bona tarda.
0: A la zona, no sé si diuen el conflicte del Sidral, però has estat aquest cap de setmana a peu de pista de petanca, eh?
5: Sí, vaig agafar la unitat mòbil i tots els recursos que em va donar aquesta casa
0: i
5: em vaig desplaçar.
0: I el satèl·lit. A veure, anem a pams. Vas fer un reconeixement del terreny.
5: Sí.
0: Vas veure les pancartes del bloc, què hi deia, què et vas trobar allà?
5: Doncs sí, efectivament, jo sabia una mica la zona, que era això del Masmel, però no sabia exactament. Mm. Llavors vaig anar al passeig i vaig dir, tu camina, que ja t'ho trobaràs.
0: Exacte.
5: Llavors, finalment, vaig veure aquestes pancartes ja des de lluny i em vaig posar molt contenta, vaig anar ràpid cap allà i n'hi havia moltíssimes, més de les que m'esperava. Per exemple, em pregunteu què deien aquestes pancartes. Doncs diu, aquí no s'hi viu bé. A més, amb una lletra molt gruixuda i ben gran, eh? Fora, petanca. N'hi ha en català i en castellà, perquè també hi ha el ayuntamiento no se engaña. Aquestes pancartes, com es va comentar també el programa del divendres, són totes iguals. Sembla que estiguin fet d'una manera coordinada. Mm. I són verdes
0: i
5: blanques.
0: Ja ens ho va dir un dels convidats que les havia demanat a Amazon, que no havia
1: encarregat. No sé, Josep Maria Salvià, amb qui vam parlar el divendres a la tarda.
5: Ah, exacte. I res, quan jo hi vaig anar dues vegades pel matí, i després per la tarda.
0: Clar, perquè vas anar-hi amb la idea de veure els jubilats jugant a petanca. Llavors, vas veure'ls, feien soroll, realment?
5: Quan vaig anar al matí no hi havia ningú, perquè feia molta calor. Però quan vaig tornar a la tarda no hi vaig poder anar més d'hora de les 7 de la tarda. Llavors, a les 7 no hi havia ningú. Aquest diumenge.
0: Vaja, potser és que el diumenge no hi juguen, o potser pleguen més d'hora, o...
5: Exacte, jo penso que van plegar
0: d'hora. O potser amb el cacau que s'ha organitzat van dir, no hi anem per si de cas, que no vingui...
6: Ah, és que a vegades va millor quedar-se a casa fent mots encreuats.
0: Sí, pot ser.
1: O estaven fent la prèvia del Barça, també podria ser.
5: Sí que és veritat que, tot i no haver-hi els jubilats jugant, sí que hi havia cadires lligades amb una cadena, i restes, no sé com dir-ho, com proves, de que allà estava passant això, que tot i que aquell dia no hi havia els jubilats, que sí que hi anava amb regularitat, perquè si no, no deixes unes cadires.
0: No, clar. Vas poder parlar amb alguns veïns d'altres blocs, vas veure si la gent estava empipada o no empipada, què et van dir?
5: Doncs sí, vaig poder parlar amb gent que viu en aquest bloc, en el bloc del costat, i gent que passejava pel mateix passeig. Llavors, dins d'aquest bloc, em van explicar els que estan just davant que el 80% dels veïns d'aquest bloc estan en contra de la petanca. Mm-hmm. Per tant, hi ha bastant de quòrum. Però, en canvi, a l'edifici del costat, que està a la mateixa distància...
0: Bueno, hi ha un carrer pel mig, però que pràcticament està a la mateixa distància.
5: Exacte.
0: I no hi ha pancartes allà, oi? Que no hi ha pancartes?
5: Allà no hi ha pancartes, i vaig poder parlar amb uns veïns, de fet, amb dues famílies diferents d'aquest bloc, i els dos em van dir que això del soroll no els hi molestava tant i que potser els del bloc del costat n'estaven fent un gramassa.
0: Vaja.
5: I llavors vaig poder parlar amb gent que estava pel passeig perquè, clar, això crida molt l'atenció. Sí. Tu veus les pancartes i dius, uah, què està passant
0: què
5: aquí?
0: Què està passant aquí?
5: I hi havia molt de safreig pel voltant d'aquest edifici, clar.
0: Bueno, és un dels temes d'aquest... Se la diu serp d'estiu, això, aquesta mena de temes que tenen... força distrets, particularment a la gent que ha de fet, que suposo que està una mica ja fins al monyo d'això, sobretot esperant una solució. Bé, nosaltres hem contactat amb l'Ajuntament, perquè també és un alcalde, o l'Ajuntament és una de les parts assenyalades, i al cap i a la fi, qui està en l'origen d'aquesta història pel canvi d'ubicació de la pista, com ja hem explicat, que abans estava més arran de platja i ara està sota els pisos aquests, amb l'alcalde, concretament volem parlar amb l'alcalde Ramon Ferrer. Sembla que de moment té una agenda molt plena.
5: Oh.
0: Sí, noi, la vida és molt complicada, que la fet, i hi ha molta feina. Però insistirem, oi, producció, que anirem parlant, a veure si aconseguim parlar amb el senyor Ramon Ferrer, que per cert fa molts anys que és alcalde d'allà. També hi ha llista de gent que no té gaire ganes de parlar. Sembla que de cop i volta ha estat sortir això als mitjans i pum, i s'ha quedat mut tothom. Però sí que té ganes de parlar i li agraïm molt a una de les veïnes del bloc on hi ha les pancartes, que és la senyora Teresa Guarro. Bona tarda, senyora Guarro. Com està? Hola.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda, ara sí que no la sentia gaire bé. Bueno, com estan els ànims al seu bloc, al seu edifici?
3: Bueno, els ànims estan una miqueta calents en aquest moment precisament perquè doncs, tots els mitjans esteu acudint i bueno, en alguns aspectes doncs, no ens afavoreix gaire perquè doncs, el que es va buscar és una miqueta la batussa entre els veïns, quan en realitat el que nosaltres denunciem és l'actuació de l'Ajuntament. Aprofito per dir que el diumenge, ahir, sí que van jugar, el que passa que van jugar més d'hora.
0: Ah.
3: Perquè aquest grup de petanquistes, doncs, depenent de la calor, juguen un horari o juguen un altre. Però puc confirmar que ahir sí que van jugar.
0: Molt bé.
3: Bueno, l'Ajuntament, què passa? Que l'any 23 es van trobar instal·lades unes pistes de petanca en el que era el pas de vianants, que tot el barri fa servir per anar a la platja, no? I, això que ve a desgrat de tothom, vam estar mirant i resulta que l'espai és zona viària. És a dir, en el pla urbanístic de Calafell, això està qualificat com a zona viària. I l'Ajuntament, a petició i a gust dels petanqueros, que no ho dic amb despreci, al contrari, ho dic per anomenar-los d'alguna manera, els hi va deixar triar. Per què voleu? Les pistes de petanca, perquè el mar es va endur les seves. Llavors, què voleu? Les pistes de petanca aquí, que estan posades amb calçador, o sota un... o en un parc que hi ha a quatre mansanes més enllà. Aquests senyors, pel motiu que sigui, van decidir, doncs, aquí. Però, doncs, el regidor d'urbanisme es va deixar triar, no? Aquí, bueno, doncs, esclar, el pas de vianants ha desaparegut. Ara hi ha una passarel·la entre les dues pistes que quan els jugadors hi són queda ocupada per ells, fa por passar-hi perquè les boles van i venen, és una passarel·la amb unes travesses de fusta que un cotxet amb un nen petit no pot anar-hi, una persona amb dificultats tampoc no pot passar-hi, té un desnivell respecte de les pistes, fa una amplada d'un metre ben just, o poder 90 centímetres, bueno, té una sèrie de característiques que no el fan pas de vianants per poder anar cap al passeig o a la platja, no? Aleshores, doncs, clar, aquí estem veient que l'Ajuntament, per afavorir un grup de petanquistes d'unes 20 persones, màxim, doncs, bueno, està sacrificant el pas de vianants de tot un barri. Ara nosaltres estem reunint firmes, en tenim ja bastantes, hem entrat instàncies a l'Ajuntament i l'Ajuntament o no contesta o contesta amb evasives, com és el meu cas, explicant-me que hi ha previst un pla, un projecte de remodelació de tot el passeig, en el qual, quan es faci, aquestes pistes es modificaran, es canviaran de lloc. Però aquesta remodelació, de moment, pel que sabem, no està aprovada ni pel Ministeri. O sigui que això és ben bé que ens van donant llargues, no?
0: Uh-huh. Vostè em deia abans que estaven una mica molestos els veïns, alguns veïns, del tractament dels mitjans. Se m'ha parlat divendres aquí en aquesta casa, se n'ha parlat originalment el Diari Tarragona, també La Vanguardia, i ara jo crec que hi han anat unes quantes televisions treu al cap aquest matí. En el cas concret nostre, que és aquí podem respondre, què els molesta exactament del que estem explicant d'aquest petit conflicte?
3: No, ara perfecte, vull dir, ara bé, però doncs, i no sé si heu sigut concretament vosaltres, perquè ara no sabria dir-ho, però doncs estem veient que el que busca el periodista o la persona que ve allà a buscar la notícia és el marro, no? És a dir, el conflicte entre veïns. Però, evidentment, que el conflicte hi és, no tan gran com per fer-li un eco d'aquesta magnitud, però hi és perquè, clar, a veure, l'Ajuntament el provoca, l'Ajuntament no fa res per evitar-lo. Ens posa aquestes pistes allà, a veure, 20 persones a peu de carrer, perquè la distància que separa el nostre edifici de les pistes no arriba a 2 metres, o ben justos. Llavors, 20 persones allà durant 2 hores cridant, com és molt lògic, perquè ells juguen, celebren les victòries, es discuteixen per si ho has fet bé o no, les derrotes... En fi, això és soroll. Això és soroll. I a veure, i allà hi ha persones que viuen tot l'any, persones que hi van només a l'estiu, però les hores de jugar a la petanca pues, són aquestes, com ahir. Ahir a 4:45 ja estaven jugant. Llavors, clar, a aquesta hora, amb els horaris d'estiu, doncs diguem-ne que seria una hora de tranquil·litat a les cases i el soroll molesta.
0: Doncs farem una cosa. Nosaltres estem intentant que l'Ajuntament parli sobre aquesta qüestió. Li haig dit també que el bloc dels veïns del costat, que ens ha creat l'atenció que no tenien pancartes, no sé si vostè sap per quin motiu els del costat, bueno, que estan pràcticament
3: sí,
0: a la distància, no tenen pancartes.
3: No. Ells tenen un carrer entremig, sí. I a més, la part del davant de l'edifici està més avançada cap a mar. I el mar, amb el seu soroll, mitiga molts sorolls del carrer. A vegades també, diguem-ne que a vegades també els fa més grossos, depèn del mar. Bueno, però, en qualsevol cas, aquesta gent tenen un carrer entremig, però aquest matí un veí de l'altre cantó del carrer, però del bloc de més enrere, de segona línia, ha vingut a treure el nas i s'ha queixat de que ell li molesta el soroll també de la petanc.
0: Ostres, no sabrà pas com es diu, no el té pas localitzat, oi?
3: No. I després també la principal queixa dels veïns és que no tenim un pas per accedir al passeig i a la platja en condicions.
0: Molt bé.
3: El que demanem és que l'Ajuntament restitueixi el que ja teníem, doncs que per posar una pista de petanca per uns quants ens perjudica a molts, no?
0: Molt bé, doncs queda afegit aquest tema, aquesta problemàtica del pas al passeig. A més, sàpiga que també hem intentat parlar amb l'Associació de Veïns de Masmel del barri, no volen parlar tampoc, pel mateix motiu que bé, hi ha gent que creu que no parlant se soluciona el problema, però en tot cas sí que focalitzar amb l'Ajuntament, per això que ens ha explicat vostè del projecte de remodelació del passeig i també pel tema de la passera. A veure si l'alcalde Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, troba uns 5 minuts al llarg de la setmana per parlar amb nosaltres.
3: Bueno, espero que sí. Si més no, doncs té diguem-ne, personal al seu voltant que pot representar-lo, no?
0: Si no un tinent d'alcalde, un regidor. Mira, també podem obrir aquesta línia.
3: Exacte. Doncs així, algú que digui o doni la cara, diguem-ne, no?
0: Molt bé, doncs així ho farem.
3: Perquè nosaltres hem entrat moltes instàncies i no ens hem respost.
0: Doncs bueno, intentarem quadrar-ho nosaltres i a veure si algú de l'Ajuntament té a bé atendre'ns durant aquesta setmana. I si no, anem posant veïns al telèfon i així anem estant tots ben entretinguts. Moltes gràcies, senyora Teresa Guarro.
3: Que tinguin
0: bona tarda. Adéu-siau.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu. Adéu. Adéu. Toca parlar de ciència. Ara sí. La Yael ha fet ha sonat aquesta música molt abans de l'hora, perquè avui ara ve la nostra convidada, que la tenim per aquí fora. Es diu Júlia i canta molt bé. La farem cantar, la Júlia? Martí, la farem cantar o no, la Júlia? Com tens la veu? No.
7: Fa que no.
0: Que te l'ha
5: fotuda. Home, i tant.
0: Doncs mira,
5: ja que l'entarem juntes.
0: Sí, exacte, Rosalia, però... Home, si portes aquí a la ràdio una de les millors actrius i millors cantants de musicals de Catalunya i no la farem cantar... Ja cantaria, si vols, com vaig fer amb el Max.
5: No, sisplau.
0: Sí, jo vaig cantar. Bueno, en fi, però abans, la ciència amb la Núria Camp. A veure, la Camp, que és la seva última setmana...
5: Camps
0: amb S,
5: eh?
0: Sí, ho he dit bé, però una vegada que ho dic bé, però una vegada que dic bé un nom... No, cal, hi ha prou d'aplaudiments. A veure, estàs com una mica indignada per una cosa que has vist al tramvia. I no era un anunci qualsevol, no?
8: No era un anunci qualsevol. Deia el següent. Agafa't, controla la gravetat.
0: Cuidao.
5: Efectivament.
8: Ara, de cop podem controlar la gravetat?
0: No,
1: Des de quan?
0: Moment, la professora Làctia diu que sí.
6: Sí, perquè si deixem anar mans, flotem cap amunt.
0: No, no, cap amunt no.
6: I anem direcció sol i ens cremem vius.
0: No, ens cremem, no comencem a dir tonteries. Més dins del tramvia, no vas cap amunt.
6: Baixa pressió.
0: Perquè hi ha el sostre, no? Perquè hi ha el sostre del tramvia, per tant, et quedes dins del tramvia.
1: Però revisem una mica aquest text perquè a mi almenys no em fa bona pinta. Mm. Realment podem controlar la gravetat?
0: No ho sé, això ho diràs
1: no,
0: tu.
1: No, això...
0: De qui és aquest anunci, per cert? És de ser de transports municipals o el mateix tram?
1: El mateix tram, perquè no l'hem vist als altres transports, únicament al tram.
0: Bueno.
1: I, per tant, anem-lo a revisar, no? La gravetat continua estirant-nos cap avall, pràcticament igual, tant si el tramvia està aturat, com si accelera, com si frena, com si gira, com si se'n va cap amunt. Mm-hmm. La gravetat el que és una força d'atracció mútua que experimenten dos objectes que tenen massa.
0: Ah, clar.
1: I és la força que ens permet explicar com funciona l'univers.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta força és sempre atractiva. És estupenda, és atractiva. I actua a qualsevol distància. Per això és sempre present absolutament a tot arreu, eh? O sigui, provoca que la Terra giri al voltant del Sol i també és la que ens manté contra el Terra.
0: Clar, estem enganxats al Terra i no sortim disparats perquè funciona la força de gravetat, si no estaríem volant per l'espai.
1: Clar, però això és una cosa. Mm. No té res a veure amb què ens haguem d'agafar la barra del tram per no sortir disparats.
0: Mm. Bueno,
6: és que si t'has d'agafar la barra de Donald Trump...
0: No, la barra del tram. No és una manera de parlar.
1: Déu-n'hi-do, Olivia. Suau.
0: Però d'acudits. És que te l'agafes una mica amb paper de fumar, eh? Perquè és una cosa, una manera de parlar.
1: És una manera de parlar. Bueno, però aquí s'ha de ser rigorosa. Ara. Perquè llavors surt gent com aquesta senyora d'aquí.
0: Quina?
1: I no volem això, com l'Olivia.
0: Ah, no, l'Olivia.
6: Respecte!
0: Silenci.
1: Ja veiem, doncs, que ben bé la gravetat no és suficient, si més no, per explicar el nostre moviment que patim al transport públic, sobretot amb les rodalies, també et dic que és molt pitjor.
0: Sí, això...
1: La que sí que pot fer-nos caure al terra quan el tram frena és la inèrcia.
0: Cuidao, la inèrcia.
1: La inèrcia, que és la tendència que té un cos a mantenir el seu estat de moviment. Mm. És a dir, si el tramvia va a 40 km hora, tu també vas a 40 km hora.
0: Clar.
1: Quan el tram frena, la resta del teu cos doncs, tendeix a continuar avançant. Sí? Per això la sensació és que tu vas, això et llences cap endavant, no? Cap al que està a davant. Jo a vegades he vist gent, quasi fent samorrejos, amb el de davant, que això... Ojo a l'amor provocat per la ciència, per la inèrcia. Això podríem fer un altre capítol. No, però de fet, la primera llei de Newton ja ho diu. De fet, és la llei de la inèrcia, no? Diu que un cos manté el seu estat de repòs o de moviment, com en aquest cas que estem dient, recte i uniforme, a menys que una força externa actuï sobre ell. Per tant, si ningú no el força a canviar, el nostre cos, que està anant endavant, perquè fins ara el tram anava endavant, tendeix a continuar movent-se com ja ho estava fent.
0: Clar, que això, no obrirem aquest drama, però abans quan estan preparant el guió, jo els dic, és el dilema de la mosca dins el cotxe.
1: Ara
0: ho entens, la mosca dins el cotxe, però bueno, això ja ho farem l'altre dia.
1: Bueno, és un sistema de referència, no? Al final la mosca se segueix movent perquè l'aire de dins del cotxe també s'està movent a aquesta velocitat.
0: Mira, doncs ja està, ja han tocat el tema.
1: Veus?
0: Sí. Molt bé.
1: No, vull dir, igual que nosaltres, en realitat podem anar 120 km hora per l'autopista, però la Terra està girant a 1.600 km hora, llavors realment mai parem. El repòs és mentida. Mai ens aturem. Estem bojos.
0: Estem anant a tota castanya.
1: Estem bojos. Tornant al tram, no al tram...
6: Al tonel.
0: Sí.
1: El nostre transport, el nostre vehicle d'avui, estàvem parlant de quan frena, però el mateix passa, doncs, quan passa d'estar aturat a accelerar per començar de nou el viatge, no? Que comença a avançar, però el nostre cos tendeix a quedar-se on era. Llavors, si no fem res, cauríem cap enrere, en el cas, sobretot, que estiguéssim dempeus. Doncs és per culpa d'aquesta inèrcia que ens hem d'agafar a la barra o algú, que és el que us deia, que aquí jo crec que hi ha gent que s'ha conegut que, gràcies a la inèrcia.
0: No comencem.
1: Però agafar-te a la barra no et permet controlar la gravetat, no ens equivoquem. Ara sí, ja sé que és una mica tiquismiquis.
0: Et permet combatre la inèrcia, no? Seria això?
1: Exacte. Per contrarrestar-la, no? Contrarrestar aquest moviment. Si no t'agafes, doncs depèn només de la capacitat del teu cos d'ajustar aquesta postura. És a dir, has d'estar fort. Has de fer core, el bon pilates, allà es nota. I ara ja em veig el gym bros posant a prova la seva força, però ull, no que us podeu fer mal, realment, però sobretot podeu fer mal a la resta. Per tant, agafeu-vos, que al final és el missatge que intenten transmetre'ns correctament doncs amb aquest anunci.
6: I per això la cançó adequada per aquest moment seria la de Llença't de l'Axe Busto, no?
0: Ah.
6: Llença't!
8: Ara ja sabeu. No us llanceu.
1: No.
8: Agafeu-vos. Podem fer una versió de llança't, agafeu-vos.
5: Agafa't.
0: Va, deixa parlar.
8: Ara ja sabeu que el que fa que perdem l'equilibri quan el tram accelera o frena és principalment el canvi de velocitat del vehicle, que és diferent a la nostra inèrcia. Per tant, el transport públic, no controles la gravetat, perquè això és impossible, sinó que si pots, controles la inèrcia. No, que sé, no sempre podem.
6: I és per això, doncs, que els trens de la Renfe, doncs, a vegades van tard, no?
0: Sí, no, no, no és per això. És perquè
6: és ningú, per científic.
0: Ningú sap fer-los rodar correctament. Alguna cosa més sobre el tema?
8: Va, estem parlant de gravetat.
0: Sí.
8: És que el cartell, espera, també hi ha una cosa que a mi em posa les mans al cap, perquè hi ha un dibuixet de tu anant al tram.
0: Sí.
8: I hi ha una persona vestida d'astronauta, que dic, què és això, carnaval?
0: No, home, no.
8: Clar.
0: És una publicitat, ja, és que de veritat, eh?
8: Deixa'm queixar, deixa'm queixar. Patar. Un cop que tinc el micro. Bé, per molt vestit que portis, la gravetat sempre és la mateixa. Aquests vestits no serveixen per modificar la gravetat, sinó per protegir els astronautes de les condicions extremes de l'espai. Falta de pressió, absència d'oxigen, temperatures extremes, radiació... La gravetat només depèn, com dèiem, de la massa de l'astre on ens trobem i de la distància al seu centre. A la Terra, aquesta acceleració de la gravetat és d'uns 9,8 metres per segon al quadrat, mentre que, per exemple, la Lluna, no?, que ens podem imaginar missions que han fet astronautes cap allà, és aproximadament 1,62 metres al segon al quadrat, és a dir, unes 6 vegades menor.
0: Per molt això, poca cosa.
8: Molt poca cosa. De fet, això, unes 6 vegades menor. Per això ens ve al cap la típica imatge d'un astronauta flotant, que ara mirarem, però realment el que passa és que aquesta atracció és molt menor, unes 6 vegades menor, i per tant podem saltar més alt i triguem més a tornar a tocar el terra de la Lluna. Però no estan flotant.
1: Ara.
0: Val.
8: Ojo, però tornem.
0: I tornem, sempre acabes tornant, perquè hi ha menys gravetat, però hi ha gravetat.
1: Clar. Hi ha la força d'atracció.
6: Com a un bumerang.
0: Silenci. Ha acabat tot molt clar. Per acabar, sempre ens descobreixes un element de la tele periòdica i avui has triat el radi. No sé si té alguna cosa a veure amb la ràdio.
8: No té a veure amb la ràdio, però és molt adequat per fer una pinzellada històrica científica a través d'aquest element. Descobert el 1898 per Marie Curie i Pierre Curie.
0: Pierre Curie.
8: Perdoneu, la parella Curie.
6: Pierre.
0: Voleu deixar parlar a la pobra Núria?
8: Aquest element el van trobar estudiant uraninita, un mineral d'urani que era molt més radioactiu del que tocaria, només pel seu contingut en urani. Llavors aquí es van començar a investigar i van veure que hi havia algun altre element. Entre ells, el radi. El radi en si no el podien veure, però podien seguir-ne el rastre gràcies a la seva radioactivitat.
0: Clar.
8: Però què és exactament això de la radioactivitat? Doncs hi ha àtoms que tenen un nucli més inestable que el lloguer d'un jove a Catalunya. I aquest nucli espontàniament es transforma en un altre nucli més estable. És una mica com fer-se la hipoteca, no? És durant aquest procés que s'allibera energia en forma de radiació. Penseu que a finals del segle XIX encara es considerava que l'àtom era una peça elemental i immutable de la matèria. Per tant, aquest descobriment que estava explicant, que doncs, potser sí que es podia mutar aquest àtom, canviava una mica el paradigma científic. I entre elles es plantejava això, que es podia transformar aquest àtom i a més s'alliberava energia. I això va obrir un camí cap a la física nuclear i cap a la nostra concepció actual, moderna, de l'àtom.
0: Molt bé.
8: Penseu que això va ser una bogeria, sí? O sigui, es van tornar bojos. Es van fer barbaritats. La intensa radiació del radi, penseu que excita el material i l'aire del voltant produint colors verdosos, blavosos, sí? Segurament quan diem radioactivitat ja ens imaginem aquesta il·luminositat, aquesta llum. Doncs una mica això va cridar molt l'atenció i per tant es va utilitzar. Per tant, què van fer la gent a principis de segle XX? La radioactivitat era el prime. Tot havia de ser radioactiu una mica i molta gent ho associava inclús a una propietat màgica. Es van començar a fabricar objectes amb radi, o alguns no, però era...
0: Amb radi?
8: Imitació, sí, també, perquè estava de moda, allò. Estava de moda. Al mercat podíem trobar objectes simulant que portaven radi, com batum de sabates, midó, o fins i tot preservatius.
0: Però això és una animalada.
1: Ara amb radi, no? Mira si et protegeix els espermes.
8: En aquest cas no portaven radi, però imitaven i li donaven i venien com a tal.
0: Com a element de venda o element comercial, em sembla una animalada.
8: És terrible.
0: Perquè no se sabien els efectes negatius del radi, suposo.
8: Clar, actualment ho coneixem, però en aquell moment no, i de fet... moltes persones que sí, que van treballar fent accessoris, no?, amb radi, no com aquest cas que era fake, per exemple, les busques lluminoses dels rellotges de pulsera, doncs moltes de les persones que hi treballaven...
0: Aquelles, sí, clar, sí, que... aquelles típiques sí. d'abans. Però això ja no es fa, no? Suposo
8: clar, que... ja no es fa.
0: I era radi?
8: Allò era radi en el seu moment.
0: Ostres.
8: I, de fet, les que treballaven pintant aquests rellotges eren dones joves i són les que després serien conegudes, que és el famós cas de les noies del radi, del 1922. Per aconseguir una punta molt fina del pinzell, llapaven el pinzell per afilar-la. I clar, ara ja sabem què pot passar.
1: Déu-n'hi-do.
8: Tenint en compte que la pintura era radioactiva, ja us podeu imaginar el final d'aquesta història. Fatal, les dones emmalaltien i a la llarga morien a causa del radi ingerit. Actualment, com deies, ja coneixem tots aquests perills. Sabem que aquesta radiació emesa té prou energia per alterar les molècules de les nostres cèl·lules, entre elles, la més important, la principal, el llibre d'instruccions, no? L'ADN, no? Provocant doncs, malalties greus, com podria ser el càncer.
0: Bueno, per això hi ha tanta precaució amb tot el tema de la radioactivitat, radiografies i demés històries.
8: Exacte, sí. Per tant, un element que ha estat útil, curiós, però... que, si més no, ens aporta aquesta història científica.
0: Us ha quedat clar, Núria Camp? No ets tu la Núria Camp, és ella, però et miro tu per si t'ha quedat clar. Perquè... No, perquè se m'ha quedat la iaia.
1: Mira, molt contenta avui haver parlat del radi de la Marie Curie.
5: Però portes una mica de radi a sobre?
0: No porta radi, però sí, perquè els rellotges aquells fosforito, diguem-ne, bueno, els abans, amb sí. les busques, que era com un color verdós, sí. feia molta il·lusió, perquè de nit veies l'hora, doncs mira, resulta, i també hi havia les busques i els punts horaris, els números... I...
8: doncs havien sigut radioactius en el seu moment, imagineu-vos. Doncs i amb el temps també anàvem perdent.
0: Molt bé, fem un fort aplaudiment per acomiadar-te. Gràcies per totes aquestes coses.
8: Me'n vaig a Granollers de Festa Major, Pere. Digues-li-ho!
0: Una dada random. Deixa'm que jo et digui abans que vagi a Granollers que hem estat avisant els nostres oients que hi havia el tema de les tempestes i que s'havia de vigilar. Bé, doncs acabem de saber que s'ha suspès la Volta Ciclista a Espanya, que estava a Font Romeu, justament per aquestes tempestes. Per tant, no és cap broma el que hem anat avisant i es va movent per la part aquesta del Pirineu, Pirineu més aviat oriental, ho estic dient bé, sí, oriental, i aleshores, doncs, vaja, que no és cap broma i que vagi en compte perquè hi ha avisos diversos de pluges fortes. Però gràcies, Núria Camp.
8: Deixem, a vosaltres.
0: Deixem que saludi la nostra convidada, que la tinc aquí, Florinça, o la convidada misteriosa. No he dit qui era, jo. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tinc moltes queixes dient que no comença l'entrevista, que no, d'allò l'any convidada, que no sé quantos, que cantarà. La gent pregunta si cantaràs.
7: Digues que no.
0: Digues que no. Què vols, que digui la mare o el digui tornant de la publicitat? Encara t'hi posem uns anuncis que hem de fer bullir l'olla.
7: Clar, potser ara, no? Perquè llavors la gent dirà, doncs m'espero, o, no m'espero, no? Vull dir...
0: Per la veu segurament ja se't pot reconèixer, però clar, se't reconeixeria si cantessis, però perquè la gent també t'ha sentit parlar damunt dels escenaris. He dit que eres una molt bona actriu i una de les millors cantants de musicals del nostre país. És correcte, no? Estàs al... Bueno, clar, què dirà
7: tot
0: ella,
7: el dia
0: no?
7: d'això, no?
0: Li jo dic que estàs al top 3.
7: Com a vinagreta, no? Si pas correcta, internem incorrecta, no?
0: Vinagreta. L'altre jo estava veient i... Bueno, en fi. Són molt bons aquests dos, eh?
7: Molt,
0: però
7: molt.
0: No hem vingut a parlar del Bruno i de la...
7: Clara.
0: Això, de la Clara...
7: Segura. És per despistar.
0: Val. Qui deu ser aquesta misteriosa veu que s'amaga darrere ella, diguem-ne, de Júlia, nom i
7: bon
0: joc de cognom? Doncs ho sabrem tornant de la publicitat.
9: Versió estiu amb Pere Mas.
10: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
11: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
10: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC+1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de Castells de RAC 1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
17: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
16: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
18: Descarregat!
16: RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
19: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
20: A Servei Estació, el val escolar val més. Perquè amb nosaltres tens un 15% de descompte extra per preparar la tornada a l'escola.
21: Material escolar, mobiliari d'estudi, pintura, terres.
20: Aquest any no preparem només la motxilla, preparem l'habitació, l'escriptori i tot el curs.
21: I amb aquesta calorassa, si vas canvies el teu val escolar, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada. Servei Estació, el curs comença aquí.
22: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
23: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
22: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
24: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
25: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
16: RAC 1.
0: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
26: Un tauró, un tauró!
27: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
28: Fora!
27: Au, au!
29: Traieu aquell nen, que s'acosta!
30: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
31: Quins nervis, socors!
32: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
16: Així sona l'estiu a RAC 1.
33: Estadella, et pelaré.
34: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
32: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
16: RAC 1. Tots som un milió.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Versió estiu amb Pere Mas.
2: Va, tu, que falten 7 minuts perquè siguin a les 6 de la tarda. Rebem... Per què em mires així? Ah, si ja t'hem saludat, no?
3: Sí.
2: Tu vés a preparant per cantar, perquè si no, no marxaràs d'aquí, eh? Tenim fins a les 8.
3: Perquè canto.
2: Això és pitjor que l'Atlètic de Madrid, que no deixen sortir aquell pobre noi.
3: Pobre.
2: No, cal que cantis. Va, podem cantar el 25 de desembre, fum, fum, fum.
3: No, que dóna mala sort cantar Nadales abans de Nadal.
2: Ah, sí?
3: Home.
2: No ho havia sentit mai.
3: No en canteu, eh?
4: Doncs cantem la cançó de...
2: Hola.
4: Anys i anys.
2: Bueno,
4: per molts anys.
2: Bueno, però si no és l'aniversari,
4: no té cap sentit, tampoc.
2: No dona especial mala sort. Bueno, va, tu, rebem un aplaudiment amb una ovació. L'experta en Calafell. No ho sabíeu, això?
5: En Calafell o en Cervera?
2: No, Calafell, Calafell.
5: Calafell també?
2: És el lloc on hi ha la conflicta, la petanca.
5: Però ella també és experta.
2: No, home, no, que és una broma, dona. L'experta en Calafell, l'actriu, cantant, ballarina i violoncel·lista, Júlia Bonjó.
3: Moltes gràcies, bona tarda a tothom.
2: Ai, quin entusiasme, quina alegria.
3: Home.
2: Ja ens agradaria que tots els convidats...
3: Home, jo us escolto quan vaig al cotxe, llavors, clar, he estat tot l'estiu escoltant-vos.
2: Ah, sí?
3: Sí, anava a fer funció i us escoltava. Llavors, home, una mica d'alegria per la gent que està conduint. Vinga, ànims.
2: Carai, però quina...
3: I arribeu.
2: Home, t'hauríem de posar tu de presentadora amb aquest entusiasme. Que no tens ganes de fer ràdio?
3: Home, m'encantaria. No, no ho he fet.
2: No has fet mai un programa de ràdio.
3: És el que em falta, eh? Jo crec.
2: No sé. Home, tot el que té a veure amb la veu i amb l'utilització de la veu ben, en el sentit bo de la paraula, està envoltant a tu, està rodejant a tu. Bé, doncs, no sé, li podem oferir una secció d'aquí a final de setmana. De què vols parlar, que no sigui teatre, música i Calafell, que és la teva expertesa?
3: Doncs, no sé, de la que l'Arre de Cervera, per exemple. És que,
2: ja
3: clar...
2: Ja estem... Sí, perquè t'he vist parlar molt amb el nostre nen de Cervera abans.
3: El Martí.
2: El Martí...
3: Puig, com a Puig.
2: Diu que és de Barcelona, però en realitat és de Cervera, oi?
3: És que som una mica família, jo crec.
2: A veure, un moment, mira, exclusiva. De veritat.
3: M'encanta
2: aquest
3: això.
2: Que vingui el Martí, feu-lo venir.
3: Sí, home, però si està fent la redacció.
2: No, és igual, que vingui, però si està a 20 metres d'aquí.
3: O sigui, el meu pare...
2: Martí, vine ja cap aquí, volem saber què passa.
3: El Martí no és de Cervera, el Martí és de Castellnou d'Oluges i el meu pare és nascut a Castellnou d'Oluges. I allà hi ha molts cosins, molta família, o sigui, totes les cases és que l'Aldomà, que el Bonjoc, que el Tomàs, que el no sé què... Llavors allà hi ha cosins, la iaia del no sé qui era cosí de l'altre...
2: Bueno, aquesta cosa que passava...
5: A més, és un poble petit.
3: Molt petit. Té 10 cases.
2: 10 cases?
3: Llavors... Sí, 10 cases, 5 estan dempeus i les altres 5 estan en runes, vull dir...
2: I tu encara hi vas allà o vas a Cervera? O...
3: Jo hi vaig allà, sí. El que passa que l'Ajuntament de Cervera, si ens està escoltant, estaria molt bé que arreglessin les 5 cases que encara no estan
2: arregladetes. Perquè depèn de Cervera.
3: Sí.
2: Doncs missatge de socors a l'alcalde de Cervera i a l'Ajuntament de Cervera.
3: Fes un altre soroll d'aquests, de Chan.
2: Chan, podem fer el Chan? Oh, com t'agrada això, eh?
3: M'encanta.
2: Ha vingut a la ràdio només una... A veure, quin altre sobre els que et posem?
3: No, aquest m'agrada molt.
2: Aviam, torna-li a posar. No,
3: El Martí també és de Castellnou d'Oluges.
2: A veure.
3: Txan.
2: Martí, llavors sou família o no sou família? El Martí dels esports. Què dius, què passa?
4: Sabíem que era de fora.
2: No, de fora no.
6: Oh.
2: Oriols, que això és Catalunya. A veure... Som
3: a veure,
2: família,
3: Martí, som mig família, no?
6: Som mig família.
2: És que, a veure,
3: o sigui, el meu pare es diu Jesús Bonjó Caldomà i tu ets de Cal Aldomà.
6: Jo sóc de Cal Plaça, Aldomà sí que és igual el meu padrí, té segon cognom.
3: Veus? Aquí hi ha un...
2: Ramon com Aldomà. Padrí vols dir avi, en aquest cas, no?
6: Sí, sí. L'avi del padrí.
5: Si féssiu l'arbre...
3: Sí, és que estem allà...
4: Doncs que presenti ella el temps afegit.
2: No, Júlia.
4: No, home, i tant.
2: Vols quedar a presentar els esports?
4: Falten noies, Júlia.
3: No,
4: sí, i tant. Ara mateix. Martí.
2: Bueno.
6: Si vol venir... A xerrar ho pot fer,
2: vols quedar-te
6: a
2: tertulia en el temps afegit.
3: Però a fer com de l'ull de poll de... O sigui, del futbol.
2: Ara vols fer l'ull de poll? Per què és
3: no, en plan, com de... Com d'anar a molestar els del futbol.
4: No,
3: hi ha massa futbol tota l'estona.
2: Menys futbol i més cultura.
3: Sí, sisplau.
2: Bueno, Martí, t'ha quedat clar.
3: Fa greu, Martí?
2: Avui tallarem un quart d'hora del programa per parlar.
4: Cop a l'esquena i
2: mira com li agrada això. És que li fa il·lusió.
3: Sí, m'encanta, fa molta gràcia.
2: I hi ha alguna altra que et faci gràcia o no?
3: És que ara no me'n recordo. Si m'aneu posant sons, doncs et diré aquest, l'altre.
2: Va, gràcies, Martí. Ja hem aclarit que quasi sou germans.
6: Jo crec que som cosins tercers.
3: Uau!
6: Estava fent els càlculs ara.
3: Quarts, no? Potser.
6: Tercers o quarts.
4: Mas primo.
6: Hauria de començar a tirar enrere.
2: A veure, la Yael Brusca la tenim aquí, que no és cosina ni germana de ningú dels aquí presents. Ha preparat unes preguntes per trencar el gel.
3: Cuidado. Mira, la primera que fem a tots els convidats és, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
7: Doncs ara estaria fent una sobretaula amb uns amics meus a la Barceloneta, perquè estava dinant allà. I llavors ara aniré direcció Cervera, perquè ve la que... O sigui, ve la que la re de Cervera, llavors m'instal·lo una setmaneta allà.
2: Una setmana
7: a
2: Cervera?
7: A Castellnou, a Castellnou d'Oluges, allà a casa...
3: No t'has perdut cap a que la re?
7: Que jo sàpiga, no. El del Covid, crec. És l'únic.
2: Bueno, tu i tothom.
7: Sí, però crec que el van com celebrar... És que no me'n recordo, eh? No sé.
3: Si no fossis actriu, ballarina, cantant, què creus que faries?
7: Organitzadora de bodes?
2: Perdona,
7: bueno. O veterinària, però crec que organitzadora.
2: Wedding planner, que en diuen ara.
7: Wedding planner.
2: És que no m'ho crec.
7: Home, és que a mi de petita m'agradava molt una pel·li que es deia Planes de boda, de la Jennifer López.
2: Existeix aquesta pel·lícula?
7: Sí. I era wedding planner ella i deia 3, 2, 1, entra nòvia. I això m'agradava molt. Llavors pensava, ah, mira, doncs això està bé, saps?
2: Ets una caixa de sorpreses, eh? Mira que ens coneixem no fa anys, però un cert temps, i estem bastant descobrint una Júlia Bonjoc que no tenia controlat tot això.
3: Va,
2: la wedding planner.
3: En un bar, aquesta hora gairebé són... Falten, què, 2 minuts per les 6. Què prendries? Una aigua, un aperol, una cervesa?
7: A les 6? O sigui, si no he de treballar i són vacances, una cervesa, potser. Però si he de treballar una aigua, no estaria en un bar, estaria entrant al teatre bevent una cantimplora de 3 litres d'aigua, que no existeix, però... sí.
2: No, però de 2 litres sí que l'he vist jo, d'aquesta...
7: Sí,
2: de color rosa.
3: Parles de les Stanley, tu, que són aquestes que tenen una canyeta.
7: Sí, aquesta.
2: Sí, pot ser.
7: Aquesta.
2: La tenia una mossa d'esquadra.
3: Sí, jo crec que són aquestes.
2: Ah, molt bé.
3: Bueno, te la buscaria, però perdria
7: molt.
3: Sí,
7: aquesta.
2: Ja m'ho crec, ja.
3: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
7: Intento anar-hi a la mateixa nit, encara que arribi tard. Ho intento, perquè saps allò de no deixis per demà el que puguis fer avui, doncs una mica com amb el de la gasolina, intento fer això. Sí, sí. I és que a vegades m'he vist apurada, eh?
3: Ja, clar.
7: Allò de punt mort per l'autopista en una baixada. No, t'ho juro. Una vegada només, però vaig dir mai més, val? Mai més.
8: Con el punto muerto consume más gasolina que con la marcha puesta.
2: Què dius ara?
8: Y si no lo pones en el ordenador de a bordo, que te sale marcado. Ah. Y es peligroso bajar en punto muerto porque pierdes la inercia del coche. Con la marcha puedes usar el freno motor.
7: Vale, no tornaré a fer.
8: Como siempre, las mujeres al volante.
2: No, por favor, sisplau. Sí. Ai, aplaudeix. Però no aplaudeixis, dona.
8: Que peligro.
7: Em fa gràcia.
2: Ah, molt bé, aplaudeixes perquè fa gràcia.
4: No riguis, que es creix, home.
2: Aitana, bona tarda.
4: No, bon matí.
2: No, bona tarda, que són les 6.
4: No, mala tarda, bueno, perquè no està defenguent les noies com ha de fer.
2: És veritat, eh? Sí, no estàs fent de
4: comandament. Vol dir una patada.
2: Va.
7: Pam. Com es fa això? Pam.
4: No, ja fem mal, eh?
9: Ja estan la feminista. Ja estan la feminista usando la violència.
2: No, no estan usando la violència.
9: Después de poner en peligro a todos los machos.
2: No.
9: Por la carretera.
7: Ui, bueno, va, ja està, prou.
9: Por la carretera.
2: No molestes.
10: Un piquito.
2: No, va, senyor Piquito. Va, per favor.
3: Reprenem això, sisplau.
2: Júlia, bon joc.
7: No, és bon joc, eh? Primer aprèn a parlar català i després ja en parlarem.
10: Un piquito.
2: No, el piquito no, calli.
3: Per favor.
10: Un piquito.
2: Bueno, tu.
3: Reprenem el qüestionari, sisplau.
2: Sí.
3: L'última pregunta és, hi ha algun tema del qual no vols que en parlem?
2: Ara, això és per interessant.
7: És que no, és igual.
2: Ah, sí que n'hi ha algun, eh?
7: No, és que de què, és igual, no?
2: No sé, no sé si tens cap tema xungo. Preguntem a tothom, això, eh?
7: Vinyon. I què et respon la gent? Quina curiositat.
2: Doncs mira, en general tothom diu que tant li fot tot. Alguns diuen, si em preguntes alguna cosa que no vull contestar, ja esquivaré la pregunta.
7: Ah,
2: després,
7: que fort.
2: Va haver-hi una persona que va dir, no vull que em parleu d'aquest tema.
6: Iu.
4: No. Política i futbol.
2: Ah, bueno, el Iu Forn va dir, no sé què va dir, que no volia que parléssim. Després, les al·lèrgiques
8: el Forn, sí.
2: No em pregunteu sobre les dones. I un altre, que quan estàvem durant el qüestionari, al preguntar-li ens va dir, no em pregunteu això.
3: Mm-hmm.
2: Però a priori,
3: no respondré
2: a priori només ens han dit dues persones.
7: Mm. No sé, ja us diré passar paraules si veig que no...
2: Bueno, tampoc,
7: no, què? És que tampoc...
2: Tampoc anem de mal rotllo aquí, eh?
7: Exacte. Què em traureu, els draps bruts?
2: Calli, però tens draps bruts, tu.
9: Hay que preguntar por las relaciones.
2: ¿Por qué relaciones? Ui,
9: claro.
2: La seva? No, o sea, no.
7: No,
2: no, és que a més, a veure, el problema de la seva relació és que és tan pública, tan sabuda, tan fans, tan
7: anys... Que ja avorrim.
2: Tan avorrida, exacte.
7: No,
2: és un avorriment, no té cap interès. Però
9: oye, pues que vengan al diari.
2: Però sortirà... No, no vindran al diari. Sortirà el tema de qui és la seva parella, eh?
7: Ah, cuidado.
2: Home, si heu treballat junts, si heu fet
7: sí,
2: coses junts...
7: Sí, val.
2: A part de ser companys de pis, doncs alguna cosa sortirà.
7: Molt bé.
2: Va, arribes a aquest punt, que són les 6 i 2 minuts. Digue'm quan vols que ho duri l'entrevista a partir d'ara. T'ofereixo 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts o 25 minuts?
7: 25.
2: Joder.
7: És que jo m'enrotllo molt.
2: Sí?
7: Perfecte.
2: Sí. Bueno, no, darrere teu tenim...
7: Bueno, no, però vull dir que talleu-me quan vulgueu, eh? Mm. Ja està.
3: No, no.
2: Doncs mira,
7: de marxar, marxo.
9: Que se queda no. Lo deporte.
2: No, que lo deporte és així. Doncs ara t'haig de tallar, però molt breument.
7: Endavant.
2: Perquè hem de fer butlletí a les 6, que si no...
7: És molt important que la gent sàpiga com ha de circular.
2: Efectivament. I totes les notícies... Però serà un butlletí curtet i farem una cosa. Farem comentari de text de butlletí. Quan acabi et preguntaré sobre les notícies, si t'han agradat, si hi ha hagut faltes, si l'han locutat malament, cosa difícil.
7: Perfecte.
2: Perquè venen dos fenòmenos, però em deixes fer boleto, sisplau. T'ho demano molt.
7: Endavant, endavant.
2: Però res, butlletí prou, eh? Ni coses rares, ni anuncis,
7: notícies
2: ni...
7: Notícies és perfecte. Vinga.
2: Va, no se'n parli més. El butlletí de la Sini 3, Jordi Casals, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: I els esports amb Pau Bombardó. Què tal, Pau?
11: Bona tarda.
2: Comencem amb el govern espanyol, que crearà un comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta, encapçalat pel ministre Ángel Víctor Torres.
10: Sí, demà es declararà Ceuta com a situació d'interès per la seguretat nacional, ho ha anunciat a la ciutat autònoma el vicepresident Carlos Cuerpo. La mesura s'aprovarà per reial decret al Consell de Ministres i permetrà reforçar la coordinació entre totes les administracions implicades. Madrid, Roger Barciba.
12: Sí, el ministre Torres dirigirà un comitè especialitzat integrat pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, el delegat del govern a la ciutat autònoma, el Centre Nacional d'Intel·ligència, els ministres implicats en aquesta crisi i tots amb l'assessorament del Departament de Seguretat Nacional. Cuerpo justifica la decisió perquè la crisi de Ceuta va més enllà de la seguretat i afecta també àmbits com l'atenció humanitària, els menors i la recuperació econòmica de la ciutat. Pel vicepresident primer i ministre d'Economia, el comandament únic permetrà, entre altres coses, accelerar la tramitació dels expedients dels migrants que ara s'estan als carrers de Ceuta en una situació legal indefinida.
13: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa.
12: Declarar la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i crear un comandament únic són dues de les principals peticions que des del principi d'aquesta crisi va fer el govern de Ceuta.
10: A aquesta hora continuem molt pendents del temps perquè les tempestes continuen descarregant amb molta intensitat a diferents punts del país i localment van acompanyades de calamar-se o pedra i fortes ventades. Martí Oliveres.
14: Sí, dels últims minuts destaca la forta tempesta que està afectant el Camp de Tarragona, tant la zona del Baix, l'Alt Camp, el Tarragonès, fins i tot ja el Baix Penedès. Comarques de Tarragona, tensió ara mateix, aiguats importants, plou a bots i barrals a la mateixa capital, a la ciutat de Tarragona, i també ens informen de pedra en aquesta zona, cavall del Francolí i del Gaià. Per tant, aquesta Costa Daurada ara de nou afectada per aiguats, ventades, fins i tot pedra, o sigui que amb molta precaució la circulació per aquesta zona i a banda continua plovent al Pirineu i Prepirineu, sobretot a la banda de Lleida, cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya. Fa poca estona també ens informaven d'una pedregada important a Puigcerdà, amb una mida de fins a 4 o 5 centímetres. Efectes també de la pedregada al Pla de Lleida, al Manà, que ha afectat fins i tot alguns cultius. Per tant, a tarda molt complexa, podem tenir fins i tot aquests esclafits acompanyant aquestes tempestes que s'han de mantenir fins al vespre a qualsevol punt, sobretot de l'interior i de l'oest de Catalunya, i de nou de cara a la nit, sobretot, ja és quan podrien arribar també a les comarques on fins ara encara no ha plogut, que seria la zona de Barcelona i Girona.
10: Les últimes hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut una trentena de trucades que han creat 12 expedients relacionats amb l'episodi de pluges. Els bombers, per la seva banda, han atès una quinzena d'incidències també relacionades amb les tempestes. Tempestes, la majoria per arbres caiguts i concentrades al sud-oest del país. Pel que fa a la mobilitat, ja s'ha pogut restablir la circulació de trens a l'RL4 entre Calaf i Manresa. La caiguda d'un arbre sobre la catenària havia obligat a tallar-la. I en plana de successos, la Guàrdia Urbana de Barcelona deté un home per cremar més d'un centenar de contenidors als barris de Sant Gervasi i Pedralbes. La policia investiga uns fets que van passar entre el 6 de maig i el 2 d'agost, però no va ser fins ahir que van arrestar-ne el presumpte responsable. Se li atribueixen fins a 18 incendis que haurien cremat 127 contenidors. L'Ajuntament estima que els danys provocats s'acosten als 115.000 euros.
15: I els esports, comencem amb ciclisme perquè s'ha suspès la tercera etapa de la Vuelta a falta de només 16 quilòmetres de meta. La pluja i una pedregada molt intensa, com comentàvem, també ha afectat l'ascensió al Coll de Montlluís, on han obligat l'organització a cancel·lar l'etapa d'avui. De fet, tal era la intensitat de la pedregada que els ciclistes s'han hagut de refugiar en algunes instal·lacions d'aquesta localitat. de Montlluís. Pel que fa a la classificació, no es tindran en compte els temps de l'etapa d'avui, per tant, no hi ha guanyador d'etapa. En futbol, l'Espanyol té molt encarrilat el fitxatge de Brian Zaragoza. La fórmula que negocia el Bayern de Munic és una cessió per aquesta temporada i una compra obligatòria per la vinent. El club blanquiblau aclareix que l'operació encara no està tancada, a diferència del que apunten des d'Alemanya, però alhora reconeix que està molt ben encarada. I acabem amb handbol, perquè d'aquí pocs minuts, en quart de set, comença la final de la Supercopa de Catalunya femenina entre Granollers i Lleida. Després, a dos quarts de nou, es jugarà la final masculina entre Barça i Granollers.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Ho he dit, que aniria ràpid la cosa, Júlia.
7: No, molt ràpid, molt ràpid.
2: Bueno, un impecable butlletí. Vols que fem comentari de text del butlletí o ens ho saltem i ens ho deixem per un altre dia?
7: Crec que ho has definit molt bé, és impecable. Ah. Et posen el dia en 5 minuts i el temps és molt important.
2: Molt
7: és
2: bé.
7: La meva notícia preferida, val?
2: Ah, sí? Bueno, sí. Si vols tornem a... Bueno, més avui, justament, amb l'embolic que hi ha. Bé, hem quedat que deies 25 minuts d'entrevista. Jo poso aquí l'alarma 25... Deixa'm posar-ho.
7: Però talla'm quan vulguis, eh?
2: Vull dir, bueno, què quedem? Noia, aviam si... No. Posa-la xuna, aquella, que li agrada molt. És que et fa gràcia, això, eh?
7: Sí.
2: Quan contestes una cosa que no m'agradi, no. És que tenim això. Tenim el fuet. Saps què és, no, el fuet?
7: El fiu.
2: Sí, això és el fuet.
7: Ja.
2: I tenim el cop de puny.
7: El puix em fa bastanta gràcia, també.
2: També el cop de puny?
7: Sí, fa riure.
2: Molt bé. Ja tenim alguna cosa més per posar-li o no? Ah, bueno, tenim...
7: No, aquest no. No.
2: Bueno, va, prou. De veritat, eh?
7: No, sisplau, per favor.
2: El responsable d'això és un senyor que es diu Marc Espejo, que és el que hi ha allà.
7: A mi,
2: vale?
7: Això...
2: És el que està apretant els botons. Sí, va. Això també t'ha fet gràcia.
7: Sí, però... Sí,
2: en fi. Bueno, escolta,
7: s'ha acabat, prou.
2: Parem de fer el tonto, que tenim aquí un tros d'actriu, la mai prou ben ponderada Júlia Bonjoc. Ja farem promo de la truita, eh?
7: Ah, d'acord.
2: Jo no.
7: Sí.
2: Home, si no...
4: Amb ceba o sense ceba?
2: No, no.
7: Que no, que és de riu.
4: Com? Jo no faig aquest tipus de truites, eh? No sé què està dient.
2: Una truita de riu.
4: Una truita de riu?
2: Sí, clar, una truita en castellà.
4: Amb peix?
7: Exacte.
2: No, clar, una
4: aquesta
2: truita...
4: Aquesta no és de la meva terra.
2: Bueno, en fi, bueno, diguem-ho, quin dia és això, quan comença i quin teatre. Després ja farem la promo, però si ja queda dit.
7: Comencem el dia 9 de setembre fins al 18 d'octubre al Teatre Poliorama, La Truita.
2: Molt bé, què vol dir?
7: Amb Emma Vilarsau, Jordi Buixaderes, Arnau... Puig, Sara Espígol, Miranda Gas, Marc Bosch, Dai Fati i una servidora.
2: Molt bé. Tots aquests allà...
7: Dirigit per Ferran Utzet.
2: Ah, home, mític Ferran Utzet. Doncs escolta'm, que tenemos en el dia 5 algun d'aquests. Va, a veure, com pot ser, Júlia?
7: Què?
2: Que t'hem presentat com a actriu. Per què nervis?
7: No sé, perquè ara em fas por.
2: Cantant... Perquè no heu estat seriós, no?
7: Sí.
2: Actriu, cantant, ballarina i violoncel·lista, ho he dit tot o m'he deixat alguna cosa?
7: No, està molt bé, està molt bé.
2: Molt bé. Com pot ser que, sent tan jove, siguis considerada una de les millors cantants de musical?
7: No ho sé, però és que això... No sé,
2: no,
7: moltes
2: tu...
7: gràcies, o sigui, em sento molt afalagada.
2: No, però és veritat o no?
7: I no em surt la paraula, afalagada. Gràcies, no ho sé, és que no, només puc estar agraïda, intento treballar molt, fer moltes classes... Pagar molts professors de cant.
2: Ah, sí?
7: Sí.
2: Com riu.
5: Encara fas classes de cant? És algo habitual, això?
7: Algunes. Algunes classes sí que faig, perquè quan, o sigui, quan em preparo per un musical nou, doncs intento buscar algú que em pugui ajudar una mica a afrontar la barbaritat que és cantant en públic.
2: I moure't al mateix temps.
7: Perquè, moure't,
2: però, pot ser que aquell musical tingui concretament alguna cosa tècnica que jo no sabria com anomenar, que requereixi de perfeccionar allò, tipus, no sé, una nota concreta, una tessitura estranya, un color, no sé com explicar-ho.
7: Jo crec que el més complicat és aguantar totes les funcions, les 8 funcions setmanals que fem non-stop, i fer els dobletes o els tripletes, o sigui, fer 3 funcions al dia o 2 funcions, i sense tenir un desgast, perquè al final les cordes vocals és una musculatura, és com si anessis al gimnàs una mica, no? Vull dir, tu pots córrer una marató, però si et prepares molt bé, llavors un musical és una mica això, no? Preparar-te en el gimnàs, fer classes de cant...
2: Més que passar una peça

0: Somrient.
1: Però tu fas una I, no? I...
0: Ah.
1: No. S'ha de somriure.
0: No em surt. Escolta, i una altra cosa dels musicals, ara no t'enfadis per això que diré. Bueno, aquesta obra que ens has anunciat, ho hem dit, que s'estrena el dia 9 al Teatre Poliorama, sí, i que es diu La Truita.
2: La Truita amb ceba.
0: No, La Truita de Riu. És que no em surt el nom de la cuinera.
2: Maria Nicolau.
0: A Maria Nicolau, exacte. No em sortia Maria. Però estàs molt esverada, relaxa't una mica. Pots nerviosa.
2: És que les truites s'han de fer amb ceba.
0: No, però la truita de riu, bueno, si pot afegir ceba, però no cal.
1: La truita de riu, volta i volta a la paella.
0: Bueno, llavors, tu també fas teatre de text, com és aquesta obra que m'han mencionat.
1: Sí.
0: Però hi ha una mena de llegenda negra. Ojo, cuideu,
1: A veure.
0: Posa música amb el rotllo, música amb el rotllo.
1: Sí, sí, posa.
0: No, de mal rotllo,
1: música.
0: Detenció.
1: Ara te la busca. Crims, com de Crims.
0: No, de Crims no cal, bueno.
1: Això.
0: Aquesta?
1: Va, sí.
0: A veure, atenció. A mi se m'ha dit...
1: Que què?
0: Se m'ha dit, Jo no en sé, jo soc periodista de... Que hi ha un problema amb els actors quan vols fer musical.
1: Per què? Quin problema tenim?
0: Estàs acollonida,
1: Sí, quin problema.
0: Què és? O canten molt bé, i llavors no fan bé la part del text o la part de ballar, o fan molt bé la part del text i potser no canten tan bé. Per què em fas aquesta cara?
1: No, a veure, no.
0: És una llegenda negra, això. I tu ho fas tot bé.
1: Ai, no ho sé.
0: Què t'ha passat? Ara dirà, és la pregunta que no volia contestar.
1: És la pregunta que no... A veure, a vegades passa que...
0: A veure, aquest tòpic circula,
1: sí,
0: ho sabies o no?
1: Sí, cantar és una disciplina, sí. Interpretar és una disciplina, sí. I ballar és una altra disciplina. Llavors, tenir les tres i fer-les les tres super mega ultra bé,
0: sí,
1: doncs és molt complicat. O sigui, és així, és molt complicat. I jo no llueixo de saber fer les tres,
0: sí,
1: super mega impecable. Vull dir, no. Llavors, bueno, és una mica un equilibri de les tres coses.
0: Mm-hmm.
1: Jo sempre em defineixo que sóc una actriu que et puc cantar i et puc ballar i t'interpreto, evidentment, perquè la paraula actriu està implícita.
3: No, és que si no és molt frustrant, no? També, si, quan tu estàs assajant, són tantes coses que has de tenir en compte.
1: Però per això assagem, no? També, i es fan uns càstings, llavors et veuen, et posen una mica a prova, i realment amb un procés d'assaig, jo crec que molta gent, potser la persona que menys balla, el primer dia d'assaig, doncs val, ballarà una mica malament, però l'últim dia d'assaig ho farà impecable com tota la resta de la companyia. Vull dir, això és posar-hi hores.
0: I tu fas claquer?
1: Sí. Però ara no estic estudiant gaire claquer, la
0: posem veritat. Posem una fusta aquí a terra. Aquesta està posant una fusta i... Aviam.
1: Què va? Sí,
0: no, però l'està fent amb les mans. Aviam.
1: És que és terrible, això.
0: Molt bé. Toques el cello?
1: Sí, això sí. Això sí que... Sí.
0: És complicat, això.
1: És molt complicat.
0: La guitarra també?
1: Xapurrejo acords.
0: Ah.
1: Com es diu xapurrejar? Això és terrible, no?
0: No ho sé, ara sí. Hi ha alguna cosa que et vingui de gust que no dominis o no hagis fet i que diguis, mira, és que m'agradaria posar-me en aquest àmbit?
1: Ai, a mi m'encantaria tenir un grup de música.
0: Home!
1: M'encantaria, en plan...
0: Tipo què?
1: Tipo Figaflaues, una Lookbeak, uns...
0: Home, és molt diferent Figaflaues
1: que... Estic aquí fent una supermega...
0: És molt diferent Figaflaues que Ludwig van, diguem-ne.
1: Ja.
0: Em dic Xavier.
1: I què veus?
0: Rona amb Coca-Cola.
1: Ginebra.
0: Ai, perdó, Ginebra.
1: Ah, Pere, has de saber el TikTok de l'estiu.
0: Bueno, perquè sóc un inútil. Ginebra amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
0: Doncs aleshores, és Ginebra sola. És que no sé què...
3: Mira-t'ho tot, Dilo.
1: Totes les síl·labes en un moment.
0: Molt bé.
3: Escolta, el diccionari.cat té l'entrada de xampurreja,
1: Ah, doncs és correcte. Com?
3: Xampurreja.
0: Xampurreja.
1: Val. Doncs jo xampurrejo la guitarra.
0: Molt bé, doncs xampurrejo la guitarra. Escolta, si... què t'inspira la paraula baobab? I allà vaig
1: a fer... Doncs m'inspira moltes coses. Molta nostàlgia m'inspira.
0: Puja. Que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. Aquest és el Llàcer, Aquest no ets tu.
1: No.
0: Oi? Aquest és l'aviador, suposo.
1: Sí. Sí, és l'aviador, sí.
0: Es pot dir, no hi ha, això?
1: El què?
0: Que aquí eres aquí, no?
1: Jo vaig ser durant 7 anys, 7 temporades, al Petit Príncep.
0: Sí.
1: I vaig estar...
0: Ah, però es podia dir, era com un secret molt gran aquí, al
1: Petit
0: Príncep.
1: Sí, però ara ja està. Ara, jo crec que ja tothom ho sap, no?
0: A més, era una noia, que feia de noi.
1: Clar, això...
0: De nen.
1: Massa moderns per aquella època, no?
0: No sé, és un tema de...
1: No, és broma.
3: Que bonica és aquesta
1: obra. És molt bonica, sí.
0: És un gran musical.
3: Bueno, musical.
1: Un fenomen.
0: Sí, a més, jo crec que es va celebrar el desaniversari la Nadal passat, crec. I van renovar-lo.
1: Fa dos
0: Nadals, ja va de cara... Bueno, ja.
1: Ara és la 12a temporada, sí. O la 13a... No sé, ja m'hem perdut.
0: Ja estan Àngel Llàcer i companyia Manu Guix. Ja estan
4: les entrades. Sí, claro, perquè és que sí. Estamos mirando ja la gira, eh? Però...

0: Ja està bé, eh?
1: No, no es gira, no es gira.
0: Claro, perquè l'any passat...
1: No, però si parles català, Àngel, si parles català perfectament.
0: Sí, però és que no sé per què més en castellà, no? Perquè
1: està un programa més suena,
0: con Lolita i con Chinoa.
2: Passa palabra.
0: I estuvimos en el Teatre Joventut d'Hospitalet.
1: Fent el Petit Príncep, no.
2: Caram.
0: Claro.
1: No, home, no. Ah, bueno, pot ser sí que fa gira, és veritat. Fan gira, però...
2: Alguna gira.
1: Però fan per Nadal, sí. Nadal, normalment allà al Barts, que es diu no sé què, no sé com es diu.
0: El 69.
2: Sí, però paral·lel, no, el 62. Paral·lel 62.
1: Paral·lel 62. Bueno, a veure una cosa, però Baobab no t'inspira res més?
2: Baobab, no sé, a mi m'inspira de que a mi em fa gràcia la paraula Baobab.
1: Què dius ara?
0: Sí. Claro.
1: Deixa-la acabar.
0: Saca lo que jo
1: sento.
0: No, va,
1: prou.
0: Suelta-lo.
2: I de cop portava 380.000 funcions fent el Petit Príncep i un dia vaig començar a dir la paraula Baobab, Baobab, i em vaig pixar de riure.
1: Durant la funció?
2: Durant la funció.
1: I com es dissimula això?
2: No, no es dissimula, és que no...
1: I per la gent se'n va adonar que passava alguna cosa rara.
2: Bueno, l'Enric Cambrai, en aquell moment que feia d'aviador...
1: L'Enric Cambrai.
2: Ojo! I va dir, però què li passa a aquesta noia? I jo, ja, però és que... I era un moment que era un monòleg sencer que deia Baobab, Baobab, i llavors venia una cançó que deia Baobab, i dius que no, no podia, t'ho juro. Era com algú que no... Pixada de riure.
1: Calma, així que el Cambrai feia d'aviador, eh? Vam entrevistar l'any passat, el Cambrai.
2: És veritat. Cuidado. A veure què li hauràs preguntat ara.
1: Ara? Re.
2: Ah, no, li has preguntat re.
1: No, no li he preguntat
3: no, és que no tenim el seu telèfon.
1: Hi ha algun musical que faci especial il·lusió fer? Que
2: a mi?
1: Sí.
2: De musicals? M'encantaria fer-los tots, la veritat.
1: Però n'hi ha algun d'aquests... N'hi ha uns quants que són mítics, que són molt pesadets tots els musicals amb això. Els Miserables, el no sé què...
3: Mamma Mia.
2: Ai, Mamma Mia m'ho passaria superbé.
0: Saludos cordiales.
2: Sí. No sé.
1: Saludos cordiales
2: no
1: és un musical.
2: A mi m'encanten sempre els que són molt de ballar i cantar alhora. En plan, que puguis ballar, fer claqué, no, aquesta cosa així com... Però m'agradaria molt fer Boscos Andins. Boscos Andins m'encantaria. Fer un Songheim.
1: Sí?
2: Fer un Songheim crec que és com una assignatura pendent.
1: Si vols,
2: com fer un Chekhov, com fer un Chekhov, que no n'he fet mai cap, o un Shakespeare... No, vull dir, aquestes coses com...
3: Que la de Boscos Andins... Pot ser que fessin una pel·lícula musical que es deia la d'Into the Woods?
2: Sí.
3: És aquesta?
2: Ah. Sí, sí.
1: Doncs ja ho saben, senyors
2: doncs, escolta,
1: productors...
2: Sisplau, productors, Boscos Andins...
1: A veure, una altra cosa. Parlem de televisió una mica.
2: Va.
1: Així canviant de tema radicalment.
2: Vinga.
1: Per qui no associï la cara, la veu, el personatge, no sé què, t'hem vist Eufòria fent de coach, si no m'equivoco.
2: Coach, professora d'interpretació, diguéssim, sí.
1: Bueno,
2: sí.
1: Això,
2: clar, aquesta cosa de coach.
1: Professora d'interpretació, també ha estat al concurso Qui seré, ha fet diverses coses a Tele3.
2: A la tele.
1: Però...
2: A totes.
1: Però si anem més enrere... Si anem molt més enrere...
4: Alegria, tindràs molta energia.

0: A veure, de què va això?
1: Això va ser la meva primera feina professional, que eren els SP3,
0: sí,
1: que era el grup de música del Club Super 3, que cantàvem les cançons de la família dels Supers, que era la del el rock, la Petit Pla, o sigui, la família del Super 3, i llavors fèiem bolos per Catalunya, per tot arreu. I la meva primera feina amb els meus primers supergrans amics, dels quals molts són grans triomfadors, actors, actrius meravellosos.
0: I aquella... No vols dir, vols algun nom, o vols saludar-los, o no vols dir-ho?
1: No, a tots, és que clar, si estarem aquí 300 anys...
0: Jo en sé alguns, eh?
1: A veure...
0: No, l'Iñaki Mur, per exemple.
1: L'Iñaki, l'Helena Terrats,
0: doncs...
1: la Júlia Molins...
0: Una... Ah, i la Júlia!
1: La Cristina López, tots, tots. Que...
0: Ah, això no sabia de la Júlia
1: sí,
0: Molins.
1: Sí, la Mònica Macfer,
0: quan
1: tots.
0: Me la trobi, ja li faré un comentari diferent. Ja. Bueno, i això d'Eufòria, com ho portes? Això de o sigui, d'estar a l'altra banda del... De, doncs, de fer... O sigui, ajudes, però al final estàs a l'altra banda.
1: A mi m'ha agradat molt, perquè realment és el que tu dius, que ajudo els altres a que siguin capaços de defensar una peça a dalt de l'escenari, que realment ja tenien moltes taules. Vull dir, al final...
0: Però li feies una mica de mama, també.
1: Bueno, a vegades, però molt poquet, eh? Vull dir, ja venen molt, molt, molt treballats de casa, i realment ja tenen una cosa com... Jo crec que també com que hi ha les xarxes socials, els mòbils i les càmeres, estan molt acostumats a actuar davant de les càmeres. Vull dir que no els imposava res la càmera, jo crec. Llavors sí que feia com exercicis més dinàmics una mica perquè també a través del programa es veiés una cosa més divertida, perquè a vegades... Fora de càmeres, doncs jo intentava parlar amb ells i dir-los, no, pensa en això, pensa en l'altre, a veure si això tranquil·litza a l'hora d'estar a l'escenari i explicar aquesta història. Al final jo sempre defensava una mica que eren un personatge aquella setmana i havien de defensar aquella cançó com si ens expliquessin un conte per anar a dormir, una història, el que fos.
0: La intenció.
1: Sí.
0: En aquest concurs hi participava també una persona que acabes de mencionar.
1: L'Enric.
0: Sí, l'Enric Cambrai, aquest tal Cambrai.
1: És un passat aquest, no? Sí, no
0: i a més a més, casualment, el Pares Normals, que era el musical dels Amics de les Arts, tu i ell éreu els dos protes, i éreu parella.
1: Sí, sí. Casualment, sí, sí.
0: Casualment.
1: Va ser molt divertit perquè vam fer un càsting, vam fer el càsting tots junts, però mai ens ficaven junts a fer, a mi i a ell, a fer les escenes, diguéssim.
0: Ah.
1: I al final de tot van dir, bueno, provem un moment la Júlia i l'Enric junts a fer l'escena, tal. I llavors la van fer i segurament doncs, els hi havia agradat molt. I ens van agafar els dos.
2: Però en aquell moment éreu parella.
1: Sí, sí, ja
0: éreu
1: parella.
0: Ja no? Diguem-ho, ja prou de misteri. O sigui, ja fa
1: portem molts anys.
0: Sí, sí, m'està fent... A mi se m'està fent llarg, personalment, però fa, molt... però, fa molts anys...
1: I què vols, Pere? Què vols?
0: No, res.
1: Què hem de fer al respecte?
0: No, un casament, alguna cosa, hi ha alguna decisió en aquest sentit. Però
1: sí, ja, bueno, no,
0: Mira, no, és que a més jo que no havia anat a casament...
1: No, jo ja li dic que ens casem. Jo em vull casar amb ell. Ell també es vol casar amb mi, però jo... No vull fer la pedida de mano. Jo vull que me la faci ell, ¿vale? Perdó, sí, em sap greu. No és gens feminista, ¿vale? Però com que no farem un bodorrio perquè és supercar i aquestes coses... Vale,
3: el falso feminismo.
1: No.
3: El falso feminismo.
0: Senyor Rubiales, deixi-la acabar.
1: No, però vull una cosa de, pues mira, un... Però... Jo sempre li dic, inca la rodilla.
3: Un macho ibérico.
1: Inca la rodilla, li dic.
0: O sigui, de genolls,
1: sí.
0: Però un genoll sí i l'altre no. Allò típic de les pel·lícules.
1: Sí, però llavors...
0: I el pedrusco o...
1: No, això m'és igual.
0: No cal
1: el
0: pedrusco.
1: No.
3: Ja.
1: Però unes bones paraules. Pobre Der.
0: Deixi-la parlar.
3: Pobre Der, que compra bisuteria.
0: Bueno.
3: Pobre Der.
1: A mi m'és igual, això m'és igual.
3: Sí,
1: no, però
3: sí,
1: fem la broma, llavors a vegades anem caminant pel carrer i llavors en Rick fa com l'amago, com de jupir-se i fer... Saps com fer? Ei, saps? I fa com la cobra de jupir-se, saps?
0: O sigui, això no fa brometa, amb això.
1: Sí, però és que jo em pixo de riure, llavors a mi m'agrada.
0: Molt bé, doncs... Clar, home, algun dia potser s'acaba produint. Vull dir que, hòstia, ara sí que m'he quedat...
2: M'encanta.
0: Glaçat, no? Perquè et volia preguntar... Com ho feu, això, de separar els temes de casa dels temes... Clar, si heu d'assajar per la mateixa obra... Bueno, això només va passar en el cas de
1: bueno,
0: coincidir a diversos llocs, però
1: sí.
0: el cop que coincidir més va ser el musical dels Amics de les Arts.
1: Sí.
0: Llavors, clar, estàs a casa i tota l'estona veient el mateix paio i al final...
3: Bueno,
0: va, què? Bueno,
1: però
0: què?
1: Et canses, però ho dius perquè tu et cansaries, però jo no em canso.
0: No et canses, vale.
1: No.
0: No, però es porta bé, això, diguem-ne.
1: Sí.
0: Hi ha d'altres parelles que treballen
1: al final
0: junts.
1: També sabem... O sigui, els dos entenem... la feina com amb el mateix idioma. És que no sé com explicar-ho, però llavors
0: sí,
1: quan
0: no,
1: estem a casa no parlem d'això. O sigui, parlem és com, val, doncs ja està. Saps? No... que no ho sé, és que no, no
0: ja
1: sé
0: està,
1: com
0: explicar. Ja està, fora el cambrai, ja, ja us casareu. Quan us casareu ho fareu saber.
1: Ja trucaré, ja trucaré.
0: Ho poseu a Instagram. Jo, mira, sí. Fotia 10 o 15 anys que no era un casament i en tinc diversos a la vista.
1: Ah, doncs això és sí, molt sí, divertit, a mi m'encanta no, que em convidin.
0: Sí, ara en tinc un, mira, el 19 de setembre...
1: I tens parella per anar-hi,
0: no.
1: En plan...
0: Vols
1: vull que sí.
0: Bueno, jo...
1: Si no tens parella, jo vull venir als casaments.
0: Ah,
1: a mi m'encanta.
0: Bueno, es tracta de demanar permís, sí, sí, però que hem de fer veure que som parella.
1: No cal, no,
0: no
1: cal.
0: No,
1: però jo ploro quan entra la núvia, ploro quan parla el
0: aquest,
1: pare...
0: Ara en tinc una, ara, el 19 de
1: quan
0: setembre.
1: Els amics parlen... Jo bueno. Ploro tota l'estona.
0: En fi, tinc un misteri sobre tu.
1: A veure.
0: Què és? Tu hem quedat que ets com d'aquí, però d'allà.
1: Sí.
0: És a dir, jo t'he sentit parlar amb accent d'aquí i amb accent d'allà, pot ser?
1: Sí.
0: Ara estàs parlant amb accent d'aquí.
1: Sí.
0: Com, per exemple, com quan estaves a Eufòria, per exemple, aquí tenim un tall de veu...
1: Aquesta cançó, realment, a part que és molt ara, introspectiva...
0: És ella. Ets tu, ets la d'ara.
1: Però, en canvi... central.
0: El Soc i Seré, quan el presentaves amb el Llàcer, ens trobàvem això.
1: Molt contents que estigueu aquí i estem convençuts que us ho passarem i us ho passareu molt bé. Hosti, això, començaré
0: això
1: era el primer dia i estava supernerviosa, vale?
0: Vale. Ah, sí?
1: Vaig dir, us ho passareu molt bé. Sí, fatal.
0: Però llavors parles amb accent de Cervera de vegades, amb accent de Barcelona d'altres, per simplificar, o...
1: O sigui, la cosa és, els meus pares els dos són de Cervera.
0: Va.
1: De la comarca...
0: Bueno, si ets família del Temps...
1: De la Segarra, sí. Vale? Capital de la Segarra. Sí. Llavors, clar, jo sempre he parlat amb lleideta, amb cerverí.
0: Quan estàs allà? Però quan estàs aquí?
1: Quan estic amb ells i també quan estic allà a Cervera. Mm. Llavors, què passa? Els meus pares van anar a viure a Cardedeu, a un poble que ara mateix no està gens de moda per la gent que viu a Barcelona i que vol
0: Cardedeu.
1: Marxar.
0: Però si va tot Déu.
1: Per això...
0: Ah, val, bueno.
1: No hi vingueu, val? Ja estem molt bé com estem, està sobrepoblat, val? La gent té molts problemes per trobar lloguer, també.
0: Com a tot arreu.
1: I llavors a Cardedeu sí que es parla el català central, llavors... Sempre l'he canviat, no sé, és com una cosa automàtica. El meu germà i jo canviem automàticament. Si em parlessis amb Cerverí...
0: Val, o sigui...
1: Si em parlessis amb Cerverí, jo et parlaria amb Cerverí. Si vols, continuo l'entrevista amb Cerverí.
0: Com et sentis més a gust. Això aquí tothom és lliure de fer el que vol.
1: Ja aniré fent.
0: I ja que parlem de parlar, què et passa tu amb les expressions i les dites?
1: Sí que
0: què vol dir?
1: Ara sí que has parlat amb algú, no?
0: Jo no he parlat
1: amb ningú.
0: Jo no he parlat amb ningú. Jo vinc aquí, sec en aquesta cadira, em foten un paper al davant i sóc un robot...
1: Doncs no sé què em passa, doncs que jo me les invento o...
0: Què vol dir que me les invento? Explica'ns-ho, que s'entengui.
1: Doncs no sé... A vegades... És que no sé. A vegades, en comptes de dir, doncs, carta blanca, doncs dic carta verda. Les barrejo.
0: Val.
1: Això? Vols dir això?
0: Podria ser, sí. O sigui, tu no li busques tres peus al gat.
1: Jo li busco tres peus. Tres peus?
0: Pèls.
1: Pèls. Ai, no sé, és que no me la sé. No me la sé. Has parlat amb algú, Pere?
0: Però quina mania en què he parlat amb algú?
1: Jo llavors com ho saps?
0: Jo, perquè...
1: M'expresso fatal, llavors em poso nerviosa i el meu cervell fa com associar... En plan, jo què sé, en casa de herrero ciento volando, saps una mica?
0: Sí, clar, és cuchillo de palo.
1: Exacte, però que és un exemple de merda, però que és una mica el que em passa.
0: I què te'l portes, la informàtica?
1: La informàtica?
0: Sí, te'n surts.
3: Informàtica?
1: Suposo que sí, no? No sé, sí.
0: Bé?
1: Sí.
0: De sempre?
1: Bueno, el meu pare era profe d'informàtica.
0: Què dius ara?
1: Dius?
0: No ho sé, jo ho pregunto.
1: És que no sé, m'estàs aquí mirant amb una cara que no sé.
0: Miro la meva cara, por a mi, no tinc altra cap altra cara que aquesta.
1: A veure, el meu pare va ser profe meu d'informàtica a l'escola.
0: Sí? Ah, a l'escola mateix.
1: A l'escola, sí. I llavors bé, ho passava més o menys bé.
0: Què vol dir més o menys bé?
1: Home, doncs que de cop hi havia algun dia que ens posava deures, sí. I llavors jo de cop arribava a casa i deia, papa, és que aquests deures no els entenc, i llavors me'ls feia ell,
0: sí.
1: I l'endemà...
0: Tongo!
1: Bueno, me'ls feia, sí, en plan, potser m'ajudava, no?
0: Un pare algú? Ajuda el seu fill, vaja.
1: Sí, com a pare, no com a professor. I llavors, l'endemà, a l'escola, deia, va, ara passarem llista i repassarem els deures. Doncs al Pere li posarem un 10 perquè ho ha fet perfecte. A la Júlia, bueno, li posarem un 8 perquè l'han ajudat a casa. No sé com què, saps això?
0: I tots els nens sabien que, clar, que era el teu pare.
1: Sí.
0: Bueno, deixem de parlar de coses personals i parlem una mica més de música.
1: Vinga.
0: De la Rigoberta, per exemple.
1: Home.
0: Fot-li.

0: Jo... És que crec que vaig anar al Palau Sant Jordi a veure la Rigoberta i em va semblar veure't allà, al fons, allà per allà rondant. Però no tinc molt clar perquè tinc mala vista.
1: No, estava, estava. Era jo, era jo.
0: Ah, eres? Ah, molt bé, doncs.
1: Era una de les...
0: Però què hi feies, tu, Què hi feies, amb la corista i també ballarina, les dues coses?
1: Sí.
0: Carai, i a més vas anar de gira?
1: Sí.
0: Què, com és això, fer una supergira per Espanya, superpabellones i superimportant?
1: Increïble.
0: Sí?
1: Sí, de les millors experiències de la meva vida.
0: Sí?
1: Vam anar a Mèxic, fins i tot.
0: A Mèxic?
1: A Mèxic vam anar.
0: Què dius ara?
1: Sí. La Paula és increïble, té unes cançons que et fan vibrar, et connecten, expliquen la, la humanitat i a vegades la senzillesa, no?, de les coses, i els hi fa una cançó i una oda. I realment la família Rigoberta Bandini és increïble. Per mi era com estar a la fila VIP d'un concert, però a la zona super, super, super VIP, que tu podies estar a l'escenari cantant les cançons
0: com
1: de la
0: si,
1: teva superídola.
0: Com si un fan pugés, clar, com si un
1: fan... Sí, sí, sí, com d'espontània, saps? Com un Jimmy Jam, però camuflada.
0: I el concepte gira, això d'anar amb la mateixa gent, el mateix allò, el road track, o com es digui... El...
1: No, super, super, meravellós, meravellós. La gent és molt, molt maca. Al final vas a fer música, vas a fer cultura, a compartir bons moments, bones estones. Realment, com a pega, molts avions...
0: Bueno, no, ja.
1: Vaig agafar molts avions.
0: Vas anar fins a Mèxic i em diràs tu.
1: Sí, llavors, clar, moltes turbulències alguns dies i, clar, com ara... Ara, mira, t'he de dir que me l'han passat una mica. Hi havia alguna, algunes coristes que tenien més por i, de cop, m'ho han traslladat una mica. Però ara ja està, eh? Ja he anat uns...
0: Ja estàs més tranquil·la.
1: He fet uns avions.
0: Cuidao.
1: Temps.
0: Perdona. Pots posar, podeu posar Antena 3, si pot ser una mica ràpid?
1: Oh!
0: Perdoneu, és que tenim el tema de Calafell, que ara l'estan fent per Antena 3.
1: La guerra de la,
0: la guerra de la petanca. Vecinos contra jugadores por el ruido. Mira, mira.
1: Oh, en la puta playa.
2: Disfrutando de su jubilación jugando a la petanca.
3: Pero los vecinos aseguran soportar ruido tanto de día como de noche.
0: Bueno, sí que ja jaleu, eh?
3: Un desencuentro que en ocasiones va más allá.
0: Silicona als panys.
4: Empezaron a ponernos silicona en los candados. Pues para que no pudiéramos abrir, a lo mejor 6 veces, que hemos tenido que cambiar los candados.
3: Unos y otros, vecinos afectados por el ruido y petanquistas, culpan al ayuntamiento de la localidad por la ubicación de las pistas.
0: Toma ya.
5: Claro, es tremenda la guerra que tienen ahora mismo. Vamos a ir en directo al epicentro del desencuentro por la petanca. Ahí está nuestra compañera Andrea Suñé. Andrea, a ver, ¿hay entendimiento entre vecinos, jugadores? Cuéntanos.
0: El José María y el Juan Antonio, dos veïns.
1: Pues eso es a Calafell.
0: Sí, claro, sí,
6: pues
0: vamos a explicar.
6: Pues mira, que ahora mismo, sí, sí, aunque esté lloviendo, aquí tenemos a 15 petanqueros jugando.
0: Sí, sí, que está molta gracia aquest tema.
6: Estamos precisamente con el vicepresidente.
7: Jugando con lluvia,
0: efectivamente, sí, sí.
6: Juan Antonio, y con
0: está
6: una petanquera profesional que es Manuela.
0: Atención, porque el Cairo diu vecinos, José María y Juan Antonio, pero es una señora, no es Juan Antonio.
7: Jugadora profesional.
1: No, porque ella es la José María.
0: No, se han liat.
1: Manoli.
0: Bueno, en fi. Manoli, sí, ja ho han arreglat, Manoli.
8: Bueno,
0: ja aquest senyor, aquí estan amb el... Com es diu el programa aquest? D'Antena 3, ja...
1: Ja és verano, no sé.
0: Ja és verano. Bé, en fi, Júlia, no sabia, no, nosaltres estem molt atents, també, amb aquest
1: tema.
0: I
1: ahora son soles.
0: Sí, fa dies que volem parlar...
1: Ah, i ahora son soles. Ja, ja.
0: Què passa?
1: Ja, ja.
0: Mira el xat o... No sé què passa, algú que volen... Ah, i ara són soles. Molt bé, escolta, que estem acabant.
1: Vinga,
0: veig que el tema Calafell t'ha fascinat, eh?
1: No,
0: mira.
1: Cuidado.
0: Vé
1: de marxar, ja està, adéu.
0: No, però abans...
1: No, sisplau.
0: Abans,
1: Pitemon.
0: La truita.
1: Home.
0: La truita de riu. Torna'ns a explicar.
1: La truita de riu, a partir del 9 de setembre fins al 18 d'octubre al Teatre Poliorama. Una comèdia dramàtica. Xan-xan. Bueno,
0: però, home, però ben una mica... Mira, que hem de vendre entrades, no? Bueno, tu, jo no n'haig de vendre ni una.
1: Home, doncs ha sigut un èxit. Ha sigut un dels èxits del Grec. Hem mantingut entrades exaurides gairebé cada funció.
0: Ja l'has fet al Grec, amb tota aquesta colla que has dit abans.
1: Sí, sí, sí.
0: Recorda'ns l'elenc d'actors i actrius.
1: Ah, Emma Vilarassau, Jordi Boixaderes, Marc Bosch, Arnau Puig, Miranda Gas, Sara Espígol, Taifati i Júlia Bonjoc.
0: Molt bé. És allà l'última. El text de qui és?
1: Del Baptista Mont. És francès.
0: Ja ho sé.
1: Ah, d'acord.
0: Jo que estudio molt de dramatúrgia. I hem dit que es podia veure el Poliorama, a Poliorama, i que...
1: El Poliorama?
0: Va, com ho
1: trobo? El Poliorama.
0: Molt bé. Ha tagat per dir alguna cosa? Perquè t'haig de ventilar.
1: No, no, bon estiu a tothom.
0: Ai, que mona. Bueno, bon estiu, a veure, estem a 24
1: d'agost. Bueno, bon estiu, disfruteu aquesta última setmana.
0: Vols venir demà un altre cop?
1: M'encantaria, però és que me'n vaig a l'Aquilarre de Cervera. O sigui,
0: què?
1: De cap.
0: Ja ens has dit que t'anaves una setmana allà.
1: Sí, me'n vaig.
0: Escolta'm, doncs que t'ho passis molt bé a l'Aquilarre de Cervera, tu i tota la gent de Cervera. T'acomiadem amb aquest superaplaudiment. Magnífic.
1: Gràcies, sou meravellosos.
0: Que... Ai, que mona. Posem una miqueta de publicitat i de seguida anem a la sang i fetge, que tenim, bueno, tenim una mà de temes que el senyor... Com es diu? El senyor
8: Ramos Salvat.
0: Ramos Salvat està... Bueno, això traient sang per totes bandes. Va, ara ens hi posem.
9: Versió estiu, amb Pere Mas.
10: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bajos.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
17: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
16: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
20: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
21: Havia
20: de
21: venir amb els taloners.
22: De saludar a les 7, és una meravella.
23: Han anat molt bé les vacances.
24: Tot el dia a la platja.
25: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
26: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
27: Perquè el panorama està complicat.
28: Sí. És una temporada de repte.
29: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
30: Toca matinar.
31: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
19: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
32: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
19: RAC1. Tots som u.
9: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
19: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
9: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Vinga, som-hi, que això us interessa. Ara, Pere, si uneixes les assegurances del cotxe i la llar, estalvies directament, sí, sí, tal com ho sents, amb la fórmula cotxe-casa de Línea Directa, que a més està millorada amb la nova assegurança de la llar. Doncs això, Pere, no t'ho pensis més, eh? Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament. I endavant amb el programa, tu mateix.
0: Doncs endavant, no se'n parla més. Bueno, clar, he sentit aquesta música i em perdó per l'expressió, cagar-se de por. Per cert, Antena 3 encara dura Los Vecinos contra los Jugadores por el Ruido a la Petanca. El temporal no impide jugar estos petanqueros. Lo harán los vecinos que protesten por los ruidos? És un tema que ja vam destapar aquest divendres aquí arran de l'article del diari Tarragona i que seguirem tractant, eh?
33: Venen a envair.
0: No, no venen a envair, no venen a envair, no comencem.
1: Però, és que, perdona, han ajuntat una jugadora de la Petanca, sí, sí, i un veí, eh?
0: Sí, i estan discutint-se fort, eh? Home, sí, s'estan discutint. A veure, puja el volum, torna a posar.
1: Una marxatge, crec.
0: Sí, està... No, s'estan com escridassant, pots pujar un volum, si no ja el repescarem per demà. Però no ho tens a mà? Antena 3, Antena 3.
34: Les pluges han començat a afectar les comarques
0: no
34: de Lleida
0: 3.
34: I el Pirineu des de la...
0: Això no és Antena 3, eh?
35: No, yo no.
0: Ara apareix un altre veí, eh? Hi ha quatre veïns allà discutint-se, ja.
36: Ahí, debajo de la sienta.
35: Ya, pero...
36: Se echan piedras en las pistas.
35: Igual que la silicona. Y las cacas no sabemos quién lo pone. Por lo tanto, si no hay personas que se sepa tú has sido, las cosas están como están.
37: Andrea, ¿quién es el señor de barba que trae todo el rato?
36: No lo queremos.
0: Desde el plató, pregunten pel señor de barba.
37: ¿Quién es el señor? ¿Quién es ese señor? ¿No puede hablar con nosotros?
38: Es...
0: ¿Quién es el señor de barba?
38: Es el presidente de la comunidad. Está...
35: Es el más perjudicado.
38: ¿Por qué es el más perjudicado?
35: Pues porque de mala manera
0: Escolta, això ens hem d'escoltar sencer i demà treure talls d'aquí, eh? Sí, home. A part de que estem pendents que l'alcalde de Calafell ens atengui, eh? Que també és president del Consell Comarcal. He vist ara fa una estona buscant atentament la qüestió.
2: Som-hi.
0: Som-hi què?
2: Amb els successos.
0: A Ramos, Salvat, ets aquí, no?
3: Molt bona tarda, què tal? Com anem?
0: Escolta'm, ets fora de Catalunya, ara direm on ets, si s'escau.
3: Correcte.
0: Hauries d'anar, no sé què no fas a Calafell, perquè estan a punt els veïns aquí de treure un ganivet que passi alguna cosa, que estem flipant,
3: és que acabarà malament, perquè van fotent silicona als banys o no, això no acabarà bé.
0: I llançant-se caques per les parets. Ara estan discutint un senyor veí amb una senyora petanquera, i a més, a sobre està plovent allà, la guerra de la petanca, Antena 3.
3: I a més, està fotent un bon xàfec. Ara he vist imatges de Tarragona que ha fotut una d'allò, vull dir, la cosa...
0: Molt
3: a veure si l'aigua els calma una mica.
0: Bueno,
3: què tal?
0: Tens la sort que et sento molt bé, malgrat que estàs fora, perquè si no, aquesta traïció d'abandonar-nos l'últim dia del programa
2: i
0: no
2: estar aquí... I anar-se'n fora.
0: Que no, marxin fora, no.
2: On has marxat?
0: Senyora Oriols, no, però on et tenim? Es pot dir on et tenim o no?
3: Sí, estic a Iparralde, que és el País Basc del Nord, per entendre'ns, en un...
4: Siempre
3: en un
4: buscando el gañote.
0: No, bueno, home, jalar bé, doncs està jalant bé, no? Això sí.
3: Això sí. No, i també s'està la mar de bé, s'està fresquet.
0: Sí,
3: i,
0: això, bueno, aquí també s'està fresquet, ara, Ara ha canviat de
3: també és veritat.
0: Molt bé, doncs
3: acabar d'esgotar les vacacions.
0: Anem a fer un repàs express i a distància. Tenim molts temes de sang i fetge. No sé, m'ha semblat que canviem amb l'ordre, o no? O que començàvem... En què comencem?
3: Bueno, tenim diverses coses, però també podem parlar, si vols, d'Elx, de les imatges virals que hem vist
0: d'aquesta setmana. Comencem pels amics de la porra de la Policia Nacional.
3: Correcte.
0: Espanyola,
3: hi ha una novetat.
0: Cuidao.
3: Hi ha dues novetats. La primera és que la Policia Nacional Espanyola ha obert una informació reservada per tal d'investigar exactament què va passar.
0: Uh-huh.
3: Per tant, això és... la delegació del govern espanyol a Catalunya ho ha anunciat en un missatge enviat als periodistes dient que el delegat del govern aquí a Catalunya s'havia posat en contacte amb la delegada del govern al País Valencià, ells li diuen Comunitat Valenciana, arran del comunicat que ha fet el Futbol Club Barcelona, i que la delegada del govern espanyol al País Valencià, perquè tot i que hi mana el PP, la Policia Nacional la controla el Partit Socialista, perquè depèn del Ministeri de l'Interior i del ministre Marlaska, la
0: jutge,
3: delegació del govern espanyol...
0: És un senyor que és jutge, eh?
3: Jutge en excedència...
0: És un jutge, prèvia.
3: Correcte, exacte. Bueno, també era jutge el Garzón, però bueno, és igual. Llavors, la Policia Nacional, diguéssim, els comandaments han obert una informació reservada per aclarir aquesta intervenció que va fer la unitat d'intervenció policial ahir fora del Martínez Valero, abans de que la parròquia Culer accedís al camp de l'Elx i els retiressin les estelades, però que a més va acabar d'aquesta manera que han vist. També sabem que una associació d'advocats d'aquí de Catalunya, l'associació Cassandra, ja ha presentat una denúncia als jutjats d'Elx per tal de que la Fiscalia i el mateix jutjat investigui aquest suposat delicte de lesions i discriminació contra aquest menor d'edat que va ser suposadament, o en tot cas no, sense el suposadament perquè les imatges són molt clares, agredit. Això és l'associació Cassandra, del reusenc Josep, del Lluís Gibert i del Josep Rosell,
0: sí.
3: I caldrà veure com avança. Però de tot això, la gent està començant a comentar, i és veritat que tot està malament. Les imatges són molt dures, però és que l'origen del dispositiu, la planificació del dispositiu, també parteix d'un error clar, perquè a més hi ha moltes sentències, i sobretot també de l'alt tribunal, de gent que ha anat presentant recursos fins que han arribat al Suprem, que diuen clarament que no es poden retirar estelades, que no es pot prohibir les entrades d'estelades en recintes esportius, que per tant fer-ho vulnera un dret claríssim, en aquest cas dels catalans, perquè l'estelada doncs la porten majoritàriament els catalans, però que hi ha sentències clares en aquest sentit. Per tant, que hi ha jurisprudència, sobretot molts cops hi havia hagut jarana quan es feien les finals de la Copa del Rei, que la policia espanyola, si es jugaven fora de Catalunya, com normalment es juguen, retiraven estelades. Arran de diverses sentències, l'alt tribunal el que diu és que no es poden retirar aquestes estelades, i per tant, aquí veiem no només un error en l'execució del dispositiu, amb la violenta acció que fan aquests policies espanyols per retenir aquest xiquet, i a més hi ha el vídeo viral, és un, però a més a més hi ha un altre...
0: I li foten dos tests fins al DNI, però vaja, digues.
3: Correcte, no, és el que anava a dir, perquè a més hi ha un segon vídeo, que és que quan ja el tenen, diguéssim, un altre cop dret, li demanen que acotxi el cap, el xiquet no vol acotxar el cap, i li foten un cop de puny a la cara.
0: I cau a terra.
3: És un segon vídeo, correcte, que és la imatge de que després la foto és d'alguna imatge que ha corregut també del xiquet a terra, però que li foten un cop de puny a la cara i això està gravat. Per tant, els advocats que han assumit el cas creuen que aquí hi ha un clar delicte de lesions. El Brivall, aquest xiquet, que com deia, més menor d'edat, ja ha declarat a Llavaix a Elx i ara ja està tornant cap a casa amb el seu pare, perquè com dèiem és un menor d'edat, caldrà veure-ho com avança. Ja ho dèiem, el Futbol Club Barcelona ha fet un comunicat, diversos partits independentistes doncs també han demanat que s'investigui, i com dèiem, aquesta novetat, que el delegat del govern espanyol a Catalunya ha trucat a la delegada del govern espanyol al País Valencià i ella li ha comunicat això, que la Policia Nacional obre una investigació. Cal recordar que fa molt poc temps també es va haver d'obrir una investigació reservada per una actuació de la mateixa unitat, desconec si era el mateix escamot, jo entenc que seria molta casualitat, però en tot cas, si algú s'hi vol entretenir, segurament ho podrà esbrinar. Recordeu una vaga de professors en què un...
0: Sí, que li van fotre una empenta a la
3: espanyol. Exacte. També, correcte, pel moment concret de la imatge, és a dir, sense saber què havia passat abans, res, en el moment aquell concret, la imatge era molt dura, perquè era el Policia Nacional que li feia una empenta a una manifestant tirant la terra. En aquell moment també es va obrir una investigació, una informació reservada per part de la Policia Nacional. Desconec com ha acabat, però en tot cas els fets d'ahir doncs, també s'hauran d'investigar i si convé o si cal, si s'escau, es podran prendre accions contra l'escamot de la unitat d'intervenció policial de la Policia Espanyola que va actuar ahir a l'exterior del Martínez Valero.
0: Una última cosa, saps si el nano aquest dius que ha declarat aquest matí? Dic nano perquè és un menor d'edat, eh? Saps si ha passat la nit com detingut, retingut a algun lloc?
3: Jo juraria que no va acabar sent detingut.
0: Val,
3: sinó que només va ser identificat i se'l va deixar anar. Però ara mateix m'enganxes amb fred i no t'ho puc assegurar. Val. Però jo juraria que no va ser arrestat, sinó que ell s'ha presentat, entenc que als jutjats per donar la seva versió sobre aquests fets, en tant que s'ha presentat una denúncia per aquest suposat delicte de lesions i delicte de discriminació. I si m'equivoco, alguns corregirà, segur.
0: Molt bé, doncs alguns corregirà. Deixem aquest tema, diguem-ne.
3: Correcte.
0: Però, és que hi ha molts temes a comentar, eh? Des de la posició del delegat del govern, que recordem que també va tenir una actuació galdós amb el tema de la Sagrada Família i els cantaires que van fotre fora, no sé si ho recordes, amb el que es va
3: explicar. Correcte, sí.
0: Aquí els policies aquests, un nano que està allà amb una cua, li venen a estirar l'estelada, el foten fora, comencen a fotre empentes...
3: És una vergonya.
0: Una cosa que és un nen que, a més, veient el vídeo lluny ja es veu que diguéssim, no és un Rambo, per entendre, no és un tio que fa com un armari
3: sinó
0: que és una mica ninja crins, però vaja...
3: I a més amb els problemes que hi ha que tenen a l'estat espanyol, que els assalten la frontera en altres llocs i aquí es dediquen a fer això. Però bé, en tot cas, ja s'espavilaran els espanyols.
0: A Sitges, han passat una nit animadeta per ser
3: diplomats. Sí.
0: Què ha passat?
3: Aquesta nit era la nit gran de la Festa Major, la de Sant Bartomeu, que avui doncs, celebrava aquesta festivitat, i s'havia d'iniciar una professó, un acte molt important, que és la matinal que es fa a Sitges, però ha hagut de començar tard perquè la nit ha acabat, com molt bé deies, com el Rosari de l'Aurora, perquè diverses baralles entre grups de joves han acabat... Hi havia joves una mica de tot, perquè ja corria que eren tot magrebins. No, aquí, si es miren els vídeos bé, veureu, i l'alcaldessa de Ripoll, que la teniu per aquí, doncs que no faci un judici ràpid, perquè si veiem les imatges, hi havia canalla de tot tipus. Hi havia magrebins, hi havia persones joves llatins, però també hi havia joves catalans i espanyols que els agrada la marxa i que no tenen cap altra cosa millor fer que atacar la policia. Què ha passat? Hi ha hagut com diverses baralles i quan ha aparegut la policia per posar pau, tots s'han unit contra la policia amb llançaments de qualsevol cosa contra la policia. Han fet barricades amb contenidors i també han fet barricades amb aquests lavabos portàtils, amb policlins, i la policia ha hagut de dispersar-los. A les 7 s'ha pogut recuperar una mica la normalitat, això ha coincidit amb el tancament dels locals d'oci nocturn, també la finalització dels concerts, i també, clar, aquest acte matinal, aquest que començava, havia de començar a les 6:15, que s'ha hagut de retardar, i a més a més també s'han ferit a un de les persones que els hi ha recriminat en aquests joves, que no fessin malbé unes tanques que havia preparades per aquest acte, que l'han tirat a terra. La brigada mòbil i l'Arro han hagut d'actuar, no hi ha detinguts, tampoc hi ha policies ferits, però com que hi ha moltes imatges, la unitat d'investigació de la comissaria de Vilanova, que és en qui li pertoca judicial, diguéssim, al partit que li toca la zona aquesta, doncs està investigant aquestes imatges per poder identificar-los, però Déu-n'hi-do, les imatges són dures, i a més coincideix amb aquests actes, o aquests aldarulls que es van registrant els darrers anys, quan s'acaben les festes majors, n'han parlat els altres anys, que de manera gratuïta, sense cap mena de sentit, doncs fan destrosses i ataquen a la policia. Esperem que amb les imatges doncs els puguin identificar, i si més no, detenir, i que ells o sons pares, si són menors d'edat, paguin les destrosses, perquè és una vergonya que una festa major acabi així.
0: No, i a més que foten l'aire al dia, en aquest cas concret, no sé si ho has dit o no, això de la matinal, que és una cosa,
3: sí,
0: que, com indica l'home, es fa de bon matí, no ha pogut començar l'hora per culpa d'aquesta colla, perdó, de desgraciats, i de veritat, o sigui, sí. Una cosa és que beguis molt, o que fotis el burro, o al final fotis una empenta, l'altra és rebentar una festa, com ha passat, bueno, una festa o qualsevol esdeveniment públic, no cal posar-se especialment estupendos amb aquest tema, però de veritat, o sigui, sinó que es quedin a casa o que s'esclafin bueno, és igual.
3: Nosaltres hem anat a moltes festes majors, sí. Hem begut molt, hasta fins i tot ma mare diria que hem begut massa, però mai hem llançat objectes a la policia ni hem destrossat concessionari com va passar a Molins, o com avui han fet barricades i han cremat contenidors al mig de la via pública aquí a Sitges.
0: Si estan nerviosos, doncs que es comprin allò de boxe i fotin com se puny en boxe, es fotin a nedar pel mar i ja està, i no molestin.
3: Correcte, no? O que vagin a la platja i es barallin entre ells.
0: Bueno, però és que hi ha molta gent que està organitzant festes i que està pensant tot l'any en tot això, associacions, la gent del poble que viu allà, que clar, de cop i volta veu volar tot això, veu aquestes castanyes i penses, joder, encara rebré jo. Però vaja, més temes. A veure, avui estem indignats, avui és un dia de força indignació.
3: Sí, i fixa't que no portem cap tema de Barcelona Ciutat, a part d'aquest de l'Elx, que no ha sigut de Barcelona Ciutat.
0: Perquè no hi ha trets, sorprenentment, aquesta setmana no hi ha hagut trets.
2: La ciutat.
3: Algun hi ha hagut, però no prou important, i sembla que ja ho haguem normalitzat. Però no, el que volia portar són molts temes de fora de Barcelona, perquè també passen coses fora de la ciutat, no vol dir que a Barcelona no en passin, que també en passen molts, però per conèixer també que en passen a fora. I ara, si et sembla bé, cap a Vilafranca del Penedès.
0: Vinga,
3: un jove de 19 anys va resultar ferit greu després de rebre una ganivetada durant un intent de robatori. Els fets van passar dissabte, cap a les 3 de la matinada, al carrer de Subtrens, quan el noi estava a punt d'entrar a casa seva i va ser abordat per 3 persones, 2 homes i una dona. Encara no han estat detinguts, però sembla que ja poden estar mig identificats. Els agressors van fugir després de clavar-li un gabinet i, de moment, com dèiem, doncs no hi ha detinguts. El SEM el va traslladar a l'hospital amb una ferida que li va afectar la zona del pulmó, però evoluciona favorablement. No estem per la seva vida, però en un primer moment la cosa no feia gens de bona pinta. I recordem, per un robatori que gairebé acaba amb la vida d'un jove de 19 anys, al mig del carrer. Diguéssim, això no és allò que dèiem alguns altres dies, se peleen entre ells per la droga. No, això és un robatori que acaba amb una ganivetada a la zona del pulmó, que per 2 dits més a la dreta o 2 dits més a l'esquerra, aquest xiquet podria estar ja en una caixa de fusta. Per tant, poca broma, Podríem estar parlant d'un altre crim, com el proper tema, que en aquest cas sí que va acabar amb un crim, i ens n'anem cap a la Ràpita, això és el Montsià, a la zona sud del país, on els Mossos d'Esquadra investiguen, ara sí, com dèiem, un nou crim amb arma blanca, i segurament els autors, en aquest cas, no tenien intenció de matar, però la víctima va tenir molt mala sort. Els fets van passar també aquest diumenge, 23 d'agost, cap a 3:15 de la matinada, quan es va produir una baralla entre un grup de persones d'origen sud-americà contra un home d'origen magrebí. Enmig de l'enfrontament, un dels implicats va treure una arma blanca i va apunyalar la víctima a la zona del gluti, a la zona del cul, per entendre'ns. La ferida va resultar ser molt greu, i tot i que el SEM el va intentar estabilitzar i traslladar-lo, va ser impossible i l'home va...
0: Yep. Molt bé, s'ha tallat l'amic Guillem Ramos Salvat. Esperem que no hagi estat segrestat ni que li hagi passat res. Sembla que és un petit problema tècnic que resoldrem en qüestió de segons. Que voleu uns anuncis? Quanta policia te'n queda? Fem un bloc i la menció, d'acord? Un bloc i la menció, ja tenim un altre bloc per anar als esports. Va, som-hi.
19: RAC1.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, aquest setembre arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
4: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
5: Fins al 4 d'octubre, improrrogable. Entrades ja a la venda.
6: A Servei Estació, el val escolar val més. Perquè amb nosaltres tens un 15% de descompte extra per preparar la tornada a l'escola.
7: Material escolar, mobiliari d'estudi, pintura, terres.
6: Aquest any no preparem només la motxilla, preparem l'habitació, l'escriptori i tot el curs.
7: I amb aquesta calorassa, si vas canvies el teu val escolar, et convidem a un gelat a High Cream, la gelateria de l'entrada. Servei Estació, el curs comença aquí.
8: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
19: RAC 1.
0: Bon vespre, Montse. Doncs hi esperant ara mateix el president Illa amb la música de fons, segurament la sentiu, on veiem un fil de sol, però no podem veure el sol des d'on som ara, per tant aquest no és un lloc d'observació de l'eclipsi, però sí.
10: Bon vespre, el govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà.
11: Última hora, el Barça i el PSG, que han acordat la venda de Ferran Torres i la sortida és imminent.
12: El futbolista valencià ja no havia tornat a la pretemporada en Flick, s'havia absentat dels dos últims entrenaments i estava pendent de tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain.
19: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
11: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
19: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC 1. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Aquest divendres, edició especial del Món a RAC 1 amb Sergi Embudio per presentar la nova temporada de RAC 1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC 1 i les actuacions del grup de grallers Canyador i La Divan. Recordeu, aquest divendres, 28 d'agost, acompanyeu-nos a la presentació de l'equip de RAC 1 al Centre Cultural Municipal de Valls. Obrirem portes a les 9 del matí. El primer que arriba, el primer que seu. No us ho perdeu. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles.
0: Doncs que la gent hi vagi d'hora, perquè així podrà seure més endavant i veure més de prop el Sergi Embudio. És una cosa interessant de veure.
1: Sí, paga la pena.
0: I, home, així ho tindran tot més clar. Guillem, que s'havia com tallat o havia saltat pels aires tot o no sé ben bé, estàs per aquí, estimat?
14: Sí, jo hi soc.
0: Estaves a mig explicar.
14: Però hi soc.
0: Estàs a punt d'acabar un dels crims, si vols completar-lo, fem una pinzellada més i...
14: No sé on us ha quedat, ara les companyes de producció em deien que havia penjat l'ordinador, cap problema. El que deia això, que a la Ràpita sí que hi ha hagut un crim, l'està investigant els Mossos d'Esquadra, fa pinta això, que va ser un grup de persones d'origen sud-americà que van atacar un jove magrebí, li van fer una ganivetada a la zona del gluti, o a la zona del cul, com dèiem, i tot fa pinta que és relacionat aquest cas per un deute per drogues. No consta, o si més no, els Mossos no ho han fet públic que hi hagi detinguts, i també creuen que no tenien intenció de matar-lo, perquè si vols matar una persona no li claves una ganivetada al cul, però en tot cas va tenir molt mala sort. Molt ràpid de context, aquest homicidi eleva 36 el nombre de crims registrats a Catalunya aquest 2026, segons aquest recompte que n'hem fet. D'aquests 22, més del 60%, una dada interessant, s'han comès amb arma blanca, i és el segon crim que es registra enguany a les Terres de l'Ebre, després de la mort el mes de març d'una dona de 60 anys que va ser apallissada per la seva parella.
0: Val. Un parell d'elements més a nivell de pinzellada, perquè tinc aquí el Martí dels Esports, que ja està picant a la porta... I, a més a més, hem d'actualitzar com està el temps, perquè està descarregant i força arreu del país. Dos apunts que tornen a tenir a veure amb festes majors. El tema del Picat. Correcte. I el tema de Can Toni Gros, que sembla mentida que la gent no
9: pugui estar tranquil·la. Correcte, molt
0: ràpid. Sí, sisplau.
9: El que dèiem, el Picat, eh? El Picat, els Mossos d'Esquadra busquen tres joves magrebins que van abordar una noia, la van intimidar amb una navalla, li van robar els diners i, a més, li van fer tocaments. Això era el sortir del ball de Festa Major, del concert de Festa Major. Sembla que poden, la policia pot més o menys saber qui són. La noia ha denunciat i ara faltarà que els puguin caçar. A més, a la mateixa Festa Major, aquest cas sí que el van detenir, un home de 40 anys que va fer tocaments a un altre noi a la mateixa celebració. Això el Picat, com dèiem, al Segrià. I perquè també passen coses en aquests pobles petits. El Picat, doncs, no deixa de ser un poble de 7.000 habitants. Anem a un poble d'Osona, de 350 habitants, a Canigros, l'Esquirol, tota aquesta zona, Osona. La Festa Major també va acabar amb una baralla multitudinària. Això va passar el 17 d'agost, ho hem sabut ara, però, segons la Comissió de Festes, un grup d'una desena de persones de fora del municipi van estar buscant brega durant tota la nit, fins que al final van acabar amb una batalla campal, on van deixar dos joves del poble, un de Can Toni Gros i l'altre de l'Esquirol, greument ferits. Un va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Vic. Eh? Com bé dius, les festes majors fins i tot són punts on la gent ja no pot estar tranquil·la.
0: Molt bé, Guillem, t'haig de ventilar, serà molt greu.
9: No, cap problema, només faltaria. Set,
0: és el moment del Martí. Abans actualitzarem, farem una última hora de com estan les tempestes d'intensitat. Digues, què queda?
9: Queda per l'any que ve l'anècdota aquella que anaves dient, que cada dia ens explicaries i sí, que no has acabat explicant.
0: No, l'any que ve ja m'ho explicaràs. Et faig el titular. Robatori de mòbil. Aquest és el titular, que volia explicar amb tot luxe de talls, tot el capítol...
1: Ai, és veritat.
9: A Pere Mas, però, robatori de mòbil a Pere Mas.
0: El capítol robatori, el capítol denúncia policial i, sobretot, el capítol del que passa després, que t'intenten, com que en el cas d'un iPhone no es pot fer servir si no tens l'Apple ID i la contrasenya i no el poden fer servir, només el poden desmuntar, també intenten, fan trampetes i intenten que fer-te creure que són els d'Apple que t'estan intentant ajudar a recuperar el mòbil perquè els donguis al usuari la contrasenya, que això m'ho va explicar.
9: Correcte, i així puguin fer, no només accedir, sinó fer-lo servir amb la banca digital o així per fer estafes.
0: Per tant, resum, si els hi foten el mòbil i és un iPhone i quan s'han rebut missatges d'Apple l'ajuda, Apple no sé què, Apple no sé quantos, no posin el seu nom d'usuari i contrasenya, facin-ho vostès des de la pàgina de l'iCloud directament, però no facin vostès a petició de missatges que semblen ser d'Apple, perquè si no, fots les teves dades, bàsicament el nom d'usuari i la contrasenya, és a dir, el mail i la contrasenya, i llavors poden resetejar el mòbil i se'l queden.
1: Però
0: i
1: si algú es diu Pere, pot ser d'Apple?
0: Ah, quina gràcia. Bueno, en fi. Porta't
9: bé. Va, disposar. Va, torno a la piscina.
0: Última, adéu. Torno a la piscina. Última hora de les tempestes, amb el Martí Oliveres. A veure.
15: Què tal, com esteu?
0: Tenim el país potes en l'aire una mica, no?
15: Sí, una mica de tot. Tenim aigua, tenim pedra, tenim realment una tarda moguda, s'han vist pedregades importants a molts punts de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre. També el Pirineu no s'han escapat d'aquestes pedregades importants, fins i tot que han arribat a suspendre aquesta etapa de la Vuelta a Font-romeu, però una mica més al sud, a Puigcerdà, pedres que han arribat als 5 centímetres de diàmetre. Fins i tot ens parlaven d'algunes destrosses a la capital ceretana, però sens dubte, fa pocs minuts, una de les tempestes més fortes del dia, Tarragona ciutat. Sí, Déu-n'hi-do, aigua, llamps i trons, molta pedra.
1: Les imatges fan feredat, eh?
15: Sí, realment les ventades eren, probablement parlem també d'esclafits, acompanyant algunes d'aquestes tempestes que s'han format entre la Ribera d'Ebre i el Priorat, ha saltat cap al Baix Camp, la zona de Reus, i quan ha arribat a la Costa Daurada, entre Tarragona i Torredembarra, això, doncs intensitat torrencial amb pedra, ratxes de vent molt fortes, tenim el mar molt calent i avui amb una situació d'inestabilitat, doncs realment hem tingut fins i tot, es veuen imatges de tendals caiguts, hi ha hagut destrosses amb alguns arbres que han caigut a sobre d'alguns cotxes, per tant, situació una mica complexa i perillosa fa poca estona a Tarragona. Ara, els últims minuts, sembla que la cosa... Aquesta tempesta més forta que ha escombrat les comarques tarragonines ja ha marxat cap al mar, de retruc ha afectat Garraf i Baix Llobregat, ha passat pel sud de Barcelona però ja cap al mar, però estem pendents que es torni a reforçar perquè tornem a tenir un nucli
0: actiu. O sigui, no s'ha acabat això, eh?
15: No, de fet, els últims
0: minuts
15: veiem...
0: Per tant, atents els oients al que explicarà ara el Martí.
15: Sí, veiem la zona de Reus-Tarragona que torna a tenir un segon nucli de tempesta, a priori no hauria de ser tan intens ni tan extens com el primer, i també properes hores compta Berguedà, Ripollès, Garrotxa nord d'Osona, perquè està arribant una línia que teníem al Pirineu més occidental, cap a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars, i ara ja escombra al nord del Berguedà, el Ripollès, aviat la Garrotxa, pot arribar amb força també a l'interior de l'Alt Empordà. O sigui que les comarques on encara no han vist ploure ni han rebut, aquest vespre i nit, fins allà a la matinada, doncs podem tenir algunes tempestes fortes al nord-est. A priori, ponent tant la banda del Pirineu de Lleida com la zona del Pla, de moment, a curt termini no, però a partir de les 9, alguns mapes ens fan pensar que podria venir un segon embat de pluges amb vent, amb pedra, a les comarques de l'Alt Pirineu i el Pla de Lleida. N'estarem pendents, el primer front ha passat i ha deixat conseqüències importants.
0: Però encara no s'ha acabat. L'important és que no s'ha acabat i, per tant, la gent que no s'hagi de moure, o sigui, si no és imprescindible, no surtin de casa, si estan en aquestes zones. Ara les mencionades eren Catalunya Central i més cap al nord, per simplificar.
15: Sí, Berguedà sobretot, de Berga cap al nord, però està baixant segurament aviat cap a Berga, Lluçanès, nord d'Osona, pot arribar a la Garrotxa, a l'interior de l'Alt Empordà, al sud de Barcelona, la zona de l'aeroport i el port, ara ja està plovent, i aquesta segona tempesta que estem seguint del Camp de Tarragona, ara sobretot entre Reus, Vilaseca, Salou, Tarragona, que està tornant a ploure amb intensitat. O sigui que tenim fenòmens puntualment de temps violent que hem d'anar seguint i que anirem explicant. L'Esteve Giral, des de Tarragona, ens ho explicava ell mateix des del mercat, que teníem una fortíssima tempesta a la capital tarragonina.
0: Doncs molta prudència. Si hi ha alguna cosa que va evolucionant, algun d'aquests fronts que es dirigeix cap a algun lloc, en la mesura que sigui previsible, aquí ens tens fins a les 8, i si no a partir de les 8 la Montse Martí, i
15: sí,
0: ens ho expliques.
15: Ho actualitzem.
0: Doncs a Martí, i ara posem dos anuncis i que vingui l'altre Martí, el dels esports. Martí, cap aquí, vinga.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
16: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
17: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
18: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
17: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
21: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Ai, d'on veure. Martí.
4: 7 i 7.
3: Sí, però perquè hem fet una última hora del temps, eh? I ens han carregat un altre contingut, eh? Que ha saltat a demà.
4: Ah, sí? Quin altre contingut?
3: Ah, ja t'ho diré, ja ho descobrim els oients
4: demà. Sorpresa.
3: Bueno, i tenim el tema Calafell, que ja has vist que l'Antena 3 està allà. Sí, sí, sí.
4: La petanca.
3: Tema Calafell, però...
4: Algun dia n'haurem de parlar, el temps afegit.
3: Sí, perquè al final la petanca és un esport. Mira, ben tirat. Quan, bé, en fi... Ja que anem tard i vol ploure, bueno, no és el millor comentari a fer justament avui.
4: Presentem els col·laboradors.
3: Qui som i què pretenem?
4: Vinga, va. Avui comencem amb el macro col·laborador de la casa.
5: Macro col·laborador.
4: David Broc.
5: Bona tarda.
3: Un aplaudiment aquí. Aquí.
6: Jo volia aplaudir.
5: He de dir que avui l'alineació de temps afegit és espectacular.
3: Home, és estel·lar, eh?
5: Aquí m'heu posat l'últim dia, en fi...
3: Estàs content?
5: Estic molt content.
3: Vam descobrir algú més facturador que tu. No sé qui era que vam comentar per la ràdio.
4: Sí, ho vam dir l'altre dia, això.
3: Qui va ser?
5: Lluís Carrasco.
3: No. No sé si era d'esports o d'algun altre àmbit. Que vam dir, hi ha algú que roba més que ell, però no recordo qui era. Bueno, si ens ve el cap ja ho direm, però vaja, tenim a David Broc, que és un dels principals facturadors.
5: Sí, però Lluís Carrasco, per exemple.
3: No, deixa el Carrasco tranquil, no ens desvia l'atenció. Era algú que facturava més. En fi, qui més teniu avui?
4: Tenim un altre home que està bé, que està molt atablat amb el tema Mercato, a Gigantes, que és el Juli Claramunt.
7: Bona tarda.
3: Home, que creem una integritat. L'havien de tenir aquí dilluns passat i se'ns va esmicolar entre les mans, pobret.
7: Es presentava Rodri... Bueno.
3: Sí, va haver-hi tot de... Això et vas perdre la nostra agradable companyia. I la nostra...
7: Va saber greu.
3: No, no.
5: És que jo el veig a totes hores, a Gigantes. Sí.
3: El tio aquest, el Claramunt.
5: Jo tinc Gigantes de fons a casa meva.
4: Cada dia a un lloc diferent.
5: Sí.
3: Perdona, digues-hi, acaba.
5: No, això, i aleshores el Juli apareix. Cada
7: no saps on.
5: Cada dos per tres.
3: Avui has anat d'excursió avui o no?
7: Sí.
3: On has anat avui? On has anat?
7: Ciutat Esportiva...
3: Vinga.
7: Bueno, i sí. Va mirar altres llocs.
3: I bona connectivitat. L'altre dia, que vam anar a veure l'Edu Mutante al Teatre Montaner, saps, no?, que fa una obreteta, que no s'ha dit mai en aquest programa.
8: Por cierto, hay gente en esta mesa que ha venido y gente que está por venir.
5: Jo he estat convidat diverses vegades, però m'ha coincidit.
3: Al sortir, ens vam fer les fotos pertinents i tota la comèdia, i ens va agafar un atac de riure quan ja marxàvem, anàvem amb els nens de Banyoles, ja explicarem això.
5: Els nens de Banyoles?
3: Sí, uix, uns col·laboradors nostres. No els tens controlats?
5: Sí, no, és que ha sonat a pel·lícula terror.
3: No. I vam...
5: No sé.
3: Els nens de Banyoles.
5: Bé, no, ja està. Però no dic res.
3: I just quan marxàvem van descobrir que un que estava allà, que és com una mena
8: taquillero.
3: El taquillero estava veient el de
5: Gigantes. No, clar, normal.
3: Estava veient Gigantes.
5: Clar, normal.
3: I just es va acabar en aquell moment. Sí, i ens va agafar com un atac de riure per això, perquè em pensava clar amb un pobret. I el nostre tercer tertulià, tertuliani, tertuliana, tertuliane...
4: La dona que s'ha...
6: La nostra!
4: Que l'hem enxampada amb els ungles, eh?
3: Va, però, ja d'això.
6: Encara les porta fetes.
9: Exacte. Ui, que no caigui això.
4: Que és la Laura Aparicio, el món de...
3: Hombre! Grande! Home. També has hagut de baixar dues plantes, eh? També,
9: diguem-ho. Com ho saps?
3: Home, perquè estàs a la cinquena.
9: I tant. Fàcil.
4: Va, vinga, anem a la pregunta del dia, perquè ara que la Lliga ja ha començat, hem preguntat quins són els objectius del Barça d'aquesta temporada. 4 opcions a l'Instagram. Aspirar a tot, la Champions, que és el principal objectiu, la Lliga i gràcies, o que el Madrid es torni a quedar en blanc.
5: Aspirar a tot, perquè això inclou que el Madrid no guanyi res. O sigui, són dues en una.
3: Ah, clar, és veritat.
5: Això ja van lligades. Aspirar a tot, jo crec que aquest equip... I si arriba un nou... Tant de bo arribi.
4: Arribarà,
5: i tant. És per aspirar tot. Ja vam veure
3: avui en parlarem d'això, també.
4: Sí.
5: I en fons d'armari, espectacular.
7: Per mi, també. Aspirar tot aquest Barça. Sí, crec que has millorat algunes peces. Sí que és veritat que segueix faltant el nou que venim dient des de principi d'estiu. Però si acaba sent Gordon, perquè no pot arribar Julián ni cap altra opció, pot ser viable, doncs endavant. Crec que Flick té crèdit suficient com perquè anem a mort amb la seva idea.
9: A veure, jo crec que aquest tercer projecte esportiu amb Hansi Flick a la banqueta mereix la Champions. Jo
5: tu ja
9: crec
5: vas,
9: que
5: tu ja quan... vas a per totes, eh?
9: Sí, crec que Hansi Flick Ha de passar la història, ja ha acumulat dues lligues, podria ser la tercera consecutiva. Ja sabem que només Cruyff i Pep van fer quatre de seguides, que aquest seria un altre objectiu, però jo crec que Hansi Flick ha de passar per la història de Can Barça amb una Champions. Per tant, aquest any ha de ser l'any de les Champions, en final al Metropolitano, on jo crec que es tancaria ja el cercle de tot el

0: Encara tenim pendent al cap aquella contra el Bernabéu, la mítica que
1: la del 2019.
2: La que perdem les semifinals
0: contra l'Inter. Contra l'Inter.
3: I qui ganó aquella final?
0: Que la final era el Bernabéu.
3: Qui ganó aquella final?
1: Mourinho amb l'Inter va guanyar aquella final.
3: Con dos goles de Diego Milito.
1: Sí, contra el Bayern de Múnich.
3: Contra el Bayern, el gran Bayern.
1: Sí. Perquè jo hi era,
3: la
1: viu i en directe.
3: De los aspersores.
1: Sí. Jo hi era en aquella final.
4: Pobreta, em sap greu.
1: Fent
3: ja
1: suport
3: golia,
1: al Bayern.
3: Però... Entonces, ja golia, raro. I no era la colònia de Laura Aparicio.
4: No, va, deixem-ho.
1: La meva colònia fa molt bona olorada.
4: O de Negreira. És veritat, és l'olor que sents. Bueno, en fi, ja us explico la meva teoria sí. L'altre dia.
0: No, explica. Vull saber.
4: La primera. Bueno, és que no. És
0: per
4: avui,
0: un tema, per un tema,
4: avui ja vinc bastant calent per diversos temes.
0: Un tema mediàtic, vols dir?
4: No. Primera, que és un camp antipàtic.
0: Sí, és un però l'estadi està bé.
4: No, però no hi pots anar a peu. A l'Estadi Bernabéu hi pots anar a peu. I el de l'any passat també podies anar a peu.
0: Però pots anar a metro.
4: Però sobretot és el misteri de les entrades. Com a concepte, quantes entrades hi ha gent cap allà? 80.000, posem pel cas?
1: Sí.
4: Que seran 25 pel Barça?
2: No, 60.
4: 60, doncs què seran?
1: 60?
4: 20 pel Barça? Quantes en cauran pel Barça?
2: Que pots fer
0: parts iguals,
2: 15.000 15.000 per equip i la resta per compromisos de la UEFA.
4: I dels 15.000 de l'equip, quants compromisos hi ha?
2: Ves a saber, això...
4: Però ja t'ho dic jo, com a mínim 5.000. Llavors en queden 10. Ara es cabreixen al Camp Barça i quan s'han de fer tuits i aquestes... Bueno, missatges...
0: Però això pot passar a un estadi de Budapest.
4: Però llavors en queden poques per repartir i que tot Déu hi vol anar, perquè no hi ha ni hotel, ni transport, ni res. Si fos a la Quinta Forca, no hi ha tanta demanda d'entrades. Com a soci aspirant a obtenir entrada, diguem-ne.
0: Sí. A tu et rebenta que no tindràs entrada.
4: Exacte,
0: no? Bàsicament ja estàs pensant que no...
5: Estem parlant de la final.
4: Perquè jo ja volia... Ja tenia
5: I no sabem contra qui jugarem, encara, eh?
4: És igual.
0: És igual.
4: Ja tenia hotel l'any passat.
5: Vaja.
0: Sí, ja havia reservat, sí.
2: Va reservar en el moment que toca l'Atlético de Madrid en el sorteig o és que m'interessa saber quan vas fer la reserva?
1: Ara, ara. No,
0: i restaurant, també tenies...
4: Home,
0: sí, no?
4: Va, clar, això s'ha de gelar.
0: Tenies 3 o 4 restaurants
4: sí,
0: i ja
4: sí,
1: va ser a Budapest?
4: Sí.
1: Va ser, no?
4: Sí,
1: clar, és que és un bon lloc per tenir-ho tot reservat.
4: I un amic meu conegut d'aquesta casa tenia 2 hotels reservats, eh?
1: A punt B va ser a punt?
4: Com?
1: Ah, no,
4: sí.
1: No.
4: A punt, bé, a punt?
5: No, aquest tenia l'entrada.
1: Ah, això.
4: Qui és aquest?
1: El dels braços.
5: No. L'home dels braços.
4: No, l'home dels braços. Tenia l'entrada?
5: Tenia l'entrada.
0: Cortecito.
4: Però si no...
1: Arnau Vila.
5: Sí.
1: Ah.
5: I se'n va.
4: Amb aquest jo hi he vist un partit de la Champions, aquell del de l'Eslàvia.
1: Ah, sí?
4: A 15 graus sota zero, amb l'Arnau i amb el...
1: Allò no és anar a gaudir de res.
0: Bueno. Però què feies allà?
4: Bueno, vaig veure amb una altra persona a aquesta casa, però parem ja de dir noms, perquè potser no és poble. Maricone,
3: maricone!
4: No.
1: Us dic com ha anat la...
4: Sí,
1: per favor.
4: Anem a la votació. Aviseu la Montse Martí si em dóna un quartet d'hora. Si pot començar un quartet més tard i si podem acabar...
1: Gairebé 1.200 vots a la pregunta.
4: Avui ja es veramenta, eh?
1: Ara que ja ha començat la Lliga, quins són els objectius del Barça d'aquesta temporada? Òbviament, l'opció menys votada amb un 3% dels vots és la Lliga i gràcies. La segueix empatada amb un 20% dels vots, que el Madrid es torni a quedar en blanc. I l'altra opció és la Champions, principal objectiu. Ara bé, l'opció més votada amb un 56% dels vots és aspirar a tot.
2: La gent
3: que passa.
1: Sí,
0: no, però a una lliga jo tampoc li diria que no. També et dic, vull dir, tercera lliga consecutiva, consolides...
1: Home, i tant.
5: La gent està molt encigalada.
2: És el títol que tothom diu de la regularitat, no? Però
1: sí,
2: també és cert que...
0: Sí, no que no fa la il·lusió que la Champions, però... Ostres, és que en tercera lliga consecutiva...
4: És un tros de títol, la lliga,
2: sí. Sí.
0: Contra Mourinho.
4: I més aquest any...
1: Totalment.
4: Que sempre saldrà el 36.
0: Clar, aquest any serà complicat.
2: Aquest any sempre sortirà i ja fa temps que va sortir.
4: No, què passa?
3: Ja em pesa col·ler?
4: No, a què huele? A Mourinho, no? A Mourinho, a...
3: Huele a Zeferín.
0: Huele a Mourinho, sí.
1: A Zeferín.
6: Compañeros, paramos el programa, bajamos micros.
4: No.
6: Como siempre, la pregunta es una vergüenza.
4: No, català. Josep, que ets català. Què vols?
6: Quins són els objectius al Barça... Aspirar a tot. Jo sóc culer, però el Barça no pot guanyar tots els títols.
4: Com que no?
6: El Barça no pot complir les expectatives dels culers ni pot aconseguir tots els títols que creuen.
5: I per què no?
6: Sóc català, sóc del Barça, sóc culer, però sabeu qui aconseguirà tots els objectius?
4: Sí.
6: Sabeu qui ha superat les expectatives? Jo us ho dic... El nuevo chiringuito.
4: No, va.
6: Nuevo logo,
4: sí.
6: Nuevo canal,
4: sí, mismo programa.
6: Ayer en 4,
3: récord histórico de audiencia.

0: Sí. En la historia de la televisión en España.
1: No.
0: 10 millones de personas y una cuota de pantalla del 67%.
1: No, van a veure, la veritat és que va anar molt bé.
2: Sí,
1: va fer un 7,1. Va anar molt bé, està anant molt bé i superant la mitjana.
0: Vinga, muteamos a los palmeros. No. No tenéis ni idea de futbol ni de tele.
1: Va, va, tu.
0: Oye, el chiringuito en Energy con Fité.
3: Vuelve la liga. Vuelve el chiringuito, claro que sí, tiene que volver.
0: Estará Fité, estará duro, Paco García Caridad.
4: Si han de pagar
5: Fité. Que sí, Fité,
2: Fité un altre facturador important.
1: Puchera
5: Fité.
1: Puchera Fité. Puchera
2: Fité. Home, ja tinc jo que sí.
1: Perquè Fité factura a l'altra banda de la Diagonal.
2: Ara, ara.
1: Sí, sí.
2: A la Corpo, a la Corpo li treu el que toc.
1: Té un grup d'amics que li diuen el lladre de la Corpo.
2: Sí, em
5: sembla... Aquest cap de setmana va estar amb el Sabadell, també.
1: Sí, sí.
2: És veritat.
5: A l'altra banda de la Diagonal.
2: Després està l'11, no?
0: Dazón.
6: Però no té vida, o què?
1: No, no, no ho sabem.
7: Tiene una tienda de vinos.
1: Té una tienda de vinos, efectivament. Va. Del buen comer y el mejor beber.
2: Sempre acabem parlant de Fité, de Lluís Carrasco.
1: Sí, sí. No, Lluís Carrasco, però és només tu.
2: No, sí, perquè jo soc superfan.
0: I el cantaor.
1: Sí, va, avancem.
6: El cantaor.
1: Té un disc, té una cançó molt xula.
2: Sí.
6: Pere, un apunt només. Que he dit en començar que Pep Guardiola havia fet les quatre lligues consecutives.
1: Eren tres.
6: I com bé diu el Beltran Calarga a Twitter, m'ha corregit, van ser tres.
1: Clar,
6: per tant, el que pot és igualar.
0: Ojo con los nombres que escriben en Twitter.
1: No, però sí.
0: Ojo con Beltrán Calarga.
1: Sí, o...
6: Però per què?
0: Que te l'han colat.
6: Jo no. No vaig.
1: No, però sí que és veritat. Jo...
0: Ojo con Beltrán Calarga.
6: Doncs jo que es pronunci l'oient.
1: Perdona, jo que reprendo...
6: Calarga. C-A-L-A-R-A.
0: Puede estar Fité detrás y este usuario.
2: Sí, sí, sí. És Fité.
1: Jo a Dios pongo por testigo...
6: Perdona,
1: Pere. Perdó, al Martí pongo por testigo que quan has dit 4 i 4 m'he girat i l'he mirat. I t'he fet com una cara rara. Tu no te n'has adonat?
5: No,
1: per això no, perquè si no hagués notat... Perquè ell estava dient, segur que 4? Perquè jo recordava 4 i 3.
2: Si ho diu la Laura, jo no...
1: Clar, jo vaig dir la Laura i penso...
6: Ara, David.
2: Jo no m'atreveixo a corregir.
5: La quarta amb el Tito,
0: sí. Se nos conoce por nuestra credibilidad.
1: Sí, calma, ja està.
6: Doncs feta la correcció.
0: Credibilidad.
1: Tothom pot dir un número malament un dia i no...
6: Clar que sí.
2: Doncs raó de més per valorar una tercera lliga.
6: Claríssimament.
2: Patarien Guardiola, que era el millor equip de la història.
6: Exacte.
1: Un dia farem un debat que és volem que superi les 4 al Cruyff o no? Que arribi la cinquena, Flick, però
2: sí,
1: això...
2: Home, sí, ja s'ha...
6: Això és bo pel Barça.
2: Ja s'ha de superar, això.
5: I seria una bona notícia. Sí, sí.
1: El senzill motiu que lliga que guanya el Barça, lliga que no guanya l'equip d'enfrente.
2: Efectivament. És que és el gran motiu perquè la guanya el Barça.
1: Vinga, va.
5: Mourinho. Va, parlem de
1: Martí,
5: Barça.
1: Martí, digues.
5: Parlem de Barça i de la posició de davanter centre, perquè a falta d'una setmana per tancar el mercat, 8 dies, encara falta que arribi algun futbolista en aquesta posició.
0: Tic-tac.
5: Ahir, en el partit del Barça, hi va jugar Rafinha i va acabar marcant dos gols. De fet, el brasiler ha dit que s'adapta a qualsevol posició que li demani Hansi Flick.
8: We will speak after this game. This was so...
9: Parlarem després d'aquest partit, això està clar. Deco i jo parlem molt sovint del que podem fer, del que és important. I serà així també aquesta setmana. Esperarem. Estem molt contents de la victòria 0-5 i els 3 punts, perquè és un inici fantàstic per nosaltres. És el que volem i també ens dona la confiança que necessitem pels propers partits.
8: It also gives us the confidence we need also for the next matches.
5: I, a més a més, Flick i Deco tenen previst reunir-se aquesta setmana per abordar un possible fitxatge a la davantera.
10: Bueno, siempre digo que la posición que me pide el míster para jugar, yo intentaré adaptarme el más rápido posible para dar mi mejor. Si me pide el míster, juego en cualquier posición.
5: Aquest no era el tall de Hansi Flick, era Rafinha un altre cop,
1: sí,
5: però en qualsevol cas.
1: Sí, és que també és clar.
5: Qui ha de fitxar?
2: No, jo crec que el nou, el que no s'ha de fer és fitxar per fitxar. O sigui, no ens hem de gastar...
1: Bueno, ara ja tenim el Broc, el facturador,
2: no.
1: Que com que hi vam fer 5 gols ja no cal un.
2: No.
1: Vale.
2: O sigui, jo aniria per un nou com Julián. O sigui, si t'has de gastar 130. Però gastar-te 60-70 amb un tio que tampoc...
7: Estàs dient que no vols un tres soldi.
2: Clar, o sigui, jo m'esperaria.
6: Doncs ha marcat, no?, aquest cap de setmana.
2: Sí.
5: 8 dies queda en Broc, sí.
2: Clar, a més, en 8 dies, els clubs que saben que vols que busques un nou, et collaran i et demanaran una pasta...
7: Sí, però ara també pots anar amb la carta de dir, la meva carta de presentació és aquesta, sí que és veritat, que vas anar al Camp de l'Els, el que tu vulguis.
1: Contra qui juguem, dijous, que no recordo.
7: Atlètic Club.
1: O sigui, que hem de fotre 8 dijous, perquè aquí clar que tenim capacitat col·legiadora, no?
7: Efectivament.
2: Bé, ara, sí.
7: Però clar, això li pots jugar en contra a Hansi Flick, perquè aleshores Deco l'agafa al despatx i li diu, mira, nano...
2: No necessites un nou.
7: Et quedes com estàs.
0: Bé, ja t'he de jugar un nou.
1: Aviam,
0: que... I ja s'ha de jugar un nou.
1: Aviam, Julio, què passa amb el nou?
0: Home, perquè de tota la vida el futbol s'ha jugat con un davanter, i no que lo digui el Juli.
1: Sí.
0: Que lo digui el Juli. Juli, digui.
1: ja està.
0: Bueno, Juli, dili.
1: Julio, Juli.
0: Juli, que lo digui el Juli, que té tacho.
1: Aviam una cosa.
6: A veure, la figura de Lewandowski l'has de tenir.
5: Sí.
2: Sí, jo crec que un nou.
6: Un rematador, jo que fixi centrals, que...
7: Ara és veritat que està de moda dir això, que el PSG, l'última Champions, i que hi ha no, que
6: jo crec
7: Europa...
6: que la idea de que té el Barça és incorporar aquest nou pur, perquè ara mateix només tens Hamsat del Karim en aquesta
5: posició.
6: Que
5: no va posició. Jugar, ahir.
6: I no va jugar, perquè evidentment jo crec que tindrà minuts al llarg de la temporada, però és un noi que acaba d'arribar i que encara no ha debutat ni al filial. Però aquesta figura jo crec que el Barça l'està treballant.
2: Però no pots portar qualsevol.
6: No, no, el Barça esperarà fins l'últim moment, Julián.
2: A mi em sembla bé, això.
1: Intentem posar-nos d'acord. Fa falta sí o no?
2: Jo un Julián sí. Sí. Jo buscar un crack sí.
6: Sí, fa falta.
1: Bueno.
5: I si no és Julián?
2: No, clar, aquí és on vaig jo. És dir, un jugador de segona que ara els clubs et puguin treure una pasta per un tio que tampoc sigui res de l'altre món, jo això sí que tinc més dubtes. Jo esperaria i intentaria, amb els jugadors que tens, veure si pot funcionar. El mercat d'hivern, si vols, busques una... Però no ho sé, jo ara gastar-me 70 quilos amb un tio que tampoc sigui res de l'altre món i que no millori la plantilla...
7: Jo no crec que et demanin 70 milions per un Tresoldi, però en tot cas, aquí el tema és que davanters amb experiència, el que demana Flick... et queden Julián, que no, Julián té 26 anys i Lautaro, que l'Inter ja s'ha tancat en banda. A partir d'aquí et dic que a mi em sembla que podria ser un bon moment de fer una aposta. Aquests jugadors que de cop salten del Bruges al Borussia Dortmund i l'any que ve te'n demanen 80 o 90 milions, fer-ho ara, perquè no pots fer-ho tu si saps que tens opcions per suplir-lo en cas que no funcioni.
6: Però de qui parles?
7: De Tresoldi.
6: Tresoldi.
2: Quan el poden demanar?
1: Qui és aquest tio?
7: 50.
2: 50 quilos.
6: Sí.
5: Davanter del Bruges, sí.
7: Sí.
6: És davanter del Bruges, el Barça s'hi va enfrontar la temporada passada, i és un noi que marca gols. Quina edat té, Juli?
4: 22 anys.
2: Per molt malament que funcioni, algun gol farà, clar, no?
1: A veure, aquí, la frase per molt malament que funcioni, algun gol farà.
2: Si
1: també si surto jo al coix, potser algun
2: gol farà. No, és un tio que sí que té gol. El que passa que després hauríem de veure com s'adapta el Barça i totes aquestes històries, sempre.
6: És que si no, quines opcions tens? Perquè és veritat que estàs funcionant amb Rafinha, però és cert que Rafinha no és davanter centre pur, Adeyemi també és més extrem, Gordon també, que també pot funcionar en aquesta posició a l'atac, però...
2: Fermín?
6: Gordon,
2: Fermín.
6: Fermín,
2: més,
6: com a fals nou, Olmo, a mi és una opció que també m'agrada, però Fermín també et diu que on se sent millor és a la posició de mitja punta, que ell s'ofereix, però jo crec que Hansi Flick sí que vol incorporar aquest davanter centre.
2: No, Hansi ha deixat claríssim que vol un nou. El que passa és que, clar, Hansi també ha deixat molt clar que, i això ho saps tu, Juli, que vol Julián. O sigui, està com...
6: Sí, vol Julián.
2: Aleshores vol anar fins al final.
1: Ara que es menciona Hansi, breument, per no obrir nou meló, m'ho sembla a mi o està més contundent aquest any quan fa declaracions?
7: Sí, l'altre dia quan li van preguntar, per exemple, pel Real Madrid de Mourinho, la seva resposta va ser: a cas juguem contra el Madrid, doncs preguntant per l'Elx.
2: Com enfadat, no? Una mica el to.
7: Sí, i la miradeta de després, que va ser una mica de dir...
1: Li vas preguntar tu o qui li va preguntar?
7: No, li va preguntar...
6: El company de televisió de Catalunya, diria. Sí.
11: Estàs dient que hi ha tensió en Barcelona?
1: No,
11: hi ha nervis?
6: Que no vol parlar de tu.
11: Tu dispara el tacòmetro.
1: Que no vol caure en la rama.
11: Tu dispara el tacòmetro, cuela, caquita.
1: No vol la caquita.
2: Però això dius per Valde, no, també?
1: I en general,
2: per Valde. També ha estat sorprenent, sí, sí.
1: Per Valde i per tot, que està parlant molt més clar que de costum, contundent. Però és una impressió que tinc jo, no em feu cas.
5: Penseu que Deco té algun tapat? Que algú tancat ja fa 8 dies o no?
2: És la pregunta del milió.
7: Em sembla difícil perquè han sortit tants noms que un tapat amb...
5: Lautaro, Luis
7: Suárez... Seria descobrir un davanter centre que no tenim vist.
2: Sí, tots els noms que han sortit, no? Són els que orbiten al voltant del club. Aleshores, no crec que tingués fitxat un tio que ningú havia pensat, o que ningú nom havia sortit.
6: Sí, però què ha passat amb Gordon i Adeyemi? Havien sortit aquests noms?
7: No.
6: Doncs...
7: No, però al mercat no tens tants nous com extrems.
6: Ah, aquí està la clau. Jo veig a Juli molt Tresoldi.
2: No, ell que
6: treballa molt a prop de Deco, té més pistes. Té pistes,
1: Juli. Ni pistes ni letxes, que jo ara vull rajar del Juli Claramunt.
6: Vol rajar?
2: Vol rajar? Endavant, som-hi.
6: Sí, sí. Si és un currante, home.
1: No, home. Jo he vist un tuit... Va, música de mal rotllo, això. Del senyor Gigantes, del de la gorra.
7: Sí.
1: Eh?
4: Don Gerardito Romero.
2: Sí, clar, Romero, sisplau. Sí,
1: no, bueno, no, perquè com que...
7: Jo no em faig càrrec dels tuits que fa el meu jefe.
1: Espera't, però jo l'he vist dient que hi haurà un follon de final de...
7: Sí, sí.
1: Vist un tuit, no me'n recordo, de... Podem buscar-lo sí. i posar-lo de final de... Com, perdó, de tancament de mercat?
2: Però pel sí. tema Julián o...
1: En general.
7: No, no, no, perdona, però no és una cosa que digui el Gerard Romero, és una cosa que Rafa Juste va dir l'altre dia amb el, a la pèrie del partit.
1: Defensa, mira com el defensa, el Romerito.
7: No, però i també ho va dir Deco a Televisió Catalunya després del Gamper.
1: Però ell diu que serà estel·lar,
7: sí.
1: No recordo quina era l'expressió, però quasi que sortiríem a fer una conga amb pilotes per la Diagonal.
5: I va encirar.
12: Se va haver un follón que no sabe ni dónde s'ha metido.
1: Va dir algo gruixut, eh? Podem buscar si voleu.
7: Romero li va més una rua que una altra cosa. Sí.
5: Quan va dir això Gerard Romero...
1: Atenció, tenim
5: va,
1: dades.
5: No, no, va encigalar a Jordi Grau.
1: Com?
5: De dir, sí.
1: Quina queda... Ah, per això va dir la tele. Sí. No, però, sí. Ah, va ser la tele, això.
6: Sí, sí, té raó. Ho va dir el gol a gol.
2: Sí, sí. Ah,
6: I un altre dels titulars que va deixar anar el Gerard Romero és que aquest seria un mercat històric.
1: Això, sí. Per això jo he vist...
7: Un final de mercat històric.
1: Per això jo he vist en un tuit jo una cosa d'aquestes que faig. Perquè es veia de fons...
6: El mercat més sorprenent, més impactant dels últims anys va venir a dir.
1: Jo crec que el Claramunt sap coses i calla.
7: No, no, no, tant de bo saber, les hauria explicat.
6: Sí, sí, sap.
4: Com Juan Fesanz.
2: També és que el tio fot 40.000 persones cada dia als seus canals i, clar, li interessa que el mercat sigui històric.
6: Cada dia, cada dia.
2: Jo cada dia que veig a 30.000 tios allà veient a Gigantes.
6: Sí, sí.
2: No, no, aquí estem fent una espècie de falca de Gigantes, però
6: perdó,
2: és així.
1: Bueno,
2: és
1: igual, ja li enviarem una factura. Va, avancem.
5: Sí. Avancem. Abans que has dit, Juli, el tema Borussia Dortmund, ha sortit un nom d'un davanter del Borussia Dortmund, que és Serhou Guirassy.
1: Com?
5: Que això ho ha avançat al diari alemany Bild, que el Barça ha preguntat per ell, pel davanter del Borussia, té una clàusula de 50 milions, per tant, no és molt elevada, i a més, Héctor Ford hauria de marxar al Borussia Dortmund.
12: No pots repetir el nom, no l'hem entès.
1: No,
5: per Serhou Guirassy.
1: No, Riols, no,
12: no entenc pas.
1: És alemany, ja està.
2: Sí, però fixa't que estem baixant una mica,
1: no? Sé si
2: no? Estem baixant el perfil, diguéssim, Laura de...
6: No sí. està malament Guirassy, sí, eh? 22 gols l'any passat.
1: No
6: em
1: Laura
6: passat.
1: L'edat que tens, eh? Vale, no, perquè ara...
2: No,
1: que avui els nens dels fifes d'esport estaven amb això de les festes d'Aura, que es troba tot...
2: Farming Aura, sí.
1: Ah, sí, fan moviments estranys, com si no tinguessin res millor fotre, però bueno, no els d'esports,
2: no, no, no t'agrada el concepte farmejar a Aura?
1: Jo estic en un xat de WhatsApp, si vols el llegeixo, on se m'ha convidat en un lloc d'aquests a fer això.
2: I suposo que hi aniràs, no?
1: No.
2: Com que no?
1: Va, és igual, avancem, perdona.
6: Té
1: 30
6: anys,
1: d'aquest tio de la Borussia.
5: El tema del preu i si pot involucrar aquí Héctor Fort o no.
7: Crec que 50 milions per un jugador de 30 anys que tampoc ha demostrat ser gran cosa.
1: 50 la clàusula. Després falta la fitxa i te'l cuento, no?
7: Efectivament.
2: Sí, però ja 50 d'entrada em sembla...
7: Per mi és un no rotund. És a dir, aquest sí que li diria que no. Igual com a Tresol dir amb el David,
5: sí,
7: no ens posarem d'acord en aquest mercat d'estiu.
5: Tresol
7: sí. Sí, per què no? Sí, sí, sí. Si estàs a disposició de fer-ho, endavant.
2: És que, a més, el perfil és totalment diferent. D'edat, de joc, no sé. Jo, en aquest cas, no em gastaria 50 quilos. M'esperaria, me'ls guardaria per fitxar un altre tio l'any vinent i aquest any intentaria sortir amb el que tinc.
6: Jo deia que Guirassy va marcar 22 gols la temporada passada. A veure, és un jugador que té gol. Si pot entrar en una operació que a nivell econòmic doncs no sigui tan elevada i tens...
7: Això seria negociar amb el Dortmund, però...
6: Clar, perquè Héctor Ford sembla que la destinació que trobarà serà la del Dortmund. Per què no? Un altre dels noms, clar, evidentment no és la prioritat, però és un altre dels noms que també s'havia parlat d'Oximen, que també és un veterà i sembla que el Barça també el tindria com a tercera, quarta opció dins aquesta llista de possibles reforços a la davantera.
2: Sí, és un perfil delicat, eh?
6: Oximen.
7: Sí, sí, es va preguntar...
6: Però Oximen va sonar, també.
7: Demanaven,
6: sí, clar, el Barça
7: 70,
6: ha de preguntar.
5: I a l'Atlètic de Madrid també va sonar, Oximen.
2: Clar, però futbolísticament, bé, però extrafutbolísticament és un tio que mai saps per on no pot sortir, no? Pot sortir cara o creu.
5: Ara parlarem de Julián. Abans, deixeu-me dir que Rodri avui ha fet l'entrenament amb l'equip i Gavi només té una petita contusió que, en principi, no jugarà contra l'Atlètic, però contra el Rayo ja l'hauríem de tenir.
2: Bona notícia, la de Gavi, perquè ells m'hem espantat tots una mica. Sí.
7: Normal. Quan tens un genoll operat dos cops i notes alguna cosa rara, se t'infla una miqueta, mentalment és complicat de gestionar.
6: Gavi, que també ha fet una publicació a xarxes socials i explicava que ell viu el futbol d'aquesta manera i que li sap greu que la gent pateixi, però clar,
2: i que no canviarà, no?
6: La imatge, i que no canviarà, però la imatge era de preocupació. No, perquè
1: ell va comentar que la cara de Flick tampoc era per tirar coets quan va parlar o després
7: amb el doctor Pruna.
1: Sí.
6: I a més va sortir del Martínez Valero, es veien imatges d'ell sortint i abandonant l'estadi coix, una mica coix, i és un genoll delicat que ha patit molt les dues últimes temporades.
2: Clar, aquí juga molt el que diu el Juli del factor psicològic, sí. De que tu mateix et sugestiones. I creus que un dolor pot ser el que és i després no ho és,
6: ara,
2: perquè ara vius amb aquesta por constant de tornar a caure, no?
6: Però ell ho dona tot igualment,
2: sí,
6: no?
2: Sí, no, i no canviarà mai. Esperem que no canviï.
13: Però que es canvi el pentinat.
2: Sí, això sí.
7: No t'agrada?
13: No, em posa nerviosa. No, el seu pentinat i el de...
6: A mi també.
7: Mira, jo des d'aquell Instagram que va penjar el Barça de la Mindy, sí, que venien els xupa-xups i apareixien Pedri amb el cabell blanc i Gavi amb el cabell rosa, sí, què vols que et digui? Me'ls miro amb uns altres ulls.
6: Sí. Però una promesa. És una
1: per bé
6: promesa,
1: o per mal?
7: Però ja és... Per bé, mira, em fa gràcia. Sí, jo crec que... Ets futbolista, tens 21 anys, 22...
13: És divertit,
7: 22.
13: Però van fer aquesta jugarreta, però jo el que no entenc és fins quan ha de durar. Jugasca, no? Jugasca. Ja està, ja ha començat la...
2: Però el tema del cabell, ho sabeu vosaltres
7: quan
2: millor.
7: Creixi, quant
2: temps dura aquests...
1: Depèn, un mes.
2: Quan tu saps això, Pere? Un mes.
1: Un mes curt, sí, perquè es va barrejar, es comença a barrejar el tenyit amb el normal.
2: I aleshores ja...
1: Al cap d'un mes ja és més mig. Sí.
4: Ja lo dice el refrán. Ja dice el raid negre...
1: Bueno, ja estem la guarreria, eh?
6: Com acaba? Raid negre?
2: La Laura no ho sap.
13: Digues, Martí, digues.
5: Parlem de Julián.
6: Vinga, sí, perquè experts en peluqueria a poc.
5: Xupa-xups a banda, sí. Vinga, parlem de Julián perquè avui hem sabut que el Dialètic ha dit que l'Atlètic considerarà una oferta de 150 milions per Julián, però mai que sigui el Barça. A més, a principi de setmana hi hauria d'haver una reunió entre Gil Marín, Simeoni i Mateu Alemany per parlar sobre Julián.
2: En teoria, avui, no? S'havien reunit.
5: Sí, sí, sí.
7: Sí, però a Madrid no s'està parlant d'aquesta presumpta reunió.
5: Aquí està el tema. Llavors, per posar context, ahir va disputar els seus primers minuts amb l'Atlètic de Madrid i va ser xiulat i escridassat. A més, el Cholo Simeone, sobre la situació del davanter argentí, quan va venir al camp a l'hora del partit, la va justificar així.
14: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: Ya.
5: Recordem la imatge, que és ell sortint del camp, li llencen la bufanda a l'Atlètic de Madrid.
2: Però ell anant amb el grup de jugadors que van a saludar a l'afició, i aleshores un delegat, no?
7: No, és el comunicació. És el Gabriel Martínez de l'Atlètic de Madrid.
5: Que marxi.
2: Evitant que...
1: Però després el deixa sol, el va buscar però el deixa sol.
2: Clar, i diu que marxi.
7: L'acompanya.
1: L'acompanya, però a l'entrada al túnel de vestidors, que és la imatge que veig jo, entra sol. Quan li cau aquesta presumpta bufanda, que a mi em va semblar una samarreta, més que una bufanda.
7: Sí, una bufanda samarreta, sí. Bueno.
5: Que ni se la mire i passa de llarg. A més, Enrique Cerezo també va parlar sobre el Barça i sobre la gestió amb Julián Álvarez.
15: Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
5: ¿Cerezo, qué?
4: Buenas tardes, Laurita. Oye, qué fresca vienes hoy.
6: Enrique, ya hablaremos.
4: Mira, os digo una cosa. Si viene Laurita Aparicio a negociar, os hacemos una rebaja.
1: No, señora.
4: Vamos a ver. El club no tuvo nada que ver. Julián se marchó por su propia voluntad. Eso sí, nos lo comunicó con anterioridad. Nos pidió salir antes porque había dejado unas lentejas en el fuego y tenía miedo que se le pegaran.
1: Eso es una churrada. Va, la verdad, señor Cerezo, ¿qué va a pasar?
4: Bueno, voy a ser sincero, ya que está aquí Laurita, que conmigo hubiese sido chica de revista. Nos pidió salir antes porque quería ver el partido del Barça. Es más, nos dijo que quería ver el programa del Paji. Un día de partido.
1: Bueno.
4: Sí. Porque es muy Julián. Fan de Nuria Casas. Que mira, si yo hubiese cogido a Nuria Casas, la nueva Marisol.
1: No, es fan de un día de partido.
4: Mira, desde hace tiempo nosotros se lo dejamos mirar a ver si se le engancha algo de la garra y los cojones esos que tiene el Jaime Cregeis.
1: Llama.
4: Que le hace falta un poco de sangre a Julián.
1: Bueno, en fi, gràcies. Estem contents que el Patxi té un fan tan important.
2: Un dia de partit és de culte.
1: Sí, home.
5: Sí,
6: home.
1: Cada dia no.
2: Parlem
1: de Julián, algú havia dit alguna cosa més?
5: Parlem de Julián, sí, perquè el rebuig de l'afició ha estat evident,
2: sí,
5: i la posició de l'Atlètic de Madrid també és evident. Què cal fer ara?
2: No, perquè el club ja l'entrenador, així ho han buscat, és a dir, que si el fa jugar el fas escalfar i després si fas el pollastre aquest al final de fer-lo anar sol, l'estàs deixant directament...
7: L'assenyales més, per
2: mi. Clar, aleshores el deixes ja totalment abandonat. Passa que no sé si això anirà en contra del propi equip, perquè si Julián es manté ferm que no vol, només vol anar al Barça i no el vens al Barça, te l'has de quedar.
5: Recordem que va dir que no a l'Arsenal.
7: Aquest cap de setmana hi havia un acord de l'Atlètic de Madrid amb l'Arsenal, se li comunica a Julián i Julián diu que no, que ell no vol anar al Barça. És a dir, que realment jo crec que s'han donat compte del problema que tenen i no sé fins quin punt això que vam viure ahir al Metropolitano de que sortís a escalfar, després treure-la a jugar, és un moviment que podrien haver pactat el Cholo Simeone i Mateu Alemany per dir-li, si no venem a Julián Álvarez, no podem reforçar les altres posicions que necessitem.
16: Sí.
7: Perquè estem parlant que l'Atlético no pot pagar ni 16 milions d'euros per Salinas, que és aquest central lateral.
5: Que també vol al Barça.
7: No tu.
6: Jorge.
7: Jorge Salinas del Racing de Santander.
6: Sí, també el vol al Barça.
2: Però m'agrada la idea aquesta de... Aquesta espècie de teatre, no? De teatre orquestrat.
1: Hi ha una mica de funció.
2: Sí, no, per posar-lo a l'aparador, aleshores que...
7: No, això és insostenible.
2: Clar, o sigui, de forçar la màquina.
1: Sí, però hi ha com una teoria general de... No, això d'aquí tres partits farà dos gols i ja està, tot arreglat.
7: No m'ho crec. Perquè després has de veure com ho celebra ell, si els marca a casa o fora de casa, és a dir, hi ha moltes circumstàncies que poden marcar com acabi tot aquest serial.
6: Per mi la situació és crítica. I la gestió nefasta. Tu has col·locat el jugador en la pitjor situació i és un dels teus jugadors més importants. Tens un jugador tocat, que l'afició no el vol, que tu ara li vols fer suport, però abans no l'has defensat, no l'has cuidat, no l'has tractat bé, i la imatge de l'Atlético el cap de setmana és la imatge d'un Julián destrossat i d'una afició més que empipada. Jo veig difícil solució, però Pere, jo penso que un jugador dues jornades consecutives marca gols i això es comença a suavitzar, però ara mateix la situació és molt incòmoda, molt crítica, i jo crec que l'Atlético...
1: Ells també diran que és culpa del propi Julián quan va fer les declaracions al Mundial.
6: Bé, però és que l'acord que tenien Julián i l'Atlético, un acord que es va establir el mes de febrer, era que parlarien a l'estiu.
7: Sí,
6: ja, però ell té una reunió amb Gilmarín i es compromet Gilmarín a valorar el seu futur en aquest estiu i veu com l'Atlético es tanca en banda i no compleix allò que van acordar. Per tant...
2: I tot perquè és el Barça, aquesta espècie
6: de... I es mantenen, eh? I es mantenen encara a dia d'avui. I el Barça vol esperar, però de moment a dia d'avui, avui que he estat seguint el que deien fonts properes a l'Atlético, Gilmarín es manté en aquesta postura de no negociar amb el Barça.
1: I no pot ser un tema de mantenir el preu o de forçar un preu alt? Si ja tenen assumit que aquest tio ha de marxar...
6: Segurament un preu alt... Podria ajudar a desbloquejar alguna cosa.
2: Sí, però el Barça no sé fins on ara pot pagar, clar. 150 no sé si ets pagarà el Barça.
5: Penseu que està pactat, això?
7: I aportes 60 milions fixos per Rodri, 30 per Adeyemi, 60-70 per Adeyemi...
2: Gordon...
7: Si ara em dius que em vas a uns 150 milions d'euros per un altre jugador en un mateix mercat, és que t'estàs posant a l'alçada del mercat de fitxatge del Liverpool l'any passat.
5: Penseu que està pactat que Julián sortís al minut 66, rebés xiulets, després se l'acompanyés a fora del camp, o és una cosa que va sortir natural i ell no ho sabia pas?
2: Però també és una circumstància de que l'equip anava en aquell moment, crec que anava empatant o perdent, quan o van empat,
7: sí.
2: No? Crec.
6: Sí, van
2: acabar empat
6: i anava perdent
2: sí,
6: en aquell moment.
2: Necessites un tio dalt...
7: No dona assistència?
13: Sí, dona assistència, de fet, és que per això, aquí, sí. Tota aquesta... Aquest club és que fa vergonya.
6: És que per què situen el seu jugador...
5: Va dir que li feien bullying.
13: Home, és que perdona, és que d'aquí uns anys això ho analitzarem i direm, se li va fer l'escarmina a una
6: persona. Amb Simeone no té feeling. I el Cholo va dir fa uns dies que respectava la seva gent que estava insultant el seu jugador.
1: I
6: vas corregir per què? Perquè vas veure que no havies estat correcte.
2: Que l'havies cagat, bàsicament.
6: És el teu millor jugador. En teoria, el teu projecte esportiu gira al voltant de Julián. Per això és que Julián és el nostre home, és el qui ha de marcar el nostre projecte, és qui ens ha d'ajudar a jugar davant els grans. I l'estàs maltractant, perquè l'estan matant. A Julián l'estan matant. Ara bé, no sé com...
2: I la imatge d'ell sol a la banqueta, amb la resta de companys... Sí.
6: La cara ho diu tot, per favor.
2: És lletja, és una imatge que no agrada.
6: No.
2: L'Atlètic de Madrid és una mica això.
1: És un club presó, en aquests moments.
2: És un club presó i és un club... En fi.
1: No sé qui va dir, algun tertulià intel·ligent, va dir la setmana passada en aquesta tertulia.
2: Sí. Ara, no, és que jo era a vacances.
1: No, que era molt mal missatge pels altres jugadors que estan venint al Atlètic de Madrid saber que el dia que vols marxar i no et poses d'acord et retenen contra la teva força d'aquesta manera.
2: Sí, clar.
1: Que no és una molt bona idea fer això als teus jugadors perquè els que venen darrere no és que s'ho pensaran dos cops, però potser firmaran un contracte diferent amb més flexibilitat, no ho sé.
2: Que no sempre pots marxar d'un equip, si vols, però habitualment... Ho acabas aconseguint, és a dir, és que no té cap sentit.
4: Los contratos están para cumplirlos, porque habláis mucho de Julián, pero ¿y Casado?
1: Casado,
4: que le estés empujando a irse y el chaval no quiere.
1: Bueno.
6: A veure,
4: de eso no se habla.
6: No té lloc al mig del camp.
4: Mira, Laurita, no, te voy a dar la razón porque eres tú.
6: A l'esport d'elit passen aquestes coses i amb Casado ja s'ha parlat, com s'ha parlat amb Valde.
4: Eso me pasó a mí con Ozores.
7: Cuando... Sí, passen aquestes coses, però sí que jo...
4: Queríamos hacer una película, pero...
2: De enfermeras, ¿no?
4: De enfermeras.
6: I vas fitxar.
4: La película...
6: Esteso.
4: El cura no es mi padre.
1: Vale, existeix, em sembla, aquesta... Va, una pinzellada del lío aquest de les estelades, els insults i tot això.
13: Ai, jo tinc ganes de parlar de Gordon, per això.
6: A veure, Gordon, però què diu?
13: Ídol. A més, compra Gordon. Aquí sota el súper d'aquí sota.
2: Ah, sí?
13: Sí, l'hem vist dues vegades.
6: Com?
1: Sí, compra aquí sota el súper de sota d'aquí de RAC1.
13: És de la casa.
1: Ha estat vist dos cops per gent de RAC1.
2: Ah, és que és molt còmode, aquest súper, he de dir. Jo, a vegades...
6: Però de quin súper esteu
1: parlant? El Corte Inglés, aquí sota.
6: Ah, d'acord.
2: Una mica pujat a preu,
4: ahí
2: però...
4: Ahí está, Gordon.
1: Claro.
6: Però per què poses aquest so ara mateix, Gordon?
4: Porque me apetece un gin tònic.
6: Ah! Dic al jugador que pensava que estava vinculat amb el
4: jugador. Laurita, estàs en la piscina todavía a la que no me has invitado.
6: Exacte, sí.
2: El debut de Gordon és espectacular. Surt el tio i te la lia en...
6: 7 minuts, 2 assistències.
1: A l'hora ha aconseguit desviar...
4: Voy a ir con Gil Marín a la piscina esa a negociar.
1: Exacte, ves a la piscina.
4: Con las vecinas.
6: Convidadíssims.
5: Vinga, va, l'embolic de les estelades, perquè abans de l'Elx Barça, agents de la policia espanyola van requisar estelades quan els aficionats del Barça arribaven a l'estadi. I també es van produir càrregues policials. De fet, avui el Barça ha fet un comunicat condemnant l'ús desproporcionat de la força contra els socis.
1: I a més, el delegat del govern
5: també ha parlat,
1: de Madrid a Catalunya ha dit que parlarà amb el delegat del govern de Madrid al País Valencià per aclarir què ha passat amb això, aquest noi que li van fotre guantassos fins al DNI.
2: La imatge és...
1: Suposo que tots heu vist el vídeo.
7: I a més el que s'escolta de fons, la gent animant a la policia a que el seguessin estomacant.
2: Dale, dale, no?
7: Sí, sí, dale, dale.
2: Incitant a...
1: Un nano que és un menor.
2: No, i és perquè no fos menor, és a dir, a veure un moment, o sigui, hem tornat bojos. És que això ja, malauradament, comença a ser, o ja és habitual, no només a molts camps, és a dir, que passa sovint. En fi, no hi ha paraules.
5: I el Barça ha actuat bé i ràpid, no?, amb el comunicat.
6: Sí, jo anava a dir que bé i contundent el Barça defensant els seus aficionats i demanant explicacions i doncs investigarà el club els fets.
2: Que a més és un camp que tampoc... O sigui, que a priori no... Saps què vull dir? No és que
7: tampoc... No te n'estàs anant al Metropolitano.
2: No te'n vas al Metropolitano, al Bernabéu, o en els seus anys a Saragossa, que era un camp molt, molt hostil. No, no. Sí. O sigui, la Camp de l'Elx històricament tampoc és un camp...
6: No.
2: No?
5: I la jornada 2, també.
6: De conflicte, no. No,
1: no. Molt bé. Doncs... bueno, molt bé, no. Molt malament.
2: Molt malament. Lamentable.
1: Això seguirà... I ara, bueno, anirem mirant atentament. I veure...
16: Bona tarda, Pere, tio!
2: Que hi hagi un efecte a altres camps que passi el mateix.
1: Sí, bueno, no, el tema de retirar les estelades també és una altra història.
16: Ja no hi ha respecte per la gent gran en aquesta ràdio.
1: Bona tarda, Pilarín.
16: Et fots a parlar i passen de la teva cara.
1: No.
16: Però què és això?
1: No, Pilar.
16: No, Pilar, no sóc.
1: Pilarín, què passa?
16: T'he portat un gotet de ratafia, tio.
1: Un altre cop ratafia, eh?
16: Sí, veu ràpid que s'escapen les vitamines.
1: Les vitamines?
16: Jaela, com estàs, maca? Estàs bé? Vols que et faci un dibuix?
1: A veure, moment, Pilarín, no veig que n'aires a fer. El Gordon.
2: Dibuix de Gordon.
16: Llavors no està pas prim, no? Ai, no entenc res.
1: Què vols, Pilarín? Va, que hem de canviar de qüestió.
16: Res, que us estava escoltant, com sempre, i he sentit que parlàveu d'això del policia.
1: Sí, i tant, sí.
16: I bé, m'agradaria condemnar l'intent d'agressió de... del noi cap al policia.
1: No, no, no, no, no, eh? O sigui, no, no m'imagino que aniria vostè amb la policia.
16: No, no, no siguis ximplet. Condemno que el xicot es quedés curt.
1: No, home, no fotis. No.
16: Hauria hagut de saltar les dents amb un bon cop de bastó aquest no, home, policia tan morri.
2: No,
16: incitem la violència,
2: sisplau. No cal arribar, això, no.
16: Ai,
2: no.
16: Sí, no, home, sí, joves. Hauria anat a buscar una petita commoció cerebral.
1: No, bé, no justifiquem la violència, prou. Pilarín, deixem-ho aquí.
16: Que vinguin un a un, que tinc un bastó per tots.
1: Bueno.
16: Aparells!
1: Va, prou, ja està.
5: Ara està pensant.
1: Calma't, Pilarín, calma't, Pilarín. Oh, aquesta hora ja hauríem d'estar en cap a...
16: És que em feu enfadar, aquesta
1: ràdio. Sí, no, ja
5: si em permets, Pere, sí, li faré la pregunta a la Pilarín i a la Laura. Qui té la piscina més gran de les dues?
16: Ai!
6: No, però quin, aquest tema de la piscina, si és piscina comunitària.
16: Ah, no, doncs llavors la meva...
6: Per tant, la Pilarín... Sí, la Pilarín, clar.
2: Ah, perquè has penjat una foto, no?
6: Sí, no, i aquí jo veig que hi ha un interès i no ho entenc.
2: Sí que és gran.
6: Perquè no és res de l'altre món.
2: No, però s'ha de dir que la piscina està bé.
16: Doncs vine a la meva, que hi ha jo.
4: Irem con el xolo.
1: Va,
2: a la piscina, va. Dos intònics.
4: Més temes.
1: I Juliano. Va, que hagi posat uns anuncis.
6: Juliano.
5: Tema Barça, parlem d'un nom més, que és el d'Alejandro Valde, perquè recordem que no va estar convocat i ell va quedar molt decebut. I de fet, Flick va dir això sobre ell.
8: No, I'm not asking him to leave.
9: No, no li estic demanant que marxi. Sento que passa alguna cosa amb ell, amb Valde. He parlat amb ell aquest matí i li he dit que en aquest moment tinc aquesta sensació i crec que és millor que t'aclareixis, reflexionis i demà parlem una altra vegada. I ell hi ha estat d'acord perquè té massa coses al cap i per això no és aquí.
8: In his head and so this is why he's not here.
5: Fins ara Valde sempre havia volgut continuar al Barça, malgrat que ha rebut interès d'altres clubs com el Manchester United. De fet, avui l'ESPN ha dit que el United el vol fitxar amb una cessió més opció de compra, però el Barça en vol vendre per 30 o 40 milions.
2: Però és sorprenent, perquè aquesta contundència de Flick...
1: És el que t'he dit abans.
5: Ha estat molt clar. Sí, no,
7: molt li ha d'estar desagradant.
2: Sí,
5: sí.
2: Perquè digui això.
5: I per no convocar-lo, també.
2: Que em sembla bé, si ell considera que el jugador no està concentrat i no està pel que ha d'estar... Que ho digui i li digui amb ell.
1: Però tant a començament de temporada i només en 4 entrenos.
2: És el que sorprèn, és el que sorprèn. A mi m'han sorprès
7: molt. Jo crec que ja ve una mica del final de temporada passada amb Valde, no sé què haurà fet, però la seva actitud o com deu haver rebut que es fitxi a Joao Cancelo, que mantinguis a Gerard Martín, un Gerard Martín que està renovat, i jo crec que Alejandro, si jo fos ell, intentaria convèncer a Hansi, però és que veig a Flick tancat en banda.
2: Sí. Ja quan el Cancelo li va treure el lloc, com si diguéssim,
6: sí,
2: no? Suposo que això ja a nivell personal t'afecta, no?
6: La temporada passada no va ser bona, perquè evidentment fitxes Cancelo al mercat d'hivern perquè vols reforçar la banda esquerra de la defensa. I jo crec que, a més, molts problemes físics, i jo crec que durant la pretemporada, que és quan Valde tenia l'oportunitat d'acabar de convèncer Flick, no ho ha aconseguit. I Flick no confia en Valde, per tant, Valde està més fora que dins. Què vol el Barça? Un traspàs. Perquè què vol? Diners. I per Valde, 40 milions...
7: Entra en nets perquè és jugador de la Masia.
6: Ah, exacte. Per tant, això és el que busca el Barça i em sembla molt complicada la continuïtat del jugador al club.
5: Sí, ell està sorprès?
2: Suposo, el que passa és
7: que... Home, la pretemporada va fer una entrevista dient que ell tenia molt clar que volia estar aquí, que va ser el club de la seva vida. No entendria que hagués començat la pretemporada sabent aquesta posició de Hansi i que hagi tardat tot tant a sortir.
6: Ara ja ho sap.
2: No va venir a la Mundial, amb el qual no hi ha una excusa física de dir no, ha tingut des de zero, ha començat des de zero la temporada, i si no li ha demostrat a Flick que pot ser titular...
7: I ahir posen a Xavi Espar, que és
6: que no havia jugat mai al lateral esquerre.
7: Xavi Espar és migcampista, sí que l'hem vist també al lateral dret, però és que ahir te'l posen al lateral esquerre, sí, i debuta Cancelo.
2: Sí, sí.
7: El missatge és claríssim.
6: No el vol.
13: No, el Xavi Espar es va defensar bueno,
7: molt.
13: No. Molt bé, no?
7: És el nom de la pretemporada.
2: Totalment.
1: Sí?
2: Sí, sí.
6: Sí, és un jugador que agrada molt. A mi m'agrada més al mig del camp, però és un jugador amb molt de talent i, a més, agrada molt a Hansi Flick. El veurem, bueno, el veurem aquesta temporada.
7: Fa un any el va comparar amb Philip Lahm.
6: Amb Philip Lahm.
7: Paraules majors.
6: Sí, sí, i tant.
2: És que tu, de sobte, pareix un tio... No, que això és el que té el Barça, o sigui...
1: Sí, sí, sí.
2: Passa no, és un paio que evidentment, sí, la gent que segueix...
6: Us dic una cosa, ve de guanyar l'europeu
2: sí,
6: sub-19.
2: Sub-19, sí.
7: I al cap de 3 dies... renuncia a les vacances
6: no, i no se'n va vacances.
7: Amb, a l'estatge de Birmingham amb, sí. amb l'equip. Sí, no sí. ha fet vacances, sí, literalment.
17: Pues vigilen que no se lesione.
6: No, no. no, esperem que no, però és un jugador que ho ha donat tot i ve de guanyar una Eurocopa de la seva categoria.
7: I sent important, eh?
6: I sent important. Per tant...
2: Sembla que porti ja temps jugant al
6: primer equip. Bueno, té talent.
7: Del partit, Hansi, deies que és un jugador que no li has d'explicar què ha de fer. És un jugador que ha interioritzat també els conceptes de la Masia i del futbol base i el que es demana al Barça, que el posis on posis sap que és el que es demana.
5: I a Valde què li ha faltat per acabar de despuntar?
2: És que Valde ha tingut, primer, problemes físics recurrents durant els anys des que era jugador per equip i després que jo crec que Flick no l'ha convençut des de fa...
7: Bueno, la primera temporada d'Alejandro sí, Valde és molt bona.
2: Però hi ha una davallada de rendiment.
7: Sí, no ha millorat, al contrari. Sí. Hem anat enrere.
6: No sé si de cap, a vegades la mentalitat, no? Quan tens aquell caràcter tan competitiu, amb tanta confiança, jo no sé si Alejandro Valde ha perdut una mica d'aquesta confiança, perquè també es veu que no és important. Va arribar a ser internacional, sí, fins i tot amb la selecció espanyola, sí. i de les convocatòries de la selecció també ha desaparegut. Per tant, jo crec que el jugador travessarà una etapa que s'allarga i que és dura i que potser el millor per ell sí que seria canvi d'aires. Ara, el que busca el jugador és que el club, segons ens han explicat a Mundo Deportivo, li digui directament que no compten amb ell.
7: Però
6: directament.
7: Però què més vols, que et facin anar un dissabte a les 9 missatges... del matí a la ciutat esportiva i et facin... fora del bus. Crec que el missatge, estic
6: és
7: segur
6: molt
7: que
6: clar,
7: Hansi...
6: És molt clar, sí.
7: Clar, sí que és veritat que si això és el que vol Alejandro Valde, quan que després li pregunten... crec que va ser la Marta Ramon, no?, que li va preguntar si estava demanant-li a Valde que
4: marxés, va dir que no. Consejo que para mí no tengo. Consejo doy que para mí no tengo.
6: No és el mateix. Nosaltres no hem exposat Valde al públic i la premsa.
4: Mira, os lo voy a decir clarísimo.
2: No, mejor que no.
4: Le hemos invitado a Julián, que le hemos puesto un spa en Tomelloso para que se vaya allí a relajarse y vuelva con las pilas cargadas para el miércoles.
1: Vale, molt bé, doncs que vingui pel miércoles.
5: Va, un parell de punts sobre el partit d'ahir. Eric García, lateral. Creieu que serà la seva posició... a l'allò més de central, a l'allò al mig del camp.
2: Si juga com ahir, qualsevol posició...
13: No, Eric García és un déu.
2: Sí, o sigui, absolutament.
13: Quan, la de pilotes que bueno, va salvar allà amb el Joan García. Sí.
2: Sembla dos jugadors en un. O sigui, sí, és un joc que es multiplica. És espectacular.
1: Està molt esperada la llena.
13: A mi Eric García em va.
7: Entre Eric i Gordon.
13: Sí, sí. No, espera, i en Rafeta. El senyor Rafeta.
2: No, però Eric, hòstia, és un tio que quan va arribar aquí molt discutit, la gent no ho veia i s'ha guanyat un lloc. És que és indispensable, o sigui, i per Flick és clau. Posarà a jugar sempre, jo crec. Sigui de la posició que sigui.
7: Sí, el central, el lateral...
2: Sí, ara,
7: el
2: camp,
7: ara mateix
2: cal...
7: sí que tens un Christensen que està tornant a agafar protagonisme, està Pau Cubarsí, que encara no ha tingut minuts, però que els tindrà i tornarà a ser peça indispensable a la defensa. El veig més al lateral per bon rendiment seu i per el moment de Koundé, que encara però, no ha...
5: Koundé en quina posició queda ara aquí? Bueno. Perquè veu que Eric García se li menja al lateral.
7: És que clar, és que són dos jugadors que són centrals reconvertits al lateral, lluitant els dos per aquesta posició. I crec que Eric se l'està menjant, però amb patates.
2: I la prova de Koundé central del Gamper va ser el Gamper, no? Sí. No va acabar de convèncer.
6: No, Koundé ha de veure que Hansi Flick apostarà en l'onze inicial pels jugadors que estiguin millor. I Eric està millor que Jules Koundé. Ell ha de saber que el seu nivell ara mateix no és el que té Eric García. A mi Eric García, jugui on jugui, sempre a l'equip, perquè és d'aquells futbolistes que et donen moltes solucions en molts moments de partit, en diferents posicions, i que sempre està de notable alt, excel·lent. Per tant, Koundé, si vol seguir a Can Barça, sap que ara mateix el nivell d'Eric García és superior.
7: Ara sua molt.
2: És que sí, és un fixe per Flick. Sí. Jo crec que de la llista de jugadors que dius quins sempre jugaran o sempre faran...
6: Eric.
2: No és Eric.
6: Sí.
2: Rafinha, segurament.
6: Sí,
2: García,
6: Rafinha
2: clar.
6: També, perquè mira el que va dir, no? De Rafinha, no?
7: Bueno, que l'ha fet primer capità.
5: Sí, us pregunto per dos noms més. Un és Adeyem i l'altre l'amic de la Yael, que és el Gordon. Com us van semblar les seves actuacions?
1: Bueno, i meu, eh?
2: Sí, no? Tu també, Gordon?
1: Jo avui he fet un comentari a la redacció. He fet un comentari a la redacció i se m'ha criticat, no sé per què.
2: Ah, sí?
1: Bueno, sí, jo he dit no sé què bo del Gordon a la reunió. No me'n recordo què he dit de bo, i m'ha dit, ah, l'altre dia estaves criticant que havia fallat un penal, perquè em va agradar molt ahir, m'ho vaig passar molt bé amb el Gordon.
2: Va, és que Gordon va sortir...
1: I tots aquests nous que han fitxat corren molt. O sigui, sí. Corren com, si, sí, sí. Corren sí, com sí. Uns bojos tots, és acollonant.
17: Sí, sí, con el potente Elche.
1: No, calli, bueno, vostè calli, que va fotre un gol de xiripa per l'últim moment, ja està.
17: Bueno, pero jugamos bueno, con un equipo con cara y ojos.
1: No,
2: Adeyemi, sí, que
1: no va
2: a Adeyemi és cert que va començar...
17: Que aspira a la Liga.
2: Va començar molt, molt estrany el partit, però després sí. El va reconduir.
13: Van haver moments, al principi, sí, o sigui, semblava de broma.
7: Una mica sembla que vagi amb el seu caràcter, no? Primer sí. Està una mica dispers molt i caòtic. Després dir, vale, sí. Som aquí, però estem jugant avui primera jornada contra l'Elx, som-hi.
2: Té gol també.
7: I de cop va marcar.
13: Sí. Va demostrar que quan la té, que és el que li demana, no? Doncs que fa gol, que té sí, gol, no? I que aprofita doncs, les seves ocasions, ho va demostrar.
16: Té gol, poc però poc. No menja pernil.
1: Va, és igual. No, ens fiquem,
13: no menja pernil, a Adeyemi?
16: Diu Karim,
1: diu,
16: porta no, xancletes.
1: Vale, és la Sílvia Oriol, que és la seva manera de criticar l'origen.
2: Porta ronyonera.
1: La pobra Laura Aparicio ara està... A veure...
2: S'ha quedat pensant com dient, sí. Ostres, aquesta dada no la tenia.
1: No, no, exacte. Ara faré un article al Mundo, no faig un article al Mundo Portivo sobre això. Bueno, escolta, per cert, també pot comentar el partit. Aquí sí. Tenim la futbolista i experimentada, bueno, molta experiència.
16: Si no saps parlar...
1: Aitana, bon matí, bona tarda.
16: No, bona tarda, bona aquestes tarda. Hores gairebé bona nit.
1: Bueno, en fi, escolta.
16: Però gràcies, sí.
1: Bueno, comentem el partit, no?
16: Sí, que tu ets comentarista. Sí, no, clar, com que ja treballo de zona, ara et penses que comentaré tot per tu, no? De gratis.
1: Bueno, no, sí, efectivament, però algun comentari?
16: No, no, no ho diguis. Bueno, sí, ahir vam veure un masculí amb ritme increïble.
1: Molt bé.
16: Em refereixo... Sí, clar, que molt bé. Exclusivament als balls de Rafinha, ah, que semblava que més que futbol estigués gravant TikTok sobre farmejar Aura.
1: Això de farmejar Aura ho hem d'explicar un altre dia, perquè avui sí, no tenen sí. Temps.
2: Un monogràfic.
1: Però el partit va tenir ritme, 0-5, m'hauria ritme per fora.
16: Sí, això el femení hagués estat un 12-0, però suposo que si ho fa un home és notícia, no?
1: Però
16: si
1: d'aquest color. Un comentari més, Aitana?
16: Sí, es parla força que podria ser... sortir un nou fitxatge arran d'aquest partit, el Getafe es planteja fitxar el policia que va agradir la menor de l'estelada per repartir una mica al camp.
1: Sí, no, ja, pues...
2: Sí. Encaixaria bé, el Getafe.
1: Sí, amb el Getafe encaixaria sí, molt bé. Sí, mira, sí, un altre sí. Club d'aquests que fot mandra, eh?
2: Ui, aquest molt.
1: És que hi ha un seguit de clubs que foten mandra, i el Getafe i l'Atlètic de Madrid són dos d'aquests.
7: Amb estadi remodelat, el Getafe.
1: Bueno, nois, us vaig ventilar, mira, arriba la Martí aquí, la Martí número 2, 3.
18: Hola, com estàs?
1: Montserrat, amb el Tempestes i tot això, no?
18: Martí 2, 3, ok? Sí, amb les Tempestes pendents un altre cop del temps.
1: El nou ser ara mateix comença a les 8. Ai, pensava sentir una música. Estic sentint una música?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, jo. Bueno, em volia acomiadar. El robador, el lladre...
2: Ja està, ja no hi ha un altre col·lis.
7: Ja
1: s'ha
2: acabat, gràcies.
1: David Broc, fins un altre dia. Gràcies, també, gràcies. Gràcies. A Juli Claramunt, també ens veiem per un adéu. Que vagi molt bé, a rebre. I
17: Laura... Quan empieza Aruseros?
1: Gràcies, Pere. Aruseros, a robar, no?
2: No, he començat avui.
1: Ah, sí? Ja ha robat,
2: sí,
1: ja.
2: Sí, ja estem robant.
1: Ja ha robat amb l'Arús, eh?
2: Sí, sí.
1: Ens hi posem demà a les 4.
2: Vinga.
1: Adéu.
19: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: Són les 8, bon vespre.
19: No ho sé, amb Montse Martí.
18: Benvinguts al No ho sé. Un dia més pendents de les pluges, una forta tempesta empedregada ha deixat carrers plens d'aigua i passos inundats a Tarragona ciutat. Les pluges més intenses han durat pocs minuts, però han estat suficients perquè l'aigua baixés a l'ample en alguns carrers. De seguida hi anem amb l'Esteve Giral. Les pluges també han afectat la circulació de trens i han obligat a tallar alguns carrils a l'autopista AP7 per la caiguda d'arbres. De seguida també parlem amb els alcaldes afectats i repassem amb el Martí cap on va l'aigua. Allargarem el 9C fins que calgui. Durant la propera mitja hora també parlarem amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè arriba setembre i el Parc Natural de Collserola continua tancat i barrat. Això després que la setmana passada va ser la primera sense cap cas positiu en pesta porcina. Li preguntarem al conseller fins quan està previst que es mantinguin les restriccions. Avui, que la presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut tancar la polèmica de l'estiu sobre la compra d'un àtic de luxe amb diner públic, dient això.
20: Está en venta, chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
18: És dilluns 24 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
21: Chao pescado.
18: Ciao Pescao és una rima popular castellana construïda a partir de ciao, un comiat que ve de l'italià ciao, i pescao, una deformació col·loquial de pescado. No té cap significat especial relacionat amb els peixos. La gràcia és que només que té rima és absurd i sona bé. És una fórmula graciosa per dir adeu-siau. En català tenim adeu Andreu, o serviria bon vent i barca nova. El llenguatge té paraules i expressions per tot. El que compta, però, és saber-les fer servir quan toca i, sobretot, on toca. Comencem.

0: La pluja i la pedra escombra gairebé tot Catalunya. Sobretot les comarques de Lleida i de Tarragona. Hi ha plogut sobremullat en poblacions com el Vendrell o Torredembarra, que encara no han pogut arreglar els desperfectes de l'aiguat que els va caure la nit de divendres a dissabte. Ha caigut pedra al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre i a la Cerdanya, entre d'altres punts del país. I a Tarragona ciutat la pluja i també el vent s'han dut tendals, mobiliari i fins i tot ha fet caure algun arbre. I l'episodi de pluges encara no ha acabat. Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Anem a pams. On ha descarregat amb més força fins ara?
1: Doncs mira, sobretot a la zona del Tarragonès. Entre el Tarragonès i el Baix Camp, algunes estacions han arribat als 80-90 litres per metre quadrat. És el cas de Vilaseca, també, Cambrils, Vinyols i Els Arcs, més de 70-80 litres per metre quadrat. La mateixa capital, la ciutat de Tarragona, de 50-70 litres per metre quadrat. Un aiguat molt fort, molt potent, que ha anat acompanyat de ventades molt fortes, cortina d'aigua important i fins i tot pedra, que ha provocat algunes destrosses i fins i tot ha caigut algun arbre. També ha caigut molta aigua a la Ribera d'Ebre i al Priorat, però acompanyada també de pedra important, de la mida fins i tot de 8-9 centímetres en algun cas a la zona de Móra d'Ebre. I també ha plogut a bots i barrals a l'Alt Pirineu i l'Aran, tant al Pallars com l'Alt Urgell, la Cerdanya, també a Viella, per exemple, la capital de la Vall d'Aran, amb més de 40 litres per metre quadrat. Per tant, hem tingut patacs d'aigua molt importants a bona part de l'oest i del sud de Catalunya i durant les properes hores encara haurem d'estar pendents perquè poden arribar en altres zones del país.
0: Ho dèiem, però, que plou sobremullat perquè a moltes comarques de Tarragona, afectades per la tempesta del cap de setmana, avui fa una estona i ha tornat a ploure de valent. Esteve Giral, bon vespre.
2: Bon vespre. La veritat és que la tromba d'aigua més forta, amb pedra i també amb una ventada que feia feredat, ha ensopegat de ple la ciutat de Tarragona. I la ciutat de Tarragona, afortunadament, aquí no hi havia plogut massa durant el cap de setmana, aquella matinada de divendres a dissabte, on sí, altres punts de la Costa Daurada i també del Penedès, doncs hi va fer molt de mal. Afortunadament, la tromba d'aigua d'aquesta tarda, Montse, ha durat poc. Feia por, ho hem viscut aquesta tarda al centre de Tarragona, ha causat danys en mobiliari urbà, han caigut alguns arbres, alguns fanals. En Terrassa s'hem vist com volaven tendals i també part del seu mobiliari. Inundacions també ens expliquen des de bombers en alguns baixos i en alguns carrers, a la part de la Rabassada, a tocar de la platja, a tocar també del riu Francolí, també al barri del Serrallo, Baixamar. Més de caos i de por a la ciutat de Tarragona, més d'un centenar de sortides dels bombers al camp de Tarragona, centrades a la ciutat de Tarragona, la majoria, més d'una setantena. Afortunadament la tromba d'aigua s'ha aturat, ha durat poc, però després s'ha tornat a reactivar i ha complicat i segueix complicant molt la circulació i la mobilitat a tota aquesta zona entre Tarragona i Reus, entre Tarragona i també a Torredembarra, Altafulla, etc. Per tant, molt de compte. Deies, plou sobremullat. De fet, aquest matí els alcaldes de la zona del Baix Penedès i del nord del Tarragonès encara seguien comptabilitzant danys i feien una crida a treballar sobretot de fons a nivell estructural per mirar de fer front al que fa més mal quan plou tant, que són infraestructures clau, com puguin ser la Nacional 340 i també la via ferroviària. En Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, feia aquesta crida aquest matí.
0: Sembla que no tenim ara, Esteve, aquest tall de veu de l'alcalde del Vendrell. Sí que també ha plogut a la capital del Baix Camp, a Reus, amb força.
2: Sí, ha plogut amb força, afortunadament també no ha durat massa, ara recorríem també aquest punt amb acumulació d'aigua en alguns punts, a la T11, déu-n'hi-do com ho ha posat de complicat. Afortunadament, com ara explicava el Martí, doncs sembla que són episodis que seran puntuals. S'ha hagut de tallar també la circulació de trens entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, ha quedat inutilitzada la R11, per tant no hi ha circulació de trens tampoc aquí, i veiem ara també d'últimes incidències, l'AP7, el seu pas per Tarragona amb un carril tallat. Ens explicaven també des del Servei Català de Trànsit que per la caiguda d'un arbre sembla que l'hauria provocat també l'acumulació d'aigua i la tromba d'aigua i el vent.
0: De seguida repassem l'estat de les carreteres. Gràcies, Esteve. Bon vespre. Altres poblacions on també hi ha plogut fort, ara ho deia també l'Esteve, és el Vendrell. Kenneth Martínez és l'alcalde, que aquests últims dies també l'hem sentit molt a RAC1. Kenneth, bon vespre i moltes gràcies.
3: Hola.
0: Alcalde, la pluja ha deixat destrosses que s'afegeixen a la dels últims dies?
3: Aquesta vegada com a més tipus tempesta, eh? Para, continua, vent, pedra, surt el sol, una mica més intermitent, però en moments més intens.
0: Heu rebut alguna alerta de Protecció Civil?
3: Doncs aquesta vegada ens ha agafat a tots. No, cap ni un. Bueno, ja quan ho teníem a sobre, eh? L'alerta és quan ja ho teníem a sobre. Aquí sí que no teníem, de fet, teníem avisos a sentit contrari, de que no aniria més per l'Ebre. I ja els avisos ja han sigut ja en el moment ja de trencar a ploure.
0: Per tant, us ha agafat per sorpresa aquesta pluja avui també.
3: Bueno, ja no t'agafa per sorpresa perquè ja estàs allò amb la por al cos, però bueno, sí, sense avís.
0: Sabeu si ha fet mal en algun punt de la població, alguns cotxes afectats?
3: No, és com la intensitat és intermitent, no acaba d'inundar del tot, són punts una mica més no tan intens com l'altra vegada, no tan alt, però bueno, sempre els mateixos punts, això sí, per tant plou sobre mullat. Hem hagut de rescatar, això sí, hem hagut de rescatar una altra persona en el pont de la discoteca La Macrella, en el túnel, perdó, de l'altra via, un altre cotxe atrapat i un altre conductor.
0: Per tant, era un vehicle sí que intentava circular.
3: Sí, correcte, que tot va passar i completament inundat i la policia local ha hagut de rescatar-ho de dins del cotxe totalment mullat i bueno, i en perill. Per tant, hem tornat a repetir aquest túnel de la discoteca La Macrella que passa sota la Nacional 340, torna a ser una trampa, és una trampa.
0: Se sap si els bombers han hagut de fer molts altres avisos a la ciutat, molts altres incidències, han hagut d'anar a rescatar alguna altra persona d'algun càmping o zona de la població?
3: No, de moment allò tapes aixecades al clavegram, punts que hem ja tallat a la circulació perquè hi ha carrers molt, molt anegats, però fora d'aquesta situació perillosa del que hem rescatat en el túnel de la discoteca, no ens consta cap altra.
0: Kenneth Martínez és l'alcalde del Vendrell. Gràcies per atendre la trucada del 9C aquest vespre.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, les tempestes no s'han acabat, la pluja continua. Martí, ara on tenim les tempestes i cap on van?
1: Doncs mira, l'Esteve parlava de Tarragona, que encara marxava la zona de Torredembarra, Altafulla, està lliscant pel nord de la Costa Daurada encara, per tant, el tram de costa entre el Tarragonès i el Baix Penedès i descarrega amb força, també plou en alguns punts del Garraf, i ara l'ull posat a les comarques de Girona i del nord de Barcelona, perquè aquí és on durant les properes hores podem tenir alguns xàfecs forts amb tempesta i puntualment també amb calamars o pedra. N'ha passat un fa poca estona a la zona del Baix Montseny, cap a la Selva, sud del Gironès, i ara el tenim a l'Empordà. El Baix Empordà hi plou amb força, la zona aproximadament de la Bisbal, aviat Palamós, Palafrugell, fins a tocar el Cap de Begur, atenció, hi plou amb força, també ha passat pel nord de Figueres, per tant, a l'Alt Empordà també, i observem amb alguns nuclis forts al nord d'Osona, des del Bisaure, Sant Quirze de Besora, també Torelló, Vidrà, tota la zona que salta cap a la Vall d'en Bas i està plovent amb ganes, o sigui que no s'ha acabat. De fet, fins a la mitjanit o fins i tot una quarts de dues de la matinada encara podem tenir alguns xàfecs forts i al mateix temps podrien formar-se'n alguns de nous a Ponent i al Sud, o sigui que la inestabilitat es manté, tot i que sí que sembla que a Ponent i al Sud en principi el pitjor ja hauria passat.
0: De seguida parlem amb Protecció Civil, però abans les pluges afecten també un dia més la mobilitat. A Rodalies la circulació està interrompuda des d'abans de les 7 de la tarda entre Móra la Nova i Reus. Renfe ha posat autobusos per poder fer el trajecte per carretera, afecta les línies R14, 15 i la RT1. I pel que fa a les carreteres, la pluja ha afectat la circulació, ho deia també l'Esteve, a l'autopista AP7 a Tarragona, per la caiguda d'un arbre. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon vespre.
4: Bon vespre, doncs efectivament, aquesta pluja que encara cau en alguns punts molt concrets, sobretot de la zona de Tarragona, afecta aquesta xarxa viària, vies com poden ser, com deies ara, l'autopista AP7, també la A7, la Nacional 340, la T11, en aquestes zones, com et deia, alguns punts encara hi plouen força, circula amb lentitud i podríem trobar aturades. El que seria incidències, en tenim un parell, a l'autopista AP7, efectivament, caiguda d'arbres en un tram de Tarragona, en encara parlem d'un carril tallat en sentit sud, aturades d'uns 2-3 quilòmetres en aquest punt de Tarragona. Però és que també veiem que molt a prop, però en sentit nord, també pel mateix motiu hi ha un carril tallat al trànsit i també hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres. Per tant, zona de Tarragona hi ha aquestes retencions, com et deia, per caiguda d'arbres, tant en sentit nord com en direcció sud. A més, a la Nacional 340, també a Tarragona, es dona pas alternatiu als vehicles per vessals a la via. Per tant, encara ara molta prudència. Si circuleu per aquesta zona de Tarragona, la pluja complica força el trànsit.
0: Gràcies, Roger. I el Segrià, la Pedra, ha caigut amb força als camps d'Almenar, Corbins, Albatàrrec i una part de la ciutat de Lleida. Els pagesos ja donen per fet que la pedregada d'aquesta tarda deixarà tocada de

0: de la prova i avui ha quedat sense guanyador oficial. Hi ha caigut fort, Martí?
1: Sí, sobretot al sud de Font-romeu, però en aquells casos la calamarsa doncs, també complicava, com explicàvem ara, aquesta circulació de la Vuelta. Tenien pedres, fins i tot, que han provocat destrosses a puigcerdans. Informaven des de la capital de la Cerdanya de pedres de 4, 5, 6 centímetres de diàmetre que han provocat algunes destrosses en mobiliari, per tant, fins i tot alguns cotxes, alguns vidres esquerdats en aquesta zona de la Cerdanya. Una forta tempesta que ha anat de sud a nord i finalment doncs, ha afectat aquesta part de l'Alta Cerdanya a la Vuelta.
0: Mm-hmm. Protecció Civil demana precaució de cara també a aquestes properes hores. També tenim a l'altra banda del telèfon la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Imma, bona vespre i moltes gràcies.
2: Hola, bon vespre.
0: No s'ha enviat cap alert fins ara en cap dels territoris, de les zones, de les poblacions on ha plogut fort?
2: No, avui no, perquè teníem aquest avís, que era un avís d'intensitat, que era una intensitat provocada per unes tempestes que deien que no eren estàtiques, que podien anar passant d'una manera ràpida. El que sí que ens avisaven era que anirien acompanyades de vent i de fortes ratxes de vent i també d'una situació de pedra, que és el que ens ha vingut succeint aquesta tarda, perdoneu, com ara vèiem, Mm-hmm. I per aquest motiu doncs, hem anat seguint aquesta situació. Hi ha hagut diverses trucades en el 112, hi ha hagut 600 trucades en el 112. Ha estat molt concentrat molta part d'aquestes trucades en la ciutat de Tarragona, on han tingut també incidències, i ho hem anat seguint també per anar a veure com anava evolucionant. Ara, en aquests moments, aquestes pluges sembla que ja van afluixant, que es van concentrant ja més de cara ara a les properes hores i també fins a entrada a la nit en la zona de la meitat nord del territori, sobretot en el quadrant de les comarques de Girona i de Catalunya Central i nord de Barcelona, que és on aquestes hores properes s'espera que puguin tenir una miqueta més d'intensitat, encara que aquesta intensitat, per lo que veiem en els models que ens explica el Servei Meteorològic, va a la baixa també.
0: Teniu previst enviar-ne alguna alerta durant les properes hores, però...
2: No, en principi, preventivament, com les tenim preparades, no. Perquè ja veieu que aquests avisos que tenim han sigut tota l'estona d'avisos de 3, de 4, d'uns, de dosos, que són els que tenim ara per les properes hores, no tenen una alta incidència i llavors no són els que tenim en previsió per fer aquests avisos generalitzats. Bàsicament perquè també són incidències que s'estan donant de forma molt localitzada i en què també estan treballant els operatius i donant les indicacions que corresponen.
0: Aquí mateix al 9C fa una estona l'alcalde del Vendrell es queixava que l'aiguat els havia tornat a agafar per sorpresa i trobaven a faltar també algun avís de Protecció Civil que s'han tornat a trobar com aquest cap de setmana, amb fortes pluges i carrers anegats.
2: Sí, hem anat seguint aquesta situació perquè justament aquesta zona no estava prevista en l'avís que teníem aquest dematí d'avisos d'intensitat en el que ens havia enviat el Servei Meteorològic i després sí que hem vist que ens feien un avís d'observació, per tant, de que s'estava produint en aquell moment. El que hem fet ha sigut fer un avís molt ràpid en els ajuntaments, en els organismes, perquè tinguessin en compte aquesta situació per valorar com estava la situació en el territori. Hem estat parlant doncs, amb els ajuntaments, hem estat parlant amb les policies locals per veure com anava evolucionant. No hi havia un nombre molt, molt destacable de trucades al 112 i ho hem anat seguint, això com us comento, amb aquest seguiment de les intervencions que s'estaven fent i veient com anava tot passant durant aquestes hores que hi ha hagut aquestes tempestes.
0: Mm-hmm. En aquesta població s'ha hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat en el pont un altre cop que es va inundar el cap de setmana. No sé si té constància d'altres rescats que s'hagin pogut fer les últimes hores.
2: Segur que hi ha hagut algun, però amb el detall no el tinc en aquests moments. És el que diem sempre. Amb aquesta situació de pluges, amb aquesta situació que hi ha alguns carrers que s'aneguen, que s'omplen d'aigua, s'ha de vigilar molt. S'ha de vigilar molt perquè els cotxes de seguida queden enclotats, queden encallats en aquests punts. També els cotxes els poden arrossegar l'aigua. Sempre diem que amb poca aigua els vehicles els pot arrossegar ràpidament el corrent i, per tant, és dificultós perquè en aquests moments estàs en una situació de risc. I han d'acudir els bombers, han d'acudir els operatius per recolzar les persones que tenen aquesta situació. Per això demanem sempre que davant d'això no s'utilitzi, no es vagi amb els cotxes amb aquests punts inundables ni es travessin aquests cursos, aquestes lleres barreres. Per què? Perquè es pot donar aquesta circumstància. No tenim el detall en aquests moments, segur que hi ha hagut algun rescat d'aquest tipus, que coneguem, no hi ha hagut cap incidència que hagi comportat una afectació molt greu per la vida o la salut d'algú, no tenim aquesta informació en aquests moments

0: que s'hagi produït, però ho anirem seguint perquè encara estan treballant, com us comento, els bombers amb força serveis que encara tenen i, evidentment, les policies locals, els Mossos d'Esquadra, tots els operatius de la zona també estan treballant.
1: I acabo. Quina és la recomanació, ara ho deia una mica, a la gent que està encara a aquestes alçades de l'agost, en càmpings, en poblacions de platja? Quina és la recomanació per les properes hores?
0: Sobretot informar-se bé de quina és la situació que tenen en l'espai on estan, si estan ubicats en zona inundable, si estan ubicats en alguna zona que pugui tenir afectació per les pluges, mirar sobretot el lloc on estan, si hi ha previsió de que puguin tenir pluges. És, avui en dia tenim el radar meteorològic, tenim la informació que ens trasllada el servei meteorològic, tenim la informació que vosaltres aneu explicant i que podem estar molt, molt informats de quina és l'evolució que té la meteorologia i actuar en conseqüència. Sempre diem que davant d'unes pluges intenses, doncs, no és bo estar a l'exterior, no és bo desplaçar-se i, per tant, doncs, veure que en el lloc on estem i de la manera que estem és una situació segura i, si no, doncs, evidentment, buscar un altre espai on puguem estar amb més comoditat i amb més seguretat en una situació de pluges.
1: Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, bon vespre i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Són les 8 i 19 minuts, fem una petita pausa i seguim.
2: No ho sé, amb Montse Martí.
3: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Només fins al 24 d'agost. Aprofita els darrers dies.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
5: Et fa res que em tregui les sabates?
6: Sí, treu-te-les, així proves el meu terra ceràmic nou, molt resistent i fàcil de netejar, i si vols, surt a la terrassa amb terra ceràmic antilliscant, però no hi busquis juntes, perquè no n'hi veuràs, són invisibles.
7: Quan estàs orgullós del teu terra nou, es nota. Renova els teus terres amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
8: RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells de RAC més 1 en directe a la Diada Castellera de Sant Fèlix. El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca, capital del vi de Catalunya. Una de les diades castelleres més esperades de l'any, amb l'equip de Castells de RAC1 i Benet Íñigo com a cap de colla.
9: Les quatre millors colles del país coincideixen per primera vegada aquesta temporada. Castellers de Vilafranca, Vella i Joves Xiquets de Valls i Jove de Tarragona posaran totes les cartes sobre la taula a la plaça més castellera.
8: El diumenge 30 d'agost a 3:15 del migdia, viviu la Diada Castellera de Sant Fèlix a RAC més 1, en directe des de la plaça de la Vila de Vilafranca.
10: Descarregat!
8: RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: No ho sé, amb Montse Martí.

0: Les 8 i 22 continuem pendents, molt pendents de les tempestes que encara cauen a aquesta hora, però repassem també el 9C altres titulars del dia. Ho dèiem a portada, el Departament d'Agricultura manté de moment les restriccions per pesta porcina africana que afecten 19 municipis, tot i que la setmana passada va ser la primera sense cap positiu. I el Parc Natural de Collserola ha estat tot l'estiu també tancat. De fet, des del març que està prohibit anar-hi a passejar en bici o, per exemple, a córrer. Aquest mes d'agost l'activitat a la ciutat i a l'entorn de Collserola ha anat a la baixa, però la prova de foc tornarà a ser al setembre pel que fa al compliment de les restriccions. Aquesta tarda ha anat fins als accessos del parc en Joan Puig.
1: La majoria de persones que s'apropen a la zona tenen molt clares les restriccions d'accés pel brot de pesta porcina africana, tot i que hi ha alguna excepció. A RAC1 hem pogut parlar amb gent que no acaben de saber quines zones estan restringides i que fan mitja volta quan es troben els accessos tancats.
2: Sí, hay una zona que está restringida que no podemos pasar por ahí, está cerrada, nos hemos tenido que dar la vuelta y bajar. Pero en principio no hemos encontrado nadie, ninguna información que diga que no se puede pasar por aquí o no. Hemos venido por los caminos que esos que se llaman, ¿no? Directos para saltar las curvas, y eso.
1: Tot i la baixa afluència de gent en alguns punts del parc, els veïns asseguren que els caps de setmana hi ha repunts amb un augment de persones que hi van a passejar o fer esport.
0: I avui al 9C tenim al telèfon el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Conseller, bon vespre i moltes gràcies.
3: Hola, bon vespre.
0: Ha costat, conseller, gairebé 9 mesos, 38 setmanes per arribar a la primera setmana sense cap positiu entre les mostres de senglar que es revisen. Quantes setmanes haurien d'haver-hi sense positius per poder començar a aixecar les restriccions?
3: Bueno, en primer lloc, molt bona notícia. Dos, agraïment infinit a totes les persones que ho han fet possible. No ha sigut fàcil. I tres, això no ha acabat. Com sabeu, per ser país lliure de PPA necessitem un any sense positius i, per tant, just aquesta setmana doncs, hem tingut aquesta bona notícia de que, tot i continuant aquestes captures, doncs, tots han sigut negatius. Per tant, això ja vàrem dir que això era una cursa de fons i, per tant, jo crec que anem en la bona direcció. De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja... Doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar doncs, una altra situació si les dades acompanyen. Però en aquests moments encara és prematur.
0: Per tant, no caldrà esperar un any, eh?
3: No. Nosaltres esperem... El que sí que necessitem és poder fer les tasques d'aquest buidat sanitari que s'ha de fer, per raons sanitàries i per raons de seguretat de les persones i dels operatius, necessitem poder fer aquestes feines en condicions. Per això demanem comprensió a la ciutadania, per això demanem que és per la seguretat de les persones, però alhora també, evidentment, per mantenir doncs, acotar aquest risc sanitari. Però jo crec que la mesura que haguem pogut fer la gran majoria de la feina, i jo crec que ja l'estem fent, vull dir, s'ha fet una gran feina, doncs jo crec que aviam si les properes setmanes, pocs mesos, aviam si podem entrar també en un nou escenari. Ho parlem amb els alcaldes moltes vegades, entenem les seves inquietuds, agraïm la seva col·laboració, també amb les policies locals hem fet desenes de reunions per tal de coordinar-ho bé, informar la població i sobretot dir-los que en el moment que de seguida que es pugui, doncs, si hi ha alguna zona que es pot reobrir, que es pot flexibilitzar, doncs, evidentment, ho faríem, però s'ha de ser sempre i quan els experts, els científics doncs, i els tècnics doncs, ho avalin.
0: Setembre encara serà massa d'hora?
3: Quan els experts ho avalin. Uh-huh. Si a finals de setembre doncs, les dades ho avalen, doncs ho podríem plantejar, però jo crec que potser sí que seria massa d'hora, potser, segurament.
0: De quina manera ens hem d'imaginar que s'aixecaran aquestes restriccions? Com començareu a fer-ho?
3: El primer que hem de dir és que necessitem no relaxar-nos i continuar en aquesta dada. Una mala decisió o una desacceleració forçada de tot el que estem fent ens pot portar doncs, a que el brot s'escapi. Per tant, això no ens ho podríem permetre. Necessitem que les dades continuïn acompanyant i aquesta bona feina. I com millor ho fem, doncs, això serà més ràpid poder fer aquesta desescalada. I, per tant, nosaltres el que demanem és deixar treballar els tècnics, els professionals, Nosaltres no anem al ritme del que diu el conseller d'Agricultura ni el president de la Generalitat, anem al ritme del que diuen els tècnics, els científics, el que diu Brussel·les, el que diu el Ministeri, el que diuen els tècnics del departament, els agents rurals, i en base a això doncs, anirem decidint, però demanem, si us plau, seguim aquesta confiança, intentarem fer-ho el més ràpid possible i també dir no hi ha cap país europeu que ho hagi fet més ràpid que nosaltres. De fet, som els que hem fet un buit sanitari més ràpid, els que hem actuat de manera més ràpida de tots els casos, de tots els brots de PPA que hi ha hagut a Europa. Això també ho hem de dir. Per tant, fer-ho més ràpid, home, ningú ho ha fet més ràpid que nosaltres.
0: I, conseller, creu que després de 9 mesos la gent s'està relaxant, que hi ha menys compliment de les limitacions d'accés als parcs naturals?
3: Aviam, jo sempre dic que ens hem de quedar amb lo positiu, vull dir que hi ha unes mesures, unes restriccions. Per tant, escolteu, demanem la col·laboració de tothom. El que no pot ser és que dediquem tots els nostres esforços a haver de posar sancions i a controlar la gent. Per tant, ja estem fent una feina de pedagogia, per tant, i la majoria de la gent està ajudant d'una manera exemplar. Trucant al 112, i això també aprofito, si em permets, que m'han arribat diferents algunes fotos a les xarxes, algú fa circular, que si la PPA ha anat a no sé quin poble, a l'altra punta de Catalunya, escolta, qualsevol sospita que truquin al 112, els agents rurals, que de seguida aniran a si hi ha algun animal, algun senglar mort o si hi ha algun que es veu que algú pot tenir dubtes, però en aquests moments tots els senglars, i l'última setmana vam fer 300 analítiques, tots van donar negatius, per tant en aquests moments tots els senglars positius estan a la zona zero i l'última setmana no en va sortir cap i per tant calma, que la feina està funcionant, s'està fent bé i demanaria també, si us plau, que no es facin córrer ni es comparteixin missatges a les xarxes que no estan contrastats i en comptes de la marxa a les xarxes el que s'ha de fer és, si hi ha algun dubte, trucar al 112 com el 90 molt per cent de la gent està fent. Vull dir que calma i seguir aquesta línia.
0: A principi d'estiu, conseller, el versió d'en Clapés, en Marc Serra, entrevistava una veïna de Cabrera de Mar, al Maresme, i explicava això.
4: Quan diem senglars que corren pel poble, sí. Què ens hem d'imaginar? És literalment sí. Això, no?
5: Ai, sí, sí, però molts senglars, eh? No estem parlant d'un o dos o tres. Estem, uf, no sé, a veure, jo et podria calcular aproximadament, hem vist grups de 15 i 20.
4: Que és veritat que són els senglars tan integrats en el poble que juguen amb els nens petits?
6: Ah, sí?
5: Sí, ens van trobar fa uns dies doncs, un grup de crios jugant en una pista que tenim allà baix, un parc, jugant a pilota i de cop i volta van aparèixer dos bitxos d'aquests petits darrere les pilotes. Llavors, clar, els pares acollonits corrents trucant a la policia van venir.
0: Aquest és un dany col·lateral, la caça del senglar al Parc Natural de Collserola. Està desviant o està desplaçant els senglars cap als pobles? Això està passant?
3: No, en cap cas, perquè nosaltres tenim ja uns tancaments perimetrals precisament per evitar que els senglars se'n vagin. Per tant, en aquest cas, físicament no és possible. El que ja hem dit és que hi ha moltes zones de Catalunya que hi ha una sobrepoblació de senglars preocupants i que durant molts anys no s'ha actuat com s'havia d'actuar. Els boscos, la fauna, s'ha de gestionar. I quan no hi ha una gestió adequada, doncs els animals se'n van doncs, a les zones, a les ciutats, a les escombraries, i aquest no és l'hàbitat natural dels animals, d'aquests animals. Els senglars han d'estar al medi natural i, a més, han d'estar en unes densitats raonables, que no desplacin les altres espècies i que, a més, no provoquin accidents o que provoquin el mínim d'accidents, de danys als cultius o de transmissió de malalties. Per tant, això no és un joc, no s'ha de donar a menjar als animals, no s'hi ha de jugar i, per tant, i també diria als alcaldes que tenen problemes, que tenim constància, tenim unes empreses que truquin, si us plau, que aquí en aquest cas, quan ho vam sentir també els mitjans, ja ens van posar en contacte amb l'Ajuntament, perquè nosaltres ja tenim unes empreses especialitzades que fan captures de senglars a les zones urbanes. Per tant, tothom que ens estigui sentint, qualsevol senglar a la via urbana, truqueu, si us plau, que ens posem en contacte amb els agents rurals o amb el Departament d'Agricultura, que tenim una empresa especialitzada, a més la financem nosaltres, la paguem nosaltres, i per tant ja es va fer també aquí, ja es va quedar que es farien una sèrie d'actuacions, en aquest cas també a Cabrera i en altres llocs on també hi ha hagut problemes. Si us plau, està molt bé el debat que puguem fer públicament, però sobretot, sí, anem tard, sí, s'ha de fer més, i llavors, sobretot, no jugar perquè són animals que poden, en alguns casos, ser molt, molt, molt grans i quan tenen cries, a més, poden provocar problemes amb les persones, perquè es defensen, evidentment. Mm-hmm.
0: Aprofito que el tinc al telèfon també per preguntar-li, demà arrenca oficialment el curs polític, divendres el president Illa us ha convocat a tots els consellers a una trobada de dos dies a Os de Balaguer, aquest cop a la Noguera, i m'agradaria saber què n'acostuma a sortir de, d'aquestes reunions.
3: Home, doncs jo crec que ja us ho podeu imaginar, preparar curs polític d'aquí a final d'any, i el curs polític, quines són les prioritats de cada departament, quin és el context polític. El president, evidentment, doncs ens farà una reflexió de com veu ell les coses, i doncs intentar doncs prioritzar i estar coordinats, i també tenir la informació de la resta de departaments, doncs per donar un missatge d'unitat, de projecte de país i d'afrontar els grans reptes que tenim. Ja sabeu que estem en un moment que el món doncs està a potes en l'aire, de moltes adversitats, d'un clima extrem, però jo crec que Catalunya té les eines per organitzar-se bé i per fer bona feina, doncs per ensortir-se'n i per liderar, doncs, no només el creixement econòmic, sinó en aquest cas, per exemple, doncs la gestió sanitària de la PPA, però la gestió contra la prevenció d'incendis i la gestió forestal, però evidentment doncs els reptes de país que tenim, i per tant parar a pensar, jo crec que aquí també per a pensar i executar. Jo crec que aquí també el país necessita també en una empresa, en una organització, les administracions públiques, doncs pensar molt bé quin és el full de ruta, no per pensar què farem d'aquí 10 anys, sinó de dir què és el que s'ha de fer els propers dies, setmanes, què és el que hem fet i què és el que haurem de fer els propers dies i setmanes al país, que evidentment serà una tardor doncs molt i molt important, de que tenim grans reptes sobre la taula.
0: Estarem, doncs, pendents de tot plegat i també dels resultats de les mostres de PPA d'aquest dijous i de si es pot sumar una segona setmana sense positius. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, bon vespre i moltes gràcies de nou per atendre la trucada aquest vespre del 9C.
3: Molt, molt bon vespre a vosaltres i moltes gràcies, evidentment, per tota la feina durant aquests dies d'estiu.
0: Les 8:34, doncs bé, el govern torna de vacances amb el conflicte obert amb els mestres, també la vista posada en les infraestructures, el finançament i l'amnistia. Demà es tornarà a reunir al Palau per preparar l'inici d'un curs polític marcat també pel cicle electoral que començarà el maig amb les eleccions municipals. Divendres, a més, Salvador Illa, ho dèiem, i els consellers es tancaran un parell de dies al monestir de les Avellanes, a la Noguera, per acabar de definir l'estratègia dels pròxims mesos. Cesc Giró.
6: Ja és tradició una escapada de treball per planificar el curs polític aquest any a Os de Balaguer, a la Noguera. Sobre la taula diuen infraestructures i mobilitat, amb la carpeta de Rodalies en un primer pla, però també altres obres de millora en diverses carreteres com la Nacional 2 al Maresme, la variant de les preses d'Olot, l'eix de Comiols o la C-28. Aprofitant l'estada a Lleida, també parlaran de l'eix transversal ferroviari licitat aquesta setmana. Però a l'espera d'una tardor intensa també hauran de parlar d'altres carpetes més polítiques, com la vaga d'educació prevista al setembre, el nou finançament, el FLA, l'aplicació de l'amnistia o el reforç de la seguretat amb noves convocatòries de Mossos i unitats judicials per lluitar contra la multireincidència. L'habitatge, apunten, també seguirà sent un tema important i guanyen pes qüestions com la gestió forestal després d'un estiu crític pel que fa als incendis. Entre tots aquests debats neix una incògnita, els pressupostos. El govern aconseguirà aprovar els nous comptes a partir del gener? La legislatura veu ja a l'horitzó les eleccions municipals i el calendari electoral acostuma a enverinar qualsevol possibilitat de pacte.
0: I ho hem sabut fa poca estona, la policia espanyola investigarà l'actuació de diumenge contra aficionats blaugranes després de les queixes dels partits independentistes. Els agents de la policia espanyola van retirar banderes estelades i també van pagar alguns dels aficionats abans del partit de l'Elx contra el Barça. Esquerra ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior i Junts ha registrat una bateria de preguntes per saber per què van actuar així els agents. A més, el president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta a Fernando Grande Marlaska. Rull li fa arribar la seva indignació per l'actuació policial i li demana que aclareixi els fets i els criteris que van seguir els agents. Violeta Martos.
7: Abans que els aficionats del Barça entressin ahir al camp de l'Elx, agents de la policia espanyola van requisar-los les estelades. Junts ha demanat saber sobre quina base legal van actuar els agents, perquè no hi ha cap llei que prohibeixi l'exhibició d'aquesta bandera. A banda, després d'un moment de tensió entre les dues aficions, els agents també van carregar contra els aficionats blaugranes i van acabar detenint un jove. Per tot plegat, Esquerra ha demanat que el ministre Fernando Grande Marlaska comparegui davant el Congrés. També han criticat l'actuació policial Junts, que ha exigit una investigació interna, i la CUP, són Míriam Nogueres, la portaveu del grup a Madrid, i Non Casadevall, secretari general de la CUP.
8: Aquesta catalanofòbia que inunda Espanya i que va des dels camps de futbol fins al Congrés dels Diputats és una realitat, perquè a Elx van apallissar a un nano per portar una estelada, però és que el Partit Atlètic de Madrid-Villarreal, que també es va fer ahir, es va cridar puta Barça i puta Catalunya.
9: Ahir vèiem com el govern més progressista de la història enviava la policia espanyola a atonyinar un jove per portar una estelada. Les imatges són esgarrifoses i la desproporcionalitat de l'actuació policial demana, com a mínim, una explicació.
7: Per la seva banda, el Barça ha qualificat la detenció del noi d'acció desproporcionada i incongruent. En un comunicat, el club diu que l'estelada és un símbol legal i que reserva el dret d'emprendre actuacions per defensar els seus socis i aficionats.
0: Acció Cassandra ha denunciat l'agressió policial a l'aficionat del Barça, que van acabar detenint. En un comunicat, l'associació assegura que la policia va separar el jove del grup perquè portava una estelada, que li van pagar amb la porra i després d'immobilitzar-lo el van tornar a agredir. L'entitat demana que s'identifiqui els agents i s'analitzi l'atestat policial i la documentació mèdica. I encara sobre futbol i política, l'Assemblea Nacional ha organitzat una protesta contra l'homenatge que es farà al Camp Nou als jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial. La manifestació, sota el lema Cap homenatge a la selecció dels opressors, coincideix dijous amb el partit del Barça contra l'Atlètic de Bilbao. A banda de protestar contra la selecció espanyola, la ACN també vincula la convocatòria a l'ANC, volem dir, també vincula la convocatòria a l'acció policial d'ahir. Són les 8:38, mentrestant, i amb la vista posada ja a l'11 de setembre, la CUP fa una crida a fer servir la Diada per enfrontar opcions racistes. El partit independentista demana mobilitzar-se per convertir la Diada en l'inici d'una nova etapa per l'independentisme. N'ha parlat el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
9: Davant del laberint on es troba l'independentisme, cal recuperar la iniciativa política i situar de nou al centre l'exercici de la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Les propostes xenòfobes i excloents no només atempten directament contra bona part dels nostres compatriotes catalans, sinó que directament fan impossible que el país assoleixi la independència.
0: La CUP també insta a tornar a la via de la confrontació i defensa que la lluita per la independència passa per l'organització popular i la defensa de la gent. Vint-i-sis dies després de l'entrada massiva a la frontera de Ceuta, Pedro Sánchez convoca el Consell de Seguretat Nacional i ha anunciat també que Ceuta serà declarada situació d'interès per la seguretat nacional. A més, es farà oficial que el ministre Ángel Víctor Torres assumirà el comandament únic per fer front a la crisi migratòria. Madrid, Roger Perciba.
10: Sí, aquest comandament únic, dirigit per Ángel Víctor Torres, estarà format pel president de Ceuta, pel delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, els ministeris implicats en la crisi i el Centre Nacional d'Intel·ligència amb l'assessorament del Departament de Seguretat Nacional. El vicepresident primer, Carlos Cuerpo, que ha fet l'anunci des de Ceuta, assegura que aquest comandament únic permetrà, entre altres coses, agilitzar els expedients dels migrants.
11: La coordinació que permetirà este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible.
10: Gairebé un mes després de l'inici d'aquesta crisi, el govern espanyol adopta així mesures que el Partit Popular reclamava des dels primers dies: declarar Ceuta situació d'interès per la seguretat nacional i establir un comandament únic. Els populars retreuen Pedro Sánchez que hagi trigat 26 dies a prendre aquestes decisions. Ja era hora, ha escrit Feijóo a les xarxes socials.
0: I encara a Madrid, perquè cada dia que passa s'embolica més la compra d'un àtic de luxe per part del govern de Díaz Ayuso. L'endemà que el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, reclamés explicacions al Departament de Patrimoni del govern madrileny, avui Díaz Ayuso, farta de contestar preguntes incòmodes, minimitza les crítiques i mira de tancar el tema amb una expressió que ha acabat provocant l'efecte contrari.
12: Le preguntas a Feijóo y como Feijóo contesta, entonces yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Bé, la resposta del ministre i líder dels socialistes madrilenys, Óscar López, anticipa que Ayuso acabarà donant explicacions als tribunals.
13: Decía la señora Ayuso, muy chula ella esta mañana, que chao pescado, después de haberse gastado más de 6 millones de euros del dinero de todos los madrileños en un ático de superlujo. Pues no. Más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti.
0: El govern d'Ayuso encara no ha fet públic l'expedient de compra de l'Àtic, que després d'esclatar la polèmica va posar a la venda per 6,6 milions d'euros, una diferència aproximada de 400.000 euros sobre el preu de compra. Atenció a aquesta dada que demostra fins a quin punt ha empitjorat la crisi de l'habitatge. El preu dels pisos arreu de l'Estat s'ha duplicat en 12 anys. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que recull avui El País. Jordi Casals.
14: Del 2014 que el preu de l'habitatge no ha parat de pujar i ha arribat a màxims mai vistos. Va anar creixent entre un 6 i un 12% cada any i el 2024 hi va haver una nova empenta. De fet, ja s'ha superat el pic de la bombolla immobiliària a totes les comunitats autònomes, excepte Navarra, on han crescut més els preus, ha estat a Ceuta, Madrid, Balears, Melilla i Catalunya. A casa nostra, un pis ja val més del doble que fa 12 anys.
0: I en aquest escenari, Arrels Fundació avisa que les persones sense llar viuen de mitjana 25 anys menys que la resta de la població. De moment, aquest any han mort 11 persones a Barcelona, de les quals 4 aquest estiu.
14: Els fenòmens climàtics extrems, com les onades de calor d'aquest estiu, hi afegeixen més factors de risc per persones que ja tenen una salut més fràgil. Ho ha explicat a l'ACN Bob Walker, membre de la Fundació.
15: Moltíssima gent que dorm a carrer tenen una salut de base molt fràgil, no? A nivell orgànic, a nivell psíquic, a nivell neurològic, molta gent no fa un seguiment com cal, i que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer escurça la vida. L'esperança de vida d'una persona sense llar a Barcelona són uns 20-25 menys que la població general. I al final, dormir a carrer mata.
14: L'entitat també organitza enterraments per fer-los un comiat digne. A més, un cop l'any fan una cerimònia per recordar a totes les persones sense sostre que han mort generalment entre 70 i 80 persones.
0: I en la crònica de successos, la Guàrdia Urbana ha detingut un home que hauria cremat més d'un centenar de contenidors. Va passar entre els mesos de maig i agost als barris de Sant Gervasi i Pedralbes, a Barcelona.
14: Els agents van detenir el sospitós aquest diumenge. Creuen que en 3 mesos el detingut ha començat 18 incendis que haurien calcinat un total de 127 contenidors. Els focs també haurien afectat 11 vehicles, l'empedrat d'una plaça i l'exterior de dues escoles. L'Ajuntament de Barcelona calcula que el cost dels danys puja a 115.000 euros.
0: I envien a la presó els tres lladres que la setmana passada van deixar part de Figueres a les fosques. Els tres pispes van robar pràcticament 4.000 cables dels llums de la capital de l'Alt Empordà.
14: El robatori va tallar la llum a l'est de la ciutat i alguns carrers a hores d'ara encara estan a les fosques. Els detinguts van agafar els cables d'alguns dels fanals de Figueres. També es van endur el de les arquetes, les caixes de sota a terra, per on passa el cablejat. Els detinguts, que la Guàrdia Urbana va enxampar infraganti, són dos nois de 23 anys i un tercer de 33.
0: I al picat al Segrià, els Mossos d'Esquadra continuen buscant els tres joves que presumptament haurien agredit sexualment una noia. Va passar la nit de divendres a dissabte durant la festa major del poble. La víctima caminava sola pel carrer quan els tres joves l'haurien amenaçat amb una navalla. Segons el relat de la noia, també li haurien fet tocaments i l'haurien robat. En té més detalls el Rubén Carbonell.
16: Sí, els Mossos d'Esquadra continuen a la recerca dels tres joves per poder detenir-los com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència, intimidació i d'agressió sexual a una noia durant les festes majors del Picat. Segons el relat de la víctima, assegura que la van amenaçar amb una navalla i li haurien fet tocaments de caràcter sexual abans de sostreure-li pertinences. Des del consistori, condemnen els fets que han enfosquit les festes i asseguren que els obliga a fer una valoració interna. En parla l'alcalde del Picat, Joan Giral.
17: Sí que és cert que tot el que fèiem era, doncs, ficàvem tota la carn a la graella a nivell de dispositius de seguretat, doncs sempre aconsellats per la gent que en sap, en aquest cas és el cos de Mossos d'Esquadra, doncs nosaltres cada dia anàvem fent una miqueta tot el seguiment i a partir d'aquí, doncs, si s'ha de millorar alguna cosa, doncs, evidentment no hi haurà cap problema en fer-ho i, de fet, penso que és la nostra responsabilitat.
16: Així mateix, els Mossos també han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns d'ells menors d'edat.
0: Són les 8:45. Publicitat i seguim.
18: RAC 1.
19: Uf, setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
20: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
19: I la primera consulta és gratis.
20: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
19: I aquest setembre torna sense ulleres.
21: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
18: RAC 1.
1: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
2: Bona nit, són 11:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
1: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
1: Tu diràs, de dilluns a divendres a 11:15, els caps de setmana a 11:00.
22: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
23: Alertes d'última hora.
22: Tot el que sona a RAC 1.
23: Contingut exclusiu.
22: RAC més 1.
23: Fàcil.
22: Ràpid.
23: Còmode.
22: RAC1.cat.
23: RACU.CAT.
22: RAC1.cat. No ho sé, amb Montse Martí.
0: Són les 8 i 47 minuts. L'Empordà ha trobat un ús inesperat de la intel·ligència artificial. Dues platges de la comarca estan fent-la servir en càmeres per ajudar els socorristes. Si la IA detecta que hi ha alguna situació de perill, es processen les dades i des d'una oficina central avisen els treballadors perquè actuïn. Josep Riba.
24: En concret són la platja Gran de Platja d'Aro i la de Santa Margarida, Roses. Són dues de les que acullen més banyistes durant l'estiu a la Costa Brava i per això els ajuntaments creuen que aquesta eina pot ajudar molt a la feina dels socorristes. Ho ha explicat el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
25: Sense cap mena de dubte, tenim clar que és una eina que ajuda moltíssim a la seguretat de les platges. Les platges que, per altra banda, cada vegada són més concorregudes, en el tema del canvi climàtic, evidentment, està fent molta més calor i la gent fa molt més ús de les platges. I en concret, a Roses, on hem col·locat la càmera, és un lloc segur on tenim més afluència de banyistes.
24: L'aplicació l'han creat al Cimne amb la UPC i asseguren que no es grava res del que passa a la platja per privacitat. L'eina només processa les imatges i si detecta cap situació de risc alerta els treballadors perquè hi actuïn si cal. Fins a finals de setembre no se sabran els resultats de la prova, però si va bé, l'Ajuntament de Roses ha explicat que la implementaran a totes les seves platges.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen també la batussa que hi ha hagut aquesta matinada a Sitges, al Garraf. Dos grups de joves s'han començat a barallar passades les 4 del matí després del concert de Festa Major. Així és com ha sonat el conflicte entre els joves que s'han acabat enfrontant amb la policia. De moment no hi ha cap detingut.
14: La batussa ha començat al passeig de la Ribera, on joves han construït barricades amb lavabos portàtils i contenidors. Al matí ha obligat a retardar la matinal de Sant Bartomeu, un dels grans actes de la festa que havia de començar a les 6. Al final, les colles han començat a caminar a 8:15 i amb un recorregut una mica més curt del que és habitual. L'Ajuntament, per la seva banda, ha condemnat les agressions amb un comunicat en el que ha assegurat que els aldarulls no els faran cancel·lar la festa.
0: I un robatori violent a Vilafranca del Penedès. Un jove ha acabat ferit. De moment no hi ha cap detingut.
14: Va passar la matinada de dissabte quan el jove tornava a casa. Tres persones el van assaltar i li van robar alguns dels objectes que portava a sobre. Fonts dels Mossos han confirmat a l'ACN que la víctima encara està a l'hospital i s'espera que denunciï l'atac quan surti.

0: Són les 8:51, fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Roger Jofre, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Falsa alarma amb Gavi. La lesió del migcampista blaugrana finalment ha quedat només en un ensurt.
1: Sí, ja dèiem ahir que les primeres exploracions eren optimistes i que sobretot Gavi s'havia espantat per sentir-se adolorit al genoll dret després de rebre un cop al mateix genoll que va operar-se el 2023. Per estar 100% segurs que no es tractava de cap lesió, li han fet proves aquest matí que han confirmat que només té això, un cop, una contusió. La seva reincorporació als entrenaments es preveu que serà aviat, quan li hagi passat una mica la sensació de dolor. Gavi ha agraït el suport rebut a les xarxes socials i ho ha rematat amb un no entenc el futbol d'una altra manera, ho sento per fer-vos patir tant.
0: I pel que fa a la resta d'equips catalans, l'Espanyol té molt encarrilat ja el fitxatge de Brian Zaragoza.
1: Sí, la fórmula que negocia amb el Bayern de Múnich és una cessió per aquesta temporada i una compra obligatòria per la vinent. El club blanc i blau aclareix que l'operació encara no està tancada, a diferència del que apunten des d'Alemanya, però alhora reconeix que està molt ben encarada.
0: I mentrestant, el Girona s'apaga el foc amb Sigankov.
1: Recordem que el jugador està expedientat pel club per negar-se a jugar en les dues primeres jornades de Lliga, perquè volia sortir a cos zero i el club s'hi negava. Davant aquesta situació, el representant de Sigankov va convocar una roda de premsa per avui per aclarir la situació que, segons ell, era diferent de la versió que havia donat el club. Doncs bé, aquesta compareixença no s'ha fet ni es farà perquè s'ha anul·lat coincidint amb una oferta de l'Ajax pel jugador d'uns 5 milions d'euros que el club hauria acceptat. Tot plegat el dia que el club ha presentat els nous fitxatges Moomin i Mauro Furtado.
0: I encara en futbol, avui es tanca la segona jornada de la Lliga.
1: Ara mateix en joc l'Osasuna Llevant, que estan empatant a 0, i d'aquí poc més de mitja hora, a 9:45, el Màlaga rep el Deportivo de la Coruña a la Rosaleda. Mentrestant, l'Andorra està empatant 2-2 contra el Celta Fortuna a l'afegit amb un doblet d'Hugo López.
0: I en ciclisme, s'ha suspès la tercera etapa de la Vuelta, falta de només 16 quilòmetres per la meta, ho dèiem també, ha estat per causa de la pluja, intensa.
1: Sí, la... El mateix Pogacar, que avui tenia una bona oportunitat per guanyar la seva segona etapa i agafar més marge en general, ha estat qui ha dit al pilot de refugiar-se. Pel que fa a la classificació, no es tindran en compte els temps de la jornada d'avui, per tant, no hi ha guanyador d'etapa.
0: I acabem amb handbol, perquè s'està disputant la final de la Supercopa de Catalunya.
1: Sí, l'estan enfrontant el Barça i el Freiking Granollers. De moment, al minut 16 de la primera part, guanyen els Blaugrana 11-10. I tot plegat després que aquesta tarda el CAEC7 Granollers s'hagi proclamat campió en la categoria femenina, superant 22-26 el Lleida handbol.
0: Gràcies, Roger. Fins ara.
1: Fins ara.
2: No ho sé, amb Montse Martí.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros, rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
5: RAC 1. Aquest dijous és Superdijous a RAC 1. Triple menú esportiu des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. A les 6, el sorteig de la fase regular de la Lliga de Campions. Amb Jaume Molló, l'equip del Barça juga a RAC 1 i Àlex Pintanel com a enviat especial a Mònaco. Quan s'acabi, l'anàlisi dels bombos amb Jaume Naveira, Marc Marvà i David Broc sumant-se a la festa.
6: Va cap a la pilota Rafinha! Gol!
5: Des de les 8, la transmissió del Barça Atlètic de Bilbao. L'estrena blaugrana de la Lliga al Camp Nou amb Fot-li Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1. Aquest dijous, sorteig de Champions, Barça Atlètic de Bilbao, i tu diràs. Aquest dijous és Superdijous a RAC 1.
7: RAC 1. Tots som un milió.
8: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
9: Bon dia.
8: T'han fet alguna cosa? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
8: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
11: Hola, buenos días.
9: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
10: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
12: està fent gran.
11: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
5: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
13: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
7: RAC 1, tots som un milió.
14: Ara,
12: que hem acabat l'escola
14: i tenim més temps lliure.
15: Ara que podem fer el que volem.
16: Volarem els pares amb la pistola d'aigua
17: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
18: I escoltarem els contes de RAC1.
19: A la piscina!
20: Al cotxe!
21: O a l'hora de la migdiada!
22: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
23: I, oh?
24: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento.
25: És en divertidíssim!
26: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
27: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
28: RAC1 Podcast.
29: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
7: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Menys de 3 minuts i les 9 del vespre. De seguida repassem les tempestes, on plou, on ha fet més mal i actualitzem tota la informació dels aiguats. A aquesta hora, però, tanquem aquest bloc del 9C que hem fet l'equip d'informatius, Marina González a la producció i l'Oriol Monfort al control tècnic, amb, com sempre, la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mont ho acaba de veure clar, això de conquerir Mart i anar-hi a viure.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mont, com esteu? Algunes de les empreses més importants del món fan una cursa per veure qui aconsegueix arribar abans a Mart i establir-hi una colònia. Motiu? Sembla que cal buscar un planeta alternatiu perquè el nostre està a les últimes. És curiós perquè ens volen portar a un planeta B les mateixes persones que s'han carregat al planeta A. Mira tu que rocambolesc. Hem arribat a un punt tecnològic estranyíssim. S'inverteixen molts diners a estudiar com viure en un altre planeta i modificar la seva atmosfera, però agafar menys avions i no utilitzar plàstic em sembla molt complex. Deixar el cotxe anant en bici? Impossible, el necessito per treballar. Viure a 225 milions de quilòmetres dins d'una cúpula pressuritzada reciclant la teva pròpia orina? Bueno, tranquils, ens hi adaptarem, no? A mi el que em preocupa és com ens anirà a la classe mitjana, a Mart. A la Terra ens cobren per l'electricitat, l'aigua, el gas. Penseu que ens anirà millor quan una empresa privada ens cobri també per l'aire? Ostres, aquest mes s'ha duplicat la factura d'oxigen. Sí, és que hem tingut moltes discussions a casa i hem sospirat per sobre de les nostres possibilitats. A més, primer anirem tots nosaltres a construir allò i els rics només apareixeran quan obrim el primer coworking. Vull dir, la colonització a Mart serà la gentrificació definitiva, tingueu-ho clar. Mart és un desert, allà encara no hi hem fet res, malament. Podem començar de zero. Això és el que diu Elon Musk i companyia. Esclar, aquesta és la fantasia. No haver d'arreglar res, no haver de canviar res, només trobar un altre lloc per deixar-ho sec i brut, perquè sempre ha estat molt més fàcil començar una nova partida que aprendre a fer les coses bé.

0: Actualitzem a aquesta hora la informació. Aiguats i pedregades han escombrat aquesta tarda bona part de les comarques de Lleida i el Camp de Tarragona. Les tempestes han deixat carrers plens d'aigua, sobretot al sud del país. Una de les ciutats que ha rebut més ha sigut Tarragona, on una forta tempesta empedregada ha deixat carrers inundats i ha arribat a trencar algunes finestres. El fort vent també s'ha endut tendals, mobiliari i fins i tot ha fet caure algun arbre. Esteve Giral, bon vespre de nou.
1: Bon vespre, doncs, Montse, tenim una última hora. Tenim el balanç, per ara, balanç provisional dels danys causats per l'acumulació d'aigua, per aquesta tromba d'aigua, de vent, pedra i molta pluja. I el que ens expliquen des de l'Ajuntament és que hi ha afectacions importants a la via pública, que hi ha caiguda d'arbres, que les zones més afectades estan, per exemple, al polígon Francolí, al barri del Serrallo, al barri de Pescadors de Tarragona, també les zones de platja, el polígon Entrevies, també el pont de Santa Tecla, sobre el riu Francolí, i a l'N340, al barri de Bonavista. Fan una crida a la prudència, a minimitzar tant com es pugui la mobilitat, i la regidora de Protecció Civil, Sònia Ors, feia aquesta valoració d'última hora.
2: Encara estem immersos en aquest episodi meteorològic violent i, per tant, és aviat per conèixer tots els danys, però a hores d'ara tenim moltes carreteres tallades, molts arbres caiguts, danys al mobiliari a tota la ciutat, parts tancats, però sort que no tenim constància de danys personals.
1: Doncs això és el més destacat a aquesta hora, Montse. No hi ha constància de que ningú, afortunadament, hagi pres mal. Això sí, s'han hagut de fer més d'un centenar de sortides per part dels bombers. Alguns rescats, també a la zona del Penedès, com explicava, de fet, aquí el 9C, l'alcalde del Vendrell, no? Explicava una persona havia estat rescatada a l'interior d'un cotxe en un pont a l'N340 i una mica el neguit de la gent i la sorpresa, en part, de que aquí a Tarragona no s'ha rebut cap missatge als telèfons mòbils alertant d'aquesta situació de perill.
0: Gràcies, Esteve, per aquesta última hora. A aquesta hora també tenim al telèfon l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Rubén, bon vespre i moltes gràcies.
3: A vosaltres, bon vespre.
0: La pluja ha fet mal, eh?
3: Molt, molt de mal, i l'únic que podem dir en positiu és que no hi ha hagut danys personals fins al moment, i amb la quantitat de danys materials que hi ha hagut, doncs és sincerament una sort, però sincerament ha estat curiós, com deia també l'Esteve, fins a les 17:50 no hem tingut un avís del CECAT i, òbviament, doncs, ja estava el xàfec a sobre, no? I ara el que estem fent és, òbviament, doncs, intentar guarir tot el que es pot guarir ara, esperar que no plogui. Sembla que hi havia un avís de que en aquestes pròximes dues hores podia tornar a ploure. Sembla que no caurà més pluja, i això que ens permetrà és, doncs, poder, doncs, treure tot l'aigua que hi ha i començar, doncs, a reparar la ciutat, els arbres caiguts. Per sort, persones que estaven amb el cotxe a zones del polígon s'han pogut salvar, i Protecció Civil aquí, Guàrdia Urbana, Brigada, EMATSA, l'Empresa Municipal d'Aigües, tots han estat, doncs, brillants en poder, quan abans millor, treballar i evitar que hi hagi això, danys personals.
0: A aquesta hora teniu constància de ferits, i quines són les zones de la ciutat més afectades?
3: No, de ferits no. En principi no hi ha hagut. Sí que hi ha hagut només un accident amb un autobús de plana que ha donat enrere, no? I ha donat a un autobús municipal, i dues persones que han tingut uns danys pels vidres, però res greu i res més, no?, que tinguem constància fins a la data. I de danys materials són innumerables. Hi ha zones que són històricament inundables, per això una zona, no?, de la part baixa de la ciutat, ara es farà un col·lector de milions d'euros precisament per això, no?, per intentar evitar això. El polígon Francolí també tenim situacions, els barris de Llevant també n'hi ha, els barris de Ponent. En aquest cas, lamento dir que és tota la ciutat la que ha patit danys materials. També és cert que ara sembla que hi ha zones que s'estan ja, doncs, tranquil·litzant, i això és el que desitgem, que pari de ploure per poder començar ja a treballar de manera intensa.
0: Precisament hem pogut veure per xarxes unes imatges del polígon Francolí, imatges d'animals, de coloms que havien quedat morts en tot el polígon. Era una imatge que impactava, que feia feredat. No sé si ha fet més mal el vent que la pluja, o ha caigut pedra en aquell punt.
3: ha caigut pedra per tota la ciutat. I és cert que la zona del port de Tarragona, que està colindant, no?, en aquesta zona d'aquest polígon, doncs hi ha molts coloms. I això és un tema que els que som de Tarragona coneixem, que la gent de Tarragona sap que hi ha una taula bilateral amb el port precisament per això, per combatre aquesta plaga de coloms, i és veritat, aquestes imatges són poc agradables, no? Poc agradables, però torno a repetir, ara mateix el que estem pensant tots i el que estem treballant amb tots els, coordinant a tots els sistemes que tenim públics de la ciutat de Tarragona és treballant perquè no hi hagi danys personals i després ja, doncs, ficar-nos mal obra per tal de reparar la ciutat.
0: Acabo, ara ho deia alcalde, no han rebut cap notificació vosaltres de que la tempesta no la tinguéssiu a sobre tan a prop?
3: No. Això quan estem molt versats ja, no?, en preavisos, prealertes, no?, com es diu, i en aquest cas no hi havia cap tipus de prealerta. La prealerta que s'ha activat, o alerta en aquell cas, era quan ja el xàfec ja estava, ja feia uns minuts, caient.
0: Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C.
3: A vosaltres.
0: Bona nit. Una altra de les poblacions afectades ha sigut el Vendrell, a més de Tarragona, on encara s'estan recuperant de les pluges que van caure la nit de divendres a dissabte. La tempesta ha tornat a afectar molts municipis de la Costa Daurada, que fa 3 dies ja van patir inundacions. Avui el Vendrell ha hagut de tornar a rescatar un veí de dins del seu vehicle que havia quedat atrapat en un pas sota la carretera N340. L'alcalde, Kenneth Martínez, assegurava fa uns minuts també aquí al 9C que els veïns tampoc han rebut cap alerta de protecció civil.
4: En el nostre cas, la Nacional 340 o la via del tren, estem parlant d'infraestructures principals, que tenen pocs passos, els passos que tenen són estrets i perillosos, i això a sobre doncs afegeix risc la quantitat de persones que queden atrapades en aquests passos.
0: En aquest sentit, Protecció Civil ha tornat a descartar l'enviament d'alertes als mòbils perquè ja s'havia avisat, diuen, amb anterioritat i perquè la intensitat dels avisos no era suficient. N'ha parlat també el 9C, la sotsdirectora del cos, Imma Soler.
5: Preventivament, com les tenim preparades, no, perquè ja veieu que aquests avisos que tenim han sigut tota l'estona d'avisos de 3, de 4, d'uns, de dosos, que són els que tenim ara per les properes hores, no tenen una alta incidència i llavors no són els que tenim en previsió per fer aquests avisos generalitzats.
0: El telèfon 112 ha rebut més de 400 trucades per aquest episodi de pluges i els avisos dels bombers han superat el 500.000. La gran majoria s'han concentrat a la regió d'emergència de Tarragona i han sigut avisos per arbres tombats i petites inundacions. Protecció Civil ha recomanat també mantenir-se informat a través dels canals oficials a les pròximes hores.
5: Mira sobretot el lloc on estan, si hi ha previsió de que puguin tenir pluges. Avui en dia tenim el radar meteorològic, tenim la informació que ens trasllada el servei meteorològic, tenim la informació que vosaltres aneu explicant i que podem estar molt, molt informats de quina és l'evolució que té la meteorologia i actuar en conseqüència. Sempre diem que davant d'unes pluges intenses doncs no es bo estar a l'exterior.
0: Pel que fa a la mobilitat, els aiguats continuen afectant a aquesta hora la xarxa de Rodalies. La circulació està interrompuda a diversos punts del sud del país. Són les línies R14 entre Reus i Tarragona, R15 entre Móra la Nova, Tarragona, i també R16 entre Cambrils i Tarragona. La R15 s'ha restablert el servei alternatiu per carretera, mentre que les altres dues línies encara s'està gestionant. Martí Oliveres, bon vespre
6: bon
0: de nou.
6: Vespre.
0: A aquesta hora com està la situació i cap on van les tempestes?
6: Mira, per sort s'estan desfent ja. Tenim una situació molt més tranquil·la que no pas fa mitja hora, una hora, que encara parlàvem de xàfecs forts cap a les comarques gironines. Fins i tot ha plogut amb ganes al sud de la ciutat de Barcelona, cap al port, cap al Baix Llobregat. Però ara només parlem d'algun ruixat a l'Alt Berguedà, la zona al voltant de Bagà, la Pobla de Lillet, va circulant cap al Ripollès, però ara mateix la situació és tranquil·la. Tot i això, fins a la mitjanit encara hi ha risc d'alguns aiguats, d'alguns xàfecs forts amb tempesta, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu i cap a les comarques gironines, però tot plegat ja va clarament a la baixa i per tant el pitjor ja ha passat. Els propers dies, de fet, panorama molt més tranquil, més núvols dimecres i més núvols divendres, però entremig moltes clarianes, moltes estones de sol i calor intensa. Demà i dimecres repunta clarament la temperatura.
0: Gràcies, Martí.
6: Fins ara.
0: I als esports, Aleix Pariser, bona nit.
7: Hola, bona nit, Montse.
0: Què fareu, el tu diràs?
7: Doncs mira, farem tertúlia amb Marc Marvà, Marc Guillén i Raül Llimós l'endemà de l'estrena del Barça amb golejada al camp de l'Elx, amb bones notícies per Gavi, que al final només té un cop al genoll dret. Seguirem explicant com estan els casos de Balde, que podria deixar el club en aquest tram final del mercat de fitxatges, i del davanter Julián Álvarez sembla que cada dia s'allunya més del Barça, que és més complicat el seu fitxatge, i el club continua activant el pla B que té per reforçar la davantera. I tancarem el programa d'avui amb una tertúlia molt especial. Avui, 24 d'agost, el Barça de bàsquet compleix 100 anys de la seva fundació i hem reunit a la taula mites de la història del Barça de bàsquet com Nacho Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Esteller i Víctor Sada en una xerrada molt divertida i molt especial que viurem avui a partir de la mitjanit.
0: Gràcies, Pariser. Sentirem el Tu diràs. Són les 9 i 10. Nosaltres, els del Nou Seu, deixem aquí i tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.
8: Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1. La repesca, amb Marina Arbós.
9: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem la història de dos socis del Barça que van ser el primer partit de la història del Camp Nou i el primer, després de la reobertura, Pubertat, amb Letícia Dolera i Biel Duran, i l'origen del calendari, ara que ens comencem a mirar amb una mica de por aquesta tornada a la rutina. Comencem, però, repescant una entrevista a dos socis blaugranes que van ser el partit inaugural del Camp Nou l'any 1957 i que també hi van ser el dia 22 de novembre passat contra l'Atlètic Club de Bilbao en aquest retorn tan i tan esperat després de 2 anys a Montjuïc. Aquesta conversa es va emetre al Tu diràs de RAC1 just abans d'aquest primer partit, però fan un repàs també de tota la seva trajectòria com aficionats.
10: Senyor Josep Graells, què tal? Com esteu?
11: Bé, gràcies. Una mica constipats, però va, és l'època, i ara més amb aquests fets que fa, ja veuràs com la tornem a agafar.
10: Bueno, gràcies per acollir-nos al seu domicili, al barri de les Corts, ben a prop del Camp Nou. Vostè sou nascut l'any...
11: Jo sóc l'any 35.
10: 35. Per tant, teniu 90 anys?
11: No, mira, fa el dia 26 es vaig complir.
10: I sou el número de soci del Barça...
11: 4.200 i pico, em sembla que és.
10: Des de quin any sou socis?
11: A veure, jo em vaig fer soci al acabar la mili l'any 58. Quan llavors l'acabar la mili jo ja treballava i no havia de demanar peles als meus pares per ser soci del Barça. Jo m'ho podia pagar, doncs em vaig fer soci. I el primer any no vaig tenir seient, però el segon any ja em vaig espapilar i em van donar un seient. I a partir d'allà, doncs ja et dic, devia ser el 59 o el 60 que em vaig fer soci jo.
10: Sí. Al seu costat, al costat del Josep Graells, el senyor Josep Ferrer. Senyor Ferrer, sí. Què tal, com està?
12: Bé, jo bé, bé. Encostipat també, però bé.
10: Vostè va néixer quin any?
12: Jo el 37.
10: Sou 2 anys més jove que el senyor Graells. Teniu 88 anys, no? Per tant, des de quin any sou soci del
12: Barça?
10: Jo,
12: des de... quasi quan es vam pujar aquí dalt, quan em vaig casar va vindre aquí.
10: Sabeu més o menys el número de soci que sou ara mateix?
12: Sí, un 4.000 em sembla.

0: el estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor Vinicius.
1: Senyor Graells, què recordeu d'aquell dia?
2: A veure,
1: d'aquell partit inaugural.
2: Jo anava, estava fent la mili. I vaig anar amb un company de Terrassa, l'Eduardo Font de Vila. No teníem carnet, vam comprar entrada, perquè ell també era molt culer. I vam anar-hi, i per cert, ens va tocar la segona graderia, gol surt, més o menys on tinc jo ara el sí.
1: Ostres!
2: I, bueno, comença la festa, i que hi ha molta alegria, i tot un plegat comença... i posen l'himne nacional d'Espanya.
1: Sí, he vist imatges que fins i tot el president, no, el Miró Sans, sí, aixecant la bandera d'Espanya i l'himne,
2: i
1: no?
2: I nosaltres no ens vam aixecar ni aixecar la mà ni res.
0: Para que rindan honor en el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sans, alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España.
2: I darrere nostre hi havia dues persones i ens toquen l'espatlla i diuen: "¿Qué, muchachos? ¿Que no oís la música o qué?" Me cago en Déu, se'ns van posar sota.
1: Ostres.
2: Eren dos comandants del nostre quartel.
1: Ostres.
2: I allò només et buscaves és que t'agafessin i et portessin cap al quartel. No, no. Ens van deixar estar i van dir: "És l'última vez, eh? Vale, vale."
1: Déu-n'hi-do.
2: Molt bon record per la inauguració, perquè inaugurar l'estadi del Barça, com ara, per exemple, dissabte, serà una gran festa pels que puguem anar. No, però vull dir, són dies molt, molt, molt concrets que dius: "Hòstia, quan se va inaugurar això, quan se va inaugurar allò", fa molta il·lusió. Quan portes a la sang tants anys de ser barcelonista, perquè he anat a Berlín, he anat a Anglaterra, he anat a França, he anat a Itàlia a veure finals, he anat a València, i he sortit de Madrid, del Camp del Madrid, l'any d'això, de les botelles a Madrid.
1: Sí, que era 68.
2: Sí, por ahí, devia ser. Que me'n recordo que vaig portar un jersei amb l'escut de Barça al mig. Vaig haver de sortir tapant-me'l.
1: Senyor Ferrer, vostè què recordeu d'aquell primer partit al Camp Nou, del partit inaugural?
3: Sí, bueno, que dic, vaig allà a la Sardana amb la nòvia, a la gespa, vaig estar, vam fer els ballets, els que feien ballet, tot al voltant del camp,
1: sí,
3: i a dintre colles de sardanistes.
0: Hemos de afirmar que és la dansa sincera d'un poble que estima i avança donant-se les mans. Todos unidos y prendidos de las manos, avanzaréis no solo a la...
3: I l'únic dia que quasi he plorat, i m'ha caigut les llàgrimes, el dia del Mallorca, que es va tancar el camp, perquè van tornar a sortir les sardanes, i em va agafar allò, l'emoció.
1: El dia que van tancar el camp per començar les obres.
3: Sí, van tornar a fer el mateix, mm-hmm. I llavors em va acabar recordar...
1: I com és que vostè va ballar a la sardana? Eren uns grups...
3: És un grup, sí, un grup de sants, de l'Orfeó de Sants.
1: Recordeu què us va costar l'entrada d'aquell... senyor Graells?
2: No ho sé, perquè...
1: d'aquell primer partit.
2: I me'n recordo que les va treure en Font de Vila, i no sé quan vam pagar, no em recordo, però bueno, no era, en aquella època no eren números molt exigents, tampoc, no. Encara que fos la inauguració, no feien bogeries, com fan ara.
0: Los jugadores azulgrana salen de los vestuarios y saltan al nuevo terreno de juego por primera vez. Ramallet, Olivella, Brugués, Segarra, Vergés, Gensana, Basora, Villaverde, Martínez, Cubala i Tejada. En el palco presidencial...
1: El partit inaugural, no sé si se'n recorden, va ser un partit contra la selecció de Varsovia.
2: Sí, sí.
1: Del resultat se'n recorden?
2: No.
3: Jo sé que el primer gol el va fer del Barça.
1: L'Eulogio Martínez.
3: Sí, però aquell gol va ser ja preparat, es veu que després, un directiu va dir que havien de procurar que el gol fes un del Barça, el primer, inaugurés el camp, i es veu que...
1: O sigui, estava pactat que no fes el primer gol l'equip rival, no? Sí. Que el primer gol de la història al Camp Nou el fes un jugador del Barça. Vostès recorden qui era el seu ídol en aquell moment, o quin jugador els hi agradava més que qualsevol altre, el 57?
2: Kubala,
1: no?
2: Kubala va fer petit les Corts.
1: Sempre s'ha dit això, és veritat, oi?
2: I el Cruyff va fer petit
1: el Camp Nou.
2: El Camp Nou.
3: I jo el que li trobo que amb el Kubala no li van fer el que hem fet el Pichichi, el que ha fet el millor porter, i ell era el que tirava les faltes millor que ningú.

0: I ara voldria veure jo els jugadors d'ara, amb aquella pilota, quants gols farien de falta. I quan saltaves de cap, si tocaves la d'allò, et quedaves atontat.
1: I si estava molla ja...
0: Si estava molla ja no.
1: Ni pensar-ho. Hi havia molta il·lusió, se'n recorden, per inaugurar l'estadi? És a dir, no sé si mentre s'anava construint el camp, però el Barça encara jugava a les Corts, doncs hi havia expectació, si teníeu curiositat, si ho anàveu a veure... Hi havia il·lusió per inaugurar el camp?
2: Bueno, jo havia d'anar a veure bastant, perquè jo quasi cada tarda anava a berenar al carrer Coll de Güell, que està tocant al frente mateix de l'estadi, perquè allà hi tenia uns tios meus i jo anava a berenar allà a les tardes, almenys a jalar alguna cosa.
1: I anava veient
2: la construcció. Jo coneixia d'allò que... Allò havia sigut una bòbila. Era una bòbila. Bueno,
1: el Camp Nou, on hi ha ara el Camp Nou.
2: Jo, quan van començar a fer-lo, doncs mira, cada dia ves que anava creixent allò.
1: Vostès que han vist el Barça també al Camp de les Corts, com va canviar veure-la a les Corts a veure-la al Camp Nou?
2: A les Corts eren allà unes sardines.
1: No s'hi cabia.
2: Allò era tapinar-te.
0: El dia que plovia te n'enteraves de que havia anat al camp. Perquè quan sorties al camp, d'aquí anava molt mullat, d'aquí anava el sec, de tan apretats que estava, mullaves d'aquí anava molt tot.
1: De pit cap avall, sec. I de pit
2: era un desastre. Sí. I el que diu ell, quan hi havia una avalanxa en una d'això, era molt perillós, perquè després ja van començar a posar unes branes de ferro. Però és que baixava tot un tros de grada avall.
0: No, és que abans
2: una avalanxa baixava...
0: S'entrava...
2: 20 metres, boom, avall.
0: S'entrava de dalt cap avall.
2: De dalt no tal, però...
0: I ara no, ara s'entra...
1: De baix cap a dalt.
2: Els de baix rebien bufetada,
1: O sigui, era molt necessari fer el Camp Nou en aquell moment.
0: Però es va quedar petit.
2: Quan vam anar al Camp Nou, vam començar a respirar.
1: Perquè... I han passat molts anys, però... vostès ja eren molt culers. Què va sentir, per exemple, senyor Graells, quan se'n recorda del moment de trepitjar per primera vegada el Camp Nou? Què va sentir?
2: Home, va ser aquell dia, justament, de militar. Primer que jo no em venien gaires ganes d'anar-hi.
1: Com és?
2: Però, no sé, no em va agafar d'allò, no em trobava gaire bé i no hi volia anar. I el Ferrer, el Font de Vila, em diu: "Creus que tinc les entrades, ja no d'allò, que ja tinc les entrades per anar-hi." Dic: "Pues vale, anirem." Però no sé què em havia passat o alguna cosa, que no em trobava gaire fi. I vam anar-hi, escolta, arribar allà i veure aquell monstru que ha vist les Corts, veure allò és... Conllegis, això és glòria. I això que jo el veia quasi cada dia el veia.
1: Clar, però un cop dins, no?
2: Un cop entres dintre, això és com ara, aquest dia que vam entrar...
1: Per l'entrenament de portes obertes.
2: Sí. Jo vaig anar a tribuna, o sigui, els passillos amples, ampliosos, et dona un respiro, entres, hòstia, això és grandiós.
1: O sigui, va ser una sensació similar... a la que vau tenir el 57?
2: El dia, sí, això mateix.
1: Sí? Entres, ara va entrar amb les obres i tot, de sensació de dir, ostres, on estic?
2: Sí, a més veies els passillos amples, una amplitud, hòstia, això és meravellós. Com és que no hi era abans? Jo, bueno, perquè els arquitectes ho han muntat d'una altra manera i ara és més fàcil.
1: Doncs. Vostè, senyor Ferrer, recorda què va sentir en aquell moment d'entrar al Camp Nou? Perquè, a més, vostè veu ser un privilegiat, que vau estar a la gespa.
0: Jo venia de Sants, que vivia a Carrer Vallespí, i tot això d'aquí eren horts. Tot això d'aquí no hi havia...
2: No hi era. Tot. Això era un camp de gossos.
1: Ostres.
2: Un conòdromo de gossos.
1: El sol de baix, no?
2: El sol de baix.
1: I què recorda de pensar, de dir, ostres, estic a la gespa del Camp Nou?
0: Sí, bueno, en aquell moment poca cosa. L'alegria, però la joventut ja pensava d'una altra
1: manera.
0: Li va
1: semblar que era molt gran o...
0: Home,
1: el va impressionar?
0: És que des de baix es veia tot.
1: Es veia molt alt, no?
0: Clar, es veia molt, molt diferent a les Corts.
1: Ara, aquest 2025-2024, durant aquest procés de reforma, han estat pendents de les obres? Ho han anat seguint?
0: Des de fora.
2: Nosaltres ja estem cada dia al costat del camp.
1: Clar.
2: Estem al casal. Casal està sota les oficines. Travessera, sota les oficines, allà on hi havia el picadero que deien, a la pista aquella de futbol sal i balonmano i tot això, del Barça, doncs allà estem, ens han...
1: Clar, allà ho anàveu veient tot.
2: Nosaltres ja cada dia el veig dues vegades, jo.
1: Perquè... Aquests dos anys una mica més amb el Barça jugant a Montjuïc, com han estat pel soci, d'alguna manera, per socis com vostès, no? Que porten tants anys seguint el Barça, que com ha estat vostè, Josep Ferrem, dèieu que a Montjuïc no hi heu pogut anar, no. Vostè, senyor Graell, sí.
2: Jo hi he anat alguns dies que té a ploure, té d'això, agafava el net i li deia tu ves i que jo no hi vaig, i li donava amb el net.
1: Clar, perquè és...
2: Jo he anat petit fred allà dalt.
1: Es nota la diferència, no?
2: Amb 89 anys, a punt de 90, no estava, t'asseguro que no estic per
0: i surt d'allà a les 11 de la nit, que llum, ni llum.
2: I aquestes dues hores, i a més això, no sé, aquí, a veure, jo tardo 8 minuts per anar al camp.
1: Clar, el teniu molt a prop de casa, al Camp Nou, sí, sí.
2: I això, aleluia, saps?
1: Clar, sí, sí.
2: Jo com ho vaig canviar, jo vivia al Passeig de Margall. Quan vaig buscar el pis, el primer que vaig fer amb el d'això, li vaig dir, escolta, vull un pis, amb la meva senyora, vull un pis a la vora del Camp del Barça.
1: Era innegociable, això.
2: Va començar a buscar, per aquí, un me'l volia posar aquí al costat de la maternitat, ja.
1: Ostres.
2: Dic, no, no. I llavors vam trobar aquest, la mar de bé, que era nou.
1: I se li ha fet llarg, aquests dos anys a Montjuïc, o han passat...
2: Sí, sí, no, llarg, llarguíssim. Ja et dic, el que més molesta és que no arribes allà i no saps on t'asseus. O sigui, tu com vas al camp ja vas... No, no, allà no sabies. Havies d'entrar, no, avui... Bon, però agrada de dalt, allà dalt... Hòstia, quin mal he fet, jo, no.
1: Tots dos vau ser a l'entrenament de portes obertes, tots dos van anar-hi.
2: Sí.
1: Clar, aquest dissabte serà partit. Serà diferent, perquè sí, no és el mateix un entrenament que un partit... Té nervis per tornar al Camp Nou un partit?
2: Home, fa il·lusió. A veure, jo, si no això, encara que no, que tindré entrada, si no m'hagués tocat, jo els pago 200 euros o 300 i vaig. Per què? Perquè és un punt psicològic de dir, hòstia, hasta la inauguració segona, perquè això és una altra inauguració per nosaltres. Veure allò tant, a més fot goig, els colors, la manera com han muntat, a mi em va agradar molt el primer dia. Doncs ara, veure que ja hi haurà un partit bo, doncs encantat de ser-hi.
1: I ja per anar acabant, parlem de tota una vida seguint el Barça, en tots dos casos. Quin és el primer record que tenen vinculat al Barça? Senyor Ferrer, si vol vostè primer.
0: No, és que ja et dic, a l'hora que tinc la memòria... Perds la memòria, moltes coses, ni me'n recordo.
1: Però éreu molt petit.
0: Sí, però no petit, no. O sigui, quan va a les coses era molt petit.
1: I el millor record d'un partit o del que sigui al Camp Nou, quin és?
0: El gol del Cruyff. Va ser allà mateix, no estava jo.
3: Centra, muy cerrado. Remata Cruyff y per equipo.
1: El del, aquell que es va aixecar, no?, que li diuen el volador.
0: Sí, que també la Pina també el va fer el mateix
1: gol. Sí, la Clàudia Pina. I vostè, senyor Graells...
2: Jo el dia més d'això, del futbol, que va ser la primera vegada que hi vaig anar...
1: El primer record, per tant.
2: Sí, primer record. Amb el meu pare. Jo devia tenir 8 anys, 7 o 8 anys.
1: Per tant, estem parlant de 1942-43.
2: Jo soc del Penedès.
1: Sí.
2: I el meu pare em va dir, no sé què, d'això, que si aprovava una cosa al col·legi, em portaria a veure el Barça. Jo sempre deia, papa, vull anar a veure el Barça, jo vull anar a veure el Barça. Perquè llavors, al Barça, no hi havia teles. Me'n recordo que un amic meu, tenien una ràdio grossa, un telèfon, que en d'aquells, i anàvem a escoltar el partit allà. Tots els nanos de la mainada anàvem tots a escoltar el partit, perquè les ràdios n'hi havia potser pocs, molt pocs. I anàvem allà i res, i bueno, vaig a provar, diu, pues, ja faré jo que tingui dues entrades, però esclar, general, i a la general és un casco de sardines allò, però m'hi va portar i vaig anar-hi, i vaig, quan vaig entrar al camp, em vaig fotre a plorar.
1: Ah, sí?
2: Ja he vist el Barça, jo.
1: Ostres, amb 7 o 8 anys.
2: Mama, ja he vist el Barça. Això a mi em va quedar molt gravat. I quan vaig poder anar a l'altre camp vaig dir, hòsties, ja figura't dissabte.
1: Ostres.
2: Una altra inauguració.
1: I tant.
2: I això no... No sé, n'hi ha gaires persones que hagin viscut 70 anys de culer.
1: No, no.
2: Però jo en tinc 90, però els primers eren de color així petit. Però a partir de que vaig poder dominar-me, jo vaig dir, escolta, jo vaig a Barça cada diumenge.
1: A ser soci i tot.
2: A ser soci.
1: I al Camp Nou, quin és el millor record que teniu? D'un partit o d'un gol o d'un títol?
2: Els gols del Pichi Alonso.
1: Ah, el del Göteborg.
2: El Göteborg.
4: Viene el Lobo Carrasco, lateral del área. Bueno, el movimiento, el quiebro, el requiebro. Viene el Lobo, otro quiebro más. La puede poner al segundo palo. Pichi Alonso de cabeza. ¡Gol!
1: Aquell dia és el que més teniu...
2: A més a més, es va faltar allà a la baix la grada. Uh-huh. Aquells dies... Mira si d'això davant meu i tinc el d'això, el Murt, l'Àngel Murt.
1: L'Àngel Murt, sí.
2: Doncs em vaig abraçar, va, i ens vam abraçar tots dos com els dos crios.
1: Ostres.
2: I cridant, Barça, Barça.
1: El dia del Göteborg.
2: El dia... Són partits que dius, hòstia, d'això, no sé, pensem, també el dia que vam eliminar el Paris Saint-Germain.
1: Però, bé, ara el 2017, sí.
2: Però sí, va ser una miqueta més d'això, de patir i guanyar, patir i guanyar, patir i guanyar. Perquè anàvem, cada moment, quan ens vam fotre el segon gol, vam, prom, i llavors és allò, i ens foten tres, cony. Uh-huh. Allò va ser també molt bo. I... Són records d'això.
1: Perquè ara que parlàvem de Cruyff, de Pichi Alonso, hi ha el debat de si el Camp Nou se l'hauria de rebatejar amb el nom de Messi. Se n'ha parlat molt aquesta última setmana. Vostès
2: el
1: què
2: Camp
1: pensen?
2: Nou t'hauria de portar Joan Gamper Potifai. No primer Potifai Camp Nou, no. El Camp Nou és Joan Gamper. Si el Barça té un nom, és Gamper, que és el fundador.
0: Jo el que faria és a les portes,
1: sí,
0: porta el Kubala, porta el Cruyff, porta a les portes, sí, sí, el nom del jugador, perquè de jugador n'han passat molts.
1: Parlant dels moments més feliços, en tenen algun de trist al Camp Nou? Algun que recordi, ostres, aquell dia al Camp Nou...
0: Jo, l'any que vam perdre l'eliminatòria amb el Cruyff, amb un equip anglès... que allà vam perdre 1-0 i aquí ens vam fotre, i era Copa d'Europa. Aquell dia també vaig quedar...
1: El Liverpool o...
0: No me'n recordo, era un equip anglès.
1: I vostè, senyor Graells?
2: A mi, de bons a bons és aquests, i de tristos, ja dic, el dia 7 del 6 de l'any 70.
1: 7 del 6 de l'any 70. Què va passar aquell dia? Bé, perquè veig que teniu la data molt gravada.
2: El de Goroseta.
1: Ah.
2: El penal de Goroseta.
1: Expliqueu què va passar aquell dia.
2: A veure, aquest dia ens jugàvem una eliminatòria al Camp del Barça i faltava un ratet per acabar el partit, i el senyor Goroseta ens mica un penal en contra a 1.5 metres fora. Jo ja estava al camp, vaig anar-hi. I quan vaig arribar a casa meva, em vaig trobar que la meva senyora estava a punt d'anar de part.
1: Ostres!
2: I... tal dit, tal fet, corrents agafant taxis, no el meu cotxe, un taxis, i cap a l'hospital tots dos. Ostres. I aquella nit va néixer la meva filla, la Gemma.
1: O sigui, va ser una nit trista, però a la vegada després va ser, sí, molt feliç, no?
2: I a més, jo l'endemà, que era el dilluns, vaig a Can Barça i què? Apunta-la. I d'aquell dia, doncs, els nets tots han sigut del Barça.
1: Ja per anar acabant, què els hi agradaria veure ara al nou Camp Nou? Què els hi agradaria celebrar, o què els hi agradaria viure al nou estadi?
0: Una final de la Copa d'Europa.
1: Que es pogués jugar al Camp Nou.
0: Que pogués arribar al Camp Nou.
1: I que la jugués al Barça, clar.
0: Que jugués al Barça.
2: La Copa de?
0: Copa d'Europa.
1: Doncs, senyor Josep Ferrer, senyor Josep Graells, moltes gràcies per... compartir tots aquests records que tenen de tants anys de seguir el Barça, no? I que puguin gaudir també d'aquesta nova etapa al Camp Nou i per molts més anys de barcelonisme. Moltes gràcies.
2: A vosaltres per venir. Sí. I ara et diré una frase que sortia amb una propaganda del museu. Hi ha que recordar els anys feliços, els dolents oblidals.
1: Doncs això és el que...
0: I ara quasi ho veiem uns i els altres.
1: Molt bé, moltes gràcies, senyor Ferrer, senyor Graells. Merci.
2: A vosaltres.
5: Fem una pausa i de seguida tornem.
6: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1.
7: Uf! El setembre torna, el despertador torna, els embussos tornen.
8: Però les teves ulleres no, perquè aquest mes a Baviera la teva operació de miopia té un descompte de 200 euros.
7: I la primera consulta és gratis.
8: Informa-te'n al 900-180-100 o a clinicabaviera.com.
7: I aquest setembre, torna sense ulleres.
9: RAC 1. Tots som 1. A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1. Tots som 1.
10: Atenció, perquè així sona la repesca.
5: A aquesta hora descobrim una de les sèries que més entusiasmat aquest any, Pubertat. És la nova creació de Letícia Dolera, que dirigeix i escriu i protagonitza aquesta sèrie sobre un presumpte cas d'agressió sexual en una colla castellera. El més colpidor és que els agressors i la víctima són menors d'edat. És una sèrie incòmoda, complexa, i que a més tracta temes tan delicats com el consentiment, la sexualitat entre menors, la mala influència del porno i les xarxes socials o l'educació també erràtica d'alguns pares. No us perdeu aquesta conversa que van tenir la Letícia Dolera i el Biel Duran al Món a RAC1.
11: Letícia Dolera, de debò t'ho dic, em ha semblat una sèrie, són 6 capítols de 50 minuts, més o menys, 45-50 minuts, que passa rapidíssim, que ens posa els pares davant del mirall. Aviam, deixa'm, perquè no vull xafar ulls de poll ni dir coses que no puc dir. De què va?
12: Doncs diguem que una denúncia d'una suposada agressió sexual entre menors confronta els pares i a la comunitat a càrrec d'aquests menors a la seva relació amb els nens, a la seva relació amb la sexualitat i una mica a les seves responsabilitats i els seus propis límits.
11: Tinc una curiositat sobre el perquè d'algunes decisions. Per exemple, per què vas decidir que la presumpta agressió sexual fos entre menors?
12: Doncs perquè volia treballar el terreny dels grisos i de la vulnerabilitat. I fer-me la pregunta que jo ja em feia, no? A més, això, aquesta sèrie neix en el meu cap fa 7 anys, en una conversa amb el meu productor, Oriol Maimó, on els dos havíem sentit a parlar d'un cas, cadascú pel seu costat, i estàvem sorpresos de la reacció dels pares i ens plantejàvem la complexitat del tema, no? Llavors, una de les preguntes que la sèrie t'exposa és on acaba l'exploració pròpia de l'edat i on comença l'agressió o l'abús, no? Aquesta línia tan fina, de vegades, no sempre, evidentment, però en aquesta edat és molt fina, no? I com parlem els adults de consentiment, i sembla que ja és inclús, no?, una cosa que ens llancem a la cara a nivell ideològic, però és una cosa molt important perquè la sexualitat ens atravessa a tots i a la pubertat sobretot, no? És quan comences a entrar en contacte amb una sexualitat més activa o almenys amb una sexualitat cap a una altra. No és tant una autoexploració només, sinó et vincules amb una altra. Llavors, ostres, deia, que complexa pels adolescents d'avui dia aquest tema, no?
11: És que, clar, tenen tots 13 anys, menys un que en té, que acaba de fer-ne 14.
12: Correcte.
11: Clar, estem parlant de nens. Que, clar, l'adolescència, per sectors socials, els hem avançat ja a la societat com l'adolescència abans començava als 16. Ara ja es parla que es comença als 11 o als 12 anys. Cosa que sorprèn també és que pares passi amb una colla castellera. No passa a la colla castellera, però la colla castellera és...
12: És l'entorn, no?
11: És l'entorn. Per què una colla castellera?
12: Doncs mira, tot comença perquè jo penso que la sèrie la vull col·locar, o vull que passi dins la cultura popular. La cultura popular és una cosa molt universal. O sigui, està a Catalunya, a Espanya, a Europa, al món, no? O sigui, totes les comunitats tenim una cultura popular on està la nostra tradició i la nostra arrel. I per què? Doncs perquè em semblava interessant en aquests temps de progressisme, feminisme, no? Aquest debat social constant des d'una mirada progressista, com tires la corda, no? Com la tensió entre mirada conservadora i mirada progressista. Llavors, plantejar això en un context de cultura popular em semblava interessant a nivell ja metafòric per sota. Llavors, vaig començar a pensar a on, i un dia em va venir la imatge d'un castell i vaig dir, és que el castell... Dins d'un castell ha estat tota la metàfora de la societat i de la sèrie, no? O sigui, aquesta fragilitat que té un castell que pot caure en qualsevol moment és també la fragilitat d'una família, la fragilitat d'una comunitat, que de vegades ho donem per fet i no és així, t'ho has de currar també, no? Els vincles els hem de treballar, no, no tot és tan fàcil, no tot ve donat. Llavors, era com la pinya com a metàfora de que ha d'estar bé, no?, el sostén, diguem, no? Sí, sí, els valors construïts, de com els nens, els que pugen més amunt, pugen perquè se sostenen, han d'agafar-se a les esquenes dels adults, que som nosaltres, i com la confiança és la base de tot.
11: Tu en tenies idea, de Castells?
12: No.
11: No. Et l'has de posar en contacte amb algú, no, suposo?
12: Home, o sigui, m'he documentat...
11: Si ja saps el que és un 2 de 9 i unes coses
12: sí,
11: d'aquestes...
12: No t'ho sé dir al moment quan ho veig, sí. Però sí, sí. I a mi és que em commou molt la imatge d'un castell. En aquests temps de mòbils, intel·ligència artificial, individualisme... Un castell em sembla que és fer-li la revolució al sistema. O sigui, en el món casteller, que evidentment com tota societat i com tota família tindrà les seves llums i les seves ombres, però hi ha una voluntat de posar en valor la comunitat, que és una cosa que s'està perdent, que a mi em sembla, de veritat, o sigui, a mi m'ha conmogut molt i m'ha donat com molta esperança en la humanitat.
11: El càsting qui l'ha fet?
12: L'hem fet amb la Irene Roque i el seu equip.
11: Val. Hi ha una persona que en sap molt de castells, que és el Biel Durant.
12: Sí.
11: Sempre estava previst que el Biel, ja tenint en compte que hi havia els castells, que hi és, fossi?
12: A mi el Biel és un actor que m'agrada molt, sí. I clar, sabent que venia del món casteller, deia, ostres, l'hem de fer prova, i li vam fer una prova perquè vaig pensar, ostres, no el puc trucar, i de sobte imagina't que no dona el perfil del personatge, no? I va venir, i clar, és que va ser extraordinari, vaig dir, sí, m'encanta, o sigui, és cap de colla, o sigui, sembla que hagi...
11: El Kevin.
12: Exacte, el Kevin, que a més està basat en un personatge real, que jo he de documentar-me, clar, he anat fent amics també i amigues.
11: Ah?
12: Llavors, el Kevin Prados, sí. Que ha estat cap de colla dels Nens del Vendrell,
11: sí.
12: Que a més té formació filosòfica, va ser el que de sobte em va obrir la mirada a una mirada filosòfica sobre el món dels castells, que de fet d'aquí uns mesos traurà un llibre sobre la filosofia i castells.
11: Carai.
12: I a mi em va enamorar perquè vaig dir, ostres, és això, no? Perquè moltes vegades també des de la ficció jo em plantejo també quina és la lluita filosòfica dels personatges. I que ell també em donés aquesta visió filosòfica dels castells em va nutrir molt. I,
11: per tant, és un homenatge cap a...
12: És un homenatge, és el Kevin.
11: El Kevin és el Biel Durant. Hola, Biel, què tal? Bon dia.
13: Com esteu?
11: Molt bé.
13: Mira, jo a la Letícia, de fet, me la vaig trobar un dia que presentaven una temporada castellera a la coordinadora i vaig dir, m'he assabentat que faràs una sèrie de castells. I vaig anar a suplicar-te, per favor. M'agradaria ser-hi. I ella em va fer uns ulls com un plat, pensant, vaja, flipat aquest. No?
12: Vull dir, és que quan tu m'ho vas dir, jo ja estava pensant en tu. Però jo sóc molt...
13: Pa' dentro.
12: Sí, i vaig dir, no li diguis, perquè imagina't que jo què sé, que el personatge canvia d'edat, o sigui, que mai saps quan estàs desenvolupant un projecte, llavors vaig dir, no li diguis, però...
11: Ja està. Sí. Hi ha una cosa molt important, Biel,
13: sí.
11: Que els hi puguis explicar a la gent, perquè molta gent... Els de les colles castelleres, de vegades, sou molt reconsegrats amb algunes coses. Que no es pugui pensar la gent, ui, ja em posen una colla castellera, ai, una... Saps? Sí. Explica.
13: Sí, explico. Hi ha moltes decisions en aquesta sèrie, tu ho has dit, començant perquè hi ha un abús sexual entre menors, no? Que d'entrada dius, hòstia, es fotran un terreny pantanós i és molt valenta fer-ho, perquè ho fa i sap molt bé on va, i tots els elements, i la colla castellera en aquest cas està molt ben triat, que sigui una colla castellera, ella ho deia molt bé, aquesta imatge de la col·lectivitat, d'uns sostenint-se als altres, la confiança com a base de tot... Anem al gra. Jo, per exemple, les meves primeres relacions sexuals les vaig tenir dins d'una colla castellera. Uh-huh. És un entorn on tens la teva família a prop, on te sents més o menys protegit i vigilat, però alhora també fas la teva vida. Uh-huh. És una família plena de petites famílies intergeneracionals, de diverses procedències. És el tòpic aquest, no?, que és dels pocs llocs del món on el treballador pot trepitjar l'esquena del patró, no? És un retrat de la societat perfecte. Un entorn no professional, és a dir, absolutament amateur, molt permeable a tot el que passa a la societat, a les colles castelleres, no viuen d'esquenes el que passa, ni tecnològicament, ni a nivell polític, ni a nivell social, ni econòmic. Les colles castelleres tenen comissions LGTBI-fòbiques per combatre la LGTBI-fòbia, comissions feministes, és a dir, són entorns amb moltíssima gent, on hi passen moltes coses i on tot el que passa en un poble, en una comunitat, impacta de manera molt, molt bèstia a dins. I és tothom que fa castells et dirà que és una gran família, no? Mm. És evident que hi ha un punt de contraposició sobre la tradició i aquest món que no acabem d'entendre contemporani, en el que hi ha una hipersexualització de les relacions adolescents, en el que no sabem acompanyar aquests adolescents que s'exposen i s'exhibeixen a una pressió estètica, social i sexual fora mida, i veure com es treballa això en un entorn d'una família tan nombrosa com una colla castellera és interessant. Pocs entorns com el món casteller, que és permeable per tot, faran un exercici de catarsi, com han fet en aquest cas els Minyons de Terrassa, deixant ensenyar això.
14: Minyons de Terrassa, eh?
13: En aquest cas, els Minyons de Terrassa.
14: Tot i que no ho són com tal.
13: Sí,
12: i exacte, ens hem inventat una colla.
13: S'han inventat una colla, que són els Menuts de Santa Bènia. Aleshores, per mi és una vacuna fantàstica. És a dir, mira, nosaltres assumim que això pot passar en qualsevol entorn de la vida, pot passar en un entorn de lleure, d'oci, de dia, de nit, i en qualsevol lloc.
14: Sí.
13: En aquest cas no és algo que passi dins de la colla castellera,
14: no,
13: però sí que impacta dins de la colla castellera, clar. Llavors veus com aquest col·lectiu assumeix les conseqüències de tot el que està passant i com es posicionen, perquè aquesta és una de les coses més incòmodes de la sèrie, que és
14: posicionar-se.
13: On et posiciones.
14: Clar. Però aquí hi ha una cosa que jo li deia abans a la Letícia, abans de començar, que jo crec que aquí, en la sèrie, més enllà del que és l'agressió sexual entre menors, jo crec que això és l'excusa per parlar de la solitud que el segle XXI hem fet de les criatures a través del que abans comentava el Biel, que és la hipersexualització. És a dir, això, que és el mòbil, les pantalles, però sobretot determinades xarxes socials, fan que els pares, les mares, els avis i les àvies, i fins i tot germans i germanes, no tenen ni punyetera idea de què pot passar allà dins.
12: Molt, molt, és fortíssima. Els estem donant una... No? Això ho he dit en algunes entrevistes. Tu a un menor d'edat no li donaries droga.
14: No.
12: O alcohol. I en canvi li dones un mòbil. I sí, aquesta buidor, aquesta addicció, no? A més que en un moment on estàs formant el teu cervell, genera una sensació de pèrdua, de no saber, de desconnexió amb tu mateix. Això m'he estat documentant molt i està passant molt, aquesta desconnexió amb les pròpies emocions. Llavors, què fan? Que quan van a connectar, de seguida agafen el mòbil. Llavors, el mòbil ja et diu què has de pensar, què has de desitjar, i això, tot això fa que no arribis, no tinguis un temps de connexió amb tu mateix, perquè inclús et fa por aquest moment de connexió amb tu mateix. I jo he descobert, per exemple, treballant amb els nens de la sèrie...
14: Que estàs tu, per ser un centre de càsting bestial.
12: Bestial, bestial. A més, no havien treballat mai en el món audiovisual.
14: Mai. I d'on te'ls treus?
12: Doncs de col·les, instituts, colles castelleres...
14: Anar fent càstings.
12: Càsting. Vam estar un any de càsting. A més, el que passava en el procés és que alguns creixien.
14: Clar.
12: Perquè, més, com que jo volia que tinguessin 13-14, no pillar-los quan ja han fet el canvi, sinó pillar-los quan veus el nen, encara.
14: Són nens.
12: El nen que està caminant cap a l'adult que serà, però veus el nen.
14: Mm.
12: Treballant amb ells, vaig veure com... Quan tu agafes a un nen d'aquesta edat i apel·les al adult que ell sent que està començant a ser, perquè en aquest moment estan formant la seva personalitat, la seva visió del món, estan descobrint que poden pensar diferent dels seus pares, no? Ostres, qui sóc? Si tu t'atures a parlar amb ells, a preguntar-los què pensen d'un tema, a preguntar-los què els hi fa sentir, com estan, ostres, aquí els estàs deixant de tractar com en...
14: Nens
12: a 100% i estàs apel·lant a la seva maduresa, no? I això també els fa sentir responsables de si mateixos i del que pensen. Evidentment, tu ets l'adulta de referència, no? Que també penso que és important que els nens i nenes tinguin adults de referència al seu voltant, que no siguin els seus pares i mares. És molt interessant això, perquè de vegades hi ha coses que amb els pares i mares fa més cosa parlar. Però si tens una tieta, una cosina, una madrina, no?, amb la que pots parlar, és molt interessant. I jo m'he donat compte d'això, que al final, si tu t'asseus a parlar amb ells, els mires als ulls i, escolta, anem a parlar vale, ets un nen, però tu ja t'estàs formant una visió de la vida. Què en penses d'això? I es creixen, i és una cosa molt interessant, és fascinant.
14: Hi ha una escena de la sèrie que jo crec que ens posa els pares i mares davant d'un mirall. Es posa, perquè ens està dient... Perdó, eh? Ens està dient, ostres, això és el que pot passar a casa. I, per exemple, hi ha una escena que, evidentment, el descobriment també passa, com ha passat tota la vida, per la pornografia. El que passa és que la pornografia, com sempre explico jo, a les meves èpoques era un intercanvi de revistes al pati de l'escola.
12: Correcte.
14: Val? Ara no. Ara el tens a casa. Hi ha un moment que agafen la tablet i dius, no, jo tinc el control parental. Diu, no et preocupis que jo entro per un altre cantó.
12: Correcte.
14: És a dir, com que la vida sempre, l'adolescència, ha sigut driblar els pares i les mares, cosa que és normal i que ens ha passat sempre, però és que ara el dribbling el tenen molt fàcil. I per tant, en aquest dribbling arriba una sexualització molt, molt, molt, molt d'hora. Molt, molt d'hora.
12: I violenta.
14: I violenta. Perquè, esclar, n'hi ha un dels nens que diu, no, si això que esteu veient, això res, aneu a mirar l'altre, que és més potent i més fort i més bèstia. I tu dius, mare de Déu, mira que les nostres èpoques era el que era, però és que ara és terrible.
12: Sí, sí, la gran major part de la pornografia mostra una violència contra les dones.
14: Contra les dones, sí, sí.
12: Que és al·lucinant. I evidentment, tot aquest tema de les agressions sexuals entre menors i quan un nen comet un delicte, no podem dir solo és la pornografia, no? O sigui, hi ha més factors socials, familiars, que intervenen. Però està clar que la pornografia i l'addicció a la pornografia i a les xarxes socials els està modificant el cervell i la capacitat d'empatitzar. Jo em vaig trobar... He treballat amb moltes psicòlogues, m'he documentat molt, i una d'elles em deia, és que de vegades jo m'he trobat amb xavals que han comès una agressió sexual, menors d'edat, i els has d'explicar el que és el consentiment, perquè no ho entenen. I no entenen, com a la pornografia, tantes vegades el no és un joc, el no de la dona és un joc eròtic d'atracció, i el que no és joc, però com que moltes escenes de pornografia, que per cert són cada vegada més curtes, com els vídeos de TikTok, perquè tot és ja, mostren un no primer, i per tant ells no entenen que aquest no pot ser, o sigui, no entenen que el no és no. Llavors els han d'explicar la comunicació amb l'altre, no? I per això el tema de l'educació sexual i de la sexualitat, la sexualitat t'atravessa des d'aquests infant, evidentment de maneres diferents.
14: Evident.
12: Però avui dia sembla que o anem al tabú de la sexualitat o anem a empoderar-te con tu capital sexual, no? Que això està terrible també amb aplicacions com OnlyFans, que no deixen de ser una porta a la pornografia i la prostitució.
14: Totalment d'acord.
12: I llavors, no parlem de la sexualitat en termes de vulnerabilitat, d'autoconeixement, de coneixement de
14: l'educació.
12: Exacte.
14: D'educació.
12: Exacte. D'educació.
14: Bueno, i després ja apareix un personatge... Vaja, apareix un personatge, que és un secundari, terciari, però que la vida actual és molt, molt, massa primordial, que és els influencers. I clar, el que parlàvem, TikTok és un cau d'influencers que, amb molts seguidors, poden dir autèntiques barbaritats. Autèntiques barbaritats.
12: Sí, sí,
14: apareix la misogínia, per exemple, en aquest cas, apareix també l'homofòbia, i això, la gent jove, els nanos, ho estan, amb un cop de dit, ho tenen allà, i l'algoritme els hi regala això.
12: Sí, sí. És que, a més, l'algoritme cada vegada radicalitza més, perquè és el que dona més clics i, al final, és el que dona més diners. Perquè darrere de tot això, l'únic que hi ha són empreses que fan diners a costa de la psicologia dels nostres menors. Que ja els hi fica al cap una ideologia consumista, perquè, a més, és tremendo com veus a nens de 12 i 13 anys que el que volen és tenir diners per anar de putes i tenir cotxes cars.
14: I això
12: els farem feliços, a part de que és misògin masclista. És que els estem... No sé, estem en una crisi de valors, jo crec. Del final, no estem parlant amb els nostres... Ja no només els nostres adolescents, sinó entre nosaltres. Ostres, sobre el sentit de la vida.
14: Totalment, si és que ara estem tots aquí dins. Si és que estem tots aquí... Mira, jo me'n recordaré sempre. Sempre, Letícia, perquè a més, jo també amb la psicòloga n'he parlat, de tu... pel tema que tu vas ser de les primeres que vas dir deixo Twitter per la quantitat d'odi que estic rebent.
12: Sí.
14: Has desaparegut de Twitter ja, definitivament?
12: Sí, sí.
14: I ets més feliç?
12: Sí. Llegeixo més.
14: Llegeixes més?
12: El meu nivell de concentració ha millorat.
14: Per tant, t'importa molt poc el que puguin dir de tu, interpreto.
12: Clar, no existeix. Són píxels en un mòbil que no és meu.
14: Ja.
12: No t'afecta a la vida real.
14: Perquè tu ho vas passar molt malament, recordo que...
12: Molt. Vaig tenir una ansietat molt gran i a més, jo també em vaig fer addicte. Perquè quan entres en la bola aquesta, tu també creus que has d'opinar, perquè evidentment el teu ego hi ha un moment que la meva opinió, saps? Fico un tuit i em fan una notícia. Hi ha un punt que també som humans, saps? I llavors tu vols jugar a això. I dius, ara jo posaré aquest tuit, llavors no sé què, saps? Però al final estàs en un nivell d'ansietat, perquè a més és constant, és, ho tens en el mòbil, no? Ja sembla que el mòbil sigui part com de la nostra...
11: del nostre pell, braç, sí, sí.
12: I a mi deixar aquesta xarxa social em va baixar els nivells d'ansietat i tot aquell boom mediàtic que vaig viure, bé, també vaig fer molta feina al final de que el món real és el que tu vius cada dia amb la teva gent i sembla que estiguem...
11: Tu ho has dit, la teva gent, això és tan important.
12: És que penso que estem vivint una espècie de canvi antropològic on sembla que tenim dues vides. La vida que està a la vida digital i la vida real. I no hem de confondre que la vida digital és imaginària, no és real. I crec que està havent un canvi de paradigma en segons quines generacions que creuen que ells són la seva imatge digital i que la seva vida és la vida digital. I no és així.
11: Wow. Parlant de les criatures, com és treballar amb criatures, Letícia?
12: Fascinant.
11: Fascinant, però vull dir, home, vull dir...
12: El Biel riu.
11: Sí. Fascinant vol dir, aviam, de totes les criatures...
12: És dur, és més feina.
11: És dur. Diguem-ho que de criatures protagonistes, en posem 5?
12: Sí.
11: Eh?
12: Sí.
11: Els tres nois...
12: Acusats.
11: Els acusats, la Manu...
12: Sí.
11: Que és una... Però quina nena, per l'amor de Déu, però on de l'heu tret, aquesta noia?
12: Mira, és la castellera del grup.
11: Sí.
12: Jo vaig anar a una dia de castellera dels nens del Vendrell...
11: Sí.
12: Jo encara estava escrivint la sèrie i és que deu fer, jo vaig començar fa 4 anys a escriure la sèrie llavors, sí, i deu ser com llavors que començava a documentar-me, perquè jo primer vaig estar gairebé un any documentant-me sobre castells, sobre menors, sobre violències. I
11: a més que la Carla Vall també surt els agraïments, perquè segur que havies parlat molt amb la Carla.
12: Molt, la Carla m'obria més la porta a gent que treballava...
11: Evidentment, en el món...
12: Llavors, al final, passes... O sigui, també m'ha agradat molt treballar amb gent que treballa en l'àmbit judicial, que de vegades també deshumanitzem aquest àmbit. I...
11: Sí, sí, ho han de suportar tot això, sí, esclar.
12: Clar, clar, i són gent que treballa i que realment té una passió i una voluntat social molt forta, no?, de millorar.
11: I llavors vas anar
12: Vaig anar una diada i vaig veure aquesta nena. I vaig dir, ostres, quina pena, perquè jo segurament rodaré d'aquí 2 anys. I serà petita encara. Serà petita. Perquè era molt petita. Però jo vaig veure la mirada i vaig dir, ah, és la mirada de la Manu. I llavors què va passar? Que al final vaig trigar més a escriure-la del que em pensava i a aixecar-la del que em pensava. I clar, quan vam començar a fer el càsting vaig dir, ostres, la nena aquella que jo vaig veure tan petita... Llavors vaig trucar al Kevin, que just era el cap de colla, sense Vendrell, i li vaig dir, Kevin, escolta, et pots assegurar que la info del càsting l'hem enviat a totes les colles castelleres a través de la coordinadora, però pots xequejar que li arriba i que tinc molt interès en que vingui? I llavors va venir i vaig pensar, bueno, Leti, ara és quan te n'adones que l'amor a primera vista no existe, que és una fantasia...
11: I que no.
12: I segurament aquesta nena doncs, no ho farà bé. I clar, no, va arribar i va ser una meravella. Té una intuïció... És qüestió de donar-li les eines i ajudar-la, perquè està clar que quan dirigeixes nens els has d'ajudar, els has de guiar, o sigui, com a directora t'has d'esforçar el triple.
11: Aquesta cara que fa permanentment de cara de compungida, de poca alegria, de tristesa, de amargor, de després d'alegria, és bestial,
12: sí.
11: És bestial, Biel.
13: Fa molta gràcia quan es parla dels actors no professionals, que ara és un debat que està molt sobre la taula amb les pel·lícules de la Carla Simón i es va obrir molt amb el Carràs i tot això, no? Penso, home, hi ha un debat amb molta gent de la professió de dir, no, hi ha una línia claríssima entre els actors i els no actors, no? S'ha fet una pel·lícula amb no actors. Penso, home, no ho sé, jo no m'atreveixo a dir que l'Aina o l'Ot no són actors.
12: Sí, van començar sent...
13: Els has de trobar, simplement, no? Són persones que tenen fusta per fer-ho i que després d'una feina exhaustiva de càsting els trobes, però si tu te'n vas en un sopar on hi ha 500 persones i et poses a buscar, entre aquells no actors professionals, segur que trobaràs algú en aquell sopar de 500 persones que dius, tu tens fusta per fer això. I vamos, jo no tinc cap dubte que la feina consisteix en això, en trobar actors on aparentment no n'hi ha, no?
11: El resta del càsting, clar, si parlem des de dalt a baix, els avis són el Lluís Marco i la Vicky Peña, clar...
12: Que mejor patriarca que matriarca.
11: No. I HBO Max es veurà en català, subtitulada en castellà.
12: Podràs triar.
11: I podràs fer-ho, si vols, doblada.
12: Exacte, que a més, la versió doblada és molt particular, perquè això no passa gairebé mai. S'han doblat tots els actors.
14: t'has doblat en castellà?
13: Sí, sí, ens hem doblat. I sempre és un merder, això, perquè a vegades genera unes certes tensions. Hi ha actors que es volen doblar, hi ha actors que no, i aquí al final es va decidir anar tots a una. I
12: ha
13: que...
12: estat molt guai el compromís per part i la generositat de tots els actors, perquè normalment molt això que diu el Biel no es volen doblar, o diuen que no ho faran bé, que és normal. I el que no queda bé en una sèrie doblada és quan barreges dobladors professionals amb actors que es doblen a si mateixos, perquè llavors tens actors que parlen així i de sobte tens actors que parlen diferent. I això és el que no queda bé. I aquí tots es van doblar a si mateixos i jo estic molt agraïda i ha quedat molt bé la versió doblada.
14: Amb la Letizia Dorero, que ho fa tot, o gairebé tot, i amb el Biel Durant, que fa de Kevin, de cap de colla, d'aquesta sèrie que es diu Pubertat i que serà un èxit, perquè és que és magnífica. Letizia, gràcies per venir i felicitats.
12: Gràcies a tu.
14: Igualment, Biel.
13: Que vagi molt bé.
14: Que vagi igualment.
5: Ara tornem.
9: La Repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
15: Bona nit, són les 10. Tarragona Ciutat i el Vendrell, al Baix Penedès, dues de les poblacions afectades pels aiguats torrencials d'aquesta tarda, troben a faltar que se'ls hagi alertat. A Tarragona han caigut entre 40 i 60 litres per metre quadrat en menys d'una hora i hi ha hagut ratxes de vent molt fortes de fins a 70 km per hora. A més de la pluja i el vent, hi ha caigut pedra més gran que una moneda de 2 euros. El nou ser, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dit que els ha enxampat totalment a contrapeu i troben a faltar que se'ls hagi posat en alerta.
16: Estem molt versats ja, no?, en preavisos, prealertes, no?, com es diu, i en aquest cas no hi havia cap tipus de prealerta. La prealerta que s'ha activat, o alerta en aquell cas, era quan ja el xàfec ja estava, ja feia uns minuts, no?, caient. L'únic que podem dir en positiu és que no hi ha hagut danys personals fins al moment, i amb la quantitat de danys materials que hi ha hagut, doncs és una sort.
15: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, lamenta que hagi passat un altre cop com aquest cap de setmana. Són declaracions també fa una estona al 9C.
17: No, cap ni un. Bueno, ja quan ho teníem a sobre, l'alerta és quan ja ho teníem a sobre. Aquí és que no teníem, de fet, teníem avisos a sentit contrari, de que no aniria més per l'Ebre. I ja els avisos ja han sigut ja en el moment ja de trencar ploure. Allò amb la por al cos, però bueno, sí, sense avís.
15: Durant tota la tarda, el telèfon 112 ha rebut més de 400 trucades per aquest episodi de pluges i els avisos als bombers han superat el mig miler. La gran majoria s'han concentrat a la regió d'emergència de Tarragona i han sigut avisos per arbres tombats i petites inundacions. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora l'autovia A7 està tallada per inundacions a l'altura de Vilaseca en sentit sud i a la xarxa de Rodalies continuen tallades les línies R15, R17, RT1 i RT2 entre Tarragona i Torredembarra a causa de la pluja. En tots els casos, s'ofereix servei alternatiu per carretera. Actualitzem, doncs, a aquesta hora, quina és la previsió meteorològica per les properes hores i per demà, Martí Oliveres?
18: Sí, pendents a aquesta hora encara d'alguns xàfecs que s'han reactivat al Pirineu i Prepirineu, ara sobretot entre la Vall Fosca i la Vall d'Asso al Pallars, però també cap a l'Alt Urgell, al voltant de la Vall de la Vansa, el Veridà, poden descarregar localment força aigua en poca estona en aquestes zones del nord del país fins a la mitjanit. Després ja tot plegat anirà a la baixa. De totes maneres, deixem enrere la part més forta del temporal i els propers dies s'ha d'imposar el sol, tranquil·litat, tot i alguns núvols dimecres i divendres. Seran els dos dies amb més núvols, però de pluja se n'espera ja més aviat poca el que resta de setmana i la notícia serà, sens dubte, la pujada de temperatura amb un ambient molt càlid. Torna la calor intensa de cara a dimecres, sobretot.
15: En plena de successos, dues persones han mort aquesta tarda a les carreteres catalanes. A la C58, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, ha mort el conductor d'un turisme. Els equips d'emergències han activat 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. I la passatgera d'una moto ha mort en un accident a la C260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Ha sigut a 5:15, quan, per causes que encara s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via, ha perdut l'equilibri i ha acabat impactant contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una moto. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per cremar més d'un centenar de contenidors als barris de Sant Gervasi i Pedralbes. La policia investiga uns fets que van passar entre el 6 de maig i el 2 d'agost, però no va ser fins ahir que van arrestar-ne el presumpte responsable. Se li atribueixen fins a 18 incendis que haurien cremat 127 contenidors. L'Ajuntament estima que els danys provocats s'acosten als 115.000 euros. I ara els esports amb el Pau Bonastre.
19: Els grups d'animació del Camp Nou denuncien en un comunicat conjunt les agressions que van rebre alguns aficionats del Barça a Elx ahir. Lamenten que aquests comportaments estiguin normalitzant, especialment amb els aficionats catalans. El cas d'ahir, creuen, n'és un exemple. Per això exigeixen mesures per posar fi a aquesta dinàmica. Més coses en directe a aquesta hora, l'últim partit de la segona jornada de primera divisió, a la Rosaleda de Màlaga, el 32 de la primera, Màlaga 0, Deportivo 1, ha marcat Pierre-Emerick Aubameyang al tram inicial de partit, segon gol d'Àlex Blaurana amb la samarreta de l'equip gallec. Abans s'ha disputat l'Osasuna 0, Llevant 0 a segona, a l'Andorra li han capgirat un 0-2 i ha acabat perdent 4-2 a Balaïdos contra el filial del Celta, mentre en aquests moments el Granada està guanyant 1-0 contra el Mallorca al 34 de partit. En futbol internacional s'estan veient les cares en aquests moments el Fulham d'Arbeloa i el Chelsea de Xavi Alonso. A l'inici de la segona meitat s'imposa momentàniament el Chelsea per 1-2. I a la Supercopa de Catalunya d'handbol, el Barça s'acaba de proclamar campió del torneig, ha guanyat 29-35 contra el Granollers a la final. Abans, a la final femenina, el títol se l'ha endut el Granollers al guanyar 22-26 contra el Lleida.
20: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
10: Papallaó, la repesca!
5: El món es divideix en dos tipus de persones, els que comencen l'any al gener i els que el comencen al setembre. Jo el començo al setembre. El calendari, però, és el mateix per tothom i com ens l'agafem depèn només del nostre punt de vista. Per això ara estem a punt de començar el curs i volem recuperar un tema que van fer just abans de començar el 2026 a la primera pedra sobre, precisament, l'origen del calendari.

0: En pocs dies estrenem nou any, el 2026, però us heu parat mai a pensar quan es va començar a medir el temps? És a dir, quan i com es va crear el primer calendari? Avui volem parlar de tot això amb el professor Anton Aubanell Pou, que ell és llicenciat en matemàtiques, ha estat professor de matemàtiques a secundària i de didàctica de les matemàtiques a la Universitat de Barcelona. A més, responsable també del CREAMAT, que és aquest centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques. Professor, molt bon dia.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Venim a aprendre avui, venim a aprendre, perquè Déu-n'hi-do, ja començar pensant en què vol dir, per què es van plantejar medir el temps, què és el temps? Això és gairebé un pensament filosòfic. I de fet, les matemàtiques es deuen donar la mà de la filosofia.
1: Sí, són molt properes. Jo crec que normalment els filòsofs i els matemàtics tenim molts punts en comú. Però bé, realment nosaltres ens movem a l'espai, però estem navegant constantment en el temps. Per tant, necessitem alguna brújula per orientar-nos en aquest temps, no? I el calendari és una brújula en aquest sentit, és el formidable organitzador del nostre temps, no? Mm-hmm. Però ha costat molt, perquè, és clar, la durada d'un any, ara diem, bueno, 365 dies i una mica més, etc. L'any 2000 va durar, no s'espanti, 365,24219 dies, animalada de decimals, no? Si vols, ara ho sabem. Ho sabem amb certa exactitud, però, per exemple, fa 2.000 anys no ho sabien en aquesta exactitud. Clar. Com podien atrapar aquest número que no sabien amb un número enter de dies per anar-nos organitzant l'any civil? Aquest doble problema de conèixer la durada de l'any i d'atrapar-lo d'alguna manera organitzant l'any civil és el problema del calendari. I les diverses civilitzacions l'han anat enfrontant en diversos moments, diverses maneres. I cada manera és un calendari.
0: El primer calendari que tenim, quin podríem dir? Perquè, clar, parlem de maies, de teques, sí, però serien aquests els primers?
1: Jo diria que són dels primers, i hauríem de citar l'egipci, que és molt important, i que és un avantpassat en algun sentit del nostre. Els egipcis eren molt bons astrònoms, i ells, gràcies precisament a l'estel Sirius, que és el més brillant de l'hemisferi nord, ells van poder arribar bastant a la conclusió de que l'any durava 365 dies, i a més se'ls hi desquadrava més o menys 25 dies cada 100 anys. Això no ho digui ningú, però seran els nostres bixestos més endavant.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Sí, però necessitarem quadrar-ho d'alguna manera.
1: Clar, i això ho anàvem quadrant, i cada vegada que aconseguien millorar el calendari, anàvem aconseguint més i més decimals en aquell número. És com atrapar un gat negre, una habitació negra que està a les fosques. Però de mica en mica el anem atrapant, decimal a decimal.
0: No? Perquè, de fet, ara m'avançaré, no faré spoiler, però encara tenim ja un calendari perfecte o encara no ho hem atrapat?
1: No. El calendari encara té, però té unes imperfeccions tan lleugeres que quasi
0: que
1: podem estar orgullosos.
0: Gairebé podem dir que ja ho hem aconseguit.
1: Hi haurien algunes perfeccions que es podrien fer.
0: Que es podrien anar polint. Però, clar, aquí l'interessant és seguir aquest camí.
1: Sí.
0: És a dir, podríem parlar del calendari egipci, però els maies ja comencen a tenir un calendari molt més precís. Seria el calendari més precís de tots? Mirant enrere,
1: sembla que el calendari més precís va ser un calendari que es va construir a Pèrsia. Això sí, que és un calendari que encara s'utilitza a la zona de, em sembla, d'Iran i d'Afganistan, etc. I que és molt precís, no?
0: De fet, el calendari maia i aquesta búsqueda de quadrar-ho tot ha creat també supersticions, tot d'històries al voltant d'ells, no? Del temps, de la fi del món, fins
1: i tot. Sí, efectivament. En el 2012 es deia, s'acabarà el món, no? El que s'acabava era el cicle llarg del calendari maia. El calendari maia es componia de tres cicles, doncs el cicle llarg s'acabava el 2012, el mes de desembre, precisament del 2012. I bé, i això, doncs, donava peu a que es pogués dir s'acabarà el món, no? Però no, afortunadament no es va acabar.
0: No es va acabar, va continuar. I, de fet, nosaltres hem anat vivint reformes d'aquest calendari.
1: Sí, exacte. Clar, potser l'avi del nostre calendari serien el calendari romàntic, no? Que ja diuen que el va... L'origen es perd a la boira de la llegenda, no? Però diuen que el va crear Ròmul, etcètera, el va perfeccionar Numa Pompili, i van crear, en principi, 10 mesos, que els van posar noms, eh? El primer es deia Martius, en honor del déu Mart, el segon Aprilis, està una mica dubtós el nom, però sembla que venia d'Aper, que és el nom del del Port Senglar, el tercer Junius, el tercer Maius, en honor a la deessa Maia, el quart Junius, en honor a la deessa Juno, que és la dona de Júpiter, eh? Sempre està bé quedar bé amb la dona del jefe. I llavors els altres mesos, no sé si en un excés d'ordre o en una falta d'imaginació, els hi posaven número. Hi havia el quintilis, el sextilis, el september, que ve de 7, observi, l'october, que ve de 8, el novembre, que ve de 9, i el december, que ve de 10. Però més endavant, a l'any 154, abans de Crist, doncs hi va haver una reforma al calendari, per cert, amb raons molt curioses, no? Que es va, hi va haver un poble a la Hispània, diguem, interior, no? Que es deia Segeda, no? Que bé, que va voler construir uns amurallaments i va fer una sèrie de moviments que en el senat romà no els hi va agradar. I els hi van enviar un exèrcit, diu la literatura, de 30.000 legionaris. Però sembla que és molt, això, eh?
0: Home, sí.
1: El fet és que hi va haver un... Va ser molt gros i havia d'anar, això havia d'anar dirigit per un dels dos cònsuls de l'any. I sí, sí, van enviar un cònsul cap aquí, però aquest cònsul va dir, home, jo no puc anar a Hispània a vèncer en els segedans i tornar si me deixeu governar només de Martius a Martius, que cada dos cònsuls governaven un any sencer.
0: Se li acabava la legislatura.
1: Que durava un any. Llavors el van deixar començar una mica abans, que era el Januarius, no? Que era un mes que s'havia afegit aquí davant. Molt bé, el van deixar començar abans, però aquests dos mesos que es van afegir abans, Januarius i Februarius, van fer que tots els altres tiressin enrere. De manera que el novembre va quedar, que era el mes 9, va quedar el mes 11. El December, que era el mes 10, va quedar el mes 12. És boníssim, això.
0: Clar.
1: És dir, això
0: és que podríem avançar-nos a dir que els canvis moltes vegades s'han produït per política.
1: Sí, sí, clar.
0: Fins i tot els noms.
1: Sí, sí, els noms ja... Ah, això és molt interessant, també, els noms. Clar, perquè Juli César, més endavant, va fer una reforma del calendari i van posar un mes al seu nom. El Julius, que va ser l'antic quintilis. Sí, home. I després, a l'August, bueno, m'anava molt, i també li van posar el mes d'August al seu nom, no? I hi va haver altres emperadors. Neró volia tenir un mes, volia que l'abril fos el seu mes, no? I, però després, quan es morien aquests, els hi treien el mes, aquests, no?
0: Ja no tindrem mereixedors de continuar.
1: N'hi havia un emperador, Domicià, que també li deien germànic, que va agafar dos mesos aquest, no? També els hi van treure, no? I altres emperadors potser més sensats, no? Tiberi, per exemple,

0: deien aquí, van implementar, per dir-ho d'una manera, aquell dia, se'n recorda que els egipcis havien vist que hi havia 25 dies que els hi faltaven cada 100 anys, és a dir, sí, que és un dia cada 4 anys, doncs en aquí el van implementar i el van posar precisament en el calendari romà entre el 23 i el 24 de febrer. I així neixen els anys bixestos. És molt maco, perquè els romans, en els seus mesos, que volien coincidir amb llunes, i al principi era així, però després ja... Es va desquadrar, efectivament. Tenien com tres dates senyalades. Una era les calendes, el començament, després hi havia com el quart creixent, que eren les nones, i després els idus, que eren com la lluna plena. Llavors, els altres dies els hi donaven el nom atenent els dies que els hi faltaven per la dada assenyalada posterior. Si no és com nosaltres, que diem, mira, avui és, no sé, 20 de desembre, sí, perquè portem 20 dies del mes de desembre. No. Ells dirien, avui falten pues, 11 dies per acabar el mes. Miraven el futur.
1: Està bé.
0: Llavors, el 24 de febrer, era el sisè dia abans de les calendes. Llavors, ells en deien l'ante diem sextum calendas martias. Pues clar, llavors, si posaven un dia entre el 23 i el 24, els hi quedava aquí, al mig, i no tenia número, no li podien posar 23 i mig. Llavors, li posaven el bis, com posaven les cases. I així naixia l'ante diem bisextum calendas martias. I de quin és? D'aquest bisextum neix el bixest.
1: El bisest.
0: Ah, que és guapo.
1: Home, fantàstic. És que si ens haguessin assenyat així les matemàtiques, crec que tots avui dia serien matemàtics.
0: Divertit, no?
1: Home, és fantàstic.
0: Però això aconsegueix ajustar el calendari a 365,25, perquè és un quart de dia que afegim cada any. Un dia cada 4 anys és un quart de dia cada any. Fixa't com anem ajustant decimal a decimal, no?
1: Però clar, encara no era perfecte.
0: No, clar, quedaven més decimals.
1: I nosaltres vam seguir una segona reforma,
0: sí,
1: fins tenir el que diríem ara, que és el calendari gregorià, no? És el nostre.
0: El que va fent Gregori XIII.
1: I què va passar?
0: Perquè clar, aquest calendari de Juli César i Sucígens, pobre, que també se l'ha de reconèixer, ja li van reconèixer, li van posar un cràter a la Lluna, això és interessant.
1: Caram.
0: Doncs, clar, en aquest calendari desquadrava uns 3 dies cada 400 anys. I això, esclar, molestava una mica, no? I llavors va ser com es va demanar en el papa Gregori XIII que canviés això. Perquè, clar, era molt important la data de la Pasqua. I la Pasqua, el Concili de Nicea, precisament ara fa 1.700 anys, es va decidir que sempre fos el primer... No t'ho perdis, eh? El primer diumenge, després de la primera lluna plena, després de l'equinocci de primavera.
1: Ah, també ho feien complicat, eh? Bueno, pels astres.
0: Però la idea és boníssima.
1: És molt maca.
0: Perquè així sempre la Pasqua estava dintre la primavera, cosa que és la resurrecció de la natura, etc. I a més, coincidia que a dintre la setmana anterior a Pasqua, la Setmana Santa, hi havia lluna plena. Ah, que és brutal.
1: És maquíssim.
0: És maquíssim. Però, clar, si nosaltres tenim un mal calendari, això
1: se desquadra.
0: Llavors, la situació era molt seriosa. Clar, en el 1582 portàvem ja 10 dies de diferència, i això es havia d'arreglar. I llavors, el papa Gregori XIII, doncs, va fer una comissió que dirigida per un matemàtic que es deia Clavius, i van reformar el calendari, i és el calendari nostre. En què va consistir aquella reforma? Bàsicament, en treure 10 dies del calendari, els 10 dies que s'havien anat acumulant des d'en Juli César fins llavors, no? els van treure de cop, de manera que el 4 d'octubre del 1582 va anar seguit de manera natural pel 15 d'octubre del 1582. Avui és 4, demà és 15, és natural. Eh? Això va donar confusions.
1: Home, confusions, i que a més es va provar aquí, però en canvi, per exemple, a Anglaterra va haver-hi manifestacions,
0: sí,
1: i es van sublevar...
0: Sí, perquè deien, torneu-nos els nostres... Allà van treure 11 dies, perquè va ser més tard. Torneu-nos els nostres 11 dies. Això va ser molt, molt divertit. No, però esclar, a més de treure aquells 10 dies, van anar traient 3 dies, 3 bixestos, cada 400 anys. Que eren els múltiples de 100, que no fossin múltiples de 400. És a dir, que per cert, el 2000, que era un múltiple de 100, hagués pogut caure, però es va mantenir com a bixest perquè era múltiple de 400. Però això no passarà en el 2100. 4 anys abans serà bixest, 4 anys després serà bixest, però ell no ho serà.
1: Ah, gran.
0: Per què no és múltiple de 400? Això ho hem de dir als nostres nens.

0: perquè serà
1: important. O sigui important. Que fins al 2000, fins 100 anys després no tornarà a passar?
0: No, això de que hem viscut un any que era múltiple de 4 i li hagués tocat ser viixés, múltiple de 100 no li hagués tocat i múltiple de 400 li va tocar, això no passarà fins d'aquí 400 anys. És a dir, que hem sigut uns privilegiats, eh? Ens apuntem a la gent.
1: Oh, i tant, ens encanta. Però això, a més, fa que, per exemple, coses com, que, com tan nostres com el 23 d'abril, que tota la vida hem dit que va ser l'any en què Cervantes i Shakespeare van compartir data...
0: No, clar, no.
1: És mentida.
0: És mentida, perquè aquesta reforma nosaltres la vam adoptar el 1582, però, per exemple, els anglesos la van adoptar el 1752. No? Llavors, què passa? Shakespeare i Cervantes moren tots dos el 23 d'abril del 1616. Tots dos a la mateixa data, però amb diferent calendari. Clar. De manera que tenien 11 dies de diferència. Clar. Però cada any, algú diu no, van morir el mateix dia. No, van morir a la mateixa data, però amb diferent calendari.
1: Però ens sembla fantàstic, a més, ens podem permetre dir van néixer i van morir a la mateixa data, perquè volem que sigui el mateix dia que és el nostre, que és el 23 d'abril, ho fa molt més maco.
0: Val la pena.
1: D'aquí la raó del llibre.
0: Sí. Però veu com mitifiquem també els dies del calendari. Segur. I pengem en ell coses tan boniques, tan íntimes, com el nostre dia del llibre, per exemple,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: El 23 d'abril, el Sant Jordi, doncs que és una cosa compartida, doncs el calendari ens ajuda també a compartir trossets de la vida col·lectiva.
1: Clar, abans hem comentat fora d'antena, comentàvem que regalar un calendari és algo molt, o un rellotge, és algo màgic.
0: Sí, Julio Cortázar, en un escrit que es diu Instrucciones para recordar un reloj, diu, clar, quan te regalin un rellotge, no oblidis, ets tu el regalat. Quan ens regalen un calendari, no oblidem aquell objecte que sembla innocent i que el pengem a la cuina, de fet, controlarà el nostre temps. Nosaltres li regalem a ell, som nosaltres els regalats, li regalem a ell trossets dels nostres records, les efemèrides, que són celebracions de tots plegats, no? Els nostres plans futurs, il·lusions... Clar, li regalem moltes coses en el calendari. Ell ens controla, no?
1: Doncs nosaltres volem acabar justament agraint aquest regal que és apreciat, totes aquestes matemàtiques que Gràcies. Donen la mà a la part de la filosofia i que tant de bo ens haguessin ensenyat amb aquests mateixos ulls, des de petits, aquestes relacions màgiques de la numerologia i de la història del calendari,
0: que
1: és al final la nostra història.
0: Sí, senyor.
1: Doncs li agraïm a Anton, a Ubanell, Pou, seguiu-lo per xarxes, perquè és que té una xerrada que dura més d'una hora penjada a YouTube, que ho he de dir, que és tot una joia i que us farà riure parlant de coses serioses. És maquíssim, és fantàstic. Doncs, Anton, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Un plaer.
0: Convidar-me. Merci.

0: Això és la repesca, i si vas pel carrer, això és a l'oeste.
1: I cada dia, abans d'acabar el programa, posem una mica de música i ho fem amb aquesta secció que hem anomenat Cançons Encadenades, en què la gent de la ràdio es fa propostes musicals i així anem descobrint els seus gustos musicals. I avui, nominat per l'Ester Romagosa, ens acompanya el Joan Lluís García, cap d'Esports. Què tal, Juanlu, com estàs?
2: Hola, com vas?
1: Molt bé, com va l'estiu?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Molt bé. L'estiu sempre va molt bé, és la millor època de l'any.
1: Millor època de l'any, estic d'acord.
2: M'encanta la calor, m'encanta l'estiu, m'agrada tot.
1: A favor, a favor. A veure, quina cançó ens portes?
2: Mira, porto una cançó que és que m'encanta, m'encanta, m'encanta. Ara, quan ho sentiu, direu, clar, clar que li agrada, perquè aquesta cançó és boníssima. Es diu Wake Up, i és de la banda canadenca Arcade Fire, que és una de les bandes que més m'agraden i que Spotify fa unes setmanes em va recordar que era la que més he escoltat a la meva vida des que tinc aquesta plataforma.
1: Com descobreixes tu aquesta cançó?
2: Aquesta la cançó la vaig descobrir amb una pel·lícula que es diu Allà on habiten els monstres, que és una pel·lícula del 2009, i aquesta cançó estava allà dins la banda sonora d'aquesta pel·li, que és una pel·li d'un llibre del Sèndac, infantil, sí, un llibre infantil, però també per adults, que la pel·li també us la recomano, que està molt bé, i apareix en aquesta pel·lícula.
1: I té algun significat especial per tu, aquesta cançó?
2: Aquesta cançó, mira, és que també em recorda, va molt associada al fet que m'agressin els Arcade Fire en una etapa de la meva vida, que és com vaig tenir el meu fill. De fet, el primer concert que va anar el meu fill dintre la panxa de sa mare, quan estava a punt de néixer,
1: era aquesta,
2: va ser un concert d'Arcade Fire a la sala Rasmatàs, que és una ocasió única que hi va haver-hi de xiripa que va passar perquè venien a actuar a primavera i van aparèixer allà un concert sorpresa, que és un dels concerts de la meva vida. Privilegi estar allà a primera fila amb Xavi Pardo, company d'aquesta carta. Sí, home, aquest no sempre ni una.
1: No, aquest doncs, sempre hi és, sempre pitja.
2: Doncs estàvem allà i l'associo molt amb aquella etapa a punt de néixer el meu fill, que és l'etapa meravellosa de la vida.
1: I un moment en què et recordis escoltant-la, més enllà d'aquest concert?
2: Més enllà d'aquest concert... Home, mira, recordo escoltant-la també de posar-la quan feia... quan jo estava al món a RAC1, com tu, doncs a l'estiu, quan va haver un parell d'estius que jo vaig editar i presentar el programa, i la recordo posant el primer dia del primer programa del món a RAC1 d'estiu.
1: Bona manera de començar-lo.
2: Sí, per allò que dius, ostres, crec que aquesta cançó és important a la meva vida, és una cançó que és èpica, com totes les d'Arcade Fire, i ens ajudarà a arrencar el matí, segur.
1: I un moment en què no l'escoltaries mai o sempre va bé?
2: Sempre l'escoltaria, però jo crec que abans d'anar a dormir potser em costaria una mica, perquè és que després d'aquesta llavors ja m'he d'anar a altres d'Arcade Fire
1: i ja estic allà al concert.
2: Estic allà dalt i llavors és impossible anar a dormir.
1: Molt bé, i aquí de la ràdio has decidit recomanar-li.
2: Home, a la meva amiga i estimadíssima Mònica Usart.
1: Oh, li encantarà.
2: Jo crec que sí, que li agradarà moltíssim.
1: Segur que sí. Doncs moltes gràcies, Juanlu. Nosaltres marxem. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem aquest Wake Up d'Arcade Fire.

0: tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 24 d'agost del 2026. Comencem la setmana amb una bona notícia, la confirmació que Gavi no té una lesió greu al genoll dret després del cop d'ahir al camp de l'Elx. La Marta ens deia que les primeres exploracions ahir a l'estadi Martínez Valero apuntaven cap aquí. Les proves que li han fet avui ho confirmen. És només una contusió, un cop molt fort al genoll dret. Per tant, bones notícies pel nano, que ja es va espantar una mica i que aviat ha de tornar a jugar amb normalitat amb el Barça. Veurem si està a disposició per dijous aquest partit contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Mentrestant, estem a 8 dies perquè es tanqui la finestra de fitxatges d'estiu. I de moment, avui sense massa novetats. Ara actualitzarem els casos de Valde, possible sortida, després de tot el que ha passat amb ell els últims dies, amb aquestes declaracions de Flick, la no convocatòria pel partit contra l'Elx i els missatges que ha enviat el tècnic alemany, i també la gran carpeta, la de Julián Álvarez / fitxatge d'un davanter. No hi ha massa novetats avui, ni pel que fa a l'Atlético, ni pel que fa al Barça, que continua esperant Julián fins a última hora, i si no, evidentment, Deco està treballant en el pla B i en el pla C per mirar de reforçar la davantera. Tot i que ja veus al club que no descarten que si no és un davanter top, una de les opcions top que hi ha sobre la taula, no es descarta que el Barça es quedi sense fitxar un nou pur fins al mercat d'hivern. És una possibilitat que hi ha sobre la taula ara mateix. Després ho ampliem i després ho comentem. També ens farem ressò de la possible sortida de Marc Casado. S'espera que entre demà i dimecres es pugui concretar oficialment l'adeu de Marc Casado del Barça. Aquesta setmana s'ha de resoldre la sortida del nano del planter. I també avui parlarem d'un vídeo que suposo que haureu vist i que s'ha fet viral. Un vídeo de la brutalitat policial que van viure ahir alguns seguidors del Barça a la rodalia del Martínez Valero amb càrregues desproporcionades i cops de porra quan volien confiscar estelades. Un seguidor blaugrana, de fet, va acabar a l'hospital, atonyinat de mala manera pels policies, mentre tot això passava, alguns seguidors de l'Elx que veien l'escena aplaudien els policies. Va ser un a por ellos en tota regla, que evidentment ha provocat la indignació del club i de molts aficionats del Barça, amb comunicats de les penyes, dels grups d'animació, i amb comunicat també del club molt contundent aquest matí condemnant aquestes actuacions. Ara en parlarem avui a la tertúlia amb Raül Llimós, Marc Marvà i Marc Guillén. I atenció, a la segona part del programa no us perdeu la tertúlia especial que farem per commemorar els 100 anys de la secció del Barça de bàsquet. Avui, 24 d'agost del 2026, es compleixen 100 anys que es va fundar la secció del Barça de bàsquet. Va ser un 24 d'agost de 1926. Doncs, avui al migdia, hem assegut a la llotja del Palau Laurana a Nacho Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Esteller i Víctor Sada. Quatre mites de generacions diferents per recordar històries i anècdotes de l'època, evidentment, més recent d'aquesta secció centenària. Això serà la segona part del programa. Hola, Dani Aguilar, què tal? Bona nit.
2: Hola, Aleix Pariser, què tal? Bona
1: Quina nit. Gran estona que hem passat i que podran gaudir els oients a partir de la mitjanit.
2: És un regal, jo crec, el que ens han fet. Ens ho hem passat molt bé. Sobretot hem gaudit, però sobretot és que hem après molt, em fa l'efecte, molta saviesa en aquella taula per repassar aquest segon tram d'història del Barça a partir de mitjans dels 70 fins a l'època actual. També repassarem el que havia passat abans, un reportatge per explicar els orígens des de la creació avui fa 100 anys, en aquella junta directiva del 1926, fins la inauguració del Palau Blaugrana per repassar i explicar tota aquesta centenària història avui, que és un dia realment important per la història del Barça i del bàsquet de Catalunya.
1: És un bon contingut avui a la segona part del programa, no us ho perdeu. I, clar, també s'ha fet avui, el dia del centenari, la presentació dels actes que hi haurà durant tota aquesta temporada. Com ha anat?
2: Sí, omplint l'auditori amb alguns dels grans noms de la història de la secció presidida per Joan Laporta, aquest acte amb els responsables de la directiva del bàsquet, el primer equip amb Alexander Sekulić al capdavant, Per cert, avui, amb la primera sessió d'entrenament del tècnic eslové, ha fet una aturada en les seves ocupacions aquesta setmana, que no és altra que dirigir la selecció d'Eslovènia, tot això sense els sis internacionals que té el Barça i amb l'absència de Kevin Panther, encara amb permís del club. Ja et pots imaginar amb la quantitat de llegendes i de noms il·lustres, entre els quals els que has mencionat i amb els quals parlarem després, que hi havia en aquesta sala. Una desena d'actes que han estat presentats i serviran per commemorar el centenari, del qual avui, per cert, s'ha anunciat el logotip, una samarreta també amb el logotip, una gala, un acte central que es disputarà, es celebrarà encara amb data per concretar, entre d'altres. I dit tot això, Joan Laporta ha parlat d'aquest moment actual, d'aquestes tres temporades en blanc del Barça a bàsquet, i ha dit això.
3: No podem prometre que guanyarem sempre, perquè només hi ha un que guanya, i això doncs és a l'esport i ho hem d'acceptar. Però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir doncs unes seccions professionals molt competitives esportivament i que siguin sostenibles econòmicament.
2: Doncs tant de bo que sigui així, i tant de bo que el Barça, que, insisteixo, celebra 100 anys avui i que malauradament està en un dels pitjors moments com a de resultats de la seva història, tant de bo pugui revertir amb aquest ànim del centenari aquesta situació.
1: Ha fet el Barça un vídeo molt xulo, i el cartell també del centenari, ha fet una foto amb tots els jugadors, o la majoria de jugadors d'aquesta història.
2: Sempre se'n falta algun en aquestes situacions.
1: Sí.
2: En
1: aquests, és molt xula la foto i el vídeo que han fet, després el recordarem. Molt bé, Dani, gràcies. T'espero després amb aquesta taula de luxe per celebrar els 100 anys del Barça de bàsquet.

0: 10 i 37 minuts. Ja tenim per aquí la taula també de luxe, la primera taula de luxe d'aquesta nit amb el gran Raül Llimós. Hola, Raül.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. També el gran Marc Guillén. Hola, Guillén.
2: Hola. Hola. Una mica menys gran que el Raül, eh? Sempre primer els galons.
1: Si parlem d'edat, tens raó.
2: No, i d'altres coses, d'altres coses. Escolta.
0: I no podia ser menys també el gran Marc Marvà. Hola, Marvà.
3: Hola, Aleix, una mica menys gran també que Llimós i Guillem. Aquí.
0: No es nota. No es nota perquè estan molt cascats aquests dos.
1: Sí, han jugat molt a futbol.
0: Segurament, segurament. Bé, després, no t'ho perdis, sé que t'agrada molt el bàsquet. Sí. Ah, és que hem reunit Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Estall, el Tigre de Sants i Víctor Sada. Ha estat és que no vull fer spoiler, però ha estat una xerrada.
1: Quins cracs.
0: Divertidíssima.
1: Estic intentant memoritzar, de debò, els noms dels jugadors del Barça de bàsquet d'aquesta temporada.
0: Sí, és un repte.
1: Proposo un repte a qualsevol. No és fàcil, eh?
0: Sekulić és l'entrenador, això ja ho sabem.
1: Sí, això ja ho sabem.
0: La resta és...
1: Brizuela, Parra, Panther, i a partir d'aquí estic ara memoritzant.
0: I els nous. Sí. Abans d'arrencar la teca del Barça, mira, ara farem passar el Roger Saperes també, que avui torna de vacances, li farem una gran ovació.
2: L'hem saludat aquí fora.
0: Ja l'heu vist també? Sí, està moreno, està moreno.
2: Sí, fa bona cara.
0: S'ho ha passat bé. Però deixeu-me, només actualitzem quatre marcadors de la jornada que tenim en directe. Aquesta hora, per exemple, s'està completant la segona jornada de Lliga Primera, amb un Màlaga Depor que està seguint l'Oriol Jové. Hola, Jové.
4: Bona nit.
0: Bona nit. Com el tenim? Ha tornat a marcar Aubameyang?
4: Ha tornat a marcar Aubameyang. Ara mateix empat a 1. Acaba de començar la segona meitat. Portem 3 minuts i mig. D'aquest Màlaga 1, Depor 1. I, efectivament, ha inaugurat el marcador Pierre-Emerick Aubameyang al minut 21. Després ha empatat Chupete pel Màlaga de penal al minut 34. Un penal clar sobre
0: infantil,
4: Rafita.
0: No? Un penal infantil que ha marcat Chupete. No?
4: Sí, exacte. Bravo per començar la setmana.
0: Va, és molt més ràpid.
4: És el primer gol del Màlaga en el retorn a primera divisió. S'enfronten dos equips que han ascendit aquesta temporada, que feia molts anys que no trepitjaven la primera divisió i que busquen la primera victòria tots dos. El Màlaga va perdre en l'estrena contra l'Atlètic de Madrid, el Depor va empatar també amb gol d'Aubameyang contra l'Elx la primera jornada i, per tant, doncs de moment igualat, però... buscant, insisteixo, tots dos equips els primers 3 punts de la temporada en aquesta nit a la Rosaleda.
0: Demà comencen a jugar-se els partits pendents de la primera jornada. Demà tenim un València-Betis, dimecres tenim un Madrid-Reial Societat, en directe a RAC1, per cert, el fem, dimecres a les 9, Madrid-Reial Societat, i dijous es jugaran el Celta-Osasuna a la tarda i el Barça-Atlètic de Bilbao a les 9 de la nit al Camp Nou. Quan es juguin aquests 4 partits ja tindrem la classificació normal amb tothom amb 2 jornades i ja veurem com està tot.
4: Deixa'm dir que abans s'ha jugat un altre partit, l'Osasuna Llevant, que ha acabat amb empat a 0 al Sadar, Llevant que ha sumat el primer punt de la temporada després de perdre a Cornellà al Prat la setmana passada, i l'Osasuna era l'únic equip que encara no havia debutat aquesta temporada a la Lliga, perquè té pendent, com deies, el partit de la primera jornada contra el Celta dijous, i s'ha estrenat doncs amb aquest empat a 0 fa una estona contra el Llevant.
0: I l'Espanyol està a punt de fitxar Brian Zaragoza.
2: Bon fitxatge.
0: Sí,
2: bon,
0: no? Estan negociant amb el Bayern de Munic cessió per aquesta temporada i compra obligatòria per la vinent. I ara estan negociant les xifres del que haurà de pagar l'Espanyol l'any vinent per aquesta compra obligatòria. Aquesta és la idea que tenen al club. Monchi està treballant en això. Està bastant encarrilat, pel que ens diuen. No és oficial, però està bastant encarrilat. Aviam, ha fet fogonades aquest nano, i no sé com estarà, però era un bon element, no?, aquest jugador.
1: Un filigranàs, no?
2: Sí. Sí, però un jugador elèctric, molt ràpid, no?, intens. Jo crec que Manolo podria fer-ho molt bé. Jo crec que és el perfil de jugador que encaixa molt amb l'Espanyol i que necessita una mica de desequilibri en aquests metres finals. Jo veig un bon perfil. Sí, clar, un punt irregular, però si no, entre cometes, entenc, a l'Espanyol li seria molt més difícil fitxar-lo. O sigui, si ha sigut més regular, es quedaria en un altre tipus de club, però jo crec que és una bona aposta.
3: Sí, la sensació que Monchi, quan l'anuncien, era perquè arribessin jugadors com a mínim amb aquest tipus de noms, no?, que il·lusionessin més els pericos que com a mínim els que han arribat fins ara.
0: I també tenim futbol de segona divisió i a més un duel de morbo a la Premier. Ja que hi som, anem a repassar aquest futbol de dilluns. Hola, Pau Bonastre.
5: Hola, Aleix, bona nit. Sí, mira, a l'inici de la segona meitat, Granada 1, Mallorca 0. Marcat Pedro Alemany al minut 20 de partit. És el duel que tenim en directe abans, també a segona divisió, l'Andorra, que ha perdut 4-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Atenció que a l'Andorra li han remuntat un 0-2, doblet d'Hugo López, futbolista cedit pel Villarreal, que havia marcat en els primers minuts de la represa, però a partir de l'hora de joc i fins al final, 4 gols consecutius dels gallecs per capgirar al marcador. I en plena internacional, aquest duel que deies amb Morbo, el Fulham 2, Chelsea 3, el 82 de partit, el Fulham d'Arbeloa i el Chelsea de Xavi Alonso. Un dels gols del Fulham l'ha marcat Gonzalo, ex del Madrid, i pel Chelsea ha marcat João Pedro, Morgan Rogers i Cole Palmer.
0: Déu-n'hi-do. Això està a punt d'acabar, minut 83.
5: Sí, correcte.
0: Té nassos això del futbol, eh? Fulham-Chelsea és un Arbeloa, Xavi Alonso, els dos últims entrenadors del Madrid.
1: I és primera jornada.
0: Allà, sí, s'està tancant la primera jornada, sí, sí. I ja ha marcat Gonzalo i... Jorge Cuenca, he vist que té el Fulham també, com a central. Aquest havia estat aquí a Can Barça, no?
2: Sí.
0: Sí, sí. Doncs està jugant amb Arbeló allà de central. Molt bé. Gràcies, bones, si hi ha alguna novetat ens ho fas saber.
2: Molt bé.
0: I les últimes, i arrenquem tertúlia. Avui ha plogut... Heu vist com ha plogut en molts punts de Catalunya?
1: A Tarragona,
0: però,
1: sobretot.
0: Però preocupant, sí, sí. I també la pluja ha aparegut al Pirineu francès i Roger Jofre, hola, bona nit.
6: Bona nit.
0: S'ha hagut d'ajornar el tram final de l'etapa de la Vuelta.
6: Sí, de fet, tal ha estat la intensitat de la pedregada que els ciclistes s'han hagut de refugiar en algunes instal·lacions de la localitat de Montlluís, a només 16 quilòmetres per arribar a meta. El mateix Pogacar, que avui tenia una bona oportunitat per guanyar la seva segona etapa i agafar més marge a la general, ha estat que ha dit al pilot d'aturar-se. Pel que fa a la classificació, no es tindran en compte els temps de la jornada d'avui. Per tant, no hi ha guanyador d'etapa i Pogacar continua com a mallot vermell a 9 segons de Van Aert. Demà, etapa de muntanya amb 3 ports de primera categoria i un de tercera amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: Demà pot sentenciar la volta, Pogacar. Depèn de com vagi. Ja que hi som, has estat pendent de les Supercopes d'handbol, com han anat?
6: Sí, a la categoria masculina el Barça s'ha proclamat supercampió de Catalunya després de guanyar 29-35 al Fracking Granollers, mentre que abans, en la categoria femenina, el CAC 7 Granollers sí que ha pogut deixar el trofeu al Vallès superant 22-26 al Lleida d'handbol.
0: Un títol més pel Barça. 3:15. Vinga, un minut i mig, arrenquem la tertúlia amb Raül Llimós, Marc Guillén i Marc Marvà.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre Sexter serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele. Va. ¡24 horas!
13: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión Plus.
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Ganarles el derbi es lo único que pido.
9: Volver a ser grandes.
10: Un altre Sexter serà massa.
11: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Aquí estarem fins a la una de la matinada avui, en aquest, tu diràs, en aquest dilluns 24 d'agost. I divendres, 28 d'agost, aquest divendres, presentem la nova temporada de RAC1, que arrencarà dilluns vinent, dia 31. Divendres, edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des de Valls, des del Centre Cultural Municipal de Valls. Farem un programa especial de 9 a 12 del migdia, presentarem totes les novetats de la nova temporada amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canya d'Or i l'Adivan. Obrirem portes del Centre Cultural Municipal de Valls a 9:15 del matí. El primer que arriba, el primer que seu. Així que no us ho perdeu, si voleu venir a veure'ns en directe, aquest divendres al Centre Cultural Municipal de Valls. Presentació de la nova temporada de RAC1, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya, i amb la col·laboració de Forn de Nulles. Del debut del Barça ahir, què, bones sensacions, no? És cert que l'Ells va posar moltes facilitats, però en general...
1: Molt bones, molt bones. És cert que és un rival agraït, no? Que no et fa un plantejament garrepa, que intenta disputar-te la pilota, que té una línia avançada, i això va afavorir el Barça, però les sensacions van ser molt bones i va acabar en festival, no?
0: Quin t'agrada més a tu, per exemple?
1: De jugadors?
0: Sí, no sé.
1: Home, Rafinha, la grapa de Rafinha, el gol de Rafinha, Fermín, bullons a Fermín a l'equip, l'actitud de Fermín.
0: Dels nous? Gordon, Adeyemi, què tal?
1: Gordon em va agradar molt, és un míssil, és una bala i crec que aportarà molt. Adeyemi és un altre estil, potser una mica més... El veig una mica més illa solitària, però crec que tindrà els seus... El veig una mica Rashford, no sé, tindrà els seus moments durant la temporada, i és un tio que té gol, i, no sé, en general l'equip em va agradar, el to de l'equip, l'actitud, em va agradar tot bastant.
0: A tu que t'agraden aquestes coses, Xavi Espart, també.
1: Xavi Espart.
0: Quin debut va tenir,
1: Xavi Espart, la veig un jugador molt amb el segell la Masia, no? M'agrada molt com condueix la pilota, el centre de gravetat baix... I la confiança que Flick li té és indiscutible, no? I el col·loca de l'altre a l'esquerra, imagina't.
0: Maig del 2007,
1: Sí, sí.
0: Maig del 2007.
1: Però és la generació de Bernal, Cubarsí, Lamine, el mateix any. Vull dir, és una fornada espectacular.
2: I era el 87, no?
0: Sí.
2: La fornada d'aquella de Messi, Piqué, Cesc... doncs ara la del 2007.
1: Sí, no, segurament un 87. La del 95 també va ser molt bona, amb aquells... hi havia Samper, Munir...
2: que van guanyar la Youth League, no?
1: Sí, aquella generació. Després no van acabar triomfant al primer equip, però era bona, i ara tenim aquesta del 2007, que és extraordinària.
0: Post-París, aquesta.
1: Post-París.
0: Post-segona de la història,
1: Sí. No, l'altre dia mirava el Tunkara, és 2010. Sí, estem parlant post-Roma,
2: Sí. Avui s'ha lesionat, Tunkara.
0: Sí, 6 setmanes, pobret.
1: O sigui que ja falta menys per un post-Wembley. I aquí el repte seria que quan arribés a debutar algun post-Berlín ja haguéssim guanyat un altre Champions.
0: Home, tant de bo, tant de bo.
1: Tenim 5-6...
0: Tant de bo. Anys, no? Sí, perquè van tan ràpid que és veritat que sí, ara fa 11 anys de París, de Berlín... Sí, en 4, 5, 6 anys debutarà algú. Hola, Roger Saperes.
3: Què tal, Pariser? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Ben tornat de vacances.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies. Encantat de ser aquí.
0: Amb energia?
3: Sí, home. Renovada.
0: Sí, m'agrada.
3: Només faltaria.
0: Exacte.
3: Sí, després de tot aquest temps no hem carregat piles malament.
0: No, això que deia, Guillem, Marmà, vosaltres que teniu aquesta visió més analítica del partit, no sé, hi ha alguna cosa que us cridés l'atenció d'ahir?
4: Home, a mi em va cridar l'atenció aspectes individuals dels jugadors i sobretot del to, d'aquesta manera de competir que té l'equip, perquè a mi, si m'ho deixes dir una mica gros i cridaner, et diria que a mi, en general, no em va agradar gaire el Barça i va guanyar 5-0. O sigui, que crec que sense haver de fer una gran proposta col·lectiva, sense controlar el joc, per exemple, gaire la primera part, va saber, doncs, tenir efectivitat al davant, de buscar la pressió, coses que no es negocien en aquest equip. Vull dir, la pressió, com és normal la primera jornada, amb aquí jugadors cansats, etc, estones va estar bé, estones no. Però sempre hi anaven, sempre ho intentaven. Al mig del camp, a la primera part, no va pesar, però anaves tenint ocasions i no te'n generaven a tu. I aquest aspecte individual dels jugadors que van arribant, que per mi el que m'agrada és que s'han fitxat jugadors, ho deia ahir una mica, pensant més en el col·lectiu que en l'individual. O sigui, no són jugadors que... ells sols et fagin jugades doncs, de cara a la galeria. Gordon no serà un virtuós, ADM ja vam veure que és un jugador una mica díscol, una mica més desconnectat, però que són jugadors que sempre van a la desmarcada, que sempre corren, que sempre et pressionen, que entenen les ordres de l'equip.
0: Corcots, corcots.
4: I crec que, exacte, i crec que amb una davantera tan ràpida com la que tens ara, amb Rafinha, Deiemi, Gordon, clar, jugadors com Lamine i Pedri, és que es poden fer un fart d'anar tirant regalets i allà hi ha una gent que sempre es desmarca, sempre es desmarca.
0: Olmo també és un altre que té el peu fi per fer assistències, no? Vull dir que en aquesta zona de mitges puntes, sí, sí.
4: Moltes vegades aquests equips pequen de jugadors que... de tenir molts jugadors que la volen al peu, no? Al Madrid, per exemple, li passa a tothom la bola al peu. És com jo, per què m'he de desmarcar? Per què he de fer una cursa de 20 metres... Sí, passa-me al peu, que jo el que vull és la pilota.
0: L'únic és Mbappé, Mbappé sí, no? Que a vegades Mbappé va una mica a l'espai i amb cursa pot guanyar, però no, Vinícius la vol al peu i sí, sí, la resta també.
4: Però que és un tresor quan tens jugadors que tiren desmarcades sabent que la majoria no els hi arribaran. Però això és un tresor perquè llavors fa que l'equip rulli, l'equip es mogui. Si no, si tothom està estàtic, de vegades dius, no, tots són uns superclasses, però aquí no hi ha un equip, no?
0: Barba, què?
3: No, i amb la sensació, amb això que diu el Marc de millora, que ahir l'11 potser et faltaven 4 o 5 teòrics titulars.
0: És que la banqueta feia goig ahir, eh?
3: Per això que la banqueta feia goig, però sobre no hi era Rodri, o Cancelo acaba d'arribar, i aleshores dius, ostres, el gruix de la plantilla és molt gran, i també veia el partit ahir i la sensació d'aquestes últimes setmanes de parlar quin gran mercat que ha fet el Barça de fitxatges. Però tampoc ha fet un gran mercat. O sigui, al final jo mirava la plantilla i deia, s'han anat 4 jugadors... Araujo, Lewandowski, Rashford i Ferran, i han arribat 3. Vull dir que és un mercat en el que jo crec que la gran virtut és veure la plantilla i adonar-te'n que tenen un nivell molt més alt que fa 2 anys. I són molts els mateixos jugadors. I ahir surt Gerard Martín, i tu ja saps que és un central de garanties increïble, Eric García és un dels capitans de l'equip, i tots els jugadors, la mitjana és altíssima. I a la segona part, entre Pedri, que si ahir està a la banqueta no passa res, o Pau Cubarsí, que ha sigut el millor jugador jove del Mundial, ahir no es posa ni les botes, tampoc passa res en aquest Barça. Aleshores, aquesta sensació que diu el Marc la vaig tenir molt durant el partit, de dir, el Barça jugant a mitges, o sense estar a prop, jo crec, del millor Barça, li guanya 0-5 a l'Elx, i sense tampoc els millors jugadors, o els jugadors que a priori els considerem titulars. Per tant, el marge de millora el veig molt gran.
5: No,
3: encara.
5: I això em sembla important el que diu el Marc, tenint en compte que les últimes temporades hem tingut la sensació segurament que el Barça cremava una mica la plantilla arribant al final de la Lliga i de la temporada ofegats, no? I veure la banqueta d'ahir, evidentment a l'equip del Barça no s'assemblarà massa al que van veure ahir al Camp de l'Elx, però sí que et permet intuir que en determinats partits de Lliga el Barça podrà donar descans a alguns jugadors, tenir peces importants a la banqueta i poder Luis Enriquejar una mica a la
0: per
5: Lliga
0: arribar
5: a la Champions,
0: bé al tram final, no?
5: Que estem parlant que la Champions és l'objectiu, no? Que fitxes a Rodri ja, un futbolista de pes, per intentar assaltar d'una vegada aquesta Champions que deia el Raúl, a veure si arriba d'una vegada, i crec que aquesta plantilla et comença a donar la sensació que pot lluitar i que pot ser un candidat seriós a guanyar-la.
1: I que tens moltíssimes combinacions a fer,
5: sí.
1: És a dir, la quantitat de combinacions, sí, sí, sí, que pot fer en l'11 Flick aquesta temporada és enorme. Ahir juga Marc Bernal, per exemple, i fa un senyor
5: molt
1: partit.
5: Sí.
1: Marc Bernal, potser ahir el més fluixet i el que tenia la cara més no? feia cara de moix era
0: Lamine,
1: no?
0: Per mi, perquè falla el gol, sí. No està fi, no?
1: Jo crec que era que enfadat amb ell però mateix,
5: sí,
1: no?
5: Fent un mal partit genera coses ahir,
0: Home, clar,
5: també.
0: Sí,
5: Lamine. Fent un mal partit.
0: Sí, sí, és així.
1: Vull dir que tens moltíssimes combinacions possibles, tant al mig del camp com a la defensa, potser són... No, també pots moure
0: tens moltes,
1: peces,
0: sí,
1: però,
0: molt.
1: Però a dalt
0: molta polivalència.
1: Camp, sí. Pots moure les peces de moltes maneres.
0: Ara anirem a la gran pregunta de la nit, que és: s'ha de fitxar un nou, qualsevol nou? O amb el que vam veure ahir, si no arriba un jugador com Julián o un altre futbolista top, es pot anar tirant? Ara us faig la pregunta aquesta, però tinc un somni humit que la final d'aquest any de la Champions és el Metropolitano, el 5 de juny. L'última Champions, Champions que va guanyar el Barça va ser el juny.
1: 0-1, gol de Julián.
0: No? Aquest és el meu somni humit. Aquest és el meu somni humit. Aquest és el meu somni humit. No, i a més el fitxis al mercat d'hivern.
1: Barça Atlètic de Madrid, 0-1, guanya el Barça.
0: No. Ells que ni arribin al playoff. Mira què et dic. No. Guanyar-la allà amb un gol de Julián fitxat al mercat d'hivern perquè aquests 4 mesos siguin irrespirables i el Barça al mercat d'hivern l'aconsegueixi.
5: I recuperes aquella gota malaia que tenia el Raúl al primer toc de dir de veure que el Barça es va acostant al Metropolitano. No? Clang,
0: flang, clang. L'última Champions és el juny. La de Berlín la guanya el juny, el Barça.
1: De juny.
0: I des de llavors s'han jugat sempre al maig. i aquest any torna a ser el 5 de juny. I això, a veure què passa.
5: Vinga, va.
0: No, a veure,
5: ja la tenim al sac, eh?
0: Coses d'avui.
6: No, també el Molló també en feia una, sí, sí. Que si no, el gol ha sigut de Rafinha, sí, sí, sí, i a sí, més sí. Múltiple de 7 en el minut. Bueno, o sigui, ja tothom...
5: Perquè havia sigut en el 7 i aquí havia estat en el 14. 14. 7 per 2, 14.
7: No, amb la remuntada de l'Atlètic de Madrid, Jové va mirar la lluna, eh? O sigui, no sé si en recordeu.
0: Sí, sí.
7: Que va dir que la lluna manguant, que no sé què, i
5: va anar d'un pèl, eh? D'un penal que no senyala l'àrbitre, eh? Que si no, estava fet.
0: De pertorbats n'hi ha molts a la redacció. Ara el farem passar amb algunes dades boníssimes, preocupants i boníssimes, també, de la dada Jové. No, d'ahir, simplement recordar que hem respirat alleujats després de saber que Gavi no té res greu.
5: Sí, pel cop que es va endur el genoll dret en una de les accions on va anar amb tot, com sempre, i va acabar demanant el canvi. Avui se li han fet proves a la Ciutat Esportiva i per sort el resultat ha estat que tot va quedar en això, en un cop, i per tant en un ensurt pel jugador i per tots els que veiem al partit. El comunicat explica també que en breu ja tornarà a entrenar-se amb el grup.
0: A veure si entra per dijous a la llista de convocats Gavi i pot seguir jugant amb normalitat en aquesta segon partit / primera jornada que el Barça recuperarà aquest dijous. D'Elx, hi ha un altre cas, ara anirem a les carpetes del Mercato, Valde, Julián i tot això, però tanquem el capítol d'Elx amb tots els incidents que va haver-hi amb la Policia Nacional i alguns seguidors del Barça. El club ha fet avui un comunicat lamentant aquestes agressions, sobretot a un aficionat que s'ha fet viral, la imatge, no sé si l'heu vist, que rep una tonyinada de cops espectacular.
5: El club condemna en aquest comunicat els incidents viscuts ahir al camp de l'Elx, considerant que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i mancat de la necessària congruència i oportunitat en l'ús de la força. A més, denuncia els fets que agents de la policia requisessin banderes estelades a aficionats blaugrana. El comunicat afegeix que l'estelada és un símbol legal i que la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió i no pot ser considerada per si mateixa una incitació a l'odi o a la violència. Finalment, el comunicat del Barça assegura que es posa a disposició del noi i la família per si els cal assistència jurídica i manté que estudiarà si en pren accions legals per aquests fets que ara tu estaves explicant. En aquest sentit, el que podem aportar des de RAC1 és que el president Joan Laporta ha parlat directament amb l'afectat i amb la seva família per traslladar-los a aquest suport. Pel que sabem a RAC1, de fonts properes a l'afectat, els policies li van arrencar l'estelada de les mans, com es veu en el vídeo, i el noi es va queixar amargament preguntant-los què carai estaven fent. Els policies se'l van endur, el van colpejar, ell s'hi va tornar, i a partir d'aquí va rebre una quantitat de cops absolutament indecent i desproporcionada, fins i tot després d'haver-lo immobilitzat. Sí. El noi el van dur a un centre mèdic...
0: Està a terra i li fot un cop de colze a la cara, que li pot destrossar el pòmul, i després li fot el genoll al coll per emmanillar-lo, que li pot fer molt mal.
5: Sí, sí, i quan ja anava emmanillat, camí del cotxe policial, també li anaven baixant el cap, tot i que ell intentava caminar amb el cos dret. El que dèiem, se'l van endur a un centre mèdic perquè anava ple de morats i ha passat la nit a comissaria. Aquest matí el seu pare l'ha recollit. Tots dos han tornat en cotxe cap a Barcelona. L'afectat haurà de declarar via telemàtica per aquests incidents, però de moment ni ell ni la família volen fer cap declaració pública perquè encara estan massa afectats pels esdeveniments. L'aficionat culer admet que es va equivocar colpejant la gent, però creu també que l'origen de tot és l'actitud dels policies en veure'l amb una estelada. Al marge de la nota oficial del club, també hi han dit la seva els grups d'animació del Camp Nou en un comunicat conjunt denuncien les agressions que van rebre aficionats com aquest, que aquests comportaments s'estiguin normalitzant, diu el comunicat, i que els seguidors catalans els toqui el rebre pel simple fet de ser-ho. El cas d'ahir, creuen, n'és un exemple. Per això exigeixen mesures per posar fi a aquesta dinàmica. Pel que fa ja a l'àmbit polític, Esquerra i Junts han demanat explicacions al govern espanyol, que assegura que el Ministeri d'Interior ja ha iniciat una investigació per esclarir els fets.
0: Va, de cara a la galeria. No, el Ministeri de l'Interior, de cara a la galeria, investigarem si els policies han fet alguna cosa malament i això acaba en res, sempre. Bé, és lamentable, perquè no deixa de ser una por ellos dos, amb les estelades i amb els catalans i amb l'afició del Barça.
1: Va, és un nou cas de brutalitat policial. Jo crec que l'error del nano, pobre, va ser tornar-s'hi. Hauria d'haver posat l'altra banda de la cara, i ell s'hi va tornar, llavors no tenen pietat. Ja els coneixem, vull dir que cap sorpresa.
7: El greu és que va passant una vegada i una altra, no? El tema aquest amb les estelades, ara no recordaré exactament quins partits, però últimament ha passat més d'un dia. El que passa és que potser no hi ha hagut la prova de vídeo i no hi ha hagut una agressió d'aquest estil, però que sí que s'han requisat, doncs, moltes estelades. I és això, és una llibertat d'expressió, és un símbol correcte simplement d'una expressió política, sí, però que és respectuosa. Vull dir, no estàs cometent cap crim i és preocupant veure que es veu així en aquest estat.
2: No, i en el vídeo també a mi el que em deixa bastant sorprès és l'afició de l'Elx.
5: Sí, sí.
2: O sigui, com reacciona.
0: Alguns aplaudien.
5: Animant a la càrrega.
2: Aplaudien, animant, i això ho... O sigui, per mi és el més lamentable, que hi ha vegades, i quan viatges fora de casa, o sigui, hi ha aquesta animadversió. Jo l'últim que recordo que va ser brutal va ser un play-off que va jugar a Còrdoba a Barça B, aquesta temporada no fa dues. O sigui, va ser increïble tot el que es va viure dins del camp del Còrdoba en aquest sentit, de catalanofòbia i els insults. Vull dir que ho veiem fora del camp, però hi ha estadis en què dins les pròpies aficions rivals també es comporten d'aquesta manera.
0: A veure com acaba tot això i que el nano, que és el més important, es recuperi quan abans millor i, escolta, pugui tornar a gaudir d'un partit del Barça, que suposo que anava ahir a gaudir d'un partit del Barça i no el va poder veure, pobre. Amb una estelada o amb el que ell vulgui. I pendents de si alguna... No? Emprèn alguna acció legal.
5: Sí, sí, el Barça. Hem preguntat si estava decidit o no, que ens han dit que estaven recopilant tota la informació possible i que en base a això els serveis jurídics decidirien si emprenien aquestes accions o no.
0: Ha guanyat el Chelsea de Xavi Alonso, 2-3 al Fulham. Xavi Alonso ha guanyat Arbeloa.
5: Va.
0: Bé, era el més lògic, no?
1: Sí. Sí, sí. I potser, mira, posats a triar...
2: Sí, el que venia més de gust, no?
1: Sí, sí. Home, sí. Amb la boca petita, però...
7: Home, si em dones a triar entre els dos, sí.
1: Sí. Sí, sí.
0: I continua l'1-1 entre el Màlaga i el Depor al 75, ja, a la Rosaleda. 11-2, de seguida obrim les carpetes del mercat de fitxatges.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Entrada en la Champions de los Seminuevos, ¿vale?
14: Qué ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
14: Buena venta.
13: Buena venta, buena venta. ¡Oh, es Seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: Venga. Ocasión Plus.
15: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
16: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
17: 87.861 87861
16: Sèrie
17: 8008.
16: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Onze i quatre minuts, aquí seguim el Tu diràs de RAC1. Ara us vull parlar d'Obramat, eh? Ja saps que ara mateix tenen la nova aplicació en marxa, ja. Tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil. Consulta preus i estoc, escanejant codis de barra, troba productes a l'instant amb una foto, crea llistes pel teu projecte per agilitzar les compres i els pressupostos. Tot això es pot fer des de la nova app d'Obramat. Descarrega-la ja. 20 anys construint junts Obramat. Sí.

0: Ara us deixaré parlar sobre Julián Álvarez, Valde i tota aquesta tram final del mercat de fitxatges, però crec que per tancar el capítol d'Elx hem de fer entrar l'Oriol Jové amb la seva base de dades i activar la primera dada Jové de la temporada.
1: Dada Jové.
0: A veure, va. Què expliques?
2: Doncs, mira, relacionat amb el partit d'ahir, hi ha algunes dades destacades. De fet, és la primera vegada que el Barça guanya per 5 gols de diferència el seu primer partit com a visitant en una Lliga. Vull dir que va ser una estrena històrica en aquest sentit. El SAP em preguntava si a la redacció a la tarda si havia estat la millor estrena postmundial i... pràcticament ho ha estat. No del tot, perquè, per exemple, el Mundial de 1900... Després del Mundial del 50 i del 58, el Barça va guanyar 6-0 en un cas i 8-2 en un altre, però Déu-n'hi-do, de l'època recent, doncs és clarament la millor tornada postmundial.
0: Val. Què li volies dir, Raül?
3: No, jo pensava que vindria amb una dada que m'esperava.
4: Els deures de Llimós.
3: M'esperava
4: del Jové.
3: És la victòria estrenant samarreta? És la victòria més contundent de la història?
0: Segurament.
5: Això no ho té.
2: Doncs, s'hauria de mirar, però...
3: Això la dada de Jové...
2: Històricament, el Barça, que això pel llibre ho vaig mirar, no té bones estrenes de samarreta. És a dir, el primer partit amb equipació nova normalment no va gaire bé. I ahir va anar, escolta'm, d'allò més...
0: Ens agrada o no?
2: I té bon percentatge amb samarretes de color negre.
0: Ah, sí?
2: Sí. Sí, sí, crec que és el color amb més percentatge de victòries d'equipacions suplents. Ho dic de memòria, ho dic de memòria.
4: L'està afinant, Raül, l'està afinant.
2: Ho dic de memòria.
3: No, però no la té,
5: l'ha driblat,
2: Bueno, ho dic de memòria,
3: la teoria, la memòria...
2: No tinc l'ordinador aquí davant.
0: Ens agrada o no la samarreta d'ahir?
3: Sí.
0: Sí,
3: a mi sí.
5: A mi més en directe.
2: És blava o lila?
5: Per la tele,
0: No, és lila, és lila. Lila.
2: Però hi ha fotos en què es veu blau.
3: És pòrpura, que és el color dels Lakers, no? De Kobe Bryant.
0: Sí, correcte. Sí.
5: Però més fosc.
3: Tencava per aquí. És el símbol. No, dic la part de baix. La part de sota,
5: Sí.
4: Jo vaig pensar que venia d'aquí, una mica Lakers, no? Que és el groc i lila.
0: Ens agrada.
5: Van dir alguna cosa que era d'alguna col·lecció Kobe Bryant o alguna cosa.
4: Sí, sí, és la Mamba, no?
3: Sí.
4: M'agrada més la turquesa, a mi.
3: Que no l'hem vist encara.
4: No, encara no l'hem vist, que serà la segona i que em recorda una mica la capa que en el seu dia va dur el Barça.
0: Amb De la Peña, Ronaldo, aquell equip, no recordo? El 97, diria.
4: I fins i tot una mica abans, el Barça va dur una altra versió també turquesa que cau eliminat, per exemple, al Parc dels Prínceps amb Busquets.
3: Els 90.
4: Sí, els 90.
0: Sí. Molt bé, alguna dada d'aquestes teves importants i diferents?
2: Mira, que ahir va ser la vuitena vegada que el Barça va debutar a la Lliga amb un doblet de dos jugadors diferents. Van marcar dos gols Rafinha, dos gols Fermín. Això, els últims que ho havien aconseguit van ser Messi i Luis Suárez fa 10 anys, la temporada 16-17, i per posar de manifest les bones xifres contra l'Elx, només hi ha dos equips ja en tota la història contra els quals el Barça hagi encadenat més partits seguits guanyant. En són 13 contra l'Elx, el rècord està amb 14 victòries seguides contra un mateix equip, que són les 14 contra el Rayo entre el 2003 i el 2021 i contra el Valladolid entre el 1990 i el 96, i a més són 26 partits contra l'Elx sense perdre, 26 partits també a un del rècord d'imbatibilitat contra un mateix equip, que ara mateix està en 27, només amb un mes, contra el Villarreal. A més, Flick ha igualat Luis Enrique com l'entrenador que de tota la història del Barça, que ha trigat menys partits en arribar a les 60 victòries a la Lliga, ahir va ser la número 60, ho ha fet amb 77 partits.
0: Si no guanyen 60-77,
5: Fortíssima.
2: Que Luis Enrique i Flick han trigat 77 partits en guanyar-ne 60. Després vindria Guardiola amb 79, dos més. Eleni Herrera amb 82 i Ernesto Valverde tancaria el top 5 amb 85 partits. I ahir van presenciar el primer gol de la història del Barça d'un jugador amb un nom que comenci per la lletra K.
0: Aquesta és la bona.
2: Només hi ha dues lletres.
0: Karim Adeyemi. Karim Adeyemi.
2: Només hi ha dues lletres en tot l'abecedari per completar el rosco. Que no han tingut mai un golejador que comenci per aquesta lletra.
3: Homenatge a Kobe Bryant.
2: Correcte, mira, amb la samarreta. Homenatge rodó.
5: Quines
2: no hi ha hagut cap...
5: Quines lletres tenim pendents?
2: La Q, Que molta gent diu, Quini, qui que esteve anant? No, però el nom de Quini no era Quini. No, el Enrique nom Castro. És Enrique.
0: Per tant, és la E, no Enrique?
2: En aquest cas va la E, esteve anant, és la J.
3: I amb la Q, quin nom tindríem?
0: Quincy.
2: De moment, cap.
0: Kim.
2: Kim, si... ets si com Xavi... Aquí, si clar, les, si les abreviacions són oficials, és a dir, per exemple, Xavi Espart, la documentació oficial és Xavi, no és Xavier. Ell no es diu Xavier. Es diu Xavi. Uh-huh. Hi ha Xavis que són Xavier. Ell no, ell és Xavi.
0: Tu et guies pel DNI, pel que diu el DNI.
2: Clar, si hi ha un Quim per l'acte, si hi ha un Quim que es diu Quim i no és Joaquim, doncs compta la Q. Si no, si és Joaquim abreviat, doncs va a la J.
0: Va. I queden la Q i...
2: La Q i la Y.
0: Hòstia, Jeremy.
2: Jerry Mina, si hagués marcat en el seu dia, va fer un gol amb una tanda de penals. Estan des de
0: home,
2: penals,
0: la Ballaruca de Lleida, clar.
2: Sí, senyor, a la Ostres, Supercopa de Catalunya. Però no hi ha hagut cap gol en partit oficial.
0: De cap jugador que el seu nom comenci...
2: Que el seu nom complet comenci per la lletra...
0: U i per Y.
5: Això de Cono té en compte,
0: no? No, no.
2: Ahir vam fer check a la K.
4: Hauria.
0: Reptes. Amb
2: Karim Adeyemi.
0: Molt bé. Boníssima. Gràcies, Jové.
2: Apa.
3: Aquesta és bona, aquesta és bona.
0: Això, sí, sí. Aquesta se la curra, com vol. Va, carpetes. Tant li agradaven al Raúl Llimós quan feia el primer toc, les carpetes del Mercato. La gran pregunta... Creieu que... Bé, jo actualitzo el que sabem a dia d'avui, perquè això va canviant, ara sí, ara no, i per tant cada dia anem preguntant i el club explica el que pot, perquè jo entenc que, tot i que es van saber informacions, Deco, com ha fet durant tot l'estiu, intenti treballar no, amb secretisme, perquè si no s'encareixen els jugadors, hi ha equips que s'hi fiquen pel mig, hi ha interessos de representants... Però bé, pel que sabem és que per Julián seguiran esperant, a veure si l'Atlético baixa del burro en aquests 8 dies després de tot el que hem viscut, que ha estat esperpèntic i se vingui a negociar. Si no, hi ha pla B, pla C, hi ha una llista de davanters que agraden, n'hi ha alguns que són considerats pel club top, importants, n'hi ha d'altres que són d'un perfil més secundari, i avui a mi no em descartaven l'opció de fitxarem segur. Doncs potser no fitxaran segur un nou, perquè si no surt una d'aquestes plans B top, el club hi ha qui pensa que millor guardar-se els calés, amb el que vam veure ahir, que pot ser una mica enganyós, el Barça pot anar tirant perquè té perfils que poden jugar de fals nou, i al mercat de gener a veure quina història hi ha amb Julián o què ofereix el mercat, a veure què ha passat en aquests primers 4 mesos de competició, si el Barça no acaba fixant un nou, que no ho sé. Només dic que hi ha aquesta opció avui sobre la taula de dir, ostres, si hem d'anar a aquest perfil secundari, potser ens esperem. No sé què us semblaria.
5: No, ahir Flick, amb això que dius últim, té una resposta que a mi em va deixar, com a mínim, que la sensació que hi havia era que podia...
0: Gestionar-ho sense un nou, no?
5: Obrir la porta que això passés, perquè crec que va dir... Li van preguntar sobre el nou, molt directament, i va dir, després del partit d'avui haurem de parlar. Haurem de parlar.
0: Pues per aquí avui aquesta actualització que faig, sí.
5: Amb això ja ho entenc. Sí que és veritat, o sigui, dins de la plantilla, si fas la llista, són 6 jugadors, no? Que crec que l'altre dia feia els números que poden jugar de nou. O sigui, Adeyemi, Gordon, pot jugar...
0: Rafinha,
5: pot jugar Fermín, pot jugar Olmo i pot jugar Lamine, si volguessis. O sigui, tens 6 jugadors hipotètics.
0: Però tu dius nou o fals nou, no? Com sí. Fa Luis Enrique.
3: I Hamza.
5: A la posició. Mira, i Hamza, que seria el setè, imagina't. Sí, sí, per això. Que els recursos els tens. Ara, jo crec que et segueix faltant. Per mi sí que falta la peça.
0: Però encara que sigui un perfil més això, aquests noms que han sortit, Tresoldi, una cosa així més que és un meló per obrir.
1: Jo crec que aquí és on t'has de cuidar una miqueta. Jo crec que el Barça i tal com té ara mateix la plantilla, si fixes jugadors que han de tenir qualitat, han de tenir nivell. Si no tenen nivell, tu pots apostar, eh? Pots apostar per un jugador que no saps segur si t'acabarà de sortir del tot bé o no. Jo què sé, és igual. No? Ara la gent que no m'agafi amb això, però el dia que vas portar Joao Félix, no? Deies, home, doncs no ho sé, suposo que no funcionarà, però home, però té nivell, bueno, provem sort. Pots provar sort amb una cosa així, però ha de tenir nivell, si no, o li ha de tenir una projecció, si no per portar mitjanies, jo crec que sí que ja tens jugadors i no cal. Ara, jo faig el compte una mica, no tant pels jugadors que poden jugar de nou, que com deia ara el Marc, n'hi ha molts, o podries adaptar-ne molts, tot i que cap d'ells

0: han de ser una mica un extra o una cosa que vagi evolucionant durant la temporada. Si no ho tens molt, molt clar, no és la millor manera de començar. Jo crec que són pocs jugadors, tenir quatre realment, perquè si jo, Visibu i Hamza no els comptaria d'entre aquests, tens quatre jugadors contrastats per jugar en tres posicions. Home, jo crec que no és la millor manera de començar, si és que l'entrenador no es creu molt, lo del fals nou. Jo, clar, jo, per exemple, a Olmo m'ho creuria molt. O un dia ens creurem que Lamin és fals nou, totalment d'acord. Però jo no veig que Flick fins ara s'ho hagi cregut gaire, tot això.
1: Ahir una estona a la segona part, no?, que posa Olmo, i Olmo i Fermín van intercanviar en posicions, i va ser interessant això. Però, clar, és que era un equip que et permetia una mica fer aquestes provatures. Jo no sé si en un partit gran això pot acabar de funcionar, i no, si Hams final està preparat o no.
2: Aviam, ahir a mi em va sorprendre que no li donés ni un segon, no? Però vaja, en Flick té tota la informació i els seus motius tindrà. Igual fins i tot és perquè no se li pugin els fums després de ser el pitxitxer de la pretemporada, no ho sé. Però al final la temporada és molt llarga i al final necessitaràs peces de qualitat, i al final te n'han marxat tres de dalt: Rashford, Ferran Torres i Lewandowski, 54 gols. Has fitxat a Dejemi i Gordon, no conto ni a Visibu ni a Hamza, i matemàticament te'n falta un, no? Fa sis dies el Gamper, Deco...
3: I perdona, tenies Rooney, que s'ha trencat.
2: Exacte. Tenia Rooney també, sí.
1: Però volien que sortís la idea.
3: Sí,
1: que
3: però vull dir que tampoc el tens, eh?
2: Paper testimonial. No?
1: Fa tres dies, si passa per on vas, va dir fitxarem.
3: Deco
2: va dir...
3: Farem algun moviment al davant.
2: Va dir farem algun moviment. Flick, declaracions també en la línia. No crec que un partit contra l'Elx, que ja hem dit que era un rival agraït i que permetia aquestes alegries, canviï el pla. Una altra cosa és que t'ho canviï la realitat. És a dir, que no l'hagis trobat, o que la relació qualitat-preu del que estàs trobant faci pensar que no val la pena fer l'esforç. Tot això mentre esperem que tingui una resolució definitiva al cas Julián, que jo el veig molt pelut. Per bé que la pilota està a la taulada de l'Atlético, que la patata calenta està al terreny de l'Atlètic de Madrid, i tenen un problema, i ahir ho vam comprovar, ja ho dèiem fa uns dies aquí, dubto molt que l'Atlètic de Madrid, si és que saber negociar, se vingui a negociar d'una manera raonable. Recordem l'oferta fantasma del Madrid de 150 quilos, és a dir, per menys d'això, vull dir, és que Gilmarín no pot entrar al Metropolitano.
3: Gilmarín et va dir 100, 150...
2: Ni 200, és a dir, Gilmarín si ja no, és esclau... Menys, eh?
1: De les seves paraules, sí.
2: De les seves paraules. Llavors, això està en un carreró sense sortida, en un cul de sac, que la víctima, entre cometes, o viurà en una presó d'or, serà Julián, que s'ho passarà malament, però l'Atlètic de Madrid té un problema. Té un problema perquè, a més, també li falten davanters a Simeone.
1: Sí, Simeone, a més, sort l'ha lesionat i vol algú implicat. De moment, Julián no ho està. Ho vam veure l'altre dia, no?
2: Ambient enrarit... no sé, tenen... O sigui, tenen un problema potser més greu que el del Barça, fixa't que et dic.
0: Home, i tant. Molt més, sí, molt sí. Més, jo crec que molt més, perquè és això, se n'han enrocat les dues parts i no saps com desencallar-ho, i és això, i ahir ho veus i dius, de vegades tots els jugadors, no sé, Griezmann també va ser xulat i després el van tornar a estimar, això ha passat moltes vegades, però clar, ara ja les posicions estan molt, molt apretades, li han tirat tota la carrosseria sobre Julián Álvarez, l'afició ha comprat tot aquest discurs i ara realment redreçar això... És molt difícil, i ahir Simeone se li nota una mica la roda de premsa i dir, nois, jo això no ho puc portar, eh? Vull dir, necessito davanters, però necessito que anem units, i així aquí ara tinc un merder que jo aquí no
2: jo ho deia l'altre dia, jo, a mi em fa la sensació que si fos per Simeone hauria negociat amb el Barça.
0: I tant.
2: Sí, sí.
0: I tant.
3: Jo amb això no sé mai, per exemple, ahir el director de comunicació, no, on és el cap de premsa que s'apropa a Julián...
1: Sí, i li diu, no vayas per allí, no la liemos más, vinga, va.
3: O sigui, té aquest gest i llavors Julián se'n va sol. Jo no sé si realment ho fan perquè sigui pitjor per Julián, llavors, perquè al final això l'assenyala encara més. No? Si tu ets una mica intel·ligent, jo crec, li dius, no t'apropis molt als aficionats, queda't aquí al mig camp i ara te'n vas amb tots. Però que se'n vagi sol, o sigui, és un gest que amb visió d'un club, jo crec que no és...
1: Tu no tens la sensació
3: encara que... va pitjor. Llavors però... mai saps si volen millorar o la situació o empitjor.

0: jurat.
1: Jo la sensació que tinc és la xiulada va ser monumental, quan entra al camp també, crits de vete ja, i van pensar, a veure, aquests estan una mica sonats, que no s'acosti molt allà a aplaudir, que encara algun la farà grossa. Jo crec que van tenir com certa por de dir, marxa i vinga, passem aquest partit ràpid i... Però és cert que la imatge es lletja.
2: Era en sur o mort.
1: Sí, però el que diu el Marc Basta, bé, vull dir, no ajuda, això.
3: També aquí
1: no,
3: hi ha
1: no
3: ajuda història. Per això. Sí. A no ser que en digueu al contrari, el Barça tampoc no ha presentat una altra oferta.
2: No,
1: la de 100 milions. Sí,
3: va presentar la de 100 i tampoc no ha fet cap moviment ni públic ni privat que ens consti elevant l'oferta. No sé si és per no ser rebutjat un altre cop, per evitar-se els tuits de l'Atlètic un altre cop, però com a mínim, no sé, potser aquesta setmana podríem forçar una miqueta, si realment el vols.
2: Però clar, tornarem al punt que deies tu, Raül, si Gil Marín, que es remet tothom...
3: Que tornin a dir que no.
2: Fins i tot Simeone.
3: A veure com diuen que no, ara.
2: Clar, però el Barça presenta 120, però si ella ha dit ni 150, que era la del Madrid, ni 200, ara sí, per què baixes del burro
3: quan t'has posat
2: tan fort?
3: Però després, per molt que el Barça no vulgui Julián, i també siguem raonables, és a dir, quan va el Julián? D'acord que el volem, d'acord que ens aniria de fàbula i seria la cirereta del pastís d'una plantilla
2: brutal.
3: Jo
2: no posaria 150
3: ni 200. I seríem bastant favorits a guanyar la Champions. Però, clar, on poses el límit?
1: 120 al club.
3: 100 ja és una xifra...
4: altíssima.
3: Estratosfèrica.
1: El club hagués arribat a 120 si l'Atlético s'hagués vingut a negociar.
3: Això només Bartomeu a l'etapa de la butxaca fluixa... Sí, pagava 120 per Coutinho, 120 per Dembélé,
1: no,
3: però
1: Coutinho van ser més.
3: Per Griezmann...
4: Coutinho el problema de pagar una milionada així és que jo crec que li poses una llosa al jugador que és difícil d'aixecar. O sigui, que Julián és un jugadoràs i a mi m'encantaria i estic totalment d'acord, seria la cirereta al pastís i tant de bo arribi. Però amb un pes de 150 milions d'euros, aquí a Can Barça se li exigirà accions de supercrac. I jo crec que és un jugador superútil, però no és un supercrac. I llavors això li pesaria, jo crec que se li faria difícil.
1: Deixeu-me saber com es respira a Madrid tot el que s'ha viscut a les últimes hores a l'entorn de Julián i a l'entorn de l'Atlético. Tenim en línia el company del diari El País, Ladislao Moñino. Hola, Moñino.
5: Sí, hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Pues aquí, con las vacaciones de Julián Álvarez.
1: Disfrutando de tus vacaciones con el caso Julián, muy bien, importante.
5: Efectivamente.
1: ¿Cómo están los ánimos después de lo que se ha vivido? No sé si puede cambiar la situación, ¿no? ¿Qué sabéis aquí en Madrid?
5: Con respecto al Barcelona, no.
1: No, ¿eh?
5: Imposible.
1: O sea, no va a venir, ¿eh? Seguro, ya en estos 8 días.
5: Seguro. De hecho, nosotros mañana publicamos en la información del País en la que el Barça empieza ya a olvidarse de Julián Álvarez, porque la propia dirección deportiva lo da ya prácticamente por imposible, ¿sabes? Nos dicen que hay un hueco para un jugador top, pero que el caso Julián lo ven ya, bueno, lo dan casi por perdido.
1: Ha sido imposible convencer al Atlético de que negociara, ¿no? Esto ya ha sido una cuestión personal de Gil Marín, ¿no?
5: Sí, ha sido una cuestión personal y además... con todo esto que el representante de Julián dijo que le habían mentido Gil Marín y demás,
1: no sé.
5: Yo tenía acceso a una información por la cual Julián Álvarez podía haber sido al Barcelona si el Barcelona o si el jugador hubiera ingresado 150 millones de euros antes del 20 de junio. Después de haber rechazado el Atlético de Madrid, lo quería mantener. Como Julián en mayo insistía en que quería irse, estaba también el tema este que ya lo hemos comentado alguna vez, de que si estaba descontento con el juego del Atlético de Madrid y demás, el CEO del Atlético de Madrid, Gil Marín, dijo, bueno, hasta el final esto va a ser un problema, si tú me traes 150 millones de euros antes del 20 de junio, la fecha es porque era año de Mundial, necesitaban tiempo y dinero para planificar el plantel y para encontrar un sustituto del nivel de Julián Álvarez podría haber sido jugar al Barcelona. Esa oferta nunca de 150 millones nunca llegó una más tarde, que eran 100 millones de euros a pagar en 6 plazos. Entonces, el mayor cabreo fue que después de que, digamos, pasara esa fecha, Julián, 6 días después, hizo las manifestaciones que...
1: Ya en el Mundial con Argentina, ¿no? Sí, el 26 de junio.
5: Ya en el 26 de junio. Entonces, sí que es cierto que Atlético de Madrid tiene un problema, está claro, que tiene un jugador que no quiere estar en el Atlético de Madrid.
1: Porque Moñino, ¿es reconducible o se puede ir al Arsenal en estos últimos días? ¿O crees que se va a quedar y que es reconducible?
5: Yo por la información que manejo, si el Arsenal pone los 150 y le paga a Julián Álvarez los 18 millones de euros netos, que en un principio, según las informaciones que yo tengo, le había prometido el Barcelona, podría irse al Arsenal. Pero el Arsenal está también debatiendo si realmente Julián Álvarez vale,
1: claro,
5: vale eso.
1: Si vale 50, la pena.
5: Vale 18 millones de euros netos.
1: ¿Y si se queda?
5: La salida que hay...
1: Claro. Es que se quede, ¿no?
5: La otra... Dime.
1: No, la otra salida es que se quede. Y por lo que vimos...
5: La otra salida es que se quede. Y claro, entonces ahora hay un margen de 3 partidos en los que el Atlético de Madrid no tiene que volver al Metropolitano. Que bueno, si Julián juega y hace 2 o 3 goles... pues eso serviría para ir rebajando un poco, digamos, la crispación que hay por parte de la hinchada del Atlético, sí, de Madrid, que la mostró en el Metropolitano a la primera que Julián asomó la cabeza por allí.
1: Ahora l'Atlético juga al Pizjuán aquest dissabte, després va a San Mamés y luego va a Noeta. Claro, pero estoy viendo que los 2 próximos partidos en casa son Atlético Osasuna y Atlético Real Madrid. O sea que... Madre mía. Y luego, la imagen del jefe de prensa. Esto es así, ¿no? Le dicen que no se acerque porque que tenían miedo de que pasara alguna cosa, de que fuera más. ¿O?
5: No, bueno, lo que a mí me cuentan es que incluso... O sea, que Julián no... viendo la que, como había sido la reacción del público, que a Julián no... O sea, ni siquiera le llegaron a consultar, es decir, eso, mira, mejor que entiendo que no vayas para allá. También te digo una cosa, yo soy Julián Álvarez y tampoco hubiera ido, porque ¿a qué vas a ir ahí? O sea, ¿cómo? ¿A hacer el paripé? Eso no sería, hubiera sido un gesto de hipocresía, es decir, han montado el pollo que han montado, has salido al Metropolitano, te han pitado, ¿a qué vas a ir allí a aplaudir? O sea, no sé, yo sería incapaz, vamos. O creo que cualquier persona con 2 dedos de frente no hubiera ido allí a acompañar a los compañeros que les están aplaudiendo la verdad, y tú vas a ir allí a hacer algo que no sientes.
1: Ya. Sí, en ese momento
5: porque
1: no
5: lo sientes.
1: Es así. Oye, entonces, y acabo con una cosa, Moñino. ¿Cómo queda la imagen del club? Y si crees que han hecho algo mal el Atlético de Madrid, si se puede hacer un poco de autocrítica con todo lo que está pasando, y cómo queda la imagen, porque claro, yo soy jugador de fútbol de la Premier y me viene a buscar el Atlético y pienso, hostia, a ver qué firmo aquí, porque esta gente, si algún día me quiero ir, mira lo que hacen, ¿no? No sé, quedar un poco tocados también, ¿no?
5: Hombre, si le han prometido que le dejaban salir si entregaba 150 millones de euros y eso no se ha cumplido, y el Atlético de Madrid es un club que también tiene que mirar por sus intereses, es decir, el Atlético de Madrid no se ha buscado este problema, es Julián el que se ha querido ir.
1: Ya, pero ¿tú no crees que si el Atlético se aviene a negociar con el Barça le puede acabar sacando los 150? El problema es que no ha querido sentarse después de la oferta de 100, ¿no? No sé.
5: Ojo, el Barça, a mí por lo que me dicen, el Barça no tenía dinero para afrontar esa operación de 150 millones de euros.
1: No, se hubieran buscado, no sé, yo hubiera buscado fórmulas.
3: Aquí perdonad, la pregunta es... Sí, Julián, vale 150 millones de euros. O sea, el Atlético lo fichó
5: claro,
3: hace...
5: Claro, ese es el tema.
3: Claro,
5: es el tema.
3: Lo fichó hace...
5: La Porta dijo que no se iban a volver locos.
1: ¿Qué van claro, a ser? 75 es variables.
3: 75 más 20 en variables, claro, que no sé si eran de fácil o no cumplimiento. Y bueno, hombre, ha hecho 2 buenas temporadas en el Atlético, pero no sé si para doblar el precio. Entonces...
5: Claro, pues, pero eso ya no es un problema del Atlético de Madrid. Es decir,
3: ya, pero que quiero decir...
5: Le he puesto un precio. Sí. Y el Barcelona, por lo que sea, no ha llegado. O porque no tenía, o porque considera, como dijo Laporta, que no se iban a volver locos.
3: Sí, sí, sí. Entonces, sí, pero que quiero decir que el argumento del Atlético de, no, yo le facilité la salida. Pero claro, a un precio que nadie seguramente está dispuesto a pagar. Entonces, bueno, es un poco
5: bueno,
3: discutible.
5: El Arsenal en un principio parecía que sí estaba dispuesto a pagar, y por la información que yo sé, el Arsenal sí podía estar dispuesto a pagar ese dinero, pero en un principio Julián no quería ir al Arsenal. Ahora, claro, como se ha puesto la situación, yo manejo también una información de que se ha enviado un emisario por fuera del sector representante para negociar con clubes ingleses.
1: ¿Quién? ¿El jugador o el Atlético?
5: No, jugador.
1: Oh. Bueno, vamos a ver cómo acaba esta cosa.
2: Porque Ladislao, si se acaba quedando en el Atlético y no mejora su situación, ¿tú crees que en el mercado de invierno puede cambiar alguna cosa?
5: Pues podría ser una oportunidad. O sea, hay que ver cómo se va desarrollando esto. Es decir, sí. Si al final Julián no termina de arrancar y la situación se convierte más insostenible de lo que es hasta ahora, pues el mercado de invierno ahí está para... Para poder ser una solución. Bueno. Pero siempre y cuando, entiendo, el Atlético de Madrid haya tenido algún recambio en la, en la agenda.
1: Claro, que lo pedías.
5: Que si se fuera al Arsenal, por lo que yo sé, podría ser perfectamente Osimhen, que está enviándole mensajes a 2x3 a Simeone para que lo fiche.
1: Osimhen, el ex del Galatasaray, Nápoles, ¿no? Diría que
2: sí.
1: Lo vamos viendo. Te leemos en El País mañana. Un abrazo, Moñino.
5: Un abrazo fuerte, ¿veis? Un abrazo a todos.
1: Adiós.
2: Es que el...
1: Interessant el que explica, però clar... És...
3: O l'Atlètic de Madrid el col·loca i Julián Álvarez veu que ha de triar un altre camí, o l'Atlètic de Madrid té un problema i al Barça li ha generat un problema de forma indirecta, un rival directe.
0: Sí, és que amb això totalment, o sigui, volent reforçar-te com a club i com a equip... T'has acabat debilitant. O sigui, l'estratègia que ha seguit, d'alguna manera, jo crec que dins del vestidor tampoc és bona. Mm. Perquè estic segur que Coque, Llorente, bueno, els que tenen el vestidor allà i els capitans, segur que no els hi agrada viure aquesta situació tampoc. Llavors, al final has debilitat el vestidor.
3: I que Simeone...
0: La imatge del club tampoc és bona.
3: Que Simeone el fes jugar ahir, amb les condicions... amb la cara pagava.
1: Mental, sí que no estava allà.
3: No hi era.
2: Però clar, és que aquí hi ha dues coses.
3: Que el fes jugar...
2: Fins a quin punt el tema sí, Julián el remena o el dirigeix Simeone o va bé de més amunt?
3: Sí, però jo crec que perjudica... Jo crec que l'Atlético, si volia rebaixar una mica tot... Cony, espera't, si ara ho ha dit el Ladislao. Ara hi ha tres partits que no jugues la Metropolitana. No el facis jugar ahir, no hi haurien insults... No, vull dir, no caldeixes l'ambient.
0: Però és que ha sigut l'estratègia.
3: Ho rebaixes una mica tot.
2: Però és que l'estratègia de l'Atlético no és rebaixar-la, perquè ha parlat dos vegades Miguel Ángel Gilmarín, ha parlat Mateu Alemany, i tots ha estat per acabar
0: mateixa
2: de
0: ser l'olla. És que jo estic... Exacte, és el que anava a dir, igual que el Roger, que la seva estratègia ha sigut tensionar més. L'afició ha reaccionat així perquè la directiva li ha tirat tota la pressió, Julián Álvarez. Bueno,
3: això que ha dit en Ladislao ara de 100 milions i en 6 plazos, l'he sentit avui a dos periodistes més de l'òrbita Atlètic de Madrid.
1: Però ja ha filtrat, clar.
3: És el filtrat o... És,
1: bueno, explicat,
3: quan
1: sí.
3: Pregunten, és la resposta que
0: aquest
3: donen.
0: Tipus no? Aquest tipus d'ofenses, ja portem bastants anys en això, com perquè aquest tipus d'ofenses... No, perquè tu has parlat quan no tocaves, que això no...
1: Saps com va, aquest món?
0: No pots haver parlat, no pots... Aquest tipus d'ofertes són una ofensa. Escolta'm, ja som tots grans.
1: I ara expliquen que Osimhen parla amb Simeone.
0: S'haurà
1: parlat...
0: S'haurà portat millor o pitjor el Barça, potser haurà fet una conversa, vull llegir, que si van parlar just abans de la Copa del Rei o el representant hi va parlar, entenc que et puguis enfadar i que potser no han sigut les millors maneres.
1: Però si va fotre un gol al Camp Nou a les eliminatòries, vull dir que no li va afectar per res, home. Això, fotem que parlés
0: ja
1: i no van
0: presentar. Ja són prou grandets i que aquest tipus de coses no són el que acaben decidint que tu el puguis vendre o no vendre. Vull dir, jo també m'hi van explicar, i de molt bona font, que abans del Mundial estava pactat 100 quilos i Ferran.
1: Clar, sí, però al final no es van posar d'acord.
0: Bueno, no es van posar d'acord i tal, però vull dir que l'Atlètic de Madrid, evidentment, que això ho ha vist en estones. I llavors ara no, el Barça...
1: Però després, perdona, és que...
3: Jo crec que el que els hi fa mal, de veritat, és que ells estan construint en els últims anys, i a més tenen molt de mèrit, i han crescut molt econòmicament, socialment, fins i tot esportivament, en els últims 15-20 anys.
0: Sí.
3: Té molt mèrit, a l'ombra del Real Madrid, en fi, té molt mèrit. I el que els hi dol és que en aquest procés de creixement, hòstia, ells ja fitxen, fan un esforç, fitxen Julián Álvarez, un jugador franquícia, estrella, i que no vulgui estar amb ells.
1: Però el problema quin és?
3: Això...
1: Simeone i el seu futbol. Julián no està content amb el que ha vist aquí en dos anys.
3: I el problema és que et ve el Barça.
1: Bueno, clar.
3: Per molt que estiguin creixent, que siguin Atlètic de Madrid, que tal... Cony, que és que el Barça. Vull dir, a qualsevol jugador argentí... que ha tingut com a ídol a Messi, que el Kun Agüero... Sí. Hòstia, ve el Barça i és el Barça.
1: Raül, t'entenc.
3: I serà el Barça sempre. I l'Atlètic de Madrid, això... Hòstia, potser d'aquí un segle ha retallat tant les distàncies i ens ha superat, però ara no.
1: Però t'entenc.
3: És una altra dimensió.
1: Escolta, t'entenc, però si ell amb Simeone haguessin fet un futbol alegre, hagués fet gols, hagués sentit important, doncs potser ni hagués obert la porta al Barça. No?
3: Sí, sí, potser també, sí.
0: No. Sí, sí, que la decisió és com la de Rodri, és esportiva. Vull dir, no és de colors, jo crec que segurament Julián té més afinitat amb els colors del Barça que amb els de l'Atlètic de Madrid quan era petit. Però crec que la decisió de Julián de marxar de l'Atlètic de Madrid no té a veure ni amb Simeone, és a dir, personal, ni amb Gilmarín personal, és una decisió esportiva de dir, aquí jo jugo un futbol que en el Barça me n'explica en un altre i sé que jo puc créixer com a jugador esportivament allà.
1: I després, sobre això que dius, em fa molta gràcia les informacions que han sortit que l'Atlético es va molestar perquè abans de les eliminatòries de Copa i Champions el representant i el Barça van tenir contactes. Escolti, que les va guanyar les dues l'Atlético, que les dues va eliminar el Barça amb un gran Julián, que van estar a una final de la Copa i la van perdre contra la Real Societat amb un gran Julián que els va mantenir vius fins a la pròrroga, que amb l'Arsenal van fer el paperina. És que, vamos, ni que fos culpa de Julián, que no hagin guanyat cap títol. I és al revés.
0: Veient la reacció de Julián, o veient com s'ha comportat durant tots aquests mesos, el Barça va parlar amb Julián, però ells tenen un jugador que tenia moltes ganes de parlar amb el Barça, també. Vull dir que tota la culpa del Barça, no tirar-li, jo crec... És trampós, saps? I aleshores, al final aquí, jo també entenc el Barça que si l'Atlètic de Madrid li va posar en trampes, no entri en un joc de tants diners, també.
2: I que ens queden coses, no?, per acabar de saber com són, perquè poden caure d'un cantó o d'un altre, no? I aquí diu que ell parla perquè el Barça li demana que faci aquest pas i forci una mica, i aquí diu també que l'Atlético, més del seu representant, no?, li demana que surti públicament a dir que vol marxar perquè ells estiguin coberts de vendre la seva estrella.
1: En el relat,
2: vull dir,
1: no?
2: Aquí encara falta, tothom l'ha anat modulant, com ara deia també el Raül, per fer-s'ho venir bé. Si hi havia aquest acord també amb el Barça que era 100 milions i Ferran i després això t'ha caigut, tu també has de dir, no, és que el Barça, com que no es farà, modules una mica i portes la cosa al teu terreny per justificar que no s'hagi fet i que tu mai l'has volgut vendre i que el relat sigui teu, no? És a dir, aquí encara queden moltes coses per saber, clar, per explicar.
1: Hem de fer una pausa,
3: digues. Quina és la clàusula de Sorloz?
1: Però no sé.
2: És baixa, no?
1: L'has mirat?
2: Eren 30 i pico, potser.
1: L'has mirat o no? 40 milions.
3: Why not?
1: 40 milions? No,
4: per tocar la pell, és que t'ho faries.
2: M'encantaria.
3: Escolta.
0: La cara al Raül, la gent a casa no la veu, però
1: no,
0: és boníssim.
1: No és de murri.
3: No, però no és un mal davanter, eh?
0: No, estic d'acord. És el perfil...
3: Faria feina, eh?
4: Sí, però no és el perfil. Si estàs buscant un Julián...
3: No, és un perfil diferent.
4: Mogui,
3: sí. Sí.
1: És un tronc per alguns partits.
2: És un perfil...
0: Rematador.
3: Més Lewandowski.
1: Sí.
0: Totalment.
1: Sí, però amb menys qualitat, però sí.
3: Sí, menys, però...
1: No, ha dit una cosa al Moñino, que avui també me l'explicaven. El Barça té generat un fair play per poder inscriure un davanter top. És a dir, el Barça, ara mateix, si fitxa això un Julián o un jugador top i li ha de pagar una fitxa grossa, el Barça el podria inscriure demà mateix. És a dir, ja ha forat a la plantilla ara mateix per poder afrontar una operació així.
2: Però has d'afinar, que és el que dèiem.
1: Clar, aquí el tema és...
4: El problema és que el Barça... La veritat és que ens ha sorprès molt Deco i estem molt contents amb Deco i confiança. Però el problema és que el mercat de davanters és el que és, van passant els dies i ell tindrà un conillet a la xistera, però no sé si existeixen. O sigui, el problema jo crec que és que no troben un nivell com el que té.
1: Un nivell top com el de Julián.
2: Hi ha conillets de futbolistes que són molt bons, com Krupi, no?, segurament, però que també demanen 100 quilos. I llavors de dir, hòstia...
1: Això és una aposta, i això no sé si la faran.
0: O Yarzabal, són 75, no?, de clàusula.
3: Sí, però Yarzabal crec que ell no es vol moure d'allà, no? Crec que aquest és el tema, no? Seria ideal.
4: Seria el millor.
3: Seria ideal.
1: Totalment. En seguirem parlant, perquè, si com ara explicava el Moñino, la informació que ja remenen a Madrid és que el Barça tira la tovallola, doncs segur que hauran d'activar algun altre pla pel davanter. A veure si el poden aconseguir en aquests últims 8 dies de mercat de fitxatges, que seran molt intensos. Perquè hi ha una altra carpeta, ara de la qual en parlarem, que és la d'Alejandro Valde.
6: RAC 1. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
8: RAC1. Tots som u. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 20 minuts i la mitjanit, eh? A la mitjanit aproximadament viurem aquest moment tan especial de commemoració dels 100 anys del Barça de bàsquet, de la secció del Barça de bàsquet, amb aquesta tertúlia amb quatre mites del Palau Laurana, com són Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Esteller i Víctor Sada. Però abans, hem d'acabar de pentinar el capítol, en aquest cas de sortides, del mercat del Barça. Dèiem a l'inici, Casadó, entre dimarts, dimecres, en principi s'ha de fer oficial la seva sortida. Home, era un bon jugador, però si Flick no li acaba de convèncer, jo crec que el nano fa bé, no? Marxant, o què?
2: És un cas que em sap molt greu.
1: Sí, sap greu, però ja li han tret el dorsal, el 17, que el porta Gordon...
2: No es poden prendre decisions greu, per temes emocionals, però és un cas que m'ha costat molt d'entendre. De la seva irrupció a la seva desaparició.
3: Jo crec que és un jugador...
2: Perquè quan va irrompre, que va arribar fins i tot a la selecció espanyola, ho va fer molt bé.
3: Sí.
2: I em semblava un jugador útil.
3: Li va ser molt útil a Flick en un moment determinat. Sí.
2: En un context molt concret.
3: Però després crec que la...
2: Perquè havia parat, Bernal s'havia lesionat...
3: Sí, però és Darwin, saperes, sí, la selecció natural després se l'ha menjat. Mm. I és un nano que ha demostrat la seva estima pel club. Potser és un nano amb talent, però no és un... No és excels a nivell tècnic o no tant com d'altres, i això ho suplia, doncs, amb el cor, no? I jo crec que fins aquí li ha arribat, i crec que... Vaja, jo crec que és un jugador que sempre estarà al nostre...
2: Tindrem
3: un gran record de Casado, sí. Però ara, mira, ha arribat el moment, i Flick està demostrant, mira, ara en parlarem, no?, de Valde, o amb altres jugadors que, escolta'm...
1: Va de cara.
3: No, i a més ell, el tema sentimental...
2: Però el tema tacte no l'he vist igual en tots els casos.
3: Però és un tio alemany, és un tio que ho té... I el tio va a rendiment, selecció natural...
2: Ara en parlarem. Per mi, en el fons, té tot el dret, perquè ningú té més informació que Flick, i ell sabrà amb quines peces vol jugar. Ara, amb Ferran, no li he vist... Quan li han preguntat, el mateix tacte que amb Casador o amb Valde, per exemple.
1: Ja. En Ferran Torres?
2: Sí, que va ser molt curós en el tema del Mundial, i era un jugador també que... Hòstia, estava en una situació que també hagués pogut... No ho sé. No sé si hagués fet unes declaracions com les de Valde sobre un altre jugador amb més pes.
1: No.
2: A mi no sé. El tracte amb Casado...
0: Jo crec general... que Casado ha rendit sempre al seu màxim nivell. Quan ha jugat, i ha jugat bé, però no té un marge de creixement molt més gran. I aleshores... Potser per darrere ve Xavi Espart, potser per darrere ve Jordi Basqué, o venen altres jugadors, o Bernal mateix, que el seu marge de creixement sí que és molt gran. No? I aleshores, Casado és que jugava al primer equip, com recordo l'any anterior, jugava al Barça B. No? I és un nivell alt, però potser Flick ha dit, ostres, tinc altres jugadors que assumiran un nivell més alt que el que arriba Casado del futbol base, i n'hi ha altres de fora que també, o sigui, Casado mai ha excedit tampoc ni de 6 ni de 8. Jo crec que sempre hi ha hagut dubtes de la seva posició. De fet, jo crec que la millor temporada és en el Barça B l'any anterior, que juga a lateral dret o a vegades i aquell lateral dret defensa i en atac juga d'interior. Aleshores, és un bon jugador. L'altre dia parlàvem de Xavi Espart com a gran jugador de futbol, però crec que té un marge i té un tacte i té unes passades en profunditat i unes conduccions... que Casado...
3: Per exemple, Fermín. És a dir, Fermín, quan arriba al primer equip, potser li veies un nivell estil Casado.
1: Ens ha sorprès a tots.
3: Té coset... Però, clar, el creixement de Fermín, el rendiment de Fermín, l'actitud de Fermín...
1: Inesperat, per mi.
3: Brutal, s'ha guanyat la confiança de Flick.
2: Dit això, també tinc la sensació que el Barça havia de fer caixa d'alguna manera, també. I que... potser s'havia de sacrificar alguna peça i ha hagut de triar
1: Flick. Però l'any passat ja va quedar clar que no tenia minuts, no? I que sí, passaven per davant molts jugadors.
2: I l'any passat ja es va intentar, ja es va parlar de si sortia o no. És a dir, que crec que el Barça ha d'ingressar unes quantitats en vendes i també ha dit, noi, tria tu. I segurament, pels motius que esteu exposant, doncs potser tria ell. Si pogués tenir-lo perquè el Barça no tingués cap mena d'urgència, potser Flick és un jugador que diria, escolta, si vols ser el cinquè o sisè migcampista, a mi tampoc em fas nosa, si és la teva elecció.
3: Sí, però perquè és un bon suplent,
2: però crec que també s'uneixen la part econòmica una mica de que el Barça hagi d'ingressar alguna quantitat i ell, doncs, precisament perquè hi ha altres jugadors que potser tenen més creixement, hagi estat el sacrificat.
1: Llavors, Casado marxarà, que tingui sort allà on vagi, ho sabrem aviat. I l'altre cas pendent és el de Valde. Què podem explicar avui, després que quedés fora de la convocatòria del partit contra l'Elx?
2: Sí, i que Flick fos contundent, en les seves declaracions, deixant clar que no el veia centrat i que li donava un dia per aclarir les seves idees i tenir clar què és el que vol fer amb el seu futur. Segons explicava avui també ESPN sobre un dels clubs que s'ha interessat per Valde, el United estaria interessat en una sessió amb opció de compra. Veurem si és un dels possibles destins. Més enllà d'això, poques novetats avui, més enllà del que ja va explicar la Marta, que Hansi Flick veu que Valde no porta bé el fet de no ser intocable al lateral esquerre. Creu que això li ha fet replantejar-se el seu futur i ell vol tothom convençut al 100% de ser aquí i lluitant per un lloc. Per això el va deixar fora del partit d'ahir i per això li va dir també que en tornarien a parlar. Flick creu que cal gent totalment compromesa per guanyar la Champions i d'aquí la seva actitud amb Alejandro Valde. Recordem el que ja hem explicat a RAC1, que Flick no prioritza el fitxatge d'un central, però que si surt Valde podria arribar jove, un defensa amb projecció, no necessàriament un central, podria ser també un lateral, tot i que també està pendent el club de la decisió sobre Álvaro Cortés, un altre dels centrals que ha tingut protagonisme en aquesta pretemporada.
1: Què us semblaria, com veus el cas aquest de Valde? L'entens, Marc?
4: L'entenc creient-me el que diu l'entrenador, no? Clar, són coses que nosaltres no podem palpar, nosaltres no, només veiem com juguen. Sí que és cert que veus que doncs, Valde ha anat baixant el seu rendiment i l'any passat quan arriba Cancelo i es posa a jugar, doncs tampoc no veus que Valde acabi de reaccionar. El tema de si ell accepta o més o menys això de no ser intocable i de la competència, clar, ens hem de creure a l'entrenador i en aquest sentit jo fins ara doncs, me'l crec i Flick no m'ha donat raons per no creure-me'l. Preocupa, si realment és això, preocupa. És cert, i ho comentàvem ahir, que és un cas molt atípic, jo no en recordo cap altre, que pugis a un equipàs com el Barça i que no tinguis competència durant un parell de temporades. O sigui, que clar, Valde va arribar i va ser titular i no tenia ningú al costat que li fes ombra.
1: Una mica Alba, no? Que li van fitxar Dinyes, Junior, Firpo, però ja veies que no tenien nivell,
4: sí,
1: no?
4: Sí, però que això normalment no passa, no? I que s'ha acostumat a una cosa que escolta'm, que en Barça no passa mai. Vull dir, sempre te'n van posant un al costat, que si no funciona, doncs te'l fitxen l'any següent, aviam si et toca una mica els nassos, no?
3: I fixa't que Valde, en plena ascensió del seu rendiment, quan arriba el primer equip, va al Mundial de Qatar. Fa 4 anys. En canvi, ara, Grimaldo i Cucurella l'han passat per l'esquerra, mai millor dit, i no ha estat, ara que no ha estat capaç de capgirar la curva del seu rendiment, que, com deia el Marc, és evident, vull dir, no cal ser Flick. Ho hem vist, és un jugador que ha anat cap avall.
2: Ara que parlàvem de Casado, quan l'arribada de Flick, el rendiment de tots dos a l'inici de temporada és molt bo, tant de Flick com de Valde. Jo recordo la victòria del Bernabéu.
1: De Casado com de Valde, no?
2: Sí, Casado fa una assistència fins i tot
1: a Lewandowski.
2: Valde, hòstia,
4: quan apareix...
1: Aquella, no, com una moto.
4: Aquella conducció, sí. Home, dius, ostres, aquí tenim un lateral esquerre, però...
3: Jo crec que és un jugador amb un potencial encara per explotar i amagat, i potser és una qüestió de voler o de que algú...
1: De mentalitat,
3: la,
1: no, potser?
3: Que algú l'apreti bé, no sé.
4: És la sensació que el que està fent Flick, no? Ara,
1: sí, que l'està picant, que l'està picant.
4: L'està picant i dius...
3: Tant de bo sigui això, perquè a mi m'agradaria.
4: No, que allò de punxar i què? Sí. Surt sang
1: aquesta,
4: o no surt sang?
1: Aquesta és la pregunta, llavors. Si
3: l'any
1: acaba...
3: passat, recordem, perdona, Flick, a principi de temporada, va dir...
2: Fermín.
1: Amb algú, el
3: no,
1: pica, sí.
3: I un missatge general, no?
2: Dels egos.
3: Sí,
2: després de Mallorca.
1: No, empat a Vallecas.
3: Els primers empat partits.
1: Sí, després de l'empat a Vallecas.
3: Va que és un tio, ja té el cul pelat, fico. O sigui, té més de 60 anys. Quan vas complint anys, ja veus que la gent domina i el tio sap el que fa. I si ha dit això, serà per alguna cosa, no?
1: A Mallorca és la primera jornada, que també fot una tarrascada de la segona part, que el Barça juga contra 9, perquè el Mallorca ha expulsat dos tios a la primera part i la segona part el Barça va altre entrant i fot ja una estarracada el primer dia. I a Vallecas diu els egos maten l'èxit.
3: A mi el que em fascina del cas Valde és el joc de Mendes. És a dir, Valde ara té competència amb João Cancelo. O sigui, Valde el representa Jorge Mendes.
1: Sí.
3: Té competència amb un jugador que li ha portat Jorge Mendes, que és João Cancelo. I un dels que sona com a possible substitut de Valde o per reforçar la defensa del Barça és aquest jugador del Racing de Santander que es diu Salinas, que aquí el representa
1: Jorge Mendes.
3: És a dir, Jorge Mendes et crea el problema, et busca la solució i després...
2: I a Marc Casador el porta...
1: Jorge Mendes. Sí, sí.
2: Encara que no tingui res a veure, és igual.
1: Sí, sí, sí. No, la pregunta és si es debilita el Barça.
3: Que Valde potser podria també estudiar canviar de representant perquè el problema li ha generat el mateix Mendes.
1: Però el món del futbol ja és així, perquè ara porten unes carteres amb tants jugadors. No, que la sensació és, es debilitaria el Barça? Perquè al nivell de Valde, encara que no sigui el millor, ser suplent de Cancelo doncs et pot salvar en alguns moments. En canvi, si marxa Valde i obres el meló de portar un jove que sigui central o que sigui lateral, no sé si debilitaria la defensa o no.
0: És que amb això la sensació que també tens és que quan ha aparegut Cancelo i s'ha confirmat el seu fitxatge és quan també Flick ha actuat una mica.
1: Ha obert la porta.
0: No? Ha obert la porta. Vull dir que en aquest sentit també Flick potser ho estava esperant o també Flick potser sap que en el moment en què Valde té algú i que no se sent indiscutible, que com deia el Marc, que ho ha sigut anteriorment, i ha de lluitar, no té aquest esperit. I aleshores és aquí on l'està punxant, de dir, ara Cancelo serà el titular, tu estàs preparat per tenir aquest esperit de lluitar, perquè si no, jo entenc que no es debilita el Barça, perquè Flick diu, si tu no estàs preparat per lluitar, ve un altre i lluitarà per aquesta posició de ser titular. Abans parlàvem de Casador també, de que no ha crescut, i jo crec que Valde ha anat a menys. O sigui, no és que no hagi crescut, és que ha anat a menys, Valde. O sigui, no és el jugador amb confiança que tenia abans, fins i tot els retorns. Jo si hagués sigut Flick, el dia del partit de Basilea, el gol que rep el Barça, o sigui, Valde baixa trotant. O sigui, jo a la carretera de les Aigües trotant vaig més ràpid d'aquest replegament d'Alejandro Valde. I acabava d'entrar feia 10 minuts. Vull dir que no sé si és que havien fet una sessió d'entrenament duríssima aquell matí i anava vulgarment i amb el català correcte a mig tieso, o és que no va voler baixar o sabia que arribava Cancelo, perquè crec que just Cancelo acaba d'arribar i estava mig emprenyat. Però jo crec que tot això... Flick ho deu tenir en compte.
2: I amb una diferència per mi, que és que Casador desapareix perquè torna, d'alguna manera, Frenkie de Jong a l'11 i acaba apostant per ell, però tampoc hi ha un motiu de rendiment en aquell moment perquè ell desaparegui. I, en canvi, Valde, com deia el Marc, també ha tingut més temps per tenir aquesta posició i anar creixent. Segurament després ja Casador ha hagut d'anar apareixent en comptagotes, llavors encara és més difícil el fet de tenir protagonisme. I per tancar el tema Casador, a mi, és que a vegades... Hòstia, el punt de sentiment que li posa també per mi compensa a vegades a la mancança futbolística que pugui tenir aquell jugador. El punt d'esperit...
4: Tu ets un romàntic.
2: Sí.
4: Ets un romàntic, sí, saps? Sí, sí,
0: sí. No, la imatge de Canaleta...
2: Crec que no pots tenir una plantilla, però crec que a vegades tenir aquest perfil de futbolista que hi posa el cor d'aquesta manera pot arribar a suplir un punt de talent que no pugui tenir aquell futbolista. Ja està. Què he de dir?
1: Bé, creus que has d'habilitar el Barça o no, si marxes Valde?
4: Home, depèn de qui vingui. Jo, la veritat és que ara mateix, futbolísticament, per tot el que s'ha explicat, ara ho explicava mateix el Marc, doncs, home, la seva rendiment ha anat a menys. Jo no... Ara, actualment, o el Valde que vaig veure la temporada passada, no crec que el Barça el trobi molt a faltar. Ara sí que és veritat que és un jugador de la casa, és un jugador que té molt potencial, que té molta cama, i que dius, home, és un jugador que jo hi seguiria apostant, no que, vaja, intentaria exprimir, em sembla molt bé que el piquis, que el punxis, però que crec que és un jugador que val la pena donar-li oportunitats, perquè t'ha donat molt bons partits, saps que té potencial, i que crec que valdria la pena seguir insistint una mica. Ara, si ell realment té aquests temes d'actitud i no té aquest esperit competitiu... Escolta'm, això és el Barça, i com Casador ha de marxar, per molt culer que sigui, doncs si tu no estàs al 100%, doncs en vindrà un altre. Si trobes un bon substitut, tampoc no tens per què debilitar-te tant, però sí, seria una pena. I, aquests jugadors de la casa sempre volis que no tenen un plus. No?
0: I amb això, Marc, jo... O sigui, a mi, Valde, hi ha dos aspectes, et diria, tàctics o tècnics, que hauria de fer un salt endavant per ser... per mi per ser a l'alçada Cancelo. Un és, quan l'extrem és Gordon, aquest any que ve serà de Yemi, aprendre a jugar una mica per dins. O sigui, moltes vegades Cancelo el veiem jugar més per dins, no enganxat a la banda, poder-se associar amb els interiors, poder donar passades directament al nou, o sigui, tenir una mica de peu per dins, que això Xavi Espara ahir ho va fer...
1: De meravella, sí. De fet, fa no, roba una pilota i fa una assistència.
0: Va donar el pas a Fermín, no, per exemple.
1: Exacte. I en el primer gol roba ell i després s'activa ja la resta.
0: I després l'altre, en la seva gran virtut, que és córrer i arribar a línia de fons, un cop arribis a línia de fons, tenir una bona capacitat de decisió. Aquests dos aspectes, jo crec que Valde ha tingut 4 anys des del 2022, com deia el Raül, per poder-los polir i en aquest sentit per mi no ho ha fet.
1: 4 minuts i la mitjanit. Hem de fer una última pausa i ara de seguida rematarem aquesta primera tertúlia i després vindran els 4 mites del Palau Blaugrana per celebrar i commemorar els 100 anys de la secció. Saperes, gràcies,
2: Que vagi bé, bona nit.
1: Demà més.
2: I millor.
1: I millor, esperem. Sempre. Sí. Teniu ganes de veure Rodri dijous?
3: Ai, sí.
1: Ja veuràs si entra a la llista, no?
3: I tant.
1: Passa que bé, això és piano-piano...
0: Jo veig uns vídeos a Instagram, ell entrenant... I ja em motivo sol.
1: Ja està.
0: Sí, imagina't.
1: Molt bé. Ara tornem.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: Ganarles el derbi es lo único que pido.
11: Volver a ser grandes.
12: Un altre sextet serà massa.
13: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
14: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
16: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
17: 2 d'abril de 2004.
16: I el número de la sort, el...
17: 9.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: Diràs, amb Aleix Pariser.
1: Recte final d'aquesta primera tertúlia. Abans ho recordo que si aquest estiu busques un sub que ho tingui tot, apunta't aquest nom. Omoda 5SHS. N'he vist molts aquest estiu per la carretera d'Omoda 5. Sense voler. Escolta, això va funcionant, Un super híbrid que combina eficiència i potència i que té etiqueta Eco. 7 anys de garantia, 7 anys de garantia amb l'Omoda 5SHS des de 22.390 euros. El millor dels dos mons. Vine a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Digue, Raül.
2: No, que està molt d'Omoda, no?
1: Bé.
2: Pensava que el faries tu.
1: No, tinc aquest nivell. Era molt bo aquest. Era molt bo aquest. Dijous ja sorteig a la Champions.
2: Sí.
1: Dijous ja sorteig a la Champions. Ara m'ho estava mirant per sobre. Clar, és que el Barça, el Bombo 1... Li poden tocar... A veure si ho veig per aquí.
2: Aquest sorteig, però, ha perdut una miqueta la...
1: Per què?
2: És tot ara informàtic, sí. És molt difícil saber...
0: Ja no hi ha boles.
2: No són tres rivals, són set...
1: No ens agrada res, Abans tampoc agradava.
2: Sí, el que no m'agrada és... Vull dir, que crec que dona menys joc per la prèvia.
1: Sí?
2: Jo crec que sí.
1: Bueno, però mira,
4: ens agrada la competició.
2: A mi m'agrada saber contra qui jugaré el dijous, però tota la prèvia... Qui vols, qui no vols... ho dificulta una mica, el nou sistema.
4: És difícil.
1: A veure, un moment. No és difícil. Del Bombo 1 hi ha 6 equips, te'n toquen 2. Una a casa i una a fora.
2: Però
1: clar, mira, et pot tocar el Bayern de Múnich, el PSG...
2: És de l'any passat.
1: El Liverpool.
2: No té...
1: L'Inter de Milà, el City o l'Arsenal.
2: Ok.
1: Sí, perquè aquests són
4: divertits. És difícil de saber el que t'ha tocat a tu, el que li ha tocat al rival.
1: Això sí, això sí, clar, ho has de mirar a la pàgina web.
4: Cadascú li ha quedat un calendari diferent.
3: Sí, ens tocaran dos d'aquests, una fora i una a casa.
1: Sí, sí.
0: El PSG a casa per rebre Ferran Torres.
1: Molta mandra un altre cop al PSG, no? Ja ha tocat uns quants anys, no?
0: Ah, està bé.
1: No, però, hòstia, amb Liverpool, amb Araujo, l'Inter de Milà, el City, l'Arsenal... No, no, el Bayern...
4: Sí, vas entenent que pots punxar dos partits, no? Per estar entre els vuit primers, sí. Que si ara que punxes el tercer...
3: Sí, però tampoc li donis tanta importància entre els vuit primers.
1: Hem d'anar fora aquest any.
3: PSG, 15 i 11. 15
0: i 11, sí.
1: Hem d'anar al play-off aquest any, del mes de febrer. Mira, el Bombo 2 hi ha el Dortmund, la Roma, l'Aston Villa, el Manchester United... Hòstia, Déu-n'hi-do, el Bombo 2, eh? L'Sporting de Lisboa, el Porto, i llavors hi ha aquí les dues Maries, que són el Bruges i el PSV Eindhoven.
3: I aquí igual, eh? Dos rivals...
1: Una casa i una fora.
3: Una casa i una fora.
1: Sí. Clar, és que canvia molt el sorteig. Si et toca del Bombo 1, Bayern-Liverpool, i del Bombo 2, Roma-Aston Villa, saps? Canvia molt la història.
4: I els sustos, que són els que ven al Bombo 3 o Bombo 4? No, n'hi ha algun o no?
1: El Bombo 3 hi ha el Nàpols.
4: Veus?
1: Hi ha el Lilla. Hi ha el Feyenoord, hi ha el Shakhtar Donetsk, el Galatasaray, el Leipzig... No, aquests no són una segona. I el Bombo 4 hi ha el Como,
4: epa,
1: de Cesc Fàbregas.
0: Aquest, mira,
1: i s'han d'acabar de definir entre dimarts
3: aquest,
1: i dimecres...
3: Aquest jo crec que el Pou el vol, perquè el Pou sempre porta tants anys fent el futbol...
1: Clar.
3: Que sempre diu que li agradaria anar a camps o jugar contra rivals amb els que encara no...
0: El camp del Como és espectacular.
1: Sí, està al costat del llac, no?
0: Ha estat del llac.
4: I la Gode Como està perfecta.
3: Exacte, Como és perfecta.
4: És perfecta.
1: Sí, sí, sí, sí. Entre dimarts i dimecres es resolen la resta d'eliminatòries prèvies i llavors s'han d'acabar de configurar els dos equips del Bombo 3 i els últims del Bombo 4. Compta amb Torella allà, entrenador de l'Slovan de Bratislava, que va empatar un amb el... Ja t'ho diré. Va empatar un a l'anada amb el Celje, d'Eslovènia. I ara juguen la tornada a Eslovènia. Estarem pendents. A mi m'agradaria molt que si Slovan de Bratislava passés, pogués venir al Camp Nou o Torella allà, no?, com a entrenador. Li féssim un bon homenatge a la iaia. Bé. Dijous, el fem en directe amb el Molló. 6 de la tarda, de fet, dijous és un superdijous. De 6 a 8 fem el sorteig de la Champions amb el Molló i a les 8 ja entra el Pou des del Camp Nou. I a les 9 al Barça Atlètic de Bilbao, i quan acabi el partit aquí estarem els del Tudiràs. I per tancar tertúlia, un parell de coses molt ràpides de la resta de l'actualitat. N'hem parlat a l'inici, eh? L'Espanyol continua treballant per reforçar la plantilla i té encarrilat, com dèiem, el fitxatge de Brian Zaragoza, eh, Pau?
18: Sí, el club blanquiblau que espera tancar la incorporació ben aviat, però encara falten alguns serrells per resoldre. De fet, el mateix club assegura que l'operació encara no està tancada. De moment continua sent jugador de propietat del Bayern de Múnich. La fórmula perquè aterri a Cornellà seria una cessió amb obligació de compra al final de temporada per valor d'uns 8 milions d'euros. Brian Zaragoza és extrem, una posició que l'Espanyol pretén reforçar sí o sí. Té 24 anys, en farà 25 d'aquí a 3 setmanes, i ha vestit 3 samarretes diferents en les últimes dues temporades, sempre com ha cedit pel Bayern. Recordem que ell va aterrar a Múnich l'hivern del 24, després de destacar el Granada, i amb el Bayern només va jugar 7 partits. Des de llavors, una cessió a l'Osasuna, més fructífera, i després la temporada passada, primer al Celta, la primera meitat, i la Roma, la segona meitat, on va jugar ben poc.
1: A veure si demà s'acaba de confirmar aquest fitxatge, que seria sonant, no?, pel nom i per l'explosió que va tenir del nano, abans en parlàvem. I l'última, a Girona. S'ha apagat una mica el foc de Zigankov. Avui estàvem pendents d'una roda de premsa del futbolista o del seu agent, havia de parlar, no?, de l'entorn del jugador, que no s'ha fet ni es farà perquè Zigankov està molt a prop de marxar a l'Ajax de Mitchell. Que s'ho estan portant tot, l'Ajax de Mitchell. Roger, explica'ns.
19: Sí, correcte. Recordem que el jugador està expedientat pel club per negar-se a jugar en les dues primeres jornades de Lliga perquè volia sortir a cost zero i el club s'hi negava. Davant aquesta situació, el representant de Zigankov va convocar una roda de premsa per avui per aclarir la situació, que segons ell era diferent de la versió que havia donat el club. Doncs bé, aquesta compareixença ha quedat anul·lada coincidint amb una oferta de l'Ajax pel jugador d'uns 5 milions d'euros que el Girona veu amb bons ulls i que es podria fer oficial en les pròximes hores. I més enllà de Zigankov, un altre futbolista que farà aviat les maletes és Minsu, que estava cridat a ser una peça important aquesta temporada i que marxarà al Rangers escocès a canvi de 10 milions d'euros. Tot plegat el dia que el club ha presentat a Mumin i a Mauro Furtado, dos fitxatges que reforcen la defensa i que, segons han dit, tenen com a objectiu principal tornar l'equip a primera divisió. Mumin arriba a Girona lliure després d'haver estat diverses temporades al Rayo, mentre que Furtado és un jove central portuguès que arriba procedent del Benfica. Amb aquests ja són 6 les arribades al Girona en aquest mercat i només dues, Morante i Izan, han arribat a disputar minuts amb l'equip a la
1: que no ha començat massa bé. Un punt de 6 al Girona i juga aquest cap de setmana contra les Palmes a Montilivi. a veure si aconsegueix la primera victòria de la temporada. Molt bé, ho deixarem aquí. I ara tot seguit d'uns mites a uns altres. Del mite Llimós, del mite de Marvall, del mite Guillén, als del bàsquet. No us ho perdeu, de veritat, que ens ho hem passat molt bé.
4: Els mites arriben ara.
1: Sí.
2: I tant, respecte pels meus...
1: Bons records, no? Sol Zabal, l'heu vist, el recordeu, sí.
2: Home, i tant, i tant.
1: Però tu ets més d'aquesta època Sol Zabal Gimix o ets més de l'actual?
2: No, jo diguem-ne que vaig començar a veure bàsquet amb Sol Zabal Gimix. Recordo aquell triple de Sol Zabal, diria que en una final de la Copa del Rei, en l'últim segon, un buzzer beater contra el Madrid des d'una cantonada, recordeu?
1: Sí.
2: I aquella imatge... La creu de Sol Zabal i de Gimix i d'aquesta generació és que no van ser capaços de guanyar una Copa d'Europa, una Euroliga, per culpa de...
1: De Brankovic.
2: I de Kukoc.
1: Petrovic.
2: No, abans.
1: Ah.
2: No, sobretot Kukoc, la jugoplàstica.
1: Ah, de la jugoplàstica, sí. En parlem. I ha fet una reflexió molt interessant Andrés Giménez sobre això, sobre el fet que no van guanyar aquesta generació tan important, no?, a la secció, cap...
2: Tres finals es va guanyar la jugoplàstica.
1: Sí.
4: Serà canviant de nom, eh? Anar canviant de nom, però...
2: Sí, Pop 84. Sí, però sempre anant de groc, allà, Kukoc, Ratja, Perasovic...
1: M'ha sorprès molt Roger Esteller, gran personatge, per fitxar-lo, eh?
2: El Tigre de Sants.
1: Per fitxar el Tigre de Sants en alguna tertúlia o com a comentarista, molt bo. I Víctor Sada, quina passada, ja el coneixem, una meravella de noi. Ens ho passarem molt bé ara, escoltant aquesta conversa. Gràcies, Marvà, Guillén, Llimós, anem parlant, ens veiem aviat.
4: Vinga,
1: adéu-siau. 30 segons i celebrem i commemorem aquests 100 anys que s'han complert aquest dilluns 24 d'agost de la secció del Barça de bàsquet.
20: RAC 1. Ara tens una bona raó per subscriure't a La Vanguardia. Per només 39 euros rebràs el diari cada dia a casa i, a més, t'emportarà 50 euros de regal per bescanviar a Abacus, tant en botigues físiques com online. Truca al 933-481-482 i prepara la tornada a l'escola amb La Vanguardia.
21: RAC 1. Tots som 1. Tu diràs. Amb Aleix Pariser.

0: 12 i 7 minuts de la nit, això és el Tu diràs a RAC1. Avui el club ha fet la presentació dels actes d'aquest centenari de la secció del Barça de bàsquet i, entre altres qüestions, per exemple, ha penjat aquest vídeo meravellós a les xarxes.
1: Què som? Som una pilota al vent. Som la suor de la pista. Som el que aplaudim, el que hem celebrat. Som el 2-2 i el 134-124. Som el que hem superat, l'alè contingut, el nervi de la grada. Som de 3, de 2, de tir lliure. Som els rebots que s'escapen i els que agafem.
0: La veritat és que està molt ben fet, amb imatges històriques de la secció del Barça de bàsquet i més actuals, i amb aquesta veu que va relatant una mica tot el que passa al Palau, la màgia del Palau. El Tu diràs, com us hem dit, volem dedicar aquesta última hora del programa a repassar aquesta ja centenària història del bàsquet blaugrana. I per començar, ho farem escoltant un reportatge que repassa els orígens, la primera part d'aquesta història centenària, la primera meitat del segle de la secció que arrenca tal dia com avui, 24 d'agost de 1926.
2: Barcelona. El cel està tapat i hi ha una temperatura agradable, amb un vent lleuger que bufa a la cèntrica plaça del teatre. Allà, a tocar de les Rambles, un grup de persones es reuneixen en un despatx. És la seu social del Futbol Club Barcelona. La junta directiva del club acaba de prendre una decisió de pes. Així s'explica l'acte.
3: Se aprueba la proposición del señor Cusell creando la sección de básquetbol del Futbol Club Barcelona.
2: Pere Cusell és el vicepresident segon i secretari d'una junta presidida per Arcadi Balaguer. S'acabava de fundar la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona i ho feia en un context de consolidació i creixement del bàsquet a Catalunya, amb un detall important.
4: El primer campionat de Catalunya s'havia jugat el 1923.
5: Francesc Fernández, historiador especialitzat en el bàsquet blaugrana.
4: I el pare Eusebio Millán, un dels impulsors del bàsquet a casa nostra, tot i que no va ser el primer ni l'únic, com històricament s'ha venut, tenia una cosa molt clara. Per tal que el bàsquet arrelés i no fos flor d'un dia, necessitava implicar els equips de futbol. Pensem que avui en dia el bàsquet és el segon esport a Catalunya, però 100 anys enrere, socialment, el bàsquet no és res. És, en tot cas, un esport extravagant que practiquen quatre frics i que té un ressò molt, però molt petit, molt mínim. Però, mica en mica, Eusebio Millán aconsegueix el seu objectiu i els grans clubs de futbol catalans aniran creant les seves seccions de bàsquet. L'Europa, com dèiem, és el primer, i després aniran entrant el Sants, el Martinenc, el Barça el 1926, ara celebra el centenari, i l'Espanyol el 27.
2: El bàsquet era un esport amateur, de manera que la contrapartida per jugar al Barça era, per exemple, entrar de forma gratuïta al camp de les Corts a veure l'equip de futbol. El primer partit registrat és el 19 de desembre d'aquell mateix 1926. Aquests primers enfrontaments, aquest bàsquet primerenc, són molt diferents al que veiem a dia d'avui. Es juguen amb 7 jugadors, en camps de futbol, fins i tot 11 contra 11, i malgrat que la federació escurça després la pista, segueix sent 3 vegades més llarga de l'actual. El Barça juga els partits al complex esportiu del Sol de Baix, a l'espai que situem ara mateix entre l'Avinguda Madrid i la Travessera de les Corts. Als primers anys, però, l'equip encara és molt lluny dels conjunts amb més potencial i els primers títols no arriben fins temps després.
4: Tothom es pensava que el Barça entraria al bàsquet, fitxaria el bo i millor i que en poc temps seria el dominador absolut, tan absolut del bàsquet català, que trauria la motivació a la resta d'equips i els jugadors anirien plegant i l'afició també els donaria l'esquena. Aquesta por, de tota manera, va ser del tot infundada. El Barça no guanya el Campionat de Catalunya fins 1942 i en els primers anys veu com l'Europa, el Martinenc i el mateix Espanyol, tots ells aniran sent campions, tots menys el Barça.
2: Una època inicial que precedeix la primera gran dècada de la història del bàsquet blaugrana. Als anys 40, i liderat per Joan Met Ferrando, el Barça aixeca 6 copes, llavors del Generalismo, i 7 campionats de Catalunya. Amb l'equip blaugrana per sobre de tots, els catalans manaven en l'àmbit estatal. Així es llegia l'edició de Mundo Deportivo del 14 de juliol del 1950, després de la 6ª copa.
6: La clasificación definitiva de la copa nos parece de una lógica absoluta. Primero Barcelona, segundo Juventud, tercero Real Madrid, cuarto Liceo Francés. La hegemonía nacional sigue siendo, pues, perteneciendo a Cataluña. Las distancias siguen prevaleciendo. Hagamos por hoy punto final, no sin antes expresar al nuevo campeón, que no es tan bueno como todo eso, nuestra más efusiva y sincera felicitación.
2: Això sí, aquesta també és la dècada d'una lliga que mai ha estat reconeguda, obrint un greuge històric que encara no ha estat saldat.
4: La primera Lliga espanyola juga la temporada 46-47 i prenen part 8 equips, 4 catalans i 4 de Madrid. El Barça guanya la Lliga invicta i rep la Copa de Campió, com a tal. El fet, però, també és que en aquella Espanya autàrquica la cosa encara no està prou madura per tenir una Lliga estatal estable. I la Federació Espanyola de Baloncesto decideix congelar el torneig. Un torneig, però, que ningú no posa en dubte en aquell moment. Ara bé, a partir d'aquí entrem en un forat negre. Alguna cosa passa que quan l'any 57 es torna a organitzar la Lliga Estatal, hi ha una amnèsia col·lectiva i no se sap com a Madrid la Lliga del 47 ha desaparegut. Ja no existeix. La Federació Espanyola diu que no tenen les dates, les actes d'aquella època, ningú no nega que jugués la competició. Però de cop i volta, a Madrid, aquella competició, aquella Lliga passa a ser un torneig de prova, una competició experimental, i ja no és oficial.
2: La Federació de moment no ha atès les reclamacions del club perquè es restableixi l'oficialitat del títol, en una lluita per al record que de moment no s'ha resolt. I buscant-la l'explicació...
4: Per mi el gran sospitós, entre cometes, és Raimundo Saporta, factotum del Real Madrid que mitjans dels 50 ja dominava la Federació Espanyola. I el Barça en aquella època calla i abaixa el cap, ja que poc abans s'havia produït el cas Di Stéfano i hi havia hagut amenaces als directius culers des de Madrid, des del règim. Així que ningú no gosa alçar la veu i protestar per aquest fet de la Lliga de bàsquet.
2: En qualsevol cas, en aquell equip que jugava ja una pista descoberta anexa al camp de les Corts, sota les ordres del lideratge de l'entrenador Fernando Font, apareix la que podem considerar la gran primera estrella del Barça, Eduard Kucharski.
7: Era una estrella a Espanya i a l'estranger.
5: Jordi Penas, jugador del Barça a la temporada 53-54.
7: Era molt bo, era fàcil jugar amb ell, perquè feia coses que deies, mare, com ha arribat aquesta pilota aquí, però sí, potser te l'ha passat només tocant-la una mica. Sí, un tio molt bo.
2: Jordi Penas és el jugador viu que fa més temps que va jugar amb el Barça. Va debutar la temporada 1953-54 en un moment en què l'equip blaugrana gaudia de molta popularitat.
7: Millor i amb més nom que nosaltres, que el Barça no. Quan el Barça anava per allà a jugar, doncs el camp es notava, i el públic, i tot plegat.
2: Ara bé, el domini del Barça, a partir de llavors, decau.
7: La penya mateix, que el joventut, doncs també jugaven molt a bàsquet, i tenia molta gent que corria i jugava, i també tenia un equip molt maco, el joventut de Badalona. Però a part del joventut, pues, dos o tres equips més a Catalunya, ja feien el que tenien que fer.
2: A l'inici de la dècada dels 50, el Barça guanya només dos títols del Campionat de Catalunya, que s'exercien

0: Club Barcelona. I de cop i volta, el seu eslògan com a candidat, o un dels seus eslògans, és que les seccions no han de competir. Les seccions han de ser, segons ell, perquè hi juguin els fills dels socis. Per una banda, és el contrari del que havia fet quan ell governava el bàsquet. Però de l'altra, se li ha de respectar que ell, si és president, vol fer això. No es pot dir que enganyés a ningú. I quan arriba a la presidència és conseqüent amb aquesta promesa.
1: I tot plegat, entre d'altres, per un motiu que pot ressonar de manera potent i present.
0: Què passa? Que es troba amb el gran sarau del Camp Nou. El Camp Nou s'ha inaugurat l'any 57, s'ha de pagar, les xifres, el preu s'ha disparat i el club encara no pot vendre els terrenys on hi havia el Camp de les Corts. Però què fa? Perdona, indulta totes les seccions tret del bàsquet, ja que diu que els jugadors volen cobrar massa, que són uns egoistes i que el bàsquet no es pot mantenir.
1: Durant la temporada següent, la 61-62, el Barça surt a competir a la categoria catalana, deixant el bàsquet professional. Ara bé, Llaudet, empès per la pressió social, rectifica, però el preu és ja molt alt. El Barça estarà 19 anys sense guanyar. De fet, evita als despatxos algun descens i, finalment, el curs 64-65 el juga a la segona divisió.
0: I això deixa el Joventut de Badalona com l'únic rival del Real Madrid. I pel Barça, concretament, significarà gairebé 20 anys de patiment, d'humiliacions, d'ostracisme, de baixar segona, això a banda de regalar-li l'hegemonia del bàsquet estatal al Real Madrid.
1: És l'època daurada de Raimundo Saporta, i sota l'ombra de l'hegemonia blanca arrenca una lenta recuperació. Amb Eduard Portela des dels despatxos i amb entre d'altres, un jove de 22 anys que arriba de l'Estudiantes, Alejandro García Reneses. I d'allà terrenys als anys 70, la dècada de l'avançada a l'esclat definitiu de la secció, ja amb la inauguració d'una de les peces angulars de la història del bàsquet blaugrana. El 1971, l'equip té una nova llar, el Palau Blaugrana. I al planter comencen a despuntar noms que formaran la gran primera nòmina d'ídols de la memòria col·lectiva.
2: Doncs amb aquest reportatge que acabem d'escoltar hem repassat la primera meitat d'aquesta història centenària del Barça de bàsquet. I ara el que farem és repassar els altres 50 anys, la segona meitat del centenari de la secció amb el Dani Aguilar i, Dani, en un lloc molt especial i amb grans protagonistes.
1: Sí, de fet el reportatge el tancàvem amb la inauguració de l'edifici on som ara mateix, que no és l'altre que l'edifici segurament més important de tota la història de la secció, del Palau Blaugrana, on hi som ara mateix, a la seva llotja, el Palau Blaugrana inaugurat el 1971, que encara acull els partits del Barça. Estem pendent a l'eix de marxar al nou, això ja és segurament un altre debat, perquè no sé exactament quan arribarem, però en qualsevol cas, des d'aquí, des d'aquesta llotja, us volíem saludar en un dia tan especial, i jo crec que és que estem immillorablement acompanyats.
2: Sí, sí. Tenim un quintet de luxes per si volen sortir a la pista ara del Palau, baixant de la llotja. Com a base...
1: En són quatre? Em sumes a mi, també?
2: Home, clar.
1: Tu
2: ets el dolent de l'equip, però
1: gràcies.
2: Et sumo com a cinc.
1: Gràcies. No?
3: Llavors tu surts des de la banqueta.
2: Jo no, jo sóc l'entrenador. Nacho Solozábal, què tal, Nacho?
4: Hola, què hi ha, com
2: moltes gràcies. Andrés Jiménez, què tal?
5: Molt bé, encantat aquí.
2: El Tigre de Sants, Roger Esteller.
6: Hola, què tal?
2: I Víctor Sada, quina passada. Què tal, Víctor?
7: Com estem? Bé.
2: Molt bé. Què, us coneixeu, no?
5: Home, ja.
2: Sí. Heu jugat junts, de fet, no?
5: Sí, bueno, jo amb el Víctor no. Amb el pare, sí, però amb el fill, no.
6: El Nacho, l'Andrés i jo, sí.
5: Sí, sí. Junts.
7: Bé, jo soc d'una època més... Més jove.
5: Més jove, sí. Home,
2: manteniu relació o no? O us veieu només aquí al Palau de tant en tant?
6: Sí que ens veiem al Palau, els veterans del Barça, ens veiem. Amb el Víctor me'l trobo al supermercat de Llanaca. No donem la marca, però ens trobem a Castelldefels perquè vivim al tot de Castelldefels. Sí. I me'l trobo poques vegades, per això. Però bueno, però sí que vivim allà. I...
3: Va, si anem al mateix
2: super. Micro, Roger, sí.
6: I amb el Nacho vaig jugar quan tenia jo...
3: Va ser el meu company d'habitació.
5: Com? Una nit, sí, sí. Una nit.
2: Aquí ha d'haver...
6: No, mitja nit.
2: Com que mitja?
5: No expliqueu això.
1: Ai, que comencem fora.
3: Anava a dir que quan aneu al mateix súper podríeu un dia, no sé, passar-vos la comanda i així no cal que aneu...
5: Home, ben pensat.
7: Ai, pensava de dir-ho de la pinya, saps allò?
2: No. Espera, explica què està.
6: Bueno, amb el Nacho, la primera nit, les primeres nits...
3: Jo no l'explicaré, si no l'explicaré, no l'explicaré.
6: Bueno, pues jo dormint, sóc un tio complicat, també dormint, despert també, i el Nacho em va tocar l'habitació dels primers viatges, no?
3: Sí.
6: A Sevilla, me sembla. Així.
3: No me'n recordo jo.
6: I el tio va dir, li va trucar el delegat, i va dormir amb tu. i se'n va anar a dormir. I em va deixar sol a l'habitació, no em va dir res, eh? Se'n va anar a dormir. I diu, no em fiqueu mai més amb aquest tio.
2: Hòstia,
5: home,

0: Hem de dir una cosa, eh? A veure, si t'havia de tocar un company d'habitació, el Nacho era ideal, perquè el Nacho es ficava al llit. No feria cap soroll. No es movien tota la nit. O sigui, era
1: ni ideal. Roncava,
0: ni roncava, ni li molestava la llum al tio.
2: Imagina't què va passar perquè em van marxar.
3: Jo, el Víctor, no sé com dorm, però hi ha un altre aquí, que és aquest senyor d'aquí, l'Andrés, que el que feia era... Allò era, feia molta por, dormir l'Andrés, perquè era antifaz.
1: Molta gent ho necessita per la
3: antifaz,
1: qüestió.
3: Antifaz, no, espera. A les cortines, totes les cortines tapades, i esparadrap perquè no entrés la llum a les cantonades. Ojo, eh?
0: La llum...
3: I aquest senyor era un senyor... El Nacho era un senyor molt enrotllant. Ja ets un senyor. Però que en Xavi, quan en Xavi ja s'acaba. Aquest senyor era un senyor que no tenia mala llet. Però l'altre tenia la mala llet.
1: Sí? Com no dormís...
3: Andrés, tu te fuiste endulzando con los años. Però tenia
0: una... Tu deia cariño, home. Puto junior.
3: Tenia una mala llet, aquest senyor.
1: De la teva època n'hi ha hagut, també.
0: Tenia un mal dormir.
4: De la teva època d'aquest estil, sí.
1: N'hi ha algun,
4: més Nacho, molt tranquil, acceptant-ho tot i tal, però, per exemple, el Gregor Fuchsca era complicat. El Roger Grimau, el tema de llums també...
0: És que la llum, tio.
1: La llum.
0: És que, clar, no et podies dormir. I si al dematí sortia una miqueta, ja... Bueno, és una cosa, sí, t'havies de, diguéssim, una miqueta aïllat.
5: L'Andrés tenies ascendència com per, no? Era prou veterano com per dir, aquí se duerme como yo quiero.
0: Buah! Bueno, arriba un moment també, que jo això l'ho vaig viure, vaig tenir la sort, que ja quan eres capitat deixaven una habitació sol.
1: Ah! Hòstia,
2: això no m'ha passat mai.
3: No, tampoc.
0: Doncs jo sí, jo he vist...
1: Ara passa que tots els jugadors tenen habitació sols.
0: Clar.
1: I això és molt pitjor per a mi.
5: Ah, sí?
1: S'ha perdut, perquè anar amb parella feia... Creava grup...
4: Sí, algun vincle, no?
1: Un vincle, jugaves alguna partida... Venien dos més o tres i jugaves a alguna partida de pòquer, de cartes, i ara cadascú té la seva habitació, amb el seu iPad, amb les seves coses, i això... S'ha perdut. Jo, per sort, no ho vaig viure, també. O sigui, estic més amb aquesta quinta que a la quinta actual.
6: M'agrada que tingueu aquesta bona relació i que expliqueu anècdotes, perquè d'això es tracta, aquesta tertúlia que hem muntat aquí a la llotja del Palau Blaugrana. Ja que estem celebrant els 100 anys de la secció, m'agradaria que expliquéssiu, no sé, el vostre millor record aquí, entenc, no? Del Palau o de quan veu jugar al Barça.
2: Home, de records en tenim i en tinc molts. Però també és una mica quan penses en records puntuals, sempre existeixen. Aquí vam jugar un cinquè partit de play-off de la Lliga contra el Madrid de Petrovic, el vam guanyar, no? Mm-hmm. Allò del triple... O sigui, tens records, però sobretot és una mica les vivències generals, la trajectòria que has tingut, no? A l'equip, en aquest Palau, que és... per tots nosaltres aquest Palau és, clar, és que és una passada, és una mica el lloc on es van fer i on la gent es reconeix. La veritat és que el Palau és una mena d'institució per nosaltres.
6: Entra aquí encara emociona o no?
2: M'agrada molt, molt.
0: Jo l'altre dia em van fer una entrevista, van demanar a baix al túnel de vestuaris i vaig tenir la sort, estava buit el Palau, no? Però feia molt de temps que no trepitjava el que era el parquet, perquè clar, ho veus des de la grada, però hòstia, vaig trepitjar el parquet i malgrat tots els anys que fa que no, però ve una energia, ve de cop i volta tots els records, totes les vivències, vull dir...
6: Què és el primer que va venir al cap,
0: la màgia?
6: Andrés, alguna cosa, alguna cistella teva?
0: No, ve el guanyar. Ve el guanyar, la gent animant, hòstia, vibrant, i tu allà... I clar, i penses que, clar, fa molt de temps que estàs retirat i això ni te'n recordaves que encara està dins, però és trepitjar aquest parquet i, hòstia, et puja tot, sí.
6: Roger, Víctor, què?
3: Jo el millor record que tinc del Palau, i això ara es sobtarà, no és amb la samarreta del Barça.
6: Ostres!
3: És amb la del Tau... Perquè jo quan vaig sortir d'aquí vaig anar... Jo era capità, vaig sortir del club, vaig anar al...
6: Taugrés Vitoria.
3: Tau Ceràmica.
6: O sigui,
3: Tau Ceràmica. I vaig tornar amb el Tau, llavors el Barça feia un any que no perdia un partit a casa. Aquí, sí, jo crec que els que estem aquí, els quatre que estem aquí, dubto que hi hagi un partit crucial que haguem perdut al Palau.
2: No. Crucial.
6: De la vostra generació, vols dir?
3: Crucial, no hem perdut cap.
1: Com, sigui, com a entrenador, sí.
3: Com a entrenador, sí. Però com a jugador?
1: Com a jugador, no.
3: Vale, no? O sigui, al final, és, aquesta és la màgia del Palau. No? Lleves aquí per
6: aquesta jugar. Frase és mítica. O la fa servir tothom, la màgia del Palau.
3: La màgia del Palau, sí, sí. Era molt difícil. I això ja acollonia els altres sí. rivals. Eh?
5: I tu vas percebre des de fora.
3: No, sí. No, no, no, no és això, no és això. Perquè
1: vam guanyar,
3: que feia un any que no sí. perdíem, que no partíem a casa, vam guanyar, jo vaig fer, a la primera part estava fatal, em sentia una mica clar. Agafat, i la segona part vaig jugar molt bé, vaig fotre quatre triples a la segona part, al final, els últims 5 o 6 minuts, i anàvem perdent, vam remuntar. I em van canviar quan quedaven 30 segons, i tot el Palau en peu, em va cridar el meu nom, aplaudint, okay, i tota... I, clar, jo em vaig posar la tovallola al cap, em vaig posar a plorar com una maladera, no? I aquest era el millor record que tinc jo del Palau, va ser una derrota, no? Una victòria viva, una derrota del club.
5: Perquè, realment, sou, jo crec que els quatre jugadors de diferents generacions, que tots quatre crec que heu connectat molt amb el Palau. I això potser és una cosa que, malauradament, i després ja en parlarem, però els últims anys no sé si s'està perdent o no, però en qualsevol cas, aquesta connexió, Víctor, és com el que deien el Roger, és una cosa com molt única, no? Que segurament cada club tindrà la seva connexió, si vols, però aquest pavelló, aquestes olors, aquesta emoció, és com molt única, això.
1: Sí, perquè és el que deien els tres, no? Aquesta màgia que es transmitia, nosaltres la vivíem, la teníem dintre, clar, no? Aquesta sensació que diu l'Andrés d'entrada al Palau, la tenim tots, i no sé si els jugadors d'ara haurien passat molts anys perquè la visquessin també. Llavors ara costa molt que hi hagin jugadors que estiguin 4, 5, 6 anys aquí al Barça. Llavors costa de que agafin aquesta energia, no? Tot i que ràpidament el Palau el vius ràpid, eh? És a dir, hi ha jugadors americans que venien i el primer o segon dia ja flipaven, no? Però una mica jo les vivències també una mica suma de totes, no? També jo tinc la sort de guanyar tres lligues aquí al Palau i és algo únic, guanyar una lliga aquí, un quart partit, un cinquè partit contra el Madrid. O sigui, jo tinc una foto aquí al Palau contra un Madrid que era impossible de guanyar perquè tenia com 50 vides i vam guanyar i ja al final ja era com... Oh, guanyar una lliga al Palau és algo increïble, no? I de moments així divertits també tinc la primera lliga que vam guanyar amb el Pesic i me'n recordo fent el tren així com pel terra, sí. I jo anava darrere, el Roberto Dueñas anava davant meu i anava fent el trenecito pel terra.
6: De quatre grapes anava?
1: Sí, el Roberto. Hòstia, llavors jo és un, Roberto... per mi jo que era un xavalet i tinc un record de guanyar la primera lliga i amb el Roberto fent el tren al terra, llavors també
2: no, és una bona imatge aquesta. Sí, sí.
6: Mai diries, no, que podríem arribar aquí.
3: Me'n recordo del Roberto, el Madrid sé que...
0: Home, quan vam guanyar la lliga al camp del Madrid. Sí.
6: I semblava tranquil·let, eh? Roberto.
0: Bueno, de fet, jo tinc també una foto... El Roberto... O sigui, jo quan ho vaig veure em vaig pujar a dalt del Roberto. El Roberto em va agafar i, hòstia, aquella foto també... Que, home, és un tio que impressiona en tot això i també tinc un record... No va ser aquí, va ser precisament al Camp del Madrid, que va ser una lliga mítica que ben cascalla.
3: Sí.
0: I però tinc també aquest record amb el Roberto.
6: De vosaltres quatre, clar, hi ha dues samarretes retirades. Merescudes, no? La del Nacho i l'Andrés.
1: Sense dubte.
6: Sense dubte. I hi ha una Eurolliga només.
1: Ai, jo no m'esperava això. Ah. Que jo aquí d'allò.
6: Que és la del Víctor, no? Sí. Clar, és una llàstima la vostra generació, no, Nacho?
5: Clar, i finals de les copes, els tres. Andrés. Evidentment, finals de Copa d'Europa, perdó. Dues finals de Copa d'Europa.
0: Jo faig
6: us va faltar això, no?
0: Jo faig un plantejament, o sigui, jo està bé, vull dir, però... A veure, jo vaig estar 6 vegades en una Eurolliga, 4 vegades a una final, i estic supercontent. Perquè, clar, per guanyar l'has d'estar. Això és el primer.
6: Sí, sí.
0: Aleshores, aquí, vull dir, s'ha fet també una miqueta un relat de que, a veure, el que estaven allà érem nosaltres. És cert que no vam aconseguir guanyar-la, però estàvem nosaltres, no estàvem uns altres equips. Sí. Aleshores, clar, això d'alguna manera també s'ha aprofitat. La veritat és que la gent d'aquí també, doncs, sembla que fer tot aquest treball s'ha considerat durant molts anys perquè eren considerats el número 1 a Europa. Això t'ho garanteixo. Inclús quan estava la jugoplàstica. Passa que aquells, quan arribava aquell moment, doncs estaven doncs una miqueta... Però vendre-la així... Ara sí, que m'hagués agradat. Jo vaig viure la de París, també amb el famoso... tap del Rankovic.
6: És que alguna hauria d'haver guanyat perquè la van robar.
5: És que aquella...
0: Que una cosa complicada, afortunadament va arribar per fi el 2013 i es va guanyar, però que tot això, vull dir, al final sigui un relat trist, per mi trist no és en absolut. Que ens ha faltat, tot hauríem matat per guanyar això.
6: És una bona reflexió. M'agrada, és veritat,
2: no? No, aquesta és la meva, també.
0: Sí, sí.
2: No és perquè sí, perquè l'hagis perdut, home, jo, tant de bo com m'ha vist guanyar una Eurolliga o dues, com a Navarro, no? Però... hi érem. Sempre
1: que lluitava. Gràcies a vosaltres, segurament, gràcies a vosaltres, i els sentiments també que tenia, perquè jo no els havia vist potser perquè era més petit, però gràcies a tota aquesta progressió i tot aquest sentiment de ser un gran equip, però tenir aquell puntet de mala sort o de no poder guanyar, doncs jo com a culer de tota la vida, això a mi em va donar energia el dia de París, jo del 2010, el 2003 evidentment va ser també històric, però el 2010 guanyar a París, jo com me'n recordo quan em canvien el partit guanyat i miro l'afició que va venir i és un sentiment de... ho hem aconseguit tots, no?
0: Però, i això és un... Jo vinc a dir, per exemple, nosaltres, jo vaig eliminar el Madrid en semifinals potser quatre vegades.
5: Clar.
0: I resulta que nosaltres hem fracassat, home.
7: No, jo només dic que hagués estat la cirereta perfecta, sí, una generació recordadíssima.
0: Amb això estem d'acord, que ens va faltar la cirereta, això estem d'acord. Però quan ve un aficionat... jo trec pic.
7: Clar que sí. De la teva reflexió, em lliga amb què... És que per arribar on van arribar el Víctor Sada o el Roger Esteller a la seva època, veu haver de passar una etapa fosca, no? Nacho?
5: Nacho arriba a un Barça, que és que, clar, nosaltres ara entenem el Barça com el que és, com segurament el que ens deia el Gimix, de... més enllà del que estigui passant ara mateix, històricament és un top 1 europeu, com a mínim els que hem nascut a la meva generació.
7: Però és que és un Barça, perdona, de bàsquet, que cada 2-3 anys et guanya una Copa o una Lliga.
0: I nosaltres a la nostra època, Nacional, o sigui, l'equip hegemònic era nosaltres.
5: Exacte, però el Barça al qual arribes tu, Nacho, és a dir, és un Barça que estava començant amb això.
7: Quants anys feia que no guanyaven?
2: Feia anys. Jo crec que 19. És una mica el que hem dit jo ahir abans, no? És la trajectòria. La gent de la meva generació, que ells es va incorporar una mica, però els de la Cruz, Sibilio, Pedro Ansa, Manolo Flores, del que estem realment molt contents és d'haver canviat una mica la dinàmica del bàsquet aquí. Perquè no, ho han dit allà, que el Barça havia arribat a perdre dos cops de 60 a Madrid. Jo en una hi era.
7: De 60?
2: De 60. Sí,
5: sí. I una hi era.
2: Sí, sí, sí. I al cap de dos anys van guanyar per primer cop la Lliga. És a dir, aquest canvi de l'hegemonia del Madrid, de manera clara, molt clara, ser capaços de guanyar, crec que va ser el 81, una Lliga, i el 83 la segona, i allà hi era, i després ja va arribar també...
0: Quatre seguides.
2: És a dir, aquest canvi, per nosaltres, és una mica el resum més enllà del títol, és el canvi que es va produir al bàsquet de passada, treure-hi el Madrid la seva supremacia i tenir-la nosaltres.
7: De la teva època, Andrés, tu què és el que més recordes de quan arribes al Barça? Home, perquè més hi arribes jove, també, no?
0: Sí, jo me'n recordo... Doncs, mira, jo amb ells ja els coneixia perquè ja coincidien a la selecció. O sigui, ja teníem... Vull dir, ja ens coneixien, teníem molt bon moment. Aleshores, jo, o sigui, vaig arribar i va ser fabulós. Perquè nosaltres vam encadenar... Doncs això que deia el Nacho, doncs ja ve... És que, clar, no tot ve perquè sí, o sigui, ja ve de darrere i, bueno, i en aquest moment, doncs, bueno, encadenem, doncs, quatre primeres temporades espectaculars. Ens va faltar la guinda aquesta, que si a més rematem la guinda aquesta, almenys un parell ens hagués importat. I després me'n tenia un altre moment i després, abans de retirar-me, vaig agafar tres més. O sigui que a nivell nacional, en 12 temporades, o sigui, érem hegemònics. I, bueno, doncs això... Doncs també, igual que nosaltres heredem aquesta nova, diguéssim, plantejament, ells hereden, doncs, coi, que ara el Barça...
7: És un equip guanyador, no? I clar, jo crec que això no, genera un optimisme.
0: Una cosa que a mi m'havia agradat molt de que va dir el Xavi Pascual, l'ADN Barça, això per mi és fonamental. O sigui, s'ha d'instaurar, perquè ja es tenia, i s'ha de tornar a instaurar a l'ADN Barça.
7: D'això que dius, ara has dit Xavi Pascual. Clar, hi ha molts noms, estem amb jugadors avui. Bueno, tu has estat entrenador, sí, amb jugadors.
1: Vull dir que volies que féssim un partit, ara fa un moment ens has dit un partit.
0: Ara si tu veus, tots quatre, cadascú té les seves diferents personalitats, però tots quatre són ADN Barça. Clar, això és molt important, i és el que deia abans. Clar, integrar això costarà molt, perquè has de tenir gent, perquè malgrat que tu tinguis un tio d'un parell d'anys, sí, però arriba...
3: Andrés, perquè tu no has sigut cantera.
0: No, jo he guanyat 7 títols. No sé quan has guanyat tu de Lliga? I 18 en 12 temporades. No sé si en cantera el que has guanyat tu.
5: Clarament el júnior, m'encanta això.
7: És cert que el bàsquet actual ha canviat molt i ja en parlarem ara de com veieu aquest bàsquet ara mateix i aquest Barça ara mateix, que clar, molts fitxatges, molts jugadors estrangers, no? Costa identificar-t'hi, cada any es canvien, però clar, és aquesta llei de vendre, comprar, no?
5: Que I una cosa que deia el Roger, que trobo que és molt important, la base. No, que tenint en compte la configuració actual del base del bàsquet europeu, mundial, digue-li com vulguis, que és molt difícil potser crear des de nen aquest sentiment de pertinença i els de més qualitat és que marxen.
3: Sense dubte.
7: Bé, l'NBA, bé, no sé qui...
3: No, el Víctor abans, que és molt difícil ara. És que és molt difícil, jo quan arribes al primer equip, i el Víctor segur que s'ho va trobar també, però menys del que jo em vaig trobar, perquè nosaltres teníem el Nacho, l'Andrés, l'Epi, també Déu. Vale, o sigui, però Juanito quan estava, l'Audi, els americans estaven 4 anys.
0: Vosaltres també vieu viure allà el tercer americà, que això va fer molt de...
3: Sí, sí, però teníem... Hi havia unes jerarquies, hi havia uns valors, hi havia uns codis. Hi havia uns codis. Jo me'n recordo, hi havia un capità que era el Nacho, després l'Andrés va ser capità, i eren persones... Que venien nosaltres, que érem joves, que teníem ganes, que portàvem... que a l'Andrés no li agradaven massa al principi. Dilo, reconócelo.
2: Una mena de relació.
3: No le gustábamos mucho.
0: Si vais a donar consells de tota mena.
7: És com un fill que l'apretes i dones amor.
3: Però hi havia un procés determinat que tu valoraves molt. Llavors ells eren... No només érem companys d'equip, eren persones que t'ensenyaven, t'educaven, no? T'educaven. I tots. I quan hi havia algun que se'n sortia de la línia, doncs sempre, per aquí, tira per allà. Potser amb una colleja, potser amb un crit, potser amb una reflexió, però entraves. I aquests valors, ara és molt difícil perquè els jugadors canvien d'equip, perquè ja no hi ha referències pràcticament, no? I quants jugadors surten de primer equip, i més amb el bàsquet actual, que ara, amb el que estan pagant les universitats americanes.
7: Ah, però això et deia.
3: Què pots entendre?
1: Això per mi és un... com una valoració molt vàlida, però per mi és una excusa, perquè és com, bueno, ara ja com que les universitats se'ls emporten, no hem de fer res, no. És com més has de fer, és com més has de potenciar, però clar...
5: Però pots competir contra això, Víctor, d'alguna
1: forma? Clar, sí? Fa 2 anys el Dame Sar, l'italià, sí. Estava aquí, i jo l'havia tingut a la base, amb el Roger Grimau i amb el Xavi Beltrán, i un tio amb ADN Barça. Ho vivia el bàsquet, li encantava... tot.
7: I que havies de fer un esforç econòmic com a
1: clar, tu. Què prefereixes? Fer un esforç per algú que té aquest sentiment o portar, evidentment, que tothom queda aquí amb moltes ganes i amb il·lusió, portar algú de fora. Evidentment que els de fora són molt, molt necessaris i són jugadors totalment vàlids, eh? I, bueno, és que sempre dic el mateix, no guanyes el que guanyes si no hi ha jugadors, l'Audi Norris, no? Sibilio, el Bodiroga, el Jessica Vicius, el Pete Michael, el Lorbeck, sense ells no guanyes, Eurolligues, Lligues o el que sigui. Però clar, has de tenir gent que ho senti de veritat i que els que vinguin de fora diguin, conyo, això què és, això? Saps?
7: Sí. Gent com vosaltres, que la gent al llarg dels 100 anys de la història de la secció recorda, hòstia, Andrés Giménez, Roger Esteller, Nacho Salazar...
2: Que s'anomena una mica el nucli dur, no? Clar. Tu tens un equip que té un nucli dur d'un seguit de jugadors, que ara és més difícil, de 5, 6 jugadors que hi són. I que tenen una mena de fe i de tarannà. I el que
0: positiu,
2: ve de fora...
0: I positiu.
2: Clar, i el de fora veu això i...
0: Això és molt important. Molts estrangers, no només gent de la casa, com ha dit Roger, però molts estrangers, o sigui, funcionen i han funcionat perquè es troben...
7: Amb un nucli.
0: Allà no poden fer, perquè allà n'hi ha uns tios que tenen pes... I va bé per ells també.
7: I tant.
0: Va bé per ells. Segur que hem viscut personatges i jugadors que aquí han funcionat. Amb un altre equip haguessin sigut, bueno...
7: Us agrada el bàsquet actual o no? A vosaltres, Nacho, Andrés, bueno, Roger també, o Víctor... Bueno, tu, Víctor, l'has vist... El bàsquet més modern, jo crec que l'has viscut més tu, no? Perquè hi ha un canvi físic, hi ha un canvi de velocitats, també, diria, o no?
2: A mi el bàsquet m'agrada, i l'actual també, perquè jo sempre defenso que el que hi ha ara sempre és millor que el que hi havia abans. Així és així.
7: Sí?
2: Sí, sempre. Podem tenir enyorança i el que tu vulguis, però la gent d'ara fa el mateix que feia, almenys jo, el mateix que feia, però que són més alts, més forts, ho fan més ràpid. No, potser no són tan guapos, però sí.
0: També. Jo en aquest sentit, sí, jo l'únic que afegiria és una cosa que sí que crec que el bàsquet l'hauria de solucionar. Perquè és que, o sigui, l'excessiu ho fa servir la cistella de 3 punts. No, de 3 punts. Perquè mira, quan es va, per exemple, va començar l'Ali Hoop, pensem, no? L'Ali Hoop va ser una cosa més. Tu imagina que de cop i volta l'Ali Hoop va haver sigut el principal mètode d'obtenir cistella.
7: Que cada jugada, el provessin.
0: Molt espectacular. Jo crec que està bé, però d'alguna manera... dels valors que tenia el bàsquet era el joc interior. I jo crec que hem d'aconseguir d'alguna manera recuperar, sense estic totalment d'acord, el bàsquet, els jugadors són sempre millor, però recuperar, perquè si no, en comptes de més diversitat a nivell de jugades, doncs ens estem quedant en un tipus de joc que jo crec que era més ric abans. Si volem recuperar una miqueta més el joc interior com una tàctica més i una manera més, jo quan jugaven els pivots i jugaven i... Això és
7: fer-se l'espai, fer-se el lloc, el ganxo,
1: Està tirant cap a casa, Valores a
5: grande.
7: Tu, Roger, què en penses del bàsquet?
3: Mira, jo crec que el canvi, a part de la línia 3 que deia l'Andrés, és que ara jo crec que el 90% dels atacs acaben en un pick and roll, o tenen un pick and roll, no? Un bloqueig directe. Clar, els jugadors estaven jugant molt millor el bloqueig directe que abans. Hi ha una part, abans es feien molts bloquejos directes laterals, amb la qual cosa els bloquejos directes laterals tens un defensor, que és la línia de banda. Vale? Llavors tens molta més diversitat de defensa, diguem, de poder-lo defensar. Però el bloqueig central no el pots defensar. Ah. I la gent juga molt bé al bloqueig central. I aquest és un tema que al final acaben la majoria dels equips canviant els bloquejos, i acaba un petit amb un gran atacant a un gran a fora i un gran amb un petit defensant-lo a dins el petit amb el gran. Llavors, al final hi ha molts mismatch, perquè són desajustos defensius, i és una part maca del joc, no? Però potser sota el meu parer és massa previsible. És massa previsible. Jo estic d'acord amb l'Andrés. Jo crec que potser hauríem de buscar unes regles que fossin és molt difícil de posar regles, diguem, dins de les dimensions de pista, però si eixamplessim la pista?
7: Hòstia!
0: Sí.
3: I si eixamplessim la pista lateralment? Inclús a nivell de llargada.
5: Tots esteu d'acord en això?
0: Bueno, ara estava parlant amb... Jo no ho sabia. Estava parlant amb Antonio Martín i em va dir que ell ho havia proposat a la FIBA.
7: Ah?
0: Sí, bueno, ha sigut una conversa quan estava... I jo no ho sabia, no... I per parlar precisament d'això, jo he proposat diverses vegades, però clar, ells atribueixen que equips, de països més senzills, perquè no, que això no els hi va bé i tal, igual, però jo crec que és una... Jo d'entrada això ho provaria.
7: Anem als entrenadors, que també han estat importants, no?, en aquesta segona cinquantena del centenari del Barça de bàsquet. Clar, a mi em venen dos o tres noms al cap, suposo que en recordareu més, però Aito ha marcat una època, Pessic, diria que ha marcat també una època, que ha estat important, i evidentment Xavi Pasqual, no?, en una etapa més moderna. Què em podríeu dir d'aquests, i si en recordeu algun altre que ara a mi no em vingui al cap? Nacho, Andrés, Roger...
2: Jo soc més antic que nosaltres vam tenir referents jugoslaus, i en aquella època Jugoslàvia també era una dels bressols, sens dubte, del bàsquet, i ens va venir un entrenador que es deia Ranko Ceravica, que tenia, evidentment, tenia la seva manera de viure i de pensar i entendre el bàsquet era absolutament diferent del que hi havia en aquests moments aquí, no? I per nosaltres va ser molt important, per a la meva gent és molt important, perquè ell va donar molt de protagonisme a la gent jove, molt. I me'n recordo que al cap de no res de ser aquí em va treure de titular al camp del Madrid. I clar, és allò que dius...
5: Quants anys hauries tenir en aquell
2: moment? Home, doncs en aquell moment devia tenir 17 anys.
5: Imagina't.
2: I llavors, clar...
0: Això era la clau.
2: I dius, ostres, i això és com un sotrac, no? I jo crec que ell, a més, era un entrenador de molt dur, molt dur, físicament, feia treballar molt i tal. I per mi va ser important. Després de, evidentment, l'època de l'Aito, que és la que vam guanyar molts títols, i va ser els... No deixem de banda Antoni Serra.
5: Que és
2: l'home que protagonitza aquesta transició, perquè ell va ser l'entrenador el 81, vam guanyar el títol, i també el 83. Sí.
7: A tu, Andrés, qui t'ha marcat com a tècnic?
0: No, vale, jo afortunadament no he tingut tant d'entrenadors. Jo he tingut l'Aito, he tingut el Bosa Malkovic una miqueta, sí, i he tingut l'Antonio de Miguel a la selecció. O sigui, no, en aquest sentit, no m'he mogut en molts canvis, i per tant, doncs, evidentment, a la selecció l'Antonio de Miguel i a nivell de club a l'Aito. Sí.
3: De fet, jo crec que... No. A part del Malkovic, tu més has tingut a l'Aito.
0: No, no, després vaig tenir l'últim any el Manel Comas.
3: Ah, Manel.
7: Home, el xèrif.
3: Sí, és veritat, no me'n recordava. Sí. Però ja està.
0: No, sí. Bueno, vaig tenir el Julve també.
3: L'Aito el va tenir al Coto.
0: El Julve el vaig tenir a la penya l'últim any que l'Aito va fitxar aquí. Jo vaig tenir... Però vamos, que no són molts...
7: Ara es canvia l'entrenador cada dos per tres.
5: Jo, el primer ús de record que tinc és Aito, com a nen que vivia al Barça. Suposo que el Víctor més o menys...
7: Sí, similar.
5: Roger, però també perquè et van donar. Per tant, Aito va ser com una figura superimportant, també.
3: Sí, home, l'Aito va estar molts anys. Jo, l'Aito, evidentment. Crec que a mi m'ha pujat el primer equip al Malkovic. Malkovic, que...
7: Era dur?
3: Dur no era la paraula, era salvatge.
5: Recordes alguna cosa així?
3: Sí. Bueno, recordo molt. Els anys jo puc explicar-te una. Quan et vas fotre un cop a les partes bajes...
2: Ah, sí. Va un cop de pilota...
7: A la cardolla?
2: Exacte. Llavors diu, estira-te. Estira les piernes. I el tio ve i em dona cops de peu a la planta del peu.
7: Per què?
2: I diu, sí, eso, el dolor pasa seguro.
7: Bueno, clar, el dolor t'arribava al peu, llavors.
2: Sí,
0: clar. Eso no es dolor.
3: Malkovic, sí, era dur, perquè, clar, tots aquests entrenadors de l'antiga Iugoslàvia, quan venien el primer any, Bradovic o Ivanovic o Malkovic, eren duríssims. Després sí que començaven a endolcir-se una miqueta. Llavors, bueno, vamos a entrenar menos, vamos tal, però el primer any era... Bueno, de fet, el primer any, que era el 90-91, quants lesionats haver-hi aquell any? Van haver-hi la meitat de l'equip.
0: Jo em vaig trencar el creuat.
3: Tu et vas trencar el creuat.
5: Es portava tant al límit que podia haver-hi lesions.
3: A l'entrenar, llavors s'entrenava molt més. És que hi havia... Tu compta que la primera fase d'Eurolliga, i aquell any vam arribar a la final de l'Eurolliga, en quadra, perquè érem sis júniors, sí, pràcticament sis júniors, la Galilea, l'Isar, jo, l'Àngelito Almeida, en Pau Descanse, érem tots, la majoria érem júniors, i aquell any vam arribar, el que passa que, clar, la primera fase de l'Eurolliga normalment era bastant fluixeta, anem a dir-ho així, llavors ara, l'Eurolliga que hi ha ara no es pot comparar.
7: És llarguíssima.
3: No, és llarguíssima i és duríssima, pràcticament tenir dos equips. Llavors nosaltres arribàvem, es podia entrenar molt més, ara no hi ha temps per entrenar. És que no n'hi ha.
5: Jo s'entrena jugant, no?, que és el que es diu.
7: Recuperació de jugar.
3: No sé com ho fan, de veritat t'ho dic, que no sé com s'ho fan, perquè és que és impossible preparar coses i entrenar, és necessari entrenar. Clar. Llavors nosaltres allà entrenàvem moltíssim i era una salvatjada.
0: No, entrenaven dos vegades al dia.
3: Però no el matí tirit, no. Pam, era una salvatjada i a la tarda una salvatjada.
7: Sí. Perquè no hi havia tants partits, clar.
5: Sí.
7: I tu? I jo, evidentment,
5: jo
7: soc una mica com el Nacho. El Pesic a mi va ser el que em va pujar al primer equip, amb el Marc Gasol també.
3: Home.
7: És un entrenador que, a més, va guanyar el triplet i jo estava al Barça B i venia a veure partits del Barça B amb nosaltres, i és un entrenador que és com un pare per mi, el pare esportiu meu, clar, del bàsquet. I després a Girona em va tornar a portar a mi, a Marc Gasol també.
5: Es va endolcir també, Pesic, o no?
7: Ja ho era.
5: Ah, sí?
7: És que la majoria han de fer el tarannà aquest de molt durs, però són bones persones, la majoria. Igual que podem trobar gens que són molt cabrona, però el Pesic et fotia una bronca i després et picava l'ullet. Jo físicament era dels que tirava de l'equip, m'apretava a mi i jo em quedava com amb cara de... Però per què m'apretes a mi si sóc el que estic donant allò? I després em picava l'ullet com dient, tio, t'haig apretat tu, perquè així els altres vegin que allò. Llavors, és un entrenador que a mi m'ha ajudat moltíssim, em va fer el triplet amb el Barça, i després, evidentment, Xavi Pasqual, l'època d'Ivanovic, que no va ser una època bona, i va venir ell, que era l'ajudant, i va fer un canvi, també. I, sobretot, es va guanyar a la gent jove, al parlar, al transmetre, no? I, sens dubte, va marcar un...
5: I tant.
7: Un,
6: Un any molt bons. Una avançada sí, sí, sí, un punt d'inflexió.
5: Estaríem hores, sí. Això és una meravella. Això és un regal que li estem donant als oients. I acabarem l'última, que és la més difícil de totes. I cadascú que la respongui com cregui, perquè realment és molt complicat de respondre, que és... I ara què? Ara què passa amb el Barça? Ara,
6: cap on van els pròxims 100 anys?
5: Què ha de fer el Barça? Clar, segurament, per al Víctor és una pregunta una mica més delicada, perquè tu fa 4 dies que estaves al club. Però vull dir, numèricament, estem en un moment, a nivell de títols, molt complicat. Que ja sé que no tots són els títols, però jo que tinc la sort de venir pràcticament a cada partit, el que parlàvem abans, jo recordo segurament el Roger aquí al Palau, i el Víctor fins i tot, i jo recordo aquella calor, aquella intensitat. I es veu a vegades, però són com fogonades. I quan ho veus, uf, és allò que pocs pavellons a Europa són així. Per tant, què ha de passar? Ara que tenim tanta saviesa a la taula.
1: No, saviesa no. Al final, ho ha dit l'Andrés. Per mi hi ha una cosa que és guanyar. És a dir, hi ha d'haver un sentiment de guanyar, de ser guanyadors, de que es pot amb tot, de que qui ve aquí a jugar al Palau, el guanyarem. Que ve el Madrid amb tantes d'allò, el guanyarem, amb baixes, és igual. Ha d'haver un sentiment guanyador, no de competir.
0: No.
1: Jo porto molts anys, i he estat aquí jo també, jo escoltava, no, és que hem de competir. Totalment. I no hem de competir aquí. Aquí és de donar el màxim per guanyar. Evidentment, competeixes, però competir es dona per fet, que competiràs, no fotem, saps? Llavors, per mi, això s'ha instaurat... ja no només a la Barça, sinó a la món esportiu,
0: sí.
1: No? De dir, bueno, aquí per què? Perquè és com, anem a competir i a veure què fem. I aquest és un sentiment per mi de
6: baixes expectatives.
1: D'equip mig. Llavors aquí el Barça s'ha d'anar a guanyar. Amb qui sigui, és igual. Si anem amb 4 de la cantera i amb 2 d'allò, és igual, hem d'anar a guanyar. Llavors aquest per mi és el sentiment que s'ha de tornar a reforçar, i estigui qui estigui, amb l'equip actual, el de fa un any, el de fa 2 anys, s'ha de canviar aquesta mentalitat.
6: També dic que des de fora, jo que no segueixo potser tant el dia a dia, però des de fora costa identificar-te. Quan et canvien 10 jugadors cada cop, l'entrenador, el projecte, penses... Ara, vinga, torna-te'ls a aprendre i torna't a identificar i a sentir que pots guanyar amb aquests jugadors. Clar, és que costa, no?
1: És que és el món actual,
6: si no? Si es troba la línia per... Ja ho sé, però s'ha de trobar la línia per fer un projecte a llarg termini, no?
1: El món actual és així, no? Tots els canvis... Ara, abans un canvi trigaves 5-7 anys a veure un canvi, i ara els canvis duren 8 mesos, un any, i passen moltes coses, i el bàsquet evoluciona molt ràpid. En Nacho deia, no, ara jo m'encanta veure el bàsquet actual a mi, perquè evoluciona, que és una passada. El Pedro Martínez mateix, sent un entrenador antic, s'ha adaptat,
6: s'ha reinventat molt bé.
1: S'ha reinventat molt bé, per què? Perquè no és tonto, és intel·ligent i veu que el bàsquet evoluciona, i d'aquí 2 anys evolucionarà una altra cosa. Llavors...
0: Sí, això... jo estic totalment d'acord. De fet, o sigui, com deia el Roger, jo no vinc de la cantera, però jo vaig fitxar amb 20 anys, no, per cert, però clar, jo quan vaig fitxar al Barça, o sigui, jo venia a guanyar títols. O sigui, això tenia clar, no és que tenia claríssim, és que jo venia a guanyar títols. O sigui, quan tu fitxaves, o fitxaves, diguéssim, de manera important, es va guanyar. I això ho portes dins. Això és clar. Pots, després, potser no guanyar algú, però tu vens a guanyar. I per mi... Això no es pot perdre. Llavors, perquè és que si no... O sigui, n'hi ha un altre equip, però un Barça, posem, i un Madrid, o sigui, van a guanyar. I tot el que no sigui guanyar...
6: I respecte
0: guanyar,
6: als rivals, no? Que sàpiguen que el Barça
0: sí,
6: guanyarà.
0: Però tu has de tenir mentalitat, perquè si no, doncs deixar de ser... Que, o sigui, què significa el Barça si no? Si no, bueno, ets un altre equip, però el Barça és per guanyar.
8: I venies perdent diners. Venia la gent aquí perdent diners, o sigui, no eren les millors ofertes, però venia realment perquè era una oportunitat enorme d'estar un equip guanyador. I sí, no concebeixo el Barça sense guanyar, no el concebeixo, per mi no té cap sentit.
6: Tu vols afegir alguna cosa, Nacho, d'això que diem?
2: Il·lusió, necessitem il·lusió. He estat parlant amb un professional de l'estaf i li dic, hem 10 canvis, i diu, no, 20. 20 canvis hi ha hagut al primer equip del Barça. Sí, entre 10 jugadors, entrenadors, preparadors físics, recuperadors, 20 canvis. Evidentment és difícil. No és gens fàcil, però has de tenir il·lusió i confiança en els que som del Barça. El que volem és que guanyin, i serem animant a l'equip, i tant de bo surti bé i comences a crear, no? Comences a generar, i és important començar a generar. Si aquest equip funciona mínimament i guanyen, com ha dit en Víctor i en Roger i l'Andrés, la gent s'enganxa, la gent s'enganxarà.
7: Per tant, arribarem als 200 anys, eh? De la sessió.
2: No ho dubtis.
7: Aquesta tertúlia no la farem, crec que no. Però donarem el testimoni.
5: Serà per l'altre. Exacte, serà per l'altre.
3: Amb la Ouija,
5: sí. Aquí es conserva tot molt bé, eh?
3: També és veritat que quan tu guanyes molt maco, i no aconsegueixo el Barça sense guanyar, però s'han de fer les coses amb una planificació i amb un sentit. Que els últims 3 anys hem fitxat l'entrenador, el Roger Grimau va fitxar el juliol, Peñarroya va fitxar el juliol, Xavi Pasqual al febrer, i ara Sekulic fitxa el juliol. Doncs possiblement no és la millor manera de crear un projecte. Però el que és important és que es deixi treballar a les persones i fer projectes amb un cert termini. I no anar tan al curt termini com fem habitualment. Això sí que és complicat, perquè evidentment hi ha una exigència que és la de guanyar. Però a mi m'agradaria veure un equip que tingués una identitat, que jugués, que sapigués a què juga, i que tingués possibilitat de guanyar tots els títols.
7: Malauradament, Roger, és la vida que vivim. Les xarxes socials són ràpids, inputs, no? Tot és ràpid, i entre tots potser hauríem de frenar una mica, en general. Bé, per acabar, ara farem una fotografia. Ens han deixat una pilota d'aquestes oficials de bàsquet, i ara farem una fotografia que penjarem a les xarxes posant la mà, allò tan maco.
5: Com t'agrada fer aquestes coses?
7: Jo m'he tallat les ungles, o sigui que... Perfecte.
2: Una novetat, no? Sí.
7: Ja que estem celebrant el centenari, farem una cosa vintage. Sí,
3: clar, de l'època.
7: No, vull acabar sabent com està. Víctor Sala, ara, com estàs? Què fas, la vida?
9: Feliç.
7: La vida. Algun projecte, alguna cosa?
9: Porto any sabàtic, on he pogut reconnectar amb mi, amb la meva família, amb els amics, amb tot.
7: Algun projecte en ment?
9: I de moment, projecte molts, però que siguin reals, cap. Val.
7: Roger Staller?
3: Jo estic solter.
7: Vale, que és la millor.
3: Per dir-ho aquí al públic, estic solter. Vale? Estic, no al mercat, estic al mercadillo. Vale? Però estic solter. Això és important de saber.
2: Aquesta falca li cobreu o no?
7: No. Això està permès després de la tertúlia.
3: És el quid pro quo.
5: Vols dir que no és el titular de la tertúlia?
7: No, però del món del bàsquet està relacionat o no?
3: Amb algunes coses sí. Però jo tinc... Bueno, jo el que em dedico és a la consultoria empresarial i esportiva.
7: Que bo.
3: Llavors, els meus clients són empreses, bàsicament. També tinc clubs, els quals assessoro, i també jugadors. Jugadors de formació, jugadors professionals. Però em dedico bàsicament a la consultoria. Tinc diversos projectes, també. Em contracten per dissenyar certes eines. He creat una eina d'anàlisi d'estat motivacional, una eina, un software, input-output, que té garanties psicomètriques de funcionament per part de la Facultat de Psicologia de la UB, i llavors amb aquestes llicències, aquests links, jo venc aquests links i aquests anàlisis a empreses, a clubs i a jugadors. És el que faig. Jo tinc una empreseta, sóc autònom, sóc feliç també, com el Víctor,
7: jo perquè treballo per solter, mi. Jugues a bàsquet, encara que sigui...
3: I que duri.
7: Jugues a bàsquet o no? Encara que sigui
3: no,
7: petxangues.
3: No jugo a res. L'únic que faig és mantenir-me... Faig bici estàtica, faig peses encara. Faig bastantes peses.
2: Jo crec que és el jugador retirat nota, més fort.
7: Més fort. Sí. Té un bon braç.
3: Precisament per el primer que deia, perquè estic solter. El tema és aquest.
7: Andrés, tu com estàs? Bé, bueno, fas uns còmics meravellosos.
5: Home, i ara el centenari...
7: El vam regalar per Sant Jordi, sí, i va tenir molt bona acollida.
5: Avui s'ha anunciat una cosa important al centenari que l'Andrés ho pot explicar.
0: Bueno, això és un embolic que m'han liat aquí entre amics. No, home... Evidentment, és un honor que el club doncs hagi pensat en mi per fer una miqueta un dibuix que simbolitzi el centenari, però també... T'he dit que m'ha donat a l'estiu, eh? Perquè és una cosa molt complicada. jo ja, com hem explicat...
2: Fes-ho tu.
3: És el pivot i els pivots els cuesten més les coses, Andrés.
0: Doncs res, i bueno, ahir hem intentat, espero que bueno, ha agradat, i bueno, una cosa senzilleta, però bueno, ara he reprès una miqueta la meva faceta creativa i amb el rotllo del llibre, del còmic, doncs bueno, a mi això m'ho passo molt bé fer-lo i ja està.
3: Una cosa, Andrés, si el còmic, si dius que és un dibuixant amateur, el còmic serà gratuït, no?
2: No, clar, s'ha de pagar. Vale. No,
0: però això és l'editorial no ho fa gratis.
2: Vale.
0: Tu saps el que costa fer un còmic?
7: És boníssim.
0: Jo no havia editat mai, perquè havia publicat i publico a revistes i tal, però un còmic, o sigui, no és com un llibre, o sigui, costa una pasta.
7: El fas tu, tot? Dibuix, tot,
0: Sí, clar, el còmic l'ho he fet jo.
7: La idea, els diàlegs...
0: L'editorial... muntar això, jo clar, no sabia, i la veritat és que moltes vegades diu, és que el llibre és car, fes-ho, eh?
7: Clar, al darrere hi ha...
0: I jo l'única compromís que tenia és que almenys a l'editorial li sortís, diguéssim, això que hagués apostat, i bueno, afortunadament està molt content, anem molt bé...
3: T'has exaudit, ja jo no he pogut, sí, vull comprar-lo i no hi ha lloc...
7: Aconsegueix-li
0: un... No. Ara li passaré un link.
7: El Nacho no el tenim bé, comentant a Televisió de Catalunya partits, encara, no?
2: Sí.
7: Fent d'avi, deien?
2: Fent d'avi, evidentment, tinc ja 4 nets... com sóc el més jove de la taula, segueixo jugant a bàsquet.
7: I els nets, no?
2: Els nets també.
7: També,
2: sí, els tres
3: i
2: grans.
3: I tens un gran gendre.
2: I un gran gendre que també juga a bàsquet, que és molt amic teu, Roger. Sí.
5: I encara estàs en forma...
2: Bueno, fem els dilluns una patxangueta i...
7: Amb qui?
2: Ara ja hem anat deixant enrere jugadors aquests professionals com el Ferran Martín i aquesta gent que no aguanten el ritme.
0: Si no vaig jo allà a córrer amb tu al contratat,
5: li tires la pilota i no te l'agafa allà, eh?
2: I ara sí que amb monitors i amb gent de, bueno, sí que ha deixat de jugar i que té ganes d'estar un cop a la setmana, doncs, fent una patxangueta.
3: I encara tens... competitiu el Nacho,
7: per això,
3: molt competitiu.
7: Encara tens bon canell o què? Encara sí?
2: Sí, estic sol, tinc temps i doncs igual sí.
7: Sou molt bons, gràcies per haver vingut i per regalar als oients, no?, aquesta xerrada, aquestes anècdotes de el que veu viure en aquests segons 50 anys del centenari del Barça de bàsquet, amb el Nacho Solozábal, l'Andrés Jiménez, el Roger Estallé i el Víctor Sada. Ara què, aneu a dinar i acabeu de fer les batalletes? O...
0: Home, si ens deixes anirem a dinar.
5: Aquest no para.
0: Estarem aquí.
7: Un plaer, moltes gràcies, de veritat.
0: Gràcies.
7: Meravellosa, aquesta xerrada amb Nacho Solozábal, Andrés Jiménez, Roger Estallé i Víctor Sala, que evidentment podeu recuperar, recomanar a la gent que no ho hagi pogut sentir en directe, a qui ho vulgui tornar a sentir, i ja està penjat al podcast del Tu Diràs. Ho deixarem aquí. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Demà, dia important als Països Baixos. Demà presenten Xavi Hernández com a seleccionador de la Orange, i allà hi serem amb la Marta Ramon en directe en aquesta presentació de l'extècnic del Barça. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
10: Tu diràs.
11: RAC 1 Notícies. Júlia Manero.
12: Bona nit, passen 4 minuts de la 1. Protecció Civil ha donat per acabada l'alerta del Pla Inuncat per fortes acumulacions d'aigua al Baix Camp i al Tarragonès. Això després que aquesta tarda un temporal pentinés al litoral del Tarragonès i també alguns punts de les comarques de Lleida. Tarragona i el Vendrell, al Baix Penedès, han sigut dues de les poblacions més afectades, amb ruixats de fins a 60 litres per metre quadrat en poca estona, fortes ventades i pedregades intenses. Els alcaldes dels municipis coincideixen en que han trobat a faltar l'alerta de Protecció Civil. Ho explicava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martí, Tinet, al 9C de RAC1.
13: No, cap ni un. Bueno, ja quan ho teníem a sobre, l'alerta és quan ja ho teníem a sobre. Aquí és que no teníem, de fet, teníem avisos a sentit contrari, de que no aniria més per l'Ebre. I ja els avisos ja han sigut ja en el moment ja de trencar a ploure. Allò amb la por al cos, però bueno, sí, sense avís.
12: Des de Protecció Civil, però, explicaven que han descartat enviar l'alerta mòbil perquè la intensitat dels avisos no era, deien, suficient. I al Segrià també hi ha hagut fortes pedregades. Han sigut especialment intenses els camps d'Almenar, Corbins i l'Albatàrrec. Si bé els pagesos expliquen que encara han d'avaluar els danys, ja donen per fet que el temporal d'aquesta tarda deixarà tocada la collita d'aquest any. Ho deia el president del sindicat Assaja, a Lleida, Pere Roquer.
14: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades.
12: Amb aquest escenari, els pagesos reclamen a les assegurances una resposta ràpida. I a aquesta hora només s'escapa algun ruixat puntual al nord del país, però el temporal ja és història i els propers dies s'espera un temps molt tranquil. Aquest dimarts ja s'imposarà el sol i com a molt s'escaparà algun xàfec de tarda al Pirineu. Dimecres i divendres seran dies de cel més tapat, però de pluja se n'espera ben poca. El més destacat serà la pujada de la temperatura amb una calor molt intensa a mitjans de la setmana. I més coses. Ja fa una setmana que no es detecta cap positiu de pesta porcina africana per primera vegada des de fa 9 mesos. Amb aquest escenari, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, explicava al nou CDRQ que encara no es poden aixecar les restriccions, però obre la porta a canvis aquesta tardor.
15: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja... Doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar doncs, una altra situació si les dades acompanyen. Però en aquests moments encara és prematur.
12: En tot cas, Ordeig demana prudència si es vol recuperar la normalitat en els propers mesos. I un últim apunt. A Polinyà és el primer finalista del Gran Prix de Televisió Espanyola. Ho han aconseguit després de guanyar contra els representants de Pradejón a La Rioja. Ara Polinyà ja s'espera el segon finalista, que sortirà del duel entre Altura a Castelló i Quintana del Rey a Cuenca, que es farà dilluns vinent. I ara els esports. Amb Oriol Jové.
16: La jornada 2 de la primera divisió masculina de futbol s'ha tancat aquesta nit amb un empat a 1 entre el Màlaga i el Deportivo i un empat a 0 entre l'Osasuna i el Llevant. A partir d'aquest dimarts i durant les setmanes recuperaran els partits pendents de la primera jornada, entre els quals hi ha el Barça Athletic Club, que jugarà dijous, un Barça que, tot i tenir un partit menys, és provisionalment quart a la classificació. A segona divisió, Granada 2, Mallorca 0 i Celta Fortuna 4, Andorra 2. I del futbol internacional, d'avui destaca la victòria del Chelsea per 2-3 en el derbi contra el Fulham, partit que ha enfrontat els darrers dos entrenadors del Real Madrid, Xavi Alonso, que s'ha estrenat a la banqueta del Chelsea, i Álvaro Arbeloa, que ho ha fet a la del Fulham. Tot plegat en un dilluns, en que a banda del futbol, el Barça ha guanyat la Supercopa masculina d'handbol 29-35 contra el Granollers i en què les vallesanes s'han endut la final femenina superant el Lleida per 22-26.
12: I això ha estat per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies rac.cat. Bona nit.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. 25 anys, 25 gols. El podcast dels 25 anys del Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou i Laia Coll.
1: Gol de Messi amb el pit! Gol de Messi amb l'escut! Juli Perí, Juli Perí!
2: Dominant la vaselina.
1: És la puta gran!
3: És el Bernabéu i l'ha fet Piqué!
4: Gol de Timonier Ros, la Roca Fonda! Gol del descomunal de Lamine Yamal!
5: Un tovalló de paper al planter, del planter a l'Olimp, de la Masia, l'aparador de la història, de Rosario Barcelona, de Barcelona a la ciutat eterna i de la ciutat eterna a l'eternitat!
0: Capítol 18. El deliri col·lectiu.
6: 8 de març del 2017, Camp Nou. El Barça havia perdut 4-0 al Parc dels Prínceps l'anada dels vuitens de final de la Champions. I la tornada s'afrontava amb certa esperança, tot i que mai ningú havia remuntat un 4-0. Però Suárez al minut 2 feia somiar amb el primer gol. Abans del descans, Kurzawa es va fer un autogol. 2-0 al descans, a mig camí d'aquella remuntada. I encara mig partit per disputar-se. A la represa, Messi va fer el tercer, però Cavani al 62 va retallar distàncies i aquí semblava que s'acabava tot. Però quan ningú s'ho esperava, va aparèixer Neymar per fer-ne dos i Sergi Roberto, el noi del planter, per fer el sisè i definitiu per completar la remuntada.
7: Fot-li pou!
4: Torna a ser per Neymar, Ter Stegen, que s'hi queda. Neymar encara se la posa a l'esquerra, la penja. Sergi Roberto, gol!

0: el noi del planter. No m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec. No pot ser, estic somiant. Ens hem de pessigar els uns als altres. Això és la rapera, això és el més enorme que he vist a la meva vida. Jo no havia vist mai a la meva vida això. És el deliri col·lectiu, és el deliri col·lectiu. És que és increïble el que ha fet el Barça. El Barça estava eliminat, el Barça estava fora, el Barça estava al carrer, el Barça havia de fer 3 gols i els ha fet, i l'últim l'ha fet quan ja s'ha acabat pràcticament el partit. El que acaba de fer el Barça és de deliri col·lectiu, és d'equip antològic, és de llegenda del futbol. Han remuntat perquè no sabien que era impossible. No ho sabien, que era impossible, i per això han remuntat. Tots plegats fora del camp havíem abaixat els braços, però ells no, i han anat, s'ho han cregut, i fins l'últim instant hi han anat. I ha aparegut l'esprit de Stamford Bridge, i ha aparegut l'esprit de Kaiserslautern, han aparegut els esperits que havien d'aparèixer. Amics, calia un miracle. Doncs sí, això és un miracle.
1: És que és tan bèstia, però tant, Joan Maria, hola, tan bèstia.
2: Això va ser molt, molt, molt, molt bèstia, perquè a l'estudi hi ha uns crits, hi ha un nivell de bogeria que connecta perfectament amb el que estava passant a l'estadi i el que estava passant a la gespa i la reacció de Luis Enrique i dels jugadors i de tothom. Era impossible.
1: Però ho vam fer.
2: Però ho vam fer. Però ho vam fer.
1: Jo recordo estar a la redacció corrent a dintre l'estudi, entrava a l'estudi, saltaven cascos per tot arreu, no sé com, amb micròfons, tornava corrents a la redacció, però ho heu vist tothom cridant, tothom saltant, hi havia algú, és, tampoc no diré de quin departament era, que ens va fotre una bronca, va venir, ja prou, que ja heu celebrat prou el gol, no sé, devia tenir feina o no sé si era del Barça o no, però ja
2: no,
1: prou,
2: no, segur que no.
1: Teniu prou, i nosaltres quedar-nos així un moment, i quan es va aixecar, és que era molt fort.
2: Molt, molt. Allò va ser... I d'aquest partit hi ha un, jo crec que un gran damnificat, entre cometes, que és Neymar. És a dir, qui remunta aquest partit és Neymar. Evidentment que el remunta l'equip, però qui diu anem a intentar-ho fins al final i s'ho creu fins a les últimes conseqüències, és Neymar aquell dia.
1: I possiblement aquell dia és el que el fa marxar del Barça,
2: diuen.
1: Perquè després hi ha la fotografia d'aquella nit, quina és Leo Messi amb el puny amunt,
2: exacte,
1: d'esquena, i tota la gent l'agradaria, però Messi s'erigeix en aquella fotografia com el gran heroi, com quan tu dius, aquella nit qui va remar,
2: totalment,
1: qui va fer que el Barça arribés en aquella situació va ser Neymar.
2: És així, aquell dia Neymar va pagar que Messi decidís pujar a la tanca de publicitat i fer aquest senyal i que els fotògrafs tinguessin una foto icònica que les portades dels diaris no es podien perdre. Però és veritat que l'heroi d'aquell partit ni és Sergi Roberto ni és Messi, és Neymar. I, en canvi, la foto és Messi i el gol que passa a la història és el de Sergi Roberto.
1: Recordes com va ser el gol en si? Perquè hi ha molta gent que jo crec que no el recorda tampoc en si. El gol és una centrada de Neymar que Sergi Roberto s'estira,
2: sí,
1: amb la punta del peu, acaba marcant, però jo crec que és un d'aquells gols que la gent sap que va marcar Sergi Roberto, però que tampoc sap massa bé com va acabar d'anar tot, perquè deliri col·lectiu és el que hi va haver i tothom cridant. I recordo que aquelles és una de les nits més especials que he viscut de ràdio, perquè de cop va començar a aparèixer gent que era al Camp Nou. Tu vas tornar del Camp Nou aquí a la ràdio, quan normalment doncs, quan acaba el partit te'n vas. Va aparèixer Basté, va aparèixer Clapés. És a dir, gent que havia sortit del Camp Nou i deia, és que jo ara no em puc anar a casa.
2: No.
1: I apareixien aquí a la ràdio, oients, enviant-nos missatges. Va ser una nit d'aquelles, no vam allargar fins que va sortir el sol, però gairebé, perquè va ser una bogeria. No s'havia fet mai, però més

0: baixar una mica el volum i les revolucions i intentar, no, prendre consciència del que estem visquent. M'explico? És molt explicativa la meva narració. Un cop dic lo del noi del planter, etc etc, intento com dir-nos entre tots, però sou conscients del que ha fet aquest equip, del que està passant? Si t'hi fixes, és una narració força llarga, però com molt explicativa de la incredulitat que hi ha en aquell moment i del deliri col·lectiu que ha generat, no?, el gol de Sergi Roberto. Sí, sí.
1: Però em fascina la capacitat que tens de fer-ho, perquè és que jo crec que en aquell moment tothom, menys tu, perdem els papers.
0: Però és que si perds els papers, aleshores no pots encadenar frases, que és la teva feina, ja, diguéssim, ja, explicar la situació.
1: Però jo crec que suposo que l'experiència dels anys que portes des d'haver entrenat amb la base d'anys, perquè és que...
0: Bé, has de bloquejar la part de...
1: De sentiment, de culer, de...
0: Sí, clar, en aquell moment tu estàs fent una feina i del que es tracta és que surti bé la feina, no? I si la feina no surt bé, és que aquell gol per tu no serà mai un gol especial en positiu. I, per tant, tu en aquell moment has d'intentar explicar de la millor manera possible i tal com et surti en aquell moment aquella situació. Per mi, crec que es percep bastant aquest impacte de no pot ser. De no pot ser. I alhora que jo estava envoltat de milers de persones en estat, o sigui, de pèrdua absoluta del nord. O sigui, hi havia una pèrdua col·lectiva de papers, no? Que jo al Camp Nou no feia molt temps que no el veia d'aquella manera, no?
1: Absolutament. Va ser una bogeria, i d'una bogeria en surt una altra. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.
0: No me'n recordava.
1: No el recordaves, aquest dia?
0: La promesa de banyar-nos al mar si el Barça remuntava, no?
1: Ens vam banyar a la 1 de la matinada a la Barceloneta, un 16 de març, si no recordo malament, 13 graus de temperatura.
0: Feia molt fred.
1: Un fred, però que, te'n recordes, quanta gent va venir?
0: Sí, sí.
1: Eren més de 100 persones.
0: Sí, sí.
1: I tu vas fer això de, vinga, va, 1, 2, 3, o hi anem ja, o aquí, no hi entrem, perquè, clar...
0: Estava glaçada, ho recordo.
1: És una de les, també, grans bogeries que s'han fet aquí a RAC1.
0: És el que tenen les promeses, no?, que després les has de complir, però em va encantar que tanta gent s'apuntés a la bogeria.
1: Aquella va ser la promesa del tu diràs, perquè la del Barça jugar a RAC1 va ser que us havíeu de fer una fotografia sense roba amb la bandera del jugador que marqués. Afortunadament va ser Sergi Roberto, per tant la bandera a la catalana la vam trobar fàcil.
0: Sí, i tots amb pilotes allà.
1: I així va poder tapar bé, perquè vam anar a buscar un rotllo sencer de bandera de catalana i vam poder fer la fotografia.
0: Hauria pogut ser més complicat, però afortunadament aquesta la vam trobar de seguida i tenim una foto despullats darrere una bandera de Catalunya. Sí, sí.
1: Quines promeses has fet al llarg d'aquests anys de transmissió?
0: Per exemple, em vaig haver de banyar el Sen el 2006, però aquesta promesa la vaig fer al club, al programa de tele que feia l'Albert Om, i després de la final, d'acabar la transmissió, etc., me'n vaig haver d'anar, i una mica més, i em troben a l'Atlàntic, perquè aquell...
1: Van haver de pescar, anava, no? L'Eloi Vila va ser.
0: L'Eloi Vila em va agafar amb la mà i em va aguantar, perquè si no, surto les notícies per idiota, diguéssim. I després vaig prometre que si el Getafe remuntava el Barça a la Copa del Rei del gol d'aquell famós de Messi,
1: que va remuntar,
0: Maradonià, que va remuntar, que em rapava el cap en directe al plató de TV3, i allà va ser la primera vegada que em vaig rapar.
1: Quan encara tenies cabell, clar,
0: a partir d'allà ja anava fent, però ja, sí, sí, va començar a derivar cap a aquest look actual.
1: Curiós,
0: sí.
1: Curiós. Te n'has penedit mai, no? Ara seguiries fent certes promeses o no?
0: Sí, és divertit.
1: Si tu ara et diuen, mira, Joan Maria, l'any que ve a Budapest et banyes al riu.
0: Sí, no, però em faria una nova, alguna cosa que tingués a veure amb el look, o hi hauria de pensar, però a mi m'agrada perquè...
1: Home, amb el look tampoc tens moltes opcions, no?
0: Sí, ara que... Mira, no, em ve amb aquest podcast i ara m'has de faltar de cop i volta. No, però el look poden ser moltes coses. Però a mi m'agrada perquè en aquell moment, ha de sortir molt també en aquell moment del directe, estableixes com una connexió amb l'oient de seguida, com de... saps?
1: Com, per exemple...

0: Lewandowski no marcarà més de 40 gols aquesta temporada.
1: El primer partit de la temporada que ve oficial, per exemple, doncs et plantejaré una altra promesa amb Lewandowski. A veure si me l'acceptes o no. Una aposta.
0: I Joan Maria, jo crec que va ser tan bogeria aquell dia, va ser tan únic, crec que és irrepetible, per tant, com que tu mateix has dit, ostres, ara feia molt de temps que ho escoltava, jo crec que segur que hi ha molts oients que la seqüència sencera, perquè ens vam situar al minut 87 que el Barça anava 3-1 i el Barça va acabar guanyant 6-1. Per tant, crec que val la pena escoltar aquesta seqüència, que són 10 minuts i 46 segons, per viure la major bogeria que hem vist mai a la història del Barça jugar a RAC1.
2: La torna a tenir Neymar, li han fet una falta com un piano. Falta com un piano de Di Maria. I és boníssima per un dretà. La vol Neymar, Messi ja ni s'acosta a la jugada. És conscient que ja no hi ha temps per fer-ne tres i que el Barça se n'anirà de la competició als vuitens de final per culpa d'un partit d'anada nefast. Avui res a retreure a l'equip, que com havia anunciat Luis Enrique ho ha tingut ben a prop. El xut de Neymar, gol! Gol! Golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs, golàs d'un Neymar. Golàs d'un Neymar, golàs d'un Neymar, golàs d'un Neymar. Quin tros de futbolista és Neymar, que no es rendeix, que té orgull, que té amor propi. Ha clavat la falta directa a la dreta de trap. Gol del Barça, gol d'un Neymar, Barça 4, bravo Barça. Paris Saint-Germain 1.
3: Clar, clar, clar.
4: Vinga, queden 7-8 minuts, queden 7-8 minuts. Obrim una estrella d'en Ràpida. I vinga, va, queden 7-8 minuts. Estil Ramos. Vinga, va, som-hi.
3: La càmera lenta, una mica la celebració. Han trigat a reaccionar els futbolistes. Semblava que estiguessin ja abatuts, però no, s'ha marcat. Estan a dos per aconseguir la gesta. Cert, queda molt poquet, però si algun equip ho vol fer, és el Barça. Encara queda temps.
4: Pues 5 d'afegit, no, mínim?
5: Vols dir?
4: Sí, home, sí. Han perdut molt de temps, canvis... La primera part...
5: Hem de ser optimistes.
4: N'ha afegit 3.
6: Hem de fer un United contra el Bayern, al Camp Nou.
7: És un golaç.
6: Sí, sí.
7: És un golaç increïble, eh?
6: Fai l'estàtua al porter.
4: Quina llàstima, perquè era clar, vull dir, fer-ho així era de traca.
5: Sí. Neymar ho ha celebrat amb ràbia, fins i tot.
4: Sí, però clar, és que perquè ha faltat molt poquet. El Barça ara... El Barça ara tocant... Home, però no xiuleu, home, per favor, però com xiulen? Per favor, el Barça... Calma, paciència. Vull dir, paciència, no. Dir, intenten sortir del darrere, però no poden sortir de qualsevol manera.
7: Vinga, va.
4: Un tití, un minut per arribar al... 45, la té Busquets, Busquets amb Messi, Messi al cercle central, Messi la posa a l'interior de l'àrea, cau a terra Suárez,
7: penal,
4: i l'àrbitre diu que és penal.
7: Penal!
4: Penal! Penal! Penal! Penal! Penal! Penal! I què serà això? Serà alguna targeta o no?
6: Sí, sí.
4: Penal favorable al Barça,
6: groga Marquinhos,
4: que tindrà l'afegit per intentar... Si marca el penal al Barça,
6: no m'ho crec.
4: Tindrà l'equip l'afegit per fer-ne un més i classificar-se.
3: Era vermell, estava sol davant del porter.
4: Vinga, és igual, però xutem-lo ràpid, és igual.
3: Home, no és igual.
4: Sí, home, sí, és igual. Sí, no ho era.
3: Home, un moment.
4: El xut a Neymar, eh?
6: Sí.
4: El
6: sí,
4: xut a Neymar.
5: Sí. S'està preparant Neymar. Cris de si se puede a l'estadi.
6: Neymar ha fet 3 de 4 aquesta temporada, n'ha fallat un.
4: Amb el penal arribarem al 45, per tant, aquí l'afegit serà clau, eh?
3: Ja la té.
4: Mínim 5.
5: 5 minuts d'afegit, sí.
4: Mínim, vinga, 5 va. 5 minuts d'afegit.
7: 5 minuts fem un gol.
4: Si el Barça marca, tindrà 5 minutets per intentar fer el sisè. La mare que em va parir, això del futbol és la rapera. I va Neymar. Neymar, gol de Neymar, gol de Barça, gol de Neymar, encara de vida,
8: encara hi ha esperança. Barça 5, Paris Saint-Germain 1. 5 minuts de futbol per fer-ne un.
3: És una bogeria el que estem vivint ara mateix al Camp Nou. Tot el públic ara mateix deixa la cadira, es posa de peu i tota la banqueta assenyalant el número 5, semblant Toni Brunsch-Slot, no pels 5 gols que porta el Barça, sinó perquè hi ha 5 minuts encara de vida i a 5 minuts encara d'esperança a l'estadi.
5: I el Paris Saint-Germain que es prepara per tornar a perdre temps, es prepara Krychowiak per entrar.
8: Vinga, som-hi, 4 minuts i això s'haurà acabat. El Barça en necessita un. Neymar per dins. Neymar amb Suárez. Suárez la toca amb el cap. M'estic marejant. Té la pilota de Busquets. Passada a la dreta per Arda Turan. Això del futbol s'apenes és la hòstia. Té la pilota Arda. La centrada a l'interior de l'àrea. El rebuig de Rabiot. La treu la defensa. La toca Mascherano. Això ara és un atac i gol. Té la pilota Umtiti.
9: Mascherano lesionat.
8: Té la pilota Umtiti. La penja buscant Piqué. Piqué la despenja a les mans de Trapp.
2: Oh, vinga, va.
3: Ui. No pot Javier. No pot Javier Mascherano. Va tocant. Està ferit, sí, però aguantarà. Aquesta batalla encara es pot superar.
2: Un en tindrem.
8: 3 minuts perquè això s'acabi. 5-1 guanya el Barça i Trapp regala la pilota.
3: Res, molt nerviós.
8: Un tití amb Neymar. Neymar al mig del camp. El barret superant Orient no val perquè s'ha de fer el canvi.
2: S'ha de fer el canvi.
5: Esperar. Krychowiak és qui entrarà al terreny de joc i marxarà amb el dorsal 12 Meunier.
3: La banqueta al Barça és un espectacle, Jordi Alba no juga, però sembla que s'ha d'entrar al camp.
2: L'han fet ràpid, el canvi.
9: Emery diu que tothom es tanqui.
2: Increïble.
8: Gairebé 3 minuts perquè això s'acabi 5-1.
2: S'han de descomptar els 30 segons?
10: No, però no els descompten mai.
8: Mascherano, Topan, Suárez i Aurier fora de porteria.
2: Vinga, va, no busquem la falta tota l'estona.
10: Recordeu, ja, és Stamford Bridge, no? El recordeu, no?
3: Ter Stegen mira la banqueta i diu, què faig? Pujo o què? Perquè amb els peus es defensa molt bé, Ter Stegen. A veure si pot ser un nou sistema tàctic, una nova volta més, deixar la porteria lliure i anar tots atacats.
8: 2 minuts i 15 segons. El Barça necessita un gol, 5-1. Servei llarg de Trapp. Toca la pilota amb el cap Umtiti. També la toca Aurier. La torna a tocar Umtiti. Se la queda André al mig del camp, que fa la passada per Mascherano. Mascherano en un toc per Umtiti. Umtiti es vol associar amb Neymar. Neymar supera Aurier. Cau a terra el brasiler, falta. Aurier, que treu la pilota del joc. Això és targeta, però l'àrbitre no està per històries. Busquets troba el petitó al mig del camp. Encara Messi. Continua Messi. Ja se n'ha fet dos. El cacen a la zona de tres quarts i Berratti, que veu targeta.
3: Ha embogit Luis Enrique, que gairebé es menja el quart àrbitre.
10: Ter Stegen ha de posar.
3: Ara puja exactament a l'eix, fantàstic, bona vista, puja marcador Ter Stegen, va vestit de taronja, l'han de veure amb ell, ha de ser el palop del Sevilla contra el Shakhtar en aquella eliminatòria de la UEFA del 2007. Tot el Barça es dins l'àrea, només el Tuca, Arda Turan, queda fora.
8: A veure.
3: Quan Carlos Unzué amb la seva samarreta ben ajustada.
8: A veure.
3: No tenir fred, som-hi Barça.
8: A veure, un minut perquè això s'acabi. El Barça guanya 5-1, en necessita un per passar als quarts de final. És aquesta, Leo... Ha de penjar la pilota a l'olla. Ter Stegen al remat. La centrada de Messi, el rebuig a la defensa, és per Arda. Que no pots perdre la pilota aquí, que no hi ha porter. La perd, però la recupera Ter Stegen. Fa l'obertura Ter Stegen, que ha rebut una falta claríssima. Llei de l'avantatge, compte que ha lesionat Ter Stegen. La té Arda, això és una bogeria. Falta. Doncs mig minut, és l'última, eh?
3: Brutal.
8: És l'última. El Barça guanya 5-1. És l'última pel Barça. Va, Neymar Piqué penjarà la pilota a l'olla. La centrada de Neymar. El rebuig a la defensa. Torna a ser per Neymar. Ter Stegen que s'hi queda. Neymar encara. Se la posa a l'esquerra. La penja. Sergi Roberto, gol!

0: el noi del planter. No m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec. No pot ser, estic somiant. Ens hem de pessigar els uns als altres. Això és la rapera. Això és el més enorme que he vist a la meva vida. Jo no havia vist mai a la meva vida això. És el deliri col·lectiu. És el deliri col·lectiu. És que és increïble el que ha fet el Barça. El Barça estava eliminat. El Barça estava fora. El Barça estava al carrer. El Barça havia de fer 3 gols. I els ha fet. I l'últim l'ha fet quan ja s'ha acabat pràcticament el partit. El que acaba de fer el Barça és de deliri col·lectiu. És d'equip antològic. És de llegenda del futbol. Han remuntat perquè no sabien que era impossible. No ho sabien, que era impossible. I per això han remuntat. Tots plegats fora del camp. Havíem abaixat els braços, però ells no. Hi han anat, s'ho han cregut. I fins l'últim instant hi han anat. Hi ha aparegut l'esprit de Stamford Bridge. Hi ha aparegut l'esprit de Kaiserslautern. Han aparegut els esperits que havien d'aparèixer. Amics, calia un miracle. Doncs sí, això és un miracle. Això és un miracle. Ataca el Paris Saint-Germain. Final! Final! Pels quarts de final de la Lliga de Campions. El Barça remuntat perquè els jugadors i Luis Enrique no sabien que era impossible. I quan més impossible semblava, més hi ha anat el Barça. El Barça acaba de protagonitzar una de les gestes futbolístiques més meravelloses de la història d'un esport etern. Aquest equip acaba d'entrar directament en la història del futbol.
1: Joan Maria, tu recordes?
2: Quins 10 minuts,
1: Recordes alguna cosa? Igual no, perquè és que és impossible, és impossible, és impossible, i ara ho acabem d'escoltar.
2: Quins 10 minuts.
1: Però alguna cosa que s'hi pugui assemblar?
2: Jo crec que no, Laia. És veritat que el Barça de Hansi Flick, precisament aquesta temporada, ha desencadenat tempestes futbolístiques aquestes que en 10 minuts, 15 minuts, de cop i volta, oh, oportunitat, gol, gol... Però, clar, és que estaves fora, 3-1, és que... Més l'afegit, és que no, jo crec que no, jo no recordo una seqüència com
1: a
2: aquesta.
1: A mi, l'únic que veig comparable, no és el mateix, però en quant a bogeria de molts gols, de remuntada, i que el gol definitiu arriba a l'últim moment, és aquest. Aquesta temporada al camp del Benfica, amb el 4-5 de Rafinha.
3: Pilota encara al cor de l'àrea del Barça, la toca Araujo, Chesney, rebota, en demanen penal, a veure, la pilota la té Ferran Torres, que fa una passada a l'esquena de la defensa per Rafinha, Rafinha entra a l'àrea per la banda, Rafinha, el retall de Rafinha, continua Rafinha, la remata de gol! De bojos.
1: Autènticament de bojos. Encara recordo aquell dia, te'n recordes, de l'ús que plovia i plovia,
2: sí, sí,
1: que estàvem xops i a nosaltres, les llibretes, i aquella, i Rafinha, que s'ho havia deixat tot i no sé com va poder córrer, i pam, i pam, i pam, i pam, i la va fotre dins.
2: Aquell partit va ser una bogeria, perquè no, penals a favor, en contra, rebots, errades, i de cop.
1: Bé, de fet, el Benfica en aquesta acció, quan Chesney rebutja, sí, reclamen un penal.
2: Sí, sí.
1: I el Barça surt
2: amb aquella cursa de Rafinha i el Barça acaba guanyant 4-5, no és?
1: 4-5 acaba guanyant, i aquella victòria li assegura l'accés directe als vuitens de final, per tant estalviar-se aquells dos partits que van ser tan importantíssims del play-off.
2: Sí, sí. Aquell també va ser un partit de bogeria i també un partit molt rellevant de la Lliga de Campions, i tant que sí.
1: Aquesta és una de les remuntades que hem viscut amb aquest Barça de Hansi Flick. Per cert, que després d'aquella remuntada contra el Paris Saint-Germain, el Barça va caure contra la Juventus, va perdre l'anada 3-0, i clar, cada dia no és estiu.
2: Exactament.
1: Joan Maria, moltes gràcies. Fins la propera.
2: Que vagi molt bé.
4: 25 anys, 25 gols. RAC 1 Podcast. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: En total, però, dèiem, els bombers han atès aquesta matinada prop de 200 avisos relacionats amb la tempesta.
2: Bueno, la situació d'augment està evolucionant favorablement, no? S'han cessat aquestes precipitacions tan intenses que hem tingut.
1: Recordem, a Torredembarra, en aquest cas, hi han caigut com a mínim oficialment 130 litres per metre quadrat en molt poques hores.
3: I el que estem fent és recuperar la normalitat. No tenim grans incidències, per tant, estem satisfets.
1: Hi ha qui diu aquests informes que els joves no s'informen directament.
4: Aquests joves s'han fet grans, sinó que ha estat consumir el món d'una altra manera.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
1: Podem saludar l'Emili. Bon dia, Emili.
5: Bon dia, Sergi.
1: Bon dia. A què et dediques, Emili?
5: Pues, actualment em dedico a entrenar per classificar-me pel campionat del món d'Ironman a Hawaii.
1: Ah. I això vol dir que encara no estàs classificat? O sigui,
5: bueno, sí. Per sort, l'any passat em vaig classificar. L'any passat, després de 2 anys de perseguir-ho, de dedicar-me a full time a aquest objectiu, l'any passat, a l'agost de l'any passat, ho vaig aconseguir a través d'una prova que es va fer a Estònia, a Tallinn.
1: Perquè no li acabin de quedar clares les distàncies, l'Ironman què és exactament?
5: L'Ironman són 3.800 metres nedant, després agafem la bici tot seguit i fem 180 quilòmetres i després, per acabar-ho de rodonir, fem una marató.
1: Apa.
5: Tot de cop.
1: Quan és l'Ironman de Hawaii?
5: És aquest any, és el 10 d'octubre. Oh, a Kona, a la Big Island.
1: Queda poquet, ja estàs preparat?
5: Bueno, pues, pel tema que estem parlant, l'última setmana he estat una miqueta lesionat i el meu entrenador diu que és per l'estrès que aquest cas m'està provocant. Però bueno, portem molta feina feta aquest any.
1: Val.
5: I és una petita molèstia i encara queda un mes que acabarem de fer el push final.
1: A veure, has dit tot aquest cas i l'estrès que està generant. Et pregunto primer, per saber-ho, Emili, tu vas sol cap allà o t'acompanya gent?
5: No, som confirmades ja, perquè ja hem de tancar... De fet, estava parlant amb la teva companya, aquesta setmana ja hem d'acabar de pagar els bitllets, som 51 persones.
1: Déu-m'hi-do!
5: Sí, aquí som molt la família, amics, que,
1: bona, clar,
5: que han estat seguint aquesta bogeria fa anys, i sí, m'emporto una bona claca, sí.
1: Ah, i ja tens els vols, ja tens l'allotjament, entenc?
5: Bueno, els vols està bastant tancat tot i tot és bastant més fluid, la veritat. No hem tingut els problemes que estem tenint en Booking. I els apartaments, doncs no sé si els tindré. No sé si els tindré, de debò.
1: Per què no?
5: Bueno, perquè els apartaments apareixen com a confirmats a Booking,
1: sí.
5: Però després quan truques al resort et diuen que no hi ha cap reserva a nom teu. O sigui, quan truques al resort final, on estarem, a Hawaii, diuen que no hi ha cap reserva a nom teu. Llavors, l'aplicació de Booking apareix com a confirmat.
1: Et puc preguntar des de quan tens aquests apartaments agafats?
5: Sí, jo quan em vaig classificar l'agost de l'any passat, doncs com ja sabia que, bueno, que seríem cleca, que seríem estants, doncs ja vaig fer les reserves i la veritat, un dels avantatges que ofereix Booking és que et permet reservar amb temps, amb un any per avançat, i et permet també fer cancel·lar amb un mes d'antelació.
1: Llavors jo vaig reservar...
5: Sí, els tinc des de fa un any i els tinc pagats des del desembre de l'any passat. Estan tots pagats.
1: I per què l'hotel et diu ara que no està confirmat això? O sigui, ja ho tens pagat,
5: doncs mira,
1: i confirmat per Booking?
5: Tot estava... De fet, tot estava tancat i quan feia la reserva a Booking, primer el que et deia Booking és primer hem de comprovar disponibilitat amb l'allotjament. Comprovaven, al cap d'un dia rebia el mail i deien, hi ha disponibilitat, ara ens has de passar les teves dades, el mètode de pagament, per acabar de fer-ho, per acabar de tancar-ho. Això vam fer-ho, es va confirmar la reserva i es va fer el pagament cap al desembre com et vaig dir.
1: D'acord. I ara què ha passat?
5: I ara, doncs això, el 5 d'agost, a totes les reserves que teníem, perquè tenim 10 jo i dues la meva dona, a totes les reserves vam rebre com un mail massiu a cada una de les reserves indicant que el resort els havia indicat que estaven amb overbooking i que teníem que cancel·lar les reserves. Que teníem que cancel·lar les reserves perquè no hi havia lloc en aquells apartaments. I clar, nosaltres vam dir, doncs, em va caure amb una sobre, perquè jo, no pot ser, però sí que ho tenim tancat de fa un any i tens aquella confiança, no? I des de llavors, doncs, bueno, bastant deneguit i intentant parlar amb ells, i el problema és que no trobes una persona que se't posi a l'altre costat del telèfon i segueixi el teu cas i et doni una solució. Aquest és el problema.
1: Un any després, tu has rebut un correu que diu que s'ha assolit la capacitat màxima en aquest hotel i que, per tant, no poden acceptar totes les reserves que has fet i que les cancel·laran. En totes?
5: No, que les cancel·lis tu, perquè ells, que ells no poden fer-ho,
1: no,
5: que has de cancel·lar-ho tu. Sí. I llavors nosaltres el que vam pensar al principi, perquè a més estàvem sopant amb el meu entrenador, i vam pensar, ostres, això pues, potser és un intent de phishing, no? Que vagis a un link que t'envien, que entris allà, que entris les dades amb les que vas fer les dades de la targeta amb les que vas fer el pagament, ostres, potser és un phishing, no? Un hacker que està intentant treure uns calés. Però llavors, com l'endemà i els següents dies vam començar seguir rebent aquests mails a través de l'aplicació de Booking, que s'ha de cancel·lar les reserves, vam veure que això anava en sèrio. No era un...
1: Emili, puc preguntar de quants diners estem parlant exactament si tot això cau?
5: Sí.
1: 3 mesos d'haver d'anar a Hawaii?
5: Bueno, sí, som 50 persones que anem a Hawaii, els apartaments
1: són
5: 12...
1: perdona, o menys.
5: Sí, no, estem a un mes i mig.
1: Sí,
5: clar. Ho tinc supercontrolat.
1: No sé com ho he calculat,
5: però... Però bueno, però nosaltres marxem a... Som diferents grups, bueno, som 50 persones, 51 persones, que marxem amb 3 dates diferents. I nosaltres, que marxem els primers, per temes d'aclimatar-nos i tal, marxem el 28 de setembre. I bueno, els apartaments són 12 apartaments que en total són 50.000 euros i els vols estan al voltant de 100.000 euros.
1: Mare meva.
5: D'aquestes 50 persones. Sí.
1: Entenc que tu, un cop reps aquest correu per part de l'hotel, entenc que et deus intentar posar en contacte amb Booking.
5: Sí, i tant. De fet, quan rebo aquests correus, l'endemà em poso en contacte amb Booking. Primer, parlo amb una màquina, que aquesta màquina el que fa és demanar-me la confirmació, el codi de confirmació i el PIN, i jo li dic, i em diu, òbviament, que està confirmat, perquè a la pàgina web de Booking, a l'aplicació de Booking, apareix com a confirmat. Llavors jo intento parlar amb el resort, com són 12 hores de diferència, doncs em costa algun dia, però bueno, al cap d'un o dos dies parlo amb el resort i ells em diuen això, que no hi ha cap reserva en el meu nom. Llavors, torno a parlar amb Booking, parlo em comenta que si insisteixo i li dic a la màquina que vull parlar amb un assistent personal, puc parlar amb un assistent personal, ho aconsegueixo, i parlo amb aquest assistent personal, amb aquesta persona, i ella em diu que, bueno, que intentarà posar-se en contacte amb el resort. Em deixa en espera, parla amb el... No, parla. En el moment en què està parlant es penja la trucada i al cap de 5 minuts rebo un mail de Booking dient-me que han pogut parlar amb el resort, no amb l'intermediari, i que ells tenen confirmada, Booking té confirmada la reserva des del 25 d'agost, i ho tenim, diuen, ho tenim per escrit, perquè, bueno, clar, ja està tot, clar. Està tot a la seva aplicació, i que els hem ajudat a trobar la teva reserva i que està tot correcte. I que, bueno, que bé. Bueno, llavors, clar, jo ja no te'n refies, i torno a parlar amb el resort, i em diuen que no, escolta, tu no em aquí, i no hem parlat amb ningú de Booking. I llavors jo torno a parlar a Booking i em diuen, escolta, Pere, espera uns dies que potser han d'actualitzar els arxius, el sistema, perquè apareixi la teva reserva en els seus llibres. Bueno, ja arriba un moment en què ja perds la, paciència i veus que no et dona una solució, i és quan ja penses en parlar amb advocats, i fins i tot, bueno, trobo l'adreça del CEO de Booking, que és pública, i li envio un mail explicant el cas i que, escolta, el problema és que ens diguin, escolta, aquestes reserves estan confirmades o no, o que hauran tantes que ens diguin alguna cosa, per saber el que hem de fer.
1: Sí, a mi el que em sembla increïble, Emili, és que d'entrada tu puguis reservar unes places en un hotel fa un any i Booking no te les cobri, evidentment, i després no traslladi aquesta reserva que tu has fet a través de Booking a l'hotel, que tu te n'hagis d'enterar un any després, a pocs mesos d'haver-hi d'anar, a un mes i mig d'haver-hi d'anar, que contactis amb Booking. Tema banda és com de difícil és parlar-hi, que és el que tu dius, ara gent virtual, ara insisteix a una màquina. És que estem a aquest punt, d'haver d'insistir-li a una màquina, sí, que, si us plau, et deixi parlar amb una persona. Vull dir, ara el món és aquest, Vull dir, de suplicar a una màquina que et deixi parlar amb un ésser humà. I que després aquest ésser humà, pel que dius, directament et menteixi. Perquè diu, hem parlat amb l'hotel, no pateixis que està tot controlat. Tu, desconfiat, perquè és normal que desconfiïs, vist aquestes últimes setmanes, truques a l'hotel i et diuen, escolta, aquí Booking no ha parlat amb nosaltres i les seves reserves no estan controlades ni les tenim controlades.
5: És que, sí, és que aquí el problema, i és una cosa que acabes deduint, el client de Booking, en aquest cas, no és el resort, sinó que és un intermediari que ells tenen als Estats Units, que en aquest cas es diu LiveTweet. Llavors, però a l'aplicació de Booking, tots els missatges que rebem surt a l'icono del resort, et fan veure com si fos el resort, però llavors en el link o mail o fins i tot telèfon que ells posen és el d'aquest intermediari que és aquesta empresa LiveTweet. Però clar, com ells, amb qualsevol comunicació, sigui per telèfon o per mail, que fas amb ells, parlen del resort, et faran entendre com si fos el resort, però llavors veus que no, que és un intermediari. I nosaltres creiem que el problema, sí, no ha vingut tant per Booking com sinó per aquest intermediari que no ha degut gestionar bé, perquè en el moment en què, escolta, tu em generes una factura, representa que m'estàs facturant perquè em donaràs un bé. Per tant, entenc que ja has bloquejat aquests apartaments per mi. I creiem que aquí la màxima problemàtica ve per aquest intermediari, però clar, llavors Booking diu que es farà càrrec o ens ajudarà a buscar una alternativa, i que aquesta alternativa, que se té un cost addicional, ells es faran càrrec. Però bueno, llavors, si vols, ho parlem després, que rebo un mail que ja és, bueno, definitiu.
1: Què vols dir?
5: No, que hi ha una de les reserves que finalment se m'ha cancel·lat. Hi ha una de les reserves que segueixen dient que, escolta, que s'ha de cancel·lar, que s'ha de cancel·lar. Uh-huh. Llavors, jo faig també un correu amb ells explicant, com semblant el que faig al CEO, però bueno, a veure si me l'agafa alguna persona de Booking, sí, que pugui gestionar totes les reserves, indicant que això, totes les reserves que tinc. Uh-huh. I llavors sí, sembla que em contesta algú que es diu Maite. Però primer de tot, quan em contesta la Maite, ella diu, escolta, parlarem amb el resort, la Maite aquesta, que bueno, li pregunto si és una màquina o és una persona i encara no m'ha contestat, però bueno, ella em diu que contactaran amb el resort i veuran si tinc afectada només una reserva, la que he anat tenint com més mails, uh-huh, o són totes, ¿vale? Llavors jo li pregunto aquesta persona, si és una persona o és una intel·ligència artificial, i si, bueno, si ells ens podran reallotjar si estan afectades les 12 reserves. No em contesta, i al cap dos o tres dies rebo un mail indicant que, malauradament, el resort, estic llegint, traduint directament, malauradament el resort ens ha informat que ja no pot allotjar-te del 18 de setembre al 13 d'octubre. Això referent a una, entenc, a una reserva.
1: Per tant, aquesta ja la donen per perduda.
5: Sí, però el millor de tot és pel següent motiu, dos punts. El motiu que ha donat l'allotjament és poc clar. Llavors, lamentem el possible impacte que això pugui tenir als teus plans. Per ajudar-te a reorganitzar el viatge, pots fer una altra reserva a qualsevol allotjament a booking.com. Llavors m'envien un link amb les opcions que em donen. Per Hawaii només em donen una opció que val 4 vegades més que el que jo vaig pagar. I em diuen que si trio aquesta opció, ells es faran càrrec d'una diferència de $69.
1: Hosti.
5: I ja està. Gràcies per confiar en Booking.
1: Mare meva.
5: Això és la resposta que m'han donat. Sí. Com jo aquí, òbviament, ja estic amb advocats i tal, tampoc contesto.
1: Clar. 69 euros, dius? O dòlars?
5: Dòlars. Sí. Ni euros, imagina't. Que, 69
1: mira,
5: dòlars.
1: Mira algun altre apartament ara que et queda un mes i mig per anar, mira alguna cosa sí. per Hawaii, a veure si ho trobes, que només hi ha una opció per altra banda. 4 vegades
5: exacte.
1: Més.
5: És a dir, el preu... I que no té res a veure.
1: Que no té res a veure. I com que t'han dit, com que potser sí que et surt una miqueta més car, concretament 4 vegades més car, escolta, et donem 69 euros i ja t'ajudem una mica a arribar-hi.
5: Sí, sí.
1: Però no deien que en teoria assumirien ells el canvi?
5: Bueno, quan vaig arribar a parlar amb ells, quan parlava amb ells, ells em van dir, escolta, si ells realment aquest allotjament no te'l poden donar, t'han de donar una alternativa al resort, i nosaltres farem que ells, o sigui, ells han d'assumir la diferència del cos. És a dir, Booking no, però Booking t'ha d'ajudar. Uh-huh. Sempre Booking m'ha dit que és el resort, o en aquest cas l'intermediari, perquè aquest intermediari és una empresa americana que té una sèrie de un paquet d'apartaments, de resorts, que normalment són privats, de persones privades, que els posen a les lloguen. Uh-huh. I Booking ens diu, no, aquest intermediari és el que es farà càrrec de la diferència. I, però bueno, llavors rebem aquest mail on ens diu això, jo no contesto, i com no contesto no dic res, pues, rebo un mail al cap de 3 dies dient que aquesta reserva s'ha cancel·lat. Uh-huh. I que ja està. Això sí, llavors al cap de 2 dies sí que és veritat que rebo l'abonament del que vaig pagar, sense interessos. Sense interessos. Ah, jo he tingut una sèrie de diners que no els he tingut durant un any i me'ls tornen. Jo amb aquests diners potser hagués pogut invertir i tenir-ne més ara.
1: Ara ha buscat la vida. Aquesta reserva que ja està cancel·lada, quantes persones afecta?
5: Aquesta és una de les grans, perquè és la de més dies, i estaria entre 6 i 8 persones. Són apartaments que pots jugar amb les habitacions, el sofà llit. Clar, també vam jugar una miqueta amb que la gent que estiguessin tots còmodes i que no dormíssim als sofàs. Mm-hmm. Llavors, clar, ara, quan et cancel·len, diu, mira, si només me'n cancel·len una, de les 12 que tenim, pues, encara ho podríem salvar. Però, clar, qui t'assegura que bueno, potser no ens diuen res fins d'aquí un mes, estem tots ja, aterrissem allà, anem al resort i ens diuen, no, escolta, aquí no, no tens res.
1: Emili, qualsevol cosa ens ho fa saber. Ànims i que hi hagi sort.
5: A veure si ho podem tirar endavant i anar allà i disfrutar d'una cosa que hem estat lluitant molts anys per ser-hi.
1: Efectivament. Una abraçada, Emili, i força.
5: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Miguel Rico, molt bon dia.
6: Bon dia, bona noia, jove.
1: Com està vostè?
6: No tan bé com vostè.
1: Ui. Doncs mira. No, bé. Xel Lluís García, molt bon dia.
7: Bon dia. Tu treballes, has treballat aquest estiu, però estàs molt moreno, eh?
1: Bueno, mira, coses de viure a un poble de platja.
7: Ah.
1: El cap de setmana es fa feina.
7: No fas cara de treballar, ja t'ho dic ara. Que té molt de mèrit, eh?
1: Sí, gràcies. I si torna Joan Jovellàs, vol dir que torna a la Lliga ja, per fi. Joan Jovellàs, molt bon dia.
8: Hola, bon dia a tots.
1: Com estàs, tu, Joan?
8: Bé, molt bé.
1: Joan jo també està moreno, eh?
7: Sempre,
8: sí,
7: perquè...
8: No m'haig de sentir culpable, eh?
1: No, al contrari.
7: Un tio de mar.
1: Totalment.
8: Sí, exacte. No? Bé més perquè, sí, perquè anedo a l'aire lliure. No, no m'agrada tirar-me i prendre el sol, eh? Em surt perquè...
1: És més de fer esport a l'aire lliure.
8: Sí, sí, sí. Queda bé dir-ho, això. És tot troba, però queda bé.
1: Bueno, va, Rico, començo amb tu.
6: Què dius?
1: Pregunta supergenèrica, després ja anem concretant. Partit d'ahir, algunes conclusions, què et va semblar?
6: Moltes. La primera que... Si veus el partit, a ningú li pot estranyar que l'entrenador tria Rafinha com a capità, perquè és un exemple de jugador, de professional i de company, i ho va demostrar ahir de bon començament. Va marcar el primer gol, va provocar el penal, va marcar gol, va donar assistència, extraordinari. No té complexes l'entrenador en deixar la banqueta a Cubarsí, a Pedri, a Dani Olmo, a Cancelo. Té confiança amb els seus jugadors i ho demostra. Equip, pel que vam veure ahir, massa aviat per treure conclusions definitives, però especialment vertical, que jugué a l'espai, un o dos tocs, en capacitat d'arribada dels migcampistes, bona aparició dels fitxatges Adeyemi i Gordon, el Lamine emprenyat, cosa que ja m'assembla bé, perquè quan jugues malament has d'estar emprenyat en tu mateix i fer acte de contrició a veure si el proper partit ho pots fer millor. Un partit diferent quan hi ha el Pedri i quan no hi ha el Pedri, en el que representa el control del partit, i més no se li pot demanar. Bueno, se li pot demanar, contràriament al que tot molta gent pugui pensar avui, és que fins al dia 1 hi ha mercat, i el Barça, jo crec, tot i marcar 5 gols ahir i jugar sense un nou pur, necessita partits i necessita jugadors per afrontar partits que no seran com el d'ahir, i especialment no seran com el d'ahir, perquè han vist jugar el Barça ahir, hi haurà equips molt més tancats que precisaran un jugador d'àrea que aprofiti algun rebot.
1: I és veritat que és molt aviat i que l'Elx va defensar com va defensar. Però
6: en molts moments va defensar com va poder, perquè
1: sí,
6: defensar el Barça jugant a un o dos tocs és bastant difícil.
1: Però també és veritat que aquest estiu s'ha parlat molt de que aquest Barça potser li faltaria gol i potser li faltaria gol. De moment, en el primer partit ja s'han fet 5, el primer partit oficial. Joanjo.
8: Jo crec que si tens una idea preestablerta del que vols fitxar a l'estiu, no et pot canviar l'opinió un 0-5 a Elx.
1: Totalment.
8: Però és normal que si tu comences la temporada amb un 0-5 et facis la pregunta. El que passa que aquesta pregunta la podem fer nosaltres, però a dins suposo que no variarà la idea que tenien. Dit això, jo crec que tot estava molt focalitzat en Julián Álvarez, i Julián Álvarez, les opcions de que vingui són molt minces. Per tant, suposo que hi havia pla B, però no sé si aquest pla B sí que estava... Sí que pot ara trontollar una mica en veient... No que has guanyat 0-5 a ells, sinó que Gordon ha fotut dos assistències només a entrar, que Adeyemi ha marcat un gol, que veus que l'adaptació dels nous... No és que hagi sigut immediata, és que ha sigut un llampec. Llavors, jo crec que aquesta pregunta sí que te la pots formular. Necessitem un nou? Sí, clar. Si en necessitàvem fa dos dies, com no n'hem de necessitar ara? És Julián Álvarez, sí, però no vindrà. Necessitem un nou tipus Carlos Espí, que és d'aquests que no serà titular, però que pugui solucionar problemes quan... Que aquesta potser és la pregunta que em deixa el partit d'ahir, que és... Gordon, Adeyemi, etc., són jugadors que van molt a l'espai, que són molt explosius, quan els rivals, que a la Lliga Espanyola, jo crec que és el 90% de les vegades, se't tanquin, quin rendiment tindran en estàtic? O sigui, el regat aquest que l'extrem ha de tenir més enllà de la seva velocitat. Jo crec que a Champions sí que veig que els partits moltes vegades són d'anar i tornada i que aquests jugadors aniran de fàbula, però a Espanya és diferent. I deixa'm dir només respecte al partit d'ahir que jo estic una mica al·lucinat amb el rendiment de Xavi Espart. O sigui,
1: sí, sí. Bestial.
8: Em sembla una cosa bastant bueno, sorprenent, no? Ja ens hem acostumat, no?, a que els jugadors, en aquest cas 19 anys, ens ofereixin unes prestacions. Bernal també va jugar un partidàs. Però Espart, no sé, em transmet una manera de jugar de... No sé, em sembla un jugador veterà amb 19 anys i que a sobre ahir va jugar de lateral esquerre.
1: Clar, una mica afecta Eric García, que l'hem vist jugar de lateral dret i ho ha fet molt bé, l'hem vist jugar al mig del camp i ho ha fet molt bé, i ahir ho va fer perfecte de lateral esquerre.
6: El Flick el va arribar... De lateral dret i de central.
8: Sí, el va arribar a comparar amb Philip Lahm, que jo crec que tots van dir, home, para't una mica... Perquè, no? O sigui, el propi entrenador és el que fa aquesta comparació, dius, ostres, en fi, i és evident que l'AM és una cosa, paraules majors, però a mi em sembla un jugador que no comet errors, que tot ho fa bé i que assumeix bé el pes de la samarreta i el dels elogis, perquè l'estem regalant bastants elogis, però veig que no s'immuta, que sí, juga de la tercera,
6: les cames i el cap.
7: És que en el fons, jo crec que és l'èxit de la Masia, no? És a dir, és el que explica l'èxit d'aquest equip, que surt d'un Xavi Espart i que ell ja sap jugar. O sigui, ha jugat amb Bernal, ha jugat amb Lamin, ve de jugar amb aquesta generació de futbolistes, amb Cobercí, i que el poses en aquest sistema i porta tantes hores de vol amb aquest equip, perquè porta molts anys al Barça, que tot surt d'una manera natural, no? I ahir trobes guanyant 0-5 pràcticament amb la gorra, també perquè l'Elx et planta una catifa i t'ho posa fàcil, però guanyes amb solvència i